0: Mallorca 0 i Sabadell 0, Andorra 0. El Girona ara és quart en zona de play-off, mentre que el Sabadell és setè.
1: I a la Nations League, Portugal 2, Noruega 1. El blaugrana Cancelo ha marcat el primer gol dels locals. A més, els Països Baixos de Xavi han guanyat Sèrbia per 2-1. I altres resultats, Grècia 0, Alemanya 1 i Gales 0, Dinamarca 1.
0: En bàsquet a la CB, Múrcia 100, Barça 94, Baskonia 118, Girona 78 i Lleida 81, Burgos 94.
1: I en motos, Marc Márquez ha guanyat el Gran Premi del Japó davant del líder del Mundial, Jorge Martín.
2: Fins aquí les notícies.

0: Paula Molés obre un restaurant caníbal a Berlín.
1: Els esmorzars de Forquilla ja fa uns quants anys que viuen un ressorgiment de traca i mocador. De fet, quan la cuina tradicional catalana vivia una crisi monumental d'amor propi, doncs llavors els esmorzars de Forquilla van suscitar un interès inusitat com una mena de brot verd. I per què hauríem de celebrar-ho, en certa manera? Doncs per moltes coses, però sobretot perquè són, en certa manera, el baluard de la cuina tradicional catalana. Molts dels temples dels esmorzars de Forquilla són ara petits reductes on vellen per mantenir la cuina tradicional catalana de xup-xup en un exercici de protesta gairebé contra el totpoderós Branch, que té una mica tics de snob, de pijo, d'expat. Doncs bé, demà es presenta en societat l'Associació Catalana de l'Esmorzar de Forquilla, que vol preservar, estudiar i divulgar el seure a taula com a fet cultural i que fan èmfasi en el despertar que estan tenint entre la gent jove, atreta, en certa manera, per aquesta cuina bona, substanciosa, senzilla, d'arrel i gairebé sempre econòmica. Per cert, el restaurant L'Andreuenc al barri barceloní de Sant Andreu ha tornat a guanyar per segon any consecutiu el premi al millor esmorzar de Forquilla de la Lliga del Porc i la Forquilla, amb, atenció, una galta de porc brassejada amb brandada de bacallà i suc de fesolets de Santa Pau.
0: Un restaurant caníbal a Berlín.
1: Oh, Gerard Jovany, què tal?
2: Estic per anar a esmorzar un altre cop a aquesta
1: ara
2: hora.
1: Sí.
2: Esmorzaré a l'hora de dinar, però
1: clar,
2: estic per anar a l'Andreuenc.
1: Sí, doncs jo crec que ens farien un plat d'aquesta galta. Ara pensava, és un mar i muntanya,
2: home,
1: això, eh?
2: I tant, uf, en tota regla s'hi ha d'anar.
1: Bacallà, hi hem d'anar.
2: Apuntadíssim.
1: Felicitats, per cert, des d'aquí. T'hi pots apuntar també a l'Associació Catalana de l'Esmorzar de Forquilla, si vols, eh?
2: Vull dir, la quota és
1: senzilleta i accepten tothom.
2: Soc una persona iniciada en el tema.
1: Sí. Tot bé? Sí,
2: molt bé. Home, no podia trobar-me en un lloc millor.
1: Exacte, doncs va, obrim nosaltres un nou servei al restaurant, hora d'omplir les atrilleres, perquè sense elles no podem parar la taula, així que repartim l'oli, el vinagre i la sal i el pebre.
2: Doncs mira, em sap greu, però avui començo amb el vinagre, perquè últimament no parem d'assabentar-nos del tancament de locals al sector de la restauració, locals amb una trajectòria important al seu darrere, alguns d'ells d'aquests tancaments sorprenents.
1: Sorprenents, sí. Mira, nosaltres, de fet, ens anem assabentant gairebé al minut, perquè l'equip del Caníbal tenim un grup de WhatsApp força actiu i aquesta setmana
2: bull,
1: i ens hem trobat que un deia compte que aquest tanca i després mira que m'he assabentat que aquest baixa la persiana. Semblava allò, bueno, malauradament, una epidèmia de tancament
2: una
1: de restaurants.
2: Què passa? Que són tancaments que responen a causes diferents. Mira, un dels que ha tancat és un restaurant dels que en podem dir dels grossos, el Lomo Alto Lomo Bajo, al centre de Barcelona, Aragó, en Pau Claris, un establiment de dues plantes amb lloc per 200 comensals, especialitzat en carns, han tancat sense avís previ d'un dia per l'altre després de 10 anys d'activitat.
1: Dels restaurants de carn més grans de Barcelona o de Catalunya, gairebé.
2: Sí. Pioners en tot això de les carns madurades, tota aquesta història.
1: Sí.
2: No hi ha una explicació oficial dels motius del tancament, però vaja, els números no devien acabar de quadrar del tot.
1: Exacte, sí. Qui més ha tancat? A veure.
2: Un de molt conegut a la Barceloneta, El Merendero de la Mari.

0: Motius econòmics perquè el negoci funciona encara, eh?
1: Sí, sí, de fet, sí. Gairebé es pot dir que moren d'èxit perquè el tancament respon a la voluntat de l'actual propietària, la Mònica, que vol que els seus pares descansin. Resulta que el cafè està situat a la mateixa casa dels pares i, clar, malgrat que ja no hi treballen, diguem, de manera oficial, clar, doncs no poden evitar estar sempre pululant per allà el cafè, remenant aquí, remenant allà, parlant amb l'un, parlant amb l'altre, i la Mònica ha decidit que ja n'hi prou.
0: Sí, també expliquen, noi, que últimament costa molt trobar personal per treballar al restaurant.
1: També és un altre motiu.
0: Sí.
1: I un altre tancament, aquest m'emprenya de veritat, perquè hi anava sovint. Tanca el Sant Tornem-hi, molt a prop d'aquí, a l'Avinguda de Sarrià.
0: Sí, un local modest, però amb una cuina catalana amb tocs de cuina navarresa. Sí. Increïble, eh?
1: Sí.
0: Boníssim.
1: A les xarxes socials han deixat un missatge que hi diu: tenim el cor trencat, després d'uns mesos molt complicats no hem pogut amb l'últim entrebanc. No tornarem a obrir el local de l'Avinguda de Sarrià, però això sí, al final del text hi trobem un missatge per l'esperança que diu: no sabem ni quan, ni com, ni a quin lloc, però amenacem amb tornar.
0: Ah, o sigui que hi ha esperança, no?
1: Hi ha esperança.
0: Bé, a veure si és veritat, si pot ser, i que tampoc sigui gaire lluny d'aquí. Vinagre d'ojo, malauradament.
1: Sí, sí, sí.
0: Va, posem una miqueta de sal i de pebre, que sempre va bé.
1: Sí, sal i pebre necessitaran en grans quantitats els restaurants que participen a la campanya GastroRecup contra el malbaratament alimentari.
0: Sí, una campanya que ja s'ha fet en anys anteriors. De fet, és la cinquena edició, amb més de 100 participants, de 100 restaurants participants, que va arrencar dimarts des del restaurant Semproniana de la Parellada, que sempre és, òbviament, doncs, una de les abanderades contra
1: molt
0: el malbaratament.
1: Sí, sí, és un activista d'aquesta causa.
0: Sí.
1: En què consisteix la GastroRecup? És una iniciativa que inclou, això que deies, un restaurant de centenars... un centenar de restaurants a tota Catalunya, que durant tot el mes d'octubre oferiran un menú de 20 euros amb aliments recuperats que s'anaven a llançar per motius estètics, per excés de producció,
0: Tot plegat, de fet, s'ha presentat en societat aquesta setmana, la campanya Aprofitem els aliments 2026, i allà ens vam trobar amb un dels cuiners participants en aquest GastroRecup, que és en José Bacruz, conegut com el cuiner nòmada del restaurant Le Clandestin, que ens explicava això.
2: El tema és que jo el mateix dia rebré tot aquest desperdici alimentari i a partir d'aquí crearem el menú per aquest dia. Segurament qui em proveirà aquest tipus d'aliments serà el Sindicat dels Pagesos de Balsareny, i a més això profunditza en els horts que hi ha allà a Balsareny i l'ametlla de Merola. I llavors la gent se li enviarà l'ubicació 24-48 hores abans i tot sorpresa.
0: Tot sorpresa.
1: Doncs si voleu gaudir d'un d'aquests menús, doncs poseu a Google GastroRecup i us dirà com reservar el vostre menú a 20 euros.
0: 20 euros. La campanya Per això aprofitem els aliments vol conscienciar-nos a tots sobre aquest malbaratament alimentari. Pensem que, mira, només a Catalunya, si pensem el que llancem cada persona l'any, de mitjana, llancem 22 quilos d'aliments.
1: Per persona,
0: Per persona.
1: És moltíssim.
0: Sí, sí. Si mirem les dades del món, és un de cada tres. És allò que gairebé ens hem de tatuar. Un de cada tres. Però la campanya té moltes més coses, a banda del GastroRecup.
1: Sí, el 17 d'octubre hi haurà el gran dinar d'aprofitament a Cervera, i el 18 d'octubre es farà una marató d'espigolades a diversos punts del país, gràcies a la Fundació Espigoladors i als voluntaris i a les entitats socials i pagesos que hi participen.
0: I els pagesos, mira, ara que dius pagesos, també aquesta setmana hem sabut que ha tracturada prevista pel 14 d'octubre.
1: Sí.
0: Però bé, no malbaratem, perquè ens interpel·la, no només perdem els aliments, sinó l'aigua, la terra, l'energia, els fertilitzants, el treball humà, tot això. I encara ens falta posar-hi l'oli d'oliva verge extra.
1: I tant. Doncs aquest oli, l'oli del bo, per resumir-ho, és pel Gremi de Pastisseria de Barcelona, que aquesta setmana ha commemorat el seu 125è aniversari, que es diu molt de pressa.
0: Sí, molts anys. Sí. Ho han celebrat amb una fantàstica gala, presentada, per cert, per la nostra Carme Gasull, deixa-m'ho destacar, i m'ha dit que una de les coses que més li va agradar d'aquesta gran gala va ser una Sara, un pastís, Sara, gegant, que va fer per l'ocasió la pastisseria Canal i la seva aula Canal, amb l'Anna Caterina al capdavant fent aquest pastís, o sigui que devia ser monumental.
1: A la festa també hi va haver premis a diversos professionals per la seva trajectòria o la seva contribució a la pastisseria catalana. El més emotiu de tots, potser, el reconeixement que va rebre l'Enriqueta Tornés de Girona, de 87 anys, de Can Tornés, la pastisseria, que n'hem parlat aquest any perquè va fer el millor xuxu del món.
0: Sí, doncs tu i jo vam fer de jurats.
1: cotitzadíssim.
0: Sí, sí, sí.

0: i a la qual l'Enriqueta hi segueix anant cada dia a la pastisseria, a treure el nas per allà i a dirigir una mica.
1: 87 anys, sí. Però no, segurament et dirà allò que diu el Subirós, no he treballat ni un sol dia de la meva vida, no? Perquè m'agrada tant el que faig. Felicitats, Enriqueta, pastissers i pastisseres de tot Catalunya i també el Gremi de Pastisseria de Barcelona i Girona que han organitzat aquesta festassa. Va, ja ho tenim a tots. A tots no, tenim a la Setrillera.
0: La Setrillera,
1: sí,
0: la Setrillera.
1: Sí, la sal, el pebre, l'oli i el vinagre.
0: Sí. I, si I, la Dolors.
1: I la Dolors. I la clar, Dolors, clar, home, és que...
2: Bon dia, ben trobats, com esteu?
1: Bé.
2: Avui us hem preparat uns ronyons d'escriptor gironí amb sofregit d'all i julivert i una fritura de periodista de Vilaseca que acompanyem amb salsa tàrtara. I com a plat fort us podem oferir un costellà de restaurador al forn que macerem prèviament amb força espècies, un guisat de carn de pagès amb patates del bufet, o bé una coca fregida del Virgínia i botifarra amb picada de mestres forners.
1: Ai.
2: Què us ve més de gust?
0: Què?
1: Tu l'has tastat, la coca fregida, alguna vegada?
0: No.
1: No. És que clar, això...
0: Em ve de gust una mica de coca.
1: Sí, fregida.
2: Doncs... Fantàstic! De seguida la coca amb picada de mestres forners. Un restaurant caníbal a Berlín.
3: I bé, arriba el moment ja, per tant. Arriba el moment dels premis, ara sí, del concurs de coques d'Oliva. Arriba el moment de conèixer qui ha cuinat la millor coca del món des de any 2026. I esperar... Tapes la xara. De la xara.
4: Som a Oliva, al País Valencià, a la frontera entre València i Alacant. Aquest poble de la Safor acull el concurs nacional de la millor coca, un plat vinculat en cos i ànima a aquesta localitat. El guanyador d'aquesta sisena edició és el restaurant La Xara, al poble de La Xara, a la Marina Alta, amb una coca fregida que ha cuinat en David Castelló.
5: Nosaltres hem presentat una coca mediterrània. Mediterrània en tocs des d'Orient al Mediterrani. Hem fet una coca fregida de les muntanyes d'Alacant. Han aprofitat la barcínia. I la barcínia l'han mesclat en salsa i iogurt, que es porta molt per l'Orient, Túnel, Líbano... I este està en espècies. Després li han afegit una salsa de kimchi coreà i també li han posat un pesto italià perquè vegeu que tot és mediterrani. I el cruixent era de botifarra, de ceba, de xaló, del terreno també. Nosaltres hem fet que el territori destacara per totes les parts de la coca. De che, el primer premi, saps que d'aquestes coses que el que detalli este any, l'any passat vam tindre un poquet un xicotet d'incendi al restaurant i se mos van cremar els dos premis anteriors. Nosaltres no volien tornar. Eren dos trofeus de resina i es van cremar. I li dic a mi, tenim que anar perquè tinc la sensació de que és una senyal. I la senyal ha sigut que m'emporta el primer premi. La coca nostra és coca de casa, és menjar d'esuelos, menjar de les nostres mares, de camp, de mar... La coca és patrimoni nostre. Sempre venies darrere.
1: Pepe Cotaina, bon dia.
6: Hola, bon dia. Moltes gràcies a tu per estar ací i a tota l'audiència que mos escolte.
4: Pepe Cotaina és mestre forner i president de l'associació Amics de les Coques d'Oliva.
6: Pues Oliva és molt important el tema de la coca perquè, en primer lloc, guarda un dia especial a la setmana, tots els divendres de l'any, tots, i en totes les panaderies d'olives es conserva la venda de coques, no? Des de sempre, antigament i de més. I després perquè n'hi ha una tradició que ja t'ha contat i una història en darrere, no? La coca des de Afons el Magnànim, que estava molt emparellat en la família de Centelles, que eren d'Oliva, i estos anaven totes les contiendes d'ell, pues ja n'hi ha documents escrits i tal, on la coca estava present com al menjar de ranxo de les tropes.
1: Mm-hmm. Però jo vaig a lo que m'has dit al principi, o sigui, els divendres, i per què els divendres? Què passava el divendres, que sempre hi havia coca?
6: Pues el divendres passa que així fan des d'antigament, des de més de 100 anys, un mercat que es fan el divendres, entonces lo que passa és que les ames de casa hi siguen, a la compra del mercat, perquè actualment és un mercat que val la pena de visitar perquè a banda de que venen fruita i verdura és un mercat molt turístic, entonces se passaven tot el matí en de compres, no? Entonces, quan arribava al migdia, el que feien era pues, passar per la panaderia, agarrar la coca i portar-la a casa perquè no s'havia donat temps a fer el menjar. I després, en temps de Quaresma, pues, té una revelació molt important perquè en el tema del divendres, de l'abstinència de menjar car, pues, se coronava la coca en un ou dur, en baecho, en capellà torrat i demés. Entonces, aquestes dos arrels pues, han donat una importància fundamental lo que és la coca d'oliva.
1: Com és la massa? Perquè, clar, hi ha molts tipus de masses de coca, però la que se fa així com és?
6: Bueno, així oliva replega un poc tres tipus de massa, no? La més estandarditzada i la més que se coneix és la massa de pasta bona, que és una massa de pa enriquida en oli d'oliva. Fundamentalment, aquest és el principal ingredient que té que estar enriquida en oli d'oliva. Antigament, el que se feia era la massa de pa que sobrava se repastava en oli d'oliva per a donar-li més sabor a la massa i després el farcí damunt, el relleno de damunt, pues del menjar que teníem pues més a mà. Si era agrícola. I destacar una cosa molt important, la coca de gamba amb bleda, perquè antigament hi havia molt de costum en les aséquies i en la marxal de pebre i oliva, que era una marxal de aigua dolça, pues se feia la gambeta de riu, que és una gambeta amb un camaró molt xicoteu, que es mesclava en la bleda, no? I després els altres tipus de coca, les coques escaldades, o coques de daxa, que tenen antigament era únicament de daxa, ara se mescla la daxa i el blat pel tema de la imatge per no trencar el gluten, no trencar la malla glutínica, dona més vistositat, és més bonica per dir-ho d'alguna manera, i després per supost la coca, hi ha la coca boba que la coca dolça.
1: I tu diries que la coca encara sí a Oliva o a la Safor, o ja no sé si t'atreviries a parlar de tot el País Valencià, té un bon estat de salut, la gent encara la valora, la busca, la vol, la compra o no?
6: Bueno, dels matos vaig a remar per a casa i vull dir-te que portem 10 anys d'associació i 7 edicions de concursos. Un dels treballs que nosaltres estem fent és promocionar el que és la coca d'oliva, coca valenciana, perquè se fa arrel de tot l'arc mediterrani, no? Què ha passat? Que ha passat de ser un producte molt humil pues a ser un producte que està en l'oferta gastronòmica de molts restaurants i ja es comencen a haver restaurants que s'anomenen coqueria. I això és molt interessant perquè ja dona un nom propi al propi plat quan es transforma en el plat principal del restaurant.
1: Estaríem encantats de veure coqueries a Catalunya, també.
6: N'hi ha una llavor molt important que ve perquè és transmetre lo nostre, les arrels nostres de la gastronomia, ho he dit antes, la gastronomia més autèntica que són les coques. Mm-hmm. I Catalunya té molt que dir en aquest apartat.
1: Ara has dit la bleda en gamba, hi ha moltes coses que podem, perquè de fet és un plat d'aprofitament, no? És a dir, que una manera d'aprofitar aliment és posar-la sobre de la coca.
6: Sí, antigament també una anècdota molt d'això, recorde que per exemple ma abuela quan plovia que pues, mi abuelo no podia ir a treballar ni mon pare i tal, el que se feia eren les coques escaldades en casa. S'agarrava daxa, s'escaldava i d'ahí fèiem les coques i després havien, com tu has dit, el menjar d'aprofitament. Què hi havia en la nevera? Pues que hi havia ou dur, tomaca, que a més esa és la reina de les coques escaldades, la que porta tomaca, atún i ou dur. El que teníem en casa, el que teníem en la nevera o més preso de l'altre, el que s'aprofitava per a rellenar la coca.
1: Mm-hmm. I a tot això, així... Feu servir la terminologia de recapte o no? O així la gent no diu de recapte, coca de recapte?
6: La coca de recapte sí que se diu, però va a persones, lògicament, no? Uns diuen farcit, altres diuen recapte, altres el relleno, el recapte se diu.
4: On sí que utilitzen i força la denominació coca de recapte és a Lleida. Humbert i Hernán Ferrús són la quarta generació de casa escolar. Un forn del 1910 a Lleida Ciutat.
7: Els anys 1900, quan la coca de recapte era un producte de la terra de Lleida, recollien el recapte els pagesos, el ficaven damunt d'una llesca de pa i menjaven aquest recapte fet al forn. Doncs això, que en el fons era una escalivada, productes de l'horta, nosaltres l'hem anat modernitzant i ara el producte ja té més ingredients damunt. Tenim des de tonyina, llonganissa, arengades, gambes, bacallà...
4: La seva especialitat i exemple d'èxit és el tonet, una coca tallada en quadrets petits i servida com a canapès.
7: El tonet és una coca típica de Sant Faina, però llavors la tallem a bocinets, nosaltres fem 24 tallets i fem 6 tipus diferents de coca. Acaba sent un canapé però de coca de recapte. I ho hem patentat i tot, i és un producte que surt molt, i que és molt pràctic, perquè el traus com a entrant per qualsevol festa, i la gent va picotejant, i els seus gustos diferents, i a més té la gràcia de que rep el nom del padrí. I com que es diuen Toni, li diuen el rei de les coques, li diuen el Tonet, el rei de les coques. I del Tonet, el meu germà d'Aran, doncs va tindre la idea de fer això com uns canapés, i va dir, per què no li fiquen el nom del padrí? Tonet.
4: De Lleida a Tarragona, amb una llarga tradició de la coca amb recapte. Carles Domingo és mestre forner del Forn Domingo, un obrador a Riudoms, al Baix Camp. La seva especialitat és la coca amb recapte, que va aprendre a fer del seu avi.
8: La coca amb recapte neix dels pagesos quan tenien un excedent de pebrot, un excedent de ceba, un excedent d'alguna verdura. El que feien era anaven al forner del poble. El forner el que feia era, els hi feia la base, i les senyores anaven amb aquest excedent que tenien de producció i es feien elles les coques, i el forner el que els hi feia era la base i les enfornava. Per això és coca amb recapte, ni de recapte ni en recapte. O sigui, la coca no es recapta, senzillament és amb el recapte sobrant d'aquells temps. Així va néixer la coca, per això creiem a casa, almenys nosaltres, que s'ha de dir coca amb recapte. Porta all, julivert, ceba, pebrot, porta pebre vermell, dolç i oli d'oliva de denominació d'origen siurana. És molt, com diria, cultural, va molt a zones, va molt per comarques, va molt per pobles. La mateixa coca que ens estem menjant aquí a la província de Tarragona no té res a veure amb la coca que s'estan menjant a la província de Lleida. En el cas d'aquí, de la nostra zona, del Tarragonès, no posem res escalivat, o sigui, es cou dins del forn.
4: I sobre la comparació amb la pizza, diu...
8: No té res a veure amb la pizza. La pizza... Com a producte, molt bé, un producte estrelles, italiana, tot el que tu vulguis. Però aquí tenim una cosa que és més nostra, i no s'assembla a la pizza, és la coca. És més, tu veus un cartell d'un restaurant i fica pizzeria. Doncs aquí hi hauria d'haver, per exemple, la recapteria. Un lloc on només poguessis menjar doncs, coques de recapte, amb recapte, coques amb ceps, com per exemple fem nosaltres, o amb espinacs, o jo què sé, amb llangonissa, fica-li amb anxoves, que tenim molta varietat, no? Igual que les pizzas hi ha molta varietat, doncs les coques també tenen molta varietat. Però no s'assemblen en res, ni tan sols amb la cocció. O sigui, la cocció d'una pizza és amb forns molt alts, molta castanya i poc temps. La coca no vol això, vol una altra cosa. O sigui, la pizza és una cosa i la coca és una altra. No són ni cosines.
1: A tot això, Pepe Cotaina, president de l'associació Amics de les Coques d'Oliva, però també mestre forner. Tu sempre dius, jo sóc un humil forner, diguéssim. O sigui, que tu, el teu ofici, la teva professió, és fer coques, també.
6: La meva professió és fer coques. Nosaltres tenim un xicotet obrador artesanal, on fem, no venem a públic, venim únicament a professionals i a distribuïdors, i el que fem és, fonamentalment, la base de les coques perquè puguin arribar a tots els puestos. Entonces, també és un catalitzador el nostre obrador perquè ens ajuda a posar en vanguardia la tradició més autèntica que són les coques. Entonces, aquí el restaurant, que l'obvio no pot fer la massa i vol una massa artesana i tal, nosaltres li ajudem, l'assessorem, i ara pues, la coca que més estem venent és una coca que té una fermentació molt llarga, la primera fermentació en bloc 24 hores, per supost enriquida en oli d'oliva, per supost, perquè no volíem perdre el que era l'essència, una hidratació molt alta, i el meu fill major, així en oliva, té un restaurant coqueria, m'encanta, vull dir que ja li vaig dir, David, per favor, si vas a muntar un restaurant i saps que la coca la tens present en la teva oferta gastronòmica, és que seré una coqueria, no? Sí, papa, i doncs vam estudiar, i dic, papa, crec que tens molta raó i la coca té que estar molt present en oliva, vaig a posar-hi, es va atrevir a ser el primer restaurant d'oliva a posar-li coqueria.
1: Que bé això de la coqueria, i això que de pizzeries ens en sobren, perquè, clar, els italians també ho han fet molt bé.
6: La veritat és que sí, el que passa és que n'hi ha que recuperar sempre els orígens, no? O sigui, a mi me diuen, la coca és la que dona nom a la pizza napolitana, sí, és de veres, tenim una història darrere que contar, una tradició que contar, i de més i tal, no? Però no són enemics. O sigui, en el mercat caben les dues, el que passa és que n'hi ha que recuperar les arrels i dir que realment la coca valenciana és la que dona nom a la pizza napolitana. Sí. Això és així, jo soc un gran defensor I hi ha diversos estudis de gent que s'ha dedicat a això, de viatjar a Nàpols i comprovar-ho i més i tal. Doncs jo defenc que la coca és la que dona nom a la pizza napolitana.
1: Molt bé, esperem que cap italià ara s'enfade i vinga a buscar-te a Oliva.
6: El que passa és que els italians han... Bueno, dos coses, eh? Els italians han hagut fer molt rebel les coses. Sí, sobretot el màrqueting, no? L'altre dia llegia un article de Paco Alonso que deia le das el pomodoro, que és la tomaca, la convierte en la manzana de oro, que és el tomate, no? Entonces, vull dir que de una tomaca molt simple fan una manzana de oro, no? Que saben fer-ho molt bé els italians. I després, el tema és que fa 4 anys i mig, recorde haver llegit un article de la que diuen que els propis historiadors italians diuen que l'origen de la pizza napolitana no estava en Nàpols ni en Itàlia. I va dir el govern italià, per favor, no digueu això, defengueu lo nostre, i tal, en contra, no? I això és un poc que també avala les nostres teories de que la coca dona nom a la pizza napolitana.
1: A tot això, Pepe Cotaina, sobretot és conegut perquè sense tu me pareix que el concurs nacional de coques Ciutat d'Oliva no existiria. 7a edició, Déu-n'hi-do, i és important, Nosaltres que ara estem així, que hem pogut veure l'ambient, la il·lusió que té la gent quan guanya, no? És una cosa com molt d'orgull, no? Que te diguen has fet la millor coca del món, com vos agrada dir a vosaltres.
6: I a banda de fer la millor coca del món, ara tenen una responsabilitat molt gran, que quan publiquen que és la millor coca del món, el restaurant s'omple, fan cues únicament per a tastar la coca i posen en valor el que és la coca.
1: Que bé. Pepe Cotaina, mestre forner a Oliva, a la Safora, al País Valencià, i l'ànima darrere del concurs nacional de coques Ciutat d'Oliva, que celebrem emblemàtic ja i que li desitgem llarga, llarga vida i que podeu fer moltes més edicions.
6: Moltíssimes gràcies a vosaltres i una altra volta a l'audiència que ens escolta. Gràcies.

0: a les nostres xarxes socials i pengem les fotografies de les nostres matèries primeres. Els plats, directament, ens els crespim. A Instagram i a X ens trobareu amb l'usuari @caníbalberlín. Un restaurant caníbal a Berlín, amb Paula Molés, a Catalunya Ràdio.
1: I ara el torn pel Salvador García Arbós, que aquesta temporada, ja ho sabeu, s'atreveix a escriure les pàgines d'una enciclopèdia gastronòmica singular, per dir-ho d'alguna manera. Avui, nova entrada dedicada al sofregit.
0: La Badopèdia.
2: Sense que n'existeixi una recepta universal, sofregit és coure en oli, d'oliva, no cal dir-ho, o greix, o llard de porc, tampoc no caldria insistir-hi, ceba picada, all trinxat, tomata ratllada, pebrot verd o vermella d'aus, vi, aigua... I segons la velocitat i la paciència, el sofregit és d'all, de ceba o de ceba i all. La tomata ja és admesa, però també és molt discutida. Si n'hi ha d'haver massa, millor estalviar-se-la. Un sofregit entomatat és un crim. I és clar que sí, hi ha plats que no porten sofregit ni l'han de menester. De la mateixa manera que hi ha receptes que no en duen, el sofregit és el començament solemne dels grans plats del país. Siguin de la cuina del dia a dia, com les llenties, les faves, els macarrons, les patates en suc, els fideus a la cassola, o dels grans àpats festius, com els arrossos a la cassola, els rostits, els platillos, els fricandors. El sofregit o sofrit és l'equivalent als fonaments d'un edifici. Hi són, però no es veuen. I si són ben fets, aguanten tot el que hi posis a sobre. Segons la Catalunya de què parlem, varia la velocitat. La Catalunya vella és la de la ceba i per l'edat va lenta. Mitjançant dues coccions, el fregit i el bullit, busca concentrar les aromes i els sabors dels ingredients bàsics. La ceba ha de quedar reduïda, confitada com una marmelada. Si no és caramelitzada, ja som davant d'un altre fracàs. La definició de diccionari de sofregir ha de ser feta per força per algú de la Catalunya Nova, gent alegre i sense els ossos encarcarats. Fregit lleugerament, ja li deia que és per avui.

0: El segon menú de la temporada del Caníbal, o sigui que s'ha fet esperar una miqueta, només una miqueta.
1: Totes les coses bones.
0: Exacte, com totes les coses bones. Aquest servei de verificació gastronòmica del nostre restaurant, popularment conegut com a Nyapo Top, Gerard Jubany, ben tornat.
1: Moltes gràcies.
0: I no sé qui s'ha ofert com a voluntari doncs avui per venir aquí a la nostra taula i inaugurar aquesta novena temporada del Caníbal.
1: Doncs mira, per obrir una altra temporada d'aquesta secció de referència, en negatiu, sí, però de referència, que és el que ens interessa. S'ha ofert com a voluntari una persona que conec bé perquè compartim algun projecte que coneixem bé aquí a Catalunya Ràdio, on ja fa uns quants anys que volta, i que coneixen també els espectadors de TV3 per les seves aparicions celebrades al Polònia.
0: Ai, Xavi Espinosa, benvingut al restaurant Caníbal.
2: Què tal? Moltes gràcies. Com a casa, eh?
0: Com a casa. Què tal? No, a més, em consta que tens sensibilitat per la cosa gastronòmica, tu, de bon menjar
2: Sí, sóc un malalt del menjar.
0: Ets un malalt del menjar, sí?
2: És de les coses que em perd més i en el que gasto bàsicament bàsicamente, com a l'ama Traoré, en lo que gasto bàsicamente mi dinero.
0: Sí, no? Bé, dèiem que ens sentim molt aquí a Catalunya Ràdio, el que passa que, clar, sovint ens sentim fent imitacions, és a dir, poques vegades amb la seva pròpia veu.
2: Poquíssimes.
0: De fet, és un dels grans imitadors que tenim. Jo, personalment, home, és el més talentós que conec, no sé tu, Jubany, si en coneixes algun altre de més talentós.
1: És el millor.
0: És el millor amb diferència. Com ho fas, això? Com t'ho fas? O sigui...
2: Hi ha una cosa de picar més pedra del que potser la gent es pensa. Perquè has d'estudiar els personatges, has de conèixer-los, estar connectat amb l'actualitat. Vull dir que hi ha tota la part de treure la veu, que és gravar-se i anar repetint i anar provant, però després la part de tenir el discurs...
1: Hi ha un treball darrere de les seves veus i jo, tot i que ho sé, cada matí el veig i dic, Xavi, avui podríem fer no sé quin personatge.
2: D'avui per avui,
1: perquè m'he llevat pensant en un personatge i li encarrego així, com si es pogués treure els personatges de la butxaca.
0: Clar.
1: I de vegades ho fa, perquè de vegades li dius a algun personatge que pel to de veu que té o la manera d'expressar-se, doncs li va bé i te'l treu al moment.
2: Hi ha personatges que requereixen poca preparació i personatges que de cop pots estar mesos fent-los. Però no ho saps fins que t'hi poses, aquest és el tema.
0: Ara has dit gravar-te, clar, jo m'imagino a tu gravant-te a tu mateix i escoltant-te moltes vegades, gravant també els personatges, no sé, el Guardiola, a qui sigui que vulguis imitar, també això?
2: Sí, jo tinc... Més de quasi 3.000 notes de veu al meu telèfon. Uf. Que són tot proves de personatges. I aleshores les que m'agraden tenen el nom del personatge i en quin estat està, bé, més o menys, correcte. I després hi ha un munt que simplement posa nova nota de veu, que les que no tenen títol són les que de moment no aprovo. No? I així és, gravar els personatges no, perquè com que hi ha una hemeroteca gegant a YouTube, a ràdio, a més, no cal. És més sentir-me jo, perquè la nostra veu mai sona igual quan l'escoltem nosaltres que quan sentim una gravació, no? La gravació és la que mana.
0: Clar. I algú et supervisa, jo m'imagino, assajant, no amb tu mateix, sinó, no sé, algú de la teva família que et digui per qui vas bé, per qui no, clar, algú com una obra de teatre, no? Fer assajos.
2: Exactament, sí. De fet, és la meva família, el grup de WhatsApp que tenim, són els que jo envio...
0: Pobrets! 4.000 notes de veu allà.
2: No, envio només la selecció final ells són destroyers, són els més... Són els més cabrons, en perdó de la paraula, però ja em va bé perquè són els més exigents i els que aproven o no les imitacions.
0: I el Jubany també et deu revisar alguna cosa, no? Revises o no?
1: Jo sempre em considero un gran director d'artistes.
2: És que és veritat, i després ell, com a gran guionista que és, ajuda molt a construir el personatge, perquè un cop tens la imitació, després has de crear un personatge que sigui graciós, que pugui fer riure, i aquí, doncs, amb la seva ment privilegiada, ho anem construint.
0: I tu, quan et vas adonar que tenies aquest do per imitar? Eres molt petit?
2: Era molt petit.
0: Molt petit.
2: Jo crec que ens passa a tots els imitadors, que a l'escola imitem a professors, imitem a companys... En el seu moment jo vaig començar també a imitar els imitadors del Polònia quan va sortir el programa. I allà, és una cosa que tampoc et prens mai seriosament, perquè vull dir, no passa d'allà, no?, de fer riure els companys o a la família. Però sí, des de petit, i un dia vaig tenir allò la idea de dir, va, anem a veure si podem professionalitzar-ho, i va anar bé la cosa, i fins avui. Sí.
0: Que bé. Ara has dit Polònia, perquè, clar, la gent, òbviament, també t'escolta per la ràdio, però també et sent per la televisió. Caracteritzar-te, és a dir, que et maquillin, et posin això ajuda a entrar en el personatge,
2: molt.
0: Perquè a mi em fas molta més gràcia sense sense res. Sense. Clar, sent tu, perquè no, veu sortir del teu cos, de la teva cara tal com és, una veu que no quadra, no? Llavors, si et veus caracteritzat, és diferent.
2: Sí, però fixa't que quan em veus sense caracteritzar, fent un personatge, normalment la meva expressió facial o els gestos canvien sí, i miren d'adaptar-se sí, al personatge sí. que imito. Ah. Aquesta mena de màscara imaginària que jo em poso, quan te la posen de veritat amb maquillatge, clar. Et situa ja, o sigui, per l'imitador et col·loca ja molt més directament en el personatge que has de fer.
0: I t'han vestit de Carme Ruscalleda, per exemple, ara sí. pensant en gent del nostre
3: àmbit. Sí, Paula, ja saps que jo sempre sóc feliç de venir a casa teva, d'aquest programa fantàstic, com feu cuina, un producte d'aquí, treballat amb amor, com ha de ser, pensament d'ironia, gotes de crítica...
0: Collins, tu mira quina cosa ens està
3: però sense
0: fent.
3: Embafar.
0: Això és
2: important.
0: Això és important, sí. Jo no sé si deu haver alguns més difícils que d'altres, però fer Jordi Roca ha de ser... Bueno, no, ara no sé.
2: Mira, justament et diria que Jordi Roca...
0: Sí.
3: Perquè Jordi Roca té aquesta veu que és tan airejada i fa aquests crits i oien coses de casa
2: que és bastant més fàcil del que pot semblar, justament.
0: Però fa patir. Aquesta imitació fa patir.
1: Sí, el coll deu patir una mica, poder.
2: Ho sembla, però no
1: especialment.
2: No? Potser amb els anys també desenvolupa la mida tècnica.
1: Potser els més difícils d'imitar són aquests personatges que no tenen coses on agafar-se. Així com el Jordi Roca sí que pots agafar els canvis de to que fa quan parla així com xifiuejant, però d'altres que tenen un to molt més pla, aquests deuen ser, bueno, això ho sabràs tu, deuen ser complicadíssims.
2: Un Xavi Hernández mateix en el seu moment, o...
4: Que és un personatge que és molt pla, no? Que té aquesta veu, però no tenia molt.
2: Va costar molt de treure'l.
0: Clar, és de nas aquest, no? O com ho fas, això?
4: No, és més com de... com de gola, de...
0: Ja.
5: O el Jordi Turull, per exemple, el secretari general de Junts. Un personatge que també té una veu molt normal, però al final t'agafes aquesta cosa greu i justament t'agafes això, el fet de que no té molt, doncs el fas un personatge més aviat així com, entre cometes, soso, un personatge, bueno, sense esma.
1: Un de molt intens, perquè ell també és així, és Nando Jovany, potser.
3: Uf. Home! Home, família, d'hora!
0: Aquest cansa.
1: Hola, Ferran.
3: Em feia falta, no, Ferran, no, Nando, xato. M'has dit Ferran.
1: Nando Jovany. Una altra cosa.
3: Hosti, entre les croquetes, els canelons, el rally de cara, els vídeos de xarxa, tot plegat. Estem amb la morena que no parem. Bueno, perdoneu, us deixo que vaig inaugurar un restaurant.
0: Sí.
2: Pura intensitat, aquest.
0: Aquest cansa, no? El Jordi Roca feia patir, aquest cansa. Deus perdre alguns quilets, també, tu, eh?
2: Sí, bueno, hi ha alguns que són d'esforç i que acabes esgotat.
0: Oh, i tant.
2: Aquest és un d'ells, sens dubte.
0: Però per mi un de... Bueno, no sé. És que m'impressiona tant veure't, però veure't fer Ferran Adrià, no. Això ja són paraules majors.
3: Perquè el Ferran Adrià és un geni.
0: Bueno, ho sabem,
1: Ferran, ho sabem.
3: Aquesta vellena és un geni, per això t'impressiona. Los altres són uns pelacanyes, Clar, lo que és imitar cuiners, chef, no. Està molt bé los que han fet coses que són normaletes, però després lo que és imitar-me a mi...
1: Això
3: és una frase de sonar. M'explico, no?
0: Sí.
1: No t'expliques, però tampoc esperàvem una altra cosa. Ara, el que serà molt interessant de veure és que n'hem parlat alguna vegada, la sèrie aquesta que estrenarà aviat al 3CAT a finals de mes,
0: Gènesi,
1: que és sobre l'origen del bulli, tot l'esclat del fenomen Ferran Adrià. Hi ha un actor que es posa en la pell del Ferran Adrià i que l'haurà d'imitar, suposo que intentant no portar-lo a la paròdia.
0: Clar.
2: No ha de ser fàcil, això, perquè clar, el Ferran es presta molt
1: a... Es presta la paròdia i, en aquest cas, l'objectiu no és fer riure.
3: Només li val no fer el pallasso. A vegades tindrem problemes. Després està el Carlos Cueva, que fa del meu germà.
0: Sí.
3: L'Albert Adrià.
2: I hi ha un elenco xulo.
0: És molt xulo, sí. I em consta, de bona font ho dic, que el Ferran està molt content amb la imitació que ha fet el Miquel. O sigui, diu, fa molt bé de mi. Fa molt bé.
3: És important, això.
0: Sí. Ah, una cosa, per cert, ara aquí els guions del Jovany, tu improvises o no? Perquè hi ha una part que aquí hi ha unes lletres que no gairebé no es poden llegir. És el Ferran. Però o sigui, ho fas al peu de la lletra, mai millor dit, o no? Aneu fent, no?
2: Sí. Com va, anem això? Fent. El gruix del que és l'acudit on ha d'haver-hi l'humor... clar que s'ha de seguir les directrius del guió, no? Però després hi ha una part que també el directe o el que jo tinc al cap del personatge... Mm. El guió és com la línia mestra, no? La guia mestra, i a partir d'aquí anem sortint i anem tornant. Mm-hmm. Sí, sí.
0: Ai, i em consta que has estat a Mèxic, abans dèiem això, sí, de que t'agrada tant menjar, perquè tens arrels mexicanes.
2: Sí, sí, jo sóc nascut allà, de fet.
0: És allà, i sí, sí. Si menja molt bé Mèxic, almenys molt. Això m'han dit, eh?
2: Molt, molt, molt. I t'ho dic de bona fe, perquè a més vaig amb la meva família al completo, són malalts del menjar també, i saben molt bé a quins llocs anar, i tinc família repartida pel país, lo qual és una benedicció perquè pots provar
0: clar,
2: el bon menjar, no diguem el per turista, sinó el bo de veritat, de diferents zones, que és un espectacle a Mèxic. Mm-hmm. Des de tacos, elotes, que és una cosa, per exemple, que aquí és molt
0: elotes
2: desconeguda, que és el blat de moro, que aquí per nosaltres és groc i mm-hmm. petitet més aviat, allà és blanc i molt més gros, i els grans tenen, té tot un gust diferent i es prepara, o sigui, es prepara res, amb maionesa, formatge i xile, li claven un pal i tu menges així pel carrer, això és super típic i és una delícia, per exemple. Però és que hi ha infinitat de coses, no acabaríem mai.
0: No acabaríem mai d'escoltar-te. No sé què li has preparat al Xavi, home, l'amistat suposo que has volgut ser benevolent, perquè, clar...
1: Sí, no, bàsicament, per triar el producte d'avui he comptat amb la seva col·laboració.
0: Què dius? Li has fet comprar?
2: No, és terrible.
1: Home,
2: és
1: perquè
2: terrible.
1: Mare de Déu. He pensat, ja que ve el Xavi, doncs provem una cosa mexicana i, jo a Cardedeu per trobar menjar bo mexicà ho tinc una mica complicat i li he dit, Xavi, tu segur que tens localitzat algun lloc,
0: clar,
1: a Barcelona, on es puguin comprar coses típiques d'allà, i m'ha portat tamales. Vull dir bé, tamales.
0: Correcte.
1: Són com una mena de farcellets de pasta de blat de moro farcits amb alguna cosa i embolicats amb una fulla que pot ser o de plataner o de la mateixa panotxa del blat.
2: Correcte, o de plàtan o del blat, sí.
1: Doncs
2: sí,
1: ara ho explicarem...
2: De plàtan.
1: En aquest cas és plàtan, molt bé. Doncs donaré tres arguments a favor d'aquest producte, tres arguments en contra, després en fem el tast i dictem sentència.
0: Fantàstic. Doncs va, comencem pels tres arguments a favor.
1: El primer és original, sobretot si tu menges aquí, a Mèxic deu ser més habitual. Tu reps o et presentes a un sopar que és algú amb aquests tamales i probablement sorprendràs el personal, tot i que cada vegada coneixem més elements de la gastronomia mexicana. A més, són perfectes per un àpat informal i la possibilitat de farcir-los de diferents coses. Per exemple, avui n'hem portat de dos farcits diferents.
2: Sí, això és rajas. Con queso vol dir són trossos de xile. En aquest cas, podria ser poblano, en aquest cas és jalapeño. Mm-hmm. I formatge, i l'altre que tenim és de pollastre, de tinga de pollo.
1: Mm-hmm. Per tant, la possibilitat de farcir de diferents coses aquests tamales fa que es puguin adaptar als gustos de tothom.
2: Mm-hmm.
1: Segon argument a favor, tot el que sigui acabar amb la plaga d'empanades argentines serà benvingut.
0: Sí, sí.
1: Ara no vull obrir cap conflicte diplomàtic amb els argentins,
0: o sí no,
1: però prou locals d'empanades argentines. Si hem de començar a inundar de locals
0: tamales.
1: Doncs seran benvinguts els tamales. I el tercer argument en favor és el preu. Mm-hmm. Prou assequible, són uns 9 euros per capsa, hi ha 3 tamales a cada una,
0: bueno,
1: 3 euros per tamal.
0: Això
1: pesa 100 grams, vull dir, amb una capsa amb 3 tamales és un àpat, no? Poder sopes amb 3 tamales?
2: Jo crec que sí.
1: Per tant, per 9 eurets és un preu més que raonable.
0: Fantàstic, doncs avui tastem tamales amb l'imitador més talentós que coneixem nosaltres, que és el Xavi Espinosa, i aquests són els 3 arguments en contra.
1: El primer, aquests productes a mi em generen angoixa i frustració. Parlo des de la frustració i el ressentiment que em genera comprovar com absolutament totes les cultures del món, menys la nostra, tenen facilitat per internacionalitzar les seves especialitats gastronòmiques, per vulgars que siguin. Obviant ja pizzas, creps i panetones i tots aquests aliments perfectament consolidats aquí, ara ens arriben tsunamis d'empanades argentines, com dèiem abans, kebabs, ramen i els tamales que tenim aquí. Escolta, benvingut sigui, però a veure quan nosaltres som capaços de col·locar alguna cosa d'aquestes de manera massiva a algun lloc.
0: Clar que sí.
2: Serà que no tenim coses.
0: Mare de Déu. Sí, sí.
1: Segon argument en contra. Quan tastes això, et quedes amb el dubte de com deu ser la versió artesana. perquè ens entenguem, tots hem menjat creps acabades de fer, però potser també hem provat d'aquestes creps envasades o congelades i efectivament no tenen res a veure les unes amb les altres. Per tant, si això ens agrada, ens obligarà a intentar descobrir algun dia d'alguna manera com són els tamales acabats de fer. I el tercer argument en contra serien els ingredients. Clar, els tamales són un producte popular a Mèxic, segurament la gent en fa a casa. Aquí els que tastarem són la seva versió industrial. Per tant, que per bona que sigui, inclou ingredients de dubtosa procedència que comencen per ells, segueixen amb un número. Aquí veiem que hi ha antioxidants, correctors d'acidesa, espessidors, etc. Per tant, aquests serien els tres arguments a favor, els tres arguments en contra, i ara arriba el moment de fer
0: de
1: el tast dels tamales. Tu, Xavi, aquests concretament els havies tastat?
2: No, aquests no.
1: Per tant,
2: és sorpresa per tots.
1: Serà sorpresa també per tu. I...
0: Clar, però la referència que tens tu d'un bon tamal no és la meva, eh?
2: No, a més
0: perquè tu els has tastat a Mèxic, entenc.
2: Sí, i jo he tastat només els tamals, diguem, fets al vapor, però embolcallats amb la fulla del blat de moro.
0: Ah, i aquesta
2: és... I aquesta és de plàtan i canvia... molt. El gust, la textura de com queda, canvia bastant. Aquests, de fet, els que estan fets amb fulla de plàtan, molt sovint se'ls diuen tamales oaxaqueños, perquè a la regió de Oaxaca es fan així. Per tant, aquests són totalment nous per mi, també.
0: Ah, doncs molt estem bé. En igualtat de condicions. Va.
2: A veure, anem a obrir-ho.
1: Crema una mica, no?, perquè ho acabem d'escalfar el microones.
0: A veure.
2: Anem a fer una cosa.
0: Bueno, veiem com tres farcellets.
1: Perquè això es menja amb els dits?
2: No, amb coberts.
1: Amb coberts.
2: Sí.
1: S'ha de tallar.
2: Del plàtan. Fa bastanta bona olor, he de dir, eh? O sigui, l'olor m'ha transportat, per exemple, a la paradeta al carrer habitual on menjo jo.
1: Oita.
2: Sí.
0: Fa una olor, sí?
1: Una magdalena de Proust.
2: Sí, sí, absolutament.
0: Però, a veure, la fulla de plàtan es menja
2: No. S'ha d'obrir,
0: Aperta, que ara em ve mossegant a mi.
1: Quina llàstima.
0: La fulla.
2: Fes-li la volta, Paula.
1: Ja li has d'haver dit.
2: Obre-ho amb cura, si està molt calent, i dins hi hauria d'haver-hi, obre-ho del tot, eh?
0: Sí.
2: Dins hi hauria d'haver-hi aquesta pasta feta amb farina de blat de moro, i en aquest cas, rajas. Aquí està el farcellet. Sí.
0: Mira.
2: Això són rajas con queso, que això és...
0: Sí,
2: veus els trossets de xile?
0: Els trossets... Menja amb mi, no em deixis sola. Vols venir aquí?
1: M'està venint una mica de gust estar-ho, i no sol passar en aquesta secció.
2: Veiem què passa.
0: Per un dia que no ho tries tu, llavors ara t'ha vingut les ganes, eh?
1: Exacte.
2: L'olor és bona.
0: Ai, formatge aquí, eh?
2: Sí.
1: A veure... Bueno, les cares són de...
0: Com, què?
1: Més aviat d'aprovació.
2: Força bé, eh?
0: Home, pica una miqueta, eh?
2: Et pica?
0: Sí.
1: Clar, el que tu et pica, Paula, el Xavi, és la normalitat.
0: Està aquí fotent unes cullerades que diu que dius.
2: A mi no em pica, però... El gust és bo, eh?
0: És una pasta perquè la gent ens faci la idea... Anava a dir una pastarada, però això no queda molt bé.
1: És una massa.
0: Anem a dir-ho així, una massa, amb trossets d'aquest xile, aquest formatge fos aquí al mig. Molt bé, això, eh?
2: A mi he de dir que m'ha agradat bastant.
0: Sí, eh?
2: Tenint en compte tots els condicionants que deia el Jovany, el fet que sigui industrial, la dificultat de portar aquí els ingredients, els afegitons que porta per ser industrial...
1: Prou bé, eh?
2: Prou bé.
0: Visca els tamales, eh?
2: Sí, són
1: tamales. Doncs mira, a veure si haurem fet. Prou bé, hem descobrir un dia que no triu el producte i resulta que triomfem.
2: És el criteri. Té bon criteri i aquí no.
1: Molt bé. Doncs res, us he de fer la pregunta. Comencem pel Xavi. Si haguessis de situar aquest producte, aquests tamales, en un punt de la línia que va del producte top al producte nyap, on la situaries?
0: Alerta, que s'ho està pensant.
2: No puc dir que sigui un nyap, que és el que jo m'esperava.
0: Val.
2: Per tant, l'aproparé més al top, salvant les distàncies del producte menjat allà i fet allà, però l'aproparíem al top.
1: Sí, amb el top, eh? I tu, Paula, on situaries aquests tamales?
0: Jo també al top, sense tenir referències.
1: Molt bé.
0: Sí, però està boníssim. Jo ara mateix dinaria això, sense cap mena de problema.
2: Me n'alegro profundament.
0: Escolta.
1: Jo crec que ja podem dictar sentència. Tenim que aquests tamales són un producte...
0: Top! Que bé, que bé començar la temporada així. Gràcies, home.
2: No, home, vosaltres, me n'alegro, me n'alegro que us hagi agradat.
0: Doncs esperarem la propera vegada per escoltar-te on sigui, a la ràdio, veure-te a la televisió o seguir-te també a les xarxes socials, que allà sí que ens agrada fer. És l'única cosa que m'agrada fer, scroll infinit.
2: Home,
0: que és
2: gràcies.
0: Veient el Xavi imitar i llavors...
2: Gràcies, Paula,
0: sí, sí. Moltes gràcies, de veritat, Xavi. Una abraçada.
2: A vosaltres, una abraçada.
0: Adéu. I avui la nostra cadira lliure l'ocupa el periodista de Vilaseca, Xavier Grasset, algú que sabem del cert que frueix de valent menjant. Ell ens fa la seva llista de bars i restaurants preferits de Reus, al Baix Camp, no n'ha pogut triar només un, ja us ho dèiem, que frueix de valent menjant, però comença per un que li encanta, que és el Més que Tapes. Endavant, Grasset.
6: M'enxampes a la porta del Més que Tapes, a Reus. Soc al carrer Santana i la veritat és que si em vols trobar sempre amb un alt percentatge de possibilitats m'hi trobareu. En Roger ja fa anys que treballa i que treballa fi. Primer tenien el Tapes i Tapes, que encara existeix, i després van voler fer un salt més com dir-ho, més de complicar-se la vida i el gust, però en benefici dels comensals. Per tant, el Més que Tapes i la seva sofisticació assumible m'hi trobareu. És veritat que al carrer Santana també tens el Vítric al costat, que també seria molt bona opció. I encara, mira, tinc dues novetats gastronòmiques que s'han obert a la ciutat de Reus, que és des d'on us parlo, com són el Fotligús o la Barra del Pil Pil, que és una sucursal del restaurant Pil Pil, i tant un lloc com a l'altre, i encara hi podem afegir el Barrut i el Museu del Vermut, i la llista és llarga, suculenta i saborosa. Per tant, caníbals, a Reus us esperem. Bon profit.
0: Fins aquí el menú d'avui. Moltes gràcies per venir i us esperem diumenge vinent, a la mateixa hora, a la una del migdia. Canviarem el menú, però a la cuina serem els mateixos. Pilar de Pedro, Sílvia Andrés, Helena Miquel, Nil Hernández García, Gerard Jubany i una servidora, Paula Molés.
7: Cosa que és més nostra, i no s'assembla a la pizza, és la coca. Doncs aquí hi hauria d'haver, per exemple, la recapteria, un lloc on només poguessis menjar, doncs, coques de recapte. Sempre

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Quim Balaguer. Catalunya tanca l'episodi de pluges excepcionals aquest cap de setmana amb un balanç de dues persones mortes, una de desapareguda i centenars d'incidències. Ara, però, ja no queda cap zona del país afectada per restriccions de mobilitat. Els bombers han fet més de 2.400 serveis i en 200 casos han hagut de rescatar persones atrapades per l'aigua. David Borrell és el cap dels bombers.
2: Hem treballat amb 2.440 actuacions, el que fa a bombers, de les quals hem de destacar 225 serveis de salvament. Això són moltíssims serveis de salvaments, amb moltes persones, diguéssim, afectades per aquests salvaments.
1: Pel que fa al cabal dels rius, durant aquest diumenge s'han anat normalitzant després de rècords històrics i de superar els llindars de perill en casos com el Besòs, el Daró o la Tordera. Més notícies, Carola Gil.
3: Com a mínim, 6 centres educatius no podran obrir portes aquest dilluns pels efectes dels forts aiguats. Segons el Departament d'Educació, són l'Institut Ramon Turró de Malgrat de Mar i l'Institut Professional de Turisme Equestre de Santa Susana, al Maresme, el Centre de Formació d'Adults i l'Escola d'Idiomes de Granollers, el Centre d'Adults de Ripollet i l'Institut Mercè Rodoreda de l'Hospitalet de Llobregat. A més, també hi ha 3 centres amb afectacions importants que fins aquest dilluns a primera hora del matí treballaran per intentar poder obrir els equipaments. Són les escoles Bellavista i Garau de Liós de les Franqueses del Vallès, a més de l'Institut Mediterrània del Masnou.
1: El candidat conservador Flavio Bolsonaro ha guanyat la primera volta de les eleccions presidencials del Brasil per davant de l'actual president, el progressista Lula da Silva. Amb el 99% del vot escrutat, el fill de l'excap d'estat Jair Bolsonaro ha obtingut el 47% dels sufragis, mentre que el veterà dirigent de l'esquerra brasilera ha arreplegat el 45% dels vots. Com que cap dels candidats ha obtingut més del 50% dels vots, la presidència es decidirà en una segona volta d'aquí a 3 setmanes.
3: Prop de 600 migrants dels 3.000 que hi ha acampats a la platja del trampolín de Ceuta han optat per tornar al Marroc després de l'inici de l'operació policial aquest diumenge per desallotjar el campament improvisat davant del mar. Aquest desallotjament es fa de forma esglaonada perquè no hi ha prou espais d'acollida per atendre la quantitat de migrants arribats a Ceuta des de finals de juliol. Els migrants, la majoria arribats a finals de juliol, amb l'entrada massiva i regular d'estrangers a la ciutat autònoma espanyola, poden triar si van a un centre d'atenció temporal per a estrangers després d'identificar-se o si marxen voluntàriament al Marroc.
1: Arrenca la vacunació contra la grip i la Covid per les persones més grans de 80 anys, les que viuen en residències, els infants i personal sanitari. A partir del 26 d'octubre s'obrirà a la resta de col·lectius, sempre amb cita prèvia. Aquest dilluns es vacunarà ja 120.000 persones que van sol·licitar-ho des del mes de juliol quan es va obrir. Aquest any la campanya ha començat 2 setmanes més tard perquè les vacunes s'han hagut d'adaptar a les soques del virus de la grip i la Covid que han circulat a l'hemisferi sud. A Sibèria, desenes de persones han estat posades en quarantena després de la mort d'una dona per un cas de pesta pneumònica, que és una malaltia infecciosa mortal si no es tracta a temps.
3: Segons les autoritats locals, la víctima era una tècnica en un laboratori de la ciutat d'Irkutsk, a qui se li hauria trencat un tub d'assaig mentre manipulava mostres del bacteri de la pesta. Almenys 200 persones amb qui hauria estat en contacte s'han posat en quarantena. La informació la va difondre el governador d'aquesta regió russa a les xarxes socials, anunciant la mort de la dona a causa de la pesta. El Ministeri Rus de Salut encara no ha fet cap referència al cas ni per confirmar-lo o desmentir-lo. La pesta pneumònica o pulmonar és la forma més greu i virulenta de la pesta. S'encomana de persona a persona a través de l'aire al tossir o esternudar. I segons l'Organització Mundial de la Salut, pot ser mortal si no es tracta ràpidament.
1: Yeah. Esports, el Barça ha guanyat el clàssic de la Lliga F contra el Madrid per 7-0. Clàudia Pina ha fet 4 gols i Graham, Payor i Cindy un cadascuna. Amb aquesta victòria, les blaugranes tenen 5 punts més que el Madrid i han anat 40.000 persones.
3: A la segona divisió masculina, Girona 0, Mallorca 0 i Sabadell 0, Andorra 0. El Girona era quart en zona de play-off, mentre que el Sabadell és setè.
1: I en bàsquet, a la CB, Múrcia 100, Barça 94, Baskonia 118, Girona 78 i Lleida 81, Burgos 94.
0: Fins aquí les notícies.

0: Ràdio 4.0 amb Xantal Llavina a Catalunya Ràdio.
1: Hola, com esteu? Avui comencem amb un número 1846. No és un número de loteria ni tampoc el número de programes que portem. Tampoc és un any. Voleu saber què significa aquest número? Atents a aquesta història. Estem al 2041, 30 anys després del seu tancament, a la Cala Montjoi de la Costa Brava torna a sortir fum de la cuina. El bulli ha reobert.
2: Cambrer, perdoni, què estic menjant?
3: Una tempesta.
2: Una tempesta?
4: Cambrer, aquest plat com es diu?
3: És el gust de la infància. Desitjo que li agradi.
1: Quan estava obert el bulli, rebia més d'un milió de peticions de reserva cada any, però només podien anar-hi a menjar unes 8.000 persones cada temporada. El nou bulli, el del 2041, també és un èxit.
2: I això, què menjo ara?
3: Mart.
2: Mart? No es pot menjar Mart. Encara no hi hem ni anat.
3: No es preocupi, senyora. El 1994 tampoc es podia menjar aire i aquí ho vam aconseguir.
1: El cambrer refereix a l'escuma de mongetes seques amb garota de mar, el primer plat on es va demostrar que l'aire podia ser un element conductor salat d'alta cuina. Tres anys després, el 1997, el bulli va fer una escuma de fum. Ara fa 15 anys, Ferran Adrià i el seu equip van cuinar per última vegada.
2: Feliciti el cuiner. Podria saludar-lo?
3: No és possible. El nostre cuiner és un robot amb intel·ligència artificial.
2: No pot ser, no m'ho crec.
3: Té raó. El robot sóc jo.
1: Fa 32 anys, el bulli va presentar el primer dels seus 1846 plats innovadors. Va ser una minestra de verdures cuinada en textures com ara mousse, gelatina, gelats i sorbets. Podrà una intel·ligència artificial el 2041 innovar tant com ho va fer Ferran Adrià ara fa 32 anys? O una revolució com aquesta només pot fer-la la ment humana? Vosaltres, oients, què en penseu? Benvinguts al Revolució, al món de demà. Comencem a revolucionar-nos.
5: Avui al Revolució 4.0... Rescat acaba d'estrenar Gènesis, la sèrie sobre el bulli. I avui al Revolució 4.0 parlarem de cuina i innovació amb la pastissera i concursant de Masterchef, Sofia Jané, el cuiner amb dues estrelles Michelin, Artur Martínez, i la directora i presentadora del programa Un restaurant caníbal a Berlín, Paula Molés. Descobrirem una nova manera de fer turisme amb una idea que vol fer que tots tinguem un guia digital personalitzat. Ho explicarem amb el Sergi Quinto. I amb la publicista Sam Húdez descobrirem com canviarà la publicitat en el món de demà.
1: Fa dues setmanes es va estrenar a Trescat la sèrie Gènesis sobre la història del bulli de Ferran Adrià. Com el seu xef a la sèrie veiem com el restaurant es va convertir en un laboratori d'idees i com Ferran Adrià sempre deia que crear és no copiar. El bulli, el Ferran, va revolucionar la manera de pensar la cuina, d'imaginar-la, d'investigar tècniques, conceptes i presentacions que fins aleshores no s'havien fet mai en un restaurant. Mystery. I ara parlarem de cuina amb tres persones que coneixen molt bé la cuina. Paula Molés, companya d'aquesta casa, presentadora del programa Un restaurant caníbal a Berlín, el diumenge a la una. Què tal? Com estàs?
6: Com estem? Molt bé.
1: T'has cregut aquesta història que fèiem a l'inici? Què t'ha semblat?
6: Sí, bueno, una miqueta interpretada. He reconegut les veus, aquest és un problema, no?
1: Ah, sí?
6: Hi havia l'Anna Escura per aquí o alguna cosa així?
1: Sí, companya d'aquesta casa.
6: Llavors, bueno, costa una mica.

0: conèixer personatges i conèixer la història, doncs ajuda. A mi m'ha semblat, m'ha agradat moltíssim, la veritat.
1: Molt bé. I a més, també ens acompanya la Sofia Jané, pastissera, la recordeu perquè va ser concursant de Masterchef, on tothom li deia l'alcaldessa, i ha format part també de l'equip gastronòmic de l'AMAC amb el xef Jordi Cruz, i ara és creadora de continguts a xarxes socials i xef de la Dramerie.
2: La Dramerie,
1: sí. Dramerie, una pastisseria de Barcelona. Què tal?
2: Molt bé, molt contenta d'estar aquí.
1: Molt bé, jo també. Tu has vist els capítols del Gènesi de 3CAT? Què t'han semblat? A veure, quin diries?
2: He de dir que el primer capítol no estava entenent molt bé com agafar-ho, perquè jo m'imaginava potser una sèrie on fos cuina, i realment el primer capítol i mig, dic, ostres, això està com molt... No, com una mica com passat per Disney, d'una sèrie. Però he de dir que ja a la meitat del segon capítol ja m'està encantant, de veritat.
1: Deixa'm felicitar els companys de 3CAT que han dirigit i que han fet aquesta sèrie, perquè està funcionant molt bé, està agradant. Paula, què en diries? No? Tu que a més vas parlar amb Ferran Adrià, no sé si li ha agradat o no a ell aquesta interpretació que s'ha fet, què diries?
3: Bueno, jo crec que ell està encantat perquè sempre ho diu. A més, ells han sigut, sobretot la seva obsessió era el rigor, és a dir, que fossin molt rigorosos, que la gent es creiés que aquells actors eren cuiners, que òbviament no ho són, i llavors aquí hi ha hagut un paper fonamental del Marcus Pinera, que va ser cap de cuina del Bulli en el seu dia, a partir de l'any 94, i el Marc ha fet una feinada brutal, primer, de cuinar tots els plats, és a dir, aquí no hi ha cartró perdre en cap dels planos, és a dir, anem a imaginar, una menestra amb textures del Bulli, doncs el Marc i el seu equip la feien 4-5 vegades, depenent de quant costés de rodar aquella escena. I després les mans, no?, perquè veiem els actors que tallen coses, que sofregeixen, que mouen les mans a la cuina, això ho sap l'Artur, i allà sí que es veu realment quan, home, no me'l crec, i hem fet aquesta feinada d'ensenyar als actors a que semblessin cuiners real, i jo crec que amb això, o sigui, el rigor que buscaven, jo crec que l'han aconseguit, i per això el Ferran es tira una mica de la piscina i diu, sí? És la millor sèrie de gastronomia que s'ha fet mai, perquè l'està comparant amb The Bear, per exemple, o l'està comparant amb Chef's Table, on a vegades potser els actors poden semblar que no dominen tant, i aquí s'ha fet aquesta feinada. Llavors, a nivell gastronòmic és brutal.
2: Quan la manera que tenen d'agafar un sifon, si tu mai has agafat un sifon, tu no tens idea de com posar les mans. Sí. I aquí es nota que hi ha algú darrere que li ha dit, no, el sifon s'agafa així, o la màniga pastissera s'agafa així. I jo crec que està molt cuidat, això.
0: Al final, jo crec que es resumeix amb quan el tio més exigent del món, més obsessiu i... No?
3: Exacte.
0: Està content. Aleshores, jo crec que la resta hem d'estar contents.
1: Clar, a mi m'ha sorprès, parlant de cuina, aquest lideratge de Ferran Adrià, perquè hem vist un Ferran molt exigent, no?, amb els seus treballadors, era molt perfeccionista, és obsessiu, no? Com creava? Han dit que treballaven amb ell, que era així, és a dir, era tan estricte, perquè, clar, el que no ens han agradat són aquests crits a la cuina, que jo no sé si és real o no.
3: Hi ha un tall, no?, que ell està dient al Xavier Sagristà i a l'Albert Adrià, que és el seu germà, diu, si vols guanyar la Champions, no has de tenir ni amics ni família. Jo l'entrevistava al Ferran diumenge passat i li vaig posar justament aquest tall. I que, escolta, Déu-n'hi-do, quines bronques que fot el Miquel Fernández aquí a la sèrie. Això és veritat. Diu, és un mite, no?, que hi hagi bronques i crits a dins la cuina, perquè diu que, clar, en aquell moment del servei tu has de servir tants plats, concentració màxima, no pots estar cridant, que a vegades... Jo he vist cridar a cuines, potser la Sofia i l'Artur també ho han vist, jo he vist cridar a cuines. Però les bronques venien potser després, perquè, clar, l'exigència era molt alta, ja. No? Després havies d'una mica passar comptes, però jo crec que el servei del Bullin no es cridava a dins de la cuina en el moment del servei.
1: Artur, què diries? La innovació, la tecnologia... Amb què ha innovat, Ferran, que estem veient en aquesta sèrie, no? Què destacaries tu?
0: A veure, jo crec que no podem entendre la gastronomia actual i no tan sols l'alta gastronomia, sinó que qualsevol tipus de gastronomia, sobretot a nivell operatiu, sense saber que la gran majoria o una gran part de tot això ve d'allà. Moltes vegades ens oblidem del fet de les pinces, del fet de restaurants que no tenen pa al seu menú degustació, només tenir un menú degustació i no tenir carta. Tot això que potser va néixer a Marcelo Tejedor, però bueno, és igual. La qüestió és que hi ha molts tics actuals que venen del bullying i moltes vegades la gent jove, malauradament, no coneix aquesta,

0: aquest origen de tot el que fa servir, o la gran majoria del que fa servir, de les tècniques, no tan sols les esferificacions, sinó la forma de treballar, d'organitzar-se. Jo crec que hi ha una incidència total amb l'operativa dels restaurants actuals.
1: Tu ets cuiner perquè t'agradava molt, Ferran Adrià, és així?
0: Sí, jo vaig començar, mira, jo encara que vinc d'una família doncs, de la professió, jo vaig caure a l'escola d'hostaleria l'any 93, forçat, vale? Obligat. I va ser arrel de fer des de primer, perquè abans eren 5 anys, de fer treball sobre el bulli, i doncs teníem articles que anaven sortint i tal. Jo, Ferran em va ensenyar que aquesta professió podia ser una cosa diferent al que jo fins aleshores creia que era la cuina. I em vaig engrescar i sempre ho dic, sóc el cuiner que sóc gràcies a aquesta motivació que com a un nen petit doncs jo tenia quan veia qualsevol cosa del bulli que se'm posava en els ulls, no?
1: Clar. Sofia, tu t'ha inspirat també en la pastisseria teva?
2: Jo diria que com ha dit l'Artur, crec que és impossible que a dia d'avui treballis del que treballis si tens un mínim d'interès creatiu, diguéssim, el llegat del Ferran Adrià no t'hagi arribat. Jo abans de pastisseria vaig estudiar publicitat i relacions públiques i teníem una assignatura que era només de creativitat. Ja es dic, és una carrera que no té res a veure amb la cuina. Un dia vam fer guacamole, però com a anècdota, però en aquesta carrera es va parlar de Ferran Adrià més d'una vegada, de la forma que tenia de crear, perquè la creativitat, sí, hi ha persones que tenen tendència a ser més creatives o hi ha persones que no són tan creatives, i jo crec que això es pot portar a tots els terrenys. A la pastisseria, evidentment, doncs també doncs, fas servir pinces, fas servir tècniques, segurament doncs, que fa 100 anys era impossible que fessis servir en una pastisseria, vull dir que és evident que tothom té Ferran Adrià en el seu dia a dia, en algun moment de la seva vida. O sigui, la forma que tens com de connectar, si vols fer algun nou, al final, també una cosa que diu el Ferran Adrià és que sense coneixement tu tampoc pots crear res. És a dir, la creativitat al final és lligar conceptes que tu tens instaurats. Tu no pots crear una cosa del no-res, llavors... Evidentment, doncs...
1: Paula?
3: Clar, no, i pensava que per entendre no la revolució del Ferran també hem de veure en quin moment va passar i què hi havia abans, no? I abans teníem França, que era la gran reina de la gastronomia del món, amb la Nouvelle Cuisine, que déu-n'hi-do, oi, Artur? Van ser uns senyors que van canviar les coses de la cuina clàssica francesa perquè van refinar, no? Ja no tapaven els plats amb moltes salses. Però, clar, després de tot allò, ve el Ferran Adrià, que és aquest trencament d'esquemes absolut, no? I diu, pensa... fes el que vulguis, crea amb total llibertat, és a dir, és un trencament de cànons, no?, de manera de pensar, que jo crec que això és el que després es trasllada amb gent com vosaltres que us dediqueu, no?, que és com aquesta llibertat de, bueno, pensem les coses, donem-hi una volta, no?, divertim-nos també, no?, que és una cosa que deia el Juli Soler a la sala, no?, doncs passeu-vos-ho bé, no?, quan aneu de restaurant.
0: Absolutament. Al final, la qüestió queda en la pregunta i ens ha ensenyat a preguntar-nos el per què tot plegat i fonamentar les coses, i a partir d'aquí doncs, ens va donar aquesta llibertat sempre en fonamentació, vale? I l'exemple més clar és que des que va tancar el bulli la gastronomia, la creativitat de la gastronomia pràcticament ha estat inexistent,
1: sí,
0: i molt poca gent al món.
1: Sí, tu creus que hi ha restaurants... cap revolució més, no?
0: Bueno, no, una cosa és revolució, jo parlo ara de creativitat, perquè sí que hi ha hagut una revolució en quant a producte, en quant a sensibilitat, una revolució territorial, de consciència, d'equips, de conciliació, hi ha hagut diferents revolucions. Però la creativitat a la cuina van fer una feina tan bèstia que jo crec que després d'ells han hagut com 5-6 cuiners al món que han pogut seguir més o menys fent creativitat. Aquesta és la dimensió.
1: Creieu que ara utilitzaria intel·ligència artificial, no? També, el Ferran? Què en penseu?
2: Jo crec que sí, jo crec que el Ferran...
3: Sí. O sigui, pot ser.
2: Sí, jo crec que sí, perquè en el seu moment va fer servir totes les eines que tenia a mà. Llavors, ara, no fer servir una eina tan potent com la IA... Jo crec que ell s'aprofitaria de la IA, però al final la IA tampoc és una eina més. No és un Ferran Adrià, la
3: IA. L'heu sentit, ho ha dit en no sé quina entrevista, que la fa servir molt, la IA, i que gràcies a això ha hagut de pronunciar millor, perquè si no la màquina no l'entenia.
2: No l'entenia.
3: No l'entenc. I llavors ell era com, bueno, ha fet logopèdia gràcies a perquè el ChatGPT l'entengui.
1: Molt bé. Això ha dit. La innovació comença sovint amb una il·lusió o amb una visió, però de vegades les coses no surten com ens agradaria. Tens aquesta història? Som a Nova York, fa molta calor, és agost del 2010. Us presento el xef Willy Dufresne.
4: Hola, sóc el xef del restaurant experimental WD50. El meu somni és fer un gelat calent. Porto 7 anys i mig intentant-ho.
1: Heu sentit bé, eh? El xef Dufresne volia fer un gelat calent, no un gelat que s'hagués fos, o un gelat tebi, no. Ell volia unes postres que semblessin a un gelat, però que no estigués calent.
4: Vaig intentar-ho 50 vegades. Vaig fer 50 experiments diferents, però cap va donar un resultat satisfactori.
1: 50 intents i 0 èxits, tothom diria que va ser un fracàs.
4: Jo no ho considero un fracàs. Vaig aprendre molt de tots aquells experiments.
1: La idea de fer un gelat calent no només la va tenir Dufresne. Sabeu qui també ho va intentar? Ferran Adrià. Explica el seu germà Albert que aquesta va ser de les primeres postres que el Ferran li va encarregar. També ho va intentar moltes vegades, però tampoc ho van aconseguir. Què en penseu d'aquesta història? Per innovar també hem de fracassar. No sé si la coneixíeu també, sí?
2: Jo crec que, és que per innovar és inevitable que t'equivoquis. I m'agrada molt la manera que té la sèrie de fer veure la gent com per arribar a l'excel·lència i per arribar a innovar o a crear una cosa nova, la dedicació i l'obsessió que tenia Ferran i que també va encomanar doncs, a l'Albert Adrià. O sigui, Ferran Adrià, evidentment, és una persona a qui li hem de donar les gràcies per tot el que ha creat, però l'Albert Adrià jo crec que no se'n parla tant i al final també és un revolucionari, igual que el seu germà, posant les postres a o sigui, el nivell del salat. És que a dia d'avui encara hi ha molts restaurants que no posen les postres a nivell del salat.
1: Ja. Mm-hmm. Tu tens el gelat calent? El gelat calent?
2: No. Jo no faig gelat.
1: El té algú al món o no?
3: No. Que jo sàpiga, no.
1: Ningú, que és curiós,
0: que,
1: eh?
0: Que conegui, eh? Que conegui.
1: Clar.
0: Jo, perdona, respecte al, sí? al fracàs, jo crec que fracàs és innovar. Fracàs és innovar.
1: Fracàs és innovar, eh? Sí. Per tu?
0: Absolutament. O innovar també és fracassar, digue-li com vulgui, però forma part de l'equació.
1: Explica'm algun plat teu que sigui innovador.
0: Jo primer t'haig de reconèixer que podria dir un tant per cent molt alt dels plats que al final són un èxit al restaurant, sí? Possiblement el 50% són fruit del fracàs.
1: Mm-hmm. Digue'm un del teu restaurant que sigui molt bo.
0: Bueno, és que tots...
1: No, home,
0: Bueno, no sé, és que hi ha molts gen icònics, una Royal de Ceba o... Sí, sí. Però, per exemple, tornant, al final, l'errada et fa obrir una porta que tu no havies contemplat.
1: Ja.
0: I aquí es produeix la màgia. I l'únic que has de fer és estar atent. I ho volia dir, que hem parlat de la IA. La IA és una fantàstica eina consultiva.
1: Clar, per la cuina també, perquè dius, imagina't plats com faria Ferran Adrià. Tu li pots preguntar a la IA, no? Fes plats com que... No? Bueno, digues.
0: Però en quant a creació, millor la intel·ligència natural, no?
1: Ja.
0: És més autèntica, més singular, més no?
1: Tu la fas servir a la cuina?
0: Jo consultivament, i jo he trobat a la IA una enciclopèdia express, global, i aleshores sí que has de separar, no? El trio de la paja i tu has de fer aquesta feina... Però consultivament jo m'estalvio molta estona de revisar coses.
3: Bon equip de documentalistes, la IA, no? Sí, com els periodistes també, no? A vegades quan busquem documentació ens facilita molt la feina.
2: Jo poso sempre l'exemple de una Thermomix, que hi ha molta gent que diu, però aquest cuiner fa servir la Thermomix, dic. Gairebé tots els cuiners tenen una Thermomix a l'obrador, a la cuina, on sigui, perquè la Thermomix és una eina més, al final. Per què he d'estar jo triturant a mà o amb un morter si m'ho pot fer una Thermomix? Per què he d'estar jo sofregint ceba durant 2 hores i remenant-ho si tinc una màquina que ho fa? Doncs la IA igual, la IA no l'has de fer servir com la persona d'I+D. La persona d'I+D sí que es farà servir la IA per complementar-ho amb la resta. Nosaltres el 2022 el 22, no, 23, perdona, vam fer un pastís que volíem que tingués els gustos que li agradaven al floquet de neu. I me recordo que teníem dos ingredients i dèiem, va, entre aquests dos, quin? I me recordo que li vam preguntar al ChatGPT quan encara no es feia servir el ChatGPT, o ningú el coneixia, o sigui, hi havia molt poca gent que el coneixia. I clar, vam fer servir la IA, però no som uns timadors per haver fet servir la IA per preguntar-li quin tercer ingredient li posaries.
1: Paula, a més, aquesta sèrie que veiem a casa nostra, TV3, 3CAT, més endavant arribarà a Netflix, confirma que es distribuirà la resta d'estat Europa i Latinoamèrica. Això és molt bo, no?, per la cuina catalana, com a...
3: Sí, bueno, i ara el Ferran, jo crec que té dues obsessions. Una, que hi hagi una segona temporada, que només fa que dibuï una segona temporada. Jo ja li vaig dir, però què explicareu? Clar. Com ho va acabar de saber dir ben bé, perquè no sé on podríem anar. I després, l'altra obsessió és que això arribi a la Xina. Perquè ell considera que, no, aquesta, bueno, que la Xina serà la gran revolució de la gastronomia o la cuina per descobrir en el futur serà la Xina i volen que arribi. De moment, déu-n'hi-do, vull dir, molt bones audiències a TV3, no? Sí. En aquestes estrenes de nit, amb aquests dobles capítols. I ara jo crec que la prova del nou, que es diu també a la cuina, la prova del nou serà Netflix, jo crec, no? A veure com va Netflix i si arriba a altres públics i on es veu, no? Però jo crec que està molt pensada la sèrie per això, eh? Públic internacional i sobretot gent com la Sofia i com jo, que no hem pogut anar al bulli també.
1: Clar. Sí. No, a més, Xina, clar, són 1.400 milions de persones, per tant és un públic important, perquè recordem que és el segon país amb més població del món, per tant està molt bé que coneixin la cuina catalana. Digue'm cuiners que t'han inspirat, eh? Ferran, i qui més, en el teu cas?
0: Jo què? Hòstia, quina pregunta.
3: La teva mare.
0: Tots, traient de l'ocasió, la mare i l'àvia, de veritat que tots, al llarg de Carme Ruscalleda, els Roca, però també cuines de cuina tradicional, i al final sóc un gran admirador de la gran majoria de cuineres i cuiners, i al final la meva formació en aquest sentit ha estat molt, molt transversal, però que podria dir tots, fins i tot coetanis meus, eh? Hòstia, un Jordi Vilà o fins i tot un Ricard Camarena. És que al final jo, no sé, sóc el major valedor dels meus companys perquè els admiro i hòstia, qualsevol que tingui una sensibilitat i una estima per l'ofici em pot ensenyar sempre.
1: Us pregunto als tres, què és per vosaltres la gastronomia catalana, i segur que amb aquesta sèrie, si ja és coneguda al món, no?, amb aquesta sèrie segur que molt més, no, Paula?
2: Paula.
3: Sí,
1: jo. Ai, perdona, què t'he dit, Sofia, és veritat, eh?
3: No, Sofia primer, sí, cap problema.
2: Per mi la gastronomia catalana, ho és tot i és una de les millors del món. A mi, si em diguessin, mira, mai més podràs menjar, i sé que és un tòpic i que molta gent també ho diria, però si em diguessin, només pots menjar un tipus de gastronomia tota la teva vida, triaria la catalana. Crec que és una cuina que és tan complexa, que és tan completa, ja, que és tan... O sigui, ens l'estimem molt, però és que també crec que si jo hagués nascut a una altra banda, també m'encantaria com ho fa cada dia. O sigui, és una cuina que emociona, és una cuina que és pura, que és que no... No sé com definir-ho, la veritat. Mai m'havia preguntat què és la gastronomia catalana, però per mi és la vida.
3: Sí, hi ha una doble trama, per cert, va la Diagènesi, que l'altra trama de ficció va sobre cuina tradicional catalana a Can Canavac, aquesta masia que... Vull dir que és important també la sèrie, això que dius, eh? Però és que penso en la història que tenim, no? La cuina catalana que està arrelada a l'edat mitjana, que a l'edat mitjana els catalans érem gran potència mundial gràcies als nostres receptaris. Els primers receptaris escrits estan fets en llengua catalana, i és increïble com podem veure, no?, doncs, aquesta tradició de l'edat mitjana, després dels romans, dels ibers, dels grecs. I tot això ho anem arrossegant, i després arriba Ferran Adrià i fa el que fa, i encara fem. Vull dir que és una història, i a més hi ha una cosa que un cop va dir la Ruscalleda i que em va fer pensar, clar, a quin lloc del món trobes que amb 20 quilòmetres de distància canvien absolutament els productes, els aliments, el receptari. És que, clar, tenim un rebost tan meravellós, no?, que sempre ho diem, tots aquests productes, però, és clar, sense això no en podríem fer, no?, com una gran cuina, vull dir que...
1: Molt bé, hem d'anar acabant. M'agradaria que m'expliquessis una mica amb titular la revolució del Ferran Adrià, a la que estem veient Gènesis. Ell ja va dir, el Ferran Adrià va dir, la revolució del Bulli va ser més filosòfica que tecnològica. Ara em direu si esteu d'acord amb el que deia. I per tu, quina diries, ja que has vingut també la revolució? Quina és la revolució de Ferran Adrià que estem veient a Trescat aquests dies?
0: La revolució del Bulli, torno a dir, va ser la capacitat de fer entendre al professional que ens havíem de treure aquesta, no, aquesta cosa que ens tapava els ulls i pensar lliurement i reflexionar sobre tot plegat.
1: I que tot era possible.
0: Aleshores, clar, jo quan començo a cuinar és que a mi el primer que m'ensenyen era posar sal i pebre a la carn. I tu, mecànicament, vas repetint, posar sal i pebre a la carn perquè t'ho han ensenyat. Ell em va ensenyar per què el pebre. Per què la sal? Per què en comptes del pebre una altra espècie? En comptes de la sal, per què una salmora? És a dir, ens va treure d'aquesta part mecànica, quasi militar, de la formació, per tenir un pensament crític.
1: Ja. Sofia, el teu titular final, per què ha estat revolucionari el Bulli i Ferran Adrià, i ho veiem a la Trescat?
2: Jo crec que perquè és la persona que ha demostrat a la resta que a la cuina també s'ha de pensar. No és un ofici, com deia l'Artur, mecànic o plenament de... Les coses són així perquè sempre s'han fet així, ja, però per què s'ha fet així? O sigui, a reflexionar i a portar la creativitat en un terreny que poques persones abans havien... La primera persona que va fer un ou ferrat, evidentment, va crear
1: ja, alguna cosa. Revolució de pensament, de creativitat. Paula, per tu?
3: Revolució, titular. Mira, la primera revolució, la que es veu facilíssima, que és el menú llarg i estret, que tantes vegades diu el Ferran, va ser el primer que el va fer, no? Abans no es feien... És a dir, molts platets, estret, vol dir com platets petits, no? I llarg, no? I després l'altra més filosòfica, doncs, òbviament, això, reflexiona, pensa, i no m'agradaria marxar sense dir que l'altra gran revolució del Bulli passa per Juli Soler, que és la revolució de la sala, importantíssima, perquè va crear un nou estil de servei, el cambrer deixava de ser el teu servent, per dir-ho d'alguna manera, clar. I passava a ser de tu a tu, i aquesta comunió que encara avui molt restaurants veuen, no?, entre la sala i la cuina, tan important.
1: Doncs escolta, moltes gràcies, ha estat un plaer, Paula, Artur, Sofia, que avui vinguéssiu al Revolució, hem viatjat al futur per imaginar-nos un desig que el Bulli o el seu esperit innovador tornés a cuinar màgia, il·lusió i innovació. No sé si això acabarà passant al 2041, però estic ben segura que amb el talent com el de l'Artur i la Sofia i la visió de la Paula, potser sí que veurem una nova revolució culinària, tant de bo. Moltes gràcies.
5: Revolució 4.0, el món de demà. My tea's gone cold, I'm wondering why I got out of bed at all. Dos dies, els dissabtes quan vulguis, a l'app i al web, i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio. Amb Chantal Llavina.

0: Viatjar és sempre una aventura, oi? Però fins ara, quan arribem a una ciutat, a un museu, a un monument o a un poble, teníem dues opcions. Buscar informació nosaltres mateixos o esperar que un guia ens expliqués què estàvem veient. Ara, imagineu-vos una altra possibilitat. Arribar a un lloc i tenir el nostre propi guia digital. Aquesta és la idea que hi ha al darrere de Wowist. I avui descobrirem els seus detalls amb un emprenedor català de Manresa, que és el Sergi Quinto. Sergi, com estàs?
1: Molt bé, encantat.
0: A veure, com explicaries què fa la teva empresa? Es dedica al turisme, turisme TIC, i explica'm la feina que feu i aquests guies digitals.
1: Sí, són guies amb intel·ligència artificial que adopten personalitat de gent famosa o de personatges històrics, com pot ser, per exemple, Manresa, l'Ignacio de Loyola, el Sant Ignacio de Loyola, o el cas del Moco Museum, pues, un guia que hem personalitzat per ells, i aquest guia t'explica de la seva manera tot el que tu li pots preguntar. I és interactiu, perquè tu li preguntes el que vols, amb l'idioma que vols, el nivell que vols, i ell no només t'ho explica, sinó que t'ho ensenya, perquè creem vídeos amb intel·ligència artificial que repliquen històries o llegendes que s'havien fet en el passat i que no es podrien mostrar si no fos amb la intel·ligència artificial.
0: Per exemple, ara estreneu, explica'm, el Museu Moco, què és el que fa aquest guia, exactament?
1: Clar, aquest guia, tu quan entres al museu, pues, t'explica els quadres, les obres que veus, t'ensenya ell mateix, et surt la seva imatge i t'ho explica i t'ensenya com es van fer i tot aquest tipus de coses, i llavors tu li pots preguntar amb l'idioma que vulguis les coses que no només el que t'explica, sinó les preguntes que tens concretes. I, per exemple, si ets un nen, li pots preguntar a nivell la mateixa obra, te l'explica com si fossis un nen, o si ets una persona molt entesa, t'ho explica amb més profunditat, o si ho pots adaptar.
0: Molt bé, d'on neix aquesta idea de fer tot això dedicat al turisme digital, Sergi?
1: Bueno, això neix de... Jo sóc expert en màrqueting des de fa molt temps i vam veure que el turisme, amb la irrupció de la intel·ligència artificial, era un sector que es tenia que revolucionar, i que fins ara, jo que he viatjat molt, tu anaves als llocs i tot era les audioguies, són coses molt estàtiques, que no s'adapten a el que a tu t'interessa, i ara amb la tecnologia d'intel·ligència artificial pues, ho pots adaptar i pots tenir converses amb la teva pròpia audioguia, i també que t'ho expliqui els personatges històrics que realment ho van fer.
0: Perquè no? Ens fem una idea, aquest guia digital el veig en vídeo? On el veig?
1: Sí, el veus. Això ho pots veure amb WhatsApp o amb una web app. Tu el veus al mòbil.
0: Sí.
1: I al mòbil tu fas les preguntes, i segons quines preguntes, si tu, per exemple, preguntes com es va construir aquesta catedral, pues el nostre guia no només t'ho explica, sinó que també t'ensenya un vídeo replicant la construcció d'aquesta catedral.
0: La vostra gràcia és que vosaltres voleu que expliqui el lloc segons qui escolta, no? Si jo sóc un fan de la història, però a una altra persona li interessen els videojocs, ho explicarà de maneres diferents. Sí?
1: Clar, sí, pots tenir diferents... Exacte, si tu, per exemple, el que dèiem, l'exemple dels nens, doncs tu pots anar a un museu, i si vas amb tu, amb la teva família, una audioguia normal t'ho explica de la mateixa manera a tothom. En canvi, el nostre personatge t'ho pot explicar, o pot haver-hi inclús diferents personatges que t'ho expliquin d'una manera diferent si ets un nen, que si ets una persona molt, molt experta en art.
0: Vosaltres sou emprenedors de Manresa. Posa'm exemples de llocs, o guies que ja heu fet, d'alguns monuments, de històries ja que heu fet recreacions sonores o realitat augmentada.
1: Sí, mira, per exemple, a Manresa, que és on hem començat, per exemple, vam agafar el personatge del Sant Ignacio de Loyola, que és el fundador dels jesuïtes, que de fet aquest personatge l'hem tingut que alinear i aprovar pels fundadors dels jesuïtes i per els jesuïtes en si, per fer que la imatge fos real. Llavors aquesta persona t'explica Manresa, i hi ha llegendes de Manresa, per exemple, el Miracle de la Llum, que és una cosa que va passar a Manresa, o una llegenda que va passar fa molts anys, que fins ara no s'havia visualitzat. I si ara la gent li expliques, i si ho volguessis visualitzar, tindries que fer una pel·lícula que val molts diners. Nosaltres ho hem fet amb intel·ligència artificial, i tu, quan tu demanes què va passar amb aquesta, o de què és aquesta llegenda, t'ho ensenyem, el guia t'ho ensenya també amb una imatge recreada amb intel·ligència artificial.
0: Les eines que utilitzeu són secretes, o es pot explicar quines eines feu servir per fer tots aquests guies digitals?
1: Bueno, t'hauré de matar quan acabi el programa.
0: No. Gràcies, per la broma.
1: No, són eines. Si nosaltres utilitzem eines que existeixen... Que
0: sí,
1: això va...
0: No es pot explicar, no es pot explicar.
1: Sí. Són eines que són al mercat, que ja existeixen, i nosaltres hi fiquem una capa de coneixement per sobre.
0: Val. O sigui que vosaltres li poseu després unes capes de coneixement.
1: Sí. Sí, sí, nosaltres, si utilitzem aquesta tecnologia va evolucionant molt ràpidament, sí. Bé, nosaltres no desenvolupem la tecnologia base, sinó que evolucionem el coneixement turístic i de creació dels vídeos a sobre de les tecnologies existents.

0: Per tant, és innovació, màrqueting, desenvolupament de negoci, no? Quina informació obtindran els turistes? Què us diuen els turistes que han fet servir ja aquesta tecnologia vostra?
1: Clar, els turistes diuen, creuen que és una cosa superrevolucionària, que no estan acostumats, que és una cosa que fins ara tot era molt estàtic, i ara, de fet, poden parlar, tu visites pues, a qualsevol monument i tu pots parlar amb el Gaudí el que el va fer i veure com ho va construir pues, la Sagrada Família, i això fins ara no es havia vist mai.
0: Això ho tenim ja fet, Antoni Gaudí, ja?
1: Antoni Gaudí tenim un exemple en un hotel de Barcelona que simulem que el guia és l'Antoni Gaudí jove i guapo.
0: Ah, sí? Sí. I què explica aquest Antoni Gaudí?
1: Explica Barcelona des de la seva perspectiva i podria replicar, encara no estem fet, estem parlant amb l'Ajuntament de Barcelona i això per replicar també coneixement, o sigui, la construcció de les obres i explicar una mica tot el que va fer Gaudí d'una manera més visual. Això es podria arribar a fer.
0: Ja, podeu fer tots els personatges, és a dir, ara jo dic, vull de guia turístic, Donald Trump.
1: Sí, podries fer, sí. Sempre és qüestió de drets.
0: Ja. I què feu amb els drets?
1: No, hi ha persones, els que estan morts fa molt temps i no, potser no tenen drets, vale? Tenim a Huesca, hi ha la Petronila, que és una reina històrica que pues, els drets no existeixen, i si no, es té que demanar drets. També es podrien fer guies que existeixin o actors. Podries fer tu, Chantal, podria ser que tu ensenyessis Barcelona, per exemple.
0: Jo que ensenyi Barcelona.
1: Podríem replicar-te. Podria ser la guia que expliques de la teva manera i podries crear també personatges d'un humorista, un actor o personatges
0: famosos.
1: Però
0: pagarien a la meva intel·ligència artificial, o sigui, clar, pagarien a la Chantal, sí. Que és una IA que fa de guia, en podem parlar. A veure, és a dir, que podem imaginar, no sé, moltíssimes coses, perquè són milers de destinacions al món, idiomes, i a més això pot parlar en quants idiomes, no, aquests personatges?
1: Més de 200. També hi ha un tema molt important, el que dèiem, que si ets un nen, vas a veure els museus i t'avorreixes, en canvi ara amb la nostra manera t'ho pots divertir, llavors tu, per exemple, si ets un coreano o ets un català que visites a l'estranger, el català mai el tens, sempre tens que acabar entenent-ho tot en anglès, que no és el teu llenguatge. Ja. Llavors nosaltres ara tu pots entendre qualsevol museu del que ens contractin, clar, o qualsevol destinació la pots entendre amb el teu idioma natiu de veritat, o sigui, el català, el polac, el coreano, el que sigui, que això també és important.
0: Quants països esteu treballant? Esteu treballant a Catalunya, a Espanya?
1: De moment, Catalunya i Espanya, i portem un any, estem començant.
0: Hem de començar a vendre altres països, no? Es poden vendre guies, no? Jo dic, guies digitals de turisme a tot el món, no?
1: Bueno, ens estan molt bé i ara estem obrint una ronda d'ampliació de capital per expandir-nos. Hem validat el model, diguem, aquí a Catalunya i Espanya i volem expandir-nos a altres països. O sigui, avui en dia l'idioma ja no és un problema.
0: Molt bé. Per anar acabant, Sergi Quinto, emprenedor de Manresa, que avui ens explica aquesta idea revolucionària, turisme TIC. Imagina't que som al 2035, val? O sigui, d'aquí uns anyets. I arribem a una ciutat, no? I activem el Wobbis, no? Què t'agradaria que passés?
1: Bueno, quan actives nosaltres el nostre sistema és que s'activa, tant el pots activar des d'un museu, des de la web o des de l'oficina de turisme local o inclús des dels hotels, llavors la gent, nosaltres, la informació estarà curada i aquest serem el guia, la manera que tu interpretes la ciutat estarà validada per la pròpia ciutat o per els propis hotels. I tu visitaràs tot aquest tipus de coses d'una manera pues, estructurada amb la informació de les destinacions i el que s'adoptarà és que també podem recomanar-te diferents restaurants, diferents activitats, que aquí també és una mica el model de negoci.
0: Molt bé. Doncs escolta, felicitats. Sempre ens visiten emprenedors tecnològics, que per cert poden ser premiats, a l'edició dels Premis Revolució, que és el mes de juny, totes les idees que passen pel Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio, després pot ser doncs, premiades. Molta sort. Felicitats per la iniciativa. Teniu molt de camp a recórrer i segur que us va molt bé. Gràcies.
1: Moltes gràcies.
2: A Catalunya Ràdio i 3K Revolució 4.0 amb Chantal Llavina. Dos dies, els dissabtes quan vulguis, a l'app i al web, i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.

0: Els anuncis i la publicitat tenen la màgia d'entrar en el nostre cap moltes vegades sense que ens n'adonem, no? La música, l'eslògan, una imatge, de sobte descobrim que la taral·legem o recordem l'eslògan sense pensar-hi. De fet, molts anuncis passen a formar part de la nostra cultura popular i alguns els recordarem tota la vida. Ara la publicitat s'enfronta a un altre repte, no? Com es pot continuar sent creatiu en temps d'intel·ligència artificial? Canviarà la publicitat? D'això també en parlarem amb la presidenta de l'Associació d'Agències de Creativitat Transformadora i CEO de TVWA Espanya. Sam Judez, què tal? Com estàs?
1: Molt bé, Chantal, molt bé. Moltes gràcies per tenir-me aquí i moltes gràcies per la xerradeta que tindrem.
0: Clar que sí, Sam. A veure, publicitat i ja, com ho esteu rebent? Vosaltres, la IA està fent més creativa la publicitat o simplement està fent produir més fàcil la publicitat? Què em diries?
1: A veure, estem davant d'una gran transformació, sobretot per la velocitat que imprimeix a tot el sistema, perquè és veritat que la IA és capaç de fer coses molt de pressa que abans eren activitats que requerien molta intensitat humana, i això, doncs, evidentment està canviant la manera com s'aborden les feines i els treballs de publicitat. Però sí que és veritat que on realment està tenint més impacte és en tota la part de producció, perquè realment la producció es democratitza d'una manera molt accelerada. És veritat que, deixa'm dir-te, que la quantitat no és qualitat.
0: Ja.
1: I ara mateix, doncs, també estem veient com una inundació de continguts fets per IA, que dins-hi publicitat és molt abusat.
0: Ja.
1: Perquè realment és produir, moltes vegades sense un sentit i moltes vegades sense un criteri, no? Que jo crec que és el tema que marcarà la diferència davant d'una eina que està a l'abast de tothom.
0: Mira, jo l'altre dia feia una prova i amb un ChatGPT ja, i vaig posar-li la fotografia d'un tuit i li vaig dir que m'ho convertís en un story, val? Clar, en 4 segons va fer màgia. Llavors, vosaltres com ho esteu treballant? És a dir, la publicitat, tu que estàs en contacte, com a presidenta, podeu tenir centenars d'imatges, vídeos, en minuts, no? Això, com ho esteu fent servir les agències? És a dir, més creativitat?
1: Jo crec que la part bona és que ens dona moltes més possibilitats. O sigui, al final, tenir més escenaris, més opcions, més creacions, ens porta que, doncs, puguem realment triar millor, no? I tenir més capacitat. Però és veritat que també correm el risc de crear, doncs, un munt d'escombraria còsmica, no? Per dir-ho així. És a dir, contingut que no té cap sentit, que no respon a un objectiu comercial. Al final, el món de la publicitat, fem les coses sota un perquè per la marca, no? I fer i no pensar en què implica o en quina rellevància té això per crear un significat per la marca, doncs al final és això, és generar contingut que pot anar directament a les escombraries.
0: Ja. Dins de la publicitat, quines professions dins de l'agència ara estan canviant amb la IA? Em diries,
1: crec que ens està afectant a totes. O sigui, perquè realment moltes tasques, doncs, ara mateix tenen intervenció d'IA en gestió de continguts, en gestió de producció, en gestió de client. O sigui, és veritat que tot s'accelera. El tema és també que la IA no ens substitueixi en criteri, perquè evidentment la IA encara comet errors i moltes tasques que era necessària i és necessària intervenció humana, si les deleguem completament, doncs correm el risc de que no es facin com s'han de fer.
0: Clar. El que passa que una marca i la publicitat és sempre demanar, doncs, autenticitat, originalitat, no? I el que fa és la IA replicar, no? Això també us ho diuen les marques que confien en vosaltres.
1: Clar. 100%. O sigui, al final, el fet de tenir aquest toc humà i aquesta autenticitat és quelcom que connecta moltíssim amb els consumidors, connecta molt amb la gent. La gent busquem reconèixer-nos, busquem que ens entenguin les marques, no? I no simplement busques una lògica o una repetició, no? Que és on realment ara la IA, doncs, té aquesta força, no? En connectar coses que aparentment són lògiques. Però marques que estan construïdes sobre la contradicció, sobre les passions humanes més íntimes, doncs això ara mateix la IA no ho pot replicar encara.
0: Clar, no pot replicar. Ara, per fer un exemple, no sé si hi ha alguna campanya d'IA que t'ha agradat, que també m'agradaria que la Sam avui m'ho digui, però ara estava pensant, una idea així boja que deia, per exemple, si jo a la IA li començo a preguntar, crea'm una marca com la Coca-Cola, imagina't que li comencem a preguntar, una marca de beguda, que ens veien dir, volem que aconsegueixis ser... Clar, la IA pot donar idees, però no sé si arribarem mai a imitar el que significa la Coca-Cola, no?
1: Crec que per ara no, i a més també, al darrere sempre hauràs de tenir algú amb el criteri de decidir si allò pot tenir èxit o no pot tenir èxit, no? Que
0: ja.
1: Jo crec que és cap on també evolucionarà el nostre rol a dintre del món de la publicitat, no? En ser molt més curadors d'un món de continguts molt, molt més infinit i molt més gran, no?
0: Hi ha alguna campanya mia que t'ha agradat?
1: A veure,
0: per defensar-la?
1: Jo diria, més que campanya mia, la IAS ja s'està utilitzant a molts processos de producció. Jo ara realment em fixo molt en aquelles marques que realment la IA no les podria crear mai. O sigui, per exemple, no sé, hi ha una marca d'aigua als Estats Units que es diu Liquid Death, que justament és tot el contrari, no? Una marca que és una marca d'aigua que s'inspira en l'univers del heavy metal. O sigui, imagina't, això una IA no ho podria repetir mai. Llavors, totes aquestes marques que aposten per camins que són completament laterals, però que realment són capaces de crear cultura i que connecten amb la gent, doncs són les marques que jo crec que ara mateix són les que ens interessen com a publicitaris i com a comunicadors.
0: Clar, ara pensava també en una marca, i per posar un exemple, d'una marca nord-americana i que està estesa a tot el món, els Starbucks, no?
1: Uh-huh.
0: És una bona marca. Per què funciona? Replicable? Sí, però per què destacaries, no?, la bona marca,
1: bueno,
0: en aquest
1: final,
0: cas?
1: Bueno, al final crec que les marques són universos de significats i de narrativa i connexions culturals. I crec que això la IA encara no ho pot replicar. O sigui, la IA et pot fer un contingut, et pot trencar una pàgina en blanc, et pot proposar fins i tot alguna idea feliç, però la capacitat de connectar tot això sota un ecosistema i d'una narrativa és el que encara doncs, necessita la intervenció d'una agència i, si pot ser, d'una bona agència.
0: Digue'm, Samba, alguns anuncis dels darrers anys que defenses o has fet, algun que has fet tu o que diries, mira, està molt bé aquesta campanya, o que han fet altres, què destacaries?
1: A veure, nosaltres hem treballat moltíssim amb tot el món d'automoció, hem treballat moltíssim per Audi, per Volkswagen, per Cupra, per McDonald's. McDonald's, per exemple, és una marca que té una capacitat d'enganxar amb la cultura espectacular, no? O sigui, col·laboracions amb marques com M Studios, on realment doncs, aquest factor de vinculació cultural és extraordinari i molt necessari. Avui en dia, les marques que realment són capaces d'arribar a la gent són aquelles que no només repliquen la cultura, sinó que la creen, que connecten també amb el que està passant, amb el moment que estem vivint i amb les inquietuds que té la gent ara mateix, no? Al final, crec que una de les coses que avui en dia, i també amb tots els continguts de social, que n'hi ha contingut per avorrir, o sigui, al final ens podem perdre navegant hores i hores a Instagram, a TikTok, etc. El que realment ens crida atenció és el que ens toca com a humans, no? I les marques que són capaces de crear aquests ecosistemes i aquestes narratives són les que realment connecten amb nosaltres i tenen aquesta força de connexió, no? Que això és el que fa les marques diferents.

0: I l'altre, que les marques heu de ser de dins de la IA. Perquè, que clar, què passa? Que la IA, igual que Google, no, ens recomana sempre el millor que encaixa amb el que més ens agrada, no? Si ara em vull comprar una bicicleta, no, per exemple, doncs ho puc consultar a Google i em sortiran diferents marques, o ara li puc consultar a la IA, no? Per tant, ara com entreu i hem d'aparèixer dins de la caixa, tant sigui, del ChatGPT, del Cloud, etcètera, etcètera?
1: Això és una gran pregunta. I és veritat que moltes vegades parlem molt més de la part generativa de la IA, no? De, ostres, aquesta capacitat, perquè possiblement és el que té més la gent a l'abast, no? Ostres, el que deies tu del tuit, ostres, em fa una imatge molt ràpid, tal, però realment el que és potent de la IA ara mateix, clar, en termes d'ecosistema publicitari, és que està canviant la porta d'entrada del món digital. O sigui, abans el tràfic digital entrava, doncs, bàsicament a través dels buscadors, perquè és on ens adreçàvem per fer les nostres preguntes, no? Necessito buscar el que sigui, no? I tu anaves al buscador, li demanaves el que fos, i el buscador et redirigia, no? I et feia, doncs, et donava tota una sortida, un munt de pàgines, i ara ens trobem una resposta que està feta amb llenguatge orgànic, amb llenguatge nostre, i on ja totes les marques estan integrades. O sigui, realment, la porta d'entrada al món digital ja no són els buscadors. Ara és la IA i les xarxes socials.
0: I les marques estan pagant?
1: Evidentment. Bé, les marques ara mateix estan generant continguts perquè els propis robots, diguéssim, de la IA els puguin incorporar millor i els puguin llegir millor, i els agents també els puguin identificar millor. Ara anem cap a una economia agèntica, no? Ara mateix, no fa massa, McKinsey parlava d'aquest concepte, és a dir, ja no, els agents compraran per nosaltres moltes vegades, és a dir, la IA prendrà decisions de compra encarregada i delegada pels consumidors, no? O sigui, això realment és un canvi de paradigma molt gran. Imagina't el que significa això per a Amazon o per les plataformes de compra-venta digital establertes fins ara, no? Això és un canvi de l'ecosistema molt gran. Ara mateix ja les marques tipus OpenAI, etcètera, estan començant a incorporar publicitat, diguéssim, ja visible a dintre de les seves sortides, diguéssim, de les seves respostes, però evidentment també hi ha tota una part que és la resposta que et dona ChatGPT, per exemple, amb una marca a dintre del discurs.
0: Has de ser en aquest aparador, eh? Si jo he decidit ara que em vull comprar un vestit i li pregunto a la IA on puc trobar un vestit negre perquè he d'anar a un acte i a quin lloc el trobaré més econòmic, no? Que això ho faig, no?, per trobar un vestit més econòmic. Llavors, és a dir, aquestes marques que m'han de vendre un vestit i han de ser allà.
1: Correcte. Tot això es diu Geo, i realment
0: Geo,
1: està...
0: Expliquem-ho, Geo.
1: El Geo, i està... És tot l'ecosistema, diguéssim, de creació de continguts a través del qual la IA s'alimenta per donar-te aquestes respostes. I hi ha una cosa molt curiosa, que és que el Geo castiga els continguts fets a IA. És a dir, la prova és una paradoxa bastant curiosa, que doncs, els propis robots o els propis, tota l'alimentació de continguts castiga aquells continguts fets per IA. O sigui, ens trobem aquí una mica la IA castigant la pròpia IA.
0: Déu-n'hi-do, hem d'anar acabant. Avui parlant amb la Sam Judith, és publicista. I com està canviant també tota la IA, aquesta tecnologia, que està canviant el món, eh? En parla cada dia Donald Trump, doncs com vols que no canvi la publicitat, canvi la comunicació, canvi la salut, canvia tots els sectors. Per tant, revoluciona tots.
1: Absolutament. O sigui, crec que la publicitat al final no deixa de ser una representació del que està passant al món, del que està passant a l'economia. Tot va molt de pressa. La IA encara ho ha accelerat molt més. Estem en una era on la tecnologia, doncs, és central a l'activitat de moltes empreses, no? En parlàvem una mica abans, i realment, doncs, això és el... Estem davant d'un canvi de paradigma, no? I clar, el que pot passar...
0: Però
1: doncs...
0: seguirem vius, això sí, que no morirem, al cap de 10 anys, com havien dit, Sam, que seguirem vius i adaptant-nos a la, com diu la frase, be water, my friend, no? Sigues aigua i seguim ara, doncs, la IA, ens toca seguir la IA, doncs anem a fer-ho bé.
1: Molt bé.
0: Gràcies, Sam, una abraçada.
1: Moltes gràcies a tu, una altra.
2: A Catalunya Ràdio 3CAT, Revolució 4.0, amb Xantal Llavina. El món de les bones idees. Revolució 4.0.
0: A Acabem programa avui amb una frase, evidentment, del gran xef innovador Ferran Adrià. La innovació va lligada al risc. El que has fet avui ja no val. És el que farem demà, no? El món de demà ens espera a tots i si, com diu en Ferran Adrià, ens arrisquem, estic convençuda que serà una revolució plena d'innovació. Com sempre, moltes gràcies a l'equip molt important, el realitzador tècnic Xavi Llauradó, Ivan Díez, Clàudia Crua, Marc Amorós, Jordi Pi, Gerard Gil i a totes les persones que han posat veu també al llarg del programa, Carles Debó, Albert Manyà, gràcies, una abraçada, oients.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Quim Balaguer. Amb la llum del dia, els equips de salvament reprendran la recerca de la persona desapareguda a Pineda de Mar, al Maresme, després que la riera suposadament l'arrossegués aigües avall. Segons diversos testimonis, la víctima estava intentant fer una fotografia de la crescuda de la riera quan va relliscar i la força de l'aigua se la va endur. Ahir, efectius dels bombers, salvament marítim i la Guàrdia Civil van pentinar la zona de la riera fins a mar sense èxit. Elisabet Mejías és l'alcaldessa de Pineda.
2: Hem rebut un avís de la caiguda d'un mur i quan s'hi ha adreçat la patrulla de policia en local ja han activat els serveis d'emergències. S'ha intentat fer l'RCP en aquesta persona i lamentablement ha acabat morint.
1: A banda del desaparegut, el temporal va deixar un balanç de dues persones mortes, una tordera i l'altra amb un tornès del Vallès. Més notícies, Carola Gil.
3: El candidat conservador Flavio Bolsonaro ha guanyat la primera volta de les eleccions presidencials del Brasil per davant de l'actual president, el progressista Lula da Silva. Amb el 99% del vot escrutat, el fill de l'excap d'estat Jair Bolsonaro ha obtingut el 47% dels sufragis, mentre que el veterà dirigent de l'esquerra brasilera ha replegat el 45% dels vots. Com que cap dels candidats ha obtingut més del 50% dels vots, la presidència es decidirà en una segona volta d'aquí 3 setmanes.
1: Els sindicats en defensa de l'habitatge reprenen les mobilitzacions a Catalunya un cop passat el temporal. La manifestació convocada per dissabte es va reprogramar per aquest dilluns a la tarda. Es farà a Barcelona, a la plaça Urquinaona, a partir de les 7 de la tarda. A més, també es manté l'acampada de plaça Catalunya, tal com ha explicat l'Arteco, una de les persones que hi participa.
4: Potser ens quedem 20 dies, potser ens quedem 10. No ens ha guanyat la pluja, no ens guanyarà ara mateix el pessimisme.
3: Els Mossos han detingut 2 homes de 18 i 43 anys per la mort violenta d'un altre a Lleida. El cos el van trobar dissabte en un descampat a tocar d'un complex esportiu del barri de la Bordeta. Es tracta d'un punt de la capital del Segrià on hi malviuen diverses persones. La víctima tenia una fractura al crani provocada aparentment per un objecte contundent.
1: Els castellers de Vilafranca s'imposen el millor concurs de castell de la història. Aquest diumenge la Tàrraco Arena ha vist descarregar el primer 9 de 9 en folre de la història en una actuació superlativa de les 12 colles. El cap de colla dels vilafranquins, Àngel Grau, celebrava així el triomf als micròfons de Catalunya Ràdio.
5: Estic molt content, és molt gros. I anàvem a darrere de feia molts anys, hem pogut descarregar-lo. I no sé, veure la gent així és que es fa molt feliç.
1: La colla vella dels Xiquets de Valls ha acabat segona després d'una lluita aferrissada amb els vilafranquins. Una novetada a l'Institut d'Educació Física de la Seu d'Urgell ha acabat amb 4 alumnes a l'hospital per intoxicació etílica.
3: En aquest cas, la quintada l'havien organitzat els alumnes veterans fora del centre i de l'horari lectiu. Els nous estudiants van haver de superar una gincama que comportava un elevat consum d'alcohol que va fer que alguns d'ells acabessin a urgències. Una situació que ha preocupat les famílies i que ha fet que l'Institut mogui fitxa, perquè aquest tipus de rebudes als nous alumnes estan prohibides des de fa anys. Eduard Inglés és el director general de l'INEFSE de la Seu.
6: Lamentem moltíssim que hagi passat una cosa així, perquè fa 6 anys que les tenim absolutament vetades. Ens en sentim responsables com de tot el que pugui passar a la Seu al voltant del nostre alumnat i ja hi estem posats en parlar amb els alumnes implicats i, evidentment, ho utilitzarem com una eina més d'aprenentatge de cara al seu futur i la seva formació professional i vital.
3: Un dels hospitalitzats és menor d'edat.
1: Esports, el Barça ha golejat 7-0 al Madrid en el clàssic de la Lliga F, amb 4 gols de Clàudia Pina. Les blaugrana tenen ara 5 punts d'avantatge sobre el Real Madrid.
3: A segona divisió masculina, Girona 0, Mallorca 0 i Sabadell 0, Andorra 0. El Girona ara és quart en la zona de play-off, mentre que el Sabadell és 7è.
1: A la Nations League, Portugal 2, Noruega 1. El blaugrana Cancelo ha marcat el primer gol dels locals. I a més, als Països Baixos, de Xavi, han guanyat Sèrbia per 2-1. I també s'han disputat aquests altres partits, Grècia 0, Alemanya 1 i Gales 0, Dinamarca 1.
3: En bàsquet, a l'ACB, Múrcia 100, Barça 94, Baskonia 118, Girona 78 i Lleida 81, Burgos 94.
1: I a la Fórmula 1, Max Verstappen ha guanyat el Gran Premi de Bahrain, que s'ha disputat a Malàisia.
0: Fins aquí les notícies.

Bona nit, des diumenge són les 11, som al club i el tindrem obert fins les 12 el dia que hem acabat de superar un episodi de pluges excepcional que ha estat acompanyat per mesures excepcionals i deixeu-me dir per una cobertura també excepcional de Catalunya Ràdio que ahir i avui ha sabut adaptar-se a les necessitats i a la realitat i ha fet un gran exercici de ràdio de servei públic i de ràdio de país. Per alguna cosa, Catalunya Ràdio és la Ràdio Nacional de Catalunya. I per acabar-ho d'adobar, tota la tarda hem pogut seguir el concurs de castells integrat al Tot Gira, Esports i Castells des de la Tarraco Arena, amb la victòria dels castellers de Vilafranca en la 30a edició del concurs de castells, el millor concurs de castells de la història, segons els entesos, i els castells de gamma extra que s'han carregat i descarregat en alguns casos. Emocionant. I aquesta nit, futbol. Aquesta nit s'han jugat els partits del Girona i del Sabadell, aquest últim ajornat ahir per la pluja, 0-0 a Montilivi, 0-0 a la Nova Creu Alta, Girona 0, Mallorca 0, Sabadell 0, Andorra 0. El Girona ha competit bé contra un dels rivals per pujar a primera. Potser el millor del partit és que el jugador més destacat del Mallorca ha estat el seu porter, l'osonenc Arnau Tenes, l'ex del Barça. Ha fet més el Girona que el Mallorca, però no ha pogut marcar. I el Sabadell ha competit bé una altra vegada contra l'Andorra, però ha generat poques ocasions, diria, per endur-se els 3 punts. A la classificació de segona, el Girona és quart amb 14 punts, el Sabadell és setè amb 13. El Girona en zona de play-off, el Sabadell a tocar. El Girona és a 6 punts de l'ascens directe, el Sabadell a 7 punts d'aquest ascens directe, tot que no sembla el seu objectiu. L'Eibar és el nou líder de segona amb un punt més que el Castelló, que avui només ha pogut empatar a casa contra el Ceuta. El partit i el resultat del cap de setmana, però, l'hem viscut aquesta tarda al clàssic de la Lliga F al Camp Nou. Atenció, Barça 7, Madrid 0. El primer clàssic després d'Alexia ha estat com els anteriors i encara més. És la golejada més important des que el Barça juga contra el Real Madrid. Contra el Tacón, que estava vinculat a aquella temporada al Madrid, va haver-hi un 9-1. Avui, a la mitja hora, el Barça ja guanyava 4-0. Al descans, 5-0. I a la segona part, tot i baixar una mica el ritme, el Barça ha continuat dominant, generant ocasions i ha fet 2 gols, només 2 gols. Golejadores, Clàudia Pina ha fet 4 gols, pòquer, i Hansen, Payor i Sidney han fet els altres 3 gols. Festa per als més de 40.000 aficionats, 40.000 persones que han seguit el partit en directe al Camp Nou. Allí, a la Lliga F, es van jugar els partits de l'Espanyol i del Badalona abans de les pluges més fortes. Al migdia es va jugar l'Espanyol 1 a la B 0, gol de la victòria al temps afegit per a l'Espanyol, i també al migdia es va jugar el Sevilla 3, Badalona 3. A la classificació de la Lliga F, el Barça és més líder després d'aquesta jornada i de la golejada d'avui contra el Madrid. Té 5 punts d'avantatge sobre el Madrid. No sé si dir que la Lliga ha quedat sentenciada a la jornada 6, potser això és excessiu, però té un punt de realista i és probable que no m'equivoqui. Són 18 punts del Barça en 6 jornades, 6 victòries en 6 jornades, el Madrid en té 13. L'Espanyol ocupa la 7a posició amb 8 punts i el Badalona la 8a també amb 8 punts. Avui s'han jugat uns quants partits de la Nation League, de fet aquest vespre han finalitzat fa una estona, el Països Baixos 2, Sèrbia 1. Segona victòria de l'equip de Xavi Hernández, 2 victòries i 2 empats en aquesta primera aturada de seleccions per a Xavi Hernández amb els Països Baixos. També s'ha jugat el Grècia 0, Alemanya 0, Adeyemi ha quedat fora de la convocatòria, avui ha descansat, déu-n'hi-do la Nations que està fent Grècia, victòria i empat contra Alemanya, empat contra Països Baixos i anava guanyant, i victòria a Sèrbia, a domicili. També s'ha jugat el Portugal 2, Noruega 1, ha marcat Cancelo 1-0, un gran gol des de fora de l'àrea amb una volea imponent que ha estat titular Cancelo com en els altres 3 anteriors partits de Portugal, ha estat titular en els 4 partits de la Nations i que en aquesta tongada el gol de la victòria de Portugal l'ha fet Gonçalo Ramos, segona victòria de Portugal, de la Portugal de Jorge Jesus, en 2 partits després de la fugida de Cristiano Ronaldo. I completem el grup A de la Nations League amb el Gales 0, Dinamarca 1. El grup D, a la 4a categoria de la Nations League, aquesta tarda s'ha jugat el Malta 1, Andorra 0. La selecció espanyola va jugar ahir i va guanyar 3-1 Txèquia a Oviedo. Lamin va tornar a marcar un golaç amb un xut creuat a l'escaire als primers minuts de joc. Són 4 gols de Lamin en 3 partits de Nations League. Ahir va jugar només la primera part. Van sumar minuts Rodri tot el partit i Pedri, que va jugar fins al tral final. També van jugar Olmo i Fermín. El pròxim partit de la selecció espanyola a la Nations League serà dimarts a Croàcia, que hi va perdre 0-7, que hi va perdre 0-7, 0-7, a casa contra Anglaterra. Ha estat un cap de setmana marcat per les pluges fortes i això ha provocat la suspensió o l'ajornament de molts partits i competicions, entre altres la tornada del partit de la prèvia de la Copa del Prat, que s'havia de jugar aquest migdia i s'ha ajornat perquè el rival, el Sant Rafael d'Ibis,
ciclista, no ha pogut fer el viatge pel mal temps. El Prat-Tafí a l'eliminatòria va guanyar 1-5 la setmana passada al camp del Sant Rafel, i demà coneixerà qui ha de ser el seu rival.

0: Salma, Sònia.
1: Hola.
0: Amb el Jordi Costa. Jordi, tot bé?
2: Tot bé, bona nit.
0: I amb el Ricard Torquemada. Ricard, com estàs?
3: Molt bé, bona nit.
0: A veure, per començar, havíeu vist ploure tant alguna vegada a la vostra vida com el que hem viscut en les últimes 24 hores?
4: No, hem de fer molta memòria. He vist ploure molt, però no recordo si un cop més o no...
0: Potser no durant tanta estona, no?
4: És veritat, sí, sí. Penso en moltes hores.
0: Hores a Barcelona.
4: No, no, dic, començaria a les 8 i va començar a 3:15 avui.
0: Correcte, a mi m'ha enganxat sortint del súper.
4: A més, jo vaig sortir un moment abans de les 8, pensant, bueno, a les 8 ja no surtis, i a 3:15 avui em va enganxar de ple.
0: Sí, sí. La resta, heu vist aquí com a mínim a casa. Quan sou fora, segurament, si heu viatjat a Àsia, a Sud-amèrica o al Carib, hi ha tempestes d'aquest tipus més freqüentment, però vaja, aquí no estem acostumats.
2: Home, no. De manera generalitzada, com ha estat aquesta vegada, no? Segurament hi ha hagut episodis sobretot a Terres de l'Ebre, etc., en els últims anys, que segurament deu haver estat pitjor, però clar, és que ahir...
0: Era mig país, sí, sí.
2: Clar, ahir era, començarà a baix i acabarà a dalt, i la veritat és que... Parlant en plata, collonia una mica el panorama.
0: De fet, l'Oriol Domènech havia de ser aquesta nit a Montilivi i al final has preferit ser prudent.
4: Hauria pogut anar, però bueno, per precaució he preferit quedar-me.
0: Has fet molt bé. Aquí, així estàs amb nosaltres com cada diumenge. Aquesta nit també seran amb nosaltres l'Aina Grau a la producció, el Joan Arroyo a l'estudi de Catalunya Ràdio i al control central hi ha la Júlia Aparicio. I també el Biel Cadí. Biel, bona nit.
5: Bona nit, Xavi.
0: Això és el Club de la Mitjanit, això és Catalunya Ràdio. Ja sabeu que escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana.

0: Vinga, va, el Girona i el Sabadell han empatat a 0 aquesta nit els seus respectius partits. Girona 0, Mallorca 0, Sabadell 0, Andorra 0. Aquesta nit a Montilivi s'ha viscut un partit amb aroma de primera divisió. I a la nova Creu Alta, Ferran Costa, l'entrenador del Sabadell, s'ha enfrontat contra un dels seus exequips, l'Andorra, i contra un entrenador, el de l'Andorra, amb qui no té gaire bona relació. A veure, anem a Montilivi i a la nova Creu Alta. Primer a Montilivi, Eduard, bona nit.
1: Bona nit, què tal?
0: Després a la nova Creu Alta, Francesc Ripoll, bona nit.
2: Bona nit.
0: Edu, com ha anat el Girona-Sabadell? Ha competit bé el Girona, li ha faltat fer una de les que ha tingut.
1: Sí, sobretot ho dèiem també a la transmissió, no? Que l'efectivitat que va tenir, per exemple, el dia de l'Albacete, que el rival va posar en dificultats al Girona, avui no l'ha tingut. És que ja només de començar, Abel ha fet un xut al pal, després de la segona meitat ha tingut una gran oportunitat Unai, que Arnau ha enviat la pilota a córner. Com tu deies, Arnau Tenes ha estat el millor del Mallorca, un Mallorca que segurament també, com el Girona, estarà dalt de la classificació, i un Girona que sembla estar en un bon moment de forma, perquè després de les dues primeres jornades, aquell empat a casa contra el Leganés i la derrota a Còrdoba, 6 partits, 4 victòries, l'empat d'avui i una derrota, la del Castelló, recordeu també, jugant amb 10 perquè van expulsar Abel. Per tant, un Girona que avui ha fet un molt bon partit, li ha faltat el gol, un gol que el podria recuperar la setmana que ve perquè ja tindrà banat el camp del Tenerife.
0: Ha sortit contenta la gent de Montilivi aquesta nit, tot i l'empat a 0?
1: Jo crec que sí, perquè el Girona ha fet un bon partit. És veritat que aquí la gent és molt exigent, sobretot del descens de la temporada passada, però sí, jo crec que ha sortit contenta. En segurament la pitjor entrada de la temporada, més de 8.000 espectadors. Els diumenges aquí no hi ha gaire bona entrada, perquè és un horari força dolent.
0: Amb el tema de les pluges aquests dos dies. Al final no ha plogut tant, no?
1: No, gens. Jo és que no he vist ploure, feies aquesta pregunta abans de començar, i jo és que no he vist ploure. No, però gens, perquè ahir vaig sortir un moment a 8:15, vaig anar cap a casa, a 9:15 sí que plovia una mica, i es veu que quan ha plogut més ha estat a la matinada que jo estava dormint, però quan m'he aixecat aquest matí ja no plovia gens. El camp estava perfecte, i és veritat que s'han aixecat les restriccions per poder jugar aquest partit, i que les úniques que s'han mantingut són els dos empordats, alt i baix, que la gent no sé si ha fet cas o no, però són l'única gent que no ha pogut venir aquí a Montilivi, ja et dic, 8

0: mil i pico d'espectadors amb la pitjor entrada de la temporada, però vaja, jo crec que sí que poden estar contents. Tenim un Girona que està competint i que està aconseguint bons resultats, com deies, en zona de playoff, a 6 punts de l'ascens directe, avui aquesta ensopegada del Castelló.
1: A 7 punts del líder, que és l'Iber, i a 6 punts del Castelló, que avui ha empatat a casa contra el Ceuta.
0: El Ceuta, sí, un mal resultat, sí.
1: Xevi, tu has quedat. Xevi Soler, bona nit.
2: Bona nit, Xavi.
1: Tu estàs pendent a Montilivi, zona mixta, sala de premsa, sí. de reaccions. En tenim alguna?
2: Sí, de fet, acaba de parlar Javi Boñar, el jugador del Girona. Per destacar el punt, per destacar el partit que ha fet el Girona, per destacar que han dominat, segons ells, un dels rivals més perillosos de segona divisió, i per dir-nos a tots plegats que no els amoïna gens que ara s'allunyin una miqueta d'aquesta zona de l'ascens directe, aquests 6-7 punts respecte als dos primers d'Eibar i Castelló, que encara estem molt al principis de temporada i que no hi ha cap mena de pressió a dins del vestidor per estar ja més a prop d'aquest ascens directe.
1: Boñar és el jugador que ha fallat l'ocasió més clara, sí, de partit, segurament al final de la primera, oi?
0: El de la primera, és veritat.
2: Aquí sí que és veritat que ha dit que la pilota li ha anat molt alta, que això és veritat que si mires la repetició és que no se l'esperava tan alta i no ha pogut amorrar bé la pilota.
0: I a la segona n'ha tingut una, també, ja en temps afegit, que no ha pogut acabar de rematar.
1: M'he quedat amb la narració que feies de l'ocasió de la primera part, Edu. Uri, avui t'ha agradat una mica més el Girona, però encara li exigeixes una mica més.
3: És a dir, m'ha agradat, ha merescut guanyar, ha tingut quatre ocasions molt clares, però per mi és insuficient. És a dir, ara deia el Solacar, l'afició del Girona és molt exigent, que ho és. Jo crec que a primera ho era massa, però jo aquí a segona jo seré molt exigent amb l'equip. És a dir, per mi el partit d'avui, tot i ser bo, és insuficient, perquè no tot pots confirmar en guanyar l'Albacete, en guanyar el Càdiz, i anar a quart a la classificació de cinquè. La diferència de punts amb els primers és irrellevant, perquè la segona és molt llarga.
1: Però la sensació el Mallorca,
3: hauria de ser molt més dominant.
1: D'acord, el Mallorca és un rival per que
3: correcte,
1: serà
3: com
1: dels que sí, sí. A la teva alçada, dels que evitaran per pujar, té un equipàs, sí, sí, un mig del camp. Que dius,
0: i en darrere de suplent, que ha sortit de la segona meitat.
1: Darrere de suplent, l'altre dia ja ho va ser, l'estaria contra l'Almeria.
3: Jo soc exigent amb el Girona, però si jo fos aficionat del Mallorca, estaria molt més decepcionat amb el partit que ha fet el Mallorca.
4: Jo crec que es barregen les contradiccions del Girona, que jo crec que Gijón no va fer un bon partit, contra l'Albacete va ser superat, el partit de Cádiz, la segona part va patir molt, és a dir, han anat guanyant partits que probablement han tingut aquesta sensació de l'Oriol, de resultats, però no el domini. Per mi el Girona va començar la temporada molt bé, amb unes formes futbolístiques atractives, dominadores, però jo crec que avui ha recuperat el camí. Ja sé que va de la mà del dia que no guanyes, però tinc la sensació que avui el Girona ha fet un pas endavant respecte als últims partits, on sumava de 3 en 3, però on l'equip havia perdut una miqueta el carril. És veritat que també hi ha moltes baixes per seleccions, aquest no és el millor equip, i has d'anar competint en aquests trams de calendari.
1: Està molt condicionat l'equip i Quique Alba.
0: Però vaja, avui havia recuperat Brian i Fran, i la setmana que ve ja els tindrà tots.
1: Brian, a veure si algun dia acaba alguna jugada, serà interessant.
0: No, perquè tot si hi hagués alguna jugada no seria aquí, clar, a la Girona.
1: Tot i les baixes... Brian, però...
5: Tot i les baixes, a mi la segona part d'avui ha faltat el gol, però a mi m'ha agradat molt, i especialment quan ha entrat Beltrán i s'han ajuntat Beltrán, Izan, Unai... Jo he tingut la sensació que el Girona jugava una... No ha estat una estona espaterrant, però a mi m'ha semblat que jugava una estona de bon futbol, dominador... Vaja, la veritat, els partits anteriors no els he vist com el Ricard i l'Oriol i no puc comparar, però si tots els partits del Girona són com el d'avui, jo crec que en guanyarà bastant.
1: Un moment, Xavi, tu estàs pendent de la roda de premsa de Quique Álvarez, que suposo que no ha començat, d'acord?
2: Luis García.
1: Què volies dir?
0: No, jo volia dir que Unai ha tingut el dia que ha tingut més minuts, però vaja, jo, sincerament, el posaria ja per davant de Van de Beek.
1: Van de Beek, que avui ha estat titular. Anem a la nova creu alta. Francesc Ripoll, el Sabadell ha fet una mica més que l'Andorra per guanyar el partit, sí, però ha acabat 0-0. Potser no ha tingut ocasions tan clares, tu no les has vist, però te les pots imaginar perquè heu compartit transmissió, com les que ha tingut el Girona i ha narrat el Solà.
6: No, perquè mira, el Solà ha narrat un travesser per començar i aquí el Sabadell no n'hem explicat cap. Sí que és cert que el Sabadell per mi ha estat millor que l'Andorra. Ha tingut més ocasions i més arribades, però allò que digués, ostres, aquesta era claríssima per marcar-la, una al final i poca cosa més. Partit molt igualat, molt intens, potser el Sabadell amb una mica d'encert l'hagués guanyat, però un puntet.
1: Estàs d'acord, Àlex Dalmas, amb aquesta crònica del Francesc Ripoll? Bona nit.
7: Bona nit, què tal? Sí, home, i tant. Sempre està encertant el Francesc. Crec que sí. Crec que jo he estat a la Nova Creu Alta i crec que el Sabadell ha enfonsat molt a l'Andorra durant molts minuts. Li ha faltat generar dins de l'àrea alguna clara, excepte aquesta que diu de l'últim minut i una de Priego. Crec que el Sabadell està trobant a faltar a Nico, que és el seu davanter que es va lesionar, i crec que aquí ho està trobant a faltar, però vaja, ha estat superior a l'Andorra.
1: Sí que va ràpid a la Nova Creu Alta. Tu vius a la Roca, oi?
7: Sí.
1: I què has trigat?
7: No, he marxat una mica abans,
1: Ah, molt bé, molt bé. Acomiado l'Eduard Solà. Edu, bona nit i gràcies.
0: Molt bé, adéu-siau.
1: El pròxim partit del Girona, abans que marxis?
0: Dilluns, dia 12, a les 9 del vespre, a Tenerife.
1: Tenerife, que el farem a l'antena de Catalunya Ràdio.
0: Sí.
1: És el dilluns, dia 12, el dia del Pilar, festiu, i el farem a les 9 a l'antena de Catalunya Ràdio.
0: Hi haurà arribat Benat, Esprilla, i Júnior, que avui ja era aquí, també el recuperaran.
1: Pendents de les reaccions a Montilivi i a la Nova Creu Alta, adéu, Edu. Seguim, perquè aquesta tarda el Camp Nou s'ha jugat al Barça-Madrid. Femení.

0: Barça golejat al Madrid en el primer clàssic post-Alexia. Barça 7, Madrid 0. És la golejada més important del Barça al Madrid sota el nom i l'escut del Real Madrid. La marca fins ara eren 6 gols, doncs avui 7. A la mitja hora el Barça ja guanyava 4-0, al descans 5-0. A la segona part del Barça ha baixat una mica el ritme, normal, però ha pogut fer 2 gols. Claudia Pina ha fet 4 gols, és la màxima golejadora del Barça aquesta temporada. Hansen, Peyer i Sidney han fet els altres 3 gols i més d'un dels 7 gols del Barça avui contra el Madrid han estat golaços. Més de 40.000 persones al Camp Nou per veure una altra exhibició del Barça contra el Madrid, que no sé, Sònia, si t'esperaves que es mantingués aquesta superioritat o fins i tot s'ampliés la superioritat respecte al Madrid després dels canvis del Barça aquesta temporada i les sortides de jugadors importantíssimes com Alexia, Map i companyia.
1: Sí, hi havia el dubte, és a dir, jo no m'esperava que en fossin 7, sí que pensava que el Barça continuava sent superior al Madrid, perquè el Madrid és veritat que ha fitxat bones futbolistes aquesta temporada i de fet ha canviat el mig del camp i jo crec que tenen un millor mig del camp, però clar, si canvies de projecte cada temporada és difícil formar un equip i tot just el Madrid està començant a caminar. El 7, ja et dic, home, no m'esperava que... Sobretot aquesta sensació de facilitat que ha tingut el Barça, que jo crec que aquí també hi ha incidència per part de Pau Quesada, perquè el plantejament era un punt suïcida, ho hem vist de seguida, que el Barça sortia fàcil de la pressió del Madrid i que tenia molts espais.
0: I no ha rectificat el Madrid, aquest concepte.
1: No. I en canvi, Pau Quesada va fer un bon plantejament l'any passat a Montjuïc,
0: sí.
1: però avui... potser ha estat un punt més ambiciós del que pot ser-ho amb l'equip que té.
0: Que l'Anna Irlandès ajuda molt a la sortida de pilota? Respecte a Mapi, no.
1: No, home, és difícil millorar la Mapi.
0: Però el Barça ha sortit molt fluid avui.
1: Sí, perquè totes les jugadores estaven... Jo crec que també hi ha un punt en què, sens dubte, és el millor partit d'aquesta temporada del Barça i que estaven totes molt fines i han aconseguit... clar, una pressió d'aquest estil... Si les tres primeres veus que te'n surts, doncs suposo que és més fàcil, des del punt de vista del Barça, continuar creient-hi i continuar fins i tot un punt arriscar la sortida, que és el que ha estat fent el Barça. L'any passat jo crec que també van anar a perilles a Montjuïc i al Madrid li va sortir millor que aquesta temporada, on potser Romeu ja s'ho esperava i ha aconseguit salvar-ho millor.
0: De fet, Claudia Pina ha explicat després del partit que acostumen a revisar els comportaments del Madrid en els enfrontaments directes i actuen i treballen a partir d'aquestes revisions. René Van Asten és la neerlandesa que deia que és la central nova, que està causant molt bona impressió en aquest inici de temporada. Tu, Sònia, el partit d'avui, el que ha passat al Camp Nou, els 7 gols, hi veus més mèrit del Barça o més temeritat o poca rebel·lió del Madrid?
1: Hi veig una barreja, hi veig que hi ha un factor mental que en aquesta mena de partits, és que a més, si mires la temporada passada, crec que van ser 25 gols del Barça a favor en els 6 partits en què van jugar i només 2 en contra. I tinc la sensació que el Barça en aquesta mena de partits... tu ho deies, ha baixat una mica la segona part, però no deixa d'anar a per la porteria contrària i per tant té més ambició, diria, que qualsevol altre partit, probablement a partir del quart ja relaxen un punt. Contra el Madrid no ho fan mai i crec que el Madrid mentalment el que rep el segon gol és que s'enfonsa i veu clarament que no té opcions.
0: La resta, observeu gaire diferències de nivell entre el Barça actual i el del passat, quan jugaven Alexia, el de la temporada passada, o les últimes temporades amb Alexia, Mapi i companyia?
2: És que són tan bones, i veient el partit d'avui, que la diferència
0: però, és... Però, és veritat, són molt, molt bones, però algunes de les molt, molt bones ja no hi són, i encara sent molt, encara són encara molt, molt bones.
2: És que a part de les 4 que han marxat, és com si haguessin marxat 5, perquè Aitana, que és la més millor del món, ha jugat a la segona part.
0: Sí.
2: Però, clar, però és que Eva Pajor és la millor nou del món, Caroline Graham Hansen és imparable...
0: I a Claudia Pina on la col·loquem?
2: A dalt de tot, també. L'altre dia el Jordi, al tot costa, va fer una comparació que jo no hi havia pensat mai, el Fermín del femení, és que... Per mi no hi havia pensat mai i la va clavar.
0: Jo encara l'havia més superior en la relació.
2: I l'exhibició de Patrick Guijarro d'avui també és brutal. És impossible no donar-li l'MVP del partit a Claudia Pina, una jugadora que fa 4 gols. Però és que Patrick s'ha cansat de donar passades de tota mena. En llarg, en curt, l'última, el minut 80 de tacó...
0: Diu l'Uri, Sònia, que no és possible donar-li a la millor jugadora a qualsevol altra que no sigui Claudia Pina.
1: Sí, vaja, la TDG hem citat Pina com a millor jugadora, no, sí que hi ha hagut un vot.
0: Hi ha hagut un vot per Patri Guijarro.
1: Sí, sí, el vot de Susi Sala ha anat per Patri, que està bé tenir aquesta mena de vots particulars perquè també hi hagi un reconeixement, perquè estic d'acord amb el que diu l'Oriol.
2: I després les joves, que potser no seran a nivell d'aquestes supercracs, però que ja intueixes que ho seran.
0: Home, si és Stanley...
1: Clar, és que Sydney, el cas de Sydney, que era antigament coneguda com Sherdley, però des de l'any passat ella vol ser Sydney, el cas de Sydney és paradigmàtic. No és ni la primera ni la segona opció d'interior de Pere Romeu, i avui ella
0: ha canviat l'equip per posar-la allà.
1: Sí, sí. Bé, ha estat fent la jugada aquesta temporada de lateral dret, i avui, efectivament, perquè ella entrés al mig del camp, jo crec que també tenia un punt en què tenia una mica més de control amb Pina, fent de davantera, que Caroline t'estira més l'equip, però no controles tant el joc. Però Sydney, que no és ni la primera ni la segona, i et diria que ni la tercera opció del seu entrenador, és millor que qualsevol migcampista del Madrid.
0: Jordi, Ricard, com veieu aquest Barça? Us sorprèn que mantingui aquesta superioritat tan manifesta respecte al Madrid, com a mínim?
3: A mi no, per una banda, perquè he seguit molt en la distància, però em fa la sensació que el Madrid no acaba de concretar cap projecte, és a dir, arriben jugadores que la Sònia em diu que són molt bones, però clar, és que marxen algunes de les que han arribat l'any abans o fa dos, i jo crec que així és molt difícil construir un projecte. I en el cas del Barça, recordo que Alexia deia allò de jo no vull fer tap, i tens la impressió que hi havia jugadores que estaven tapades, ara parlàveu de la mateixa Sydney, que a mi em fa la sensació que avui l'hem vist molt bé al mig del camp, que ja hi jugava abans, però investida com d'una confiança que ha tingut de tenir minuts en aquest inici de temporada, que tothom fa créixer, i com aquesta situació, unes quantes... És a dir, que sempre ens fixem que numèricament la plantilla és més curta, perquè ho és, i perquè els recursos o la inversió, digueu com vulgueu, s'ha hagut de reduir, però el capital humà que té el Barça, o en jugadores que no utilitzava gaire perquè n'hi havien de més bones, o en gent que ve de baix, és acollonant. Llavors, vaja, a mi em sembla molt difícil per les dues parts que la cosa s'estrenyi.
4: Ricard? Sí, dos universos diferents, no? El Barça... és un context, el Barça. Les jugadores han destacat i han marcat diferències, però el Barça ha aconseguit tenir un vehicle que va més enllà de la qualitat individual dels futbolistes. Potser quan arribin moments de Champions, d'examen, diríem, de màxim nivell, veurem si el Barça encara pot mantenir aquesta sensació de gairebé invulnerabilitat, però més enllà d'això, que això es decidirà a partir de semifinals de la Champions, el Barça té molts anys per davant, perquè el context fa que hi hagi un futbol base que continua produint, que apareixen jugadores noves, que es continua captant talent fora, talent jove, i per tant, com deia el Jordi ara, doncs aniran abandonant a l'equip les capdavanteres, les pioneres, i aniran apareixent la continuïtat. Jo crec que el Barça no depèn dels noms. I el Madrid crec que no sé si arribarà mai a ser un competidor del Barça per mirar-lo a la cara.
0: Uh-huh. La Sònia Balear ha estat pendent de les declaracions postclàssica al Camp Nou. Sònia, bona nit.
5: Hola, bona nit.
0: Com te les has trobades després de fer-li 7 gols al Madrid?
5: Doncs eufòriques, com no podia ser d'una altra manera, molt satisfetes per aquest partit, per la intensitat, per no donar opció al Madrid, mantenir la porteria a zero, molt orgulloses per la feina individual, però sobretot per la feina col·lectiva, on també ha volgut posar èmfasi Pere Romeu, que veu un punt i a part en aquesta setmana amb la golejada a la Roma, a la Champions, i al Madrid. Sí, sí. Diu, fins ara, diu ell, havien de ser competitives perquè no tenien la plantilla al complet, però ara que ja pràcticament estan totes juntes i bé, l'objectiu ha de ser l'excel·lència, i res millor per agafar empenta que aquests dos partits. Ha valorat, ell diu, que és un resultat molt, molt positiu.
0: I has pogut parlar amb Claudia Pina i amb Aitana, oi, Sònia?
5: Sí. Espina radiant amb la pilota perquè li signessin les seves companyes. Encara no havia pogut entrar al vestidor quan l'hem vist. Diu que el gol amb el que es queda és el tercer, paret amb Patri llarga i el primer pal, que no pensa en la pilota d'or i que no es cansa de fer gols, que se sent insaciable i que el d'avui és ara per ara el millor record que té.
6: Dins del partit estava com en un somni, ha arribat un, ha arribat un altre, ha arribat el tercer, però ja el quart, sincerament, era com una mica estrany. Poder marcar 4 gols avui aquí a l'Spotify Camp Nou contra el Madrid, la veritat que un somni i molt feliç.
0: I Aitana, que ha jugat una estona a la segona part, ha fet una reflexió interessant, un punt crítica amb el Madrid i amb la resta d'institucions, clubs, que intenten millorar a nivell esportiu però que no aconsegueixen, Sònia?
5: Sí, s'ha mostrat també molt prudent respecte a la seva recuperació i un cop més, com tu dius, ha estat contundent amb la diferència que hi ha a la Lliga i demana més responsabilitat.
7: Bueno, pregunteu-li a ells, no? I a elles. Crec que aquesta resposta no em toca a mi, però bé, sí que ens agradaria que no només al Madrid, tots els equips, perquè joder, nosaltres ens ho passem molt bé aquí, 7-0, però el que volem és competir i crec que a tothom agradaria veure una lliga competitiva, però bueno, no és la primera vegada que m'escolteu dir aquestes paraules i per molt que parlo tampoc canvia res, que cadascú es faci responsable dels canvis que pot fer.
0: Biel, que ja tens amb els números de tots els Barça-Madrid que s'han jugat des del 2019?
8: Sí, són aclaparadors. 28 partits, 27 victòries del Barça, només una derrota, 1-3 a Montjuïc, ara fa dues temporades i amb polèmica arbitral. Sí. 114 gols a favor del Barça, 13 en contra, més de 4 gols per partit del Barça contra el Madrid.
2: Més de 100 gols, a diferència.
0: Sí, mira. 101, més 101 te van la veres particular en 28 partits, és una bestiesa. Sònia Salmà, ara hi ha aturada, oi? I per seleccions?
1: Sí, ara marxen diverses jugadors.
0: De dues setmanes, tres setmanes, us sabeu?
1: De dues setmanes. Diria que són dues, sí, ara, diria que en aquest cas són dues. No és que en el cas de les aturades femenines n'hi ha moltes més que masculines. Per tant, bé, poden intentar agrupar, però aleshores potser haurien de marxar més i mig, perquè no hi ha les quatre aturades habituals del masculí, sinó que en són unes quantes més, i més aquest any que hi ha Mundial.
0: Gràcies, senyora Aliar. Bona nit, fins demà.
5: Bona nit.
9: El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.

0: Som al Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio, passant 5 minuts a 11:45 de la nit amb l'Oriol Domènech, la Sònia Salmà, el Jordi Costa, el Ricard Torquemada i l'Àlex Dalmas. I han repassat els partits del Girona i del Sabadell i el Barça-Madrid del Camp Nou, el 7-0 del Barça-Madrid a la Lliga F d'aquesta tarda. I ara us explicarem una altra bona notícia sobre el Barça, però abans, a veure, Biel Cadilla, com va el partit del Mundial Femení d'Hockey Patins entre Espanya i França a la defectuosa i relliscosa pista d'Assumpció, al Paraguai?
1: Està guanyant la selecció espanyola 4-0, clarament, quan encara queden 22 minuts per acabar el partit. Per la televisió no s'aprecia aquest mal estat de la pista, sí que hem vist alguna relliscada que pot ser per aquest motiu, però vaja, no es veu aparentment
0: res. No hi ha forats, no hi ha forats al parquet, no, vaja. No,
1: efectivament.
0: Però segur que si s'han plantat i han amenaçat amb no jugar, han demanat que no jugui aquest partit,
1: i després del partit et dic que farien un comunicat i un vídeo a les xarxes socials explicant exactament què és el que ha passat. No estarem pendents.
0: Anem a Montilivi amb el Xevi Soler. Xevi, està parlant Quique Álvarez?
2: Ha parlat, sí, ha acabat ja. Quique Álvarez, un Quique Álvarez orgullós del que ha fet l'equip, que explica que, tenint en compte que en aquesta aturada preveien que les coses serien molt difícils amb tots els jugadors que els hi han marxat, també jugadors interessants, que aquest 4-6 en aquests dos partits de l'aturada el dona com a més que satisfet, i a més, pel fet de recuperar alguns jugadors per la causa, ha dit el nom d'Unai, per exemple, jugadors que just abans no tenien molt protagonisme i que a poc es van sumar a aquest Girona.
0: Gràcies, Xevi.
2: Adeu.
0: I a la nova Creu Alta està parlant, ho ha parlat Ferran Costa, l'entrenador del Sabadell, Francesc Ripoll.
3: Francesc, ha acabat res, fa un minut, la roda de premsa de Ferran Costa.
0: I què?
3: I mira, dic que està content, evidentment, malgrat no haver guanyat, perquè veu el seu equip estable i que manté l'estil que ell vol i que el Sabadell doncs proposa al llarg de la temporada. Ha donat moltes dades. Ferran Costa és un malalt de les dades i del big data i d'analitzar molt el futbol. Ha donat moltes dades de com ha minimitzat l'Andorra. És a dir, l'Andorra té una mitjana de tantes passades a camp contrari, doncs n'ha fet 4 vegades menys.
0: Ha sortit amb papers, amb les dades i amb els apunts.
3: Ha sortit amb un paper, i jo crec que tenia allà 4 coses apuntades perquè anava mirant mentre explicava les dades. Evidentment, clar, per memoritzar tants números doncs necessitava una mica d'ajuda. I també ha explicat com va viure ahir tot el tema de si jugava o no.
0: Sí.
3: Va explicar que ahir estava l'equip entrant perquè li havien dit que no es jugaria demà ni jugaria dilluns, que els deien que no, i que al final va dir, no, espera't, que sí que jugarà demà. Bé, que va haver una mica d'embolic.
0: I estava molest?
3: No, però li han preguntat per la situació i ha explicat com ha viscut ell.
0: Molt bé. Gràcies, Francesc. Bona nit i fins demà al matí.
3: Fins demà al matí. Adéu.
0: A veure, la bona notícia relacionada amb el Barça. Aquesta bona notícia la va anunciar Deco a l'Assemblea de Compromissaris ara fa 2 setmanes. És la renovació de Rafinha. La novetat que us expliquem aquesta nit és que Rafinha signarà el nou contracte aquesta setmana que ve, com a molt, la següent. La primera data prevista perquè signi la renovació Rafinha és dijous vinent, el 8 d'octubre, però s'ha d'acabar de tancar amb l'agenda de Deco, que ja sabem que és una agenda peculiar i complicada. Si no és dijous vinent, serà la setmana següent després del partit del Barça a la Champions al camp del Galatasaray. Sabeu que l'acord està tancat, que amplia 2 temporades més del que tenia, del 2028 al 2030, que hi ha cert augment de fitxa, i sobretot el que ja és el convenciment de les dues parts que ara mateix aquesta renovació és una gran manera de confirmar que Rafinha és un dels pilars del Barça i de fugir les temptacions que arribaven des de l'Aràbia Saudita i que quedin enrere. És el nou capità del Barça, és un futbolista clau per a Hansi Flick i ara per ara és el davanter centre més golejador del futbol europeu. El 2030, quan acabi aquest nou contracte, Rafinha tindrà 33 anys, ara en té 29. Veient com està, com es cuida, quin és el seu rendiment, algú té por que allargar-li 4 temporades, 4 anys fins als 33 sigui un d'aquells contractes que d'aquí un parell d'anys... Estil Lewandowski, Sònia, ens semblin massa llargs?
4: En absolut. És que veient-lo jugar, lo finíssim que està, lo ràpid que està, com pressiona, com apreta, com aguanta els partits, no tinc per què dubtar. L'altra cosa és que després poden haver-hi lesions, però jo físicament jo crec que és un jugador que fins als 33 aguantarà perfectament.
0: No tens el mateix temor que el Lewandowski, Sònia?
5: No, bàsicament perquè quan acabi contracte Rafinha és quan van fitxar Lewandowski, sí, perquè ens entenguem. Vull dir que no, això a vegades, tu quan allargues aquests contractes, ben bé no saps quin paper tindrà ell d'aquí 4 anys, però jo crec que Rafinha està donant un rendiment com per pensar que potser no és tan important d'aquí 4 anys, però sí que és una figura útil, i ja veurem també si els compleix, que ja sabeu que en el món del futbol passen moltes coses.
0: Costa?
6: A part del rendiment, que és incontestable, com ara comentaven l'Oriol i la Sònia, el perfil personal a mi em tranquil·litzen en aquest tipus d'operacions. Una mica ho comparo amb Lewandowski. Lewandowski és veritat que va arribar gran, molt més gran del que acabarà el seu contracte Rafinha, però tothom coincidia que era un superprofessional. Crec que Rafinha està en la mateixa línia, i dic més, tinc la sensació que és un perfil de futbolista que no li agrada ser-hi per ser-hi. És a dir, que en el moment en què ell vegi que no és important com ho és ara, que la veritat és que ho és molt, ja té vies per no arrossegar-se ni per no quedar-se aquí només a cobrar. Des d'aquest punt de vista, l'operació em sembla meravellosa a la curta i no especialment preocupant a la llarga.
0: I Ricard?
7: Molt bona notícia, no? És el líder del Barça, ara mateix el millor nou del món. Ja veurem si pot tornar a ser algun dia un dels millors 11 o els millors davanters del món.
0: Cal que canvi de posició?
7: No ho sé, però no, el futur no el dominem. Però ja sabem que pot estar com a mínim en dues posicions entre els millors del món, i sobretot pel que transmet, per aquesta sensació d'autoritat moral que té a la plantilla. Jo crec que el Barça té capità per molts anys.
0: Àlex Dalmas, tu com ho veus?
8: També coincideixo que en el cas de Rafinha jo crec que no és excessiu ni molt menys. Jo crec que en algun moment sí li arribarà la davallada per al seu tipus de futbol, però no encara aquesta edat. Avui en dia el tram dels 30 als 34 anys per un futbolista és molt bon encara.
0: Àlex, Rafinha s'està reinventant com a davanter centre, com a jugador, com a futbolista. Les xifres del primer tram de temporada són demolidores, són 13 gols en 8 partits entre la Lliga i la Champions. El percentatge d'encert en la rematada està molt per sobre del que havien conegut fins ara en Rafinha i en la majoria de davanters centres. I has estat analitzant com ha canviat el seu joc, el joc de Rafinha, des que la primera jornada de Lliga al camp de l'Elx, Flick el va col·locar per primera vegada com a nou en partit oficial. Què has trobat?
8: Bé, que bàsicament hi ha quatre grans claus o quatre punts per entendre aquesta gran adaptació de Rafinha. La primera d'elles és que, i ara ho parlava el Ricard, crec que és un 11 que juga de nou, però el canvi de posició no ha fet modificar el seu comportament. És a dir, continua jugant com feia d'11, just a la posició de 9. És a dir, sempre el veiem que mai es deixa fixar, sempre cau alguns metres per darrere de la defensa. Sempre està en dinàmic, sempre està en moviment. Intervé menys, perquè això ja és normal en un 9, però en canvi xuta més i és més decisiu. Però el primer ingredient per mi és això, que no ha deixat que la posició s'adapti a ell, sinó que ell s'ha adaptat a la posició.
0: Intervé gaire menys, Àlex?
8: Intervé, mira, 15 vegades menys que fa dues temporades, que la 24-25.
0: O sigui, estava per les 50 i ara està per les 30-35, més o menys? Tens
8: ara està per les 40.
0: Ara està per les 40 i anava per les 55. Sí.
8: Correcte, i 40 intervencions és força, eh?
0: Per un nou, Ricard, són dades que el laboratori explotarà el disc.
7: Per sobre de la mitjana.
0: Entre els davanters centres.
7: Per un nou del Barça.
0: Sí, sí. Sí. Pregunta de resposta ràpida. Ara mateix, en el Barça de Hansi Flick, qui és més important? Rafinha o Lamine, Uri?
4: Rafinha.
0: Sònia?
5: A parts iguals, en el present, en el futur, crec que ho serà més Lamine.
0: Jordi?
6: Lamine.
0: Ricard?
7: Lamine.
0: Àlex?
8: Per mi Lamine, per Flick, Rafinha.
0: Per mi Lamine, també, però home, per Flick és important. Rafinha va tornar a finals d'aquesta setmana, ha jugat un partit i mig en aquesta aturada, va tornar amb una petita molèstia muscular, es va confirmar divendres al matí que no hi havia lesió, en principi estarà disponible per jugar contra el Getafe, i avui s'han jugat uns quants partits de seleccions. Ahir va jugar, per exemple, la selecció espanyola i va tornar a marcar Lamine Yamal. A veure, avui hi ha uns quants partits interessants. Bielka Dilla, els Països Baixos de Xavi Hernández han aconseguit la segona victòria en 4 partits contra Sèrbia.
1: Sí, exacte, Països Baixos 2, Sèrbia 1. El jugador de Madrid, Dumfries, ha jugat tot el partit.
0: I Grècia i Alemanya han empatat a Grècia.
1: Sí, empat sense gols, sense De Gea ni Ter Stegen, que han sigut alliberats per Klopp.
0: I Portugal ha guanyat 2 a 1 Noruega amb gol de Cancelo.
1: Un golaç de Cancelo, que per cert ha vist també una groga i es perdrà el pròxim partit contra Dinamarca el 14 de novembre.
0: Quants minuts ha jugat Cancelo en aquesta aturada, en aquests 4 partits amb la selecció portuguesa?
1: Ha estat titular en els 4. Avui l'han canviat al minut 63, igual que va passar contra Dinamarca. En el primer enfrontament amb Noruega va jugar tot el partit, 97 minuts, i contra Gales el van canviar al 90. Tot plegat, vaja, 313 minuts, és a dir, una mica més de 3 partits.
0: Són 2 partits íntegres, pràcticament, i en els altres 2 partits ha jugat una horeta.
1: Sí.
0: Una horeta. Bé, segurament és dels jugadors del Barça, Cancelo, que no és dels joves, que acumula més minuts en aquesta aturada. Últims resultats d'aquesta jornada?
1: Mira, Gales 0, Dinamarca 1 i Malta 1, Andorra 0.
0: Malta 1, Andorra 0, eh? O sigui, gairebé rasca un empat d'Andorra al camp de Malta. És del grup 4 de la Nations League. No sé si és l'última categoria, però és possible. És l'última, eh? És l'última. I Xavi Hernández, que mira, va sumant, dues victòries, 2 empats en aquests primers 4 partits amb la selecció neerlandesa. Els que heu vist algun partit de la selecció dels Països Baixos aquests dies amb Xavi ja a la banqueta, us ha semblat que és prou interessant, no?, la seva influència en aquest primer episodi.
7: Jo no l'he vist gaire, l'he desconnectat bastant de la Nations League.
6: Bé, jo els que vaig veure, que eren els primers, sobretot el d'Alemanya, a mi em va agradar, però els dos últims no els he pogut veure i tampoc tinc una idea clara, però
0: contra Grècia van saber empatar a 2 quan perdien 2-0, tot i que la primera part el mateix Xavi va ser molt crític, però vaja. Avui han jugat Països Baixos i companyia. Ahir va jugar la selecció espanyola, va guanyar 3-1 Txèquia a Oviedo, va tornar a marcar Lamin, només començar, continua sent superior i només va jugar la primera per Cubarsí, va descansar tot el partit, va quedar fora de la convocatòria, va debutar amb la selecció espanyola Roberto Fernández, el davanter de l'Espanyol, i van acumular força minuts Rodri i Pedri. I el partit el va seguir a Oviedo, al Tartiere, el Roger Busar. Roger, bona nit.
2: Com esteu? Bona nit.
0: Molt bé, tu?
2: Molt bé, molt bé. Sí. Ja a casa, sí.
0: Ja a casa, eh?
2: Sí.
0: T'ha costat tornar, eh?
2: Sí, una mica, sí, sí. Sí, sí, perquè hem hagut d'anar fins a Bilbao i agafar un avió que a més portava retard i hem arribat ara fa poc.
0: Per les pluges, eh? A Barcelona, Catalunya?
2: Sí.
0: Us han anul·lat el vol des d'Astúries.
2: Des d'Astúries, sí, a la tarda.
0: Molt bé. I has pogut tornar des de Bilbao, molt bé. Escolta'm, Lamin va ser titular, va estar molt bé, va descansar tota la segona part. En directe el vas continuar veient tan exuberant com en els últims partits, per exemple, a Wembley contra Anglaterra?
2: Sí, jo diria que sí. Jo cada cop el veig més superior a la resta i també ahir té una confiança i es veu i una seguretat que es nota. S'atreveix a més cada cop amb detalls de qualitat a cada partit que criden l'atenció i és veritat que es regula, però quan va la pressió hi va. Ahir recordo una pressió al minut 2, al minut 3, a més de cara a gol està en un gran moment. 3 gols en 4 gols en 3 partits, sí. I abans del minut 6. Això vol dir que almenys aquests dies surt endolladíssim en aquests partits.
0: El d'ahir és un golaç, el típic de Lamin, no?, que rep el vèrtex de la banda dreta de l'atac, es perfila, orienta una miqueta i la clava a l'escaire creuat.
2: Marca de la casa.
0: Sí, marca de la casa. Havia fet un de diferent, buscant el primer pal, a consell de Fermín, en un dels partits d'aquesta temporada. El Camp Nou. Tens a mà els minuts acumulats per Lamin en els 3 primers partits de la Nations amb la selecció espanyola?
2: Sí, de fet, de la selecció espanyola és el que més minuts ha jugat, eh? Són 203 minuts, que són 90, 68 i 45 en aquests 3 partits.
0: Un partit sencer, una horeta i mitja part.
2: I mitja part, sí. És l'únic que ha estat titular en aquests 3 partits i ahir De La Fuente el canvia perquè estava pactat, això ho teníem parlat, i per dosificar-lo, però és veritat que tot i així és el que més minuts acumula d'Espanya.
0: Doncs volia comentar que si et semblava més o menys raonable el repartiment i la distribució de minuts i la protecció de Luis de la Fuente amb la minya mala en aquesta durada, però pel que dius no, tampoc podem estar gaire satisfets en aquest cas.
2: No, ell sí que el regula, De La Fuente els regula tots i també a la min, però per força. Ell mateix ho deia ahir, que ha de fer canvis tant sí com no i que ha de fer equilibris entre
3: la salut dels jugadors, que això ho diu sempre, i el rendiment, és a dir, guanyar. Jo crec que sí, que el regula, però per força, és que no té una altra opció. Veu que si força tots els jugadors i, a més...
0: Però el que menys regula és a Lamine. Perquè sí, dimarts sí. A Croàcia, sent fora de casa, els croats els van fer 7 gols ahir, els anglesos, a casa. Imagina't com estaran els croats.
4: Jo abans de començar aquesta aturada t'hagués dit que 4 partits de titular em semblaria una salvatjada. Però després l'únic partit dels 3 exigents ha sigut el de Wembley i ha jugat 70 minuts l'altre i 45 l'altre. Si jugués de titular contra Croàcia tampoc no ho varia tan malament.
0: El que passa és veritat, a mi em semblava això, però si fas els números que ha fet el Roger Arbusà, surt al més alt del podi de minuts acumulats a la selecció espanyola, amb molta diferència, oi? Amb força diferència.
4: També és veritat que m'ha tret la pilota d'or.
0: Ella ho està amb ganes, no?
6: Sí. Home, però ja van tancar les votacions. Sí, és una salvatjada és impresentable.
5: Però sí, també és l'alt del podi dels jugadors del Barça. És a dir, allò que no fa Flick perquè li hem de demanar a De La Fuente.
0: Sí, sí, sí. A mi em sembla... O sigui,
5: que jo entenc que De La Fuente
0: és l'únic titular.
5: El Barça tampoc no el dosifica gens. Una altra cosa és que amb el Barça l'estiguéssim dosificant i arriba la selecció espanyola i aleshores no el fan jugar tots els partits. Però el Barça també l'està fent jugar tots els partits.
6: Però és que venen de guanyar un Mundial i estan tornant-se bojos i esperament els jugadors per guanyar el Teres Herrera. Sí, no fotem.
5: I et dirà que el Barça ve de guanyar una lliga.
6: No, sí, sí, però és que la diferència és que el Barça és el club que li paga. Això
5: sí,
6: és una
5: però això és així sempre.
0: Sí, les regles aquestes, no, qui paga els sous no
6: sí,
0: va.
6: A mi em sembla, evidentment, el reglament l'avala, però és impresentable i és inadmissible.
7: Una cosa és que entenguis la postura de La Fuente, una altra cosa és que comparis la Nations League amb la Lliga o la Champions, que són competicions molt diferents, són òrbites diferents.
5: Però per De La Fuente, ell el que està competint ara és això.
7: Home, per De La Fuente sí, però per nosaltres no.
5: O sigui, no, clar.
7: Però, de la seva manera. Jo ja entenc a De La Fuente, però el que no vol dir que jo accepti que la Nations League sigui el mateix que la Lliga o la Champions. Si estigués jugant al Mundial o a l'Eurocopa, jo fins i tot jo ho podria entendre. Però jo que desconnecto de la Nations League seria molt contradictori que digués que em sembla bé que cremi Lamine Yamal perquè Flick el posa. És que jo, per mi, són competicions diferents. Ara, per un seleccionador, ja ho entenc. I si jugués amistosos, també el posaria.
6: Però és que els ha
7: no necessitaria
6: a
7: la Nations League.
6: A part del minutatge, jo diria, i el Roger em desmentirà, jo diria que no hi ha cap jugador que hagi estat titular en els 3 partits.
3: No, és l'únic, és l'únic.
6: Doncs, perdona, no havia estat el cas. És que no pot ser. Vaja, jo ho veig.
4: També t'hauríem de preguntar perquè és l'únic.
0: Jordi, dimarts a les 8 així a tot costa diràs, és que no pot ser que sigui els 4 partits titulars.
6: No, és que amb el de Croàcia ja hi compto, tot i que jo pensava que el de Croàcia...
7: És que anys senars la Nations League agafarà dimensió d'Eurocopa i Mundial. O sigui, és que això ho estem veient i passarà. O sigui, per qualsevol selecció guanyar la Nations League aquesta temporada és l'únic títol que podran guanyar, però com que abans no existia, clar, els calendaris, ara ja doncs, com és oficial, fa la sensació que has de callar i acceptar-ho.
6: Per això dic, Ricard, que és el Teresa Herrera i especialment per un equip que ve de guanyar el Mundial, perquè Alemanya, que està reconstruint un projecte, ha fet 2 convocatòries. Vull dir que Klopp li dona l'interès a la Nations League d'un torneig d'estiu. Està reconstruint i fa 2 convocatòries, que és el normal.
0: Arbusà, si et trobes a De La Fuente, envia-li aquest encàrrec, a veure si pot ser suplent. Escolta'm, Cobercí va ser desconvocat ni suplent, però només per descans, per dosificar-lo, no té cap molèstia.
3: No, per descans, perquè ho havia jugat tot, 90 minuts contra Anglaterra i també 90 contra Croàcia. Per tant, De La Fuente va fer descansar perquè també li tocava.
0: I ho hem de deixar aquí. Gràcies, Roger Busà. Bona nit.
3: Adéu, bona nit.
0: I gràcies també a l'Oriol Domènech, a la Sònia Salmà, al Jordi Costa, al Ricard Torquemada i l'Àlex Dalmas. Un diumenge més per ser al Club de la Mitjanit. Ens espera el Damià Aguilar. Gràcies i fins la setmana vinent.
4: A vosaltres.
5: Adéu.
3: Bona nit.
0: Damià, bona nit.
9: Bona nit, Xavi.
0: Marc Márquez, intractable al Japó.
9: Sí, aviam, segons Jorge Martín, que és el paio que s'ha hagut d'enfrontar amb ell, avui Marc Márquez era imbatible. Per tant, si t'ho diu ell, t'ho has de creure. 24 voltes de cursa, la volta número 11... després d'anar al darrere de Martín, que sortia des de la pole, l'ha avançat i aquell ha estat l'avançament guanyador, a la volta 11 de 24. A les 3 últimes voltes, a més, Martín ha hagut d'afluixar una mica perquè si no s'hagués quedat sense benzina. I això, si hagués hagut d'abandonar, hagués estat una bona cartada de punts pel Marc. Per tant, al final, escolta, victòria incontestable.
0: Ha guanyat tant la cursa sprint, la de dissabte, sí, com la de diumenge. Marc Márquez, que queda a 2 punts de Jorge Martín a la classificació del Mundial MotoGP. Betjé, que ja queda gairebé 50 punts, o sigui que això fa pinta que serà cosa de dos cara a cara, emocionant, entre Marc Márquez i Jorge Martín.
9: Ostres, és que, aviam, és inevitable pensar que això pot ara mateix estar tirant cap a un Mundial a dos.
0: Es porten bé Marc Márquez i Jorge Martín?
9: Aviam, no són amics, perquè, és a dir, són de dos àmbits diferents. Martín té la seva gent, té el seu mànager, té el seu equip. No han tingut una coincidència, no han tingut un
0: però
9: filtre.
0: Però no tenen la rivalitat que hi havia entre Márquez i Rossi, ni molt menys.
9: No, ni de conya, ni de conya. No, és
0: no,
9: més...
0: No es preveuen escenes d'aquell tipus de fa uns anys entre Márquez i Rossi per la disputa d'aquest Mundial.
9: Saps què passa? És que, clar, és a dir, perquè hi hagi un nou Márquez i Rossi, necessites un altre Rossi i ara no el tens.
0: Però Jorge Martín no deixarà anar a la cama perquè caigui Marc Márquez si l'està intentant avançar. Com va passar?
9: No
0: on va ser?
9: No ho crec.
0: Què
9: no
0: va
9: crec.
0: Passar això? A Malàisia?
9: No crec. A Malàisia el 2015. No ho crec. De cap de les maneres. Vaja, posaria la mà al foc, que no, això no passarà.
0: Pròxim Gran Premi és la setmana vinent?
9: Sí, a Indonèsia. Sobre el paper, el pitjor Gran Premi per Marc Márquez. Sobre el paper. Jo, a mi el nas em diu que aquest any sí.
0: Tant de bo. Gràcies, Damià. Bona nit.
9: Adéu.
10: M'agrades tant que quan ens creuem pel carrer faig tard, faig veure que ningú m'espera.
0: Moment de tancar el Club de la Mitjanit d'aquest diumenge amb Mishima, sempre amb Mishima, aquesta nit amb Miquel, a l'accés 14, i el record especial d'avui és per a l'Oriol Rodríguez, el nostre Oriol Rodríguez. Segurament sabeu i haureu notat que l'Oriol és un dels pals de paller de la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, subdirector del Tot Gira, i una de les persones que més sent aquesta casa, aquesta ràdio, com a seva. A Esports i a tota l'emissora. Apassionat dels castells, membre dels Capgrossos de Mataró, avui ha estat al concurs de Tarragona, i pou de cultura i saviesa popular, bon company, millor persona, capaç de perdonar quan no has estat del tot a l'alçada qualsevol nit al centre de Barcelona. Tot això és l'Oriol Rodríguez, que demà, d'aquí uns segons, i un 5 d'octubre, fa 50 anys. Si el veieu, feliciteu-lo. Us deixem a les notícies de les 12 de la nit dels ignorants amb la Marta Romagosa, si esteu sentint el programa en directe, amb els matiners i el Xavi Canalia, si heu sentit la remissió de matinada, o amb vosaltres mateixos, si heu recuperat el programa a la carta, que cada vegada en sou més. Porteu-vos bé i passeu-ho millor.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Quim Balaguer. Govern, ajuntaments i particulars continuaran fent balanç avui dels efectes del temporal de pluges excepcional d'aquest cap de setmana, que ha deixat dos morts, un desaparegut i centenars d'incidències. Una de les víctimes mortals la van trobar a Tordera, al Maresme, després que li caigués un mur a sobre el càmping on vivia. L'altra l'han localitzat a Montornès del Vallès, en un pàrquing inundat. Pel que fa a la persona desapareguda, de moment no consta cap denúncia, tot i que dos testimonis asseguren haver vist un home arrossegat per l'aigua a Pineda de Mar. Protecció Civil manté activat el pla Inuncat perquè la inestabilitat pot continuar durant les pròximes hores. La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, destaca l'excepcionalitat de l'episodi.
2: Cal considerar que ha sigut un episodi excepcional per les quantitats d'aigua que hem tingut i per la situació en què ha estigut aquesta precipitació, com s'ha donat. D'agrair la col·laboració de la ciutadania, aquesta col·laboració aplicant mesures d'autoprotecció.
1: Els bombers han fet més de 2.400 serveis amb 200 rescats de persones atrapades per l'aigua. Més notícies, Carola Gil.
3: Hores decisives per saber si Pedro Sánchez avança eleccions o bé intenta allargar la legislatura negociant noves mesures sobre l'habitatge. Si el president del govern espanyol vol que les eleccions siguin el 29 de novembre, avui hauria d'anunciar que dissol les Corts. De moment manté la seva agenda oficial per aquest matí amb la inauguració del Congrés Nacional d'Empresa Familiar. Després reunirà l'executiva del PSOE a la seu de Ferrat, on haurà d'escoltar partidaris i detractors d'un hipotètic avançament electoral.
1: El candidat conservador Flavio Bolsonaro ha guanyat la primera volta de les presidencials del Brasil per davant de l'actual president, el progressista Lula da Silva. Amb el 99% del vot escrutat, el fill de l'excap d'estat Jair Bolsonaro ha obtingut el 47% dels sufragis, mentre que el veterà dirigent de l'esquerra brasilera ha replegat el 45% dels vots. Com que cap dels candidats ha obtingut més del 50% dels vots, la presidència es decidirà en una segona volta d'aquí a 3 setmanes.
3: Prop de 600 migrants dels 3.000 que hi ha acampats a la platja del Trampolín de Ceuta han optat per tornar al Marroc després de l'inici de l'operació policial aquest diumenge per desallotjar el campament improvisat davant del mar. Aquest desallotjament es fa de forma esglaonada perquè no hi ha prou espais d'acollida per atendre la quantitat de migrants arribats a Ceuta des de finals de juliol.
1: Arrenca la vacunació contra la grip i la Covid per les persones més grans de 80 anys, les que viuen en residències, els infants i el personal sanitari. A partir del 26 d'octubre s'obrirà a la resta de col·lectius amb cita prèvia. Aquest dilluns es vacunarà ja 120.000 persones que van demanar cita prèvia quan es va obrir a partir del mes de juliol.

0: vida amb tu.
1: Poques gràcies s'acomiada aquesta setmana dels escenaris amb una sèrie de concerts que comencen avui. La banda d'Osona actuarà a l'Estadi Olímpic avui, dimecres, divendres i dissabte.
2: Les 220.000 entrades que es van posar a la venda es van exaurir de seguida. El president de The Project, promotor d'aquests concerts, Titu Ramoneda, ha explicat al suplement de Catalunya Ràdio quin creu que és el secret de l'èxit d'Oques Grasses.
3: Quatre estadis olímpics i amb la velocitat que es va vendre era algo que ens va agafar tots per sorpresa. Com m'ho explico? Una banda espectacular, unes cançons impressionants, una connexió amb la gent i sobretot aquesta, diríem, connexió de públics, de família, de pares, de fills, de tiets i de nens i sobretot un concepte de festa.
1: Esports, el Barça ha guanyat el clàssic de la Lliga F contra el Madrid per 7-0. Claudia Pina ha fet 4 gols i Graham, Peyor i Sidney un cadascun. Amb aquesta victòria, les blaugrana tenen 5 punts d'avantatge sobre les blanques.
2: A la segona divisió masculina, Girona 0, Mallorca 0 i Sabadell 0, Andorra 0. El Girona ara és quart en zona de play-off, mentre que el Sabadell és 7è.
1: I en motos, Marc Márquez ha guanyat el Gran Premi del Japó davant del líder del Mundial, Jorge Martín. El de Cervera se situa ara a 2 punts del madrileny, quan queden 6 curses per acabar la temporada.
2: En Fórmula 1, Max Verstappen ha guanyat el GP de Bahrain, disputat a Malàisia.
4: Fins aquí les notícies.
5: Molt bon dia, matiners, molt bon dilluns. A veure, que és que avui feu una cara totes dues que sembla que hagueu, que us hagi tocat la loteria. Tampoc n'hi ha per tant després de fer-me el buit per anar a veure Shakira totes dues a Madrid.
6: No et van fer el buit directe, ho vam comprar nosaltres.
5: Lara García, Marta Viara, què tal, com va anar el concert?
6: Fantàstic.
5: Apa, vau publicar molt poc per això a Instagram,
6: perquè ho vam viure tot en aquell moment.
5: Molt bé, això és el que s'ha de fer.
6: No vam gravar gaire.
5: Clar, és que hi ha molta gent que acaba gravant tot el concert i després desperta el que passa.
6: I a més, aquell dia ho estava gravant Amazon Prime, per tant, tota la gent que estava gravant li estàvem dient, nois, mireu el concert i gaudiu.
5: Ara ens ho explicareu una mica millor. Arrenquem els matiners d'aquest dilluns.
7: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: Vinga, va, bon dia, matiners, que avui és dilluns 5 d'octubre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que aquesta matinada es poden formar noves tempestes sobre el mar que podrien arribar al litoral i prelitoral. Localment poden ser fortes. A la tarda hi haurà ruixats més irregulars a diferents comarques de l'interior i a la resta s'obriran moltes clarianes. Marta Viana, bon dia de nou.
1: Bon dia, matiners. Avui a Arbeca, a les Garrigues, el sol sortirà a les 7:57 i aquí el dia durarà 11 hores i 35 minuts.
0: Clara García, bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. La Creu Susan Sarandon ha fet 80 anys i per això comencem la setmana amb una cita seva. No has de buscar que ningú et validi. Tens la teva força dins teu.
0: Veus quina bona manera per començar la setmana? Maiol Roger, també bon dilluns.
2: Bon dia.
0: A partir de les 5 comença, a partir de les 6 comença el matí de Catalunya Ràdio, però a les 5:07, què ens pots avançar?
2: Ja ho tindríem tot a punt. Avui en ruta amb Ricard Ostella els principals llocs afectats pel temporal d'aquest cap de setmana. Estarem a Tordera, estarem a Palafolls, estarem a Montornès del Vallès, Granollers, a tot arreu on hi ha hagut afectacions aquest cap de setmana. Allà hi serem per explicar-ho. També tindrem la consellera d'Interior, Núria Parlon, el director de Rodalies, Òscar Playà, i amb un ull posat a Madrid, perquè és possible, probable, ja triarem què diem, l'adjectiu, que Pedro Sánchez convoqui avui eleccions i ja veurem amb una sota la màniga segurament per aprovar els decrets d'habitatge.
0: A partir de les 6 del matí, Ricard Ostrell. Per cert, els que estigueu a punt de sortir de casa, estigueu atents, que d'aquí uns moments us expliquem com estan les carreteres del país. I aquesta, per cert, és una setmana de comiat. I quin comiat!

0: Avui engeguen els quatre concerts de comiat d'Oques Grasses a l'estadi Lluís Companys de Barcelona. Home, seran quatre nits carregades d'emoció i de moltes llàgrimes, perquè Oques Grasses s'han convertit en la banda catalana més important dels últims anys. De fet, el 2022 vaig poder entrevistar el Josep Montero al programa Planta Baixa de TV3, una de les poques entrevistes que ha concedit Josep Montero al llarg de la seva carrera, i feia aquesta reflexió que em sembla oportuna recuperar aquest matí. Deia això.
1: Per molt que ens ho vagin complicant, el rotllo d'estimar-nos i tal, pues, de moment sí que ens ho poden prendre una mica, però algunes estones, no? Però de moment no ens han pogut prendre. I, en definitiva, aquests 10 anys han estat intensíssims i ha estat una sort. Jo ho dic moltes vegades que potser moriré alguns anys abans per culpa d'aquesta intensitat d'aquests 10 anys, però feliç.
0: L'únic que podem dir és gràcies per regalar-nos un grapat de cançons que formaran part de les nostres vides i de les nostres particulars històries. Per tant, fins aviat, estimat Oques Grasses.

0: Xavi Canalies, bon dia.
1: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. En només 5 minuts arribem a un quart de 6 del matí. Maria Fernández Noguera, bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Abans de començar el programa, cop d'ull a les carreteres. Com ho tenim ara mateix?
2: A veure, ara mateix encara queden 3 carreteres tallades. Són carreteres comarcals a causa del temporal. Són la BV-5159 entre la Roca del Vallès i Vilanova, la C-1415A a Castellà del Vallès i la C-352 entre les Franqueses i Canovelles. Atenció sobretot a aquells que avui us hagueu de moure en transport públic, perquè a Rodalies funciona a mig gas, encara no estan tots els trams recuperats.
1: Ah.
2: Oh, sorpresa. Per exemple, us dic, és que hi ha diversos trams que encara no funcionen. R1, entre Arenys de Mar i Maçanet-Massanes, R2 Nord, entre Granollers Centre i Sant Celoni, R4, entre Terrassa i Manresa, R7 en tot el seu recorregut, R8 en tot el seu recorregut, i R11 entre Portbou i Maçanet-Massanes i entre Girona i Sant Andreu Comtal.
1: Valdria més la pena dir el que funciona. Perquè pràcticament totes.
2: Sí, totes estan en certa manera afectades en algun tram. El que sí que circula pràcticament amb normalitat és ja el servei de Ferrocarrils de la Generalitat i el metro de Barcelona, que ahir també van tenir afectacions, però que es van anar recuperant.
1: Anirem informant al llarg del matí, sobretot pels que hagueu d'utilitzar Renfe aquest matí, tot i que en diferents

0: de 60 hores, si sumem preparació, correccions, reunions i paperassa. I després ens preguntem, doncs, per què volen fer vaga, no? L'informe també destaca que en molts països els salaris dels docents continuen per sota dels d'altres professionals amb una formació equivalent. I així costa, doncs, convèncer les noves generacions. Només un 30% dels joves europeus es plantegen ser professors. La publicació d'aquestes dades coincideix amb avui, que és el Dia Mundial dels Docents. I aprofitem, doncs, aquesta ocasió per reconèixer la tasca de tots els professors i mestres de Catalunya.
1: Gràcies, Carola.
0: Bon dia.
1: Fins ara. Un minut, arribem a un quart de sis del matí. Avui el món és un lloc millor. Mira, per l'objectiu de la Universitat de Girona de despertar vocacions científiques. Andreu Merino.
2: La iniciativa se centra en els alumnes de primària, sobretot d'entorns rurals. L'eina per fer-ho és una novel·la on els infants van escollint diferents camins que els porten a finals diferents en funció de les decisions que prenen. La història es basa en els casos de Sílvia Pujals i Xavier Rovira, dos científics reals que han servit per crear el llibre. L'activitat es complementa amb tallers a l'aula on els infants poden conèixer els referents científics i satisfer la seva curiositat.
1: Pràcticament un quart de sis del matí, tres bones notícies per engegar el dia. Alerta, Catalunya preveu centres amb dutxes, consignes i espais d'atenció per a persones sense llar. Marta.
3: Sí, la futura llei per erradicar el sense llarisme preveu que les ciutats catalanes de més de 50.000 habitants tinguin aquests centres. Són espais on les persones sense llar doncs, podran dutxar-se, canviar-se de roba, guardar les seves coses i documentació i també participar en activitats i tallers. A Barcelona ja n'hi ha més d'un, com és el de la Fundació Eura, que té una mitjana de 65 persones cada dia.
1: La cultura de base es mou a Girona amb el naixement del Gat Masquer. Ot Serra.
4: És una associació que ha nascut a la capital del Gironès amb l'objectiu d'impulsar i connectar propostes diverses, entenent la cultura des d'un espectre ampli. Literatura, música, arts, pensament i coneixement, ciència, llengua, patrimoni, gastronomia i medi natural. Els artífexs del Gat Masquer són Frank Streich, Marc Malús i Pere Bugès. Convençuts que Girona necessita un teixit cultural de base viu, diuen més divers, inquiet, agosarat i autònom.
1: Gràcies, Ot, i molta atenció perquè Jarabe de Palo anuncia que està preparant un nou projecte.

0: veure el dia que, precisament, Pau Donés hauria fet 60 anys. Què més en sabem, Lara?
1: Doncs que ara Carabé de Palau ho ha anunciat a través de les seves xarxes socials. El projecte es titula El món del Pau i de moments en saben molt pocs detalls. Es rumoreja que pot ser un homenatge musical que recuperi cançons o imatges inèdites i, de moment, el que sabem del cert és que el post d'Instagram han escrit això. Hi ha dates que no són un dia més al calendari. Es bufa fort, s'encén la música i es celebra la vida. El dia 11 d'octubre, El món del Pau obre les portes. El món del Pau continua girant.
2: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.

0: Quina bona manera per començar aquest dilluns al matí, tal dia com avui, un 5 d'octubre del 1975, Stevie Wonder aconseguia reunir de nou els The Wailers.
1: Sí, tots tres ja s'havien separat com a grup, i Tosh i Bonnie Wailer també havien marxat al 74 per començar les seves carreres en solitari. Aquella nit, però, van tornar a compartir escenari, van acabar fent una jam a Kingston, a Jamaica, amb Stevie Wonder, interpretant un d'aquests temes que sentim, I Shot the Sheriff, i també Superstition. És, per tant, l'última vegada que Bob Marley, Peter Joss i Bonnie Wailer, la formació, evidentment, més coneguda pels The Wailers, van tocar junts.

0: Xavi Canalies.
1: Hola.
0: El primer en obrir la boca.
1: Vinga, va, que amb només 12 minuts arribem a 6:15 del matí fent els matiners a Catalunya Ràdio, i els que ens seguiu cada dia ja sabeu que som fans del contingut en català que trobem a TikTok i a Instagram. Hem descobert el compte, o un compte que es diu Floc de Neu.
2: I es presenta com un artista català anònim i recull alguns dels grans moments a la tele i la ràdio on la nostra llengua és la protagonista. Per exemple, aquest moment surrealista, el foraster de Quim Mas Ferrer.
3: Escolta, tu, ets una poca solta! Sí, senyora, sí, no cal que diguis res!
4: Ets sagristia, que ets una rata de sagristia. Que sí, que tot el dia estàs a missa.
3: Jo a missa? I tu qui vas d'amagat? Perquè el teu home no ho sàpiga, que t'has fet de mal
4: lector. A missa jo, apa, home!
3: Ale, ale. Esborria, cria!
5: Esborria. He perdut el cap.
1: Moments del foraster. Estaven fent conya, aquestes dues. Estaven fent broma.
2: Ara pensava dir, uau.
6: M'hauria agradat que fos de veritat.
1: Sí. Agafant-ho de context, crec que els hi deia, el Quim els hi proposava que reproduïssin la manera que tenien de parlar habitualment.
2: Ah, boníssim.
1: Així ho tenim. I de la tele passem a la ràdio, Marta.
2: Sí, perquè aquest compte també va publicar la conversa que va tenir el periodista Kilian Cebrià amb un home defensor absolut del català.
7: Jo sóc del Panjab i la gent quan em veu em diu, com és que parles català, no? Jo dic, com és que no hauria de parlar català, no? No visc a Londres, no, ni a Nova York. Visc aquí, a Catalunya, doncs és, hauria de ser normal, no? Quan vaig arribar aquí, amb 2 o 3 mesos ja parlava. I la gent, quan fa que vius aquí? Jo deia, 2 mesos. I com és que parles català? Al Panjab tenim el mateix, no? Tenim la nostra llengua, que és Panjabi, i quan ve una persona de fora, si ens saluda en Panjabi, ens encanta, ens omple el cor, no? Per això entenc molt, molt bé, per mi la llengua catalana és no només una llengua, sinó són els meus sentiments. Molta gent em diu, ai, a mi no me hables català, eh? A mi no me gusta. I jo soy de Andalusia, o de Galícia. I jo dic, sí, a vostè no li agrada català, i Catalunya sí. És com, la mare no m'agrada, però el menjar que fa sí.
2: Boníssim. Perfecte.
1: I quan menys t'ho esperes, algú et sorprèn en positiu parlant en català.
2: Sí, és el que li va passar a la Juliana Canet amb la influencer Espe.
8: ¿Qué tal por Barcelona? ¿Qué te parece nuestra ciudad?
9: Muy bien, me encanta. Yo vaig viure a Sitges.
8: Oh, tío, que fins a la gran puta. He preguntat, parles català? I m'han dit, no, és de Sevilla, no sé què.
9: No, però parlo català una miqueta, eh?
8: Ho arribo a saber i no faig l'esforç de parlar en castellà.
9: Però collons, podem parlar castellà també, no?
8: Però és que a mi me costa moltíssim. Jo hablo en castellano i tu en català, així practicamos les dos.
9: Estic una miqueta nerviosa, doncs crec que no em sortirà bé. Això, vaig figurar a Sitges fa 2 anys. Estiu així, eso. Ja vuelvo a l'Andalú mío.
8: Pues lo recuerdas muy bien.
9: No, pero no, aprendí hablando de ver series. Berlí, obviamente, todo el mundo, pero me la he visto como 7 veces. Benvinguts a la família, també, alguna sèrie. No sé, me gusta mucho el idioma.
8: Ai, quina il·lusió, doncs. Molt bé, que vagi molt bé, Esper.
1: Amb només 9 minuts arribem a 6:15 del matí. Vinga, va, moment d'obrir la revista del cor dels matiners i parlem de Michael Douglas, que ha revelat que va tenir una relació secreta amb Kathleen Turner.
2: Sí, ho ha fet a les seves memòries. Ha explicat que ell i l'actriu van mantenir una relació sentimental durant el rodatge de la pel·lícula Tras el corazón verde, l'any 1984. M'encanta, molt bé. La revista People ha avançat uns fragments d'aquesta entrevista en què l'actor explica que l'atracció entre tots dos va ser immediata.
1: Sí.
2: I que tot i la química evident a la pantalla, durant dècades van negar que haguessin estat parella. Reconeix, per tant, l'actor que aquella versió era falsa i que va decidir mantenir la relació en secret per protegir en aquell moment doncs la seva dona i el seu fill.
1: Sí, és que no hi ha un pan de net, eh?
2: Res, no se salva ningú.
1: No se salva ningú. Falta que mires una miqueta pel forat del pany,
2: sí,
1: de
2: vegades,
1: cada persona.
2: I a vegades ni el foradet del pany, eh?
1: Epa, i això?
2: No, vull dir que hi ha coses que se saben, que canten.
1: Com
2: canten,
1: ara què?
2: Canten, coses que canten.
1: Vinga, va. I aquest cap de setmana, que esteu contentes, Dua Lipa ha estat la convidada estrella de Shakira a Madrid.
2: Ha estat un duo inèdit que la Marta i jo hem
1: inèdit,
2: pogut veure.
1: Inèdit.
2: Totes dues van interpretar un dels mítics temes de la Shakira,
1: fort.
2: Antologia, un tema que es va estrenar el 1995, just l'any que va néixer Dua Lipa.
1: Oh!
2: Poètic.
1: Aquestes que s'heu sentit són la Marta i la Lara, eh? No, no hi havia ningú més. Noies.
2: És que clar, que bé que canta Dua Lipa, eh? I que
1: Shakira,
2: alta que és.
1: I que alta
2: també, evidentment. I que alta que és. I
1: que baixets que som vosaltres, també.
2: Sí. Però quan van aparèixer semblava allò, el punt i la i, eh? Muy cierta. Aquest concert de dissabte, per cert, es va retransmetre en directe per Amazon Prime i el van veure més de 11,2 milions de persones.
1: Quina bestiesa. Vinga, doncs, ja està, però ja ho heu superat, no?
2: Sí, no, no,
1: ja
2: i tant.
1: Ja està, no?
2: Tot i no ens va ploure. No, ens va sortir el sol, de
1: veus?
2: Fortíssim.
1: Això sí que és una sort. Amb només 7 minuts, 5:45 del matí, quin son ha deixat la ràdio? Ot Serra.
6: Les tempestes d'aquest cap de setmana han sigut històriques i a Catalunya Ràdio se n'ha fet un seguiment al minut. Dissabte al vespre, Ricard Ostrell i Òscar Fernández van compartir l'especial que es va allargar fins a les 2 de la matinada.
10: El Pla Inuncat està en fase d'emergència. Aquesta tarda s'han restringit els desplaçaments i les activitats en una vintena de comarques. Les pròximes hores, per tant, són especialment importants. El Meteocat preveu xàfecs molt intensos, precaució, per tant, amb risc d'inundacions i també fenòmens de temps violent.
11: Ho deixarem aquí, ara, el 3CAT Info, durant tota la matinada, pendent de la situació de pluges a Barcelona, fins a arribar demà al suplement i a tota la programació de Catalunya Ràdio. Ara mateix, pràcticament les 2 de la matinada. Bona nit.
6: Afortunadament, diumenge al migdia la situació va millorar notablement i a Tarragona es va poder celebrar el concurs de castells, que vam seguir al Tot Gira.
12: Defensant el 5 de 9, aquesta supercatedral, l'agrupació Lila, la busca descarregar, busca començar també amb bon peu aquesta jornada de diumenge del concurs. Surten els sisens de la part del 2, surten els sisens de la part del 3, una mica més de gas jove, que ja el tens, aquest 5 de 9, per sisena vegada aquesta temporada, comença a aplaudir la plaça, la jove també compleix amb gama extra, la jove també compleix amb gama extra, descarregant el 5 de 9 al sisè de la temporada.
6: I comencem la setmana amb l'ull posat a Madrid, pendents de si Pedro Sánchez avançarà eleccions, després que divendres el Congrés rebutgés els dos decrets sobre habitatge. A l'agora especial de divendres al matí de Catalunya Ràdio, David Madí, Alicia Puig i Pau Llonch van tenir un debat encès.
13: Ara mateix, viure de lloguer et col·loca en una posició de major vulnerabilitat. Per exemple, et vaig posar un exemple.
14: I els hipotecats? No, però tu m'acceses els mateixos problemes?
13: Ara mateix, se m'espatlla a mi la caldera, jo no tinc cap mecanisme legal per fer que me la reparin. No puc deixar de pagar, perquè llavors m'enfronto a un ordre de desnonament. No puc trucar a un inspector d'habitatge.
14: M'estàs explicant? A mi, si se m'espatlla la caldera, que sóc propietari amb una casa hipotecada, em pago la caldera.
13: Bueno, clar, però perquè ets el propietari, per favor, David.
15: No veus la diferència? És casa teva, collons.
14: Bueno, però, escolta, aquí hi ha acords, perdó, hi ha acords entre llogaters que depèn, n'hi ha uns que els serveis els paga el d'allò, l'altre es paga, hi ha acords diferents, hi ha casuística totalment diferent.
6: I mentrestant, a Madrid, Federico Jiménez Los Santos rebatejava els decrets d'habitatge.
16: Con estos decretazos, decretos, yo digo, cojonales, ¿por qué? Porque vienen de la única zona de actividad neuronal que reconoce al presidente, que es lo que le pasa a él por ahí. ¿Por qué? Porque sí, porque es un chulángano asqueroso. Esto asqueroso es un concepto antiguo. Si quieren lo desarrollo, pero no quiero alargarme. Asqueroso, que da asco.
1: Matiners. Li donarem un palo santo al Federico Jiménez Los Santos.
2: Hi ha gent que no pot tenir micro. I ja està.
1: A bones hores. A bones hores li dius.
2: Que
1: s'ha muntat allà. Vinga, va, que li passem una mica d'energia positiva a Federico Jiménez Los Santos, perquè toca connectar-nos amb els astres i, evidentment, saber quin dia ens espera. Enèrgicament parlant, ens ho explica la Cristina Borreguero. Bon dia, Cristina.
17: Bon dia, matiners. Comencem dilluns després d'un moviment important d'aquest cap de setmana. Venus ha començat a retrogradar en el signe d'Escorpí. Durant els propers 2 mesos ens toca revisar com estimem, com ens relacionem, quina relació tenim amb els diners i, sobretot, quin valor ens donem a nosaltres mateixos. El consell és ben clar. No vulguis revisar-ho tot alhora. Tria un tema, vés-hi a fons i aprofita aquest període per fer feina de debò. Perquè quan tens clar el teu valor, també canvia allò que estàs disposat a acceptar. Bona setmana!
1: Tenim feina, eh? Tenim...
2: Carai, quins 2 mesos, tu! Sí.
1: M'hauré de tornar a escoltar l'Astrocat quan sortim del directe, perquè ens ha enviat molta informació la Cristina, no? I quan estem fregant ja 5:45 del matí, aquí li diem anys i anys per molts anys, Lara.
2: Doncs avui, dilluns 5 d'octubre, fa anys l'actriu Kate Winslet.

0: m'encanta aquesta cançó.
1: Fa mal a les orelles, això.
2: Ai, per favor, a veure, quants en fa?
1: 51, Kate Winslet.
2: Déu-n'hi-do.
1: També faig de presentadora de televisió i actriu Patricia Conde. Avui arriba als 47. El seu company a Sé lo que hicisteis, Àngel Martín, també fa anys, en fa 49. Que tingueu un magnífic dia d'aniversari.
2: Cada dia els matiners ens despertem amb la nota de veu i amb la música que ens proposa un rostre conegut. Uh-huh. Avui el protagonista és un monitor de fitness, és profe. Per tant, prepareu-vos perquè ja us aviso que la cançó que ens ha demanat no vindria a ser precisament una balada.
3: Bon dia, família matiners.
4: Cesc Escolà, professor de fitness televisiu. Té corda per estona.
3: M'encanta començar el dia amb la cançó Tremendo Culo de Pitbull i Lil Jon. Així que espavila, aixeca el culet i que tingueu un bon dia. Abraçada a tots, petonets. Vamos!
4: Els matiners.

0: Els matiners. Nosaltres no vam inventar la cafeïna, però la tenim tota.
1: Són 6:15 del matí. Bon dia, matiners i matineres. Benvinguts al 5 d'octubre. Carola Gil, molt bon dia, també.
2: Bon dia.
1: Amb la Carola repassem els titulars d'aquest matí. Catalunya tanca l'episodi de pluges excepcional d'aquest cap de setmana, amb dues persones mortes, una de desapareguda i centenars d'incidències.
2: Amb la llum del dia es reprendrà la recerca de la persona desapareguda a Pineda de Mar, al Maresme, després que la riera suposadament l'arrossegués aigües avall. Segons diversos testimonis, la víctima intentava fer una fotografia de la riera quan va relliscar i la força de l'aigua se la va endur. I a Tordera va morir un home de 75 anys al càmping Caravaning Internacional Costa Brava, quan li va caure un mur a sobre. Elisabet Mejías és l'alcaldessa del municipi.
3: Hem rebut un avís de la caiguda d'un mur i quan s'hi ha adreçat la patrulla de policia al local i han activat els serveis d'emergències, s'ha intentat fer l'RCP en aquesta persona i lamentablement ha acabat morint.
1: Com a mínim 6 centres educatius no podran obrir portes aquest dilluns pels efectes del forts aiguats.
2: Segons el Departament d'Educació, són l'Institut Ramon Turró de Malgrat de Mar i l'Institut Professional de Turisme Equestre de Santa Susana, al Maresme, el Centre de Formació d'Adults i l'Escola d'Idiomes de Granollers, el Centre d'Adults de Ripollet i l'Institut Mercè Rodoreda de l'Hospitalet de Llobregat.
1: Pedro Sánchez podria anunciar avui un possible avançament de les eleccions generals que es farien el 29 de novembre.
2: Després de la derrota parlamentària de la setmana passada amb els decrets d'habitatge, Sánchez es debat entre la convocatòria electoral, tot i les enquestes desfavorables, o intentar negociar noves mesures sobre l'habitatge que facin canviar el vot de Junts.
1: Els sindicats en defensa de l'habitatge reprenen avui 3 les mobilitzacions a Catalunya un cop passat el temporal de pluges.
2: La manifestació convocada per dissabte es va cancel·lar per les alertes de protecció civil i es va reprogramar per aquest dilluns a la tarda. La concentració es farà a Barcelona, a la plaça Urquinaona, a partir de les 7 de la tarda. A més, també es manté l'acampada de la plaça Catalunya.
1: Prop de 600 migrants que estaven acampats a la platja del Trampolín de Ceuta han optat per tornar al Marroc després que ahir la policia espanyola va desplegar un operatiu per desallotjar i desmuntar el campament improvisat a tocar del mar.
2: En aquest campament s'hi estaven fins a 3.000 persones, segons algunes fonts, que no havien aconseguit plaça en els diversos espais d'acollida organitzats a la ciutat autònoma. El desallotjament es va fer sense incidents. Segons els càlculs d'Interior, uns 600 migrants van preferir tornar al Marroc perquè no volien que se'ls identifiqués durant l'operatiu policial.
1: Avui arrenca la vacunació contra la grip i la Covid per les persones més grans de 80 anys, els que viuen en residències, els infants i el personal sanitari. I a partir del 26 d'octubre s'obrirà a la resta de col·lectius amb cita prèvia.
2: Avui es vacunaran 120.000 persones que ja van demanar cita prèvia oberta des del mes de juliol. Aquest any la campanya ha començat 2 setmanes més tard perquè les vacunes s'han hagut d'adaptar a les soques del virus de la grip i la Covid que han circulat a l'hemisferi sud. Salut Pública pronostica que la grip serà, com l'any passat, més infecciosa, però que no farà quadres greus ni tampoc dispararà les hospitalitzacions.
1: El candidat conservador Flavio Bolsonaro ha guanyat la primera volta de les eleccions presidencials del Brasil per davant de l'actual president, el progressista Lula da Silva.
2: Amb el 99% del vot escrutat, el fill de l'excap d'estat Jair Bolsonaro ha obtingut el 47% dels sufragis, mentre que el veterà dirigent de l'esquerra brasilera ha replegat el 45% dels vots. Com que cap dels candidats ha obtingut més del 50% dels vots, la presidència es decidirà en una segona volta d'aquí 3 setmanes.
1: Els castellers de Vilafranca s'imposen al millor concurs de castells de la història.
2: Aquest diumenge, la Tàrraco Arena ha vist descarregar el primer 9 de 9 en folre de la història en una actuació superlativa de les 12 colles. Així ho celebrava el cap de colla dels Verds, Àngel Grau, pels micròfons de Catalunya Ràdio.
4: Estic molt content, és molt gros. I anàvem a darrere de feia molts anys, hem pogut descarregar-lo i, no sé, veure la gent així és que es fa molt feliç.
2: La Vella ha fregat el títol i han acabat segons després de mantenir una lluita aferrissada que no s'ha acabat decidint fins a últim moment amb el Castell de la Diada.
1: Que tinguis un bon dilluns, Carola.
2: Bon dia.
1: Fins ara. Molts oients que ara mateix esteu fent el primer cafè del dia amb nosaltres, esteu a punt de sortir de casa, estigueu alerta també perquè hi ha complicacions a algunes carreteres i també Oh, sorpresa a Renfe. Maria Fernández Noguera, bon dia de nou.
5: Bon dia, sí, sobretot complicacions per aquells que avui hagin d'anar en tren, en concret amb Rodalies, perquè avui el servei arrenca a mig gas després de les pluges d'ahir. Diem el llistat de línies que hi ha servei alternatiu per carretera, per tant, no hi ha servei de tren. Són la R1 entre Arenys de Mar i Maçanet-Massanes, la R2 Nord entre Granollers Centre i Sant Celoni, l'R4 entre Terrassa i Manresa, l'R7 en tot el recorregut, R8 també tot el recorregut, i R11 entre Portbou i Maçanet-Massanes i entre Girona i Sant Andreu Comtal. Pel que fa a Ferrocarrils i a Metro de Barcelona, que ahir també van tenir problemes, avui sí que ja arrenquen pràcticament amb normalitat, i pel que fa al trànsit, també s'ha restablert ja majoritàriament la circulació a tot arreu, però encara queden tres carreteres tallades, que són comarcals, que és la BB-5159 entre la Roca i Vilanova del Vallès, la C-1415A a Castellà del Vallès i la C-352 entre les Franqueses del Vallès i Canovelles.
1: Doncs pendents, perquè després del temporal d'aquest cap de setmana, carreteres que s'han vist afectades, ens ho explicava ara mateix també la Maria, i aquestes línies de Renfe que veurem si van reprenent la seva activitat habitual al llarg del matí. Connectats, com sempre, a la Ràdio Pública i Nacional. 6:15 del matí, pràcticament 6 minuts. Fem un cop d'ull a les portades del dia. Marc Curado, bon dia.
6: Què tal, bon dia?
1: I la Maria, que ja la tinc per aquí, avui amb el possible avançament electoral en totes les portades.
6: Sí, a Madrid El País titula que tot està llest al PSOE i a la Moncloa per un avançament de les eleccions, i El Mundo assegura que Sánchez s'acosta a l'avançament amb l'esquerra sota mínims. I aquí a Barcelona ens quedem amb l'Ara, diu curt i ras, pendents de Sánchez, i la Vanguardia, que assegura que Sánchez s'inclina per avançar les eleccions sense data encara.
5: L'altre gran tema del dia són les ferides del temporal d'aquest cap de setmana a Catalunya, amb fotos ben gràfiques i destacades. Del riu Besòs, amb l'aigua ben amunt, a La Vanguardia, que titula que el temporal causa dos morts, un desaparegut i danys abundants, o El Periódico, on veiem un cotxe enfangat cap per avall, arrossegat per l'aigua, a tocar d'un pont inundat.
6: Altres temes de portada, ara ho diem amb la Carola, al Brasil, que tria entre Lula i Flavio Bolsonaro, llegim ara.
5: I el Barça implacable, que ha destrossat el Real Madrid. Les de Pere Romeu es van endur l'altre clàssic amb una pallissa, 7-0.
1: I avui, evidentment, el temporal també coeix els articles d'opinió.
5: A La Vanguardia, l'editorial es titula les alertes són necessàries i útils.
6: Assegura que, sense els avisos des d'alert, potser els danys ja haurien estat més greus, i insta l'administració a planificar l'adequació de les infraestructures al canvi climàtic.
5: L'Ara posa de manifest que el país no està ni de lluny preparat per afrontar uns episodis que el canvi climàtic està fent cada cop més freqüents.
6: I demana tenir això en compte a l'hora de planificar infraestructures, habitatges, cultius o indústries.
5: El País coincideix que caldrà adaptar-se a la nova normalitat de les condicions meteorològiques.
6: I també apunta que la millora de les infraestructures, com la ferroviària, és clau per millorar la gestió d'emergències per climatologia extrema.
5: Al Periódico, en canvi, l'editorial és pels reguladors de coure que proliferen a la xarxa ferroviària, però també en altres infraestructures i indústries.
6: Assenyala que el nivell d'afectació econòmica a les empreses i de malestar als usuaris del tren és creixent.
5: Per la seva banda, El Mundo dedica l'editorial a la possible convocatòria electoral d'avui per part de Pedro Sánchez.
6: Assegura que l'esquerra segueix sota mínims i que Sánchez ja només pot decidir entre allò dolent i allò pitjor per posar fi a una legislatura que, diu, ha naufragat fa temps.
1: I a la premsa digital, Madrid vol que els seus tanatoris facin olor de perfum.
6: Sí, sí, sí. L'empresa municipal dels serveis funeraris ha licitat un contracte amb el nom Màrqueting Olfactiu en tanatoris, crematoris i oficines de cementiris. Ho llegim al País. L'objectiu és millorar l'experiència dels clients i generar entorns més acollidors i emocionalment adequats. Volen posar una vuitantena de difusors petits i una desena de grans.
1: Encara fan troballes a Grècia.
5: Sí, han identificat l'escola on Aristòtil va educar Alexandre Magne. Ho llegim al Mundo. Es tracta d'un jaciment de l'antiga ciutat Macedònia de Miesa, al nord de Grècia, que alberga un complex d'edificis amb salons, un pavelló esportiu, un estadi d'atletisme i aules.
1: Preocupats per un fong.
6: Troben per primer cop a Catalunya un fong exòtic que ataca els freixes i que no té cura. Ho llegim al Diari de Girona, l'han descobert a 7 cases i els experts preveuen que es vagi escampant perquè es propaga per l'aire.
1: Qui espera ser el rival del Toro d'Osborne?
5: El Colom de Barcelona.
1: Veus?
5: Sí, ho veiem a BTV. Fa 5 metres i busca simbolitzar la degradació de la identitat barcelonina i convida la reflexió en el marc de Barcelona com a capital mundial de l'arquitectura. Es troba al pati de l'antiga seu de l'editorial Gustavo Gili, a l'Eixample, i perquè us en feu una idea, és el més pur estil dels cartells del Toro que es veu a les carreteres espanyoles o bé a les mítiques lletres de Hollywood.
1: Molt bé, doncs escolta'm.
5: És ben gros.
6: Uau.
1: Gràcies.
5: Fins ara.
1: Vinga, va, que en 5 minuts arribem a 3 quarts de 6 del matí. Moment de repassar alguns apunts culturals i, evidentment, hem de començar parlant d'ells.

0: Moltes gràcies. Fa avui el primer dels seus 4 concerts a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Seran 4 dies emocionants. Els que tingueu entrada, recordeu que avui el concert comença a 8:45 del vespre. I avui també, Marta, comença una nova edició del Torneig de Dramatúrgia a la Sala Planeta de Girona.
1: Sí, un torneig que durarà fins aquest divendres a Barcelona. Avui també comença l'Indie Fest, que és la mostra de cinema indígena al Cinema Girona i altres espais, i també a Barcelona. El Gran Teatre del Liceu, espectacle amb la gran inigualable Sara Baras, i una altra previsió per avui mateix per a aquells que siguin fans dels festivals.
0: Escoltant?
1: Doncs és Pink Panthers, que són qui van actuar l'any passat al Primavera Sound, i avui tothom molt, molt atent a partir de les 11 del matí, perquè coneixerem el nou cartell del Primavera Sound.

0: 4 minuts, arribem a 3 quarts de 6 del matí. Benvinguts i benvingudes als matiners de Catalunya Ràdio. Tinc l'Eloi Cordomí per aquí, no sé si ja s'ha despert l'Eloi.
1: Sí, sí.
0: Eloi,
1: sí.
0: Oh, hosti, quina veu. Bon
2: dia,
0: Eloi.
2: Que ha treballat el cap de setmana, Eloi.
0: A veure, la Marta en marxa, sí, sí. La Lara hi és.
2: T'hem vist per tot arreu.
0: No, tenim un dilluns d'aquests animadets a la ràdio. La Marta ha marxat per alguna cosa, deu tenir feina, no, pobra, avui deu anar tot bé. Marta, què?
2: Aquí un altre cop.
3: T'estava cridant.
0: Ah.
4: Li deu no haver xivat la pregunta.
0: No. Que, a més, la Maria no l'apunta mai. A veure, la Lara també la tenim per aquí. Vinga, ja hi són tots.
3: Quin matí,
0: Macià Closes, el nostre tècnic també preparat per jugar a la dada, Maria.
3: La Carrion també ha baixat.
0: Ah, mira, Carrion, avui també jugaràs a la dada, va. Vinga, va, anem-hi. A veure, Maria.
2: Aquesta setmana parlem d'un comiat al Doques Grasses i per això avui ens remuntem als inicis.
5: Calienta el sol, oh, calienta el sol. En la granja de Mayol.
2: En la granja de Mayol, No sé si Mayol Roger tenia alguna cosa a veure, després ens ho explica.
0: Ja el tens aquí, va, ja el temps faltava ja.
2: El cas és que Josep Montero Doques Grasses, que al principi es feia dir així, va tocar aquesta cançó en el primer concert que va fer.
0: Fatal,
2: ja sentiu
0: fatal.
2: Que el so és molt dolent, entre altres coses, perquè estava gravat amb un mòbil. Aquesta és
0: bueno,
2: una cançó...
0: Un mòbil de fa molt temps.
2: De fa molt temps,
0: perquè
2: que no diré quan.
0: Mòbils, clar,
2: no diré quan.
0: Va,
2: la qüestió és que avui us pregunto...
0: A veure...
2: En quina data es va fer el primer concert de Josep Montero de les Oques Grasses.
0: De les Oques Grasses, en masculí.
2: D'Oques Grasses, perdó. Josep Montero d'Oques Grasses, es feien dir.
0: A veure, mira, va, vull començar al Carrion.
3: Quants anys té ell?
0: 30 i pico, no? Però no ho mirem.
3: 30 i pico?
2: No, 40.
0: 40, potser 40? 41.
3: 41,
2: sí.
0: Vanessa,
4: però una pregunta. Estem parlant del seu primer concert o estem parlant del primer concert d'Oques Grasses?
2: Del seu primer concert, però que en aquell moment ell es feia dir ja Josep Montero d'Oques Grasses.
0: Val. Carrion, no, digue-m'ho per aquí que anirem més ràpid. Ah, no pots? Digue-li al Macià. 25 de què? La Carrion du 25 anys. No, Carrion, és una data. Maria, tornem a repetir la pregunta.
2: En quina data es va fer el primer concert de Josep Montero d'Oques Grasses?
0: Eloi, comença tu, que tinc la Vanessa, que necessita tres cafès.
4: A veure, Oques Grasses, jo li poso... Jo fa que ho sento, no ho sé, què, 8 anys? 8 anys, per tant, 10 anys. Li poso 5 anys més abans, doncs restem 15 anys de l'ara, de l'actual. 2011.
3: Ui, abans, 2011. Abans, molt abans. Jo vaig anar de festival.
0: 2011.
3: Abans, segon mes vaig veure el que és.
0: Macià. 2009, diu el Macià. Vanessa. 2010.
3: Jo abans, 2007.
0: 2007, diu la Marta. Lara.
3: 2002.
0: 2002.
4: Marcant la diferència.
0: Jo dic 2000.
3: Opa! Vinga.
0: Fa temps.
3: Sí, és que igual 99, eh?
0: I la persona que avui guanya la dada, Maria, és...
2: Vanessa Carrion!
0: No m'ho puc creure! La sort de la principiant.
2: Amb tota la precisió del món, perquè és el 13 d'agost del 2010.
0: Mira, molt bé, Vanessa.
2: Que es va fer a la sala Oxigen, al recinte de les Comes, el que aleshores s'anomenava Santa Maria de Corcó, que avui és l'Esquirol. Aquest projecte d'Oques Grasses va començar quan Josep Montero, un electricista d'aleshores 26 anys de Roda de Ter, va començar a actuar sota aquest nom que hem dit, Josep Montero de les Oques Grasses. Més endavant s'hi van anar afegint la resta de músics fins convertir-se en un septet i van escurçar el nom a Oques Grasses i el 2012 publicaven el seu primer àlbum, Un dia no sé com, on s'inclou La granja, que és aquesta cançó que hem sentit al principi, i també altres temes com aquest. Ja

0: Gràcies, Maria.
1: Fins ara.
0: Fins demà, adéu. Ai, que avui també us convidem a anar al teatre. Tenim un val per dues persones per l'obra Todos los Ángeles alzaron el vuelo de La Zaranda. Enguany celebra 48 anys l'històrica trajectòria artística. És que, un moment, estava dient a l'Ara. L'Ara, vés-me a agafar el telèfon i diu, però si a la Vanessa, per què he d'anar a agafar el telèfon?
1: Avui sí, cal i vaig, eh?
0: No, tens tota la raó. Vinga, al Teatre Romea de Barcelona. Funcions del 15 al 25 d'octubre del 2026. Són històries trencadores, personatges anònims i una mirada profunda a la fragilitat humana. Per tant, si voleu anar-hi, 932017474. Todos los Ángeles alzaron el vuelo. Ja ho sabeu, al Teatre Romea. Esperem les vostres trucades i també volem saber, a aquestes hores del matí, què esteu fent desperts? I a partir de les 6 del matí, pràcticament res, escolta'm, d'aquí 13 minuts engega el matí de Catalunya Ràdio. Maiol Roger, què ens heu preparat per avui?
2: Doncs mira, avui en Ricard us treia en ruta per tots els, no tots els municipis, però bona part dels municipis afectats pel temporal. Serem a Tordera, serem a Pineda de Mar, on encara estan buscant una persona que va ser arrossegada per la riuada, a Palafolls, a Granollers, a Montornès del Vallès, a l'estació de Sants, perquè el servei de Rodalies anirà a mitges, a Girona, i a tot arreu, insistim, on ahir hi va haver problemes, dissabte i diumenge, després d'aquest temporal històric que hi va haver a Catalunya. També parlarem amb la consellera d'Interior, Núria Parlon, parlarem amb el director de Rodalies, Òscar Playà, i amb diferents persones que van estar al capdavant d'aquesta lluita, d'aquesta, de les tasques contra el temporal. I amb una mirada posada a Madrid, perquè avui Pedro Sánchez pot convocar eleccions. Veurem a quina hora es fa la incògnita. Tindrem també la portaveu de Junts, Míriam Nogueres, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Tot això a partir de les 6 del matí amb Ricard Ostrell. Gràcies, Maiol. Bon dilluns. 932017474. Entrades per anar al teatre. A Todos los Ángeles alzaron el vuelo de La Zaranda. Al Teatre Romea, recordem, en aquestes úniques funcions del 15 al 25 d'octubre. 932017474. Veurem quants matiners tenim desperts a aquestes hores del matí.
3: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
4: T'ensenyaré la dieta del beatboxer.
5: Què és això?
4: Pizza i ketchup. Tu has de dir pizza i ketchup i cada vegada dir les consonants més forts i les vocals més fluixes fins que les vocals acabaran desapareixent. O sigui, pizza i ketchup, pizza i ketchup, pizza i ketchup, pizza i ketchup.
6: Posa-hi el porc per aquí al mig.
3: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
7: I si ens vols veure, cada nit al canal 33 i a la plataforma 3CAT.
3: Si a ICAT els hem acompanyat des de l'inici, també ho hem de fer en el seu comiat.
8: Arriba l'adeu d'Oques Grasses.
9: L'última oportunitat per cantar en directe els himnes que han marcat la dècada.
8: Amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.
9: Si no ets una de les 40.000 persones que té entrada per l'últim concert de la història d'Oques Grasses, posa la ràdio.
8: Dissabte, 10 d'octubre, a les 8 del vespre, l'últim concert d'Oques Grasses en directe a ICAT. La
3: meva mentida. ICAT, més de 20 anys amb l'escena musical catalana.
9: El concert
8: de la teva vida.

0: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93 201 7474. 93 201 7474.
1: D'aquí uns moments comencem a parlar amb els matiners, que a aquestes hores ja esteu desperts, quan falten pràcticament ja 10 minuts per les 6 del matí. Eloi Cordomí, bon dia de nou.
2: Bon dia, bona hora.
1: Hem tingut un cap de setmana complicadíssim, també ho estàvem alertant a finals de setmana amb aquest temporal que ha afectat i que ha escombrat pràcticament tot el país. Quin dia ens espera per avui, Eloi?
2: Doncs mira, avui un altre dia una mica complex també, perquè tenim tempestes, un altre d'aquests sistemes de tempestes que s'ha format sobre el mar, entre la costa catalana i les Illes Balears, i no ens afectarà en principi, però sí que pot arribar a formar algunes tempestes que s'acostin al litoral. Són tempestes molt localitzades, molt irregulars, poden afectar el litoral, a tot estirar el prelitoral, i a la resta, com a mínim més cap a l'interior, hauria d'obrir-se clarianes. Avui també preveiem a la tarda alguns ruixats que puguin aparèixer en punts de la Catalunya central, del Prepirineu, potser a l'interior de Girona, en alguns llocs de muntanya a les comarques de Tarragona, també sempre de caràcter irregular, però insistim encara en puntualment forts i que poden descarregar amb ganes. I les temperatures d'avui, sí que els llocs on faci una mica de sol, poden recuperar-se una miqueta i arribar als 25, 26 o 27 graus.
1: I quina és la previsió per aquests propers dies, Eloi?
2: Doncs mira, hi ha una altra tongada d'inestabilitat que ens arriba de cara a demà, amb l'arribada més aire fred a les capes altes de l'atmosfera. Segurament a partir de demà, migdia, tarda, torna a arribar més pluja a molts llocs de Catalunya. No estem parlant d'una pluja tan forta com la que vam tenir el cap de setmana, ni de bon tros, de moment els models marquen això, però sí, doncs, l'arribada d'això, de precipitacions, demà a la tarda, i segurament això obrirà les portes un cop s'allunyi a una massa d'aire una mica més fresca durant la segona meitat de la setmana, que ens recordarà que som a la tardor, de debò.
1: Oi, doncs vinga, estarem pendents d'aquests canvis de temps i, com sempre, informant en tot moment des de Catalunya Ràdio. Gràcies, Eloi, que vagi bé.
2: Fins ara, adéu-siau.
1: Adéu, adéu. Vinga, va, 9 minuts, arribem a les 6 del matí, 93207474, l'ara preparada per escoltar els oients.
3: Preparadíssima.
1: Doncs vinga, anem a parlar amb ells. Començo aquesta ronda de trucades saludant en Domingo. Domingo, molt bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: I tu des d'on ens truques?
4: Des de Linyola.
1: Des de Vinyoles.
3: Pla d'Urgell.
4: Linyola.
3: Molt bé.
1: Perdó?
4: Linyola.
1: Linyoles, és que jo sordejo una miqueta, Domingo, no et preocupis. Des de Linyoles, escolta'm, què fem desperts aquestes hores del matí?
4: Pues mira, donar la volta a l'Estall Llibat.
1: Ah, molt bé, però estàs passejant, estàs fent esport.
4: Fent esport, estic entrenant.
3: Molt bé, perfecte. Ho fas cada dia, això?
4: Sí.
1: Molt bé.
3: Déu-n'hi-do, molt bé.
4: Ara jo us estic escoltant a les 5.
1: Molt bé, això és el més important. Escolta'm una cosa, Domingo. Sí. Una horeta de passejada cada matí?
4: Sí, bueno, són dos.
1: Dues hores, al final, Déu-n'hi-do, no sí. Està gens malament. Doncs si tu camines dues hores, jo et dono el número 1 per participar en aquest sorteig. Domingo, t'envio una abraçada, que tinguis un bon dia.
4: Igualment.
1: Adéu. Gràcies, que vagi bé. Vinga, va, d'en Domingo saludo aquest matí a la Gemma, que ja la tinc per aquí. Gemma, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Com ha anat el cap de setmana?
5: Bé.
1: Hem fet molta cosa o no?
5: Pluja, però bé.
1: Ah, bé, aquest cap de setmana, sí. Fer, si no ets fora del país, poca cosa es podia fer, eh, Gemma?
5: No res. Ahir encara, però el divendres, molt mal temps.
1: Però escolta'm, que bé que s'està a casa amb un llençolet o una cosa així mirant la tele mentre a fora està plovent, sí. No?
5: Un bon llibre, sentada al sofà.
3: Bé, ara doncs, ho has dit.
5: Perfecte.
1: Ja està, home, doncs a veure si ho acabem de reblar tot amb aquest parell d'entrada. Gemma, també una abraçada.
5: Gràcies.
1: Que vagi bé. Adéu, bon dia. Adéu. Amb només 6 minuts arribem ja a les 6 del matí. Acabo saludant en Moisès. Moisès, molt bon dia.
6: Hola, molt bon dia.
1: I tu cap on vas, que sento que estàs a dins del cotxe?
6: Doncs cap a la feina. Mira, estic a punt d'entrar aquí a la feina.
1: Molt bé.
6: Falta 2 minuts, sí.
1: Entenc que hi entres a les 6, Moisès?
6: Sí, a les 6, sí.
1: Molt bé,
6: sí,
1: com ha anat el cap de setmana?
6: Doncs mira, com a tothom, ahir aguantava una mica... Sí, el xaparró i a casa, que també s'està bé a vegades.
1: El que estàvem comentant, que escolta, a casa no s'està gens malament tampoc. Moisès, tens el número 3. De quins moments desvelem qui s'han portat aquest parell d'entrades?
6: Doncs molt bé, moltes gràcies i bon dia i felicitats pel programa.
1: Moltes gràcies, Moisès, que vagi molt bé aquest dilluns. Adéu.
6: Vale, gràcies, adéu.
1: Lara García, que tinguis un bon inici de setmana.
3: Fins demà.
1: Avui ens espero un matí una mica animat,
3: sí,
1: ja t'ho dic ara.
3: Sí, avui mogudet.
1: Avui he pintat un dilluns mogut.
3: I tant.
1: Per sort sempre hi podem posar la música de Black Eyed Peas amb aquest gran número 1.

0: Sí, que de Black Eyed Peas aquestes hores del matí per arribar ja pràcticament a les 6 amb un dels seus grans números 1. Una cançó que segurament heu reconegut i que es diu Where is the Love? Acabat o que sabem quina reflexió va acabar el divendres l'Agnès Marquès després de sortir de fer el Catalunya Nit. Bon dia, Agnès.
1: Bon dia, matiners. Com esteu? Divendres jo me'n vaig anar cap a casa pensant en l'entrevista que li van fer el Catalunya Nit a l'actor Mario Gas, que aquests dies puja tot sol a l'escenari de la Sala Beckett per representar el monòleg El pessimismo alegre. I ens va fer una reflexió des del seu punt de vista, des de la seva vida viscuda, que el temps és un invent que hem fet els humans. No és res més que això i que la vida ell continua tenint tantes ganes com abans de fer moltes, moltes coses. I després d'un cap de setmana en què el temps l'hem vist una mica qüestionat en el sentit que ens hem hagut de quedar a casa per tota l'alerta meteorològica que hem tingut, doncs hi he pensat perquè efectivament normalment el dissabte i el diumenge tendim a omplir-los de molts, molts plans i acaben passant com una revolada. I després d'aquest cap de setmana, més de mirar per la finestra i cap al cel que cap altra cosa, doncs és veritat, ja ho diuen, no?, que el temps és relatiu en tot cas, relatiu o no, sí que és ben bé un bon invent dels humans. Au, que vagi bé el dilluns.
0: I de la reflexió de l'Agnès del divendres a l'actualitat amb Ricard Ostrell al matí de Catalunya Ràdio. Bon dia, Ricard.
2: Hola, què tal? Bon
0: Escolta,
2: dia.
0: Abans de que m'expliquis què fas enfilat a un cotxe, digue'm un número de l'1 al 3.
2: El 3.
0: Doncs vinga, Moisès, que se'n va cap al teatre, en aquest cas al Teatre Romea de Barcelona. I avui, la ràdio al territori, Ricard.
2: Avui estarem en ruta al matí, sí, ja estem a punt amb la unitat mòbil, a punt d'arrencar. De fet, encara l'estic veient des d'aquí, des de l'estudi. Sí.
0: Hola.
2: Ara no em veus, no?
0: Sí, sí, sí, però t'intueixo.
2: I res, i a punt de marxar cap a Pineda de Mar. Farem ruta avui pel Maresme per seguir també les conseqüències d'aquests aiguats d'aquest cap de setmana.
0: Doncs vinga, avui, com sempre, dia de ràdio a partir de les 6 del matí. Que vagi molt bé el programa, Ricard.
2: Gràcies, fins ara.
0: L'actualitat arrenca amb el matí de Catalunya Ràdio. Nosaltres hi tornem demà a partir de les 5 del matí per fer el primer cafè del dia amb tots vosaltres. Bon dilluns, matiners.
2: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
3: Comença el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.

0: Què tal? Com esteu? És dilluns i avui tornem a tenir avisos per pluja. De fet, Protecció Civil manté el pla Inuncat actiu, però res a veure amb el que hem tingut aquest cap de setmana. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Hora de ploure avui.
1: Efectivament. Mira, avui tenim algunes tempestes que s'estan formant al litoral, poden arribar al prelitoral, la majoria de les tempestes es troben sobre el mar, i novament avui tenim un d'aquests sistemes convectius mesoscalars, que s'anomena, per tant, un sistema de tempestes de gran escala que afecta entre les Illes Balears i la costa catalana. Creiem que tot això es dirigirà o cap al nord-est o cap a les Illes Balears, en tot cas cap al nord de les illes. Per tant, això directament no ens hauria d'arribar aquí a Catalunya, però sí que tenim una estructura semblant a la del cap de setmana.
0: Eloi, hem tingut mitja dotzena de temporals.
1: Sí, mitja dotzena de temporals. Avui, a veure què passa, a veure com ho podem considerar, les tempestes que acabem tenint, però està clar que hi ha coses que estan passant i que el Mediterrani és un caldo de cultiu d'aquestes grans tempestes, i no només grans tempestes, sinó grans tempestes que tenen tendència a organitzar-se i que tenen algunes característiques, algunes semblances amb les tempestes tropicals. Llavors, això és el que
0: sabem, si pot...
1: tenim feina per davant els meteoròlegs d'estudiar què ha passat aquest cap de setmana, què passarà en un futur i què són aquestes estructures que s'estan formant.
0: I sabem si això continuarà les properes setmanes?
1: No, de moment el que sí que veiem és una mica un canvi d'aires a partir de demà mateix, de fet. De fet, aquesta tarda sí que podem tenir també algunes tempestetes a l'interior, ruixats irregulars, en moltes comarques, per exemple, la Catalunya Central, el Pirineu, del Prepirineu. I de cara a demà ens arriba una pertorbació més de l'oest que podria fer que tinguem precipitacions, però pluges normals, o sigui, més núvols a la tarda, alguns ruixats que van apareixent en algunes comarques, poden ser forts, però no aquestes estructures mediterrànies tan potents com les que hem vist les últimes hores. Això és la teoria, després a la pràctica ens podem tornar a trobar sorpreses com les dels últims dies.
0: És la previsió meteorològica d'Eloi Cordomí. Gràcies, Eloi. Avui, de fet, al matí de Catalunya Ràdio, fins ara, estem en ruta. De fet, serem en alguns dels municipis més afectats per aquestes pluges d'aquest cap de setmana. Per exemple, Pineda de Mar, Tordera, Palafolls. Serem, sobretot, al Maresme. És un dia de fer balanç, també, i de continuar traient aigua, fang i runa als pàrquings soterranis o també baixos de molts edificis de molts municipis catalans.
2: Em fa pensar en aquestes imatges de València que vam veure lamentablement fa un temps. O al garatge se'ls ha inundat totalment, molta gent.
3: L'aigua continua pujant, i ha entrat a casa, ha entrat per tot arreu. Massa aigua. Aquesta vegada ha sigut, bueno, terrible.
4: Tots els meus records, tot ha marxat. El meu fill ha tingut que sortir, trencar aquells barrots allà dalt.
0: Avui parlarem, doncs, amb veïns, amb alcaldes, amb comerciants. També parlarem a les 8 amb la consellera d'Interior, Núria Parlon, per saber com van les tasques de rescat també d'aquest noi, d'aquesta persona desapareguda en caure en una riera a Pineda de Mar. I recordem que les tempestes també han deixat dues víctimes mortals, a Montornès del Vallès i també a Tordera. De fet, una de les coses que més preocupa ara mateix és el cabal dels rius, de barrancs, de rieres, on ahir la nit va ploure també fins tard, va ser, per exemple, a Girona, i en les últimes hores ha baixat molta aigua, entre d'altres, pel Daró o per la riera de Riudaura. Girona, Fèlix Martín, bon dia.
5: Hola, bon dia. Sí, ha anat baixant el cabal dels dos rius en una situació que s'està ja normalitzant. De fet, ahir la tarda el Baix Empordà ja va anar recuperant aquesta normalitat després de l'ensurt del temporal i baixos inundats, però per sort sense ningú ferit. D'altra banda, el servei d'urgències de l'Hospital Comarcal de la Selva Blanes també va poder reobrir ahir la tarda després dels treballs de neteja i la posada en marxa dels equips afectats pel temporal. Segons han informat des del Consorci de Salut del Maresme i la Selva, el servei però encara no s'ha recuperat al 100% de l'activitat. S'espera que ho faci entre avui i demà. Es continua treballant per restablir-la completament. El cap de Blanes continuarà atenent urgències de baixa complexitat per donar suport a aquest centre sanitari.
0: I també parlarem avui amb Sarai Sarroca, la directora del Meteocat, per saber com es fan ara les previsions amb els fenòmens extrems del canvi climàtic. Serà a partir de les 9 del matí una agora especial que allargarem durant tot el dia, també per saber què és el que passa a Madrid, tot esperant aquesta compareixença no anunciada de moment de Pedro Sánchez. Per tant, no sabem si tampoc la farà. Bé, avui ja no és dia tampoc de restriccions a la mobilitat. Hi ha tres carreteres comarcals tallades al Vallès pels efectes de la pluja. Hi ha afectacions també als trens, que explicarem també en directe a Catalunya Ràdio, i parlarem també amb Òscar Playà, que és el director de Rodalies, perquè avui el servei encara anirà a mig gas. A Estació de Sant, Joan Garcia, bon dia.
6: Bon dia, Ricard. Doncs mira, l'Òscar Playà i ja li podem fer una primera pregunta. Com és que no hi ha cap informador aquí a l'estació de Sants que expliqui la situació? Perquè ara mateix la situació més sorprenent aquí és que les pantalles anuncien trens cap al Maresme que no passaran, que perquè la línia acaba a Badalona, o cap al Vallès Occidental, que tampoc no passaran. No hi ha cap informador que això ho expliqui. I llavors hem baixat, hi ha una trentena, una quarantena de persones esperant amb una andana trens que aquest matí mai els passaran. Volen anar a Cerdanyola, volen anar a Mataró, veuen com els primers trens anunciats per les pantalles no passen, bé, ja els hi hem explicat nosaltres.
0: És a dir, la pantalla anuncia el tren habitual, diguéssim, el que tocaria el
6: dilluns.
0: Sí,
6: sí, exacte, exacte. Mira, aquesta era la indignació d'un dels afectats quan ha sabut que avui aquí no podria agafar trens cap al Maresme, que havia d'anar a Badalona.
7: Ja el primer tren no ha arribat. N'he estat esperant a l'estació. Ara ens trobem amb aquesta situació que tampoc el tren de la 5:58 tampoc arriba. Llavors tenim un problema, és que ni tan sols avisen. Perquè a mi si m'hagués avisat, jo hagués agafat una alternativa per arribar al treball. I ara arribo tard a la feina. I ara jo explico a l'empresa aquesta situació.
6: I és que avui tornem a tenir una xarxa de rodalies amb un servei molt fragmentat, tren, autobusos, segons quins trams, i això, en el millor dels casos, doncs allargarà molt el temps dels trajectes. Ja no et dic si, a més, doncs, hi ha aquestes disfuncions com la que està passant ara mateix aquí, que no hi ha informadors, i s'anuncien trens que no passaran.
0: És que és surrealista, és una cosa que els trens no funcionin, que això es pot entendre, no?, pel temporal, perquè cal que, recordem que hi hagi un tren, no?, que fa comprovi tot l'estat del recorregut de la via, i quan això està segur, quan és un espai segur, entenc que els trens es recuperen. Ara, l'altre és que la informació no hi sigui, que no hi hagi informadors i que, a més, les pantalles anunciïn trens que no circulen.
6: Sí, sí, ahir Renfe, a més, ahir va estar treballant fins ben tard a la nit per assegurar la mobilitat a tots els corredors, sigui amb trens, sigui amb bus. Hi ha mobilitat, hi ha connexions a tots els corredors. Ara, el que no pot ser és això que veiem ara mateix aquí.
0: Doncs gràcies, Joan. Fins ara. Seguirem pendents del que passi a l'estació de Sants. I més enllà de les pluges, també l'altre tema del dia d'avui és, com deia Pedro Sánchez, saber si convoca o no eleccions. Avui part de la premsa ja apunta en aquesta convocatòria electoral. El País explica, per exemple, que el PSOE i la Moncloa ho tenen ja tot a punt per l'avançament electoral, o que la Vanguardia assegura que Sánchez s'inclina per anar a les urnes. Avui n'estarem pendents, ho analitzarem també en temps d'àgora i en parlarem a partir de les 11 amb una de les protagonistes dels últims dies, que és la portaveu de Junts al Congrés dels Diputats, Míriam Nogueras. I a les últimes hores també ens ha deixat un concurs de castells de Tarragona històric que s'ha tornat a emportar els verds de Vilafranca.
8: Atenció als verds! Ara han d'aguantar sobretot el tronc, que no passi com fa dos anys! Els castellers de Vilafranca es creuen el 9 de 9! Els castellers de Vilafranca, que estan traient ja els ciments! Els castellers de Vilafranca, que poden descarregar el 9 de 9 per primera vegada a la història! Competeix el 3 central, una mica més verd, una mica més verd, que el descarregueu! Els verds descarregaran per primera vegada a la història el 9 de 9! Mig concurs a la butxaca! Descarreguen per primera vegada!
0: Això a Vilafranca, i en esports, nova golejada del Barça femení contra el Real Madrid.
9: Ara el tema meva entre Payor i Pina, gol.
0: 7-0 ahir al Camp Nou, amb 4 gols de Clàudia Pina. Benvinguts a un nou matí, bon dia a Catalunya.
10: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara són les 6 i 9 i comencem aquesta hora el repàs a l'actualitat amb Sílvia Solanes. Bon dia.
11: Bon dia.
0: I Marc Jurado, bon dia.
12: Bon dia.
0: Ens actualitzem. I comencem per aquest balanç del temporal de pluges excepcional d'aquest cap de setmana, que ha deixat 2 morts, un desaparegut i centenars d'incidències.
11: Una de les víctimes mortals l'han trobat a Tordera, al Maresme, després que li caigués un mur sobre en un càmping. A l'altre l'han localitzat a Montornès del Vallès, en un soterrani inundat. Pel que fa a la persona desapareguda, de moment no consta cap denúncia, tot i que dos testimonis asseguren haver vist un home arrossegat per l'aigua Pineda de Mar.
0: Protecció Civil també manté activat el pla Inuncat perquè la inestabilitat pot continuar durant les properes hores.
13: La subdirectora de Protecció Civil i Imma Soler destaca l'excepcionalitat de l'episodi.
14: Cal considerar que ha sigut un episodi excepcional per les quantitats d'aigua que hem tingut i per la situació en què ha estigut aquesta precipitació com s'ha donat. D'agrair la col·laboració de la ciutadania, aquesta col·laboració aplicant mesures d'autoprotecció.
13: Des de l'inici del temporal, el telèfon d'emergències ha rebut més de 8.000 trucades i els bombers han fet més de 2.400 serveis amb 200 rescats de persones atrapades per l'aigua. També hi ha hagut talls de llum que han afectat més de 15.000 usuaris. Mentrestant, els rius recuperen la normalitat després d'assolir cabals històrics i superar els llindars de perill en cursos com el del Besòs, el Daró o la Tordera.
0: I amb la llum del dia també es reprendrà la recerca d'aquesta persona desapareguda a Pineda de Mar, al Maresme, després que la riera suposadament l'arrossegués aigües avall.
11: Segons diversos testimonis, la víctima intentava fer una fotografia de la riera quan va relliscar i la força de l'aigua se la va endur. Ahir, efectius dels bombers, Salvament Marítim i la Guàrdia Civil van pentinar la zona sense èxit. A Tordera va morir un home de 75 anys al càmping Caravaning Internacional Costa Brava quan li va caure un mur a sobre. Elisabet Mejías és l'alcaldessa del municipi.
12: Hem rebut un avís de la caiguda d'un mur i quan s'hi ha adreçat la patrulla de policia en local ja han activat els serveis d'emergències. S'ha intentat fer l'RCP en aquesta persona i lamentablement ha acabat morint.
11: Els aiguats van provocar destrosses importants arreu del Maresme, van tallar carreteres com la Nacional 2, van arrossegar vehicles fins a la platja i van inundar habitatges. A Sant Cebrià de Vallalta, una quarantena de cases van quedar aïllades per la inundació dels carrers.
0: Avui la gent intenta recuperar el seu dia a dia, la seva normalitat, però hi ha nou centres educatius que no podran obrir les portes aquest dilluns pels efectes d'aquests forts aiguats.
13: El Maresme i el Vallès són les zones més afectades.
0: Oriol Pujador.
15: Segons el Departament d'Educació, els centres afectats són l'Institut Ramon Turró de Malgrat de Mar i l'Institut Professional de Turisme Equestre de Santa Susana, al Maresme, el Centre de Formació d'Adults i l'Escola d'Idiomes de Granollers, el Centre d'Adults de Ripollet i l'Institut Mercè Rodoreda de l'Hospitalet de Llobregat. A més, també hi ha tres centres més amb afectacions importants que fins aquest matí, a primera hora, es treballava per intentar poder obrir-los. Són l'Escola Bellavista i Garau de l'Iost, a les Franqueses del Vallès, a més de l'Institut Mediterrània del Masnou. Hi ha una vuitantena de centres que podran obrir, però que també tenen alguna incidència. Oriol Pujador, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Les pluges deixen polígons industrials i comerços inundats i empreses també que encara no saben si avui podran reprendre l'activitat. Berta Torrades.
16: Des de la patronal de la petita i mitjana empresa Pimec expliquen a aquesta emissora que aquest diumenge han rebut diverses trucades d'empreses afectades pels aiguats. El seu secretari general, Josep Ginesta, recorda que les assegurances que tenen les empreses cobreixen el gruix dels desperfectes.
17: Cobreixen els danys materials sobre les instal·lacions, sobre el que és l'edifici, sobre la maquinària, sobre el contingut que hi ha

0: per l'habitatge i avance les eleccions. Però Sánchez també ha contrastat opinions amb el seu nucli dur i experts en demoscòpia. Si no fa el pas, podria intentar allargar la legislatura i negociar nous decrets d'habitatge com reclamen Junts o Podem. Mentrestant, el PP es preparen per a qualsevol escenari.
1: No te lo pienses más. Hazlo. Convoca mañana las elecciones generales.
0: I els partits que integren Sumar acceleren la presentació de la nova coalició que es dirà Front Ampli i anuncien que el 17 d'octubre presentaran el seu candidat o candidata. Des de Madrid, Dani Sanidiaja, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: El possible avançament de les eleccions espanyoles per aquest novembre deixaria a mig camí lleis clau per Catalunya, com per exemple el model, el nou canvi de model de finançament.
3: O també la condonació de part del deute del FLA, el Fons de Liquiditat Autonòmica. A més, la decisió de Pedro Sánchez coincidirà amb el possible, ara sí, retorn de Carles Puigdemont.
2: Això si els jutges no hi veuen una interferència també en la campanya electoral. Raül Flores.
4: Si Sánchez dissola el Congrés per anar a votar, les lleis del nou finançament o la condonació de 17.000 milions de deute de la Generalitat, totes dues pactades amb Esquerra, caurien. S'acabaria així el seu camí a les Corts i també les esperances de millorar per ara les arques catalanes. Un final que, a més, coincidiria amb un moviment important a Junts. Demà el Constitucional farà les primeres sentències favorables a aplicar l'amnistia per malversació. El president del tribunal, Cándido Conde Pumpido, ja avisava al Suprem...
5: Queremos establecer una doctrina clara y precisa.
4: Doctrina que el Suprem ja ha dit que acatarà. Junts confia en la tornada per recuperar el múscul que li treuen les enquestes i ara la primera prova pot ser una campanya electoral. Raül Flores, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I passat el temporal, avui els sindicats en defensa de l'habitatge reprenen també les mobilitzacions a Catalunya. Aquesta tarda es farà la mobilització prevista per dissabte a l'Hospitalet de Llobregat, que es va haver de cancel·lar per les alertes de Protecció Civil.
6: La concentració, això sí, canvia d'ubicació i es farà a Barcelona, a la plaça Urquina 1, a partir de les 7 de la tarda. I donen suport al Sindicat de Llogateres de Catalunya, la Confederació de Sindicats d'Habitatge, el Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya i també la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca. A més, també es manté l'acampada de Plaça Catalunya, tal com ha explicat l'Arteco, una de les persones que hi participa.
7: Potser ens quedem 20 dies, potser ens quedem 10. No ens ha guanyat la pluja, no ens guanyarà ara mateix el pessimisme.
6: Els acampats agraeixen als veïns el material, el menjar i l'ajuda que els estan fent arribar.
2: Avui a 3:15 en parlarem també amb el secretari general de la UGT, Josep Maria Álvarez, i també des d'un punt de vista polític a partir de les 11 amb Míriam Nogueres, que és portaveu de Junts. També anirem fins a Plaça Catalunya per saber com continua, en aquest cas, l'acampada que hi ha a Barcelona. I a tot això, a Ceuta, el desallotjament de la platja del Trampolín ha suposat el trasllat de 1.100 immigrants cap a l'espai d'acollida o directament han decidit també tornar cap al Marroc. Són dades que dona el mateix ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, a les xarxes.
3: El desallotjament es va fer sense incidents. Segons els càlculs d'Interior, uns 600 migrants van preferir tornar al Marroc perquè no volien que se'ls identifiqués durant l'operatiu policial. Tots formaven part de l'onada d'entre 70 i 80.000 persones que a finals de juliol van irrompre a Ceuta en la intenció de poder traslladar-se a Europa. La policia espanyola va desplegar un operatiu per desallotjar i desmuntar el campament improvisat a tocar del mar. El desmantellament del campament de la platja del Trampolín s'ha fet 10 dies abans que els Reis visitin Ceuta dimarts i dimecres de la setmana que ve.
2: I tot això encara algun apunt també internacional. Al Brasil, l'ultraconservador Flavio Bolsonaro s'ha imposat a la primera volta de les presidencials.
6: Ho ha fet amb el 47% dels vots davant del 45% de Lula da Silva. Cap candidat ha superat el 50% necessari per guanyar, de manera que la presidència es decidiran una segona volta d'aquí 3 setmanes.
2: Ho segueix des de São Paulo, Joan Biosca.
8: El clima d'eufòria que s'ha viscut al llarg d'aquesta jornada electoral aquí al Brasil per part dels partidaris de Lula da Silva s'ha convertit amb els vots ja escrutats en una patacada electoral. Lula da Silva, l'abanderat del Partit dels Treballadors, al capdavant d'una coalició de centre-esquerra, reconeixia que no s'ho esperava.
9: El resultat és inesperat. És hora de gente mostrar la verdadera fotografia del Brasil.
8: Mentre que Flavio Bolsonaro, ara el sentirem, el líder de l'extrema dreta del Brasil i guanyador d'aquesta primera volta, assegurava que és el principi de la fi del Partit dels Treballadors de Lula.
10: Porque queriam essa mudança e é o fim da era do PT.
8: Tot plegat es decidirà en una segona volta electoral el proper 25 d'octubre. Des de São Paulo, Joan Biosca, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: avui. Els centres d'atenció primària ja vacunen de la grip i la Covid les persones més grans de 80 anys, els que viuen en residències, els infants i personal sanitari. I a partir del 26 d'octubre s'obrirà a la resta de col·lectius amb cita prèvia.
3: Aquest dilluns es vacunarà 120.000 persones que ja van demanar cita prèvia oberta des del mes de juliol. Aquest any la campanya

0: Ha començat dues setmanes més tard perquè les vacunes s'han hagut d'adaptar a les soques del virus de la grip i la Covid que han circulat a l'hemisferi sud. Montse Martínez és cap del Servei de Medicina Preventiva.
1: És molt novedós perquè les tres soques s'han modificat, s'han adaptat i, a més, tenim la variant XFG circulant i les vacunes que ja tenim, que ja les tenim a les nostres neveres, són vacunes adaptades.
0: Salut Pública pronostica que la grip serà com l'any passat, més infecciosa, però que no farà quadres greus ni dispararà les hospitalitzacions.
2: I abans dels esports, expliquem que els castellers de Vilafranca s'han imposat en la 30a edició del concurs de castells de Tarragona, considerat ja el millor concurs de castells de la història.
3: La Tarracorena va veure com descarregaven per primer cop el 9 de 9 en folre de la història.
2: I ara sí, els esports. Robert Prat, bon dia.
4: Bon dia. Golejada del Barça al Madrid a la Lliga Femenina de Futbol, 7-0, 4 gols de Clàudia Pina. A segona divisió, empats a 0 del Girona amb el Mallorca, del Sabadell amb l'Andorra, i amb la victòria al Japó, Marc Márquez, que se situa només 2 punts del líder del Mundial de Motociclisme, Jorge Martín. Espanya debuta al Mundial Femení d'Hockey Patins, 8-0 davant França.
5: El matí de Catalunya Ràdio.

0: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
1: Molt bon dia. La primera que sona és Seremos ells, doques gràcies, perquè avui fan el primer dels quatre concerts a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. La banda de Josep Montero s'acomiadarà dels escenaris després de 14 anys i per aquests quatre concerts s'han venut 220.000 entrades.
0: Oques gràcies, un dels protagonistes del dia. La segona cançó és aquesta.

0: Aquest matí coneixerem el cartell de la nova edició del Primavera Sound, que se celebrarà del 2 al 6 de juny del 2027 al Parc del Fòrum. L'any passat hi van actuar aquesta que sentim, Doja Cat, també Massive Attack, Nick Cave o The Cure.
1: I la tercera?

acabem amb Bruce Springsteen, perquè és un dels cantants preferits del cuiner Joan Roca, a qui avui li fan un homenatge a la Fira Gastronòmica de Sant Sebastià per celebrar els 40 anys del celler de Can Roca.

0: Tot això avui, que és dilluns 5 d'octubre del 2026, i a les últimes hores a Catalunya ha nascut la Kitiara, quan passaven 4 minuts de les 9 del vespre a l'Hospital del Mar de Barcelona. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguda a la vida i enhorabona a la família.
1: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
2: especial després dels aiguats. Serem en alguns dels municipis més afectats per les pluges d'aquest cap de setmana. Anirem a Pineda de Mar, Tordera i Palafolls, al Maresme i a Blanes, a la Selva. Parlarem amb alcaldes i persones afectades i a les 8 entrevistarem la consellera d'Interior, Núria Parlon.
3: A 9:15 entrevistarem Sarai Sarroca, directora del Meteocat. I a 9:15 parlarem amb el director de Rodalies Renfe, Òscar Playà.
2: També estarem molt pendents de la possible convocatòria electoral per part de Pedro Sánchez i a les 11 entrevistarem la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras.
3: A 12:15 parlarem amb Andrés Iniesta, que inaugura l'exposició Iniesta Experience sobre la seva vida com a futbolista.
2: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
0: I pel que fa al temps, avui encara hi ha risc de tempestes a Eloi Cordomí. Bon dia.
4: Bon dia. Sí, ja en tenim formades sobre el mar, molt ben estructurades una altra vegada. És un bon sistema de tempestes que afecta entre la costa catalana i l'arxipèlag balear. I les tempestes estan arribant a la costa central entre la zona del Garraf, Baix Llobregat, Barcelonès i Maresme. És aquí on tenim els ruixats més forts en aquests moments, que també podrien arribar al nord de la Costa Daurada. De fet, avui, en qualsevol punt del litoral prelitoral, aquest matí podien formar-se aquestes tempestes. Creiem que no arribaran més a l'interior, però sí que podrien arribar a la tarda. A la tarda esperem ruixats en aquests punts de la Catalunya central, Prepirineu, potser en alguns llocs de l'interior de les comarques de Girona, tot plegat alternat també amb força estones de sol. Allà on faci sol avui pujarà una mica la temperatura i la inestabilitat continua els pròxims dies. Demà arriba una borrasca per l'oest de Catalunya que reactivarà les pluges, fins i tot també algunes tempestes a prop de la costa. I a partir de dijous, una entrada vent del nord i de mestral que farà que tinguem una baixada notable de la temperatura.
0: I pel que fa a la mobilitat i les carreteres, com avança i com desperta el dia avui, Maria Fernández Noguera?
2: Bon dia, doncs encara el dia desperta amb les conseqüències de les pluges, perquè encara hi ha 4 vies tallades, són carreteres comarcals, per exemple la BB-51-59 de la Roca del Vallès a Vilanova del Vallès, la C-352 de les Franqueses del Vallès a Canovelles, la C-1415A a Castellà del Vallès i la G-682 a Blanes. Això pel que fa al trànsit. Pel que fa al transport públic, molta atenció a aquells que hagueu d'agafar el tren, perquè hi ha diversos trams de diverses línies de Rodalies que no funcionen, i sí que hi ha, però, servei alternatiu per carretera, que són la R1 entre Arenys de Mar i Maçanet-Massanes, la R2 Nord entre Granollers Centre i Sant Celoni, l'R4 entre Terrassa i Manresa, l'R7 i l'R8 en tot el recorregut de totes dues, i l'R11 entre Portbou i Maçanet-Massanes i entre Girona i Sant Andreu Comtal.
0: Són les 6:25. I aquesta hora activem també el satèl·lit des de Brussel·les. Bruno Fortea, bonjour.
5: Hola, bonjour.
0: A Moscou hi tenim la Cristina Solies. Priviet, bon dia.
6: Priviet.
0: Des de Washington, Oriol Serra, good morning.
7: Good morning, Ricard.
0: I des de Madrid, Paula Brujats, bon dia.
8: Hola, bon dia.
0: Comencem a Brussel·les, on el president i els consellers del govern regional han passat tot el cap de setmana tancats. Això en un edifici i sense l'opció de sortir-ne per arribar a un acord de pressupostos, Bruno.
9: Sí, Ricard, ho han batejat com el conclave pressupostari. Un conclave és el que fan els cardenals quan es tanquen al Vaticà amb pany forrellat fins que no designen un nou papa. Doncs la mateixa fórmula l'han copiada aquest cop a Brussel·les, els 7 partits que integren la coalició del govern regional. Hi ha partits ecologistes, liberals, conservadors i socialistes. Són massa sensibilitats dins d'un mateix gabinet i després de mesos de negociacions estancades han recorregut aquesta fórmula extrema per desbloquejar els nous pressupostos.
0: Mentrestant, Rússia comença a implantar les càmeres amb intel·ligència artificial a les carreteres. Això amb l'objectiu, Cristina, de perseguir els conductors que tinguin deutes.
6: Priviet. Sí, el sistema ja està en proves de les autopistes d'Altai a Sibèria. Les càmeres llegeixen la matrícula i automàticament creuen les dades amb els òrgans administratius. Això els permet comprovar si el conductor deu multes, la pensió alimentària dels fills o qualsevol factura pendent. Segons les autoritats, aquesta tecnologia permetrà omplir les arques públiques i evitar els impagaments. Els crítics, però, avisen que això és un pas més en el control absolut de l'Estat sobre tots els ciutadans de la via pública, com ja es fa als carrers o al transport de les grans ciutats russes.
0: I més coses perquè una universitat d'elit dels Estats Units torna a estar al punt de mira per la suposada violació en grup comesa fa 2 anys. La víctima finalment ha decidit denunciar aquests fets davant de la justícia i la investigació ara s'ha reobert. El cas Oriol està envoltat de detalls repugnants.
5: Doncs sí, per començar, el fet que la policia del campus decidís aturar la investigació interna per manca de proves quan existia un xat a través del qual 7 presumptes violadors van arribar a convidar fins a una 60ena d'estudiants més a abusar sexualment d'una noia indefensa i tal com ha denunciat ella mateixa, drogada i alcoholitzada. Tot plegat ocorregut en una de les universitats més prestigioses dels Estats Units, la de Cornell, a Ithaca, a l'estat de Nova York, on el curs costa al voltant dels 80.000 dòlars. El cas és ara en mans de la Fiscalia de l'Estat.
0: I a Madrid, l'acampada del sindicat de llogateres a la Puerta del Sol posa en risc l'agenda política d'Isabel Díaz Ayuso per al 12 d'octubre, el Dia de la Hispanitat. Molts actes s'hauran de traslladar a un altre espai, Paula.
7: Sí, perquè Ayuso es vol que amb la hispanitat és la seva estratègia per unir Madrid amb Llatinoamèrica, amb concerts de Carlos Baute o Sebastián Yatra, amb exposicions i amb actes que corre cuita s'hauran de reprogramar fora de la Puerta del Sol. La celebració arrencava ja ahir amb la desfilada d'una 20ena de països llatins pel centre de Madrid i amb els Estats Units com a país convidat.
8: Porque estamos profundamente orgullosos de esta nación.
7: I Ayuso ara desitja que la justícia obligui a desallotjar la Puerta del Sol perquè l'acampada no li esguerri la festa del 12 d'octubre. We'll be right back.

0: als esports, golejada del Barça al Madrid 7-0 a la Lliga Femenina de Futbol.
1: Davant 40.000 espectadors a l'Spotify Camp Nou, 4 gols de Clàudia Pina, un de Graham, Payor i Sidney. Clàudia Pina.
2: Hem fet nosaltres les coses tan bé que potser no hem vist com aquest Madrid que et ve a pressionar a dalt. Nosaltres treballem pels últims cops com ens ha jugat al Madrid i òbviament, partit rere partit intentem millorar i, bueno, avui s'ha donat així.
1: A la segona divisió, empats al Sabadell i del Girona, els gironins 0-0 davant el Mallorca, els vallesans també empat a 0 davant l'Andorra.
0: I cop d'autoritat de Marc Márquez al Mundial de Motociclisme.
1: Guanya el Gran Premi del Japó davant Jorge Martín, es situa només 2 punts del pilot madrileny a la general del Mundial. Márquez diu que no és un Mundial només de 2 pilots.
3: No, para nada. Quedan 6 carreras, ¿no? O sea, queda mucho. Quedan un montón de carreras, un montón de situaciones.
1: Aquesta matinada Espanya ha debutat al Mundial Femení d'Hockey Patins amb un 8-0 davant la selecció de França.
0: Senyores i senyors, bon dia. Som en ruta ara mateix al matí de Catalunya Ràdio. Avui posem en marxa una ruta especial per seguir les conseqüències de les pluges sobre el terreny. On hi hagi afectacions, hi serem, a carreteres, a rieres, a municipis i sobretot també al costat de la gent. Ara mateix són 6:45. I comença així el dia a Catalunya Ràdio. El sol sortirà avui a Santa Coloma de Caral, a la Conca de Barberà, a les 7:55.
4: I es pondrà 6:45 del vespre. Per tant, aquí el dia durarà 11:35.
0: Les temperatures a aquesta hora?
5: A Castellbisbal, 17 graus, a Girona, 15, i a l'Aldea, 20.
0: I pel que fa al temps, tot plegat en un altre dia inestable, amb tempestes localment fortes, Eloi.
6: Bon dia. Sí, en aquests moments afecten sobretot el litoral de Barcelona, però poden arribar en qualsevol punt del litoral i del prelitoral aquest matí. Entraran del mar cap a la costa. A la tarda els ruixats apareixeran més cap a l'interior, segurament al centre de Catalunya, al Prepirineu i a les comarques del nord-est.
0: I com tenim les carreteres i el transport públic a aquesta hora? Maria Fernández Noguera.
7: Pel que fa a les carreteres, a aquesta hora retencions a les rondes en sentit Llobregat i als accessos de Barcelona. Avui que ens llevem encara amb 4 carreteres tallades al Vallès i a la Selva. Pel que fa al transport públic, el servei de Rodalies funciona a mig gas, amb afectacions i trams tallats a l'R1, R2 Nord, R4, R7, R8 i R11.
0: T'he de fer un cop d'ull a aquesta hora als noms del dia. El primer són les pluges.
5: Continua el balanç del temporal de pluges excepcional d'aquest cap de setmana, que ha deixat 2 morts, un desaparegut i centenars d'incidències. Una de les víctimes l'han trobat a Tordera, al Maresme, l'altra a Montornès del Vallès. Amb la llum del dia es reprendrà la recerca de la persona desapareguda a Pineda de Mar, després que la riera suposadament l'arrossegués aigües avall.
0: El segon, Pedro Sánchez.
8: Avui hauria de dir si avança eleccions o intenta negociar noves mesures d'habitatge. En cas que les avanci perquè siguin el 29 de novembre, avui hauria d'anunciar que dissol les Corts. De moment, manté la seva agenda oficial per aquest matí.
0: El tercer, al Brasil.
5: L'ultraconservador Flavio Bolsonaro ha guanyat la primera volta de les presidencials. Ho ha fet amb el 47% dels vots davant del 45% de Lula da Silva. Cap candidat ha superat el 50% necessari per guanyar, de manera que la presidència es decidirà en una segona volta d'aquí a 3 setmanes.
0: El quart, la grip.
8: Avui arrenca la vacunació de la grip i la Covid als centres d'atenció primària per les persones més grans de 80 anys, els que viuen en residències, els infants i el personal sanitari. I a partir del 26 d'octubre s'obrirà la resta de col·lectius amb cita prèvia.
0: I el cinquè, Oques Grasses.
5: Comencen avui la sèrie de concerts acomiad a l'Estadi Olímpic. N'hi haurà 3 més, dimecres, divendres i dissabte, per posar punt final a 14 anys de trajectòria. Les 220.000 entrades es van vendre de seguida.
0: Fem un cop d'ull també a Brussel·les, als Estats Units i la Xina. Què ens deixa la matinada a Brussel·les, Pol?
9: Doncs les propostes que aquesta nit ha posat sobre la taula el primer ministre francès per aplacar les protestes d'estudiants. Le Cornier, en un missatge a X, ha traçat un full de ruta basat en 5 eixos. Garantir classes, millorar instal·lacions, organitzar millor les jornades o fer unes proves d'accés a la universitat més transparents. Està previst que entre 400 i 500 centres educatius avui continuïn tancats. La setmana passada va acabar, recordem, amb 5.000 detinguts.
0: I amb què ha anat a dormir als Estats Units?
9: La Guàrdia Costanera ha suspès l'operatiu de recerca de 6 persones que viatjaven en una avioneta medicalitzada que va desaparèixer la matinada de dissabte davant de les costes de Massachusetts. Eren 4 canadencs i 2 ciutadans de les Bermudes. Després de 66 hores s'ha aixecat el dispositiu, però es continua investigant què va passar.
0: i amb què dinaran avui a la Xina.
9: El primer ministre taiwanès viatja avui als Estats Units, en concret a Arizona, per inaugurar una nova oficina de representació de Taipei. És la 14a seu que obre aquesta illa als Estats Units. A nivell formal, recordem que només té una dotzena d'aliats diplomàtics.
0: Repassem ara les portades de la premsa. Marta Viana, bon dia.
5: Molt bon dia.
0: Portades centrades en el possible avançament electoral i en el temporal del cap de setmana.
5: A Madrid, el País titula que tot està llest al PSOE i a la Moncloa per un avançament de les eleccions, mentre que el Mundo assegura que Sánchez s'acosta a l'avançament amb l'Esquerra sota mínims. Aquí, a casa nostra, llegim a l'Ara, que diu ras i curt, pendents de Sánchez. L'altre gran tema del dia, com deia, són les ferides del temporal. Tots els diaris es fan ressò de les dues morts i veiem fotografies del desastre, La Vanguardia amb el riu Besòs desbordat, El País amb un pàrquing inundat, o El Periòdic, on veiem un cotxe enfangat cap per avall a tocar d'un pont inundat a Pineda. Acabem també amb un altre tema del dia, com és la victòria del Barça al Real Madrid després del 7-0. Parlen de pallissa i d'un Barça implacable.
0: I a la premsa comarcal hi llegim que Reus revisarà els rètols de 100 comerços per garantir la presència de la llengua catalana. Lara García.
5: El Diari de Tarragona explica que l'Ajuntament de Reus preveu visitar un centenar de botigues amb retolació que presumptament incompleix la normativa lingüística per explicar als responsables què han de corregir i quina ajuda tenen a l'abast per fer-ho. La revisió inclourà tant la retolació principal com la secundària. El Segre destaca avui que la Vall de Cardós ha obert un expedient sancionador al ramader que té arrendada part de la muntanya de l'Obaga de Peracalç, en excedir el nombre de caps de bestiar que tenia autoritzats per pasturar la zona. S'ha tramitat una sanció administrativa que s'acosta als 1.000 euros per concentrar més caps de bestiar dels previstos, al voltant d'un centenar quan en tenia autoritzats una vintena. I el Vallès Oriental, el consistori de Cànoves i Samalús, transformarà la rectoria en un nou centre cívic que disposarà de diverses instal·lacions, serveis socials, culturals i comunitaris. Tindrà la primera biblioteca pública del municipi. Ho llegim al 9-9.
0: I en esports, el Barça dona un cop d'autoritat a la Lliga amb la victòria davant del Madrid. Robert Prat.
1: Golejada del Barça, 7-0, 4 gols de Clàudia Pina. Les blaugrana deixen el Madrid a 5 punts. A segona, empats a 0 del Girona amb el Mallorca, del Sabadell amb l'Andorra. Amb la victòria, el Japó, Marc Márquez, se situa només 2 punts del líder del Mundial, Jorge Martín. I Espanya, que ha debutat aquesta matina del Mundial Femení d'Hockey Patins amb un 8-0 davant França.
0: Avui estem pendents de la mobilitat i també dels efectes que puguin produir-se i sobretot també volem saber si realment els serveis de Rodalies, per exemple, informen. Joan García, des de l'estació de Sants, bon dia de nou.
10: Bon dia. Informen d'una manera que ja no et sabria dir què és el que passa, perquè ara mateix veiem que està arribant a la Via 9 un tren cap a Arenys, un tren del Maresme, quan en principi, segons la informació que tenim, aquesta línia comença i acaba a Badalona.
0: Com?
10: Sí, acaba d'entrar ara un tren de la R1 cap a Arenys, quan la informació que tenim és que la R1 comença i acaba a Badalona, i a Badalona hi ha metro per venir fins a Barcelona. Aquí el que ha passat és que des de primera hora els trens, a les pantalles, anuncien trens que evidentment no han passat. Trens cap al Maresme, els habituals de cada dia, trens cap al Vallès Occidental, i molts usuaris ens han dit que esperaven i han vist com els trens no passaven, i no hi ha cap informador que els expliqui la situació complicada que hi ha avui, perquè hi ha línies que, segons la informació de Renfe d'ahir a 11:45 de la nit, queden tallades abans d'entrar a Barcelona. Ara, sorprenentment, acaba d'entrar un tren cap al Maresme. Però a l'andana 9 i 10 hi ha molta gent que espera trens que ja haurien d'haver passat segons les pantalles, que segons la informació de Renfe no tenen per què passar. En fi, una situació bastant confosa ara mateix.
0: Em diuen que hi ha informadors, també, que hi han aparegut informadors. Els veus, Joan?
10: Dec ser jo, l'informador, sí. Perquè no en veig cap. Perquè
0: doncs m'asseguren que Sants, des de 5:45, hi ha informadors.
10: Jo sóc aquí des de 5:45 i només veig personal de seguretat, personal de neteja i personal al punt de control d'accés.
0: Si tu ets un passatger i arribes a Sants, l'informador no el veus.
10: No, jo no en veig cap. Estic aquí des de 5:45.
0: Doncs aquesta és la situació a aquesta hora a Sants, amb trens que diuen que circularan a la pantalla i no circulen, i d'altres trens que apareixen que no estaven ni previstos a la pantalla. Gràcies, Joan. Aquesta és la situació. Fins ara, fins ara. Ara són les 6:38. De seguida seguirem informant del que passi a Sants i de l'estat de la mobilitat al Matí de Catalunya Ràdio. Però abans queden ja 29 dies per les midterms. Són les eleccions de mig mandat dels Estats Units i a aquesta hora arriba l'anàlisi de Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
11: Good morning, Catalunya. Recomano als nostres oients que viatgin a YouTube per veure una discussió organitzada pel Club d'Economia de Chicago impartida per Karl Rove i David Axelrod. Per a qui no els conegui, aquests dos gats vells de la política van ser els assessors més importants de George W. Bush i Barack Obama, respectivament. A banda d'això, dona gust veure una xerrada que evita la polarització i la bronca. Els dos experts estan d'acord en una cosa, i és que els demòcrates guanyaran les properes midterms. Com diu Axelrod, ho faran per la bona feina dels candidats que els europeus no veiem a la tele, és a dir, polítics moderats com ara els demòcrates Josh Turek d'Iowa o Roy Cooper de North Carolina. També fa gràcia veure Rove, un dels republicans més maquiavèlics de l'era Bush, maleint el racisme i la grolleria del moviment MAGA. Potser és un miratge d'un país que ja no existeix, perquè, com recorda Axelrod, avui en dia fins a un 70% dels americans pensen que el sistema polític està corromput.
12: El Matí de Catalunya Ràdio. De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
13: Lidl és el número 1 en qualitat-preu segons la valoració dels consumidors. Ara amb Lidl Plus tria bananes a 0,99 al quilo, t'estalvies un 33%. I tonyina clara pack de 3 a 1,79, t'estalvies un 18%. Lidl, val la pena.
14: A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
12: El Matí de Catalunya Ràdio.
5: 5 minuts i seran 6:45.
15: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
5: Catalunya es desperta pendent del cel. Protecció Civil manté el pla Inuncat actiu, però res a veure amb el que hem tingut aquest cap de setmana. Uns aiguats que sí que han afectat també la mobilitat i el transport públic, com ara ho sentíem, amb problemes a l'estació de Sants. Avui, al Matí de Catalunya Ràdio, estem de ruta per alguns dels municipis més afectats, en aquest cas del Maresme. Serem en aquests municipis més afectats del cap de setmana, però també les comarques de Girona. Centenars de persones van haver de fer nit a l'aeroport o l'Empordà, que va ser una de les zones que més va rebre. Girona, Fèlix Martí, bon dia.
16: Hola, bon dia. Sí, preocupa encara, però ja s'està normalitzant el cabal de dos rius del Baix Empordà, Ridaura i Daró. Ha anat baixant i normalitzant el seu volum. El Daró, per exemple, que només porta a aquesta hora 2,9 metres cúbics d'aigua per segon, el seu pas per la Bisbal d'Empordà, mentre que el Ridaura, que hi va desbordar a Platja d'Aro, també ha baixat molt el cabal d'aigua. Volum a banda, la curiositat d'aquest cap de setmana ha estat el color negre de l'aigua del riu, tant el Daró com directament al mar, a Calonge, per l'aigua que baixava de les rieres de Calonge i Sant Antoni. Això perquè arrossega encara molta cendra i restes del foc de les Gavarres just aquest cap de setmana, ha fet 3 mesos. Mentrestant, el riu Unyà, el seu pas per la ciutat de Girona, ahir també preocupava per si podria superar el seu llit. Baixa amb més aigua del normal aquest matí, però sense perill aquesta hora. Exactament, el volum d'aigua és de 10 metres cúbics i mig per segon. D'altra banda, també aquest matí, uns equips de neteja professional han d'acabar de netejar i desinfectar la zona d'urgències de l'Hospital Comarcal de Blanes, que, recordem-ho, també es va inundar ahir a causa del temporal. A una vintena de pacients els van haver de traslladar a pisos superiors o a d'altres centres sanitaris. El CAP de Blanes continuarà atenent urgències de baixa complexitat mentre no es normalitzi la situació.
5: Tot i això, Fèlix, deies que el riu Unyà s'ha normalitzat, però tot i sí? Això, m'imagino que el riu baixa molt més fort del que és habitual.
16: No l'hem pogut veure, està fosc encara, ens hem llevat i hem vingut directament a la ràdio. Al llarg d'aquest matí ens desplaçarem al centre de Girona. Evidentment, si baixa més aigua, pel que veiem, aquests 10 metres cúbics d'aigua per segon que baixen a aquesta hora no és un volum d'aigua habitual, en baixa força menys, i només a la part central del llit del riu, però evidentment no hi ha cap perill, ha baixat molt el seu volum i l'aigua falta molt perquè arribi doncs, a les cases de l'Unyà típiques de la postal de la ciutat de Girona.
5: Perfecte, moltes gràcies. Una altra derivada d'avui d'aquestes conseqüències dels aiguats al món empresarial, la patronal Pimec demana a les empreses que facin una primera inspecció per assegurar que les instal·lacions garanteixin la seguretat dels treballadors.
4: Expliquen aquesta emissora que aquest diumenge han rebut diverses trucades d'empreses afectades pels aiguats. El seu secretari general, Josep Ginesta, recorda que les assegurances que tenen les empreses cobreixen el gruix dels desperfectes.
17: Cobreixen els danys materials sobre les instal·lacions, sobre el que és l'edifici, sobre la maquinària, sobre el contingut que hi ha dintre, però també hi ha una cobertura addicional que se'n diu de la pèrdua de beneficis o el lucre cessant produït perquè doncs, l'empresa ha hagut d'aturar la seva activitat durant un temps.
5: I hores decisives avui per saber si Pedro Sánchez avança eleccions o bé intenta allargar la legislatura negociant noves mesures sobre l'habitatge.
4: Si el president del govern espanyol vol que les eleccions siguin el 29 de novembre, avui hauria d'anunciar que dissol les Corts. De moment manté la seva agenda oficial per aquest matí amb la inauguració del Congrés Nacional d'Empresa Familiar. Després reunirà l'executiva del PSOE a la seu de Ferraz, on haurà d'escoltar partidaris i detractors d'un hipotètic avançament electoral. Des del PP no tenen cap dubte de quin hauria de ser el moviment del president.
18: No te lo pienses más. Hazlo. Convoca mañana las elecciones generales.
4: Mentrestant, a l'esquerra del PSOE, els partits que integren Sumar presentaran el dia 17 el seu candidat a les eleccions que concorrerà als comicis sota la marca Front Ampli.
5: Un minut i seran 6:45. Ara música.
19: Ja pots agafar-ho tot i anar-te'n a Sumar.
5: Avui el nom propi és Oques Grasses, s'acomiada dels escenaris amb una sèrie de concerts que comencen avui. La banda d'Osona actuarà a l'Estadi Olímpic avui, dimecres, divendres i dissabte, Marta Viana.
20: Les 220.000 entrades es van vendre de seguida. Les del primer concert es van esgotar en 21 minuts i les del segon només 19. De fet, van anar ampliant noves dates fins a arribar a les 4 d'aquesta setmana. Tot i així, Oques Grasses han alliberat aquests darrers dies algunes entrades més i els de Josep Montero posen punt final a 14 anys de trajectòria. Per tant, s'espera també que repassin un repertori ampli amb cançons de totes les èpoques i també s'especula que podrien pujar a l'escenari artistes que han col·laborat als últims discos com Julieta o Al·lèrgiques al Polen o dels primers treballs com Arnau Tordera. Like
5: i el Temporada Alta, Festival d'Arts Escèniques de la Tardor Girona, aixeca el taló de la seva 35a edició.
20: Sí, ho fa amb Has Been, un muntatge poètic internacional sobre el pas del temps.
5: Ara són 6:45 del matí, pendents del temps. I avui tornem a estar pendents d'un gran sistema de tempestes que s'està formant sobre el mar. Eloi Cordomí, bon dia.
21: Bon dia.
5: Com ho tenim,
21: sí,
5: això?
21: El tenim situat entre la costa catalana i les Illes Balears. Aquí, sobre el mar, és on hi ha la part més activa, però ens està arribant una branca de tempestes que afecta a bona part del litoral de Barcelona i fins i tot ja al nord de la Costa Daurada i s'acosta també al sud de la Costa Brava. Són tempestes localment fortes. No tenen l'organització de les tempestes que vam tenir durant el cap de setmana, però sí que poden descarregar amb intensitat i es van acostant també en alguns sectors del prelitoral. Per tant, aquí també, a la zona del Vallès, per exemple, d'aquí una estona, o de l'Alt Penedès, plourà amb ganes. Són tempestes que descarregaran especialment aquest matí. En canvi, a l'interior hi ha força més clarianes, fins i tot aquest matí tindrem sol. A la tarda gira la truita. A la tarda esperem tempestes que poden aparèixer a l'interior, ruixats molt més irregulars, al centre de Catalunya, al Pirineu, Prepirineu, a les comarques del nord-est, potser podrien arribar més puntualment a la costa, i tot plegat amb unes temperatures que recuperen una miqueta. I sembla que aquests pròxims dies, demà torna a augmentar la inestabilitat amb l'arribada de més pluges per l'oest, poden reactivar-se a la costa, dimecres mantenen les tempestes i dijous tindrem una entrada vent del nord i de mestral que farà baixar la temperatura.
5: Doncs pendent d'aquestes temperatures, d'aquesta inestabilitat, avui també estem molt pendents de la mobilitat després dels aiguats del cap de setmana. Maria Fernández Noguera, bon dia.
7: Bon dia, doncs sí, avui situació força complicada a aquesta hora pel que fa al trànsit. Hi ha retencions a totes dues rondes en sentit Llobregat, als accessos de Barcelona per la C31, la B20, la C58 i la C33. També diversos trams de cues a la 2 i a la C58 i retencions també a la C17, la C59 i la C60 a la Roca del Vallès, tot plegat, mentre encara hi ha quatre carreteres tallades al Vallès i a la Selva. I molta atenció també si teniu previst agafar el tren aquest matí, perquè, com us estem explicant, el servei de Rodalies funciona a mig gas amb afectacions i trams tallats a l'R1, R2 Nord, R3, R7, R8 i R11.
5: Ara ens deia la Maria que el servei de Rodalies funciona a mig gas, anem cap a l'estació de Sants. Joan Garcia, bon dia.
2: Bon dia. Des de fa 5 minuts han aparegut els primers informadors que ara sí donen la informació correcta als usuaris, que no hi ha trens ni cap al Maresme ni cap al Vallès Occidental des de Barcelona, tampoc, per tant, per entrar. Tot i amb això, per les pantalles encara veiem que s'anuncien trens cap a Maçanet o Terrassa que no han o no haurien de passar. Durant la primera hora d'aquest servei, ningú avisava als usuaris, així canalitzava la seva indignació un dels afectats.
3: Ja el primer tren no ha arribat. M'he estat esperant a l'estació. Ara ens trobem amb aquesta situació que tampoc el tren de la 5:58 tampoc arriba. Llavors tenim un problema, és que ni tan sols avisen. Perquè a mi si m'hagués avisat, jo hagués agafat una alternativa per arribar al treball. I ara arribo tard a la feina. I ara jo explico a l'empresa aquesta situació.
2: Dia molt complicat a Rodalies, amb un servei molt fragmentat entre tren i autobusos.
5: Gràcies, Joan. Ara almenys hi ha informadors, eh?
15: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
22: Avui hem rebut el missatge del Francisco de Barcelona. Es queixa de les obres de substitució de les escales mecàniques que connecten els carrers Agudells i Calderón de la Barca, al Carmel. Els treballs ja han començat i les escales estaran fora de servei fins al febrer.
23: Es indignante que estén estropeadas y sin funcionar hasta el mes de febrero para los cochecitos de bebé, a la gente cuando vamos con el carro y tenemos que subir carga, la comida. Es insoportable.
22: L'Ajuntament reconeix les molèsties que les obres poden ocasionar, però insisteix en l'aposta de renovar i modernitzar aquestes infraestructures als barris. Expliquen que s'han impulsat 44 actuacions de millora d'ascensors i escales mecàniques fins al 2027.
15: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
20: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Les borses europees van tancar divendres en verd. L'IBEX va créixer un 0,42% fins als 19.085 punts. Mentrestant, a l'Àsia aquest matí les borses obren mixtes en una jornada marcada per les expectatives sobre els tipus d'interès i l'evolució de la inflació. La borsa de Tòquio creix més d'un 2% i la de Hong Kong ara mateix cau un 0,30%. Escoltes el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
24: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
25: Quan a Aldi costa tan poc comprar fruita i verdura fresquíssima i d'aquí et sents...
26: increïble.
25: Platòric.
26: Kiwi. L'oferta a dir. Aquesta setmana estalvia pel kiwi groc dolç a 0,65 la peça.
25: I el carbassó ou amb 15 al quilo. Aldi.
26: Que poc que costa comprar bé.
27: Els temes del moment, les coses del país i les de fora.
28: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
27: Cada migdia a les dues amb Òscar Fernández.
28: I a partir de les tres,
15: l'espai de reflexió a la tertúlia.
29: L'altre dia li vaig preguntar, dic, és veritat això de que ens acabareu destruint, acabareu amb la humanitat?
30: I em va vindre a dir sí.
31: Tenim un repte davant majúscul que no sabem com afrontar.
29: El més perillós és que escapi el nostre control.
32: I per aquí és jo crec que s'hauria d'anar al debat.
27: Tot el que passa al Catalunya Migdia, de dues a quatre, amb Òscar Fernández. El matí de Catalunya Ràdio.
5: I a aquesta hora us expliquem què serà notícia arreu del país quan falten 9 minuts per les 7 del matí. Comencem a les comarques de Barcelona. Marc Porado, bon dia.
33: Què tal, bon dia.
5: Lleida, Julià Bacar, bon dia.
34: Bon dia.
5: Tarragona, Coia Ballester Brumós, bon dia.
35: Bon dia.
5: I Girona, Maria Rovira, bon dia.
36: Hola, bon dia.
5: Comencem a Barcelona, Marc, pendents de les conseqüències dels aiguats.
33: Sí, a la capital, per exemple, es mantindran tots els parcs i jardins tancats. Serà durant tot el matí fins que es pugui revisar el seu estat. L'Ajuntament assegura, però, que durant les pròximes hores es prioritzarà el treball als barris de muntanya, on s'han produït despreniments, inundacions que han afectat carreteres i alguns habitatges. Estarà tancat també el centre de serveis socials del Poble Sec. S'atendrà els usuaris de manera telemàtica i també estan tancades les biblioteques Joan Fuster al barri de Gràcia i la biblioteca del Carmel. L'Ajuntament continua demanant precaució als ciutadans. La veu a tot plegat la posaran els trins d'alcaldia, Laia Bonet i Albert Batlle a partir de les 12.
5: El debat a Lleida d'avui se centra sobre energies renovables, concretament al voltant de la línia de molta alta tensió que permet evacuar l'electricitat que es produeix als macroparcs solars del Carràs, al Segrià, Julià.
34: Sí, perquè arriba al jutjat contenciós administratiu el recurs que va presentar la plataforma Lleida contra la MAT contra la llicència d'obres que va atorgar l'Ajuntament de Lleida per construir la línia de molt alta tensió. Una línia que passar molt a prop d'algunes cases de la zona de l'Horta i per això la plataforma demana que el permís es declari nul perquè no s'ajusta al planejament municipal, que estableix que les línies elèctriques han d'anar soterrades o aprofitar corredors d'altres infraestructures. La línia, per cert, està en funcionament i serveix per transportar l'energia que es produeix al complex fotovoltaic d'Alcarràs, el més gran del país.
5: I al sud del país, a Reus, l'arxiu de la ciutat s'enriqueix amb un llegat incalculable. La cessió del fons de la Nissaga Font incorpora tresors documentals únics, com quins, Colla?
0: Com els protocols i plànols de la primera producció de xampany de l'Estat elaborat a Reus el 1862 per l'advocat i alcalde Felip Font, o les cartes inèdites que van gestar les bases de Manresa, conservades pel seu fill, el cèlebre polític i bibliòfil Pau Font de Rubinat. Un fons que inclou plaques de vidre originals que capturen carrer a carrer les façanes del Reus modernista en plena construcció. Memòria viva que avui serà patrimoni de tota la ciutadania.
5: I a l'Audiència de Girona continua el judici per la mort violenta d'una noia a mans de la seva exparella el juliol del 2023, un cas que ha provocat una onada de mobilitzacions, Maria.
1: Sí, el judici comença amb la declaració de testimonis, el primer de fet, el de la mare de la víctima, que ha liderat la mobilització amb una associació per donar veu a les víctimes de la violència masclista. Dimecres ha de declarar l'acusat. Fiscal i acusació li demanen presó permanent revisable per assassinat. La defensa diu que no ho va planificar i ho qualifica d'homicidi. I avui comença també la Comerciada, una campanya nascuda a les comarques de Girona per impulsar el comerç local, que ara s'estén a tot Catalunya i participaran 32 poblacions, 40 associacions de comerciants i 1.500 establiments.
5: Així tenim el país quan falten 6 minuts per les 7 del matí. Ara els esports, Robert Prat.
4: Recital del Barça al Madrid a la Lliga Femenina de Futbol, 7-0, 4 gols de Clàudia Pina, a la segona divisió, empats a 0 del Girona amb el Mallorca, del Sabadell amb l'Andorra. Amb la victòria al Japó, Marc Márquez se situa només 2 punts del líder del Mundial de Motociclisme, Jorge Martín, mentre que Espanya ha debutat aquesta matinada al Mundial Femení d'hoquei patins amb un contundent 8-0 davant França.
5: I ara el comentari esportiu amb la Laia Tudel.
6: Es continua buscant rival pel Barça a la Lliga. El Madrid segueix estant molt lluny de les blaugranes. I això ja no és notícia. Florentino ha tingut temps, anys, per fer un projecte fort. Però el 7-0 d'ahir demostra, primer, que l'aposta del Barça és tan sòlida que sobreviu a la marxa d'Alexia, i després que el Madrid avança a pas de tortuga. L'any que més s'ha parlat dels reforços del Madrid, el Barça el torna a golejar. A la Lliga les blaugranes no tenen rival, tornaran a guanyar la Lliga, però que això ja se sàpiga a principis d'octubre no és bo ni per la competició ni tampoc pel Barça. És gairebé un miracle que aquestes jugadores mantinguin intacte l'esperit competitiu amb una lliga sense rival.
5: I quan falten 5 minuts per les 7, el més destacat a la televisió, Mariola Cubells, avui sobre els programes de 4 líders en audiència i l'informatiu estrella de Telecinco.
8: En Boca de Todos i Horizonte, els dos programes de 4, han estat rècord d'audiència durant la setmana. Ja sabem els continguts. Dos espectacles truculents on els arguments són quasi de ciència-ficció. Està claríssim que 4 és qui millor ha entès les noves dinàmiques televisives. Dinàmiques a les que, per cert, s'ha apuntat també Carlos Franganillo al seu informatiu de Telecinco, on se sembla cada vegada més a Vicente Vallés. Tenim un panorama estupendo.
5: I a la recomanació del dia, avui que fa 15 anys de la mort de Steve Jobs, la Cristina Bordas ens recomana la sèrie Halt and Catch Fire.
9: Una sèrie de culte ambientada als anys 80 en una empresa tecnològica que es proposa revolucionar el mercat dels ordinadors personals, fent front a gegants de l'època com la mateixa Apple de Steve Jobs. Molt recorregut per córrer i tres protagonistes magnètics amb rols complementaris ben diferents, però igual de motivats. El motor per superar grans obstacles que com a espectadors desitgem o gairebé necessitem que vencin. Les 4 temporades de Halt and Catch Fire són a AMC.
5: 3 minuts i les 7. Divendres, què deien els altres, Joan?
10: Divendres vam estar molt pendents de si es convocaven eleccions, de si tiraven endavant els decrets de l'habitatge, uns decrets que, pel que sigui, no acaben de convèncer Jiménez Los Santos.
11: Decretos, yo digo, cojonales. ¿Por qué? Porque vienen de la única zona de actividad neuronal que reconoce al presidente, que es lo que le pasa a él por ahí. ¿Por qué? Porque sí.
2: que és un xulà.
10: Però divendres també vam estar molt pendents de les pluges al sud del país, perquè la cosa estava molt calenta.
3: Que ja està xupat, i el que està passant és que això està escorrent-se.
2: Sí, una mica, sí.
3: Es fa una escorrentia que va baixar.
10: I aquí, a Catalunya Ràdio, vam demostrar el poder d'influència de l'Armínia sobre l'equip del programa.
7: Oriol Colombi, quina temperatura!
12: Eloi, és divertit, Eloi.
13: Els importants en l'interior nord de Castelló, com ara explicava l'Oriol Cordomí.
10: A quarts d'11, sentirem què diuen els altres avui.
5: Gràcies, Jovany.

0: Bon dia, Canalies.
1: Bon dia, què tal?
0: Sembla que l'hagis portat perquè saps que m'agraden els dilluns.
1: Home, sempre per tu, sempre per tu.
0: Amb quines cançons ens despertes avui?
1: Avui amb la música, evidentment, dels Monty Pythons i Always Look on the Bright Side of Life. I és que tal dia com avui, un 5 d'octubre, però de l'any 1969, a Londres, es va emetre el primer capítol de la sèrie Monty Pythons Flying Circus a la BBC. Va marcar un punt i a part en la història de la comèdia televisiva perquè va introduir un estil d'humor surrealista, absurd i sense connexions tradicionals entre els sketchos. Aquell dia la tele va canviar, tot i això el primer capítol no va funcionar gens, només el van veure un 3% de la població, un 1,5 milions d'espectadors. Però amb el pas del temps la sèrie va acabar convertint-se en un gran fenomen de culte amb el pas del temps.

0: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7 i aquest és el so de Pineda de Mar. És el so d'un primer dia laborable, després d'un cap de setmana d'un temporal tràgic. Ara mateix està plovent també aquí a Pineda de Mar. Estem en ruta per visitar alguns dels municipis més afectats pel temporal d'aquest cap de setmana. Avui encara recordem que tenim actiu el Pla Inuncat per pluges a bona part del país. De seguida ho ampliarem també amb l'Eloi Cordomí. Però abans també avui és un dia de fer balanç, mentre continuen també les feines de netejar, de treure aigua, de treure fang, de treure runa de baixos, també de soterranis o pàrquings. I ara us saludem aquí des de Pineda de Mar, on quan es faci de dia es reprendrà també el dispositiu de recerca per trobar la persona desapareguda que va caure, en aquest cas, ahir al matí a una riera. Ens acompanya la seva alcaldessa, la Sílvia Bisoca. Alcaldessa, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Ara mateix està plovent, dèiem, aquí a Pineda. No sé quines sensacions té vostè avui de recuperar aquesta normalitat després d'un cap de setmana tràgic.
1: Doncs esperem que vagi millor que ahir. Comencem ahir a la tarda, ja vam tenir doncs aquesta percepció, no, de que sortia el sol, no, i això també ajuda molt. Avui ens llevem amb pluja un altre cop, però bé, intentant tornar a la normalitat. No serà fàcil, tenim molts dies encara per endavant. Hi ha molta afectació al municipi. Ahir ens vam centrar a les cases d'aquí de la Nacional 2, no, que estan carrer Riera, que estan més afectades, però avui ens toca continuar amb tema de jardineria, tema també de comerços, que va entrar molta aigua també a molts comerços del municipi, així que avui seguim.
0: Caso dia també de contrastos, deia, perquè entre altres coses vostè posava en valor, no?, el fet de que molts veïns també hi recuperessin aquesta normalitat, no?, la força també del municipi, dels veïns, sí, quan hi ha una emergència.
1: I tant, al final doncs aquí es veu, no?, quan hi ha problemes, quan hi ha dificultats, doncs es veu, no?, es fa palesa la solidaritat del municipi. I ahir doncs ho vam poder veure, no?, les mostres de voluntaris improvisats, no?, sense cap tipus d'organització, doncs que van començar a ajudar, no?, i a contribuir a que aquesta normalitat sigui possible doncs l'abans que tots puguem.
0: Ara mateix estem aquí al costat d'un pont, passa un petit rierol per aquí sota.
1: Sí, és la Riera. És la Riera, doncs, que bé, doncs que és una de les rieres del municipi, és segurament la més important i és la que ens dona més disgustos, al final.
0: Hi havia un cartell a l'entrada que posa zona inundable, no? I veiem també encara alguns trossos d'arbres, alguns trossos de branques, no?, que encara s'ha d'acabar de netejar. Sí. Però és que a hores d'ara, la Nacional 2, per exemple, també veiem com la tasca que hi ha hagut de recuperació és molt, molt important. És a dir, ara, si algú vingués aquí, potser no detectaria que hi va haver un temporal ni detectaria les fotografies que hi veiem del municipi.
1: Sí, les imatges, no?, els vídeos que vam poder veure tots del municipi, doncs ahir, justament ara fa 24 hores només, no? Doncs així, això, no?, que és la tasca, no?, de molta gent, tant de brigada municipal, de serveis municipals, com també de molts i molts particulars i entitats, no?, que van començar ahir a endreçar-ho tot, doncs per això, no?, per intentar ajudar el veí, la veïna, el veí també de comerç o de carrer, no?, que necessitava ajuda per netejar-ho tot.
0: Consta alguna denúncia per desaparició en aquest municipi?
1: Doncs a hores d'ara encara no tenim aquesta denúncia, no ens ha arribat la formalització d'aquesta denúncia, i bé, també és una mica estrany, jo ahir ho parlava també amb Mossos i amb la policia local, doncs que és una mica, no?, que això a tots ens sobta, no?, que encara no hi hagi denúncia.
0: Hi havia dues persones que van assegurar que havien vist un jove relliscar i caure a la riera.
1: Sí, tenim dos testimonis, el del jove ha corregut i no sabem ben bé si és així. Els testimonis el que sí que asseguren és que van veure, doncs, caure aquesta persona, home, a la riera, que estava molt a prop de la riera, just doncs aquí on estem ara, aquí a 20 metres, i que l'empenta de l'aigua, no?, doncs que se la va endur. Llavors, doncs, bé, esperem, doncs, clar, no sabem les circumstàncies d'aquesta persona, no sabem si estava de pas, perquè no era molt de matinada, era cap a les 8 del matí, així que no sabem si és algun curiós que passava, que anava a caminar, que s'ho va trobar, algú que passava, no?, que estava de pas. Tenim algun estranger encara al municipi, doncs, als hotels i càmpings, així que no sabem ben bé, no tenim més informació al respecte. Avui continuarem la cerca.
0: En tot cas, fins que no hi hagi denúncia, tampoc poden tenir més detalls de qui és aquesta persona.
1: És, no? Exacte. Sí, no tenim més informació, però bé, serveis de seguretat li donen veracitat, no?, a la informació i seguretat, amb el que clar, hem de seguir buscant.
0: Alcaldessa Sílvia Biosca, gràcies per acompanyar-nos avui des de Pineda.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Que tinguin bon dia, ànims.
1: Gràcies.
0: Avui som a Pineda, però després també serem a Pineda, a Tordera, també a Palafolls o al Maresme.
2: Em fa pensar en aquestes imatges de València que vam veure, lamentablement, fa un temps. O el garatge se'ls inunda totalment, molta gent.
3: L'aigua continua pujant, i ha entrat a casa, ha entrat per tot arreu. Massa aigua. Aquesta vegada ha sigut, bueno, terrible.
4: Tots els meus records, tot ha marxat. El meu fill ha tingut que sortir, trencar aquells barrots d'allà dalt.
0: De fet, una de les coses que més preocupa també ara mateix és el cabal de rius, de barrancs i de rieres. Ara mateix som davant també d'aquesta riera que veiem com encara baixa una mica d'aigua, però hi ha altres rieres on hi va ploure també fins més tard, com per exemple a Girona, i en les últimes hores ha baixat també molta aigua, entre altres pel Daró o per la riera de Riudaura. Girona, Fèlix Martí, bon dia.
5: Hola, bon dia. Sí, el cabal dels rius del Baix Empordà, també del Gironès, s'ha anat normalitzant. El Riudaura, recordem-ho, va desbordar i, per exemple, la platja d'Aro, va provocar inundacions de carrers i baixos. Amb el Daró fa una mica el mateix, va passar això també. Normalment baixa ben sec a la Bisbal d'Empordà, ahir baixava amb molta força, ara ja ha reduït molt el cabal i el volum en aquests moments no supera els 3 metres cúbics per segon. Preocupació i mal de cap per a aquests rius, però també molta curiositat perquè l'aigua del Daró, per exemple, baixava molt negra perquè encara arrossega cendres i restes del foc de les muntanyes de les Gavarres, un incendi que va passar fa just 3 mesos. També arrossegava aigua negra d'aquest mateix incendi la riera de Calonja i Sant Antoni, fins al mar mateix, fins a les platges. I això comentava un veí, en Jaume Llenes.
6: El color semblava que l'altre dia que va ploure molt ja havia netejat, però veiem que encara no. Encara van arrossegant molta cendra.
5: I a la ciutat de Girona doncs, també ha baixat molt el volum d'aigua del riu Unyà i preocupava, travessa el centre urbà. Ara mateix el cabal és de poc més de 10 metres cúbics per segon, més del que és habitual, però sense cap risc. Mentrestant, un altre punt d'atenció continua sent l'Hospital Comarcal de Blanes. Recordem que ahir els aiguats van provocar que s'omplís d'aigua la zona d'urgències. Uns equips de neteja professional han d'acabar de netejar i també desinfectar doncs, tota aquesta zona d'urgències que hi va provocar que una vintena de pacients els haguessin de pujar doncs, a pisos superiors o alguns fins i tot traslladar-los a d'altres centres sanitaris. Escoltem Miquel Montaner, que és el responsable de gestió de l'Hospital de Blanes.
7: Com et deia, treballant al màxim per poder-ho fer-ho amb el mínim temps possible, perquè ja també hi ha temes també tècnics de sistemes que s'han de restablir, que tot funcioni amb la màxima seguretat.
5: I mentre no es normalitzi ben bé del ple aquesta situació a l'Hospital Comarcal de Blanes, el cap de la població continuarà tenint urgències de baixa complexitat.
0: Recordem que a part de la persona desapareguda a Pineda de Mar, el temporal també ha deixat dues víctimes mortals. Estem parlant d'un home en un càmping a Tordera, que ara després també hi anirem, i després també ha caigut, recordem, un després que li caigués un mur a sobre, i un altre home en un soterrani inundat a Montornès del Vallès. Anem cap allà, Marta Vallès, bon dia.
8: Hola, bon dia. Doncs mira, justament sóc al carrer Cirerers, al barri de Calen Matller, de Montornès, on ahir va morir aquest veí quan volia treure el seu cotxe del garatge i l'aigua ja no el va deixar sortir. A partir de Vilanova del Vallès, quan et vas acostant fins aquí, l'escenari és dantesc. Hi ha parets de fang al costat de la carretera, senyals de trànsit per terra, embolicats amb tota mena de deixalles, amb canyes, i a l'entrar en aquest carrer sembla que una mica entris en un altre món, perquè venint de la P7, on la situació ja està pràcticament completament normalitzada, doncs aquí al carrer Cirerer hi ha excavadores, cases amb la porta esbotzada, tinc aquí davant muntanyes de caixes i de bosses d'objectes que ahir devien treure de dintre dels seus domicilis, que van quedar completament anegats per l'aigua. I és que aquí els veïns han explicat que va venir de matinada com una gran onada que ho va engolir tot, va arrossegar els contenidors, va trencar arbres i també va arrossegar alguns cotxes. En aquest barri conflueixen la riera de Vallromanes i el riu Mugent, i això, doncs, la matinada de diumenge va ser una combinació terrible. Es va arribar a acumular al carrer on soc ara mateix més de mig metre d'aigua que tapava completament les rodes dels vehicles. Va ser una bogeria. I tot això va passar, com deia, de matinada, negra nit. I ara ha començat a ploure amb força una altra vegada i acaba d'esclatar també un llamp i un tro, una altra vegada, ara mateix que t'ho estava comentant, i i no hi ha ningú en aquest carrer. Ara està com tot desert, tot fosc. Suposo que la gent està esgotada perquè hi va estar tot el dia traient fang i aigua de dintre de casa seva.
0: Avui ampli desplegament informatiu. Gràcies, Marta. Al matí de Catalunya Ràdio, la Marta es troba a Montornès del Vallès. Nosaltres som a Pineda-Nenca, a Tordera, en aquesta ruta que volem fer també matinal per informar com es desperta el país després d'un cap de setmana molt intens i on, recordem, segueix plovent. Ara de seguida ho ampliarem amb Eloi Cordomí. D'aquí una hora també en parlarem amb la consellera d'Interior, Núria Parlon, i també amb la directora del Meteocat, Sarai Sarroca. Avui no hi ha restriccions de mobilitat. Recordem que hi ha, això sí, quatre carreteres comarcals tallades al Vallès i també a la Selva pels efectes de les pluges i afectacions també als trens. Parlarem avui amb l'Òscar Playà, director de Rodalies, perquè avui el servei encara va mig gas. S'ha fet un esforç molt gran, ens consta, per recuperar aquesta normalitat. Però a aquesta hora, estació de Sant, Joan Garcia, bon dia.
9: Hola, bon dia, Ricard.
0: Com avança el servei?
9: Doncs amb disfuncions pel que fa a la informació, perquè per pantalla s'anuncien trens que no passaran, com per exemple cap al Vallès Occidental o alguns de la R1. Ara sí que és veritat que hi ha informadors que donen la informació correcta, però no han aparegut fins a 6:45. Per això la indignació d'usuaris, que hem estat amb ells a primera hora perquè veien com s'anunciaven trens que no passaven.
10: Ja el primer tren no ha arribat. N'he estat esperant a l'estació. Ara ens trobem amb aquesta situació que tampoc el tren de la 5:58 tampoc arriba. Llavors tenim un problema, és que ni tan sols avisen, perquè a mi si m'hagués avisat, jo hagués agafat una alternativa per arribar al treball. I ara arribo tard a la feina. I ara jo explico a l'empresa aquesta situació.
9: I una novetat respecte a la informació que va donar Renfe ahir molt avançada la nit. Afecta els usuaris de la R1, la del Maresme, aquí on sou, Ricard. Hi ha trens entre l'Hospitalet i Arenys que circulen per Passeig de Gràcia, però els de Mataró i Blanes, que van cap a l'Hospitalet, aquests són els que es queden a Badalona, i a Badalona s'ha d'enllaçar amb el metro. Això és per una qüestió de capacitat del túnel de Passeig de Gràcia, perquè el de Catalunya no funciona, i per capacitat alguns trens d'aquesta línia R1 sí que poden arribar a Barcelona desviats per Passeig de Gràcia, són els d'Arenys, però els de Mataró i Blanes, aquests acaben o comencen a Badalona per enllaçar amb el metro.
0: Sí, si vens d'Areny arribes directament a Barcelona, i si vens de Mataró, no.
9: Sí, arribes a Barcelona, però no pararàs ni a Arc de Triomf ni a Plaça Catalunya.
0: Doncs gràcies, Joan. Seguiré informant. Per cert, el tema de les pantalles, pantalles pertanyen a DIF, no?
9: Correcte. Sí, sí, ens han dit que intentaven arreglar-ho, però bé, encara aquí veiem un Blanes, un Maçanet... ara ja han desaparegut els del Vallès Occidental, però fins fa poc s'anunciaven cap a Manresa, Terrassa. Aquests són els que, no, segons la informació de Renfe d'ahir, no han de passar.
0: Doncs intentarem també parlar amb DIF, a veure si ens donen detall de per què les pantalles no estan actualitzades al que està passant ara mateix a Rodalies. Gràcies, Joan. Fins ara.
9: Bon dia.
0: Les inundacions que han escombrat part també de Catalunya també han obligat a tancar, recordem, 9 centres educatius que no podran obrir avui dilluns. Pol Foradada.
11: En concret, es tracta de 2 escoles, 4 instituts, 2 centres de formació d'adults i una escola oficial d'idiomes, del Maresme, del Barcelonès o del Vallès Oriental i el Vallès Occidental. A més, hi ha 87 centres més que pateixen incidències, que avui sí que es podrà fer classe, però que en algun cas no serà amb total normalitat.
0: També hi ha centres sanitaris afectats, alguns es van recuperant ja amb aquesta activitat que es va haver de

0: quan les empreses cobreixen el gruix dels desperfectes.
1: Cobreixen els danys materials sobre les instal·lacions, sobre el que és l'edifici, sobre la maquinària, sobre el contingut que hi ha dintre, però també hi ha una cobertura addicional que se'n diu de la pèrdua de beneficis o el lucre cessant produït perquè doncs, l'empresa ha hagut d'aturar la seva activitat durant un temps.
0: La patronal demana a les empreses que avui facin una primera inspecció per assegurar que les instal·lacions garanteixen la seguretat dels treballadors. Berta Torrades, Pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: Avui hi ha Agora Especial també al Matí de Catalunya Ràdio per explicar tot el que vagi passant i en ruta en aquesta unitat mòbil hem estat a Pineda fa pocs minuts on hem comprovat sobre el terreny com està afectant aquest episodi de pluges amb aquesta acumulació d'aigua, amb afectacions també a la mobilitat i ara continuem també aquesta ruta, anem cap a Tordera per veure com evoluciona la situació i explicar-vos tot el que està passant en directe a la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya. Benvinguts a un nou matí, bon dia Catalunya.
3: Ricard Ostrell, al Matí de Catalunya Ràdio. Tisores a punt, pintes ben alineades i tupé? Perfecte.
4: Ja podem obrir!
5: Del 5 al 12 d'octubre arriba la Comerciada, la festa del comerç local de Catalunya. 32 ciutats i pobles del país, música, espectacles, festa i molts vals regal. Sortim a fer bategar els carrers. Tota la informació a lacomerciada.cat.
6: En 20 anys hem vist avenços tecnològics inimaginables. La intel·ligència artificial ha arribat a les nostres vides. Hem vist el nostre país guanyar 2 mundials. Però en aquests 20 anys hi ha una cosa que no ha canviat. El nostre compromís de ser el millor aliat dels professionals. 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. 20 anys construint junts. Obramat.
7: El Matí de Catalunya Ràdio.
8: Avui és dilluns 5 d'octubre, ens despertem amb 20 graus a Sitges i pluges fortes, 18 graus a Mollerussa i 12 graus a Campdevànol, al Ripollès. Ara mateix tenim tempestes que arriben des del mar i que ja toquen terra en punts del litoral, s'acosten ja al prelitoral, especialment de les comarques de Barcelona, però també n'hi ha al sud de la Costa Brava i al nord de la Costa Daurada. Aquest matí podrien aparèixer en qualsevol sector del litoral i prelitoral de Catalunya. I a la tarda les tempestes les tindrem més cap a l'interior. Catalunya Central, Prepirineu i comarques del nord-est poden tenir ruixats localment forts.
9: Això pel que fa al temps. Pel que fa a les carreteres, ens despertem amb les retencions habituals d'accés a Barcelona i atenció, molta precaució, perquè encara carreteres afectades per les pluges. 4 estan tallades, la BB-5159 de la Roca del Vallès a Vilanova, la C352 de les Franqueses del Vallès a Canovelles, la G682 a Blanes i la C1415A a Castellà del Vallès. A l'AP7, les entrades i sortides a l'alçada de Cardedeu segueixen tallades per inundació.
10: Si tens més de 60 anys, a Viatges al Corte Inglés, amb el programa de vacances econòmiques, tens una altra manera de viatjar. Places garantides a costes, illes o circuits. Pots reservar per 14 euros, amb 30 euros de regal pel teu pròxim viatge i cancel·lació gratuïta si aconsegueixes plaça de turisme social. Consulta'n les condicions.
11: Formar una família, veure el Barça guanyar un sextet, he fet coses meravelloses. I quan ja no hi sigui, vull continuar fent-les. Amb el testament solidari de la Fundació Barça, puc destinar part de la meva herència a ajudar nens i nenes vulnerables.
12: Entra a fundació.fcbarcelona.cat i descobreix què bonic és viure després d'haver-ho viscut tot.
13: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs conegut?
14: Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
15: Això.
7: El Matí de Catalunya Ràdio.
2: Ara passen 3 minuts d'un quart de 8 del matí. Repassem el que cal saber d'aquest dilluns 5 d'octubre, més enllà del temps, amb Sílvia Solanes, Lara García i Pol Forada. Bon dia.
16: Bon dia.
2: I atenció perquè són hores decisives.
17: Per saber si Pedro Sánchez avança eleccions o intenta negociar noves mesures d'habitatge.
18: Si el president del govern espanyol vol que les eleccions siguin el 29 de novembre, avui hauria d'anunciar que dissol les Corts. De moment, manté la seva agenda oficial per aquest matí.
2: Madrid, Dani Senceaja.
19: A 9:45, Sánchez inaugura un congrés d'empresa familiar i després reunirà l'executiva socialista Ferraz. Molts dels dirigents que ha consultat este cap de setmana li demanen que aprofite l'onada d'indignació per l'habitatge i avance les eleccions. Però Sánchez també ha contrastat opinions amb el seu nucli dur i experts en demoscòpia. Si no fa el pas, podria intentar allargar la legislatura i negociar nous decrets d'habitatge com reclamen Junts o Podem. Mentrestant, el PP es preparen per a qualsevol escenari.
20: No te lo pienses más. Hazlo. Convoca mañana las elecciones generales.
19: I els partits que integren Sumar acceleren la presentació

0: formació de la nova coalició, que es dirà Front Ampli, i anuncien que el 17 d'octubre presentaran el seu candidat o candidata. Des de Madrid, Dani Sanidaja, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: A mig camí.
2: El possible avançament de les eleccions espanyoles per aquest novembre deixaria pendents lleis claus per Catalunya, com el nou model de finançament o també la condonació de part del deute del FLA, el Fons de Liquiditat Autonòmica.
3: A més, la decisió de Pedro Sánchez coincidirà amb la possible, ara sí, retorn de Carles Puigdemont.
1: I es reprenen.
2: Les mobilitzacions a Catalunya a favor del dret a l'habitatge. Aquesta tarda a les 7 es farà la mobilització prevista per dissabte a l'Hospitalet del Llobregat, que es va haver de cancel·lar per les alertes de Protecció Civil. La concentració canvia d'ubicació i es farà a plaça Urquinaona de Barcelona.
3: També es manté l'acampada de plaça Catalunya, tal com ha explicat l'Arteco, una de les persones que hi participa.
4: Potser ens quedem 20 dies, potser ens quedem 10. No ens ha guanyat la pluja, no ens guanyarà ara mateix el pessimisme.
1: I avui també és un dia on estem pendents del Brasil.
2: L'ultraconservador Flavio Bolsonaro s'ha imposat a la primera volta de les presidencials.
3: Ho ha fet amb el 47% dels vots davant el 45% de Lula da Silva. Cap candidat ha superat el 50% necessari per guanyar, de manera que la presidència es decidirà en una segona volta d'aquí 3 setmanes.
1: I també parlem d'aquest desallotjament.
2: De la platja del Trampolín a Ceuta s'ha suposat el trasllat de 1.100 migrants cap a espais d'acollida o directament han decidit tornar cap al Marroc. Són dades que dona el mateix ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, a les xarxes.
3: L'allotjament es va fer sense incidents. Segons càlculs d'interior, uns 600 migrants van preferir tornar al Marroc perquè no volien que se'ls identifiqués. El desmantellament del campament de la platja del Trampolín s'ha fet 10 dies abans que la setmana que ve els Reis visitin Ceuta.
1: Grip i Covid.
2: Des d'avui, els centres d'atenció primària ja vacunen de la grip i la Covid les persones més grans de 80 anys, els que viuen en residències, els infants i el personal sanitari. A partir del 26 d'octubre s'obrirà la resta de col·lectius amb cita prèvia.
3: La campanya ha començat dues setmanes més tard perquè les vacunes s'han hagut d'adaptar a les soques del virus de la grip i la Covid que han circulat a l'hemisferi sud. Montse Martínez és cap del Servei de Medicina Preventiva.
5: És molt novedós perquè les tres soques s'han modificat, s'han adaptat i, a més, tenim la variant XFG circulant i les vacunes que ja tenim, que ja les tenim a les nostres neveres, són vacunes adaptades.
2: Salut Pública pronostica que la grip serà com l'any passat, més infecciosa, però que no farà quadres greus ni dispararà les hospitalitzacions.
1: I en plana cultural avui també hi ha un nom destacat, que és el dels castellers de Vilafranca.
3: S'han imposat en la 30a edició del concurs de castells de Tarragona, considerat ja el millor de la història. L'Artarraco Arena va veure com descarregaven el primer 9-9 amb folre fet mai.
1: Josep Almirall, bon dia.
6: Bon dia. Una victòria dels castellers de Vilafranca que no s'ha concretat fins la quarta ronda després de descarregar per primer cop a la història el 9-9. Els verds també han descarregat el 3-10 i el 4-10. La segona posició del podi per la Colla Vella dels Xiquets de Valls, amb el 4-9 net, el 4-10 carregat i el 3-9 net carregat. És la tercera vegada a la història que s'ha vist fer l'aleta en el 3 net, un dels mites de la castellística mai descarregat. La tercera posició per la jove de Tarragona, que ha carregat per primer cop el 4-10 i ha completat el 5-9 i el 2-9. Les joves de Valls ha quedat fora del podi, però ha aconseguit fer l'aleta en el 3-10 i descarregar el 4-9 net. D'aquest concurs també destaca la tripleta màgica descarregada dels capgrossos i els xiquets de Reus, el 3-9 dels castellers de la Vila de Gràcia i el 4-9 dels castellers de Barcelona. Des de Tarragona, Josep Almirall, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I avui tenim el primer dels quatre.
7: Com podria ser les ales d'aquell colom, encara que em desvisqués, no puc ser el que no sóc.
2: Avui, Oques Grasses, actua a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. La banda de Josep Montero s'acomiada dels escenaris després de 14 anys. Per aquests quatre concerts s'han venut 220.000 entrades.
1: Mentre ja està en marxa.
3: El temporada alta, el Festival d'Arts Escèniques de la Tardor de Girona s'ha inaugurat amb el muntatge Has Been, un pas sobre el pas del temps.
1: I pel que fa als esports, Robert Prat, Pallissa.
8: El Barça guanya 7-0 al Madrid a la Lliga Femenina de Futbol. 4 gols a Clàudia Pina.
9: Hem fet nosaltres les coses tan bé que potser no hem vist com aquest Madrid que et ve a pressionar a dalt. Nosaltres treballem pels últims cops com ens ha jugat el Madrid.
8: A segona divisió, empats a 0 del Sabadell amb l'Andorra, del Girona amb el Mallorca.
10: Els dies 9, 10 i 11 d'octubre celebrem les Jornades Europees de Patrimoni. Més de 400 activitats gratuïtes arreu de Catalunya, amb concerts, passejades i visites a monuments, museus i jaciments. Una oportunitat única per viure i conèixer la riquesa del patrimoni cultural català.
11: Consulta l'agenda a patrimoni.gencat.cat/jep.
12: El matí de Catalunya Ràdio.
13: Bon dia.
11: En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser el
12: 28.174-28174 de la sèrie 7007.
11: Així mateix, uns altres 4 números i sèries van obtenir cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Consulta'ls al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
13: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen cada matí amb un bon esmorzar i et conviden a escoltar La cara B del temps.
1: Avui a La cara B del temps intentarem també posar nom a aquest fenomen meteorològic extraordinari que hem tingut a Catalunya aquest cap de setmana. I atenció, perquè avui també, Eloi, recordem, hi ha fortes pluges a Catalunya. Eloi, bon dia.
14: Bon dia. Sí, fins ara aquí a les latituds mitjanes podíem parlar de depressions, de fronts, de llevantades, de danes, de llengües fredes en altura, i amb tot això i coneixent bé el relleu de Catalunya podíem explicar els episodis d'aiguats que hem anat tenint els últims anys. Però sembla que la cosa està canviant. Sí que tenim clar que el que hem tingut aquest cap de setmana ha estat un sistema convectiu mesoescalar. És a dir, un gran sistema de tempestes molt ben organitzat. Això no és nou al Mediterrani, això ha passat tota la vida, potser ha augmentat la freqüència, això sí. El que sí que seria nou és que el que haguéssim tingut fos una ciclogènesi tropical. És a dir, un intent de formar un cicló tropical, però que no acaba consolidant-se. I això aniria més enllà d'aquell possible mini-huracà mediterrani que vàrem comentar que podia arribar a formar-se i que no va acabar sent. Doncs bé, hi ha especialistes en meteorologia tropical que insinuen aquesta possibilitat que, evidentment, caldrà estudiar en profunditat en pròxims dies.
15: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
16: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
17: Divendres l'Enigmàrius feia membre d'una dinastia de califes a mans del pop suec. I la resposta era Abbasí. Un Abbasí o Abbàsida és un membre de la dinastia àrab de califes que van succeir els omeies a Bagdad. I per lligar-los amb el pop suec només calia llegir-ho separat. Abbasí. Avui comencem la setmana amb un Enigmàrius zoològic, però de nivell bàsic, aquest. Pot ser guia o d'atura, de tres lletres. Pot ser guia o d'atura, tres lletres.
16: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: Atenció, que titular que circula. Els acampats de la Puerta del Sol de Madrid canten a favor d'ocupar les cases i de no dutxar-se. Marc Amorós, bon dia.
18: Bon dia. La notícia mostra un vídeo on una persona lidera una cantada des d'una carpa instal·lada a la Puerta del Sol de Madrid. La plaça es veu plena. El càntic és aquest.

0: El càntic és més llarg. Segons diu la notícia, és un dels que repeteixen sovint a l'acampada.
1: Però això és real o fals?
2: El matí de Catalunya Ràdio.
3: Aquest anunci dura 20 segons. Durant els propers 18 mirarem de convèncer-te que vinguis a descobrir les ofertes increïbles del Jeep Freedom Days. I en tenim prou amb una frase. No comences a pagar quotes fins al 2027. Ja està dit. Només fins al 31 d'octubre. Amb finançament amb Stellantis Finance. Entra a jeep.es.
0: Som real o fals, a veure si ho heu encertat. La notícia que ara circula i que diu que els acampats de la Puerta del Sol de Madrid canten a favor d'ocupar les cases i de no dutxar-se és una notícia falsa. El vídeo és real, l'àudio de la cançó ha estat manipulat, però potser us ha fet gràcia escoltar-lo. És normal. Aquesta notícia falsa és un exemple de com s'utilitza l'humor per difondre desinformació. És una estratègia que es coneix com a jajaganda. Consisteix precisament en mesclar l'humor amb propaganda.
1: Gràcies, Marc.
4: Adéu, bon dia.
1: I avui pot ser un bon dia i per això escoltem el motiu per llevar-nos de Carme Ruscalleda.
5: Tots sabem que no es vol viure amb por, però la por és una emoció bàsica davant d'un perill. Valorem el treball de protecció civil quan s'activa Inuncat en fase d'emergència. Hem patit les darreres tempestes i, malauradament, amb pèrdues personals i materials. Ens cal actuar amb seny i respecte davant d'un avís d'Inuncat. Pels amants de les emocions de la por, dijous d'aquesta setmana comença a Sitges la 59a edició del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. La por des d'una còmoda butaca al Garraf.

0: Ara són 8:15 i ara mateix volem posar el focus a un altre poble en aquesta ruta que estem fent al matí de Catalunya Ràdio. Som a Tordera, després d'hores de pluja també intensa, continuem recorrent aquestes zones més afectades pel temporal, en una ruta on seguim de prop també l'evolució de les rieres, les carreteres i els punts on l'aigua ha provocat més problemes. A Tordera, per exemple, l'aigua ha deixat també afectacions molt, molt importants i ara mateix ens acompanya la seva alcaldessa Elisabet Mejías. Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: I gràcies també per acompanyar-nos. D'entrada, com es desperta avui el poble? Veiem que està plovent també amb molta intensitat.
1: Doncs mira, ja ho veus, es desperta plovent amb una tempesta sobre el mar, a la costa litoral, que sembla que ens avança, i a l'espera del que aquesta pluja pugui afectar totes les mesures de prevenció que vàrem fer en quant, sobretot, arranjament de camins.
0: Tenen balanç, per això, del que va passar ahir?
1: No, comptàvem fer-ho avui, durant el matí, sembla que el balanç haurà d'esperar.
0: És un dels municipis on vam lamentar també la mort d'una persona al matí en un càmping, en caure-li un mur a sobre. Se sap ben bé què és el que va passar, alcaldessa?
1: Sembla que estava traient aigua del seu bungalop, va estar també intentant picar aquest mur perquè pogués córrer l'aigua de la seva parcel·la i sembla que entre la força de l'aigua i el pes del mur va quedar atrapat, lamentablement.
0: Parlàvem també de les rieres, hem anat seguint una mica com està la situació. No sé en aquest cas el riu Tordera, per exemple, com el tenim?
1: De moment el riu Tordera aguanta, a més fa ben poc hem fet obres de restitució de l'escullera que va quedar malmesa per el temporal Harry, i a marge perquè pugui pujar. En el Glòria ens vàrem quedar als 400 i escacs metres cúbics per segon, ahir vàrem arribar als 250. El que més preocupa són les rieres que deriven d'aquesta Tordera, que són les que al final voregen el poble i que ens van trencar un parell d'aquestes rieres que ens van donar alguns problemes a la part baixa. Avui el que ens toca amb aquesta nova pluja és estar pendent bàsicament de torrents i de rieres.
0: Clar, vostès són la primera línia de front. Hi ha una crisi com...
2: Hem perdut la connexió amb Tordera. Estàvem entrevistant l'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías, que deia que per les pluges que estan caient ara mateix serà difícil fer la connexió, la balança. Tornem cap a Tordera. Sembla que no pot...
0: Ara sí. Em sentiu o no?
2: Sí.
0: No sé si em sentiu, sí.
2: Sí, endavant.
0: Perfecte. Estàvem començant amb l'alcaldessa, li deia que aquesta és una de les zones també més afectades pel temporal Glòria. Són fenòmens meteorològics cada vegada més extrems. No sé, en aquest sentit, com els ajuntaments afronten una crisi com aquesta, perquè les eines són les que són, però al final és qui la gent us demana més coses directament, no?
1: Doncs mira, francament, l'afrontem destinant molts recursos, tots els serveis municipals que tenim a l'abast. Afortunadament, comptem amb un molt bon personal municipal que està disposat i sap on vivim i quin és el nostre territori i quins són els riscos i les vulnerabilitats del nostre poble. I sobretot el que tenim és un munt d'empreses del primer sector que quan hi ha un temporal com el d'ahir, com el que sembla que passarà avui també, estan disposades a ajudar. Perquè si no fos per tota aquesta gent, des dels treballadors municipals fins les pròpies empreses i el sector agrícola i ramader de Tordera, moltes vegades no ens n'hauríem sortit. Són els primers al final que es posen a obrir camins i que es posen a arranjar tots els vials per, com a mínim, garantir la seguretat i la mobilitat de les persones.
0: Una cosa contradictòria, si volem, del que va passar aquests dies, però que és emocionant també, no?, que al final els servidors públics funcionen, no? Ara està plovent moltíssim, alcaldessa. Els servidors públics funcionen, no? Una crisi com la que hem vist com els bombers, com els equips municipals, tothom s'activava posant i arriscant fins i tot les seves pròpies vides, a vegades per salvar la vida d'altres persones, i això també hi ha un punt emocionant de veure com al final doncs pagar impostos té sentit en aquest sentit.
1: Al final els impostos serveixen per revertir-los en els serveis i en les persones, però tot això tampoc no seria possible. Parlava dels servidors municipals, treballadors municipals, que al final acaben sent servidors municipals de les empreses i pagesos de Tordera, però tampoc no voldria oblidar de cap manera tampoc els bombers voluntaris que fan una tasca increïble i aquests dies s'ha demostrat una vegada més. Bombers, ADFs i també els voluntaris de protecció civil.
0: Alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías, gràcies per acompanyar-nos.
1: Moltes gràcies a vosaltres pel seguiment.
0: Esperem que no sigui res aquest temporal, perquè ara mateix... Sí, aquest és el so de la pluja ara mateix a Tordera, ho podeu sentir. Plou sobre mullat ara mateix i més enllà de les conseqüències també d'aquest temporal hem d'explicar també altres coses del dia d'avui. Silvia Solanes, Marc Jurado, Robert Prat, bon dia.
2: Bon dia.
0: De què estem pendents?
2: Doncs estem pendents de Pedro Sánchez i de saber si convoca eleccions o no. Avui diaris com El País o La Vanguardia apunten cap a aquest avançament electoral. També aquesta tarda a les 7 es farà la manifestació en favor de l'habitatge prevista per dissabte a l'Hospitalet de Llobregat, que es va haver de cancel·lar per les pluges. La concentració es farà finalment a la plaça Urquinaudí. Barcelona de Barcelona. I també molt pendents del Brasil. L'ultraconservador Flávio Bolsonaro ha guanyat la primera volta a les eleccions del Brasil amb el 47% dels vots davant del 45% que ha tret l'actual president Lula da Silva. D'aquí 3 setmanes, segona volta.
3: Arrenca també la vacunació de la grip i la Covid als centres d'atenció primària per les persones més grans de 80 anys, els que viuen en residències, els infants i el personal sanitari.
2: I també els castellers de Vilafranca que s'emporten al concurs de Tarragona després de descarregar per primer cop a la història un 9 de 9.
4: En esports, golejada del Barça al Madrid a la Lliga Femenina de Futbol, 7-0, 4 gols de Clàudia Pina. A segona divisió, empats a 0 del Girona amb el Mallorca i del Sabadell amb l'Andorra.
0: I ara mateix, com sentiu, aquí mateix a Tordera està caient un aiguat. Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia. Sí, tenim una altra vegada format un sistema convectiu, un sistema de tempestes entre la costa catalana i l'arxipèlag balear. Una d'aquestes branques d'aquest sistema ens està arribant a la costa i s'estan reactivant les tempestes al nord de la Costa Daurada, a la costa i al prelitoral de Barcelona i també al sud de la Costa Brava. Això es mantindrà així tot el matí, poden afectar en qualsevol lloc del litoral i prelitoral. A la tarda creiem que afectaran més a l'interior, en punts de la Catalunya central, Pirineu, Prepirineu i comarques del nord-est. I de cara a aquests pròxims dies, demà torna a arribar una altra borrasca que podria reactivar les precipitacions. Creiem que haurien de ser més moderades a l'espera d'una baixada de la temperatura a partir de dijous.
0: I això té conseqüències també a les carreteres, pendents encara dels efectes de les pluges, però també molt pendents dels efectes d'aquesta pluja d'ara. Clàudia Serra, bon dia.
6: Bon dia, doncs sí, a aquesta hora del matí ja és habitual que hi hagi retencions, sobretot a les principals carreteres que enllacen amb Barcelona, però com deies, hi hem de sumar les complicacions pels efectes d'aquestes pluges, sobretot a les vies de les zones del Vallès, Maresme i la Selva. Recordem que 4 carreteres encara estan tallades. La BB-5159 de la Roca Vilanova, la C352 de les Franqueses a Canovelles, la G682 a Blanes i la C1415A a Castellà del Vallès. A l'AP7 se circula amb normalitat, sense incidències destacades, però a l'alçada de Cardedeu segueixen tallats encara les entrades i les sortides.
0: I pel que fa a la mobilitat, també molt pendents de Rodalies. A aquesta hora, avui, el servei de Rodalies encara va mig gas. Després dels aiguats d'ahir, s'està fent un esforç molt gran per recuperar-ho. Maria Fernández Noguera, bon dia.
7: Bon dia, doncs sí, no hi ha trens a l'R7 i l'R8, hi ha servei alternatiu per carretera, i també hi ha autobusos en comptes de trens a l'R2 Nord entre Granollers i Sant Celoni. A l'R4 només hi ha servei de tren entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona, i això vol dir que entre Terrassa i Manresa hi ha servei alternatiu de Renfe d'autobusos, i a l'R4 a Terrassa i Sabadell l'opció és agafar busos de línia i servei de ferrocarrils fins a Barcelona. Pel que fa a l'R1, hi ha alguns trens que fan el recorregut l'Hospitalet Arenys, són els que van de Maçanet a l'Hospitalet, i d'altres, els que van de Mataró o Blanes a l'Hospitalet, es queden a Badalona per enllaçar amb l'L2 del metro.
0: Aquesta és la situació, Rodalies. Línies obertes al 93201-7474. Si hi ha alguna incidència que voleu explicar, 93201-7474. És un dia en el qual també explicava el Joan García des de l'estació de Sants, des de primera hora del matí, que les pantalles no donen la informació correcta. Això pertany a Adif, els responsables d'Adif, però, evidentment, qui ho rep és el servei, és l'usuari. Joan García, des de l'estació de Sants, bon dia.
8: Cap. Ara sí,
0: Joan, bon dia.
9: Hola, bon dia. Aquí continuem amb molta gent que fa molta estona que s'espera a les andanes, perquè el que dèiem, per pantalles s'anuncien trens que acaben no passant, i això doncs crea molta confusió, com per exemple aquesta usuària que havia recorregut a l'aplicació i veia contradiccions entre una informació i l'altra.
10: Sí, arribo tard a la feina.
9: A bon pas?
10: Vaig a Can Ruti, a Badalona. Mirant l'aplicació perquè donen informació diferent a la que està donant les pantalles, i simplement esperar.
9: Sí que hi ha informadors ara, però no durant la primera hora i quart de servei. Això ha creat molta indignació perquè molts usuaris no coneixien la informació que va donar Renfe ahir gairebé a la mitjanit, després d'haver recomposat tot el servei i de poder donar servei a tots els corredors, ja sigui amb tren, ja sigui amb autobús. Avui la xarxa està molt fragmentada. Sí que hem de dir que hi ha una novetat respecte a aquesta informació de la mitjanit i és la R1. Els trens de la relació L'Hospitalet-Arenys, ens diu Renfe que sí que circulen, que ho fan desviats per Passeig de Gràcia, perquè el túnel de Plaça Catalunya no es pot fer servir per filtració d'aigua. Ahir vam veure imatges de vies totalment anegades. Són els trens de la relació Mataró-Blanes els que sí que es queden a Badalona i des de Badalona s'ha de connectar amb metro.
0: Doncs aquesta és la situació, en aquest cas, a Rodalies i des de l'estació de Sants. Gràcies, Joan. De seguida hi tornem. Avui un programa especial nou al matí de Catalunya Ràdio. Anem d'especial en especial. Estem seguint en ruta aquest temporal. Ara mateix veiem com hi ha un dit d'aigua que circula aquí a la carretera anant cap a Palafolls. Ens trobem a Tordera. Hem saludat al matí també de Catalunya Ràdio en ruta des de diferents poblacions i acabarem també anant fins a Blanes per conèixer la situació. És una ruta per explicar les conseqüències d'uns aiguats que ara mateix sobreviuen també a un nou aiguat que està afectant Catalunya. Ara són les 7:40. I obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades que trobem a la premsa. Pol Forada, bon dia.
11: Bon dia.
0: Avui articles d'opinió destacats sobre el temporal, però també sobre el possible avançament electoral.
11: Sí, La Vanguardia creu que sense els avisos de l'ESA Alert potser els danys haurien estat més greus i insta l'administració a planificar l'adequació de les infraestructures al canvi climàtic, mentre que l'ARA critica que el país no està ni de lluny preparat per afrontar uns episodis que el canvi climàtic està fent cada cop més freqüents. El País també apunta que la millora de les infraestructures com la ferroviària és clau per millorar en la gestió d'emergències com la d'aquest cap de setmana. Pel que fa al possible avançament electoral, el periodista Luis María Alonso escriu al periòdico que és irònic que Junts, que és el partit que va fer possible la investidura de Pedro Sánchez, ara el faci ensopegar. O per la seva banda, El Mundo assegura que l'esquerra segueix sota mínims i que Sánchez ja només pot decidir entre el que és dolent i el que és pitjor per posar fi a una legislatura que, diu el diari, va naufragar fa temps.
12: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
13: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que uns amics s'ho passen estupendament somiant amb el premi del Rasca per 50. I la Laura, estudiant amb discapacitat visual, rep formació específica de l'11 per al seu futur.
14: I amb el Rasca Mega Milionari també passa?
13: Passa amb tots els rasques de l'11, perquè cada vegada que hi jugues, les persones amb discapacitat tenen més oportunitats.
14: Apa.
13: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
15: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
16: Els dies 10 i 11 d'octubre, vine a la Fira de l'Olla de Breda.
17: La millor fira de ceràmica i terrissa.
16: Podràs tastar-hi plats fets amb cassoles de Breda, portar-hi la mainada a fer jocs i tallers amb fang i veure un show cooking amb l'Arnau París.
17: Recorda-ho, el 10 i 11 d'octubre, Fira de l'Olla de Breda.

0: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure. És ser més tu. I és evolucionar com Ato, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans.
1: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
3: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
4: 7:43, estem molt pendents del temps i el temporal que està afectant Catalunya ara mateix. Eloi Cordomí, bon dia de nou, perquè està plovent amb molta intensitat en alguns punts del país.
5: Sí, bon dia. Ara mateix tenim tempestes que estan entrant des de la costa cap a l'interior. Són tempestes fortes, afecten el litoral i prelitoral. Destaquem quantitats de pluja que ja superarien els 50-60 litres per metre quadrat a Granollers. També més de 30 litres a Blanes, Sant Pere de Ribes, al Garraf, entre 30-35 litres. Per tant, són pluges en alguns moments que acaben amb intensitat torrencial. Totes aquestes precipitacions venen de la mà d'un altre d'aquests sistemes convectius que hi ha formats al Mediterrani, i una d'aquestes branques ens està arribant doncs a la costa. A la tarda creiem que hi haurà ruixats, però més mal repartits a les comarques de l'interior i del nord-est, Catalunya Central, Pirineu, Prepirineu, i comarques de l'interior de Girona, del nord de Barcelona. Avui amb unes temperatures que els llocs on s'obrin clarianes, amb els llocs de l'interior, podrien recuperar-se una miqueta. Demà torna a arribar una tongada de pluja, teòricament hauria de ser una mica més moderada, i a partir de dijous baixarà la temperatura.
4: Estan veient imatges, Eloi, que ens arriben d'alguns oients, per exemple, a Granollers, ja superen els 50 litres per metre quadrat. Veiem sí. Cotxes com passen per carrers que ja comencen a estar de nou inundats. A més, recordem que són zones al Vallès o al Maresme, la zona que estem recorrent avui també en directe amb la unitat mòbil del Matí de Catalunya Ràdio, són zones que ja ha plogut amb molta intensitat i que ha provocat diversos desperfectes. Per tant, plou sobre mullat.
5: Sí, entenc que el terreny ja no pot suportar més aigua i, per tant, qualsevol mena de pluja que caigui, més si té intensitat torrencial.
6: Mira, ara mateix nosaltres estem a punt de travessar un carrer amb el Macià, però no giris per aquí perquè és que ens quedem atrapats. Hi ha un cotxe que s'acaba de quedar atrapat per l'aigua.
4: Ara mateix.
5: Aneu en compte, aneu en compte. Avisarem. De fet, això, entenc que esteu a Tordera, encara, o canviem de lloc?
4: Estem sortint de Tordera i estem anant, en aquest cas, cap a Palafolls, i veiem un vehicle que té aigua fins al que seria la meitat de la roda, aproximadament, per entendre'ns.
5: Mira, les tempestes més fortes ara mateix estan aquí, al nord del Maresme. N'hi ha algunes de fortes, també,
4: al voltant de Granollers. Mira, segon cotxe que ja s'ha quedat també bloquejat. Si hi ha aigua, no passeu. Aquest seria el consell. Digues, Eloi, perdona.
5: No, deia això, que els 3-4 nuclis de precipitació més forta els tenim al nord del Maresme, per tant, aquí on sou, al voltant de Granollers, Vallès Oriental, i a la zona del Garraf. I també n'estan a punt d'arribar cap al Tarragonès, també de potents. Tarragonès, Baix Penedès. Per tant, avui insisteixo en l'alerta de qualsevol lloc del litoral i prelitoral, perquè podem tenir altra vegada pluges torrencials.
4: És que m'agradaria acostar-me a aquell cotxe per saber què és el que ha fet. És que si ara surto, agafaré el paraigües. A veure. Espera't un moment. Ara mateix som en un polígon industrial. No sé exactament quin és, què marca a Palafolls. Ja som a Palafolls. I és veritat que ara ha parat de ploure una mica. És a dir, no plovisqueix a poquet, en el punt on ens trobem ara. I en aquest polígon industrial, com dèiem, hi ha un carrer ample, on hi ha tot de camions aturats a banda i banda, i just aquí hi ha un vehicle que es troba aquí aturat. Hola, què tal? Bon dia.
7: Bones, creieu que no es pot passar?
4: No, bueno, no veu que no pot passar per aquí.
7: Hem de parar, no? Anem a treballar.
4: Sí. On va treballar vostè?
7: Aquí a Suivers, a Can Tortós.
4: Molt bé. Ha de donar, suposo, la volta per l'altra banda, però per aquí no passi, perquè aquí hi ha molta aigua.
7: Sí, suposem que haurem de donar la volta. Ara trucaré a veure com ho gestionem.
4: En tot cas, segur que l'entendran.
7: Sí, bueno, ja portem dos dies bastant increïbles aquí amb tot el tema de la pluja i tot.
4: Ha patit alguna conseqüència directa, personal?
7: No, directa personal no. El que sí que hem sentit molt, la mort del veí d'aquí de Tordera, que això ja ens vam quedar tots bastant xocats. I, bueno, a veure, s'ha sentit molt per la família i tot el que ha passat. Però, bueno, estem ara expectants a veure què passa. Aquest matí no ens esperàvem, això.
4: Vigila que passa un camió, que aquest sí que s'atreveix a passar per l'aigua. Vigilem que no l'esquitxi molt.
7: Té una tracció i una, sí. I una altura diferent.
4: Gràcies. Veig que els cotxes ja estan donant la volta. Per tant, mira, ha provocat una bona sensació, que és que la gent no s'atreveixi a passar com ha fet aquell cotxe que s'ha quedat atrapat.
7: Que heu parat també aquí, perquè si no, no haguéssim vist això.
4: Molt bé, moltes gràcies.
7: A vosaltres. Adéu.
4: Doncs aquesta és la situació ara mateix. També diferents vehicles que es troben aquí. Hola, bon dia. Algun que intentarà creuar? Esperis, que a veure, preguntarem si et deixa parlar. Li vull fer una pregunta? Una pregunta, ens està escoltant. Just ens... Vostè vol travessar? No, vostè no travessarà, farà la volta. Molt bé, molt bé. Ara estem aquí, Eloi, enmig de l'aigua, perquè els cotxes, en algun cotxe s'ha atrevit a passar i, per tant, l'aigua ha fet un efecte i ens ha quedat aquí atrapats. En fi, aquesta és la situació, la sensació en directe, diguéssim, del dia a dia de molta gent que intenta anar a treballar i es troba, doncs, com les conseqüències d'aquesta pluja d'avui també estan afectant el seu dia a dia. Hi ha gent responsable i gent que no, com aquest cotxe que s'ha quedat aquí atrapat. Eloi.
5: És complicat, perquè entenc que en el moment que tu fas un trajecte dia a dia i veus que les circumstàncies són diferents, tan diferents, prendre la decisió de no fer-lo, doncs és el que...
4: Sí, però és que venim del cap de setmana que venim, Eloi. Clar, aleshores, no entenc que hi hagi gent que això no ho contempli. És que no ho puc entendre, no ho puc entendre. En fi.
5: Sí, sí. Avui gràcies. Passarà això. Passarà allò, el que passa que no passarà d'una forma tan generalitzada com el que hem tingut aquest cap de setmana i quedarà concentrat en alguns punts, insisteixo, no tot arreu, però en alguns llocs del litoral i del prelitoral, i especialment aquest matí.
4: Doncs gràcies, Eloi. Anem cap a Palafolls. I situació ara mateix a les carreteres. Clàudia Serra, bon dia.
8: Bon dia. Doncs mira, justament això que estàveu explicant, Avui matí molt més complicat del que és habitual, a les retencions que ja a aquesta hora li hem de sumar que encara hi ha diverses carreteres afectades pels efectes de les pluges i, a més que ara torna a ploure. I això ho veiem sobretot a la zona del Vallès Oriental, moltes retencions en carreteres com el tram de la P7, la C-17, la C-59, també la C-60, que enllaça el Maresme amb el Vallès Oriental i a l'àrea més propera a Barcelona, circulació molt complicada a aquesta hora, a la C-58, la 2, la B-23, també la C-16, a la zona dels túnels de Vallvidrera, la C-32 i, òbviament, també a les rondes de Barcelona. Totes dues rondes, sobretot en sentit Llobregat.
4: I estem pendents també de l'estat de la situació de la mobilitat. Joan Garcia, des de l'estació de Sants, com va ara mateix el servei?
9: Doncs ara mateix va, tal com Renfe va pronosticar ahir al vespre, amb una novetat, i és que hi ha trens de l'R1 que sí que circulen, són els de la relació Arenys-L'Hospitalet. Aquests sí que circulen desviats per Passeig de Gràcia, però els de Mataró o Blanes-Massanet s'acaben a Badalona i des d'allà cal agafar el metro. Aquí el que complica molt la situació és que no funcioni el túnel de Plaça Catalunya, perquè és el principal per on passen més trens. El fet que no funcioni aquest túnel, que no estigui en servei perquè ahir ho vam veure negat d'aigua, fa que tota la circulació que es pot s'hagi de reorientar cap al de Passeig de Gràcia. Això afecta de ple la R1 i la R4, que són dues de les línies més utilitzades. Hi ha servei a tots els corredors, ja sigui amb tren o ja sigui amb autobús. Sí que és veritat que avui és un dia que caldrà esperar molt i que s'arribarà tard o a la feina o bé als estudis, perquè les connexions en tren estan molt fragmentades. Allà on no arriba el tren sí que és veritat que arriba l'autobús, però tot plegat allarga molt els recorreguts.
4: I a més, també tenim moltes incidències a les carreteres. Gràcies, Joan. Per exemple, atenció al que està passant a Granollers. Marta Vallès, on et trobes?
10: Bon dia. Mira, estic a la rotonda d'accés a Granollers per la Torreta. Venint, recordes que abans hem fet una connexió des de Montornès, hem passat per la carretera de Vall d'Oriols, no hi ha de passar ningú, perquè nosaltres hi hem passat, els cotxes que hi hem passat jo crec que haurien de ser els últims, hi hem passat per pèls, està tot ple d'aigua, i ara mateix estem en una situació complicada, molt complicada. Estem un munt de cotxes parats aquí enmig de la rotonda, cadascú com pot. Ens anem apartant cada vegada més perquè... tenim la sensació que el cotxe... A mi se m'ha començat abans a moure el cotxe sol, és a dir, que se l'enduia l'aigua, i vaja, no sabem massa què fer. Han passat dos camions de bombers...
4: Has de parar, Marta.
10: No, estem aturats. El problema és que estem aturats, però que cada vegada ja puja més l'aigua.
4: Ja.
10: I ens han passat dos camions de bombers molt ràpid en direcció a Granollers, per tant, hi ha d'haver molta complicació. Ha diluviat entre Montornès i encara està en aquesta situació. Està plovent moltíssim. La gent aquí entenc que, com jo, digue-li por, digue-li respecte, estem tots aturats, primer amb un cert ordre, ara ja sense cap mena d'ordre. Hi havia cotxes enmig de la rotonda. Mira, veig un cotxe allà que ja està, amb totes les rodes plenes d'aigua, gairebé com el meu, potser. I, vaja, t'he de dir que és que no podem fer res. Que ens hem trobat aquí en aquesta situació de cop i volta, que ara entens moltes coses, que quan la gent es troba així i que... Però bueno, que jo penso que no sé què farem. No sé,
4: mira,
10: com que no...
11: Digue'm.
6: No, un oient que ens truca també des de Granollers, és el Mateu, el 93017474. Mateu, bon dia.
12: Bon dia, Ricard.
6: Què dius, Mateu?
12: Res, una mica com la companya, però també per les altres entrades de Granollers i sortides, sobretot. Està molt complicat el tema, sobretot. Crec que no es va arribar a netejar tot el que tapava les clavegueres del cap de setmana i no està enxupada la ciutat. És molt perillós, això, que enviïn una alerta ja.
6: O sigui, la situació que estàs vivint ara, quina és? No sé si ens ho pots explicar una mica més, detallat.
12: Jo anava cap al cotxe i he girat cua. Els carrers tornen a estar inundats. El meu pare està atrapat a la ronda. La sensació és que la ciutat no xupa. Va xupar bé el cap de setmana, s'ha de dir, però tot el clavegueram està obstruït i està caient una bestial. Bestial. Mateixa sensació que el dissabte a la matinada. I no, trobarem a faltar informació, alertes, no ho sé. Van enviar 4 alertes el diumenge. No podem enviar una avui?
6: Sí, la veritat és que el que estem vivint també aquí al Maresme, en primera mà, diguéssim, a la unitat mòbil i també a la Marta Vallès des de Granollers, doncs la situació és molt complicada per la circulació. Ara mateix el Vallès Oriental està en vermell, fa 20 minuts que l'havien posat en taronja, hi ha pluges també localment intenses al Vallès Oriental i al Maresme les properes dues hores,
12: Les pluges es preveien a partir de les 11, o sigui, han fallat moltíssim aquí.
6: Sí.
12: Molt. Insisteixo que el problema és que la ciutat, que va xupar bé, no està xupant i les carreteres estan plenes. El diumenge està molt bé que envies d'alarma, però avui s'ha de moure tothom. Avui és perillós. Diumenge no és perillós a les 6 del matí, però avui és perillosíssim. Molt perillós.
6: Queda clar, i és important que extremem les precaucions ara mateix. Mateu, gràcies per trucar, que vagi molt bé.
12: Gràcies a vosaltres, bona feina.
6: Jordi, bon dia.
13: Hola, bon dia. Mira, jo vinc des de Vilanova del Vallès. Sí. Jo he intentat, el meu fill va a l'escola a Granollers, a l'entrada de Granollers l'aigua hi arriba per la roda del cotxe i ja per més de mitja roda. Jo he girat cua perquè és impossible. I estic d'acord amb el que està dient aquest noi.
6: O sigui, impossible, què vol dir? Que què t'has trobat?
13: Que està tot aturat, que està col·lapsat, que arriba un punt a Can Palau, que és l'entrada de Granollers, l'aigua ja no hi ha voreres, torna l'aigua a pujar d'una manera que jo estic amb el que diu aquest noi, no està xuclant res. Vamos, jo ja no ho he vist, estava plovent moltíssim, i ja et dic, jo no m'espanto amb facilitat, però he girat cua perquè no val la pena jugar-se-la tal com està. I hem dit, d'acord, hauria d'haver enviat un alert.
6: És molt important extremar precaucions ara mateix i que la gent també sigui conscient de que cal evitar aquestes situacions. Ara mateix ens arriben moltes imatges de Granollers. Veiem com hi ha una riuada per la carretera. Ben bé d'un pam d'aigua. Vull dir, per tant, molta precaució. Doncs gràcies per trucar, també. Una abraçada. Que vagi bé, ànims. 93017474. Tenim vies tallades ara mateix entre la Roca del Vallès i Vilanova del Vallès. També a Castellà del Vallès per esllavissades. Entre les Franqueses del Vallès i Canovelles hi ha un túnel tallat. Atenció també a Blanes, hi ha inundacions, també carrils tallats i pas alternatiu entre Lliçà de Mur i Parets del Vallès, a Vidreres tallada la sortida 87, a Tossa de Mar també hi ha un pas alternatiu, entre Tossa i Sant Feliu de Guíxols hi ha un pas alternatiu també, i a la Nacional 150 Terrassa també pas alternatiu. Molta precaució també a la zona de Montcada cap a Sabadell, que hi ha vessals d'aigua també a la carretera, a la C58. Una situació complexa ara mateix la que viu el país, sobretot al Maresme i al Vallès, on aquest cap de setmana hi ha hagut també pluges molt, molt intenses, i atenció perquè s'acaba també d'emetre un avís de vigilància per pluja torrencial al Vallès Oriental i al Maresme. Farem una pausa i de seguida ho actualitzem.
14: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un aquí millor.
15: Quan res t'atura al volant del nou Toyota Yaris Cross Hybrid, fins on ets capaç d'arribar? Gaudeix de la ciutat a bord d'aquest SUV de disseny renovat gràcies a la seva avançada tecnologia híbrida. Nou Toyota Yaris Cross Hybrid. Preparat per anar més lluny. Descobreix-lo a la xarxa Toyota de Catalunya. Més informació a toyota.es.

0: Ara mateix són les 7:57. Estem pendents d'aquest temporal que està afectant a Catalunya. Un dia de balanç també de temporal de pluja excepcionals d'aquest cap de setmana, que recordem que ha deixat dos morts, un desaparegut i també, en aquest cas, centenars d'incidències i problemes de la mobilitat. Estem fent aquesta ruta al matí de Catalunya Ràdio per explicar minut a minut el que està passant al Maresme. Volíem explicar el que passava l'endemà d'un cap de setmana molt intens pel que fa a les pluges torrencials, però ens estem trobant en que les pluges d'avui també estan afectant a Catalunya. I atenció, perquè aquesta hora la notícia és que s'envia un és alert per pluges localment intenses aviat al Vallès Oriental i al Maresme per les properes dues hores. Cal extremar les precaucions per la mobilitat i no us acosteu ara mateix a zones inundables. En cas d'emergència, recorden des de Protecció Civil que cal contactar amb el 112. Suspenen també, per cert, les classes a les zones més afectades. Ara, seguida amb nosaltres, la consellera d'Interior, Núria Parlon. Dia de balanç, com dèiem, Eloi Cordomí, i dia també d'afectacions ara mateix en directe.
1: Bon dia, sí. Ara mateix tenim ja aquestes quantitats que superen els 50 litres per metre quadrat a Granollers, també a Mollet del Vallès 60 litres per metre quadrat, que ha digut pràcticament en mitja hora. Això ha fet activar, doncs, a nivell màxim aquest avís de vigilància de pluja en 30 minuts, que supera, doncs, els 40 litres en aquest període de temps, i això fa, doncs, que tinguem avisos vermells una altra vegada. També tenim avís groc i taronja a la resta del litoral. Això passava al Vallès Oriental, però a la resta del litoral tenim aquests avisos. Per tant, una nova branca de precipitació de tempestes que arriba des del mar pot afectar en qualsevol punt d'aquestes zones que diem, del litoral prelitoral. A la tarda, creiem que tots aquests ruixats, tempestes, localment forts encara, afectaran a les comarques de l'interior, nord-est de Catalunya, Pirineu, Catalunya Central, i tot plegat en previsió de més inestabilitat que arribaria a partir de demà.
0: Aquesta és la situació amb aquestes dues hores de precaució. Dues hores, Eloi, per què? És a dir, se sap si és perquè es calcula que pot seguir plovent amb molta intensitat localment, fixament, a la zona de Granollers, per exemple?
1: Dues hores és el que normalment s'estipula per aquests avisos de vigilància. És a dir, són avisos que superen el que s'havia previst. Per tant, és un avís que es fa en base a observacions que s'han fet, i aquestes observacions es calcula que poden durar, doncs, a l'observació d'un fenomen in situ, es calcula, doncs, que la durada d'aquest fenomen pot durar aquestes dues hores aproximadament.
0: Gràcies, Eloi. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: I ara mateix us saludem en ruta. Des de les 6 del matí hem agafat la unitat mòbil per recórrer el país per explicar-vos les conseqüències de les tempestes d'aquest cap de setmana, però amb la novetat que ens hem trobat amb un temporal ara mateix que està afectant el Maresme i està afectant també el Vallès Occidental. En parlarem també el Vallès Oriental. En parlarem ara de seguida amb l'Eloi Cordoní per ampliar la previsió del temps, el que està afectant avui també aquest temporal a Catalunya, on hi ha tensió, una situació molt, molt greu. Ara mateix, de fet, s'activa ja un és alert perquè aquestes pluges doncs, estan afectant molt el territori. I a aquesta hora, atenció, perquè el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, realitzarà una declaració, acabem de saber, institucional, a partir de les 9 del matí, des de la Moncloa. Per tant, a les 9 del matí, Pedro Sánchez que compareix, tot apunta que serà per avançar eleccions. Ho seguirem a l'antena de Catalunya Ràdio. És un dia de ràdio, és un dia per seguir connectats a la ràdio, per seguir les incidències que hi ha ara mateix a les carreteres, per connectar-nos a l'estat del trànsit, però també a la mobilitat. A Rodalies, des de primera hora del matí, hi ha hagut molta perplexitat perquè molta gent ha anat a buscar el tren, ha vist com a les seves pantalles hi havia informació de que els trens passaven i finalment no passaven. La responsabilitat de les pantalles és d'Adif. Veurem quina és la resposta que donen. De moment, des de les 6 del matí, no n'han donat cap. Adif no ha respost a la nostra petició. Parlarem també amb Òscar Playà a partir de les 9 del matí. I en aquesta ruta que estem fent avui al matí de Catalunya Ràdio, com sentiu, està sonant ja l'ES Alert per aquestes pluges localment intenses al Vallès Oriental i al Maresme durant les properes hores. Per tant, cal extremar les precaucions. També intentarem recórrer el país per entendre el que ha passat aquest cap de setmana. Fa una hora us saludàvem des de Pineda de Mar, al Maresme, on encara continua la recerca d'una persona a qui alguns testimonis van veure com se l'enduia una riuada. Hem parlat, per exemple, amb l'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca.
1: Intentant tornar a la normalitat. No serà fàcil, tenim molts dies encara per endavant. Hi ha molta afectació al municipi. Avui ens toca continuar amb tema de jardineria, tema també de comerços, que va entrar molta aigua també a molts comerços del municipi, així que avui seguim.
0: També hem anat fins a Tordera, on la pluja torna a caure amb força i ens hem trobat una conductora que estava a punt de creuar, atrapada per l'aigua.
2: Anar a parar, no? Anem a treballar.
0: Sí. On va treballar vostè?
2: Aquí a Suivers, a Can Tortós.
0: Molt bé. Ha de donar, suposo, la volta per l'altra banda, però per aquí no passi, perquè aquí hi ha molta aigua.
2: I suposem que haurem de donar la volta. Ara trucaré a veure com ho gestionem.
0: Que segur que l'entendran.
2: Sí, bueno, ja portem dos dies bastant increïbles aquí amb tot el tema de la pluja i tot.
0: I a tot això també avui us saludem des de Palafolls, on ara acabem d'arribar, just davant també de la biblioteca, o del que queda de biblioteca, d'aquí una estona també des de Blana. Seguirem fent aquest recorregut per aquest programa especial del matí de Catalunya Ràdio, que es complica, perquè com dèiem, a partir de les 9, tenim de seguir aquesta compareixença del president del govern espanyol. I veurem si és per anunciar, en aquest cas, un avançament electoral. Un recorregut el que fem avui per aquestes tempestes, també per les carreteres que estan afectades al país, en un cap de setmana que hem tornat a demostrar la nostra vulnerabilitat davant d'unes condicions meteorològiques cada vegada més extremes. Però també s'ha demostrat una altra realitat, que és la qualitat dels serveis públics. Aquest cap de setmana hem vist bombers treballant a les fosques per rescatar persones atrapades, hem vist personal sanitari de l'Hospital de Granollers traslladant a correcuita pacients d'urgència, hem vist Protecció Civil també prenent decisions difícils per protegir la població, com ara restringir la mobilitat, com avui també estem veient en aquest cas a la zona de Granollers, del Vallès Oriental, també del Maresme. Hem vist professionals posant-se en risc per protegir els altres i tot això és molt admirable perquè el servei públic no apareix per art de màgia. Calen pressupostos, calen professionals, cal formació, cal planificació i cal també una societat que entengui que invertir en serveis públics no és gastar. És precisament el contrari, és protegir, és garantir drets, és donar capacitat de resposta a un país. I avui, que el cel en algunes zones és més clar, no on som ara mateix, però en algunes zones del país es pot veure doncs, com surt el sol, també hem de poder veure tot el que ahir quedava amagat darrere de les emergències. Aquestes escoles que lluiten ara mateix a contrarrellotge per obrir, aquests hospitals que treballen per recuperar la normalitat, les ambulàncies que circulen, el metro que arrenca de matinada, autobusos que porten milers de persones a treballar, treballadors socials que atenen també persones que sovint no tenen ningú més. Hi ha coses que només recordem quan fallen, com el transport, per exemple. Avui ho estem explicant, el que està passant a Rodalies. Tot això és molt criticable, i a vegades amb molts motius, motius que són històrics. Però quan tot funciona, sembla que les coses no costin res, però costa i molt. I tot això és gràcies als nostres impostos, i per tant també és nostre. I això és profundament polític, perquè una societat es defineix també per allò que decideix protegir. i aquest cap de setmana hem necessitat el servei públic a una emergència. Avui també el necessitem per estudiar, per treballar, perquè funcionin les carreteres, perquè funcioni el sistema d'alertes, que avui ens està avisant de que no ens hem de desplaçar, en aquest cas, al Vallès Occidental, al Vallès Oriental, al Maresme, per cuidar-nos, per cuidar els altres, i demà, segurament, tot aquest servei públic el tornarem a necessitar. Per això no cal esperar la pròxima tragèdia per parlar-ne, i la política també és això. És preparar un país abans que arribi la tempesta. És assumir responsabilitats quan no gestioni bé, perquè el servei públic no només és el que ens salva en els pitjors moments, també és una de les eines que tenim com a societat per decidir com volem viure. I en aquest temps que fa avui que està afectant Catalunya, també convé reivindicar i recordar per què serveixen els impostos. I convé reivindicar i recordar que si som el país que som, també és gràcies a la dedicació i vocació dels nostres mai prou reivindicats servidors públics.
3: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara són les 8 i 6. De seguida actualitzem l'estat de les carreteres i del temps, però abans, quines són les 5 coses que cal saber del dia d'avui? Sílvia Solanes, bon dia.
4: Bon dia.
0: La primera.
4: Doncs nou dia de pluges torrencials. Protecció Civil acaba d'enviar un SLR per pluges localment intenses al Vallès Oriental i al Maresme per les pròximes 2 hores. Tot això en un dia de balanç de temporal d'en pluges excepcionals d'ahir, que deixa 2 morts, un desaparegut a Pineda de Mar i centenars d'incidències aquest matí. Si es pot, es reprendran les feines de recerca. També hi ha problemes de mobilitat i els trens de Rodalies que circulen a mig gas.
0: La segona té un nom i té un hora. El nom és Pedro Sánchez, l'hora són les 9 del matí.
4: Quan compareixerà a la Moncloa per veure si avança eleccions, en cas que les avanci, perquè siguin el 29 de novembre, avui mateix hauria d'anunciar que dissol les Corts. De moment manté la seva agenda oficial per aquest matí. Quedaria al calaix la reforma del finançament.
0: La tercera.
4: L'ultraconservador Flavio Bolsonaro ha guanyat la primera volta de les eleccions presidencials al Brasil amb el 47% dels vots davant del 45% de Lula da Silva. Les presidències decidirà, però, en una segona volta d'aquí 3 setmanes, perquè cap dels dos ha arribat al 50%.
0: La quarta.
4: Avui arrenca la vacunació de la grip i la Covid. Els centres d'atenció primària serà per les persones més grans de 80 anys, les que viuen en residències, els infants i el personal sanitari. A partir del 26 d'octubre s'obrirà la resta de col·lectius amb cita prèvia.
0: La cinquena.
4: Oques Grasses fa avui el primer dels 4 concerts de comiat a l'Estadi Olímpic. N'hi haurà 3 més, dimecres, divendres i dissabte, per posar punt final a 14 anys de trajectòria.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat.
5: Golejada del Barça al Madrid a la Lliga Femenina de Futbol, 7-0, 4 gols de Clàudia Pina. Segona divisió, empats de 0 del Girona amb el Mallorca, del Sabadell amb l'Andorra. Amb la victòria, el Japó, Marc Márquez se situa a només 2 punts del líder del Mundial de Motociclisme, Jorge Martín. I Espanya ha debutat aquesta matinada al Mundial Femení d'Hockey Patins amb un 8-0 davant França.
0: Avui estem molt pendents de les conseqüències d'aquest temporal que està afectant ara mateix a Catalunya. Eloi Cordomí, bon dia.
6: Bon dia. Tenim ja pluges acumulades entre 50 i 80 litres per metre quadrat en molt poca estona. Granollers, Blanes, 30-40 litres. A la zona Tordera, 20-30 litres. També al Vallès Occidental, al Lliçà, Sant Cugat del Vallès, entre 30-50 litres per metre quadrat. Al Garraf, Sant Pere de Ribes, 40 litres per metre quadrat. Tot això és d'una branca de pluja associada a un altre sistema convectiu mesoscalar, un altre sistema de tempestes que s'ha format sobre el Mediterrani i que està arribant al litoral i prelitoral. Ho pot fer durant tot el matí. A la tarda, totes aquestes tempestes localment fortes també es desplacen en algunes comarques de l'interior.
0: Molt especialment atenció al trànsit també, perquè hi ha un avís, recordem, un és alerta ara mateix per restringir la mobilitat. Intenteu evitar els desplaçaments, sobretot a la zona del Vallès Oriental i al Maresme, per aquestes pluges localment intenses. Clàudia Serra, bon dia.
7: Bon dia, doncs sí, precisament això, eviteu agafar el cotxe si podeu, perquè especialment als entorns de Granollers, al Vallès Oriental, hi ha carreteres col·lapsades. La ronda de Granollers, que enllaça amb altres municipis com les Franquilles, Franqueses del Vallès, Canovelles i la Roca del Vallès, circulació molt complicada en aquests punts. També a la C-17 i la P-7 en aquesta zona. Hi ha cues també a la C-60 que connecta les comarques del Maresme i el Vallès Oriental, i a l'àrea més propera a Barcelona, direcció cap a la ciutat. Circulació molt difícil també a la C-58 des de Sant Quirze, la 2 i la B-23 des del Papiol i Pallejà, a la C-16 des de Sant Cugat, i també a les dues rondes, Ronda de Dalt i Ronda Litoral, trànsit molt dens. A tot això sumar el fet que hi havia ja diverses carreteres, sobretot Maresme, Vallès Oriental i Selva, afectades encara amb incidències per les pluges d'aquest cap de setmana.
0: I atenció, perquè també comencen a créixer els rius, Eloi.
6: Sí, ara mateix el riu Tenes, que està monitoritzat, el seu pas per Lliçà de Vall està marcant ja un cabal de 85 metres cúbics per segon. No arriba al nivell del pic de les precipitacions que vam tenir el cap de setmana, que va ser de 180, però sí que la crescuda està sent sobtada, així que cal extremar les precaucions en totes aquestes rieres, torrents, especialment d'aquest sector del Vallès Oriental, on la pluja és més forta.
0: I ara mateix com està la mobilitat al país? Anem cap a Rodalies, cap a l'estació de Sant Joan Garcia. Bon dia.
8: Bon dia. Mira, ara ha passat un tren cap a Arenys, s'han portat tots els usuaris que complien l'andana des de fa estona. Sobre les pantalles, que anuncien trens que no passen, Adif ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio que s'està corregint, que s'ha de deshabilitar tot allò programat i que esperen tenir-ho bé el més aviat possible. El fet que estigui fora de servei el túnel de Plaça Catalunya, per on passa l'R1 i l'R4, complica molt la situació avui. Alguns trens de l'R1 als Arenys arriben a Barcelona desviats per Passeig de Gràcia, altres, els de Mataró i Maçanet, es queden a Badalona, allà hi ha el metro, l'R4 Nord es queda a Terrassa, allà hi ha els ferrocarrils de la Generalitat o autobusos per anar i venir de Barcelona.
0: 4 minuts, serà un quart de nou, en directe a Catalunya Ràdio, al Matí de Catalunya Ràdio, servei públic a la Ràdio Nacional de Catalunya. I per valorar aquests aiguats i la gestió que s'han fet aquest cap de setmana, però també per parlar del present, ens acompanya la consellera d'Interior, Núria Parlon. Consellera, bon dia i gràcies per atendre'ns.
9: Hola, bon dia. Gràcies.
0: A aquesta hora dèiem que plou amb força a Granollers i també a Tordera. Quina és la situació ara mateix, consellera?
9: Bueno, la situació ara mateix és la que, en certa forma, ja ens avançava ahir al Meteocat, que un cop l'episodi tan complicat que hem tingut durant el cap de setmana, no volia dir que el propi president, no, com va fer la roda de premsa, ja ho deia, no vol dir que això tinguéssim, doncs, un dia avui ja normalitzat quan el temps i que tindríem un dia de sol, sinó que tindrem una setmana amb pertorbacions intenses en diferents punts que poden arribar a ser, doncs, intenses com el que està passant ara. De fet, el Servei Meteorològic de Catalunya acaba de fer un avís d'intensitat, que és el que abans coneixíem com avisos d'observació en tota la zona del Vallès Oriental, i també, doncs, a 6 de 6, amb un nivell de perill elevat. Llavors, nosaltres ara, davant d'aquest avís d'intensitat, o avís observat, que preveu que tinguem aquestes pluges fins les 9:30 del matí, doncs el que hem fet és enviar un avís a la població d'aquestes comarques per tal que redueixin mobilitat en els moments de la tempesta tan forta i que evitin desplaçaments i que es protegeixin. No? Estem davant d'una situació que ens porta moltes vegades a prendre les decisions d'acord amb la previsió meteorològica, amb el marge real de temps que tenim, per advertir a la població i avisar-la que minimitzi riscos. En aquests casos, per exemple, sí, doncs, Granollers, Canovelles, La Roca, durant aquest cap de setmana, amb el temporal tan intens que hem tingut i que ha plogut moltíssim gairebé a tot arreu, ha provocat, doncs, que allà plogui sobre mullats. I llavors, doncs, encara hem d'extremar més les precaucions i evitar, sobretot, la mobilitat per la congestió que presentava a hores d'ara tot el que és la Ronda Nord, no? I en el seu pas per Granollers. Llavors hem de extremar aquestes precaucions, hem enviat les alertes, també ens hem posat en contacte, he parlat a primera hora amb l'alcaldessa Alba Barnosell de Granollers, que també parlava amb els alcaldes que estan més afectats.

0: s'han de quedar en el centre per no generar més mobilitat.
1: I això és important, conseller, escoles, és dir, les escoles són espais segurs, eh? Això cal insistir en això,
0: ho dic perquè... Sí, les escoles són espais segurs, en el sentit que si tens una inundació en la primera planta o del pati, doncs no fas pati i puges a les plantes més elevades, doncs a la segona o a la tercera, o normalment el que et pot passar és que no puguis fer pati, que igual doncs tinguis algun espai que et quedi inundat, però l'escola és segura, en el sentit que si els alumnes es troben a l'escola i plou molt, els alumnes es queden a l'escola. No se'ls va a buscar o no se'ls treu de classe perquè s'hagin d'anar cap a casa, perquè és quan assumim el risc, que està plovent molt, de patir doncs problemes amb la mobilitat. És millor doncs quedar-se a l'escola o quedar-te a casa o quedar-te a la feina i no agafar el cotxe per tornar, depenent de l'hora en la qual estigui el temporal en actiu. Llavors, el que aquí en aquest cas s'ha decidit amb els serveis educatius i amb la Conselleria d'Educació és flexibilitzar el criteri de tal forma que els que ja estan als instituts es queden als instituts, és a dir, no tornen cap a casa, i el que fa és amb les escoles doncs permetre el que es diu una entrada esbraonada, perquè potser a les 10 ja no plou, d'acord amb aquest episodi que estem tenint i la previsió que ha fet el Servei Meteorològic de Catalunya, que a les 9:30 ja pararia, i per tant, serveis territorials el que farà és atenent cas a cas, municipi a municipi, parlant amb els alcaldes per prendre la millor decisió. Quan fem front a fenòmens meteorològics com el d'aquest cap de setmana, que afectaven a moltíssima població, llavors sí que pots prendre decisions, suspendre doncs, totes les activitats a l'exterior, no? Però quan són tempestes així localitzades a priori de curta durada, doncs les decisions es poden desescalar molt més i es poden prendre de la mà dels serveis educatius, en aquest cas, dels mestres, de la pròpia informació que ens donen les escoles, no? Pues organitzant-nos i sobretot organitzar-nos per cuidar millor i per protegir millor, no?
1: Aquest és un punt interessant el que apuntava el conseller, perquè al final estem molt pendents de les alert, no les alert. Hi ha una cosa que hem d'entendre d'aquest temporal, que ens ho diuen els nostres meteoròlegs de fa dies, que és que l'autoprotecció és el més important, és a dir, més enllà del que l'administració ens digui en aquell moment, hem de ser molt conscients que és un temps que canvia brutalment en minuts i que la precisió ja no és tan exacta com abans. Per tant, cal apel·lar a la responsabilitat individual i civil.
0: Hem d'aprendre, és a dir, estem en una societat que gairebé tot ho podem triar i a més ho podem triar amb característiques. El temps, no? El temps no el podem triar, és a dir, el temps meteorològic no és algo que puguem triar nosaltres. Quan ens aixequem pel matí hem de conviure amb ell, ens hem d'adaptar i quan es presenta de forma intempestiva, no? Com és el cas, amb pluges molt fortes, amb temperatures a l'estiu molt altes, amb ventades molt fortes, amb tots aquests fenòmens vinculats a l'escalfament global, doncs hem de protegir-nos, aprendre a protegir-nos i adaptar-nos, no? L'ES Alert serveix per donar una instrucció precisa que a vegades, si el fenomen el pots predir amb temps, doncs pot ser preventiva, que llavors, quan fem una ES Alert preventiva, és on ara estem treballant la possibilitat de fer una prealerta, que volem fer una prova a pilot aquí a Catalunya, perquè la prealerta no sona tan forta, no és tan invasiva en el sentit d'aquest so, i t'ajuda a fer una alerta a la població preventiva, per dir-li. T'has de situar en situació de protegir-te perquè en aquest cap de setmana s'espera unes temperatures que provocaran un fenomen X que provocarà pluges intenses, ventades fortes, nevades de no sé quants metres de neu, per exemple, no? Tot això doncs és...
1: I això, consellera, quan ho provaran? Quan començarà aquest pla pilot?
0: Volem fer-ho aviat. Hem treballat també amb protecció civil de l'Estat, perquè el sistema d'alertes de protecció civil és europeu, com bé sap, està integrat dintre de l'estratègia de la protecció civil europea, té unes característiques que no les podem triar cap dels estats que formen part de la Unió Europea, per exemple, el nombre de caràcters, doncs, està limitat, no pots posar el que vulguis, tens un perfil, un missatge curt, el tipus de so, tampoc.

0: el pots modular ni graduar. Nosaltres això no ho podem fer, no? Llavors, sí que existeix la possibilitat, que ja fa temps que es posa sobre la taula, de fer prealerta, un sistema d'avís preventiu, que fins i tot el pots desactivar, en el sentit de dir, doncs mira, ara estic en un lloc en el que no em pot sonar, el tinc desactivat, però el puc llegir, perquè és una alerta preventiva, és a dir, no et passarà com ara ens està passant al Vallès Oriental, que és un avís de vigilància, abans li dèiem avís d'observació, no?, i sí que te l'enviem ràpid perquè prenguis una decisió, no?, doncs l'alerta aquesta que sona de forma tan estrident, la que ara tenim, és la que serveix, doncs, per fer aquest tipus de missatge ràpid, no? O, per exemple, quan els bombers estan treballant en un incendi i necessiten confinar la població, doncs aquí l'alerta s'envia en aquell moment, tal com ells veuen una situació complicada que requereix el confinament de la població, s'envia perquè la gent sàpiga que s'ha de confinar, no?
1: Tenir més eines al final per un temps que és més complex, no? I al final també necessiten més eines més complexes. Ara mateix, consellera, som a Palafolls, just davant d'una biblioteca, bé, del que queda de biblioteca. Sí. Ara parlem també amb l'alcalde i amb la directora de la biblioteca, Enric Miralles, de Palafolls, també aquí en directe. Estem fent un recorregut per les zones més afectades del Maresme. Hi ha una persona encara desapareguda al Maresme, almenys hi ha dos testimonis que certifiquen que una persona va desaparèixer. Què se'n sap?
0: Bueno, ahir, quan vam fer la darrera sessió del comitè del CECAT, bombers ens deien que el que era la recerca amb rieres, doncs no s'estava donant resultats en el sentit de trobar ningú, i que per tant doncs avui s'explorarien altres fórmules, perquè a mar era molt difícil poder fer recerca amb l'estat de la mar, i avui es continuaria, doncs, a veure com es podia, com, bueno, doncs, intentant, a mar ara mateix no es pot fer la recerca, però, bueno, esperem a veure quins resultats passen. Jo tenim amb això, perquè realment sempre aquesta és la part més complexa, no?, de tota emergència, quan hi ha persones que queden afectades, com les dues persones, doncs, que han perdut la vida en aquest episodi, i aquesta persona que estem encara buscant-la i està desapareguda.
1: Aquest és un dels balanços, després hi ha els danys materials, però és veritat també, no sé si consellera fa un balanç positiu en el sentit que s'han evitat moltes víctimes. Per exemple, pel que fa a la mobilitat, es van decretar confinaments, s'ha restringit també la mobilitat durant aquest cap de setmana. Com ha sigut el comportament de la gent?
0: La gent ha actuat amb molta responsabilitat i aprofito per agrair-lo, no? La gran majoria de persones, establiments, han actuat amb una responsabilitat que ens demostra que estem preparats, no només des del punt de vista dels operatius, que els bombers actuen amb professionalitat, que els serveis de protecció civil, que el SEM, que els alcaldes, que les policies locals, que tothom es comporta per atendre de la millor manera possible l'emergència i rescatar les persones i ajudar-les en els moments més difícil, sinó que la població també pren consciència cada cop més i actua amb responsabilitat. Jo crec que en l'episodi que hem viscut aquest cap de setmana, veient l'impacte que ha tingut a molts dels nostres municipis, amb quantitats d'aigua acumulades impensables, sense anar més lluny, a Barcelona, a l'estació de Can Bruixa, superava els 200 litres durant tot l'episodi. És una barbaritat d'aigua, això. Si no haguéssim fet les restriccions que ens van fer i la gent no hagués respost, avui estaríem parlant d'una situació molt més dura, a efectes de danys personals.
1: Que el que passa que aquí també hi ha una situació, consellera, que és la orografia, no? És a dir, al final estem parlant, per exemple, al Maresme, no? Té una orografia molt determinada que genera moltes grans inundacions a les rieres. Els experts subratllen que cal crear també zones inundables perquè no s'inundin altres espais. No sé si en aquest sentit també urgeix i demana al país que hi hagi una reflexió més aviat des d'un punt de vista més nacional, que impliqui també potser un pacte de país per repensar també com tenim ara mateix el país pel que fa a les zones inundables.
0: Sí, això s'està treballant també des d'àmbit de territori. Si recorda, vam fer el decret de càmpings per prendre les millors decisions, no anar en contra del sector, sinó de la mà del sector per protegir-lo i que pugui protegir les persones que són usuàries, no? Per exemple, que són qüestions que són molt importants de cara a adaptar-nos, és el que abans comentàvem, no? Com ens adaptem per viure bé en un clima, perquè allà no és el temps que canvia, no ens està canviant el temps, ens està canviant el clima, no? Llavors comença a un clima canviant que fa que les nostres vides en segons quins moments s'hagin de reprogramar, reajustar i protegir, no? Com ho fem això? Pues s'ha de fer des d'una mirada transversal i de diferents actors institucionals, no? Pues l'actualització dels llindars de vulnerabilitat per part de l'ACA, pensar el territori d'acord amb aquests nous llindars, fer els plans d'autoprotecció d'aquelles activitats que fem a l'exterior i anar avançant també doncs, amb aquesta idea, no? Que l'escalfament global té conseqüències sobre les nostres vides i ens podem doncs, organitzar i prendre les millors decisions, no? Organització, innovar en el sentit de dotar-nos de mecanismes com són doncs, les tecnologies, no? Les tecnologies que ens ajuden a poder predir millor els sistemes d'alerta primerenca, els radars que cada cop són més precisos, doncs tot plegat, protegir-nos millor i que ja que no podem triar, no podem triar el temps que fa cada dia, doncs donar la millor resposta per poder continuar amb les nostres vides i no posar-les en risc.
1: És la consellera Núria Parlon, consellera d'Interior. Gràcies per acompanyar-nos i per atendre la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya. Que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies.
1: I ànims. Protecció Civil, que ha enviat un alert poc abans de les 8 del matí per pluges intenses, com dèiem, al Vallès Oriental i al Maresme, per les pròximes dues hores. Protecció Civil, que demana també extremar les precaucions, com ara deia la consellera, en la mobilitat i no acostar-se també a zones inundables. Eloi Cordomí, bon dia de nou.
2: Bon dia.
1: Doncs, com estan en aquest temporal?
2: Anem seguint amb atenció les tempestes que van entrant des de la costa cap a l'interior, especialment afecta el litoral i prelitoral central i del nord de la Costa Daurada, també l'extrem sud de la Costa Brava. Hi ha precipitacions que ja són molt abundants, han arribat als 80 litres per metre quadrat a Granollers, 32 a Parets del Vallès, 20 a Sant Pere de Ribes. Això són registres oficials, d'altres estacions ens marquen fins a 60 litres a Lliçà d'Amunt, Sant Pere de Ribes, a Garraf, en alguns casos arriben als 40. Això està provocant una crescuda de rius i rieres. Per exemple, el Tenes, el seu pas per Lliçà, ha passat de 1 a 120 metres cúbics per segon en tan sols una hora. Vol dir que en una hora ha passat de pràcticament no portar aigua a baixar la mateixa aigua que està baixant en aquests moments pel riu Ebre. Estan creixent altres rieres, com per exemple la riera de Rubí, que baixa amb uns 30 metres cúbics per segon. El Tenes també és un afluent del Besòs, per tant la crescuda del Besòs s'anirà notant aigües avall, així que cal extremar la precaució. Hi ha acumulacions d'aigua molt important en zones fondes, per exemple, de Granollers, i se'n poden produir més en altres sectors, per exemple, del Vallès Occidental, on ara mateix les pluges són fortes, i les pluges d'aquí una estona seran més intenses. A la ciutat de Barcelona hi ha una nova tempesta que està a punt de tocar terra.
1: De seguida anem cap a Granollers. Gràcies, Eloi, i també cop d'ull ara a les carreteres. Clàudia Serra?
3: Sí, perquè aquestes pluges a les carreteres es tradueixen en moltíssimes retencions, col·lapse amb diversos punts de la xarxa viària. A aquesta hora, les principals carreteres de l'entorn de Barcelona, sobretot d'accés a la ciutat, fora de l'àrea més propera a Barcelona, molta precaució, ara ho dèiem, a l'entorn de Granollers, al Vallès Oriental, on hi ha tornat a ploure amb força. Hi ha cua a la ronda que enllaça aquesta ciutat amb altres municipis com la Roca, les Franqueses i Canovelles, també a la P7, a la C17 i a la C59 en el tram del Vallès Oriental. I atenció també al Maresme, amb retencions importants des de Mataró a la C60 en sentit Granollers i a la C32 en sentit Barcelona.
1: I a les Rodalies, com les tenim ara mateix, estació de Sants, Joan Garcia?
4: Doncs pendents de com impacta aquest mal temps a la R2 Nord i a la línia del Maresme. La R2 Nord ha començat el dia amb trens des de Granollers Centre fins a l'aeroport i a Castelldefels i de Sant Celoni a Granollers amb autobusos, però veurem què és el que passa amb aquesta línia. I a la R1, la del Maresme, doncs amb alguns trens que sí que entren a Barcelona però desviats per Passeig de Gràcia i altres, la majoria, es queden a Badalona per agafar el metro. I confusió a primera hora, no hi havia informadors, quan ja han arribat el problema ha estat les pantalles que anunciaven trens que no passaven. Adif ens ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio que s'està corregint, que esperen tenir-ho bé o més aviat possible. Mentrestant, casos com el d'aquesta usuària que veu que no lliga el que li diu la pantalla amb el que troba l'aplicació. L'usuari ens deia que volia anar a Badalona, a Can Ruti, i sí, que finalment el que faria seria agafar el metro.
1: Gràcies, Joan, des de l'estació de Sants. Dèiem que a Granollers hi han caigut ja més de 50 litres quan dissabte van caure a prop de 250. Per tant, molta precaució el que està passant també a Granollers. Anem cap allà. Marta Vallès, bon dia, on et trobes?
5: Hola, bon dia. Doncs mira, seguim a la rotonda d'entrada a Granollers per la Torreta, per aquí dalt, perquè us feu una idea, passa a la C60 i aquí hi ha la sortida molt a prop del túnel de Parpés, i continuem aquí perquè no ens podem moure. És a dir, aquesta, com que estem a la part de sota del pont, aquí hi ha com una mica d'inclinació la carretera. Ja està força colgat d'aigua, no hi ha ningú dintre, ha pogut sortir, i n'hi ha un altre també aquí baix a tocar la riera, que també està buit, i la resta de la gent, doncs, molts estan protegits a sota el pont perquè continua plovent, i els altres estem, doncs, com hem pogut anar aturant-nos de qualsevol manera, ja no hi ha tants nervis, perquè sí que hi ha hagut un moment que s'ha acumulat molt l'aigua quan plovia de manera torrencial i els vehicles han començat com a desplaçar per si sols, però ara ja no plou d'aquella manera tan gran, a més, la riera ja comença a engolir molta aigua i hi ha més tranquil·litat, tot i que la gent no es mou. I si algú fa algun moviment una mica imprudent, doncs aquí hi ha crits de persones que diuen que no ho facin. Acaba de passar un noi que ha creuat l'aigua que baixa amb força encara en una moto i ha estat fortament increpat. Això és el que hi ha ara mateix aquí. La C60 també, veig els llums dels vehicles, està completament aturada.
1: Anem a les franqueses del Vallès. Saludem el seu alcalde, Juan Antonio Corchado. Alcalde, bon dia.
6: Què tal? Bon dia, per dir-ho d'alguna forma.
1: Què està passant ara mateix, alcalde?
6: Bé, doncs ara mateix tornem a tindre carrers inundats amb força aigua, zones inaccessibles, i novament, igual que ahir, estem treballant per solucionar el problema. Ara ha disminuït la pluja, hem de dir,
1: Hi ha hagut un moment en què segurament ha estat una mica més de mitja hora, no?, que hi ha hagut molta pluja concentrada. Dèiem que a Granollers hi havia uns 50 litres per metre quadrat concentrats. Sí, recordem que els aiguats del cap de setmana van ser 250, per tant estem parlant de que en poc temps ha caigut molta aigua. I ara diu que la pluja ha fluixat,
6: Sí, ara ha fluixat una mica, però evidentment, com comenteu, fa mitja hora era una barbaritat, que hi ha moltíssima aigua. Bàsicament, en el nostre cas, és el mateix que passa a Granollers. Ahir va ser 243 litres, i evidentment, en aquests moments no hi ha capacitat d'absorbir tanta aigua en tan poc temps, és cert.
1: Hi ha alguna zona, alcalde, que li preocupa especialment?
6: Doncs tenim dues zones molt concretes. Primer lloc, una accessibilitat a un centre escolar, que ara mateix ho tenim complicat, s'està avaluant l'accessibilitat perquè s'ha inundat tota una zona més propera. Tenim una obra de DIF que ens preocupa perquè hi ha un mur de contenció de la nova R3 que hi va tenir danys importants i estem avaluant també, i un pont per entrar a una de les nostres organitzacions a Corral Amunt, que és Can Suquet, que també ens preocupa i hem buscat sortides alternatives perquè en aquests moments no, el pont no és accessible.
1: És Juan Antonio Corchado, alcalde, gràcies per acompanyar-nos. Una abraçada i ànims.
6: Gràcies a vosaltres, una abraçada.
1: I ara mateix aquest...
7: Vinga, tots, cap amunt, aguantem una mica clau anglesa. Un, dos, aguantem, agafem bugies, així m'agrada. Molt bé.
8: Posar-se en forma sempre té recompensa. Fes el manteniment anual del teu vehicle Citroën Service amb lubricants Total Energies i entren a sorteig de premis increïbles. Citroën. Condicions a Citroën.es.
9: Em passes les ulleres de prop amb aquesta pantalla tan petita, no hi veig de cap ull.
10: Si et traguessis el cupó de l'11 de l'11 de l'11 dels ulls...
9: No, que si em toca el premi d'11 milions d'euros o un dels 11 premis d'un milió, no vull que em reconeguin.
10: Nena, però si a casa només hi som tu i jo.
9: Però hi ha finestres.
11: Si no vols que et reconeguin perquè t'has fet milionari, vés en compte, que arriba un premi d'11 milions i 11 premis d'un milió. Sorteig 11 de l'11 de l'11. El sorteig de l'11 que més premis milionaris dona. Ja a la venda.
12: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
13: Som aquí, palestins i israelians, àrabs i jueus, i estrangers plegats per mostrar que hi ha un altre camí. I aquest és l'únic camí.
14: Nits sense ficció. Un altre camí per la pau. Dimarts a TV3 i a la plataforma 3CAT.

0: se para tomar.
1: La vitamina C ajuda a disminuir el cansament i la fatiga. La proteïna contribueix al desenvolupament de la massa muscular. Nou Don Simón Pro.
2: Sabies que Clio ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui Renault n'escriu un nou capítol amb la seva motorització GLP EcoG, Full Hybrid E-Tech i gasolina. Del 14 al 23 d'octubre, condicions especials de la gamma durant el Renault Days. Més informació a Renault.es.
3: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
4: Si per llegir el tiquet de la compra acluques tant els ulls que sembla que siguis en un duel al llunyà oest entre tu i aquell tiquet i tu, potser necessites venir a una de les nostres òptiques més properes al mes dels progressius. Ara, amb vidres al 50%. General Òptica. Veure i bé és una altra història.
5: Especial informatiu amb Ricard Ostrell.
6: I ara mateix en directe som a Palafolls. De fet, som davant d'un dels equipaments més emblemàtics d'aquí, és la biblioteca. Ens acompanya l'Anna Miralles, que és director de la biblioteca Enric Miralles de Palafolls. Què tal? Bon dia.
7: Hola, bon dia a tothom.
6: I també ens acompanya el seu alcalde, Francesc Alemany, alcalde de Palafolls. Bon dia.
8: Molt bon dia.
6: Alcalde, expliqui'ns què és el que veiem. A veure si ho podem descriure pels nostres oients.
8: Doncs el que veiem és un equipament emblemàtic, és la biblioteca Enric Miralles, que està negada, literalment. Ahir estava a metre i mig, avui estem a dos pams. Per tant, tot el que està per sota de metre i mig està perdut, els llibres, tot l'equipament informàtic, tota la infraestructura, mobiliari, tot està perdut, i això és degut a la intensitat de la precipitació, la quantitat de litres que va caure i segurament també la ubicació d'aquest equipament, que ha fet que sigui impossible de poder subsanar aquesta circumstància.
6: Estem veient aquí fustes, tot està molt malmès, és molt difícil de recuperar, no sé, en les sensacions que tens tu que treballes aquí cada dia.
7: Sí, estem tots molt consternats, amb el cor trencadíssim. Veure-ho, no?, ahir quan vam venir, que encara hi havia tot el nivell d'aigua, semblava una peixera, impressionava, però després quan ha baixat tota la fang, tota la trencadissa, tots els llibres, els DVDs, els jocs de taula, tot el mobiliari, no?, una biblioteca tan especial que em consta que molta gent, no?, l'estimem, doncs estem fets pols, amb ganes de poder donar-li la volta a això ràpid, perquè és que l'escenari és dantesc, fa por.
6: Aquest alcalde és un dels desperfectes que hi ha al municipi, n'hi ha d'altres. Una de les coses que em deia ara és també per la construcció, el lloc on s'ha construït aquesta biblioteca. Què vol dir?
8: Bé, estem parlant d'una zona que era aiguamolls i que el projecte constructiu soterra aquest equipament per aconseguir tota una sèrie d'efectes que s'aconseguien, i que eren espectaculars, de la sortida de la llum i a la natura des d'aquesta biblioteca. Però això fa que la xarxa de clavegram estigui per sota de la línia general i, per tant, quan la línia general entra en càrrega, no hi ha manera d'evacuar. I amb una intensitat com la que va caure ahir i amb la quantitat de litres que va caure ahir, va ser impossible de poder gestionar això. Per tant, en aquest sentit, el que hi ha aquí és un repte també d'enginyeria civil per poder aprofitar aquest equipament. I si aquesta és la nova normalitat, això que s'està dient, no?, amb el canvi climàtic, doncs tenim un problema, no només aquí, en aquest municipi, i no em consta que també en molts altres municipis, tenim un problema per poder habilitar zones que estan exposades a aquesta circumstància i que estaran encara més exposades a partir d'ara.
6: Per tant, més que tornar a obrir la biblioteca, el que es plantejaran és obrir-la a un altre lloc.
8: No, ens plantejarem tornar a obrir aquesta biblioteca, només faltaria. Però tornar a obrir aquesta biblioteca vol dir prendre mesures a mig termini i a llarg termini, perquè si no estarem exposats a aquesta circumstància de manera constant, cosa que això hauríem d'evitar-ho, evidentment. Per tant, hem de prendre aquestes mesures que potser no es van dissenyar d'inici i que ara es fan molt necessàries.
6: Però veieu poder recuperar alguna cosa, Anna?
7: Doncs de 5 gastants que hi ha a les prestatgeries, els dos últims potser, encara no ho hem pogut veure perfectament, però els dos últims de dalt potser sí, els tres de baix no, o sigui que jo crec que el 80% ben bé s'ha espatllat. Però al cap i a la fi això són diners, recursos, les administracions, no?, estan aquí a sobre i crec que això ho recuperarem. I confio molt, doncs, això, amb la gent, no?, amb la ciutadania, és que de veritat, jo no estic acostumada, no? Ells com a alcaldes i han tingut, no? Aquests, el Glòria, han passat altres imprevistos molt importants, però jo, per mi, tot això és nou i la gent ens ha arribat per tot arreu, el seu escalf, el seu ganes de donar suport i ajuda, no? I això, bueno, ens dona molta esperança i estem tots, doncs, per aquesta banda, com molt il·lusionats per viure, no? Bueno, aquests moments que, en veritat, dins de la tragèdia, doncs aquesta humanitat dona esperança i ganes de seguir.
6: Sí, el que passa és que, clar, estem davant d'on estem, d'aquesta incertesa, no? I al final veiem com sense la gent, sense l'administració, doncs això és un desastre. I, per tant, aquí també cal posar en valor els serveis públics, ho fèiem a les 8 del matí a la portada, però també la força de la gent, no? Veure avui la gent com, o ahir, com reaccionava, traient aigua, ajudant veïns, o veure com aquesta força, doncs, de gent que s'acosta aquí i diu com puc ajudar, és una demostració de que encara hi ha esperança, alcalde.
8: Sense cap mena de dubte. De fet, sense això no som res. És a dir, si perdem aquell element que ens uneix, que és el que compartim, no? Allò que ens fa una societat, doncs no som res, no? Hi ha moments en què perdem aquesta esperança, eh? Hi ha moments quan veiem l'incivisme, hi ha moments quan veiem situacions que ens sobten i que diem com pot ser possible, no? Però també és veritat que de circumstàncies com aquesta surt el millor de la gent, no? I ara el que ens angoixa també, els que som responsables d'aquests aspectes col·lectius, no? És que cada decisió que prenem, la prenem al moment que toca i que sigui el màxim d'efectiva possible, perquè avui mateix el cor s'encongia quan ha començat a tornar una altra vegada i ha fet una altra vegada un xàfec molt intens, que ahir el que va passar és que va durar hores aquest mateix xàfec intens, no? Però aquesta banda sonora del xàfec d'avui ha fet que moltíssima gent pensés ja hi tornem a ser, no? I aquesta és una circumstància que també ens afecta i que hem d'intentar gestionar, no? A nivell de... perquè hi ha molta gent que també ja ha començat a trucar una altra vegada, ja ha preocupat una altra vegada, perquè els soterranis estan allà mateix, els baixos estan allà mateix, i la terra està com està, de xopa i no xupa, no? No...
6: A banda de la biblioteca, quan es recuperi, alcalde, digue'm un parell de coses importants per si algú que ens estigui escoltant, que no ha estat mai a Palafolls, que vulgui que pugui venir a veure.
8: Mira, tenim dos o tres punts negres que són els que nosaltres hem d'intentar arreglar perquè això pugui ser una opció. Tenim el pas per sota de la carretera que va a la Costa Brava, a Blanes, no? Que aquí se'ns ajunten dues rieres i d'un pas de 5 metres passem un pas de metre i mig i aquí és on se'ns tapa tot i a partir d'aquí totes les rieres queden engolfades. Tenim punts a la Ciutat Jardí, que és l'urbanització, en què hi ha una quantitat d'esllavissaments enormes i de murs que han caigut també enormes, no? I ara comença a ploure la mar de bé.
6: Comença a ploure de nou, sí, amb intensitat.
8: Sí, i tenim també una altra circumstància, és que tenim una xarxa de camins, als municipis tenim això, tenim una xarxa de camins enorme que dona servei a veïnats, però també a explotacions agrícoles, que són la mar de productives i la mar d'eficients, no? Que estan destrossats aquests camins, no? I que ara mateix tenim, per tant, la comunicació interna del municipi totalment exposada.
6: Alcalde, molts ànims. Gràcies per acompanyar-nos. És Francesc Alemany, alcalde de Palafolls. Gràcies.
8: Moltes gràcies a vosaltres, de veritat.
6: I Anna Miralles, també director de la Biblioteca Enric Miralles de Palafolls. Gràcies i molts ànims.
7: Moltes gràcies per acompanyar-nos.
6: 9-3-0-1-7-4-7-4. Avui és un dia també d'incidències. Està plovent arreu del país. Molta atenció al que passi a Granollers. Hi ha oients que ens estan trucant. Per exemple, en Xavi. Xavi, bon dia.
0: Hola, bon dia. Què tal, Ricard?
6: Tu diràs, Xavi.
0: Doncs mira, sóc a Madrid i era simplement per informar-vos de les afectacions que està tenint el pont aeri. Sóc dins l'avió, un embarcament que hem començat a 6:45. Som aquí des de les 7 i en principi ens han dit que sortim d'aquí 10 minuts, però sentim-vos a tu i l'Eloi, la veritat és que ho dubto.
6: I ara mateix, Xavi, què és el que faràs?
0: Doncs mira, ara mateix estem aquí a l'avió. Tampoc ens han donat l'opció de sortir-ne.
6: No diuen res.
0: De fet, l'última notícia és fa una horeta que ens han dit això, que cap a les 8. M'han dit 8:40 i ja ha passat. Per tant, ja encara més retard, no? No sé, simplement això, no? Aquí informar que l'afectació polar és important.
6: Doncs queda explicat i reivindicat. Ara també intentarem saber més informació del que t'està passant. Xavi, gràcies.
0: Molt amable.
6: També ens truca el Josep. Josep, bon dia.
9: Hola, bon dia, Ricard.
6: Tu diràs, Josep.
9: Soc en Josep Sebane, soc director de Servei de Prevenció de Vitali i us volia comunicar que, bueno, que has fet una entrevista ara en la política, no vull dir noms, però els hi agradaria... El que volia manifestar és que, sisplau, que els ciutadans no ens prenguin el pèl i que no som tontos. Perquè la situació ha sigut molt perillosa. Tenir una unitat mòbil que s'està desplaçant per Granollers, una companya vostra, Ricard. Sí. Jo he travessat Granollers parets i puc dir que la situació ha sigut molt tensa, molta por, gent que el cotxe se li anava, gent que he tingut que baixar, estic tot mullat per intentar ajudar, però ens hem posat en perill. I que, sisplau, que siguin, igual que el cap de setmana, i ens sembla perfecte prendre les millors mesures entre tots, i la ciutadania seria la primera, i ho fem, perquè avui no s'ha produït o no s'ha enviat aquesta alerta abans d'estar en situació. Perquè, ja et dic, jo he passat molta por en el cotxe, encara estic desplaçat i aturat en una carretera, i demanaríem als polítics i a tothom, sisplau, que realment són ells els responsables, nosaltres també, però que no ens treguin de tontos perquè estem a les carreteres i aquesta situació ens l'hem trobat de cop. No ha sigut algo que nosaltres, jo he vist la previsió era a partir de les 11 del matí.
6: Sí, s'ha avançat.
9: He sortit d'hora,
6: sí.
9: Jo he sortit a les 6 i mitja del matí de la feina i mira quina hora és i encara no m'he desplaçat ni mitja hora de trajecte, Ricard.
6: Sí,
9: l'alarma m'ha sonat quan estava dins del cotxe. Llavors puc entendre aquestes situacions quan la gent passa por, quan la gent passa desgràcies,
6: sí.
9: Perquè si els polítics realment i el món empresarial no es posem d'acord, això seguirem patint, per desgràcia, la pèrdua de vides, que és el més important en aquest món. El material és el de menys, però les persones no, sisplau. Mm.
6: Queda clar, Josep, gràcies per trucar. A tot
9: moltes
6: cas,
9: gràcies.
6: Oi, sí que hem de dir que aquesta previsió no hi era, és a dir, que no hi havia cap pronòstic que digués el que ha passat aquest matí, no?
10: Exacte, aquest matí preveiem tempestes sobre el mar que en alguns moments toquessin terra, el litoral i prelitoral. Això podia passar, de fet els models ens ho marcaven sobretot als dos extrems de la costa, alguns models ho marcaven localment a la costa i prelitoral central, però cap model marcava la dimensió de les tempestes que estem tenint en aquests moments.
6: Ja, doncs aquí tenim un problema, perquè això vol dir que estem exposats a aquesta vulnerabilitat que ara explicava perfectament el Josep. No, ell demanava més avisos, però clar, si no hi havia cap pronòstic del Servei de Meteorologia que donés aquest pronòstic, aquesta situació que podíem viure, sí que és que hi havia pluges importants a les 11 del matí, no, Eloi? Anunciades?
10: Sí.
6: Però
10: sí.
6: Res preveia que passaria el que ha passat a Granollers.
10: No, i fins i tot també durant la matinada, eh? Però clar, o sigui, al final el que s'ha format és un altre sistema convectiu molt semblant al del cap de setmana, no amb tanta organització, no amb tanta violència, no tan persistent, però amb unes característiques semblants, per exemple, a dimensions també entre la costa catalana i les Illes Balears, i llavors hi ha branques d'aquest sistema de tempestes que estan entrant, i estan entrant amb més violència, amb més persistència del que preveiem.
6: Tenim el Quim al telèfon també. Quim, bon dia.
11: Hola, bon dia.
6: Tu diràs, Quim.
11: Pues mira, res, estem aquí a Cita Granollers, jo soc de Granollers. Avui hem intentat anar a la feina amb cotxe, com bàsicament perquè estaven els serveis col·lapsats. Jo sempre vaig en transport públic, com que no n'hi havia, doncs la meva parella m'ha anat al cotxe. I res, portem una hora intentant sortir de Granollers amb tot de carrers tallats, carrers inundats, es pot anar per aquí i no es pot anar per allà. Realment és un caos.
6: Heu patit, Quim?
11: Hem patit. No hem patit en excés, diguéssim. Sí que hem hagut de fer una mica de tripijocs perquè anem amb una criatura de 2 anys i poder-la fotre dins del cotxe. El nostre carrer baixava un aiguat increïble i hem hagut de fer una mica de tripijocs per evitar doncs, que l'aigua se'ns arrossegués o ens caiguéssim amb el nen en braços. Però no hem patit. El que sí que això és un desastre. Ahir no es va fer cap mena de manteniment, de neteja, de res. Tot el fang que es va acumular de l'altre dia, doncs seguia al carrer ahir, i avui doncs es veuen les conseqüències de tot plegat.
6: Quim, molts ànims i gràcies per trucar, que vagi molt bé.
11: A vosaltres, una última cosa, si em permets.
6: Sí,
11: també
6: endavant, sí, i tant.
11: Sent dilluns, les alertes ens diuen precaucions de mobilitat i en canvi el diumenge tothom confinat a casa. Potser estaria bé, doncs, també fer un més alerta acorde amb el que toca.
6: Sí, aquí hi ha un tema que ara també abordarem també a l'hora, que és el tema de les empreses. És a dir, que al final també hi cal una implicació, dèiem molt, apel·lem molt, no?, la responsabilitat de la gent, evidentment, perquè hi ha gent que fa coses que no toca en moments de temporal, a la responsabilitat de les administracions només faltaria, no? Avui veiem com Rodalies va fatal, per cert, i també ens informen que l'andana de la Creu Alta de Sabadell, els ferrocarrils de la Generalitat, agafar el tren en direcció a Barcelona hi ha 20 minuts de retard. Per tant, tot va molt retard. I l'altre és, com deia, les empreses, que també s'han d'implicar en aquests temporals, no? I aquí, qui més important el que assenyales. Gràcies, una abraçada.
11: A vosaltres.
6: Ara en parlarem també a l'Àgora. Ens toca també a la Tània. Tània, les franqueses, bon dia.
12: Hola, bon dia.
6: Tu diràs, Tània.
12: Doncs mira, jo amb la meva parella, jo treballo a Barcelona, i ella a Sant Fost, i aleshores, com que els trens no funcionen des de passar aquí a l'Ullet Centre, doncs ell m'anava a portar a Mollet, hem sortit una miqueta abans de les 7, perquè com que no hi havia alarma, plovia, però tampoc era gaire cosa. I ha sigut intentar accedir a Granollers, a l'entrada, tot inundat, arbres caiguts, bueno, no es veia res, o sigui, hem passat molta por, perquè no sabia, o sigui, no veies el cotxe davant i dius, potser és que me l'ensopego, és que era superperillós, i hem dit, és que està tot inundat, donem mitja volta, o sigui, la nostra vida val més que intentar anar a treballar. He penjat vídeos a Twitter perquè la gent, clar, no t'ho esperes, que no sortís, no?, de com era la situació, i gràcies a Déu hem pogut donar, hem trigat com 50 minuts en un trajecte de 5 o 10 màxim, hem pogut donar la volta perquè hi havia molts carrers tallats, la policia estava allà, perdó, estava la policia també donant voltes per intentar il·luminar perquè no es veia res, els semàfors no anaven, i gràcies a Déu hem pogut tornar a casa, però ara estem veient
6: imatges. Sí, ara ets a casa, Tània, i has arribat a casa. Sí,
12: sí, he arribat, però ara estic veient vídeos d'ara mateix, que jo estava fa 15 minuts, i els cotxes estan atrapats de l'aigua que hi ha de la inundació.
6: Sí, és que ara mateix tenim, ara actualitzarem el trànsit amb la Clàudia Serra, però tenim dos arbres que han caigut una a la C-17, a l'alçada de Parets, hi ha un també a la P-7, a l'alçada de Montornès, i per tant tot això està afectant parcialment el trànsit, ara ho explicarem. Hi ha un embús, una situació de caos, i de fet nosaltres ara amb la unitat mòbil anem a Palafolls, ara anem cap a Granollers també, perquè hi ha hagut també moltes incidències a l'hospital de Granollers, i anirem cap allà per veure què és el que hi passa. Tània, moltes gràcies.
12: I esmorzar tranquil·la.
6: Que vagi molt bé. Gràcies. 93-201-7474. Tenim moltes incidències que anirem destacant en aquest especial a Catalunya Ràdio. Fem una pausa, 2 minuts, i d'aquí a 10 minuts, molta atenció perquè compareix el president del govern espanyol, tot apuntant a unes eleccions generals avançades.
13: El matí de Catalunya Ràdio.
14: Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa el tiempo, se para.
15: Descobreix Egipte, la Xina, el Japó, Vietnam, amb Tour Mundial i viatges al Corte Inglés. Reserva ara i aconsegueix fins a 400 euros en cupó regal del Corte Inglés. Consulta les condicions.
16: Una meravella és poder viajar.
17: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Mm-hmm. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
18: I des de 16.400 euros.
17: Què? Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia. Citroën. Aquest mes és increïble a tota la gamma Citroën.
19: En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia en 12,5%.
20: Manu, contracteu tots la llum. A factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
21: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
22: Qui m'hagués dit mai a mi que un dia acabaria tenint una Skoda? I mira ara.
23: Són bons temps per canviar d'opinió. Descobreixo els Skoda Days fins al 25 d'octubre des de 15.400 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Consulten les condicions a Skoda.es.
24: Skoda.
25: Arriba la temporada de BCN Clàssics.
26: 15 concerts al Palau de la Música i a l'Auditori amb grans noms com Gustavo Dudamel amb la Filarmònica de Nova York, Hans-Sophie Mutta amb la Filarmònica de Múnich,
27: Klaus Makela amb el Royal Concertgebouw
28: i l'Staatskapelle Dresden amb Daniele Gatti.
29: Abonaments i entrades a bcnclassics.cat.
30: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
31: I pot ser tot això sent professional.
32: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta Citroën.es.
0: El millor dia del món el tenim nosaltres. Ha arribat el dia sensible de MediaMarkt. Només avui, 5 d'octubre, et descomptem el 21% d'IVA en la millor tecnologia. Ja a la teva botiga a MediaMarkt.es i a l'app.
1: Ja és hora que el món t'escolti. Si vius per cantar i tens més de 18 anys, participa en el càsting de la 5ª temporada d'Eufòria. Entra a trescat.cat/eufòria i t'ho expliquem tot. Atreveix-te a somiar. Apunta't al càsting d'Eufòria.
2: Ferran Adrià, com està?
3: Bé, tranquil.
2: Però què passa, que tots xalats, o què?
3: Escolta, mira, no em cridis, eh?
2: Quants cops t'he salvat el cul, a tu?
3: Si tu i jo hem sigut capaços de fer això, podem fer qualsevol cosa.
2: No crec que em vulguis acompanyar cap allà on vaig.
4: Això no és bo per la cuina catalana.
2: Has de dir alguna cosa, ara mateix.
3: Si el bulli cau, caiem tots.
1: Gènesi, últims capítols. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
5: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
3: Peugeot.
7: La Sofia va dissenyar el logo de la seva startup. I on altres veuen una A, ella hi veu un coet enlairant-se. To the moon. Per la Sofia, veure-hi més enllà del seu logo és molt personal. I la nostra manera de veure la seva startup també ho és. Per això, a CaixaBank Day One l'ajudem a portar l'empresa al nivell següent. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat/Day One.
13: El matí de Catalunya Ràdio.
8: Bonpreu Esclat Energia. L'energia de Catalunya us ofereix el temps.
6: De seguida repassem l'estat del temps amb Eloi Cordomí, però abans les carreteres. Com estan, Clàudia Serra? Bon dia.
9: Bon dia. Doncs segueixen molt complicades. Avui un matí molt difícil. A aquesta hora encara hi ha cues a les principals carreteres de l'entorn de Barcelona, d'accés a la ciutat per la 2, per la B23, la C32 Sud, la C31, la C16 i la C58. També molt carregades les rotdes. I fora de l'àrea més propera a Barcelona estem molt pendents de l'entorn de Granollers, al Vallès Oriental, on hi ha inundacions a la ronda que enllaça la ciutat amb la Roca, les Franqueses i Canovelles. També retencions a l'AP7 de la Roca del Vallès a Montmeló, en sentit sud per la caiguda d'un arbre, a la C17 de la Garriga a Parets, també per caiguda d'arbres, a la C60 entre Argentona i Granollers i a la C59 a Caldes de Montbui. Per tant, molta precaució en general a totes les vies d'aquesta zona entre el Maresme, Vallès Oriental, afectada per aquestes pluges que han caigut aquest matí.
6: I aquesta hora l'ACA informa, atenció, que el cabal del riu Tenes ha superat el llindar del perill a l'estació de Lliçà de Vall, zona Vallès Oriental, amb, atenció, 127 litres per metre quadrat. Eviteu, per tant, els accessos a la llera, els rius, els guals i els creuaments a nivells i a punts baixos. Pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández, com està ara mateix?
10: Doncs el llistat d'incidències és llarg, per això que diem des de primera hora del matí que no hi ha servei de trens en molts trams de les línies de Renfe, no hi ha servei, per exemple, en tota l'R7 i l'R8. També hi ha autobusos en comptes de trens a l'R2 Nord entre Granollers i Sant Celoni. A l'R4 entre Terrassa i Manresa també hi ha autobusos en comptes de trens. I en aquesta línia, l'R4 a Terrassa i Sabadell, l'opció és agafar busos de línia i serveis de ferrocarrils fins a Barcelona. Pel que fa a l'R1, hi ha alguns trens que fan el recorregut l'Hospitalet Arenys, els que van de Massanet a l'Hospitalet, i d'altres, els que van de Mataró i Blanes a l'Hospitalet, que es queden a Badalona per enllaçar amb l'L2 del metro. Pel que fa a ferrocarrils, hi ha retards a causa de les pluges a la línia Barcelona-Vallès i a la línia Llobregat-Anoia, en concret a l'R6 i l'R60. S'ha interromput el servei entre Martorell i Sant Esteve Sarrovires per l'atropellament d'un senglar. Pel que fa al metro, no hi ha servei a l'L9 Sud entre Mercabarna i Europa Fira, i a l'L9 Nord entre 11 de setembre i Bon Pastor. Si em permets dir-te que Aena informa que per ara només hi ha una cancel·lació a l'aeroport del Prat, que és aquest avió que havia de sortir a les 7:05 cap a Madrid. Sí que hi ha, però, alguns retards derivats de les pluges.
6: Doncs gràcies. Aquesta és una de les conseqüències del que està passant d'aquest temporal. Per cert, també informa l'Ajuntament de Granollers que no hi haurà escoles. La consellera Parlon deia que sí, però ara veiem com, en aquest cas, l'Ajuntament de Granollers diu que no. Ho ha dit, en aquest cas, l'Ajuntament de Granollers. Cada municipi ha de triar les seves competències en aquest sentit, i és qui tria què és el que fa, i en aquest cas Granollers, doncs, han suspès les escoles per evitar també que tanta gent es mogui a aquesta hora. Gràcies. Anem cap a l'estació de Sant Joan Garcia. Bon dia.
11: Bon dia. Doncs mira, afegir el que acaba d'explicar la Maria, que ara mateix la línia que pateix més és la R2 Nord, la del Vallès Oriental, precisament. S'ha tallat entre Granollers i Sant Andreu. Des de Sant Andreu s'arriba a l'aeroport o s'arriba a Castelldefels. I entre Granollers i Sant Celoni, que hi havia autobusos, aquest servei, ens diuen des de Renfe, que s'ha hagut d'aturar, també pel mar del temps. Per tant, aquest seria el corredor ara mateix. Tots estan en problemes, tret de la R2 Sud i els regionals del Sud, tota la resta amb problemes, com hem anat explicant, però ara agreujat, sobretot, a la R2 Nord i al corredor del Vallès Oriental.
6: Doncs gràcies, Joan Garcia, i ara mateix nosaltres som a Palafolls, sortint de Palafolls, i veiem que com hi ha cotxes que s'ha quedat atrapats per l'aigua, i hi ha un senyor que està treballant aquí, intentant treure aquest cotxe. Hola, bon dia.
12: Hola, bon dia.
6: Vostè on treballa?
12: Jo treballo per la grua, jo per la grua a Marte.
6: I ha estat intentant treure aquest cotxe que s'ha quedat atrapat aquí a l'aigua.
12: Sí, s'ha quedat aquí clavat en l'aigua.
6: Aquí hi havia molta aigua, no sé si no... És que no l'ha vist, l'aigua, o què li ha dit?
12: No, dice que se había quedado tirada y el coche se ha quedado tirado aquí.
6: Veiem la creu de terme, per tant, ja és a la sortida de Palafolls, just aquí a l'extrem, davant d'una gasolinera. Hi ha un bassal d'aigua, que déu-n'hi-do el bassal d'aigua, com és, eh?
12: Ja, però, claro, yo no tengo culpa si la gente se mete aquí, ¿sabes qué quiere decir?
6: Uns 20 metres de bassal d'aigua.
12: Ja.
6: I ara té la feina aquí de treure el cotxe.
12: Jo tinc que sacar el cotxe d'aquí, sí o sí.
6: Molt bé, doncs moltes gràcies i molt bona feina.
12: Vale, gràcies.
6: Aquesta és la situació ara mateix a Palafolls, després d'aquest temporal a l'Icordomí que està afectant encara a Catalunya.
14: Bon dia, sí. Ara mateix ja tenim registres de 80-90 litres per metre quadrat a Granollers, a Lliçà entre 50-60, Parets del Vallès uns 40, també al Garraf, Sant Pere de Ribes, 45 litres per metre quadrat. I aquesta crescuda que comentaves fa un moment, del riu Tenes, ha arribat als 136 metres cúbics per segon. S'ha estabilitzat els últims minuts, és a dir, ja no creix més. Hem de tenir en compte que aquesta crescuda ha passat en una hora. És a dir, en una hora ha passat de pràcticament no portar res d'aigua, a un metre cúbic per segon, a 136. Això vol dir que ara porta més aigua que el riu Ebre, en aquests moments. Llavors, les tempestes continuen descarregant a molts llocs del litoral i prelitoral central, especialment. Al sud de la Costa Brava, arriben al nord de la Costa Daurada. Les més intenses, en aquests moments, descarreguen sobre el Barcelonès, sud del Maresme, el Vallès Oriental continua plovent amb molta força, i també hi ha nuclis de precipitació intensos, torrencials, entre el Baix Llobregat, Garraf i Baix Penedès. Això continuarà així durant tot el matí.
6: Eloi, deixem posar l'accent en el que deia també un oient, no?, de per què no s'han arribat a enviar alertes abans. Revisant els models de probabilitat que hi havia, l'escenari que ha passat, quina probabilitat tenia?
14: Mira, ara estava revisant precisament aquests models, eh? Llavors, en sortia que la probabilitat que caiguessin més de 20 litres per metre quadrat en alguns punts del prelitoral era d'un 5%. És a dir, sí que preveien pluges de 10 litres o més. Val? Això, la probabilitat era una mica més alta. Però que arribés a passar d'aquests 20 litres, la probabilitat era molt, molt baixa. I fins i tot en els escenaris extrems, és a dir, quan es fan models meteorològics, normalment es fan petites variacions a les condicions inicials per veure cap a on evoluciona això. Doncs si agafem la variació que dona un escenari més extrem, pronosticava aquest matí pluges de 20-30 litres per metre quadrat, i en cap cas aquests sí. 90.
6: Eloi, t'haig d'interrompre.
14: L'últim episodi...
6: Sí.
14: Perdona.
6: No, digues, espereu-me, sisplau.
14: No, l'últim episodi, el d'aquest cap de setmana, quan vèiem els màxims de precipitació que podien arribar a caure, deien 200-300 litres.
6: Sí. Per tant, gràcies, Eloi. T'haig de deixar, perquè està sortint ara mateix el president del govern espanyol, que compareix. Sentim-lo.

Les 9 i 2 minuts, bon dia. S'ha constituït la taula de mobilitat de l'Alt Pirineu i eren en forma part inicialment representants de 21 entitats municipalistes, associacions, consorcis, empreses i el Departament de Territori. Vol ser un espai estable de coordinació i treballar en aquest àmbit. Precisament la mobilitat ha estat el tema central de les jornades per l'excel·lència que s'han fet aquest divendres i dissabte a Esterri d'Àneu i que han comptat també amb la presència de ponents de l'Alt Urgell. N'escoltarem el balanç en els informatius d'avui. Pel que fa també justament a mobilitat, l'Ajuntament del Seu confirma la previsió d'instal·lar un radar de velocitat a dins del nucli urbà. L'objectiu és millorar la seguretat i hi haurà dos punts fixos d'ubicació. Els Mossos d'Esquadra busquen un home que aquest cap de setmana havia amenaçat de mort la seva exparella al Seu d'Urgell en ple centre històric. L'home hauria escapat cap a Andorra després d'haver retingut la dona en un habitatge del carrer Major. Els fets van causar sorpresa entre els veïns perquè a més es van produir en ple mercat setmanal.

Neix l'espai de la persona cuidadora a la Seu d'Urgell i Oliana. Els nous punts de trobada oferiran mensualment a suport, informació i recursos per a les persones que dediquen part del seu temps a la cura d'altres. A les xerrades i tallers gratuïts intervindran professionals dels àmbits sanitari, social i jurídic. També escoltarem l'oració de la presentació que s'ha fet del llibre El Principat d'Andorra i els bisbes d'Urgell amb el seu autor, Nemesi Marquès. El Departament d'Educació ha solucionat les substitucions de delegats sindicals de CGT als instituts de la Seu i Tremp. S'ha fet ús d'unes hores soltes de docents majors de 55 anys. D'aquesta manera es podrà compaginar el fet que aquests representants tenen dret a un terç i el que el Departament aposta per potenciar horaris més complets. Solanell ha homenatjat Artur Blasco en la seva festa major. La celebració aquest diumenge va començar amb un reconeixement al musicòleg d'Arsegal, en què també hi ha intervingut el cantautor Gemàs. Després es va fer un dinar popular. L'atur encadena 4 mesos seguits d'augment a Lleida, al Pirineu i Aran. Ara a la demarcació hi ha 16.910 persones sense feina, unes 2.000 més que al maig. I la xifra actual també supera les que hi va haver tot l'any 2025. El govern i l'Ajuntament de Sort han signat un conveni per construir 39 habitatges de protecció oficial. La nova promoció s'aixecarà a partir d'una estructura que va quedar mig construir i suposarà una inversió de 5,8 milions d'euros. I la Diputació de Lleida impulsa la restauració del Castell d'Orcau. L'actuació té un cost de 386.000 euros i inclou treballs per restituir i consolidar els murs de l'edifici, que està documentat del segle XI.

0: I els esports ja ha començat la Lliga Femenina i ho ha fet amb derrota del Cadí la Seu. Ha estat a la pista del Mainz Avenida aquest cap de setmana per 73-57. El Cadí Canoe, que ja que s'ha proclamat subcampió per equips al Campionat d'Espanya d'eslàlom al Parc Olímpic del Segre, amb 6 podis individuals i 6 més en patrulles. L'equip de la Seu ha guanyat simultàniament la Lliga Olímpica Sènior Masculina. La Seu Futbol Club ha sumat el seu primer punt en l'estrena primera catalana. Ha aconseguit empatar 0-0 al camp del Porreig. A quarta catalana, victòria per 0-2 del Coll de Nargó al camp de l'Olímpic Artesa de Segre. Aquest cap de setmana també han jugat, en aquest cas dissabte, l'Edford United, el nou equip amateur de l'Edford, que s'ha estrenat amb victòria 4-0 contra el Ribera d'Ondara. I a tercera, derrotes de l'Organyà amb el Tremp 2-3 i de l'Oliana amb el Guissona per 0-6. En futbol, l'Atlètic Club La Seu ha jugat el seu primer partit com a local en categoria estatal. Ha perdut 2-4 amb el Tecnovit Alforja. I el temps amb una situació meteorològica que, com sentíem fa un moment, no s'estabilitza ni molt menys. Continua la inestabilitat avui amb presència sobretot de núvols i boires al Torcell i arreu del Pirineu i nova tongada de ruixats per aquesta tarda. Aquest migdia temperatures màximes al voltant dels 25 graus com a molt.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, La Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de La Seu.
0: Representants de 21 entitats municipalistes, associacions, consorcis, empreses i el Departament de Territori han constituït aquest divendres passat a Esterri d'Àneu la taula de mobilitat de l'Alt Pirineu i Aran. Vol ser des d'ara un espai estable de coordinació i treball compartit entre els agents vinculats a la mobilitat a la regió pirinenca. La taula vol posar en comú explicant informació, coneixement i experiències i analitzar les necessitats i reptes de mobilitat actual a la vegueria pirinenca, perquè ho consideren com un dels reptes estructurals de l'Alt Pirineu i Aran. Tot plegat es basa en l'enquesta de mobilitat quotidiana que va encarregar el Departament de Territori i que van presentar al començament d'aquest any, en què es confirma que el transport privat, sobretot amb cotxe particular, concentra més del 50% dels viatges. L'altre gruix principal, el 44%, correspon als desplaçaments a peu i el transport públic representa només el 5%. L'estudi és un document previ al pla director que volen redactar. L'Alt Pirineu i Aran està integrat actualment dins l'àmbit de l'ATM de Lleida i això permet disposar d'un marc tarifari integrat, tot i que continuen les dificultats per connectar amb d'altres comarques veïnes. També s'ha treballat especialment en la potenciació de la connexió amb bus entre La Seu i Puigcerdà. En l'àmbit de la mobilitat de baixa demanda, 5 comarques, tot estret de l'Aran, disposen de convenis amb el Departament de Territori per gestió de línies de transport, sobretot de transport a la demanda. La Generalitat indica que aquests elements mostren que existeixen instruments i mecanismes més de coordinació, però també especifica que hi ha la necessitat de disposar d'un espai estable de coneixement. La taula és previst que abordi tant la mobilitat interna com l'externa. El nou director de l'IDAPA, David Vallvé, assegura que la voluntat és treballar perquè el nou òrgan esdevingui una eina per recollir i traslladar les necessitats específiques de l'Alt Pirineu i Aran. De tot plegat se n'ha parlat en el marc de les Jornades per l'Excel·lència, que s'han fet aquest divendres i dissabte a Esterri d'Àneu i de les quals avui n'escoltarem el balanç perquè, com ja havíem avançat, hi ha hagut presència de diversos ponents del Torgell, sobretot en l'àmbit de la tecnologia per part de joves estudiants i també en les relacions transfrontereres. I també pel que fa a mobilitat, avui expliquem que l'Ajuntament de La Seu d'Urgell ha confirmat que instal·larà un radar de velocitat a dins del nucli urbà. Ho ha explicat a Ràdio Seu l'alcalde de la ciutat, Joan Barreda, que explica que han impulsat aquesta mesura per tal de millorar la seguretat en determinats indrets de la ciutat on hi ha hagut incidents relacionats amb el trànsit.
2: El concurs és de cinemòmetres. Cinemòmetres són radars que posar dos llocs de la ciutat per poder reduir la velocitat i reduir també doncs, la perillositat que a vegades existeix a la nostra ciutat, perquè de fet es va fer un estudi i la veritat és que els resultats eren molt, molt, molt cridaners, eren molt perillosos a velocitats de més de 100 km per hora a dins de la ciutat, que s'ha de recordar que és una ciutat 30. Per tant, serà dissuasori per poder al final doncs, rebaixar la velocitat i que tothom sigui conscient que ha de complir les normes. I a part de cinemòmetres, la intenció és aquesta de posar doncs, aquests lectors de matrícules i alguna càmera més de videovigilància algun lloc cèntric de la ciutat per poder, doncs, per una banda, controlar més el trànsit i, dos, controlar doncs, si hi ha qualsevol tipus d'acte vandàlic, acte delinquent. Seran dos...
0: Pel que fa als lectors de matrícula, és una mesura que va incloure el grup de Junts a l'acord per aprovar els pressupostos i, en aquest cas, té per objectiu també prevenir possibles delictes identificant els vehicles que entren o surten de la ciutat. A Barret ha parlat dels dos punts fixos d'ubicació que hi ha previstos pel que fa als radars.
2: Fixes, que de fet en algun moment donat es poden tenir lloc. A principi es va fer els estudis a dos llocs concrets, un és al costat de Mossos d'Esquadra i l'altre és a prop de la Llar d'Infants Mirons, dos llocs centres i dos llocs on s'ha detectat aquesta per no excés, sinó que excés de velocitat. I aquests estudis, com deia, doncs, es van fer espectacular en negatiu. Allà Mossos d'Esquadra es va superar més de 100 km per hora en 3 ocasions i a més el que és la freqüència de l'incompliment de la zona 30 és molt, molt, molt clara i al final doncs, el que nosaltres volem fer és evitar això passi.
0: Aquests radars, com dèiem, s'implantaran pròximament. Avui a nivell local també destaquem d'altres notícies, com per exemple que el riu Segre ha entrat ja oficialment en fase de sequera perllongada. El motiu és la calor i la reducció del pluja que hi ha hagut a l'estiu. En la mateixa situació estan la Noguera Pallaresa, la Noguera Ribagorçana, l'Éssera i la Garona. Així ho explica la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, la CHE, que ha recuperat d'aquesta manera la crida a moderar el consum d'aigua, tot i que valora que s'ha superat bé el període de reg gràcies a les reserves de la primavera. Ara, amb la pluja que ha arribat aquests darrers dies, s'espera recuperar una mica la situació, però tot i això adverteixen que no és la més òptima i per això han recuperat aquestes crides a la calma. La Seu Ioliana comptaran a partir amb l'Espai de la Persona Cuidadora. És una iniciativa sorgida de les trobades del Consorci d'Atenció de les Persones que van impulsar l'any passat en aquestes dues zones i dona continuïtat a la demanda dels participants. El projecte l'ha imposat del CAPAU, però també hi estan implicats els equips d'atenció primària de la Seu i de l'Alt Urgell Sud, la Fundació Sant Hospital i l'Àrea d'Igualtat del Consell Comarcal. L'objectiu és oferir un lloc de trobada obert i participatiu per persones que dediquen una part important del seu temps a la cura d'altres. A la Seu, les trobades es faran el tercer dilluns de cada mes, de les 11 del matí a la 1 del migdia, al Casal Cívic i Comunitari, i a Oliana, el mateix dia, de les 4 a les 6 de la tarda a l'Oficina de Turisme. Intervindran professionals dels àmbits sanitari, social i jurídic que tractaran qüestions relacionades amb les cures i posaran a disposició dels assistents informació, formació i recursos. També obriran un canal de difusió per WhatsApp. La iniciativa preveu facilitar igualment la creació de xarxes de suport entre cuidadors. Els Mossos d'Esquadra van obrir aquest dissabte un dispositiu de recerca que es manté a hores d'ara, si no s'ha indicat el contrari, per localitzar un home que aquest dissabte passat va retenir i amenaçar de mort la seva exparella en un habitatge del carrer Major. Segons fonts municipals, el presumpte agressor hauria fugit cap a Andorra després d'escapar pels teulats de l'edifici. Els fets van tenir lloc cap a les 12 del migdia en aquest cèntric vial i, a més, van despertar força expectació perquè coincidia amb el dia de mercat. Agents dels Mossos d'Esquadra i de la Policia Municipal van acordonar l'edifici per impedir l'accés d'altres persones i la vigilància continuava dissabte a la nit. Segons les

0: El Palau Episcopal ha acollit aquesta darrera setmana la presentació del llibre El Principat d'Andorra i els bisbes d'Urgell al segle XI, editat per Anem Editors i la Societat Andorrana de Ciències, i que ha escrit Nemesi Marquès i Oste, a prevere de l'Església d'Urgell. S'hi analitza el paper que van exercir els bisbes en la seva condició de coprínceps ja durant el segle XIX, a un període marcat per revolucions, guerres i canvis de règim polític als estats veïns, i coincideix amb la recta final ja de la presentació de la candidatura davant la UNESCO perquè, entre altres monuments, la catedral de la Seu esdevingui Patrimoni de la Humanitat. Nemesi Marquès explica que ha volgut preparar un llibre divulgatiu i que sigui entenedor pel màxim possible de gent.
1: És un treball de caràcter divulgador, però no moment, en la mesura de les meves possibilitats, assenyalar la diversitat de perspectives, com també les concepcions institucionals o doctrinàries subjacents en la successió dels esdeveniments. No recorre metodologies de rigor acadèmic estricte, perquè preval el propòsit que sigui assequible a qualsevol persona que llegeixi. Vol ser, per tant, no una crònica detallada dels esdeveniments, sinó de llum, substantivitat, interacció, cercades amb fany d'objectivitat.
0: La presentació d'aquest llibre a la Seu ha comptat amb la presència del bisbe d'Urgell i copríncep d'Andorra, Joel Lluís Serrano, la presidenta de la Societat Andorrana de Ciències, Àngels Mac, i la ministra de Cultura, Joventut i Esports d'Andorra, Mònica Bonell. També hi era present l'arcabisbe emèrit Joan Enric Vives, el vicari general Antoni Elvira, l'actual representant personal del copríncep Eduard Ibáñez, la secretària general de serveis del copríncep Conxita García i el director de gabinet del copríncep francès Robert Mauri. El Departament d'Educació ha resolt el conflicte relacionat amb els delegats sindicals alliberats de CGT, els instituts Joan Brodieu de la Seu i l'Institut de Tremp, segons ha explicat la camp territorial de la Conselleria del Pirineu i Gran Carlota Valls. La solució ha passat per la incorporació d'una professora amb mitja dotació que permet cobrir les hores de feina que poden quedar vacants. Valls ha recordat que, tenent la seva representativitat en les darreres eleccions sindicals i d'acord amb la normativa vigent, actualment els delegats de la CGT tenen dret a un còmput d'hores que equival a un terç de la seva jornada d'alliberats per poder fer l'exercici d'activitat sindical, d'acord amb el càlcul i els criteris de l'acord marc en el que estan. Tot matisant, això sí, que aquest acord l'han signat tots els sindicats amb l'única excepció de la CGT. Aquesta formació va justificar el rebuig perquè no estan d'acord amb aquest repartiment. Deixant davant d'aquesta discussió i centrant-se en el problema plantejat, la cap territorial ha puntualitzat que actualment Educació ja no ofereix aquesta opció dels terços de jornades perquè volen apostar per poder oferir feines amb horaris i sous més dignes o a mitja jornada o sencera, i per aquesta combinació de factors impossibilitat que els representants d'aquesta formació arribin a la mitja, i quedava, però, una hora que no es podia cobrir i el que s'havia de cobrir amb l'organització interna del centre. Per solucionar aquesta situació, el departament ha agafat, explica, unes hores soltes d'aquests dos instituts, tant a Tremp com al Joan Brodieu, corresponents a una professora que havia demanat reducció de jornada de 2 hores perquè és major de 55 anys. I sumant el terç que tenen els llibres de CGT a aquesta circumstància, han pogut arribar a la mitja i dotar aquests centres de mitja dotació de professorat i que no quedi cap minut sense docents en cap grup i que tampoc no faci falta des de l'organització interna que resolgui. A nivell més general, Valls assenyala que si a nivell de Catalunya hi ha algun delegat sindical que no estigués d'acord amb el terç i vol fer més hores perquè defensa que així sigui, encara que la norma no ho digui, caldria procedir com es fa aquests casos i es podria arribar a un expedient disciplinari, però la delegada territorial confia que això no passi i que tothom apliqui el sentit comú i compleixi la normativa, perquè són administració pública i estan tots obligats a fer-ho. I afegir que, si tot i això aquest sindicat considera que l'acord no és correcte, el que caldrà és que ho exposi a les meses del departament, reuneixi amb els sindicats. El poble recuperat de Solanell ha celebrat aquest diumenge la seva festa major i enguany ha tingut un valor afegit, i és que el seu eix conductor era aquest cop un homenatge a Artur Blasco. Els actes es van fer al llarg d'ahir i van comptar, més de l'homenatjat, amb la presència destacada del cantautor de Solsona, Roger Mas. Després va fer un dinar amb arròs de muntanya preparat per Xavier Sales, i a un dels actes als quals fa referència a Artur Blasco en l'obra que ha recopilat, que són els Balls de Plaça. Va ser càrrec del grup Veridar Sons Fers. David Gràcia, dinamitzador sociocultural en nom de l'Associació d'Amics i Amigues de Solanell, explica per què

0: havien preparat aquest acte.
1: L'Associació d'Amigues i Amics de Solanell fa cosa d'uns 4 anys que ens dediquem a divulgar al poble les problemàtiques també relacionades amb el despoblament al Pirineu, i en aquest sentit un dels nostres objectius és treballar sobretot des de l'aspecte i des de l'àmbit sociocultural, tractar de dinamitzar la vida del poble, no només en el sentit d'intentar reviure'l, sinó sobretot que hi hagi una vida cultural sòlida en el poble i, evidentment, oberta a tota la vall de Castellbò i, evidentment, a la resta de persones que vulguin conèixer el nostre poble i, evidentment, el territori on es troba, que és la vall de Castellbò.
0: I pel que fa a la decisió d'homenatjar Artur Lascó, Gràcia, recorda que el musicòleg i acordionista d'Arcel és una persona que s'ha vingut important per Solanell, perquè el 2014 va publicar un llibre dedicat exclusivament a la cançó que estem sentint de fons, El gall negre. Anteriorment ja l'havia enregistrat, i és una cançó que està ambientada justament a Solanell.
1: Hem volgut també incorporar un homenatge a l'Artur Lascó. És una persona que per Solanell és molt important perquè, com bé sabreu molt a vosaltres, l'any 2014, en la seva tasca de recopilació del folclore al Pirineu, va escriure i publicar un llibre de la sèrie de A peu pels camins del cançoner, que va dedicar exclusivament a la cançó del gall negre. La cançó del gall negre, que va ser creada per l'Agustinet de Pallerols, en Pere Casas, doncs en aquest llibre l'Artur explica la gènesi i la història de la cançó, i en aquest sentit la cançó del gall negre per Solanell és un símbol i és un senyal d'identitat. Aleshores, per la proximitat moral i sentimental que tenim a Solanell amb aquesta cançó i, evidentment, amb Artur Lascó, que ha contribuït a divulgar la cançó i, per tant, també al poble. De fet, aquest llibre del qual estic parlant ens explica d'una manera molt, molt interessant tot el context relacionat amb Solanell.
2: No? Una gran resistència, nosaltres teníem raó.
0: El gall negre ha esdevingut una de les cançons pròpies més populars de l'Alt Urgell i ha passat de generació en generació. S'inspira en un fet real, l'incident que cap a l'any 1918 uns xolladors d'ovelles van tenir amb el capellà del poble, Anton Vidal i Alegret, perquè es van posar a cantar i tocar mentre dins l'església s'hi celebrava el rosari el dia de l'Ascensió. Un d'aquells xolladors era l'Agustinet de Pallerols, també era acordionista aficionat i va acabar component aquesta cançó, i 9 dècades després el grup El Pont d'Arcalís, encapçalat per Artur Lascó, la va enregistrar i publicar en un disc, aquesta cançó que sentim ara de fons. David Gras explica que amb aquesta i d'altres accions volen ajudar a fer reviure el poble de Solanell.
1: Ja des de principis del segle XXI, a través de Saúl Garreta, que va ser la primera persona que va començar a muntar tot un projecte, es va muntar una cooperativa per intentar recuperar i reviure el poble, era la cooperativa Reviure Solanell. Nosaltres, l'associació, en som hereus d'aquest projecte, i fa molts anys, evidentment amb dificultats, però tot i així sempre diem que malgrat que no haguem pogut reconstruir la totalitat del poble, sí que hem aconseguit reviure'l en el sentit aquest social, no? En el sentit de que a Solanell hi ha vida cultural, i cada any fem la festa major, i a més, doncs, al llarg de l'any fem diverses activitats que apleguen gent no només del territori, sinó de fora del territori pirinenc. No?
0: Solanell havia arribat a tenir 180 habitants a finals del segle XX, però l'any 1950 ja s'havia reduït a 38, i el 1973 es va quedar sense població. Els darrers anys, però, s'ha impulsat el projecte Reviure Solanell, que ha permès que, per exemple, hi torni a haver subministrament elèctric, s'han restaurat algunes cases i actualment té oficialment censats 5 habitants.
2: Va sortir a la porta mig en camisa i ens va dir...

0: Pirineu. La Torre ha tornat a pujar al setembre a les comarques de Lleida, la Pirineu i Aran, i d'aquesta manera ja encadena 4 mesos seguits d'augment. Concretament, el darrer mes ha crescut en 424 persones, un increment del 2,5% respecte de l'agost. El mes de maig passat es va arribar a la xifra total d'aturats més baixa dels darrers anys, 14.900, però en només un quadrimestre s'ha enfilat fins als actuals 16.910 demandants de feina. Són uns 2.010 més que 4 mesos enrere. I representa un increment percentual del 13%. A més, l'evolució interanual ara també ha entrat en dinàmica negativa. S'ha arribat a un augment del 8,53% respecte al setembre de l'any passat. De fet, és superior a qualsevol dada que hi havia hagut el 2025, que va començar amb uns 16.600 aturats i es va acabar amb uns 15.700 l'any passat. El gruix principal de l'augment del setembre prové de persones a qui no els consta cap ocupació anterior, 284, un 11% més que l'agost, seguits del sector de l'agricultura amb 118, un 10% més que l'agost, i l'indústria amb 29 i la construcció amb 17. En canvi, el servei s'ha baixat lleugerament. Han creat 24 llocs de feina. Per gènere, 9.700 demandants de feina són dones i 7.200 són homes. Aquest augment de l'atur coincideix amb una reducció a l'hora del nombre d'afiliats a la Seguretat Social. Ara són uns 225.000, 5.200 menys que l'agost, malgrat que s'ha creat 8.800 llocs de feina. El motiu és que molts d'aquests llocs són temporals. El Departament de Territori i l'Ajuntament de Sort han signat un conveni de col·laboració per construir 39 habitatges de protecció oficial a la capital del Pallars Sobirà. D'aquests 39, un 25% aniran destinats a joves menors de 35 anys i el consistori en podrà disposar d'un màxim del 10% per atendre necessitats socials. L'actuació té una inversió de 5,85 milions d'euros. L'alcalde de Sort, Baldo Ferrer, ha dit que es tracta d'un moment històric, assegura, per oferir una oportunitat d'habitatge als joves i la gent que vol arrelar a la comarca. Explicarem els detalls avui als següents informatius. I la Diputació de Lleida anuncia que restaurarà el castell d'Orcau al Pallars Jussà. L'actuació té un cost total de 386.000 euros i inclou els treballs de consolidació i recuperació de la volumetria de l'edifici amb la restitució de trams de mur i la consolidació de les parets existents i també de les esquerdes que s'hi han detectat. Parlament, la intervenció inclourà una excavació extensiva a l'interior del castell per localitzar els nivells de paviments i les estructures interiors, completar la delimitació del recinte i aprofundir en el coneixement de la seva evolució històrica. La diputada de Serveis Tècnics, Cristina Morón, ha explicat que els castells formen part del patrimoni històric de la demarcació i per això des dels serveis tècnics treballen per preservar-los i rehabilitar-los. Morón i el director d'àrea, Ivan Sabater, i s'han reunit amb l'alcaldessa d'Isona i Conca Dellà, Janina Vella, per preparar el projecte. El castell d'Orcau està documentat des del segle XI i respon perfectament al model de castell roquer d'aquella època. Està format per dos grups d'edificacions. En destaca el castell pròpiament, envoltat de diversos recintes defensius, i també hi ha l'església de la Mare de Déu de la Pietat.
1: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista et dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'ls fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
2: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
0: Moment d'ampliar titulars amb els que trobem a la premsa quan són 2:15 del matí. Segre destaca avui que el petit poble d'Estaon, a la Vall de Cardós, ha viscut els seus primers batejos en 36 anys. Són la Matilde i el Josep. Són nets de Josep Babot, de Casa Gori, i van rebre el sagrament a l'església de Sant Jaume per l'express desig dels seus pares. El rector Joan Díaz va oficiar el baptisme en una cerimònia íntima. Diari d'Andorra destaca avui que la presència de l'ós a Andorra va a la baixa. Aquest any s'ha identificat només 4 exemplars. Els plantígers que passen pel Principat cauen a la meitat respecte als detectats el 2025. La seva expansió havia generat preocupació entre agricultors i ramaders.

El periòdic del Separ destaca que la nova formació conservada Virtus reivindica en un escrit que Andorra mantingui la neutralitat quan els copríncips tinguin posicions divergents. La formació reivindica el paper institucional dels caps d'estat i situa la llengua, les tradicions i el patrimoni com a eixos essencials per mantenir la identitat del país. La Mañana parla de detenció de dos homes en relació a la presumpta mort violenta d'un home a la Bordeta. Els Mossos d'Esquadra han arrestat els individus, un dels quals té 18 anys, l'altre en té 43, fruit de la investigació que els incriminaria. A la investigació apunta que els presumptes assassins van deixar la víctima agonitzant.

I Roget destaca que Bellver de Cerdanya ha consolidat ja el segon curs de l'Escola Institut, que havia estat una reivindicació històrica del municipi per evitar que els més joves de la vila haguessin d'anar a la seu Puigcerdà. El centre educatiu inicia el curs amb 239 infants i alumnes, estrena aules d'ESO i desplega un model pedagògic basat en l'aprenentatge actiu i globalitzat. Obrim agenda, que aquests dies tenim diverses activitats o inscripcions, per exemple, per casal cívic i comunitari. Ja han començat les classes del període de setembre-desembre 2026, però encara hi ha inscripcions obertes. Exposició temporal als boscos de Pinegre, Tuixent, fins al dia 1 de novembre al Museu de les Trementineres. Segueixen obertes inscripcions a l'Escola de Teatre de la Seu, fan activitats de setembre a juny amb grups de totes les edats. Inscripcions també per l'Escola de Ciclisme Topadà, la nova iniciativa d'aquesta entitat. Es fa els dimarts, dimecres i dijous a 6:15 de la tarda i fins a 6:45 al nou camp Topadà a partir dels 4 anys. El centre d'atenció primària ha reprès les seves sortides Camina amb el CAP. Es fan cada divendres a les 9 del matí. Se surt des de davant del centre d'atenció primària i no cal inscripció prèvia, només cal presentar-s'hi. Oberta la tercera edició del concurs de microrelats de la Germandat de Sant Sebastià. La data màxima per presentar obres és el 8 de novembre. Club de lectura de la Llibreria i el Refugi Mississippi amb l'escriptora Núria Bendicho aquest dimecres a les 6 de la tarda. Concert de la Transinumància, càrrec del grup Porch Shop Boys, al poble de Taús, aquest dimecres a les 7 del vespre, al bar de Taús. Taller per aprendre a jugar a escacs, aquest dijous a les 4 de la tarda, al casal cívic i comunitari. Xerrada per donar a conèixer la recerca sobre el passat terrisseire de Castellciutat, que ha dut a terme la família Ticó. Se'n parlarà aquest dijous a les 6 de la tarda al local social de Castellciutat. D'aquesta qüestió en parlem avui amb més detall a l'informatiu. Presentació també dijous del llibre Naturalistes Morts, d'Anna Aguilar, a les 7 del vespre a la Llibreria del Refugi. Taller d'Agricultura Biodinàmica amb Joan Pagès, dissabte i diumenge vinents, a càrrec de la Fundació Planes Corts, a Bescaran. Festa del Roser de Tuixent. Arriba aquest cap de setmana. Dissabte hi haurà passejada col·lectiva pel camí de Vallseca, un quart d'una Vall de Llancers, a la una Vermú Popular, 6:45 espectacle Descobrint Pau Casals, a la Sala Cadí, missa a l'Església de Sant Esteve a les 7 del vespre, sopar popular a les 9 al Centre Cívic i ball amb el Due Mash Live Music al Garatge. Diumenge a les 9 del matí, jornada micològica amb Daniel Siscard. A les 12, representació del Verd Teatral als Llops d'Àngel Guimarà. I a les 6, concert de la Coral Fònica de Freixenet i la Coral Si Bemoll a l'Església de Tuixent. Exposició de pintura d'Albert Carnicer s'inaugurarà el 14 d'octubre vinent i es podrà veure fins al 10 de novembre a la Sala La Cuina. Taula rodona dones formatgeres entre la passió i el repte. Això ja serà la setmana que ve a les portes de la Fira, dimecres 14 d'octubre a les 7 del vespre a l'Espai Armengol. Teniu aquests i més temes ara mateix al web radioseu.cat/agenda.

0: Els esports d'aquí.
1: Ja ha començat la Lliga Femenina pel Cadí la Seu en bàsquet i ho ha fet amb derrota per 73-57 a la pista d'un dels rivals habitualment més difícils, el Menys Avenida de Salamanca. El Cadí va començar bé amb 11-16 a favor al primer quart, però el Menys Avenida va reaccionar 14-9 al segon període. Tot i això, el Cadí seguia guanyant el descans, però al tercer quart l'equip de Salamanca ja va marcar diferències, sobretot amb una alta anotació, amb un parcial de 34-16 al tercer període que va frenar les opcions del Cadí la Seu de disputar la victòria. L'últim quart ja va ser més igualat, però el Cadí ja no va tenir temps de remuntar. Per l'equip urgellenc, en aquest primer partit oficial de Lliga Femenina Endesa, han destacat Alessandra Orsili amb 12 punts i Alexis Donarski amb 11 punts. Ha estat el més destacat pel que fa a l'anotació en aquest primer partit, mentre que per l'avenida van ser decisives en Rebeca Mikulaiskova amb 17 punts i Stephanie Manolí amb 16. Pel que fa a la resta de partits d'aquesta primera jornada, l'altre equip català, l'Espar Girona, ha perdut de només 3 punts, 82-79, a la pista del Movistar Estudiantes. I el vigent campió, el València, ha perdut també. Hi ha l'Azul Marino Mallorca, equip que s'estrena a la Lliga Femenina, ha donat la sorpresa i s'ha imposat per 88-71 al València. Atenció, doncs, a aquest nou equip mallorquí de la Lliga Femenina. Pel que fa a la resta de resultats d'aquesta jornada, expliquem que el Lozano Gualheiris, que entrena Bernat Canut, ha perdut de només 3 punts, 66-63, amb l'Innova TSN Leganés, o que el Celta ha perdut a casa amb l'Inversus Guernica Vizcaya per 80-84, i finalment hi ha hagut victòria del Mireia Escotren a la pista de l'Encino per 53-72, el Casa de Montsaragos ha derrotat l'Impulso Estepona per 68-41, i el Baxi Ferrol s'ha imposat el Cotxabanc Araski per 82-77. D'aquesta manera és doncs com ha començat la Lliga Femenina de Bàsquet. Encara en bàsquet, aquesta jornada també ha jugat el Cedis Fausa, que ha disputat el seu primer partit, i en parlem en els següents informatius. També hi ha hagut l'estrena a casa del Club Hoquei Cadí, s'enfrontava el Lleidanet al Picat. Ara ens centrem en el futbol, perquè la Seu Futbol Club ha aconseguit el seu primer punt a la nova categoria, primera catalana. Aquest diumenge ha aconseguit un empat a 0 al camp del Porreig, que aquest any és el seu rival més pròxim geogràficament. A quarta catalana hi ha hagut victòria per 0-2 del Coll de Nargó al camp de l'Olímpic Artesa de Segre. La resta de partits es van jugar dissabte i, per exemple, hi ha hagut l'estrena i amb bon peu del nou equip amateur de l'Edford United. Ha vençut per 4-0 contra el Ribera d'Ondara, en partit jugat al camp municipal Emili Vicente. A tercera hi ha hagut, en canvi, derrotes de l'Organyà amb el Trem per 2-3 en el nou duel pirinenc ja de la categoria, i del Club Esportiu Oliana amb el Guissona. Van caure golejats per 0-6. En futbol sala, derrota de l'Atlètic Club La Seu amb el Tecnovit Alforja per 2-4 en el que era el primer partit com a local de l'Atlètic en categoria estatal a tercera nacional. Avui als esports explicarem més coses, com per exemple que s'ha disputat els campionats d'Espanya d'eslàlom al Parc Olímpic del Segre, i el Cadí Canoquea ha aconseguit el subcampionat per equips després d'haver sumat 6 podis individuals i 6 més en patrulles. Paral·lelament, l'equip urgellenc ha guanyat la Lliga Olímpica Sènior Masculina, fruit dels seus resultats al llarg de la temporada. Avui, als següents informatius, repassarem àmpliament tots els resultats que hi ha hagut en aquests campionats estatals que s'han disputat a casa al Parc Olímpic del Segre, i també expliquem que Josep Miret ha estat el guanyador ha aconseguit aquest dissabte la segona posició a la prova marató de l'Ultra Pirineu. Aquesta distància l'ha guanyat Alen Santa Maria, mentre que Robert Kemoy ha guanyat el bronze. I encara en curses de muntanya, recordem que aquest diumenge s'ha disputat la Foranca de l'As, una de les últimes proves del Cadí Circuit Fe, amb victòria de l'urgellenc Jordi Elis en categoria masculina i de Gabriel Lasalle en la femenina. El podi masculí el completaven Jordi Gallego i Max Nelo Salgado, i el femení Lídia Puyols i Marina Blanco. Una altra competició de la qual en repassem resultats amb més detall en següents informatius.
0: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.
1: Les 9:40, el dia ha tornat a començar en nuvolat, amb presència sobretot de núvols i boires a la Seu i a molts altres punts del Pirineu i del Prepirineu, i aquesta tarda, tot i això, aquest migdia s'espera que s'obrin clarianes i que el cel quedi més aviat entrenyinat. Pel que fa aquí a la Seu, també s'obrin clarianes a comarques veïnes, però això precedirà l'arribada d'un nou front, i és que aquesta tarda poden aparèixer un altre cop ruixats. Tot plegat farà que la temperatura màxima aquí a la Seu es quedi en 24 graus, també a Sort al Pont de Suert i Tremp, i en 22 a Puigcerdà. Possibilitat de ruixats dispersos, però que poden aparèixer en qualsevol punt del Pirineu i de gairebé tot Catalunya al llarg d'aquesta tarda, i que, atenció, poden tornar a ser intensos al litoral i prelitoral, on, com se sap, ja hi ha hagut ruixats molt intensos i inundacions al llarg del cap de setmana, especialment la nit de dissabte a diumenge. Per dimarts, demà el dia començarà enterenyinat, amb unes mínimes que es moran ja entre els 8 i 10 graus, ja pròpies de tardor, i nova tongada de ruixats per demà a la tarda, amb una situació molt semblant a la d'avui. Les màximes baixaran un pèl, es quedaran entre els 23 i els 24 graus en general, i per dimecres, d'augment, el Meteocat anuncia un dia assolellat, però en presència de boires al matí, i nou episodi de pluges per dimecres a la tarda. Dotze graus de temperatura aquest matí a la Seu, 14 a Organyà, 17 a Oliana, a Linyani a 13, a Puigcerdà estan a 9 graus, 12 a Sort, 14 i mig a Tremp, 13 al Pont de Suert i 11 i mig a Viella. I aquesta baixada es nota sobretot a alta muntanya, on aquest matí a tot just 6 graus i mig al Pic de Salòria, 7 a la Tosa d'Alp, 9 als refugis de Prat i Guiló i de Malniu, 7 al Port del Comte, 8 a Certescan, 7 i mig a la Bonaigua i 6 i mig a Vuitaüll.

0: La farmàcia de guàrdia aquests dies a la seu és la Barriós, carrer Sant Josep de Calassanç 3. Les 9:42, fins aquí aquest informatiu matí de Ràdio Seu d'aquest dilluns 5 d'octubre. Encetem la primera setmana completa d'octubre i, per cert, en els pròxims dies informatius parlem també d'aquesta casa perquè aquesta setmana comença ja la nova temporada de Ràdio Seu amb un gran nombre de programes. Molts d'ells són possibles gràcies als molts col·laboradors amb què segueix comptant l'emissora municipal. Avui, per exemple, tenim previst el programa Comerç en Sintonia a les 12 del migdia, entre d'altres. Anirem a donar més detalls d'aquesta nova temporada de Ràdio Seu al llarg d'aquesta setmana. Aprofitem per donar-vos les gràcies per seguir-nos.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

Ara, Cuciner és més a prop teu. Cuciner S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cuciner.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat la convocatòria d'eleccions generals anticipades per al diumenge 29 de novembre. El cap de l'executiu ha decidit convocar la ciutadania a les urnes després que el bloc de dretes de Junts, PP i Vox tombés el divendres al Congrés els dos decrets llei d'habitatge que el govern volia tirar endavant davant la greu crisi que afecta milions de ciutadans. Connectem ara amb la Maite Polo i explica'ns. Bon dia.
2: Bon dia. El president del govern, Pedro Sánchez, ha reconegut errors en aquesta legislatura i que no han aconseguit fer tot el que s'havien proposat, sobretot en matèria de desigualtat i accés a l'habitatge. Per fer més, ha dit, necessita renovar i ampliar el suport de la gent al seu projecte progressista. Per això ha anunciat la convocatòria de la ciutadania a les urnes el 29 de novembre, 9 mesos abans del marge que tenia per llei. Sánchez ha criticat el paper que ha jugat l'oposició.
3: Debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia, progresista, con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España. Por eso, tras informar como corresponde al jefe del Estado, he decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre de acuerdo a los plazos que establece la ley.
2: Pedro Sánchez ha admès que la legislatura no ha estat fàcil, tant per la situació dins del país com per la conjuntura internacional amb la tornada de les guerres a Europa.
1: Gràcies, Maite. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I Protecció Civil ha enviat un nou missatge d'alerta per alerta de pluges localment intenses i pel risc de desbordament de rieres a Vallès Oriental. La previsió avui és que hi hagi aiguats dispersos localment forts a punts del litoral i prelitoral i al quadrant nord. També es preveu que s'envia un nou alert a l'Alt Penedès, al Garraf, al Baix Llobregat, al Barcelonès, al Vallès Occidental, al Vallès Oriental i al Maresme i a la Selva. Per saber quina és la situació en el Vallès, connectem amb l'Adrià Rosell ràpidament. Què sabem de tot plegat? Bon dia.
4: Hola, bon dia. Fa escassament mitja hora hem rebut aquí al Vallès Oriental un NES Alert perquè en què Protecció Civil demanava el confinament a totes les persones per risc de desbordament de rieres. Aquest migdia, recordem que Montornès del Vallès ha sigut una de les poblacions més afectades i ha previst un minut de silenci en record del veí que ha mort a la matinada d'aquest diumenge a causa de les pluges torrencials. I aquest matí també a Montornès la consellera Sílvia Pane, que ha visitat l'EDAR, que és una de les depuradores afectades, una de les instal·lacions inundades, i des d'on ha remarcat que estan fent visita a diferents instal·lacions.
0: Notícies en xarxa.
5: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista et dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'l fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
6: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
7: Segueix tot el que passa a la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu a Ràdio Seu. Desenes de col·laboradors fan possible una temporada més la millor oferta radiofònica feta des de casa nostra. Escolta'ns al 107.2 de l'FM, a radioseu.cat o a través de la nostra aplicació per a telèfon mòbil. Radio Seu, propera a tu, oberta al món.

La UNED és la universitat amb els campus més grans d'Europa. Et permet estudiar sense limitacions i al teu propi ritme. Pots escollir entre més de 30 graus i dobles graus i gaudir de la seva metodologia semipresencial. Matrícula oberta a UNED.es. El termini finalitza el 21 d'octubre. Més info al centre associat de la Seu d'Urgell, telèfon 973-35-16-19, a la web unedseudurgell.es i a les xarxes socials. UNED, la teva universitat pública. Yeah.

niños traigan otra vida.

0: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
2: Les 11 i 2, bon dia. El 91% de participants a les jornades per l'excel·lència que s'han fet aquest divendres i dissabte a Terres de Neu consideren dolenta o com a mínim millorable la situació de la mobilitat del Pirineu i Aran. Alguns fins i tot la consideren molt dolenta. Un 71% opinen que hi ha una dependència excessiva del cotxe privat, la qual en molts casos no és per caprici, sinó com una obligació, atesa l'escassa oferta de transport públic i els seus horaris en general molt limitats i condicionats. La mateixa enquesta, en què hi han participat assistents i ponents del Pirineu, però també de fora de la regió, recull que un 60% de participants creuen que hi ha poques alternatives al vehicle privat per a joves, gent gran o persones sense cotxe, i un 55% denuncien que els horaris no s'adapten a les seves realitats quotidianes, al seu dia a dia. Pel que fa a les possibles solucions, el 70% creuen que podrien passar per un transport públic flexible i a demanda, amb l'objectiu que l'autobús arribi quan se'l necessita i no quan les circumstàncies ho permeten, i un 65% creu que cal prestar atenció a les necessitats de transport per a gent gran, mentre que el 56% ja afegeix a aquesta priorització la gent jove. Pel que fa a l'altre front actual de les comunicacions al Pirineu, el de la digitalització, només el 43% dels 100 estats considera que disposa d'una bona connexió a casa o a la feina. Un 41% en té, però amb talls i a velocitat baixa, i el 16% respon que en té poca o gairebé gens. Les mancances, a més, no apareixen només en zones remotes, perquè un 44% les detecta a casa i un altre 44% també en espais naturals o àrees disperses. Sobre les prioritats de futur, en aquest àmbit, el 35% assenyala la necessitat d'una millor cobertura de mòbil i un 30% aposta per un desplegament més gran de fibra òptica o la millora d'internet rural, amb d'altres sistemes alternatius a la fibra. Entre les innovacions que caldria dur a terme, les més valorades són que un 64% demana solucions per a gent gran o persones dependents i un 55% per a la població jove. Precisament al marc d'aquesta jornada s'ha presentat la nova taula de mobilitat de l'Alt Pirineu i Aran, impulsada pel Departament de Territori, i en què també hi participen representants de 21 entitats municipalistes, associacions, consorcis i empreses. Vol ser, segons han dit, un espai estable de coordinació i treball compartit per posar la mobilitat com un dels reptes estructurals actuals de l'Alt Pirineu i Aran. Al començament d'aquest any ja es va presentar per part del mateix departament l'enquesta de mobilitat quotidiana, que indica que el transport privat concentra encara més del 50% dels viatges a dins la regió pirinenca, mentre que l'altre gruix principal, 44%, correspon a, sobretot a desplaçaments a peu i en menor mesura en bicicleta, i només un 5% es fan en transport públic. L'Alt Pirineu i Aran s'ha integrat els d'aquests darrers anys a l'àmbit de l'ATM de Lleida. Això ha permès disposar d'un marc tarifari integrat que abasta tota la demarcació, però, en canvi, no cobreix d'altres comarques properes. Els Mossos d'Esquadra mantenen el dispositiu de cerca per localitzar un home que dissabte va retenir amenaçada mort la seva exparella en un habitatge del carrer Major de la Seu. Segons fons municipals, el presumpte agressor hauria fugit cap al Principat d'Andorra després d'escapar pels llosats del mateix edifici. Els fets van tenir lloc cap a les 12 del migdia, en el que és un dels vials més cèntrics de la capital urgellenca, i a més, l'incident es va produir en un moment de màxima afluència al mercat setmanal dels dissabtes. Tot plegat va fer que la intervenció policial generés molta expectació entre els veïns i visitants que hi havia en aquell moment a la zona. Agents dels Mossos d'Esquadra i de la Policia Municipal van acordonar l'edifici per impedir l'accés d'altres persones. En les hores següents, efectius de la Policia Catalana van seguir fent guàrdia a l'entrada de l'immoble. Segons les mateixes fonts municipals, l'home hauria accedit a l'habitatge la nit anterior amb un ganivet. La intervenció del veïnat, però, hauria permès alertar els cossos de seguretat. La conca que conformen el riu Segre i Noguera Pallaresa i la de l'Ésser Noguera Ribagorçana han entrat oficialment en situació de sequera perllongada. Així ho ha dit la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre a la presentació de dades del que ha estat el final de l'any hidrològic 2025-2026, que és en aquestes dates. La CHE ha explicat que en conjunt el 51% de la conca de l'Ebre ja està en sequera perllongada i per això des de l'organisme han advertit que les reserves comencen a baixar. Per això demanen cautela als consumidors. La conca ha rebut un 7% menys de precipitació darrerament, Tot i això, l'organisme creu que s'ha aguantat bé la campanya de reg perquè hi ha múscul després d'un hivern que havia estat excepcionalment plujós i amb molta neu i havia deixat els embassaments plens a vessar. Fins i tot havia obligat a fer molts desembassaments, alguns d'ells en grans preses com la de Rialp. Tot i que la tardor del 2025 va ser seca, l'hivern va estar marcat per temporals de pluja i neu que van suposar grans aportacions i reserves i han donat pas, això sí, un estiu en què en moltes zones de Catalunya ha estat extremadament sec i càlid.

0: I els esports, ja ha començat la Lliga Femenina de Bàsquet, ho ha fet amb derrota del Cadí la Seu a la pista d'un dels rivals potencialment més difícils, almenys Avenida. El resultat 73-57. El partit va començar bé pel Cadí, amb 11-16 a favor al primer quart, i va arribar al descans amb empat, però un parcial de 34-16 al tercer període va permetre almenys Avenida decantar el partit i acabar imposant-se amb relativa facilitat. En aquest primer partit, pel Cadí, han destacat Alessandra Orsili amb 12 punts i Lexi Donarski amb 11. L'altre equip català, l'Espar Girona, ha perdut de només 3 punts, 82-79, amb el Movistar Estudiantes, i també ha perdut per la mateixa diferència a l'Ozono Global Jairis, que entrena l'urgellenc Bernat Canut. Ha caigut amb el Leganés per 66-63. Una altra sorpresa d'aquest començament de Lliga ha estat la derrota del campió de les 4 últimes edicions, el València. Ha caigut per 88-71 i, a més, ho ha fet amb un equip que s'estrena aquest any a la màxima categoria, l'Azul Marino Mallorca. En futbol, la Seu Futbol Club ha sumat el seu primer punt a Primera Catalana i va empatar 0-0 al camp del Porreig, que aquest any és el seu rival més pròxim geogràficament. A Quarta Catalana hi ha hagut victòria per 0-2 del Coll de Nargó al camp de l'Olímpic Artesa de Segre, i dissabte l'Edford es va estrenar amb el seu nou equip amateur, anomenat Edford United, i a més ha començat amb bon peu, victòria per 4-0 contra el Ribera d'Ondara. Debuten a Quarta Catalana, tercera, derrotes de l'Organya amb el Tren per 2-3 i de l'Olian amb el Guissona per 0-6. Dissabte també va jugar en futbol sala l'Edic Club La Seu. Era el seu primer partit a casa a la nova categoria de tercera nacional i van caure per 2-4 amb el Tecno Vital Forja. El cap de setmana han passat moltes més coses a nivell esportiu, ara n'esmentem algunes, com per exemple que el Cadí Canoquea, que ha estat subcampió per equips al Campionat d'Espanya d'eslàlom al Parc Olímpic del Segre, ha sumat 6 podis individuals i 6 més en patrulles. A més, el Cadí ha guanyat la Lliga Olímpica Sènior Masculina, fruit dels resultats aconseguits al llarg de la temporada en competició estatal. També destaquem que s'ha disputat una de les últimes proves ja del Cadí Circuit Fer, la cursa La Foran Calas i Cerc, amb victòries de Jordi Alís i Gabriela Lasalle. El podi masculí el completaven Jordi Gallego i Maxnelo Salgado, i el femení Lídia Puyols i Marina Blanco. I parlament també s'ha disputat l'Ultra Pirineu, en què l'urgellenc Josep Miret ha aconseguit la segona posició a la distància de marató de muntanya. La prova l'ha guanyat en aquest cas Salent Santa Maria, i Robert Quemoy ha guanyat el bronze. De tots aquests i molts altres resultats del cap de setmana en parlem amb més detall en els següents informatius.
1: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.

0: La setmana torna a començar ennuvolada després d'un cap de setmana que ha estat marcat sens dubte per les fortes pluges i les inundacions que hi ha hagut al litoral i prelitoral català, sobretot a l'àrea de Barcelona, i que de fet encara continuen a aquesta hora. Torna a haver incidents avui dilluns al matí. No és el cas del Pirineu, que s'ha escapat d'aquesta situació, d'aquest front que ha arribat des de mar, i tot i això també ha plogut el cap de setmana, ho ha fet molt més bé i ha deixat uns quants litres de pluja. Pel que fa a la temperatura, a aquesta hora tenim 13 graus i mitja a la Seu, 15 i mitja a Organyà, 18 a Oliana i 14 a Alinyà. A la resta del Pirineu, 12 graus a Puigcerdà, 15 i mitja a Sort, 17 a Tremp, 14 al Pont de Suert i 15 i mitja a Viella. A alta muntanya es nota que ja aquesta baixada de temperatures amb 8 graus al pic de Salòria, 6 i mig només a la Tosa d'Alba, més baixa ara mateix, 7 i mig a Port del Comte, 9 al refugi de Malniu, 10 a Prat de Guiló i també a Sardescan, 9 graus a la Bonaigua, 8 a Vuitaull i 7 a l'estació d'Espot. I la previsió que indica que l'estabilitat no s'acaba ni molt menys. Pel que fa al Pirineu, avui el cel encara romandrà ennuvolat o com a molt entrenyat al migdia, però a la tarda s'obriran algunes clarianes en alguns punts, però en d'altres poden aparèixer ruixats. Uns ruixats que seran extensos i poden afectar ben bé tota la meitat nord de Catalunya, no només al Pirineu. Tot plegat fa que les temperatures ja comencin a moderar-se. Avui encara es pot arribar als 24 graus a la Seu, Sort, al Pont de Suert o Tremp, 22 a Puigcerdà, i aquesta nit vinent les mínimes ja es mouran en general per sota dels 10 graus. Es pot arribar fins al 7 al Pont de Suert o 8 a Puigcerdà. Demà el dia començarà ennuvolat i amb algunes boires, i demà a la tarda nova tongada de ruixats i la mateixa tònica per dimecres. Matí amb boires, més estones de sol després, però nou episodi de ruixats per dimecres a la tarda, que serà un cop més extens. Pot afectar gairebé tot Catalunya. La farmàcia de guàrdia a la Seu aquests dies és la Barrios, carrer Sant Josep de Calassanç 3. Fins aquí aquest butlletí, les 11 i 12 minuts. D'aquí un moment arriba l'entrevista del dia, i avui aprofitem per dir que ja comença la promoció 2026-2027 de Ràdio Seu, un any més, amb un gran nombre de col·laboradors, als quals els donem les gràcies per fer possible aquesta completa programació, i que podeu escoltar especialment a la franja del migdia. A les 12 del migdia tindrem cada dia programes de col·laboració setmanals, quinzenals o mensuals, i també a la franja de les 6 de la tarda amb els miniespais, i al vespre amb espais, alguns d'ells ben veterans, com Futbol d'aquí, Més Futbol, Perspectives, No t'ho acabis o Bàsquet de 3. Són algunes pinzellades de tot el que tenim preparat per aquesta completa programació, com dèiem, per aquesta nova temporada. Aprofitem per donar-vos les gràcies per seguir-nos i acompanyar-nos.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

Ara, Cousiner és més a prop teu. Cousiner S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cousiner.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.

0: Sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
1: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
2: Ràdio Seu, 107.2 FM.
3: L'entrevista del 120% Ràdio amb Pep Graell.
4: Molt bon dia. Aquest matí migdia, a l'entrevista del dia, conversem amb Joan Rivera, és barber a la barberia perruqueria del carrer Major número 28 de la Seu d'Urgell, la tercera generació al capdavant d'aquesta barberia gairebé centenària, i és que es va inaugurar l'any 1928. Avui conversem amb Joan Rivera, 1 de desembre, es jubile. A Ràdio Seu ens volíem fer ressò d'aquesta bona nova, Joan. És una bona notícia el fet d'aquest jubilis?
5: Bueno, sí, però no tant. Em jubilo, però no hi ha relleu. Ara es tracta, pues, això de mirar si algú l'interessa.
4: Aquí està, el que volíem destacar és el fet de que, bé, poder arribar a la jubilació és una bona nova per a tothom, però el fet és que la barberia, després de gairebé 100 anys, està a punt de tancar portes, i per tant, doncs, hom se n'ha volgut fer ressò, i ja suposo molta gent, no?, que t'ha vingut a veure aquests últims temps per recordar, doncs, aquests moments que havia viscut aquí a la barberia.
5: Sí, bueno, aviam, la major part dels clients que em venen ja són de fa anys, i bueno, tots estan que no saben on aniran quan plegui. Però bueno, barber, en queda un en el poble. Bueno, en quedarà un. Però s'han obert moltes barberies d'aquestes últimament, que no sé si tots tenen el títol de barber.
4: Parlem una mica dels orígens, perquè recordàvem que fa 51 anys que ets barber i vas començar com a aprenent, va ser l'any 1975, i doncs el que fas és donar relleu al pare, en aquest cas, i el pare va ser també, en aquest cas, doncs, una persona que va començar també, igual que tu, no?, aprenent d'un anterior barber. Explica'ns una mica la història de l'establiment.
5: Bueno, aviam, el local... Això havia sigut una agència de transports, el Ràpido de la Cerdanya, i el 28 un tal Martret va muntar la barberia. El meu pare hi va entrar d'aprenent el 32 o 33, em sembla, i el 34 el Martret va traspassar el local amb un Joan Pintor. El meu pare, bueno, després de la guerra i de la mili i tot, va tornar ja de mosso amb el Pintor, fins que el Pintor va traspassar la barberia al 60 i pico, que se la va quedar el meu pare, i bueno, des de llavors, després d'ell, jo. I així anem.
4: Això va ser el 75, i vas començar com a aprenent, et vas formar com a barber?
5: El 75 vaig començar l'aprenentatge, o sigui, bàsicament mirar i escombrar. Però bueno, a partir ja del 80, ja després de la mili, pues bueno, ja em vaig quedar aquí fixo, bueno, em vaig treure el títol de perruquer a Barcelona, i ja em vaig quedar aquí fixo. I bueno, fidem des de llavors.
4: Bé, és un local entranyable, un local molt especial, precisament per això, no?, perquè ha mantingut aquest estil, aquesta essència, no?, de les antigues barberies, i podem trobar molts objectes, molts, que són de l'època del pare, deduïm.
5: Sí, sí. Bueno, la major part, a part les llums, que els fluorescents són el més nou, el resto és pràcticament tot d'origen, dels anys 20-30.
4: De fet, nosaltres penjarem fotografies juntament amb el que és la publicació d'aquesta entrevista i podeu veure doncs rajoles hidràuliques, butaques de pell, objectes, bé, que ens recorden doncs una altra època, no? Suposo que molts són pràcticament un petit museu, no? No sé si de tots en fas ús, però entenc que molts són això, no? Venen a donar a conèixer una mica l'evolució de la barberia, de la peluqueria.
5: Bueno, sí, les màquines manuals ja no es fan servir, ara s'usa l'elèctrica quan s'ha d'usar la màquina, però les botelles pues són ja peces de museu, ja això no s'usa gaire, però sí, no, encara s'usa la major part. I clar, les eines en si no han canviat massa, tisores, navalla... Ara les generacions joves usen més la màquina per tallar en lloc de la tisora, però això, la feina no ha canviat tant. És de les feines que no s'han pràcticament mecanitzat.
4: Val a dir que apuntaves és la única barberia, o només de fet ara n'hi ha un parell aquí a la Seu d'Urgell, de les que ja fa anys i panys, no?, de que estan establertes aquí, capital de l'Alt Urgell. Com ha evolucionat el món de la barberia i la peluqueria? Perquè, de fet, és un negoci que no falta mai, no? Peluqueries i barberies n'hi ha arreu, i aquí la Seu també.
5: Bueno, ara hi ha hagut aquesta florida de barberies, barber shop, però, de fet, abans hi havia moltes més barberies, perquè, bueno, a part de que el cabell es duia més curt ja de promig, de moda, hi havia molta gent que s'afaitaven. Les màquines elèctriques i les cuchilles no eren tan bones com ara. I, bueno, hi havia també, bueno, per cada barberia, això sí, hi havia 3 o 4 peluqueres. I, bueno, clar, abans era... diguem, el negoci era separat, peluqueria d'homes i peluqueria de dones. En un moment donat van decidir que s'ajuntessin i totes les peluqueries són tècnicament unisex. Passa que, clar, el barber per posar-se a fer dones necessita un munt de material i de tot, i les peluqueres per posar-se a fer homes, doncs la major part es van comprar una màquina elèctrica i tira pel dret. I aquests barbers que s'han muntat ara, bueno, pel que em va dir un, està afaitat, ho fan amb màquina elèctrica. O sigui que ja... no sé si se'n pot dir barbers de debò, però és el que hi ha.
4: Volíem donar a conèixer el fet de que la barberia s'inaugurés en l'any 1928, que és un espai, com bé explicàvem, únic aquí a casa nostra, i que també està sembrat de pintures, que és quelcom segurament la gent també li sorprendrà. Són del pare.
5: Sí, el meu pare, bueno, era aficionat a la pintura, i bueno, els dies de festa i els ratos perduts, pues, anava pintant. I total, pues, bueno, tenim uns quants quadros, alguns de guapos. Encara que, bueno, avui dia en pintura i art en general no es pot dir si això és bo o és dolent. El més que es pot dir és això m'agrada o no m'agrada, perquè ja tot s'hi val. Però això, té uns quants quadres.
4: Convidar-vos a venir aquí a la barberia Rivera, al carrer Major número 28, si voleu descobrir un espai únic que ha mantingut l'essència del que és una barberia del segle passat, ben bé, del que dèiem, no?, una barberia centenària, doncs aquí la trobareu. De fet, volíem destacar això mateix, no?, que hi ha molts clients que ja eren del pare i que continuen vinguent aquí a la barberia.
5: Bueno, sí, uns quants. És, bueno, el pare també ja va morir fa 36 anys i bueno, els clients van aguantant. Aquest mes s'ha mort el primer client que vaig arreglar jo sol, que no va haver de retocar el meu pare, el Galí, Ramon Galí. I bueno, anem caient.
4: Va ser complicat als inicis? Era molt exigent el pare?
5: Déu-n'hi-do, sí, aviam. Ara també hi ha una manera de fer les coses molt elàstica, però llavors s'havia de fer, bueno, almenys el meu pare exigia que es fes les coses bé, amb una mica de meticulositat.
4: I quan el Joan Rivera ha d'anar al barber o al peluquer, on va?
5: Pues bueno, tinc algun company de l'acadèmia encara a Barcelona i bueno, així aprofito per escapar-me.
4: Bé, parlant de la història, del passat, del present, i volia parlar del futur més immediat, explicant això, que el dia 31 de desembre d'aquest any, 2026, si no hi ha res de nou, et jubiles. Vols traspassar el negoci? Què és el que imagines? Has rebut alguna oferta en aquests darrers dies, setmanes, mesos?
5: Bueno, ja sí, hi ha hagut algun tanteig. No sé, aviam, alguns de, per canviar o per comprar-lo. Jo preferiria que seguís la barberia tal com està. Ja ho veurem. Això depèn dels altres. M'agradaria, pues, o traspassar o llogar o la barberia i aviam, sí que serà.
4: Suposo que moltes anècdotes, moltes converses, moltes xerrades, no? Aquests 51 anys aquí al carrer Major 28.
5: Sí, bueno, aquesta és una feina que està molt bé perquè pots anar parlant mentre treballes, coneixes gent molt interessant, tens converses molt interessants també de vegades. És una feina interessant.
4: I el tipus de client, estem parlant només d'homes en tots els casos, es van renovant les generacions que passen per la barberia? Dies que cada cop la gent, doncs, té més una parella elèctrica a casa, no sé si s'afaita menys que es feia abans, apuntaves també?
5: Bueno, s'afaiten menys, alguns que s'arreglen la barba, però no sé, és quasi tothom, és, alguna dona m'ha vingut, alguna, a afaitar-se el cap. Déu-n'hi-do, hi ha una feinada a afaitar un cap. Però bàsicament és això, són homes. No hi ha gaire relleu de clientela. Primera, perquè jo no sé promocionar-me a internet, i avui dia el que no està a internet no existeix. Però clar, la cosa va començar quan van convertir totes les peluqueries en unisex, que fins allí, doncs, les nenes anaven amb la mare a la perruquera i els nens anaven amb el pare a l'orbe. I a partir d'allí els pares se'n van desentendre i el nen anava a la perruquera amb la mare. I clar, quan van créixer seguien a la perruquera, normal, molt normal. Però bueno, ara ja ha tornat a haver una mica de florida amb això dels hipsters, les barbes també, que s'ha tornat a posar de moda la barba, i bueno, es va treballant encara, sí.
4: Han canviat molts els estils en els últims 50 anys?
5: Bueno, han canviat, però amb modes i això, clar, tampoc no hi ha tantes variants. Les modes són cícliques, vull dir, s'exagera alguna moda antiga, ara mateix aquestes tallades tan de moda, de rapat pels costats i tal, no són tan diferents de lo que es feia al segle XIX, que en deien l'aparició, no l'Amadeo. Vull dir, no, ja hi va haver una evolució, però és cíclica. Van tornant modes, es van amb lleugeres variacions, vull dir, algun canvi, no. No és ben bé exactament el mateix que es feia fa 40 o 50 anys, però tampoc no és massa diferent.
4: I en Joan Rivera té un estil particular, o és el client el que demana i per tant, doncs, és el que proposa l'estil?
5: Bueno, aviam, el client és el que demana com ho vol. Això sí, és que ho sap, clar, n'hi ha, sobretot jovent, que és allò de, no sé, algo nou, algo divertit. I dius, bueno, una cresta de tres colors. Però no, en general, la major part ja tenen més o menys una idea de com ho volen. I bueno, pues és això, anar-se adaptant a cada client a l'estil que li agradi.
4: I un barber o un perruquer s'ha de formar, s'ha d'anar formant al llarg dels anys per, doncs, això, adaptar-se als canvis de les modes i estils?
5: Sí, bueno, aviam, a l'acadèmia o l'aprenentatge s'aprèn les tècniques, després pues és qüestió d'anar-se adaptant als canvis d'estil, a cada client, perquè, bueno, n'hi ha que els agrada parlar, n'hi ha que no els agrada, t'has d'anar adaptant a cada client als seus gustos.
4: Perquè la gent es faci una mica la idea del local, la volíem preguntar, doncs, si hi ha alguna màquina o algun aparell que sigui destacat, que ens puguis donar a conèixer, explicar-me això, que hi ha moltes ampolletes, entenem que són de perfums, però hi ha altres màquines que desconeixem. Ens pots fer una mica, perquè la gent es faci una mica del que veus, una mica la idea?
5: Bueno, màquines, a part les màquines de tallar manuals i les elèctriques, pues bueno, tinc un microvisor per analitzar l'arrel dels cabells, per veure per què cauen, i bueno, per escriure el tractament que toque. Això, bueno, era de la casa Eugen, que va ser la pionera en tractaments de cosmetologia, i bueno, a part d'això, bueno, al magatzem de dins hi ha una màquina de fer la permanent de quan encara s'havien d'enxufar amb unes pinces elèctriques. Prehistòrica, clar, quasi.
4: Les butaques també són força antigues.
5: Sí, bueno, els sillons són del 28, ferro colat. Oh, són dels que duren.
4: No. Sí, de fet, això apuntaves, no?, que avui en dia hi ha una obsolescència programada, no?, de segons quins materials, i no era el cas, no? Abans, quan, de fet, tot el que tens aquí al local és prou antic, no? Per tant, doncs, el que es feia abans realment es feia amb tots els sentits.
5: Sí, bueno, és això. Abans feien les coses perquè duressin, i ara pràcticament tot el que es fabrica té la vida contada. Llavors, el sistema... els empresaris volen calés i cada cop en volen més. Però bueno, de totes maneres, els sillons necessitarien algun repàs, una mica. Quasi 100 anys gasten, vulguis o no.
4: Certament requereixen manteniment, però val a dir que són els mateixos que hi havia ara fa 100 anys en aquest espai, al carrer Major número 28. Avui parlem amb Joan Rivera per donar a conèixer, doncs, el fet que jubili el dia 31 de desembre. Què passaria el dia 1 de gener? Vindràs igualment aquí al local, continuaràs tallant i afeitant, tot i que no sigui potser aquí al carrer Major 28?
5: Aviam, un cop jubilat ja no es pot fer res, si no te retiren la pensió. No està la cosa. Però bueno, si no s'ho queda ningú, bueno, seguiré venint, encara que només sigui a fer netejar una mica i no sé. No. Tant, si no s'hi queda ningú, el que passarà serà això, que s'haurà d'anar venent. Ja tinc oferta per un parell de sillons, per algunes cadires, algun quadro. I bueno, és això. S'haurà d'anar traient el qui vulgui.
4: Què és el que més valores d'aquests 51 anys com a barber, com a perruquer? La proximitat amb la gent, les moltes experiències, suposo, que has viscut?
5: La gent que he conegut, les converses que he tingut, algunes, sí, ja t'he dit, molt interessants. És una feina que és agradable. També, clar, tot depèn de com t'ho agafis. Però, bueno, hi ha feines pitjors.
4: Per qui encara no hagi vingut mai aquí a la barberia, recorda'ns els horaris, perquè si algú s'està pensant de venir doncs, a afeitar-se, a tallar-se el cabell, quan t'hi podem trobar?
5: Bueno, al matí de 10 a 2 i a la tarda, bueno, de moment, de 5 a 9. Quan canvien l'hora, canviem l'horari d'hivern i seria de 5 a 8 a les tardes.
4: Perfecte, doncs ja ho sabeu. Vols fer una crida? Potser hi ha gent que ens està escoltant que no sap que et jubiles, que potser té molt present aquest espai, aquesta barberia, que voldria continuar el negoci.
5: Bueno, si hi ha algú que tingui a les mans una idea de l'ofici i li interessa, pues bueno, que vingui i es pot parlar del tema. Ja. No sé... Podrien anar venint i veure com funciona, conèixer algun client, si volen, si els interessa, va. Això, tot es pot parlar.
4: Doncs aquí la invitació, si voleu no només conèixer l'espai, sinó continuar el negoci en aquest espai, al carrer Major 28, doncs us desplaçar i doncs a conversar amb el Joan Rivera, amb el qual conversem avui a l'entrevista del dia. Joan, moltes gràcies. Gràcies pels 51 anys de carrera aquí a la barberia. Per cert, Alta Peluqueria, ens explicaves, era el títol, no?, que podem veure a l'exterior i té un motiu.
5: Sí, bueno, està a 4 metres 30. La peluqueria és alta, realment.
4: I quan abans es parlava d'Alta Cosmètica vas voler doncs, apuntar
5: sí,
4: això.
5: Bueno, hi havia allò Alta Costura i tal, doncs, bueno, el meu pare li va fer gràcia de posar doncs, Alta Peluqueria. Mira, amb la broma afegida de que és realment alta.
4: Doncs si voleu venir a veure l'espai ja ho sabeu. És... la barberia del Joan Rivera, aquí en el carrer Major número 28. Gràcies de nou per tota l'estona que ens dediques, per tots els anys doncs, aquí, al peu del canó, a la barberia, i per ficar-nos a tots una mica més endreçats, com pertoca. Gràcies, fins aviat.
5: Moltes gràcies. Bon dia.

0: Matricula't a la UNED i marca el teu propi ritme. Tu decideixes què estudiar, com i a on. No hi ha nota de tall. N'hi ha prou amb l'aprovat de la EBAU o el grau superior de la FP. Tens més de 30 graus i dobles graus per escollir. Matrícula oberta a UNED Ponès. El termini finalitza el 21 d'octubre. Més info al centre associat de la Seu d'Urgell. Telèfon 973 35 16 19. A la web unedseudurgell.es i a les xarxes socials. UNED, la teva universitat pública.
1: Ets pare o mare de l'Alt Urgell i vols que el teu fill o filla descobreixi el ciclisme? Gràcies a la cessió d'un nou espai per part de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, el Club Ciclista Tu Pedala estrena aquest setembre unes instal·lacions pròpies per fer créixer el ciclisme a la comarca. Grups d'iniciació a partir de 4 anys, els dimarts, dimecres i dijous. I per als més atrevits, cross country i enduro, amb entrenaments de base i de competició. Tot amb monitors titulats per la Federació Catalana de Ciclisme, perquè la seguretat i l'aprenentatge vagin sempre de la mà. Tu pedala, pedalejant cap al futur, amb el suport de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell. Informa't a Instagram, @tupedalacc o al telèfon 633 66 28 40.

0: Les 12 i 3, bon dia, en titulars, les notícies a Ràdio Seu, les ampliem a la una. Els participants a les jornades per a l'excel·lència consideren que el transport públic al Pirineu no està adaptat a les seves necessitats quotidianes. La gran majoria posen de relleu que es manté la dependència obligada del vehicle privat, que els horaris de pas solen ser molt limitats i que cal més oferta per a col·lectius com gent gran i joves. La mobilitat, tant viària com digital, ha centrat l'edició d'enguany. I en el marc d'aquestes jornades també s'ha constituït la taula de mobilitat justament de l'Alt Pirineu i Aran, en forma d'en part inicialment representants de 21 entitats municipalistes, associacions, consorcis, empreses i el Departament de Territori, que és qui l'ha impulsat. Els Mossos d'Esquadra busquen un home després que va amenaçar de mort dissabte la seva exparella a la Seu d'Urgell. L'home hauria escapat cap a Andorra després de retenir la dona en un habitatge del carrer Major. Els fets van despertar expectació perquè es van produir en ple mercat setmanal. El riu Segre ha entrat oficialment en fase de sequera perllongada per la calor i la reducció de pluja a l'estiu. En la mateixa situació estan la Noguera Pallaresa, la Noguera Ribagorçana, l'Éssera i la Garona. La Che recupera la crida a moderar el consum d'aigua, tot i que valora que s'ha superat bé el període de rec gràcies a les reserves de la primavera. Neix l'espai de la persona cuidadora a la Seu d'Urgell i Oliana. Els nous punts de trobada oferiran mensualment suport, informació i recursos per gent que dedica part del seu temps a la cura d'altres. El Departament d'Educació ha solucionat les substitucions de delegats sindicals de CGT als instituts de la Seu d'Urgell i Tremp. S'ha fet ús d'unes hores soltes de 200 majors de 55 anys. D'aquesta manera es podrà compaginar el fet que aquests representants tenen dret a un terç i que el Departament aposta per potenciar horaris més complets. L'atur ha encadenat 4 mesos seguits d'augment a Lleida, el Pirineu i Aran. Ara a la demarcació hi ha 16.910 persones sense feina, unes 2.000 més que al maig. La xifra actual també supera l'estat tot l'any 2025. El govern i l'Ajuntament de Sort han signat un conveni per construir 39 habitatges de protecció oficial. La nova promoció s'aixecarà a partir d'una estructura que va quedar mig construir i suposarà una inversió de 5,8 milions d'euros. La Diputació de Lleida impulsa la restauració del castell d'Orcau. L'actuació té un cost de 386.000 euros i inclou treballs per restituir i consolidar els murs de l'edifici, que ja estava documentat al segle XI. I avui també explicarem que l'Espai Armengol presenta els resultats de la recerca sobre la família Terrixari de Ticó de Castellciutat, una activitat que serà presentada per Gaitán Estopinyà i Natàlia Martí i tindrà lloc aquest dijous a la tarda al local social del poble. S'ha inclòs a la programació de les Jornades Europees del Patrimoni. I als esports repassarem alguns dels molts resultats destacats que ha donat el cap de setmana, marcat, entre d'altres coses, per l'inici ja de la Lliga Femenina Endesa de bàsquet. El Cadi la Seu ha debutat perdent a la pista d'un rival habitualment difícil, almenys avenida per 73 a 57. D'aquesta primera jornada també cal destacar que l'altre equip català, l'Espar Girona, ha perdut de 3 punts, 82-79 amb el Movistar Estudiantes, i també ha perdut de 3 punts l'Ozono Global Jairis amb la innovata Xenia Leganés. El Jairis és entrenat un any més per Bernat Canut. El resultat 66-63. Una altra sorpresa de la primera jornada ha estat la derrota del campió dels darrers 4 anys, el València, contra un debutant, l'Azul Marino Mallorca, per 88-71. En futbol, el seu futbol club ha sumat ja el seu primer punt a primera catalana aquest diumenge, empatat a 0 amb el Porreig. Quarta catalana, victòria per 0-2 del Coll de Nargó al camp de l'Olímpic Artesa de Segre. I en partit jugues dissabte, l'Edford, el nou equip amateur de l'Edford ja ha debutat, l'Edford United, ho ha fet a més amb victòria 4-0 contra el Ribera d'Ondara en partit de quarta catalana. A tercera, derrotes de l'Organyà amb el Tremp 2-3 i de l'Oliana amb el Guissona 0-6. I en futbol sala, l'Atlètic la Seu ha perdut per 2-4 amb el Tecnobit Alforja en el que era el seu primer partit com a local a la nova categoria tercera nacional. El Cadí Canoe Kayak està subcampió per equips al campionat d'Espanya d'eslàlom que s'ha disputat aquest cap de setmana al Parc Olímpic del Segre. Hi ha hagut 6 podis individuals i 6 més en patrulles per l'equip urgellenc que simultàniament ha guanyat la Lliga Olímpica Sènior Masculina. També comentem que Jordi, Alicia i Gabriel Lasalle s'han imposat a la cursa de muntanya a la Foranca de l'As i que el podi masculí l'han completat Jordi Gallego i Maxnelo Salgado i el femení Lídia Puyols i Marina Blanco. I parlament aquest cap de setmana també s'ha disputat l'Ultra Pirineu en què hi ha hagut podi urgellenc. Josep Miret ha aconseguit el segon lloc a la modalitat de marató en què ha guanyat Alen Santa Maria. Tercer ha estat Robert Kemoi. Als nostres perfils i xarxes socials podeu trobar imatges de moltes d'aquestes notícies que hem comentat i d'altres, com per exemple, recordem que s'ha acabat aquest diumenge a la festa de la gent gran, que inclús un any més al Vall Cerdà Intergeneracional, i ahir la salutació institucional i el dinar popular. I pel que fa al temps, la setmana ha tornat a començar amb núvols i boires. Ara s'obren clarianes, com de fet ja s'havia anunciat a la previsió, però precediran l'arribada de noves tempestes aquesta tarda. Ja s'espera una màxima que a migdia al voltant dels 25 graus, nou ruixats aquesta tarda, i atenció si s'ho ha de desplaçar perquè continuen els problemes, sobretot al litoral i prelitoral català, on aquest matí torna a haver inundacions fruit de les fortes tempestes que hi ha hagut les darreres hores i que encara hi continua havent ara. Demà, situació molt semblant, matí amb cel entrenyat o ennuvolat i tarda amb nous ruixats tant al Pirineu com a tota la meitat nord de Catalunya. Tancarem aquí aquest butlletí informatiu. Tornem amb més notícies ampliades a la una a l'informatiu migdia i recordem que avui ja comença la nova programació de Ràdio Sau per la temporada 2026-2027. Al llarg de la setmana anirem anunciant tots els espais de l'emissora, molts d'ells possibles gràcies al gran grup de col·laboradors que tenim aquí a Ràdio Sau, i comencem avui amb el programa Comerç en Sintonia. En aquesta primera edició conversem amb Esther Barquer, tècnica de promoció econòmica de l'Ajuntament de Granollers, sobre un curs que donen a conèixer també aquí al Pirineu. L'escoltem tot seguit. Fins ara.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

Ara, Cuciner és més a prop teu. Cuciner S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cuciner.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.

0: Hola, sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
1: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: Molt bon dia. Aquest matí migdia encetem la nova temporada del programa Comerç en Sintonia i ho fem aquest dilluns tot conversant amb Esther Barquer, és Community Manager i formadora. Benvinguda, Esther.
1: Hola, gràcies.
0: Avui per parlar d'Instagram i ho fem per donar a conèixer un taller, un curs que es va fer el passat dia 24 amb el títol Instagram per a empreses de publicar a Comerç. Per tant, Instagram avui és la protagonista en el Comerç en Sintonia aquest dilluns, un programa que podeu recuperar, com sempre, a la carta, com tots els programes de Ràdio Seu. Esther, bé, és un món aquest que obre les portes al comerç en línia, però què és el més important que hauria d'aprendre una persona que comença a utilitzar Instagram professionalment?
1: Doncs no només utilitza Instagram, perquè ens han centrat molt i moltes empreses es centren només en Instagram, però hem de saber que també hi ha Facebook, perquè és la mare d'Instagram, i també hem de saber que hi ha la fitxa de Google, que també és importantíssim, perquè quan cerquem o quan les persones cerquen un producte que busquen o qualsevol servei, ho estan buscant a Google. Llavors també hem de tindre aquesta fitxa controlada i per mi serien les tres més importants segons el sector que estem. I després no ens podem oblidar de LinkedIn, que també és una de la xarxa més professional que hi ha en aquest moment, depenent del servei que estem venent.
0: Durant la sessió vas abordar aspectes clau com la configuració d'un perfil d'empresa professional, la creació de continguts de valor i l'ús efectiu de formats com els Reels, les històries o les publicacions convencionals. Per algú que és nouvingut a les xarxes socials i més doncs, en aquesta Instagram, per on començar?
1: Primer que tot, jo començaria per tindre un bon perfil, val? Que hi hagi el nom ben escrit, la categoria jo li posaria emprendedor perquè així, i que no es vegi el perfil perquè així podríem tindre totes les músiques que vulguem de YouTube que estan connectades a Instagram. Tindre un bon escrit a la biografia, explicar què som, què fem, perquè moltes a vegades entro en perfils i llegeixo i no sé a què es dediquen. Després, si tinc un logo, fica el logo, no fica una foto de l'establiment, perquè l'establiment amb un mòbil no es veu. Llavors fica el logo ben emmarcat i ben enquadrat. I després també comencem amb les publicacions, però podríem deixar-les destacades el que explica sobre nosaltres, qui som, què fem i què trobaran a la nostra empresa. Per començar, seria importantíssim això. I després, jo el que recomanaria que al mínim s'haurien de fer dues publicacions a la setmana. I aquestes publicacions també se poden ja compartir històries. Doncs amb dues publicacions ja tenim dues publicacions i dues històries. Han de tindre clar que una publicació és un contingut que quedi fixe al nostre perfil, que la història quede a les redonetes que, de l'inici que durin 24 hores, que un reel és un vídeo que quede al nostre perfil

0: habituals que detectes en els comptes d'empreses i dels petits negocis?
1: Primer que tot, el primer error és la presentació. No trobo presentacions a les empreses. No sé a què es dediquen. No fan publicacions. A vegades ara he vist molts perfils que només fan històries i deixen el perfil fa 3 mesos que no publiquen. Jo quan veig un perfil que fa 3 mesos que no publica, per mi que està tancat, penso que aquella empresa està tancada. Llavors amb això hem de vigilar molt, perquè això també és el que ens posiciona a Google. Doncs això és dels primers errors. Després, que no segueixin la línia estètica, com te diria, doncs ni el colors del logo, per exemple, ni tipografies, fiquen lletra contínuament a les imatges, però que no tenen res a veure amb el seu estil. Fiquen músiques com avui pot ser rock, demà pot ser una samba. No, s'ha d'agafar tot en si un perfil que sigui nostre. A la meva empresa és aquest estil de música, aquesta tipografia i aquests colors. I això és important també. És el que trobo més d'errors en aquest cas.
0: En el marc d'aquesta sessió, l'objectiu passava per entendre què publicar, generar confiança, convertir seguidors en clients, sortir amb idees reals. No sé si vas tenir bona acollida. Quins són els reptes que et plantegen, et van plantejar en aquest curs?
1: Va haver molt bona rebuda i moltes preguntes. Jo quan pregunten les persones que venen als tallers meus, me sento satisfeta perquè dic, ei, aquí en trauran molt, perquè jo dono sempre tot el que jo sé, perquè penseu que l'algoritme, les novetats que van venint, ja sempre hi ha coses noves, però la base ja és la mateixa de fa molts anys, eh? Però me'n vaig donar compte que una de les coses que fa més por a tothom és fer-se vídeos. I jo, clar, jo els dic, no cal fer-te un vídeo i quedar-te al davant o gravar-te tu. A vegades podem gravar el producte i amb micro, sobretot, perquè quede molt millor el so, doncs gravar veu en off del que estem explicant i alternar amb música. I aquests vídeos són molt més agradables. Això és el que els feia com una mica més de respecte, perquè la gent no ens agrada veure'ns amb els vídeos. Jo quan faig un vídeo, sempre ho dic, jo després no ho miro. Si sé que he dit el que tenia que dir i és com jo volia que quedés, no me'l reviso perquè no m'agrada ni la meva veu i a vegades fas algun gesto que no t'agrada. Ei, l'important no és com nosaltres sol quedem, sinó que la informació que volem transmetre. Perquè quan la gent ens veu a nosaltres un moment o sent la nostra veu, pot ser un punt de confiança perquè vinguin. Perquè els estem dient qui som, què fem, però amb la nostra veu. I sabran en qui es trobaran quan vindran.
0: Així doncs, generar confiança és l'objectiu primer, convertir els seguidors en clients, el segon.
1: Sí, exacte. Primer confiança i després que el seguidor pugui ser un client, un possible client. I és així, ara funciona així. Abans passejàvem pel carrer, veiem l'aparador i entràvem. Ara no, ara quasi tot ho mirem per Instagram, per les xarxes socials, si algú ens agrada, veiem aquell perfil, si a més ens transmet confiança d'aquella persona, doncs és molt més segur que anirem a per lo que aquell producte ens ha llamat l'atenció.
0: I quins consells donaries per generar doncs, aquest contingut? Molt sovint expliques que qui publica no sap què publicar, no té massa idea, per on començar també en aquest sentit?
1: Jo recomano que es faci una mica de tot. Doncs els reels. Primer, són 3 segons per enganxar. Els demés, si dura una miqueta més, clar que sí que ha de durar, però els 3 primers segons són els per enganxar. Missatge clar i sobretot que hi hagi subtítols, perquè molta gent mira els vídeos en llocs que no pot escoltar, alguns portem doncs, auriculars, però hi ha gent que no. Llavors, si hi ha subtítols, poden seguir veient el vídeo, si no, passaran de llarg. Les històries també decideix, sobretot el seguidor ja. Hem de recordar-ho, eh? El reel el llancen al món. Val? Un reel també l'hem de compartir història, perquè podria ser que un seguidor no ho veiés. Les històries són pels seguidors, un tant per cent dels seguidors, eh? No el 100% no ho veuen. També ho hem de tindre clar, això. Llavors, jo sempre recomano una o dues històries, una que pugui sortir jo, l'altra que pugui sortir producte, l'altra un consell. No hem d'intentar sempre vendre, hem d'enamorar perquè ens comprin. Val? Llavors també tenim el post que quedi fix el perfil, que és la teva imatge, el teu estil, i el que la gent veu abans de decidir. Llavors, aquí també ha de quedar un perfil homogeni, amb colors, que sigui atractiu. Jo li dic que és un aparador. I és així perquè la gent no pot passar per davant, o tothom no pot passar per davant de la nostra empresa, el negoci, doncs fent un aparador que llami l'atenció perquè puguin vindre a comprar aquest producte.
0: Esther, és un aparador, però no és un catàleg.
1: No, sobretot. no és un catàleg, eh? Perquè també em trobo que allí comencen a ficar com si fos un catàleg, amb els preus, amb els descomptes. No, això atabala molt. Fixeu-vos-hi.

0: Jo sempre dic, mireu-vos-ho des de fora i mireu-ho el vostre perfil. Us llama l'atenció per vindre? Us està agradant? Si us està agradant, perfecte, potser és el vostre client que ho vol així. Valoreu-ho si això està tenint resultats. I si no us agrada, canvieu. Aquí hem de tindre molt clar que l'objectiu quin és. Quan jo pregunto, pues tindre Instagram. No, vinga, un objectiu. Pues tindre, pues fer publicacions. No, l'objectiu és vendre. Hem de tindre-ho clar. Si tenim un negoci i som a les xarxes socials i aportem un temps, o tenim una persona que gestiona aquestes xarxes, hem de portar diners, està clar. Però l'estratègia hem de mandar-la modificant segons el que veiem. Si jo estic publicant el que estic publicant i no tinc resultats, doncs canvio. Però potser també a vegades no tinc els resultats perquè no pregunto al client què ve. Perquè a vegades ens pot arribar un client nou a l'establiment i jo no li pregunto per on ens ha conegut. Això tota la vida jo ho feia quan tenia negoci. I preguntava, ai, t'has recomanat algú? Doncs ara és el moment. I llavors és dir, sí, t'he trobat per Google. Sí, mira, me van recomanar el teu perfil d'Instagram. Comencem a agafar informació. I això és important també, que sapiguem per on ve aquestes persones.
1: Al respecte, pel que fa a les novetats, lògicament la xarxa ha evolucionat en els últims anys. Què és el que n'ha quedat i fins a quin punt hi ha novetats? Entenc que com a formadora, com a community manager, és quelcom que no pots deixar de fer, no? Evolucionar al mateix temps que evoluciona la xarxa social.
0: Claro, jo per exemple, jo dic que evolucionem quasi cada temporada. No podem fer tot l'any el mateix, Aquesta part ja evolucionem nosaltres. I l'altra és que ha evolucionat... Jo quan algú me diu que vol augmentar amb seguidors i augmentar amb likes, li dic, doncs no anem bé. Ara ja no es porta aquest tema. Aquest tema no és el més important. El més important és les visualitzacions. Si tenim un perfil professional, a la mateixa biografia, a sota de la nostra descripció, hi ha un panel que hi posa panel per a professionals i allí si cliquem ens diu les últimes visualitzacions que hem tingut. Hi ha un perfil que pot tenir uns 1.000 seguidors o 1.500 seguidors, no vull arribar més amunt, doncs podria ser, si es fa bé la feina, es pot arribar a 150.000 visualitzacions. Això és el que ens importa. Llavors, hem de valorar, de dir, ei, què és el que vull aconseguir, que em vegin? Els likes no m'importa, perquè pot ser gent de la família o gent d'amics que sempre m'estan ficant els me gusta. Aquestos ja venen a comprar, o no, però no són els més importants. I augmentant seguidors, ara ha canviat, veiem que en un mes i mig, dos mesos ha canviat una mica i torna a veure's un creixement de seguidors, però jo us ho dic, no és el més important. El més important són les visualitzacions. I què vol dir això? Què fa Instagram? Normalment quan nosaltres fem una publicació, el que fa és ho ensenya un tant per cent, no gaire alt, jo crec que ara està entre un 15 o un 20% de seguidors, i si aquest 15-20% de seguidor reacciona, ho ensenyaran com a molt a un 40%, crec que està ara. No us puc dir dades perquè no ens en donen massa de dades d'aquestes, però han de tindre clar que si jo aquest 15-20% reacciona, els hi agrada, creixerà les visualitzacions perquè Instagram, el seu algoritme, ho ensenya a més persones. Si no agrada, doncs això no creixerà i que cada vegada tindrem menys visualitzacions. I això què vol dir? Que hem de canviar el contingut.
1: Esther, parles sovint de l'algoritme. Per la gent que no conegui quin és el procés, el procediment, com per arribar doncs, a la visualització, al recorregut que pugui tenir la publicació, explica'ns una mica, a l'ABC, per on comença aquest algoritme?
0: L'algoritme comença amb el temps que estaran visualitzant. Val? Si ells, jo, per exemple, que us explicava abans del reel, que els tres primers segons són importants, si aquells tres primers segons enganxen, la gent se quedarà a veure tot el resto del vídeo. Si no es queda, les visualitzacions baixen. Si entren una, dos, tres persones i abans els tres segons marxa, aquest alcance ja baixa i les visualitzacions baixen en picat. Val? Després també, si algú que ho guarda, si algú comparteix amb algú, si algú torna a entrar a veure-ho, si algú fica un me gusta, si algú fica un comentari, tot això és el que ens ajuda a que l'algoritme funcioni més i arribi a més gent perquè ho puguin veure. Val? És així, També hi ha temes de penalització. Doncs, per exemple, si copio un contingut d'una altra persona, si sempre faig la mateixa plantilla, només canvio textos i ajustes la foto. Tot això ens penalitza. Val? A vegades també em diu algú, clar, és que jo tinc un compte molt petit. Veure, us dic una cosa, jo tinc un perfil que ha anat creixent i em sembla que tinc uns 3.000 seguidors, però és que la meva idea no és créixer gaire més. Per què? Perquè aquests 3.000 seguidors són bons. Prefereixo tindre 3.000 seguidors, que l'algoritme m'està ajudant a que sigui visible i està agradant, a tindre 10.000, que uns quants siguin comprats, perquè encara es fa això, jo no ho aconsello gens, i llavors, com que dels 10.000, el 10% que us deia abans no reacciona, 10-15% no reacciona, no ho ensenyin, mos baixen picat. Val? Hem de tindre clar que els seguidors han de ser bons, si no fins i tot els podem eliminar, perquè a vegades veiem perfils que no reaccionen, no tenen ni foto, no fan res, doncs potser aquest perfil no ens interessa, aquell seguidor, però el que tindré clar és que tot el que publiquem ha de bona reacció. Acció, reacció. No hi és, hem de buscar el motiu, perquè no ens penalitzi, sobretot, que siguem molt més visibles i obtinguem aquestes visualitzacions que us deia, perquè es pot arribar, i no és difícil.
1: Recordar que avui el Comerç en Sintonia, el programa Ràdio Seu, està conversant amb Esther Barquer, és Community Manager i acompanyant, és formadora d'empreses i professionals, i ho fem avui per donar a conèixer les funcions d'Instagram, i més concretament en el marc d'un curs amb el títol Instagram per empreses de publicar a Comerç. Es va fer el passat dia 24 i és amb aquesta entrevista amb la qual comencem aquesta nova temporada a Ràdio Seu. Pel que fa a la sessió, preguntar-te, Esther, si van haver-hi dubtes o quelcom que preocupés a les persones que van participar.
0: Sí, hi havia generalitzat el tema de la IA. I abans jo us he dit que s'han de fer començar a fer amics del ChatGPT, perquè jo és el que utilitzo més, n'hi ha d'altres, hi ha moltes IAs en aquest moment. El que jo m'he centrat en el chat i també estic utilitzant Perplexity si necessito una font que em digui la font d'on ho ha tret aquella informació. Però el tema d'idees, de contingut, d'escriure els posts, vale? Fer aquests prompts, doncs, i també crear guions per Reels, segons el que necessito, donar també enfocament diferent per un mateix post, vale? I sobretot estalviar temps. Doncs jo estic utilitzant el xat. El que sí que hem de vigilar, aquí ja comencem a fer aquesta part de vigilància, de tindre cuidado, no? Cura del que anem ensenyant. Jo, per exemple, no li passo mai informació privada, fotografies meves ni de ningú, mai. Tot ho centro molt en el que és el disseny de la imatge. Però aquest disseny de la imatge ell me dona una idea. Llavors jo el que faig és que m'ho traslladi a Canva. Llavors jo acabo de fer els dissenys amb Canva. Això també els preocupava perquè no som dissenyadors, ho tenim clar. Però tenim unes eines que ben utilitzades i agafant el nostre estil, perquè a Canva puc utilitzar la meva tipografia, els meus colors, ho tinc molt clar que ho tinc tot allí, i a partir d'aquí ja treballo les plantilles i els posts que utilitzaré. I és molt fàcil d'utilitzar. Això és el que també els preocupava bastant. I després també que no fan, com tu diria, no tenen una planificació. Les xarxes socials no és de dir, ai, he de publicar, faig alguna cosa i ja faig. No. Ha d'haver aquesta estratègia que comentava per aconseguir l'objectiu i fer una planificació per fer aquestes publicacions. I jo normalment el que utilitzo és un calendari. Utilitzo, per exemple, m'apunto els dies importants de dies internacionals que poden ser importants per mi. Per exemple, demà és l'aniversari d'Instagram, doncs ja tinc preparat una història per publicar. Això no va al post. Això se'n va a històries, 24 hores i fora. Després també, si és la festa major del meu poble, desitjo bona festa major. Quan vindrà, doncs, bona castanyada, Nadal. Totes aquestes coses no les hem d'anotar correctament. Jo feina molt el calendari de Google, el tinc tant a l'ordenador com al mòbil, i llavors em salten aquestes notificacions dos dies abans perquè m'ho pugui preparar. Però s'ha de fer aquesta presentació, no? Aquesta planificació, perdó. Perquè així, doncs no em sobtarà el moment i no ho tindré que fer a correcuita. Val? Aquestes coses, el que els hi va... A veure, els tenien més dubtes i pensaven que no ho poden fer perquè ens centrem molt en el negoci i encara les xarxes socials no el veiem com a part de negoci. Encara ens sembla i ens dona la sensació que és una pèrdua de temps. I aquí és el que m'agradaria que la gent canviés aquest xip, no? Si volem tindre resultats, l'hem d'incloure com una part important de la nostra empresa, si volem resultats.
1: Doncs avui parla amb Esther Barquer d'Instagram i fent-ho en el marc del programa Comerç en Sintonia, avui per parlar d'Instagram, per parlar dels Reels, Stories, dels posts, de tot el que té a veure doncs, amb aquesta xarxa. Per cert, preguntar-te quan publicar cadascuna de les coses. No sé si a vegades ens perdem una mica en les decisions. Tot passa per aquesta estructura, no? Des d'aquest programa, aquest calendari. Però no sé si hi ha algun dubte sobre quan publicar cadascuna d'aquestes diferents accions. Reels, Stories o post?
0: Mira, jo primer que tot també hem de saber l'hora que hem de publicar, que això moltes vegades ni la gent ho mira. Llavors, a cada perfil, si aneu a la part i a la part de configurar del panel professional, i anem a seguidores, i anem a baix de tot, ens dirà quan es connecta un nou seguidor de cada empresa. Més o menys no fa igual, però hi ha uns horaris més bons que d'altres, i això moltes persones tampoc ho miren. Llavors, si ens diuen que l'horari bo és a les 10 de la nit, doncs haurem de fer una planificació. I si és ara, per exemple, mireu, ara estava mirant les bones hores, aquesta setmana, per exemple, els meus perfils me diuen que ara de les 10 a les 11 és bona hora a Instagram i també és bona hora a partir de les 6 de la tarda. Doncs faré aquestes publicacions dedicades a això. Val? Llavors, jo normalment faig un post, dos posts a la setmana, de dos a tres posts, segons la línia. Si us hi fixeu, quan entreu a Instagram, tenim línies de tres imatges. Doncs a la mateixa setmana en podríem fer tres, però si no dos. Cada vegada que faig un post, ja tinc una història d'allí, no hi poso música jo normalment, si es vol ficar música es pot ficar, sobretot ha d'haver una descripció i els hashtags del tema que estem parlant, màxim 5. Llavors, què faig? Quan jo tinc un post, doncs jo llanço històries, ja tinc obert. No cal fer massa històries, perquè massa històries el que ens dona també que baixi les visualitzacions. La primera té moltes visualitzacions, la segona menys, doncs no gastem tots els cartutxos en un dia. Llavors, què faig? Doncs si entre aquestes tres publicacions de la setmana en faig dos que siguin foto i l'altre que sigui un reel vídeo, faig el mateix, el publico, el reel sí que ha de portar música, val? I buscar-la dintre. Dintre d'Instagram no la fiqueu fora, perquè cada vegada que buscareu una música per ficar-la al reel us dirà a quants reels han fet aquella música. Si són 10.000, doncs és molt més clar que tindran més visualitzacions. Utilitzar músiques molt utilitzades. I el reel també se'n va històries. Doncs amb això, amb dos publicacions, un reel, ja tenim tres històries aquella setmana. I fins i tot us diria que algun d'aquests posts, si és important o és alguna oferta o és algun esdeveniment, se pot compartir més d'una vegada històries.
1: Perfecte, doncs ens quedem amb aquesta informació. Val a dir que ja de per si la xarxa ens dona informació que potser és quelcom que la gent no sap, és a dir, que podem saber-ne més aprofundint una mica en la informació que ens dona la mateixa xarxa.
0: Sí, exacte. I després també un tema molt important, que és el tema de la seguretat. Val? Perquè me trobo molts perfils, els perden, els tanquen. Sobretot el perfil d'Instagram, si ja està creat, no li canvieu la data, perquè moltes vegades l'empresa no té 18 anys i si li canviem la data ens poden tancar el perfil. I un tema molt important és la configuració de seguretat, que hi ha el doble factor d'autenticació. Dintre de la part de contrasenya i seguretat, ho trobareu, s'ha de posar un número de mòbil, us enviaran un codi i llavors, ficant aquest codi, si alguna persona vol entrar al vostre perfil, us tindrà que demanar permís o un codi que vosaltres rebreu. Això sí que és important perquè estem trobant una altra vegada que s'estan perdent perfils i ja no es poden recuperar.
1: Bé, doncs, informació molt important. Esperem que els nostres oients, i més si teniu un comerç, si sou professionals, doncs, pugueu aprendre doncs, de tota la informació que ens facilita l'Esther Barquer, és formadora i és community manager. Precisament, Esther, demanar-te on et podem trobar, si algú està interessat en saber-ne més, com ens ho han de fer?
0: Sí, bueno, us deixo el meu correu electrònic, però és que em poden trobar totes les xarxes. Jo tinc el meu nom és Esther Barquer i el nom va ser tot, però el meu nom d'usuari a totes les xarxes és el mateix, que és Esther Barquer sense H. I si hi hagués alguna que necessiteu alguna més informació, ho trobaran a Google, que tinc el meu correu electrònic, és eb@estherbarquer.com sense H, i també el meu telèfon, vull dir que és fàcil de trobar-me. Perquè, bueno, és que jo penso que si un mateix que es dediqui a això és difícil de trobar-lo, no anem gaire bé.
1: Certament.
0: M'he fet molt visible en aquest cas i ho treballo molt a part aquesta més professional.
1: Certament. No pertoca, si tenim una empresa, si ens volem donar a conèixer, no saber com accedir-hi.
0: Exacte.
1: Si em permets, Esther, després del que és l'entrevista avui en el Comerç Sintonia, si haguessis de donar només tres consells a algú que acaba avui doncs, de conèixer la xarxa social que es vol, doncs, amarà de la informació que ens has facilitat, si vol començar doncs, a treballar-hi, com s'ha de fer?
0: Depèn del tipus d'empresa. Jo li diria, primer que tot, que tingués un perfil de Facebook i creés una pàgina d'empresa, i ara explicaré el motiu, des de la pàgina d'empresa, doncs, vincular-ho amb Instagram i després la fitxa de Google. Per què ho dic, això? Dic perquè ens hem trobat també que un dels millors consells en aquest moment és que ens poden treure la part d'ubicació. Quan vulguem ficar una publicació a Instagram, ens podem trobar que la nostra ubicació d'empresa no surti. I el problema el tenim a Facebook, perquè no tenim Facebook, perquè no tenim pàgina de Facebook, perquè no està connectat o no està ficada la direcció correcta, i llavors aquesta part és important. Per una empresa, Facebook, Instagram i la fitxa de Google són el més important. si ja tenim una empresa que és de serveis o altres línies de negoci, jo també aconsellaria LinkedIn. Però amb aquestes xarxes ja n'hi ha prou. Perquè estan sortint altres xarxes. Va sortir Mastodon, va sortir Blueski, va sortir altres, però la veritat, com aquestes, no n'hi ha cap. Jo no ho provaria. Twitter, que ara és X, també ja l'estan deixant d'utilitzar segons quin tipus d'empresa. Llavors, centrem-nos bé, fem bones publicacions, fem diferents tipus de publicacions a cada xarxa, perquè a vegades es pot repetir alguna, però no sempre, i llavors ja és amb això, amb tres eines, Facebook, Instagram i la fitxa de Google, ja penso que podem ser bastant visibles, eh?
1: Bé, doncs ens queda amb la recomanació. Avui conversant amb Esther Barquer en el programa que encetra la temporada aquí a Ràdio Seu, al 107.2 de l'FM i a radioseu.cat, més concretament a Comerç en Sintonia. El podeu recuperar a la carta, un espai que impulsa l'àrea de promoció econòmica de l'Ajuntament de la Seu. El dilluns, no us el perdeu, avui conversant amb Esther Barquer. Esther, moltes gràcies per, doncs, ficar llum en la foscor, com se sol dir, per saber i donar a conèixer, doncs, el que saps. En aquest cas, en els cursos, no sé si les formacions cada cop són més, entenc que els comerços cada cop estan més interessats, no?, en fer bé les coses.
0: Sí. I la veritat és que a la Seu hem anat pujant bastant sovint, des dels llocs que, a més, m'agrada molt venir, i ja fa temps que quasi cada any vinc una o dues vegades per diferents formacions i t'agraeixo molt també que em doneu aquesta oportunitat perquè encara en coneixen una mica més i que espero seguir pujant i poder anar transmetent les novetats dintre del món de les xarxes socials.
1: Doncs confiem que així sigui. Val a dir que aquesta proposta, el taller Instagram per a empreses de publicar convèncer, és una proposta formativa en el marc del programa Formació per a Teva Empresa 2026, adreçada en aquest cas a empreses, emprenedors i professionals de l'Alt Urgell. I avui ho donem a conèixer en aquest programa, El Comerç en Sintonia. Esther Barquer, moltes gràcies. Fins aviat.
0: Gràcies a vosaltres. Fins aviat.
2: Fell down.

0: Bon dia, Luna. Els participants de les jornades per l'excel·lència consideren que el transport públic al Pirineu no està adaptat a les seves necessitats quotidianes. La gran majoria posen de relleu que es manté la dependència obligada del vehicle privat, que els horaris de pas dels busos solen ser molt limitats i que cal més oferta per a col·lectius com gent gran i joves. La mobilitat en viària com digital ha centrat aquesta edició d'enguany.
1: Titulars.
0: Unes jornades en què justament s'ha aprofitat per presentar la nova taula de mobilitat de l'Alt Pirineu i Aran. En formen part inicialment representants de 21 entitats municipalistes, associacions, consorcis, empreses i el Departament de Territori, que és qui l'ha impulsat. Els Mossos d'Esquadra busquen un home que dissabte va amenaçar de mort la seva exparella, la Seu d'Urgell. El fugitiu hauria escapat cap a Andorra després de retenir la dona en un habitatge del carrer Major. Els fets van despertar molta expectació perquè, a més, es van produir en ple mercat setmanal. El riu Segre ha entrat oficialment en fase de sequera perllongada per la calor i la reducció de la pluja a l'estiu. En la mateixa situació estan la Noguera Pallarès, la Noguera Ribagorçana, l'Éssera i la Garona. La Xer ha recuperat, doncs, la crida a moderar el consum d'aigua, tot i que valora que s'ha superat bé el període de rec gràcies a les reserves de la primavera. També va puntualitzar que els embassaments d'Oliana i Rialp són dels que estan a la mateixa millor situació. Creant l'espai de la persona cuidadora a la Seu i Oliana, els nous punts de trobada oferiran mensualment suport, informació i recursos per gent que dedica part del seu temps a la cura d'altres. L'Espai Armengol presenta els resultats de la recerca sobre la família terrissaire de Ticó de Castellciutat. L'activitat, a càrrec de Gaitán Estopinyà i Natàlia Martí, es farà aquest dijous a la tarda al local social del poble, s'ha inclòs a la programació de les Jornades Europees del Patrimoni. En Pirineu, l'atur encadena 4 mesos seguits d'augment a Lleida, l'Alt Pirineu i Aran. Ara a la demarcació hi ha 16.910 persones sense feina, unes 2.000 més que al maig. La xifra actual també supera totes les que hi va haver el 2025. El govern i l'Ajuntament de Sort signen un conveni per construir 39 habitatges de protecció oficial. La nova promoció s'aixecarà a partir d'una estructura que va quedar a mig construir. La inversió serà de 5,8 milions d'euros. I la Diputació de Lleida impulsa la restauració del Castell d'Orcau. L'actuació d'un cost de 386.000 euros inclou treballs per restituir i consolidar els murs de l'edifici, que ja apareixia documentat al segle XI. I els esports, ja ha començat la Lliga Femenina de Bàsquet i ho ha fet amb derrota del Cadí La Seu a la pista del Menys Avenida per 73-57. També hi ha hagut derrota de l'Espar Girona, per exemple, amb el Movistar Estudiantes per 82-79 i de la Zona Global Jairis, que entrena Bernat Canut amb el l'Innova TSN Leganés per 66-63. El cap de setmana en esports han passat més coses, com per exemple que la Seu Futbol Club ha sumat a Porreig el seu primer punt a Primera Catalana amb un empat a 0. I l'Edford United ha debutat a Quarta Catalana amb golejada 4-0 contra el Ribera d'Ondara. El Nargó també ha vençut 0-2 a Artesa de Segre. Derrotes de l'Organyà amb el Tremp 2-3 i de l'Oliana amb el Guissona per 0-6. En futbol sala, l'Atlètic Club La Seu ha jugat el seu primer partit com a local a la nova categoria, a tercera nacional, i ha perdut 2-4 amb el Tecnobit Alforja. I Parlament s'ha jugat el primer partit del Club Hoquei Cadí a casa, també, en aquest cas amb victòria, 6-2 contra el Lleidanet al Picat, triomf també del Cadí B, en aquest cas amb el joieria Monés Sant Ramon per 5-4. Els dos equips orsellencs són ara en tercera posició de les seves respectives categories. I el temps, que es manté encara molt inestable, a possibilitat de nous ruixats aquesta tarda i pendents encara també del que està passant al litoral i perlitoral català, on avui hi torna a haver tempestes i inundacions.
2: Mobles Ferràs, carrer Major 50, La Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de La Seu.
1: La notícia del dia.
0: Un 91% dels participants a les jornades per l'excel·lència que s'han fet aquest divendres i dissabte a Esterri d'Àneu consideren dolenta o com a mínim millorable la situació de la mobilitat a l'Alt Pirineu i Aran. Alguns d'ells han contestat que la considerem molt dolenta. Un 71% opinen que hi ha una dependència excessiva del cotxe privat, la qual en molts casos no és per caprici, sinó com una obligació, atesa l'escassa oferta de transport públic i especialment els seus horaris, en general molt limitats i condicionats. La mateixa enquesta, en què hi han participat assistents i ponents del Pirineu, però també de fora de la regió, recull que un 60% dels participants creuen que hi ha poques alternatives al vehicle particular per a joves, gent gran o persones sense cotxe, i un 55% denuncien que els horaris no s'adapten a les seves realitats quotidianes. Pel que fa a les possibles solucions, el 70% creuen que podrien passar per un transport públic flexible i a la demanda, amb l'objectiu que l'autobús arribi quan el necessites i no quan les circumstàncies ho permeten, i un 65% creu que cal prestar especial atenció a les necessitats de transport de la gent gran. Un 56% hi afegeix també en aquesta priorització la gent jove. Pel que fa a l'altre gran front actual de les comunicacions al Pirineu, el de la digitalització, només el 43% dels enquestats considera que disposa d'una bona connexió, ja sigui a casa o a la feina. Un 41% en té, però amb talls hi ha una velocitat baixa, i el 16% respon que té poca o gairebé gens cobertura. Les mancances, a més, no apareixen només en zones remotes, perquè un 44% les detecta a casa i un altre 44% en espais naturals o àrees disperses. Sobre les prioritats de futur en aquest àmbit, el 35% assenyala la necessitat d'una millor cobertura de mòbil i un 30% aposta per un desplegament més gran de fibra òptica o la millora d'internet rural, amb d'altres sistemes alternatius a la fibra. Entre les innovacions que caldrà dur a terme, les més valorades són en què un 64% demana solucions per gent gran o persones dependents i un 55% per la població jove. Els resultats d'aquesta enquesta els comentava el president de les Jornades per l'Excel·lència, Jesús Montoliu, que fa referència a un fet ja conegut com és la notable dependència del cotxe que hi ha al Pirineu.
1: La gent és bastant contundent en el sentit de que la immensa majoria, estem parlant de més del 70, 80 i el 90%, et diu que una necessita del cotxe per desplaçar-se, primera gran conclusió. La segona és que té pocs recursos per poder fer aquelles coses que són molt quotidianes per un que viu a la gran ciutat. Poder anar, abans parlàvem d'aquesta visita mèdica, no? O poder anar a fer qualsevol activitat més lúdica, més social. Un podria tindre un servei públic per poder-ho fer, nosaltres no, necessitem una altra vegada d'algun mitjà més propi per poder-ho fer.
0: Montoliu ha explicat en la seva intervenció que l'Alt Pirineu i Aran és petit en població, perquè només representa l'1% de la població catalana, però molt gran en extensió, perquè abasta el 20% de la superfície de Catalunya, i per això, malauradament, no s'hi parla de distància en quilòmetres, sinó en hores com a unitat de mesura principal. Segons Montoliu, quan la mobilitat és insuficient i la connectivitat digital és desigual, es redueixen les oportunitats de viure, treballar, emprendre i estudiar al Pirineu.
1: Pirineu i connectivitat era quelcom important. Primer, perquè som un territori petit, estem parlant del 1% de la població, amb un territori que quasi és el 20% del nostre país, però fem una pregunta que és molt senzilla, no? I és, si tu vols anar a una visita mèdica o vols anar a la universitat, quin és el temps que trigarem per fer aquesta visita? Normalment entre 2 i 3 hores. Malauradament, al Pirineu no parlem de distància en quilòmetres, sinó la unitat de mesura és les hores, no? Si volem un país amb una justícia social, amb una equitat social, hauríem de parlar de que som un territori amb el que aquesta realitat també és una realitat a l'hora de que els polítics comencen a pensar en que aquesta realitat, que són aquestes distàncies, som capaços d'escurçar-les. Però no escurçar-les perquè algú vol vindre aquí per trobar aquest un espai de relax, sinó perquè la gent que viu aquí pugui desenvolupar el seu projecte vital i professional.
0: Una de les intervencions institucionals a la primera jornada va ser la de la síndica d'Aran, Maria Vergés, que va denunciar precisament la dificultat per fer desplaçaments interns al Pirineu, de comarca a comarca. A tall d'exemple, va recordar que per anar de la Vall d'Aran a la Seu d'Urgell cal travessar 2 ports de muntanya, la Bonaigua i el Cantó, i lamenta que de vegades és més fàcil i ràpid anar d'un poble del Pirineu a Lleida que no pas anar d'una població pirinenca a un altre, posant aquest exemple entre la Vall d'Aran i l'Alt Urgell.
3: Que aquestes jornades són una excel·lent oportunitat per crear connexions entre pirinencs, més enllà d'aquestes connexions terrestres i digitals. I sobretot crec que en aquesta qüestió d'aquesta edició sobre la mobilitat és el gran repte, no? Ara parlàvem fa un moment de les obres que està vivint el port de la Bonaigua, no? Una via, una artèria de connexió de l'Aran amb el Pallars. reptes, però també reptes com pot ser que un Pirineu fort necessita estar intercomunicat, i des de sempre els aranesos, per arribar a la Seu d'Urgell, hem de passar dos ports de muntanya i segurament arribem abans a Lleida que no a la Seu. D'aquí també que entre pirinencs encara no ens acabem de conèixer prou per acabar de teixir aquesta pirinetat que necessitem.
0: Vergés adverteix que aquest estat obsolet de molts traçats viaris transversals entre comarques del Pirineu dificulta molt la cohesió entre aquestes valls i critica que durant dècades s'ha comès el que considera un greu error històric de dissenyar polítiques basades només en el nombre d'habitants.
3: Això rau en la N, és a dir, en el número de gent que vivim als territoris, no? Que encara se segueixen definint determinades polítiques en base al nombre de ciutadans i ciutadanes que habiten els territoris. Aquest és el greu error que crec que s'ha comès fins ara. Crec que les coses comencen a canviar, però també és necessari tenir aquests espais per posar de manifest no només el malestar, perquè crec que també hem de superar l'època de la queixa per la queixa, sinó de posar solucions a sota de la taula i sobretot reclamar aquesta equitat de la ciutadania, no? Aquesta igualtat entre ciutadans, i que no seguim parlant de ciutadans de primera i de segona en funció del nostre codi postal.
0: Maria Vergés també feia referència als problemes existents amb internet i amb la tecnologia en general, tal com s'ha reflectit igualment a l'enquesta que s'ha fet.
3: Les digitals, evidentment, també són un gran repte, qui no s'ha quedat sense cobertura més d'una vegada quan ha tronat o quan fa mal temps, no? Per tant, des de l'Aran el que farem és intentar aportar el nostre granet de sorra perquè, diguem, de les inconvenients que aquests talls puguin provocar siguin els menors possibles, i sobretot, com dic, que el que té a veure amb la seguretat de les persones estigui garantit.
0: A les jornades també ha intervingut el president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, que ha reconegut la necessitat de crear bones connexions internes entre els pobles del Pirineu, tenint en compte que les darreres dècades s'han centrat les inversions en infraestructures a millorar-hi l'accés des de Lleida a Barcelona. Tot i això, Talarn creu que també cal seguir millorant les connexions amb aquestes dues ciutats, perquè, malgrat que són lluny, s'hi concentren molts serveis d'ús habitual de la població pirinenca. Les jornades d'enguany han comptat amb la presentació d'empreses emergents del Pirineu amb espai propi i que han fet breus presentacions com a start-ups. I, tal com s'havia anunciat, l'Alt Urgell va ser protagonista a la sessió El paper dels centres educatius. Un dels participants era Marcus Urban, veí del GES i creador, entre altres, de l'aplicació Student Connect i de la CATI, el primer assistent en català per gent gran. Urban actualment estudia a la Universitat Politècnica de Catalunya, però ja té en marxa diversos projectes propis. També hi van parlar Joan Vilanova i Aleix Pujantell, com a representants de l'equip Patufets.cat, i la seva entrenadora i professora Mireia Alba, perquè d'aquí poques setmanes representaran la Seu d'Urgell a la World Robot Olympiad.
4: Les notícies de la Seu.
0: D'aquestes jornades per l'excel·lència afegim un apunt més, i és que s'ha aprofitat per presentar la que és la nova taula de mobilitat de l'Alt Pirineu i Aran. Justament ha estat impulsada pel Departament de Territori, però també en formaran part inicialment representants de 21 entitats municipalistes, associacions, consorcis i empreses. Segons han dit des de Territori, la mobilitat s'ha de plantejar com un dels reptes estructurals actuals de l'Alt Pirineu i Aran, tot esmentant el fet, com dèiem fa un moment, que el transport privat segueix concentrant encara més del 50% dels viatges dins del Pirineu. L'altre gruix principal, el 45% gairebé, correspon a desplaçaments a peu i alguns d'ells menys en bicicleta, i només el 5% són per transport públic. L'Alt Pirineu i Aran, recorden, des de Territori està integrat des de fa un temps a l'àmbit de l'ATM de Lleida. Això ha permès disposar d'un marc tarifari integrat, tot i que això deixa al marge algunes comarques veïnes amb les quals també es té relació. Anem per més temes. Els Mossos d'Esquadra mantenen el dispositiu de cerca per localitzar un home que dissabte va retenir amenaçat de mort la seva parella en un habitatge del carrer Major de la Seu d'Urgell. Segons fonts municipals, el presumpte agressor hauria fugit cap al Principat d'Andorra després d'escapar pels llosats del mateix edifici. Els fets van tenir lloc cap a les 12 del migdia, en el que és un dels vials més cèntrics de la capital urgellenca. A més, l'incident es produïa en un moment de màxima afluència al mercat setmanal dels dissabtes. Tot plegat va fer que la intervenció policial generés molta expectació expectació entre els veïns i visitants que hi havia en aquell moment a la zona. Agents dels Mossos d'Esquadra i de la Policia Municipal van acordonar l'edifici per impedir l'accés d'altres persones. En les hores següents, efectius de la Policia Catalana van seguir fent guàrdia a l'entrada de l'immoble. Segons les mateixes fonts municipals, l'home hauria accedit a l'habitatge la nit anterior amb un ganivet. La intervenció del veïnat, però, hauria permès inicialment d'alertar els cossos de seguretat i evitar que la situació derivés en una agressió física. La conca que conformen el riu Segre i Noguera Pallaresa i la de l'Ésera Noguera Ribagorçana ha entrat oficialment en situació de sequera perllongada. Així ho ha comunicat la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. El seu cap d'oficina, Miguel García, ha presentat els resultats del final de l'any hidrològic 2025-2026, que és per aquestes dates, i ha explicat que en conjunt el 51% de la conca de l'Ebre ja està en sequera perllongada. Per això han recuperat la crida a la cautela en el consum d'aigua, tant a particulars com a empreses. Tot això, l'organisme creu que s'ha aguantat bé la campanya de rec. Miguel García.
5: La valoración de los índices de sequía correspondiente al mes de septiembre, o sea, con los datos de final de septiembre, efectivamente supone lo que, bueno, lo que ya se había apuntado, entrará en sequía prolongada, es Segre, se llama Segre Noguera Pallaresa, esa unidad territorial, y la unidad territorial ese era Noguera Ribagorzana, y se incorporarán al Gallego Cinca y Aragón y Arba, que ya estaban, además de la margen derecha, el Tirón y Najerilla, que son ríos de Castilla y León y La Rioja, y el Guadalope y el Matarraña. Por lo tanto, la conclusión de ese informe de sequías es que, de indicadores de sequías que tenemos a final de septiembre, tenemos el 51% de la cuenca del Ebro en situación de sequía prolongada.
0: Tot i que la tardor del 2025 va ser seca, l'hivern va estar marcat per temporals de pluja i neu, amb molta reserva de neu, que va suposar grans aportacions als embassaments i han servit per aguantar un estiu que en moltes zones de Catalunya, recordem, ha estat extremadament sec i càlid.
5: Aquí este año hemos tenido un 7% de reducción de precipitaciones, estoy hablando, y bueno, pues eso ha hecho que la campaña, pues al final se haya agotado los recursos, se han gastado bastante, pero se ha salvado, no ha habido grandes, en general, no ha habido grandes restricciones, puntualmente sí que en algunos casos sí. Por lo tanto, ha habido una buena atención. Es verdad que el efecto de la temperatura que hemos tenido este verano, con episodios y registros mayores que cualquier registro histórico controlado, las olas de calor permanente de 20 días, de 25 días, que se iban seguidas por otras olas de calor, ha sido un año que supone una experiencia para todos importante y que en concreto respecto a los usos del agua hemos constatado que hay grandes sistemas de regantes que han utilizado un 20% más de agua que otros.

0: De tormenta, las temperaturas también fueron algo más reducidas respecto al resto y la situación de partida es bastante buena de ambos embalses. Evidentemente hay que esperar a todo el otoño y a la primavera, pero las expectativas son buenas.
1: En aquest any hidrològic es tanca ara, les reserves d'aigua embassada van arribar al seu màxim al començament de juny. Llavors hi havia 6.905 hectòmetres cúbics, el 88,5% del total, sumant tota la conca, per damunt la mitjana dels darrers 5 anys. Per aquestes dates queda d'uns 5.800 hectòmetres cúbics, el 75%, i pràcticament igual que la reserva de la mateixa setmana del 2025, quan era de 6.900. Al tancament de l'any, la reserva d'aigua embassada actual a tota la conca de l'Ebre és de 3.591 hectòmetres cúbics, ha baixat fins al 46%, un volum que ja és inferior, de fet, al de fa un any, quan hi havia 4.282.
2: L'actualitat informativa a Ràdio Seu.

0: En el marc de les Jornades Europees del Patrimoni 2026 i del cicle de Sant Arran el passat, i amb la col·laboració de Castellciutat, l'Ajuntament de la Seu ha impulsat una xerrada per donar a conèixer la recerca sobre el passat terrisseire de Castellciutat, centrat especialment en la història de la família Ticó. L'activitat titulada Memòria d'una família terrisseire de Castellciutat està prevista per aquest dijous 8 d'octubre a les 6 de la tarda al local social de Castellciutat, a la plaça de l'Ajuntament. La presentació anirà a càrrec de Gaitán Estopinyà i Natàlia Martí, de l'associació Obagues, que exposaran els resultats d'aquest estudi i ajudaran a recuperar la memòria d'aquest centre terrisseire de la família Ticó. La jornada vol ser també una oportunitat per conèixer millor aquest ofici tradicional, descobrir una part del patrimoni material de Castellciutat i recuperar i compartir una memòria que forma part de la història i la identitat del poble. Aquesta acció s'inscriu en el projecte que l'Espai Armengol impulsa des del 2024 per investigar els antics centres terrisseires de l'Alt Urgell. La recerca encarregada a l'associació Obagues, formada per professionals de l'antropologia, combina el patrimoni material amb la memòria oral per recuperar els coneixements, les vivències i les històries de persones i famílies vinculades a aquest ofici tradicional. En el cas concret de Castellciutat, la investigació ha permès aprofundir en la trajectòria d'aquesta família, vinculada a l'activitat terrisseire local, però també s'ha investigat sobre d'altres famílies amb tradició terrisseire a la comarca, com les famílies Domenjó, Tor i Torra. També s'ha comptat amb la col·laboració de l'arxiver Lluís Obiols. Aquestes peces audiovisuals, produïdes amb el suport de l'empresa KTO, ja estan accessibles de manera oberta al canal de YouTube de l'Espai Armengol per preservar aquest llegat. Aquesta xerrada, recordem, serà aquest dijous a les 6 de la tarda al local social de Castellciutat. I la Seu d'Urgell i Oliana comptaran a partir d'ara amb l'Espai per la Persona Cuidadora, una iniciativa sorgida de les trobades grupals que ha fet el Consorci d'Atenció a les Persones en col·laboració amb els equips d'atenció primària de la Seu i de l'Alt Urgell Sud, la Fundació Sant Hospital i l'Àrea d'Igualtat del Consell Comarcal. L'objectiu és oferir un lloc de trobada obert i participatiu per persones que dediquen una part important del seu temps a la cura d'altres. A la Seu d'Urgell les trobades es faran el tercer dilluns de cada mes a les 11 del matí i fins a l'una del migdia, i a Oliana les trobades es faran de 4 a 6 de la tarda. En el cas de la Seu es fan al Casal Cívic i Comunitari, i a Oliana a l'Oficina de Turisme.
1: Hola, sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
2: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
3: Pirineu.
0: L'atur ha tornat a pujar al setembre a les comarques de Lleida, l'Alt Pirineu i Aran, i aquesta manera ja encadena 4 mesos seguits d'augment. Concretament, el darrer mes ha crescut en 424 persones, un increment del 2,5% respecte de l'agost. El mes de maig passat es va arribar a la xifra total d'aturats més baixa dels darrers anys, 14.900, però en només un quadrimestre s'han filat fins als actuals 16.910 demandants de feina, 2.010 més que fa 4 mesos, i això representa un increment percentual ja del 13%. A més, l'evolució interanual també ha entrat en dinàmica negativa. S'ha arribat a un augment del 8,5% respecte al setembre de l'any passat. De fet, és superior a qualsevol dada del 2025, que havia començat amb uns 16.600 aturats i es va acabar amb uns 15.700. El gruix principal de l'augment del setembre prové de

0: persones a qui no els consta cap ocupació anterior, 284, un 11% més que a l'agost. I també cal destacar que on ha pujat més pel que fa a sectors existents és l'agricultura amb 118. En canvi, ha baixat lleugerament en els serveis. Aquest augment de l'atur coincideix amb una reducció del nombre d'afiliats a la Seguretat Social. Ara a la demarcació n'hi ha 225.000, 5.200 menys que a l'agost, malgrat que s'ha creat 8.800 llocs de feina. El motiu és que molts d'aquests llocs són temporals. El Departament de Territori i l'Ajuntament de Sort han signat aquest cap de setmana un conveni de col·laboració que preveu construir 39 habitatges de protecció oficial. D'aquests, un 25% aniran destinats a joves menors de 35 anys i el consistori en podrà disposar d'un màxim del 10% per atendre necessitats socials. L'actuació té una inversió de 5,85 milions d'euros i es farà aprofitant una estructura que va quedar a mig construir. Tot i això, caldrà fer aquesta inversió de 5,8 milions. L'alcalde de Sort, Baldo Ferrer, considera aquest acord com a molt important pel municipi.
1: Posava jo un exemple fa una estona, 40 habitatges per 2.000 persones que són els que vivim, 2.000 habitants que vivim al municipi de Sort, significaria, si extrapolem aquesta xifra a Barcelona, fer 30.000 habitatges. Per tant, les xifres parlen per si soles. Aquests 40 habitatges que a nivell numèric i el nostre, conceptualment el nostre cap ens podria portar que són pocs, estem parlant d'una quantitat per un territori com el nostre que és excepcional. Per tant, una notícia històrica no només pel municipi, sinó per la comarca i també per l'Alt Pirineu i l'Aran. És necessari que tinguem oportunitats perquè la gent que vol arrelar el territori tingui la possibilitat de trobar habitatge.
0: De la seva part, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha dit que només es dona una oportunitat a 39 famílies o particulars, sinó que també es vol posar remei a aquestes estructures que malmetien la integració urbanística i la imatge de Sort.
2: Des del govern de la Generalitat estem desplegant les polítiques d'habitatge més ambicioses que mai ha tingut a Catalunya. Estem activant totes les polítiques, recursos econòmics i humans possibles per donar resposta al primer problema dels catalans i catalanes. I aquí veiem com no només podem donar oportunitat a 39 famílies, de manera que col·laborant amb l'Ajuntament de Sort, sinó que, a més, ens ajuda aquestes ferides que hi ha a nivell urbanístic, no?, de passar pel carrer, ara passava algun ciutadà que deia, home, per fi ja posareu mà a això, doncs de veure una estructura aquí que també malmet una miqueta la integració urbanística.
0: En aquesta visita també ha fet referència la consellera a les actuals obres a la carretera C-28 i al malestar pels talls de trànsit que està ben. Paneque ha dit que els treballs volen assegurar l'estabilització de la via i ha indicat que encara no hi ha una data tancada de finalització. En tot cas, la consellera ha apuntat que es treballa perquè les obres tinguin la mínima afectació possible en el flux del trànsit, i malgrat les moltes queixes que hi ha hagut, perquè ara alguns talls arriben a durar 5 hores i mitja. I encara pel que fa al Pallars, avui també comentem que la Fiscalia demana 2 anys de presó i 6.000 euros de multa per a un home acusat d'agredir l'alcalde de Linz, Manel Pérez, en un bar del municipi. Els fets es remunten al 4 de juny de 2023, quan, segons el fiscal, el processat, veí d'un altre municipi del Pallars Sobirà, es va dirigir a Pérez i, després de preguntar-li si era l'alcalde, va recriminar-li la resolució d'un conflicte que havien mantingut amb l'Ajuntament per un tema relacionat amb el transport escolar. Després de començar la discussió, l'home va colpejar el veí a la cara amb força i amb la mà oberta, i tot i que finalment no va causar-li lesions, l'alcalde va presentar denúncia i el Ministeri Públic considera que el presumpte agressor va mostrar un manifest i palmari menyspreu a l'autoritat. Segons ha informat la CNE, el cas es va instruir a Tremp i el judici ara arriba a l'audiència de Lleida aquest dijous. La Fiscalia acusa l'home d'un suposat delicte d'atemptat a l'autoritat i sol·licita 2 anys de presó i 5.400 euros de multa, a raó de 20 euros diaris durant 9 mesos, però també 600 euros per un delicte de maltractament d'obra. I la Diputació de Lleida restaurarà el castell d'Orcau al Pallars Jussà. L'actuació té un cost total de 386.000 euros i inclou els treballs de consolidació i recuperació de la volumetria de l'edifici, amb la restitució de trams de mur i la consolidació de les parets ja existents, a més de les esquerdes i capçats dels paraments. Parlament, la intervenció inclourà una excavació extensiva de l'interior del castell per localitzar els nivells de paviments i les estructures interiors, completar la delimitació del recinte i aprofundir en el coneixement de la seva evolució històrica. I afegir afegim un apunt més a aquest referent a Andorra per explicar que la nova formació conservadora Virtus ha reivindicat en un escrit que Andorra mantingui la neutralitat quan hi hagi posicions divergents entre els coprínceps, el copríncep episcopal i el francès. La formació ha plantejat en un comunicat centrat en la preservació de la identitat i el caràcter propi del principat, en què reivindiquen també la figura dels coprínceps com a garantia d'equilibri institucional, i també situen entre les prioritats la llengua catalana, les tradicions i el patrimoni.
3: Els esports d'aquí.
0: El Cadí la Seu ja ha començat la Lliga Femenina Endesa i ho ha fet amb derrota 73-57 a una pista sempre difícil com és la del Menys Avenida, nova denominació del Perfumeries Avenida. El resultat va ser de 73-57, tot i que el Cadí havia començat guanyant amb 11-16 el primer període. El Menys Avenida va reaccionar, va aconseguir l'empat al descans, empat en aquest cas a 25, i va sentenciar gairebé el partit al tercer període, en què se'n va anar amb un parcial de 34-16, amb una alta anotació per part de l'equip de Salamanca, liderat per Rebeca Mikulajskova, que va fer 17 punts pel Cadí. Van destacar en aquest primer partit de Lliga la italiana Alessandra Orsili amb 12 punts i la nord-americana Lexi Donarski amb 11. En aquest partit, després d'aquest partit, l'entrenador Pepe Vázquez considerava que havia estat una derrota clara malgrat el bon inici.
4: Bueno, creo que hemos durado un cuarto y algo, ¿no? Creo que habíamos hablado de que ha venido a lo que habíamos visto en pretemporada, empezaba siempre muy fuerte los partidos, creo que hemos conseguido salir bien, salir mejor nosotros, con acierto, haciendo un poco el plan de partido, y creo que nos ha durado. Las primeras rotaciones nuestras nos han penalizado mucho, Avenidas ha crecido, ha puesto mucha más intensidad que nosotros, y bueno, creo que felicitarlos porque son claros dominadores. Creo que hemos perdido el ritmo. Para mí la clave, lo que le dije a las chicas en el descanso, es que pasamos de dominar al ritmo a perderlo por completo, y no lo hemos vuelto a recuperar. Sí que hemos ido un poco algún arreón en la segunda parte de, bueno, de orgullo, ¿no? De algún momento enlazar dos, tres pases seguidos, pero en general estábamos siempre fuera de sistema, muy colapsados por la intensidad de Avenida defensiva. Bueno, en definitiva, ¿no? Creo que Avenida ha sido superior a aprender de esto, porque bueno, esto acaba de empezar, ¿no? Y
0: después de las buenas sensaciones que ha habido a la pretemporada, Vázquez creo que ahora cal aprendre de los errores de aquest partit de cara als següents reptes.
4: Y a veces los entrenadores siempre nos vamos a los extremos. Y también, bueno, un poco lo que le dije ahora a las chicas, ¿no? Ni hace tres días éramos el Real Madrid o el Barcelona, ni ahora somos la última mierda que parió Paneque, ¿no? Que se suele decir. Creo que hay que verlo con perspectiva. Hoy tenemos mucha gente joven, mucha gente que es nueva en la liga. Hoy ven que la pretemporada no es lo mismo que la liga regular, lo dura que va a ser la liga Endesa, a nivel de contactos, a nivel de tener que trabajar cada recepción, tener que jugar agresivas ofensivamente. Bueno, para nosotros creo que va a ser un muy buen aprendizaje de cara al futuro, y bueno, y seguir, que esto acaba de empezar.
0: El tècnic també fa referència a l'Avenida i considera que s'ha confirmat que segueixen un rival difícil.
4: Con las señas de identidad que habíamos visto en pretemporada, ¿no? Una defensa muy intensa, muy física, apretando mucho. Bueno, al final Soriano es una, a toda pista es una bestia. Nosotros habíamos tenido el mensaje claro de intentar escapar un poco de la presión de Soriano, y hemos entrado a veces en guerras que no tocaban, y nos ha provocado, pues lo que os decía, ¿no? Ir fuera de sistema, deslavazadas. Teníamos opciones para empezar con el pívot, teníamos opciones para empezar con nuestra dos, y hemos entrado a veces en guerras que no tocaban, ¿no? Ya digo, Avenida ha sabido revertir el ritmo, creo que están muy bien de ritmo, creo que a campo abierto es un equipo top, y bueno, y evidentemente yo sé bien lo que significa jugar en Bisbury, y aquí como locales poca gente creo que va a ganar.
0: Aquesta primera jornada ha deixat alguns resultats possiblement sorprenents, com per exemple la derrota del campió dels darrers 4 anys, el València. Ha caigut per 88-71, i a més ho ha fet a la pista d'un debutant, l'Azul Marino Mallorca. També ha hagut derrotes de l'Espar Girona amb el Movistar Estudiantes per 82-79, i també de 3 punts de l'Ozono Balheiris, que entrena Bernat Canut, amb l'Innova TSN Leganés per 66-63. Pel que fa a la resta de resultats, el Guernica Biscaia ha guanyat amb el Celta per 80-84, 4. El Mireia Euskotren ha vençut també a fora 53-72 amb el Durant Maquinària Encino. Victòria del Casademont Saragossa amb l'Estepona per 68-41 i del Baxi Ferrol amb el Cuchabanc Carrasqui per 82-77. I encara en bàsquet, ara parlem del CDC Fausa, que ha jugat el seu primer partit a casa al Palau d'Esports amb clara derrota 34-75 contra la UE Sant Cugat Occident. L'equip ballesà va dominar bona part del partit i, com diem, es va acabar imposant amb claredat. El primer quart el marcador ja era de 8-21. La Seu Futbol Club ha aconseguit el seu primer punt a la nova categoria primera catalana gràcies a l'empat sense gols 0-0 al camp del Club de Futbol Porreig. Des del club han valorat que s'ha aconseguit un bon resultat en un partit molt lluitat per part de l'equip i en què els locals no van posar les coses fàcils. Aquest desplaçament al Berguedà ha estat el més curt que tindrà en guany el conjunt urgellenc, perquè en aquesta divisió la majoria de rivals són de l'àrea de Barcelona, la Catalunya Central o la Plana de Lleida. Amb aquest resultat, ara la Seu és en 14a posició, empatat amb el Castellà, 13è, i el Balàfia, 14è. Després de les tres primeres jornades, el líder és el Ripollet amb 9 punts, l'únic equip que de moment compta els partits per victòries. La jornada també està marcada pel debut del nou equip amateur de l'Escola de Futbol Orgèlia, a quarta catalana. Dissabte, el municipal Emili Vicente, l'Edford United, va començar i amb bon peu, golejada amb el Ribera d'Ondara per 4-0, amb gols d'Esteban Losada, Joel Puig, John Cuero i Bernat García. Al descans, el marcador ja era de 3-0. També s'ha estrenat en victòria el Coll de Nargó, 0-2 al camp de l'Olímpic Artesa de Segre. En aquest cas, el matx es va decantar, però als últims minuts, amb Ferran Moixella i Jaume Manyanic. En canvi, la jornada ha estat dolenta pels equips de l'Alt Urgell a tercer de grup 15. L'Organyà ha perdut per la mínima en el duel pirinenc amb el Tremp, 2-3, tot i avançar-se en dues ocasions, amb Dani Vanegas i Àlex Carmona, a aquest segon gol al minut 74. A la part final, en tot just 3 minuts, els trampolins van empatar de penal al 83 i van acabar avançant-se al 86. I l'Oliana ha caigut golejat 0-6 amb el Guissona. Ara l'Organyà és 12 amb 3 punts i l'Oliana Cué, 16 amb 1 punt.

I en futbol sala, l'Atlètic Club Seu ha jugat el seu primer partit com a local a tercera nacional. Ha estat enfront del Tecnobit Alforja i, finalment, amb derrota. L'equip urgellenc va perdre per 2-4 contra l'Alforja, que ja s'havia avançat amb 2 gols els primers minuts. Després, Jaume Galimany, Arnau Jansat i Jordi Pintat van remuntar, van situar el 2-3, però un gol en pròpia porta va impedir a seguir amb aquesta remuntada i l'Alforja acaba guanyant per 2-4. D'aquesta manera, de moment, en aquestes 2 primeres jornades, l'Atlètic La Seu no aconseguia puntuar. I ara passem a l'hoquei patins, perquè sí que ha aconseguit guanyar en el seu primer partit de casa el Club Hoquei Cadí. Va ser aquest dissabte amb el 6-2 contra el Lleidanet al Picat, amb 2 gols de Federico Bocci i 2 més d'Eitel Torres. També van marcar Benja Oliveris i Lucas Valero. Bocci havia obert el marcador al segon minut de joc. L'Alpicat va empatar ben avançat a la primera part i va fer l'1-2 just abans del descans, però el conjunt entrenat per Manel Rubí va reaccionar, empatant els 4 minuts de la segona part i imposant-se amb 4 gols més els 2 darrers a l'últim minut i mig de joc. Amb aquests primers resultats, el representant pirinenc de Nacional Catalana se situa en tercera posició provisional amb 4 punts. El Belloc i Alcaldes Recamp Lacer són al capdavant, en ser els 2 únics equips que han guanyat els 2 primers partits. La jornada està marcada, això sí, per diversos ajornaments de partits a causa de la tempesta que va afectar el litoral i per el litoral català. Pel que fa a tercera catalana, el grup B, divendres, el Club Hoquei Cadí B també va vèncer contra el Joieria Monés Sant Ramon per 5-4, amb 2 gols de Juan Cruz, 2 més de Luciano Ambrosio i 1 de Jaume Tàpies. I després de guanyar els 2 primers partits, el sènior B també se situa tercer de la seva categoria, en aquest cas amb 6 punts, i empatat amb el Club Patí Monjos i el Casal d'Espluga. Aquest dissabte vinent el Club Hoquei Cadí jugarà a Capellades i divendres el Cadí B es desplaçarà a Cambrils. Tenim moltes més coses per explicar del cap de setmana, però ho farem en següents informatius. Per exemple, parlem dels bons resultats del Cadí Canoe Kayak al Campionat d'Espanya d'Slàlom, que s'ha disputat aquest dissabte i diumenge al Parc Olímpic del Segre, dels podis de la cursa de muntanya La Foranca, la penúltima puntuable de, ja del Cadí Circuit Fe, i també en curses de muntanya del podi aconseguit per l'urgellenc Josep Miret a l'Ultra Pirineu, en la modalitat de marató. Podeu trobar ja més detalls als nostres perfils a xarxes socials. A l'agenda, pel que fa a les activitats més immediates, esmentem que el Club de Lectura Mississipi de la Llibreria El Refugi ofereix una nova sessió aquest dimecres a les 6 de la tarda. També dimecres, al poble de Taús, concert de la transhumància amb el grup Porkshop Boys, dins d'una ruta de transhumància que es fa aquests dies des del Plana de Lleida fins al Pirineu. Això és aquest dimecres a les 7 del vespre a Taús. Taller per aprendre a jugar als escacs aquest dijous a les 4 de la tarda al Casal Cívic i Comunitari. Aquesta xerrada per donar a conèixer la recerca del passat terrissaire de Castellciutat és dijous a les 6 de la tarda al local social de Castellciutat. Presentació del llibre Naturalistes Morts d'Anna Aguilar, també dijous a les 7 de la vespre al Llibre i el Refugi. Taller d'Agricultura i Biodinàmica amb Joan Pagès, dissabte i diumenge a Bescaran, organitzat per la Fundació Planes Corts. Festa del Roser de Tuixent, teniu el programa al web radiosau.cat/agenda. I exposició de pintura d'Albert Carnicer, que està inaugurada ja la setmana que ve.

0: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.
1: Un temps, ja ho hem dit, marcat per les fortes tempestes i inundacions que hi ha hagut a tot el litoral i perilitoral català, especialment a l'àrea de Barcelona i també a tota la zona de Girona. Continua encara aquesta situació de perill, per tant, doncs, si us heu de desplaçar cap a aquella zona, molta precaució. Aquí al Pirineu n'hem quedat una mica al marge, però tot i així continua la pluja que ja ha aparegut durant el cap de setmana i es preveu que continuï aquesta tarda. Tornaran a haver-hi ruixats dispersos, però que poden aparèixer en qualsevol lloc, tant aquí a l'Alt Urgell com a qualsevol comarca del Pirineu i el Prepirineu. De fet, aquesta inestabilitat avui afectarà bona part de Catalunya. Només se'n salven alguns punts situats més a l'oest de la plana de Lleida, les Terres de l'Ebre. Tot plegat fa baixar les temperatures màximes. Avui a la Seu i a bona part del Pirineu arriben tot just als 25 graus. Aquesta nit vinent baixaran les mínimes. Es poden situar en general entre els 8 i els 10 graus o arribar fins al 7 al pont de Suert. I demà matí entrenyinat o ennuvolat i tarda amb nous ruixats que poden aparèixer a qualsevol punt de tota la meitat nord de Catalunya. Dimecres, de moment, el meteocatge avança que hi tornarà a haver algun ruixat dispers ja de bon matí al sud del Pallars Jussà, no passa aquí a la Seu, on sí que hi haurà boires, i sí que tornarà a aparèixer la pluja dimecres a la tarda, com dèiem, podrà aparèixer a bona part de Catalunya. Aquest migdia hi ha 20 graus de temperatura a la Seu, 22 a Organyà, 24 a Oliana i 20 a Alinyà. A Puigcerdà n'hi ha 19, Alta Muntanya, 8 graus i mig a la Tosa d'Alp, 9 al Pic de Saleria i 11 al Refugi de Prat de Guiló. La 1 i 41, fins aquí les notícies, l'informatiu a migdia de Ràdio Sou, us ha parlat Ignasi Cervera, en el dia en què estrenem la nova programació de Ràdio Sou de la temporada 2026-2027. Anirem donant detalls al llarg d'aquesta setmana. Moltes gràcies per escoltar-nos.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: La UNED és la universitat amb els campus més grans d'Europa. Et permet estudiar sense limitacions i al teu propi ritme. Pots escollir entre més de 30 graus i dobles graus i gaudir de la seva metodologia semipresencial. Matrícula oberta a UNED.es. El termini finalitza el 21 d'octubre. Més info al centre associat de la Seu d'Urgell, telèfon 973-35-16-19, a la web unedseudurgell.es i a les xarxes socials. UNED, la teva universitat pública.
1: Ara, Cusiner és més a prop teu. Cusiner S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cusiner.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.

0: Nou matí crític per la pluja, ara amb Granollers com a zona zero dels estralls. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: Nou matí des d'alerts a tot el litoral i prelitoral centrals, des del Garraf i l'Alt Penedès fins a la Selva, però amb el focus molt posat en el Vallès Oriental, on directament s'ha arribat a dictar el confinament, Joan Bota.
2: Les inundacions han agafat per sorpresa molta gent a primera hora del matí perquè cap model preveia pluges d'aquesta magnitud per avui, com ha admès el mateix govern. A partir d'ara, l'episodi hauria d'anar a la baixa.
0: Connectem amb el Centre de Coordinació d'Emergències, Miquel Jarque.
3: Bon dia. Aquí ara mateix reunit el comitè tècnic i després reunió del comitè assessor presidits pel president de la Generalitat, Salvador Illa. Aquí tothom ha reconegut, Santi Segalà el primer, el cap de predicció del Meteocat, que aquest sistema convectiu mesoescalar els ha arribat de forma inesperada. No el tenien previst.
4: De manera explosiva, aquesta matinada, doncs, aquest sistema convectiu s'ha desenvolupat a la Mediterrània, entre les Illes Balears i Catalunya, i ràpidament han arribat els primers aiguats a tocar a terra a primera hora del matí.
0: De fet, ara mateix s'ha enviat un nou S-alert, en aquest cas a Santa Cristina d'Aro, a Castell d'Aro, a Platja d'Aro, a S'Agaró i a Sant Feliu de Guíxols, perquè hi ha risc d'increment del riu Daura i els barrancs propers. És a dir, que la situació continua sent molt complicada en segons quines zones del país. Els problemes més greus al matí, però, com dèiem, han estat a Granollers i als municipis del seu entorn, amb conductors atrapats i amb baixos negats en Alfonso.
5: A Granollers no hi ha hagut danys personals, però sí molts desperfectes materials i s'ha hagut de fer rescats de conductors atrapats als seus vehicles. L'alcaldessa Alba Barnosell demana no moure's de casa.
6: Evitar desplaçaments, perquè necessitem que la ciutat estigui lliure perquè tots els serveis puguin actuar el més ràpidament possible.
0: En teoria, la situació hauria d'anar a millor. Preguntem-ho.
7: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Francesc Mauri, bon dia.
8: Bon dia.
0: Què ha de passar a partir d'ara?
8: Doncs, en principi, hauria d'anar millor. Queda aquesta zona del Baix Empordà, efectivament, on s'ha enviat aquest S-alert. Per què? Doncs perquè és un terreny saturat, va ploure moltíssim ahir, i ara mateix hi ha, amb una certa tendència a estar estàtic, allà un aiguat notable. No cap cosa excepcional, però sí que el terreny és xop. És l'última zona que queda per menys inestabilitat aquesta tarda, o com a mínim la més tropicalitzada ran de costa, on els aiguats han caigut amb més força. El que pot caure aquesta tarda ha de ser irregular en terra ferma, punts de la Catalunya central i el nord-est, localment amb intensitat, però no amb la virulència de les últimes hores. Tot i així, amb la sorpresa d'aquest matí no esperada, convé continuar vigilant amb aquest mar tan calent que tenim.
0: Gràcies, Francesc, bon dia.
8: Bon dia.
7: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Com acostuma a passar, la pluja torrencial impacta de ple en els transports públics i també en la mobilitat. Estació de Sants i equip viari, Joan Garcia i Marilut Garcia.
9: Tenim tota la R1, la línia del Maresme aturada, la R2 i la R2 Nord sense servei al Vallès Oriental, l'R4 sense servei al Vallès Occidental, i no hi ha trens amb Girona. S'ha d'agafar l'alta velocitat o els autocars. I indignació entre els usuaris, sobretot a primera hora, abans ja del temporal, perquè no coincidia el que deien les pantalles amb el servei real.
10: Pel que fa a les carreteres, globalment un volum inferior al que és habitual, segurament a causa de l'alerta de Protecció Civil. Tres vies del Vallès es mantenen tallades: B-140 Santa Perpètua de Mogoda, comarcal 352, la Ronda Granollers entre les Franqueses i Canovelles. En canvi, s'ha reobert la comarcal 1415A, que estava tallada a l'altura de Castellar del Vallès. També tallades entrades i sortides de l'AP-7 a Cardedeu. També afectacions diverses per esllavissades, caiguda d'arbres o inundació a carreteres del Barcelonès, els dos Vallès, el Maresme i la Selva. I d'altra banda, l'aeroport del Prat, el temporal ha obligat a cancel·lar una trentena de vols aquest matí.
0: Doncs aquesta és la situació que de seguida ampliarem, per cert, una conseqüència també d'última hora. Ocas Grasses acaba d'ajornar el concert que estava previst per aquest vespre, el primer dels quatre que havia de fer a l'Estadi Olímpic. S'ajorna a dijous, que era el dia lliure que tenien. Per tant, si teníeu entrades per avui per Ocas Grasses, el concert passa a dijous. I tot això el dia en què Pedro Sánchez ha convocat eleccions generals anticipades pel dia 29 de novembre.
2: El govern espanyol aprovarà demà en Consell de Ministres el primer decret d'habitatge que el Congrés li va tombar divendres, aprofitant que amb les eleccions convocades qui l'ha de validar és la Diputació Permanent, on Junts no és determinant. Les eleccions poden coincidir amb el retorn de Puigdemont un cop se li apliqui l'amnistia. A Esquerra creix la incertesa sobre el paper de Rufián en aquests comicis.
0: I, com sempre, quan faltin 20 minuts per arribar a les 3, arribaran els esports, però abans hem d'anar a Madrid per tenir més informació sobre aquesta convocatòria anticipada. Paula Brujats.
5: Bon dia, sí, perquè Pedro Sánchez s'ho jugarà al tot o res el 29 de novembre. S'agafa la crisi de l'habitatge per aconseguir una gesta més, però l'aposta aquest cop és arriscada i necessitarà mobilitzar els votants d'esquerres per donar la volta a les enquestes. Avui Sánchez ha cridat a votar i ha plantejat les eleccions com un plebiscit entre ell o l'extrema dreta.
11: Si preferís tener un gobierno que trabaje por el interés de la mayoría social o preferís entregaros o entregar las riendas del país a una coalición ultraderechista que no ha propuesto nada.
0: Quan faltin 20 minuts, potser una mica menys, per arribar a les 3, als esports. Laia Tudel, bon dia.
12: Bon dia.
0: Amb la golejada del Barça i el Clàssic.
12: Dia per assaborir avui la victòria per 7-0 davant el Madrid al Camp Nou. Sentirem la gran protagonista de la nit, Clàudia Pina. El masculí i l'equip ha tornat als entrenaments. Eric s'entrena amb el grup. Joan García, Rafinha i De Jong segueixen un pla específic. Repassarem el Catalunya Migdia, les afectacions que ha tingut les pluges en l'esport català. I avui s'han sortejat els primers partits de la Copa del Rei de Futbol i destaca el duel entre dos equips catalans, Manresa i Sant Andreu.
0: Passen gairebé 7 minuts de les 2. Aquest matí, que es preveia matí de balanç pels estralls dels aiguats del dissabte, s'ha convertit en matí caòtic per unes pluges torrencials que ningú no esperava. El Vallès Oriental i la seva capital, Granollers, on Protecció Civil ha demanat que la població es confinés, s'ha convertit en la zona zero d'aquest episodi d'avui. La consellera d'Interior, Núria Parlon, admet que els nous aiguats no estaven previstos, però treu pit de la capacitat de reacció. Els bombers, que continuen buscant l'home desaparegut a Pineda de Mar, han fet més de 300 sortides avui. Anem cap a la seu del Departament d'Interior. Allà hi ha reunit el Comitè Tècnic de Protecció Civil. Miquel Jarque, bon dia.
13: Hola, molt bon dia. Sí, comitè presidit pel president de la Generalitat, Salvador Illa, i on s'ha de decidir possiblement la suspensió d'aquest confinament a Granollers que comentaves. La consellera Núria Parlon ha reconegut que l'episodi ha estat del tot imprevist, però que tots els equips d'emergència han reaccionat a temps.
14: Quan tenim escenaris de pluges torrencials que no estan predits ni indiciàriament en els models, hem de treballar molt des d'aquesta vigilància continuada per poder reaccionar amb tots els recursos, com hem fet des de primera hora del matí.
13: Sobre la marxa dels serveis d'emergència, s'han hagut d'adaptar a les incidències que s'anaven generant. Els més delicats, els que han fet els bombers de persones atrapades als seus vehicles.
15: Bàsicament són salvaments, patologies de l'edificació i situacions, algunes d'elles amb risc vital imminent. En total, des de les 6 fins a les 12, fins a 3:15, hem tingut un total de 330 serveis, dels quals 35 han estat salvaments amb vehicles, salvaments urgents, en què hem tret persones que havien quedat atrapades en vehicles.
13: Pel que fa a l'evolució d'aquest episodi, el cap de previsió del Meteocat, Santi Segalà, pronostica que la tarda es desfarà aquest segon sistema de tempestes, però no hi ha treva, n'apareixeran de noves.
16: A la tarda esperem que tota aquesta part més organitzada, més intensa, vagi desapareixent, vagi afluixant, però per contra vagin sorgint nous xàfecs, noves tempestes a d'altres punts de Catalunya, no només del litoral i del prelitoral, sinó també de la Catalunya central i també de l'interior de les comarques de Girona.
13: D'aquesta reunió, d'aquest comitè tècnic que s'està fent al Centre de Coordinació d'Emergències, s'espera que decaiguin també les mesures a les comarques del litoral i prelitoral, entre el Penedès i la Selva.
0: Com dèiem, el Vallès Oriental ha estat una de les comarques més afectades per aquestes pluges aquest matí. S'han suspès les classes a la capital de la comarca, Granollers, però també a La Roca, a Canovelles o a Vilanova del Vallès. A més, l'Hospital de Granollers ha tornat a patir inundacions. L'alcaldessa d'aquesta ciutat demana als ciutadans que es quedin a casa per deixar via lliure als serveis d'emergència. Granollers, Ana Alfonso, bon dia.
5: Bon dia. Sí, la ciutat de Granollers i tot el Vallès Oriental han tornat a quedar negats per les pluges. De fet, aquest matí des de l'Ajuntament de Granollers estaven treballant treballant per arreglar ja les destrosses d'ahir quan els ha sorprès un nou episodi de pluges torrencials. Només avui a la ciutat han caigut més de 100 litres per metre quadrat i sumats als d'ahir ja en són gairebé 350. No hi ha hagut danys personals, tot i que sí que s'han hagut de fer rescats de gent atrapada en vehicles i Protecció Civil ha ordenat el confinament de la població a la comarca. L'alcaldessa de Granollers, Salva Barnosell, ha demanat als ciutadans que es quedin a casa.
6: Evitar desplaçaments, perquè necessitem que la ciutat estigui lliure perquè tots els serveis d'emergència, de seguretat, de neteja, de manteniment puguin actuar el més ràpidament possible. Per tant, necessitem mobilitat lliure. Per això, aquest missatge.
5: Avui a Granollers les escoles estan tancades, també a Vilanova, Canovelles i La Roca, i la mobilitat és molt complicada. Ens hem trobat molts accessos tancats i moltes cues. L'alcaldessa apuntava els punts més crítics.
6: Ronda Sud, el pont sota l'estació del Nord, el pàrquing de Ramon Llull i després ha aparegut un esvoranc al carrer de Josep Umbert. No hi ha veïns afectats, no hi ha danys personals.
5: Els altres punts crítics de la ciutat són l'estació de Rodalies de Granollers Centre, on han quedat atrapades moltes persones que venien de fora de la ciutat, l'hospital, que ha patit danys materials i noves inundacions als baixos, i també el Centre Vallès, on hi ha l'escola d'adults, que està tancat per una esllavissada.
0: I és que durant el matí els bombers han hagut de rescatar diverses persones, la majoria d'elles conductors, que havien quedat atrapats dins del cotxe en carreteres inundades. Al Centre de Comandament dels Bombers de Granollers hi tenim la Marta Vallès. Marta, bon dia.
17: Hola, bon dia. Doncs sí, un matí molt complicat, complicadíssim a tota la comarca i sobretot, com deies, els accessos a la capital, a Granollers. Tot i això, els bombers diuen que no han viscut cap situació d'especial perill aquí, però sí moltes trucades demanant serveis. Claudi Gallardó és el cap d'intervenció.
18: Quan ha començat a pujar el nivell de l'aigua d'una forma sobtada, doncs han sigut serveis de salvaments, com hem vist aquests darrers dies, no? De persones que es quedaven doncs, en els vehicles, pujades sobre els vehicles i demés. I ara doncs, estem començant a donar resposta a tots aquells serveis d'assistències tècniques que en diem, és a dir, arbres caiguts, patologies de l'edificació i demés. El servei més rellevant que tenim ara mateix actiu són dos esvorancs.
17: Els conductors que anaven en direcció Granollers encara de nit s'han trobat amb moltes dificultats. A la rotonda de la Torreta l'aigua anava pujant de nivell com si s'omplís una piscina i els conductors s'han aturat sense saber massa què havien de fer. Com la Míriam, que venia de Vilanova i hi portava els nens a l'escola, o el Càndido, molt enfadat amb els conductors imprudents.
19: Nosaltres quan hem sortit de casa queien quatre gotes, o sigui, començava a ploure, però no pensaves això, perquè l'alerta tampoc estava donada per aquest matí. Molta aigua, jo veia molta aigua baixar per aquí, pels costats, i em feia bastant respecte.
20: Ostres, si tothom agafem i tothom es fica cap aquí, clar, és que no, són insuficients. He quedat al puto puesto i quedat aquí quiet i ja està.
21: No pot passar i el millor és estar preparat i esperar que et diguin el que sigui. Jo m'he acollonit, molta aigua.
17: En aquests moments no plou, però sí que hi ha hagut moltes estones de pluges torrencials un altre cop durant tot el matí.
0: Doncs aquesta ha estat la situació a Granollers, insistim, la ciutat més afectada per aquestes pluges, però, per exemple, els barris de muntanya de Barcelona també intenten recuperar la normalitat després de la tromba d'aigua que els ha caigut a sobre i de les rierades que baixaven de Collserola. Però els efectes dels aiguats encara són prou evidents. Connectem amb Canyelles, a Nou Barris. David Àngela.
22: Bon dia. Imatge insòlida als barris propers a Collserola, on els veïns han vist com ha baixat mig metre d'aigua pels seus carrers. Ara mateix en queden les restes. Fang, brossa o branquillons són els testimonis dels efectes de l'aiguat. La Diana, una treballadora del supermercat, recorda que aquesta setmana ja han passat per aquestes circumstàncies.
23: Ha bajado por de la riera, de la montaña. Ha bajado, ha llovido, ha empezado a llover y se ha inundado la calle. Pues bueno, mira, no se veía ni el paso de cebra. Barro, mira, de todo. Piedras, bolsas de basura.
24: Pues llevamos...
23: Sí, la segunda vez.
24: La segunda vez ya que lo vemos,
23: sí.
25: Esta semana es la tercera vez.
23: La semana pasada. Con normalidad nos hemos quedado sin luz, no podemos atender al cliente.
22: A diversos punts del barri ha marxat la llum. Per exemple, al mercat municipal, on només quatre parades es mantenien obertes a l'espera d'uns clients que no han acabat d'arribar. Els comerciants es queixen de desinformació i de falta d'atenció per part de les elèctriques.
0: banda de tot això, les pluges també han afectat la xarxa de centres de salut del país, Mònica Mas.
1: Sí, hi ha hagut inundacions a l'Hospital Vall d'Hebron, segons informa el Departament de Salut, perquè el clavegueram municipal no drena i això ha provocat inundacions que han afectat alguns serveis de l'hospital. Per exemple, una part del servei de ressonàncies magnètiques, l'àrea quirúrgica, la sala d'extraccions de sang, problemes de filtracions a façanes i finestres de traumatologia, neonats i pediatria, entre d'altres. També hi ha hagut problemes diversos en centres d'atenció primària de la zona de Vall d'Hebron. Pel que fa a la resta de zones sanitàries de Barcelona, hi ha hagut afectacions en centres d'atenció primària, el Bon Pastor, la Guineueta, Ciutat Vella, el Poble Sec, el Raval, el Clot, Nou Barris i el Fòrum. Fora de Barcelona, com sentíem i explicàveu, també s'ha inundat l'Hospital de Granollers, a les plantes del soterrani, les urgències i l'àrea de farmàcia. Laura La Huerta és directora d'infermeria de l'hospital.
3: Tenim una mica d'aigua, hi ha una mica d'inundació, l'hospital continua treballant i els professionals estan preparats per donar resposta a les necessitats dels pacients. I estem adaptant l'activitat a les circumstàncies per garantir, per damunt de tot, la seguretat dels pacients i dels professionals.
1: L'heliport de l'Hospital de Mataró està sense servei. A l'Hospital de Blanes no està operatiu encara el servei de ressonància magnètica. El cap de Tordera s'ha tornat a inundar i el d'Arbúcies estan sense internet. A la resta de Catalunya, normalitat a les xarxes de salut.
0: I ho dèiem en començar, les pluges també compliquen i molt la circulació dels trens. L'R1, la línia del Maresme, està aturada a hores d'ara. També ho està parcialment l'R2 Nord. De fet, tot el servei de Rodalies funciona a mig gas, sobretot, com us estem explicant, les línies de la costa i del Vallès Oriental, que són els punts més afectats per la pluja aquest matí. Hi ha nombrosos trams que els passatgers han de fer per carretera, però els aiguats també han complicat el servei alternatiu amb autobusos. Des de primera hora hi ha indignació entre els usuaris que s'han trobat amb informació incorrecta o amb cap informació directament a les andanes. A l'estació de Santa Barcelona hi tenim durant tot el matí el Joan García. Joan, bon dia.
4: Bon dia, Òscar.
0: Primer de tot, ara mateix, com està el servei?
4: Doncs amb la caiguda de la R1, que marca l'última hora d'un matí molt complicat a Rodalies. Avui és d'aquells dies que els usuaris no tenen cap certesa de quan els arribarà el tren, perquè la planificació d'avui ja molt complicada s'hi ha afegit el temporal d'aquest matí. A mig matí també ha rebut l'R2 i l'R2 Nord, que encara està rebent. Havia començat el servei a Granollers i s'ha limitat ara de Sant Andreu a l'aeroport i de Sant Andreu a Castelldefels. No hi ha tram nord de la R4. Les connexions amb el Vallès Occidental s'han de fer en ferrocarrils de la Generalitat fins a Sabadell i Terrassa. I tampoc trens regionals cap a Girona. Hi ha autocars. El que sí que s'ha de resoldre, per sort, és una incidència de senyalització entre Sagrera i Sants a l'alta velocitat, i els Avant amb Girona i Figueres ja tornen a funcionar. Tot això a Rodalies. A ferrocarrils s'ha normalitzat el servei, perquè a mig matí s'havia suprimit l'L7, la de l'Avinguda Tibidabo, i a metro tenim tres línies amb problemes. L'L3, la verda, tallada de Passeig de Gràcia a Vall d'Hebron i amb l'estació de Liceu fora de servei. L'L9 Nord, tallada d'11 de setembre a Bon Pastor, i l'L10 Nord, tallada d'11 de setembre a Llefià.
0: I tot aquest embolic, Joan, els usuaris com el viuen?
4: Ara amb la clàssica resignació i frustració, però a primera hora hi havia indignació, perquè entre 6:15 i 7:15 no hi havia encara informadors i les pantalles anunciaven trens inexistents, que no corresponien amb la planificació que va fer ahir prop de la mitjanit Renfe. Escolteu aquest usuari que marxava indignat després d'haver esperat trens que no li han arribat.
7: Ja el primer tren no ha arribat. M'he estat esperant a l'estació. Ara ens trobem amb aquesta situació, que tampoc el tren de la 5:58 tampoc arriba. Llavors tenim un problema, és que ni tan sols avisen. Perquè a mi si m'hagués avisat, jo hagués agafat una alternativa per arribar al treball.
4: El que complica avui molt tota l'operació aquí a Barcelona és que no es pugui fer servir el túnel de Plaça de Catalunya. Alguns trens, els que passen, ho fan pel de Passeig de Gràcia. Però aquest túnel de Passeig de Plaça de Catalunya ja vam veure ahir que va quedar fora de servei per la gran quantitat d'aigua que hi va entrar.
0: Al matí hem estat molt pendents de Granollers, Vallès Oriental, també part del Maresme, la ciutat de Barcelona, però dèiem en començar, quan començàvem amb aquest Catalunya Migdia, que s'enviava un S-alert en una zona concreta de l'Empordà perquè hi ha perill en un dels rius, el riu Daura, sobre el terreny, i tenim la Laia Claret a Platja d'Aro. Laia, bona tarda.
8: Hola, bona tarda. Quina doncs el que hem sentit aquí, mira, doncs durant l'informatiu ho dèieu, no, que aquí plou sobre mullat, perquè el riu, l'acabem de veure, re, fa 3 minuts aproximadament, no baixa molt cabal, però què passa? Que aquest riu...

0: afectacions, especialment a Barcelona i a Granollers. Allà hem pogut sentir a molts ciutadans afectats i també molts equipaments entre escoles i centres de salut que també es veien afectats per les pluges.
1: Sí, a primera hora moltes escoles i instituts han vist que era impossible fer classe, ja sigui per afectacions d'aigua com per problemes per arribar a l'escola. Sentim en Pau, de l'escola Jacint Verdaguer de Canovelles, i la directora també de l'Institut de Granollers.
2: Des de l'escola Jacint Verdaguer no hem pogut obrir com tots els centres de Canovelles. Els accessos estan impossibles i un grau de col·lapse que, vaja, és paterrant. Ha començat a pujar aigua i realment ha estat molt, molt complicat.
3: Però realment no es podia venir ni a peu i al final s'han anul·lat les classes. El tenim tancat a nivell lectiu, però la majoria de centres tenim professorat i personal d'administració i serveis i de neteja traient aigua de les zones que s'han cobert d'aigua.
1: A la zona de Barcelona i Rodalia també hi ha hagut inundacions a escoles. Sentim l'Ernest Casaponsa, de l'escola Salle del Raval, i la Montse Roca, de l'escola Bressol de Sant Adrià de Besòs.
4: Bueno, ens ho veiem una mica perquè servim a 450 alumnes i, clar, podem permetre el luxe de tancar-lo. Però, bueno, hem baixat mans, hem baixat professors, alumnes, moltes galledes, totes les escombres i recollidors que hem trobat i a cargar aigua.
5: Però la qüestió és que a la que ha plogut una mica torna a entrar una altra vegada tota l'aigua que havíem tret. Bé, quan hem arribat tot el mobiliari, els mòduls de psico, totes les estances plenes d'aigua, tots els mobles fets malbé.
1: El rector de la parròquia de Santa Anna de Barcelona, Peyu Sánchez, ha decidit obrir les portes per les persones sense llar.
6: En tenim oberta a l'església, no únicament com el menjador social, sinó també l'acollida entre el dia. De fet, ara tenim aproximadament 200 persones acollides dintre de l'església i després també per la nit. Sonen les alarmes i diu, refugia't a casa. I què passa quan els que no tenen casa? On se refugien?
0: Doncs aquesta és la situació que s'ha viscut durant el matí, de la qual n'hem estat pendents a Catalunya Ràdio. Ara falten 8 minuts per arribar a 2:15 de la tarda. Estem pendents d'una compareixença al Departament d'Interior per tal d'actualitzar la situació i les recomanacions. La sentirem en directe aquí al Catalunya Migdia. Ara, però, fem una pausa per la publicitat i, de seguida, l'altra notícia del dia. I és que tenim eleccions generals anticipades, ho ha anunciat Pedro Sánchez aquest matí.
7: Catalunya Migdia.
8: Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
9: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
8: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
9: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
8: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
9: Apialia, la força de vendre junts.
10: A Obramat celebrem 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. Gràcies, professionals. 20 anys construint junts. Obramat.
11: Quan va ser l'última vegada que vas parar a mirar casa teva? A Porcelanosa dissenyem cada espai de la teva vida. Cuines, banys, salons, terrasses... Del 25 de setembre al 10 d'octubre arriben els dies Porcelanosa. Visita la teva botiga més propera i gaudeix de condicions exclusives per crear la teva llar. Porcelanosa, dissenyant espais per viure.
12: Si vols ser la compra bé, tan a carrer...
13: Inflat de tant compra bé pel nostre aniversari amb els Carrefour Days només fins al 7 d'octubre. Com el rentavaixelles de màquina Finish Ultimate Plus de 72 càpsules. Si en compres 3, la càpsula et surt a 16 cèntims.
12: Si vols ser la compra bé, estan a Carrefour.
14: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
15: Aquí el tens.
14: Ja?
16: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen Bonés.
17: Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar.
18: D'acord.
17: Quin és l'autèntic operador 100% català?
18: Vera.
17: I el més ben valorat pels usuaris?
18: Vera.
17: Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
18: Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
17: Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
18: Vera.
17: Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
8: Catalunya migdia.
0: D'aquí a 5 minuts seran 2:15. Pedro Sánchez s'agafa a la crisi de l'habitatge per aconseguir una gesta més, la que pot ser l'última. S'ho jugarà tot a les urnes el 29 de novembre.
19: He decidido convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre de acuerdo a los plazos que establece la ley. Ha llegado el momento de que decidáis qué futuro queréis.
0: Així, el president del govern espanyol dona per acabada la legislatura 9 mesos abans del que tocava i planteja les eleccions com un plebiscit entre el seu govern progressista i el d'una coalició d'extrema dreta on situa el Partit Popular i Vox.

0: Paula Bruixats, bon dia.
1: Què tal, bon dia. Si Pedro Sánchez ha trobat el marc idoni, vol fer de l'habitatge el seu salvavides, però la jugada es pot convertir en el seu final polític. Necessitarà mantenir viva la crisi durant 54 dies per mobilitzar l'esquerra. Vol repetir la difícil jugada del 2023 i per això posa la gent en aquesta dicotomia, triar entre ell o entre una coalició del PP i Vox.
2: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna, o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social.
1: El govern espanyol s'ha quedat sense marge al Congrés, la paràlisi és total i Sánchez assumeix que necessita més suports per poder governar.
2: Para hacer más necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente. Y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia progresista con la que doblegar a las élites.
1: I durant la seva compareixença a la Moncloa ha assumit que no pot anar més enllà, també ha reconegut errors i que ha incomplert promeses en habitatge, però n'ha culpat l'oposició.
2: Y hemos también tenido que lidiar con la peor oposición que ha conocido nuestra historia democrática.
1: Sánchez se la juga, però té una campanya molt difícil al davant, pràcticament totes les enquestes en contra, la incertesa també amb la candidatura a l'esquerra del PSOE, la crisi a Ceuta és lluny de tancar-se i hi ha també la incògnita de què passarà als jutjats amb les investigacions per corrupció contra els socialistes. Avui Sánchez no n'ha dit ni una paraula.
0: I Paula, com que el govern espanyol vol mantenir calenta, podríem dir, la campanya, tornarà a aprovar el paquet de mesures per l'habitatge per arribar a les eleccions amb els desnonaments suspesos i amb el preu dels lloguers congelat.
1: Sí, exacte, ho rescatarà demà el Consell de Ministres. Es tornarà a aprovar un paquet de mesures per prohibir desnonaments i congelar els lloguers i aquest cop sí que hauria de tirar endavant el Congrés perquè amb les Corts dissoltes el ple té una majoria diferent i no caldrà el vot de Junts per Catalunya. Avui Sánchez els ha culpat directament.
2: Absurdamente, muchos confunden pactar con traicionar y bloquear convencer.
1: La complicada relació amb Junts i no tenir el seu suport garantit per aprovar cap llei a partir d'ara també ha precipitat la decisió de Sánchez d'avançar eleccions.
0: Ràpidament, des que s'ha conegut la notícia, hi ha hagut reaccions de tota mena. Qui fa temps que reclamava unes eleccions són el Partit Popular i Vox, que arriben a l'avançament electoral com els millors situats segons les enquestes. Feijó i Abascal coincideixen a celebrar que, per fi, diuen ells, els ciutadans podran votar. I es veuen ja a la Moncloa per revertir les polítiques del govern de Pedro Sánchez. Seguim a Madrid ara amb Tània Tàpia. Bon dia.
3: Bon dia. Sí, la convocatòria electoral ha caigut com una gran notícia a les seus de PP i Vox. Els populars, de fet, ja es van reunir ahir diumenge per treballar en la campanya, convençuts que Sánchez avui avançaria els comicis. En una declaració institucional, Feijó situa les eleccions de novembre com les més importants des de la mort de Franco. I ja es veu com el president que revertirà l'acció d'un govern, el de Pedro Sánchez, que afirma que mai hauria d'haver existit.
4: Por fin puede irse quien nunca debió llegar tan lejos. Por fin votaremos y por fin España podrá elegir el país que quiere ser. Esto va de que España le gane a Sánchez y a lo que representa. De que la nación y la democracia venzan a quien más daño le han causado.
3: I interpreta que Sánchez avança per por del que pugui sortir de les causes judicials que l'afecten. Vox, en una lectura similar, és el partit que més creixeria, segons les enquestes, després de la crisi de Ceuta i enmig d'una onada d'extrema dreta a nivell europeu i global. Santiago Abascal aplaudeix així l'inici, l'anunci.
5: Y por eso yo creo que es no una buena noticia, sino una excelente noticia poder decir que por fin tenemos elecciones.
3: I ja marca les línies del futur govern amb el PP, prioritat nacional, menys regulació i reemigració, és a dir, l'expulsió de migrants. Mentre tant Abascal com la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso tornen a alimentar la tupinada electoral i parlen d'alteració del cens. Sánchez és capaç de tot, diu el líder de Vox, i Ayuso directament demana que ningú voti per correu.
0: Doncs ja veieu les reaccions del Partit Popular i de Vox. Ara de seguida en sentim més, per exemple, des de l'esquerra i també dels equips catalans, dels partits catalans, Esquerra Republicana i Junts per Catalunya, però us dèiem que estàvem pendents d'una compareixença al Departament d'Interior per tal d'actualitzar la situació provocada per les pluges. Imma Soler, de Protecció Civil, era a punt per fer la compareixença, però sembla que li donen alguna última informació. Estem pendents, sembla que torna cap al micròfon. Insisteixo, Imma Soler, recordeu que s'ha enviat un S-alert a la zona de Santa Cristina d'Aro, de Segaró, de Platja d'Aro, pel perill de desbordament del riu Ridaura. En canvi, segons les prediccions, a partir de les dues, i ara passen pràcticament 30 minuts de les dues, havia de normalitzar-se la situació al voltant del Vallès Oriental, del Barcelonès i del Maresme, que és on aquest matí hem estat molt pendents de l'efecte de les pluges. Imma Soler, que es troba davant dels micròfons del Departament d'Interior, a punt per tal de fer la compareixença ara mateix.
6: Mar, quan tu vulguis.
0: Senyals horaris de 2:45 de la tarda en directe a Catalunya Migdia. Imma Soler, Protecció Civil.
6: Un segon només, doncs. Començarem en seguida.
0: Està parlant amb els companys que són a la sala. Que li demanaven alguna cosa. I sembla que encara trigarà uns segons a actualitzar la situació, insisteixo, en directe, Departament d'Interior de la Generalitat, Imma Soler, directora de Protecció Civil.
6: Sí.
0: A punt per actualitzar. Comença.
6: Doncs moltes gràcies a tots. Us passem la informació del darrer reunió que hem tingut del comitè tècnic del Pla Inuncat, que com bé sabeu ens mantenim encara en emergència amb aquest pla, amb aquesta fase, i hem fet aquesta reunió com a punt de coordinació i com a punt també d'informació per anar veient com seguíem les actuacions dintre del pla. La previsió de la meteorològica continua sent la mateixa que ens ha explicat el servei meteorològic aquest matí, continua la mateixa situació que ens han comentat. Per tant, ara a partir d'aquesta tarda esperem ruixats que puguin ser més aïllats i dispersos. No vol dir que no deixi de ploure i que no pugui haver-hi algun punt on pugui ploure amb intensitat, però no tindrà aquesta estructura tan compacta com ha tingut aquest dematí en aquestes comarques del litoral, malgrat que, si em permeteu, recordo que el que ens han explicat era que podien haver-hi pluges i ruixats intensos amb aquest punt i que calia també anar-ho seguint i ser vigilant amb les activitats a l'exterior i amb els desplaçaments, però no d'una manera com aquest dematí tan intensa que hem tingut. Per aquest motiu, el que preveiem és que aquestes mesures que hem demanat al matí i que les havíem enviat a través d'una alerta en els mòbils que tenien aquesta finalització a les 2 de la tarda, doncs finalitzessin en l'aspecte d'aquesta intensitat, no en l'aspecte de que no sigui necessari continuar mantenint la precaució i la vigilància, sobretot aquesta tarda, per aquests ruixats que poden ser intensos en algun punt, com comento, d'una manera aïllada, i per aquest motiu doncs ser molt vigilant d'allà on es puguin produir per mirar d'aplicar mesures, com sempre diem, d'autoprotecció i no posar-nos en risc. Seguirem amb aquesta vigilància, com bé diem. Com heu vist avui, doncs hem fet uns avisos i una intervenció a reacció de l'observació que anàvem tenint pel servei meteorològic, que ens anava indicant quina era la situació que anava veient, donat que no teníem previsió, però sí que s'ha anat seguint i anava veient quina era la incidència que tenien les pluges en el territori, i aquesta és la voluntat de continuar-ho fent també aquesta tarda, continuar-ho fent ja sempre habitualment, no ho fem, però més insistent avui que tenim aquests avisos amb color taronja a la major part del territori, fora de la part de Ponent, i continuar-ho mirant perquè si calgués alguna indicació al llarg de la tarda perquè veiéssim que s'agreugés o que es fos més intens en algun punt, doncs fer aquest avís de cara a la població. Sí que farem un enviament d'una alerta avui perquè a nivell de territori hi ha el grup d'intervenció que està sobre el terreny, Bombers ens ha comentat que veien que no calia ja aquesta indicació de confinament que havien fet sobre el Vallès Oriental, perquè la situació ja a nivell de gestió de l'emergència doncs era millor, i per tant doncs no calia mantenir aquesta ordre de confinament, aquest avís de confinament que havien fet al matí al Vallès Oriental. I ara el que sí que faríem seria avisar a través d'una alerta en els mòbils de que aquest confinament ja no és necessari. Ja sabeu que sempre que enviem una alerta intentem posar el temps que durarà aquesta alerta, perquè així amb una les persones ja coneguin quin serà el temps que tindran. En aquest cas, com que aquest dematí no teníem la previsió de quant temps podia durar, doncs no ho hem pogut indicar, i per aquest motiu doncs ara veiem que el més correcte és enviar-ho perquè es pugui donar aquesta informació a la població. A partir d'ara el que farem és aquest seguiment. Com us comento, a partir de les 5 de la tarda tindrem una altra reunió i anirem fent aquesta vigilància durant tota la tarda. El fenomen continua actiu, seguim tenint incidències i també trucades al número 112. Ara ens comenten els companys del número 112 que en aquests moments d'avui, del dia d'avui, s'han rebut 1.444 trucades i per tant, doncs, continuem amb aquest seguiment. Només per avisar també que ho conegui la gent que es trobi afectada, doncs també en la reunió ens ha comentat Edistribució que en aquests moments tenien uns 10.000 abonats que no tenien llum, majoritàriament del Vallès Oriental i del Maresme. També encara n'hi quedaven alguns que estaven afectats per les incidències de Barcelona i del Baix Llobregat, del Barcelonès, disculpeu, i del Baix Llobregat d'anteriors, que ja venien d'ahir, i aquestes estaven intentant esperant doncs, que tinguessin solució el més aviat possible, possiblement durant el dia d'avui. La resta estan treballant-hi, ens ha comentat que són 360 persones treballant amb aquestes incidències que es donen al territori, tenen 20 grups electrògens instal·lats i que aniran seguint per anar valorant que sigui el més ràpid possible la resolució d'aquestes incidències, però comptant que n'hi ha algunes que fins i tot doncs, han tingut afectació el que són les infraestructures i per tant hi tindran una feina a fer. No m'extenc més, si teniu alguna pregunta doncs, a la vostra disposició, i ara, si em permeteu, els operatius que estan sobre el territori, bombers i també el SEM, doncs us faran una actualització de la situació que tenen en aquests moments.
0: Doncs ens quedem amb el titular, s'aixequen les restriccions, tot i que durant la tarda Protecció Civil estarà molt pendent de la situació perquè hi poden haver noves pluges, no tan torrencials com les que hem tingut aquest matí, i ara els diferents cossos d'emergències doncs, que faran el repàs d'això que jo us hem explicat aquí al Catalunya Migdia de quines han estat les actuacions que han tingut durant el matí. Per tant, quedeu-vos amb aquest titular, s'aixequen les restriccions que s'havien obert fins a les dues, tot i això recordeu que hi ha hagut un alert fa mitja hora a la zona de Platja d'Aro per el perill del desbordament del riu Riudaura. Ara mateix és la situació que amoïna més, però a l'àrea metropolitana de Barcelona, al Vallès Oriental, al Maresme, on el matí ha estat especialment complicat, ara s'aixequen les restriccions, tot i que hi pot ploure aquesta tarda, no serà amb les quantitats i amb la violència amb què ho ha fet aquest matí. Passen 6 minuts de 2:15. I estàvem amb les reaccions dels partits polítics a l'anunci d'eleccions anticipades per part de Pedro Sánchez. Ja havíem repassat la del Partit Popular i de Vox. A l'esquerra del PSOE s'activa el compte enrere per triar quin cap de cartell tindran a les eleccions. Els partits que aglutinen Sumar es refundaran sota una nova marca, Front Ampli, però a hores d'ara no tenen candidat. I quan falta un mes i mig per les eleccions, tampoc no se sap si es presentaran plegats juntament amb Podem, Albert Prat.
7: El soci minoritari del govern espanyol se li ha tirat el temps a sobre, l'avançament electoral l'ha enxampat en ple debat intern per reorganitzar-se i definir el seu futur. De moment, Sumar només ha decidit que passarà a dir-se Front Ampli i fins ara s'havia marcat el 17 d'octubre per presentar el nou projecte. Ara mateix hi ha tres noms que sonen amb força. Són la ministra Mònica García, que fa només uns instants s'ha tornat a postular, també el ministre Pablo Bustinduy i l'exalcaldessa de Colau, que no convenç a més Madrid. I al marge d'aquest debat intern hi ha Podem, que falta per veure si acabarà encaixant aquí dins. Avui l'eurodiputada Irene Montero ha mogut fitxa i ha proposat a tot l'espai fer una votació per triar el candidat.
8: Ofrezco unas primarias abiertas a que pueda votar todo el mundo los días 14 y 15 de octubre para elegir entre todas esa candidatura de la mayoría social que quiere que acabe el negocio de la vivienda y que quiere que baje el precio de los alimentos, el coste de la vida, el precio de la energía.
7: I a aquesta hora compareix en roda de premsa la cúpula de Sumar pendents de com encaixin aquesta proposta de Podem.
0: Esquerra Republicana tampoc no té encara el candidat decidit. L'actual líder del partit al Congrés dels Diputats, Gabriel Rufián, s'ha agafat uns dies de reflexió per valorar si es torna a presentar o no com a cap de llista d'Esquerra a Madrid. Després de l'avançament electoral, Rufián ha tornat a apostar per una aliança entre les esquerres espanyoles i sobiranistes per combatre el Partit Popular i Vox. Coincidint amb aquest procés de reflexió de Rufián, hi ha alguna veu dins d'Esquerra que defensa que el candidat de les eleccions podria ser el mateix president del partit, Oriol Junqueras. Marta Corbalán.
9: Fonts de l'entorn de Rufián asseguren que ell està escoltant a tothom per decidir què acaba fent, si torna a encapçalar o no la candidatura d'Esquerra a Madrid. Rufián creu que el moment és greu i que les esquerres sobiranistes haurien de liderar aquest temps juntament amb les espanyoles en un acte de generositat i col·laboració, un front comú però que els republicans sempre han rebutjat. Tot i els dubtes, la secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, ha tornat a reivindicar Rufián com el millor candidat.
10: Gabriel Rufián és un valor, sempre hem dit que és el millor candidat. Avui comencem el procés intern, que ja estava regit per la nostra organització, i en aquest sentit no hi ha res més a dir.
9: Rufián no tindrà molt temps per reflexionar, perquè qui vulgui ser el candidat d'Esquerra només té 5 dies a partir de demà per recollir els avals necessaris de la militància. Enmig dels dubtes de Rufián, hi ha veus dins d'Esquerra que aposten perquè el cap de llista a Madrid sigui Junqueras, tot i que abans se li hauria d'aixecar la inhabilitació. Alemanya ha volgut deixar clar, però, que Junqueras només té un objectiu.
10: Oriol Junqueras sempre ha manifestat que el que vol ser és candidat a la presidència al govern de la Generalitat.
9: Esquerra ha acusat Junts de torpedinar la legislatura espanyola espanyola i els republicans també han carregat contra el president Salvador Illa, a qui veuen més preocupat de defensar el PSOE que no pas els interessos de Catalunya, després que la carpeta del finançament autonòmic hagi quedat en paper mullat.
0: I les eleccions poden coincidir amb la tornada de Carles Puigdemont, que aquest matí s'ha reunit a Waterloo amb el nucli de confiança de la direcció de Junts per Catalunya. Des de Bèlgica, Míriam Nogueras ha acusat Pedro Sánchez de voler aprofitar el problema de l'habitatge per treure'n rèdit electoral, Jordi Corbalan.
11: Junts va investir Pedro Sánchez fa 3 anys i ara ha precipitat les eleccions. Puigdemont ha citat aquest matí a Waterloo la direcció permanent per analitzar el nou escenari polític. Míriam Nogueras ha retret a Pedro Sánchez que hagi actuat, diu, només per interessos partidistes.
12: Pedro Sánchez ha utilitzat el dolor i el patiment de molta gent en un tema que preocupa a la ciutadania i ho ha fet per interessos electorals. Ho ha fet per tapar la seva incapacitat de governar perquè no té majoria, ho ha fet per tapar el seu fracàs en les polítiques migratòries i ho ha fet també per tapar els casos de corrupció que l'envolten. Ara ja no decidirà Pedro Sánchez i els seus socis. Ara ens toca decidir als catalans quin país i quin model de societat volem.
11: Les eleccions agafen Junts, pendent de la tornada de Carles Puigdemont. Demà el Tribunal Constitucional ha d'aprovar els primers recursos d'empara que aplanaran el camí perquè el Suprem aixequi l'ordre de detenció que l'ha tingut 9 anys a l'exili. La direcció juntaire espera el retorn de Puigdemont que serveixi de revulsiu per remuntar les enquestes. La convocatòria d'eleccions espanyoles pot fer que tingui ja un paper actiu en la campanya, encara que es dona per fet que Míriam Nogueras repetirà com a candidata el 29N.
0: Qui ja ha aclarit qui serà el seu cap de cartell és el PSC. Els socialistes aposten per l'exalcalde de Barcelona i actual ministre d'Indústria, Jordi Hereu, com a cap de cartell a les eleccions espanyoles, segons que ha avançat l'Agència Catalana de Notícies. Ara haurà de ser ratificat, però Jordi Hereu s'apunta com a cap de llista del PSC a les eleccions del 29 de novembre. Aquesta convocatòria d'eleccions no canvia el full de ruta del sindicat de llogateres que manté les mobilitzacions i la crida a una vaga general. L'organització celebra, però, que demà el Consell de Ministres intenti recuperar els decrets d'habitatge, tot i que considera que les normes només paren el cop de la crisi de l'habitatge, Núria Jarr.
13: Sí, el sindicat de llogateres desvincula la seva lluita del calendari electoral, però són conscients que les reivindicacions sobre habitatge han arribat a un punt d'inflexió. La seva portaveu, Carme Arcarazo, ha demanat mesures estructurals.
14: De vegades només calen 6 dies per canviar absolutament l'agenda política d'un país i avançar en coses que semblaven impossibles. L'última setmana ha començat la veritable legislatura de l'habitatge.
13: El sindicat de llogateres manté la seva intenció de convocar vaga general. Encara no hi ha data, però diuen que l'aturada és imminent. També mantenen la manifestació d'aquesta tarda a les 7 a Urquinaona. A Madrid, per cert, la justícia ha tombat les cautelaríssimes que ha demanat la presidenta de la comunitat, Isabel Díaz Ayuso. Això vol dir que la policia no desallotjarà per ara la acampada de la Puerta del Sol.
0: Una altra de les conseqüències de l'avançament electoral és que lleis claus de la legislatura, com ara el nou finançament o la condonació del deute del Fla, acabaran en paper mullat. Les seves tramitacions acaben de cop i haurà de ser el nou govern espanyol qui decideixi o no reactivar-les, Raül Flores.
15: Quan es dissolen les Corts, totes les tramitacions cauen i per recuperar-les caldria tornar-les a activar amb la nova legislatura. És el que li passarà, per exemple, a la llei que condonava 17.000 milions d'euros del Fons de Liquiditat Autonòmic, el Fla. La llei estava a pocs passos d'aprovar-se al Congrés, però a partir de demà acabarà en un no-res. O el traspàs de Rodalies, en tots els casos lleis pactades amb Esquerra. I en una situació molt similar hi ha també el nou sistema de finançament. En aquest cas no havia ni arribat al Congrés, estava pendent encara d'aprovar-se al Consell de Ministres de manera imminent. PSOE i Republicans havien aconseguit un acord després d'excloure la hisenda pròpia i el mateix Sánchez l'havia reivindicat com un dels temes claus de la legislatura.
16: Vamos a plantear un nuevo sistema de financiación autonómica que será buena para Cataluña, como lo será para el conjunto de pueblos y territorios de nuestro país.
15: I un altre dels temes que acaba en via morta, l'oficialitat del català a Europa, una de les condicions de Junts per investir Pedro Sánchez. El govern espanyol l'ha portat a 3 reunions de ministres europeus, però ha topat sempre amb el no de diversos estats, com Alemanya i Itàlia. El que prometia el ministre Almares...
17: Lo que sí está claro es que serán oficiales, no tengo la menor duda.
15: Doncs ara haurà d'esperar.
0: Un apunt de la informació internacional perquè l'ultraconservador Flavio Bolsonaro s'enfrontarà a Lula da Silva per la presidència del Brasil en una segona volta electoral d'aquí a 3 setmanes. El fill de Jair Bolsonaro s'ha imposat en la primera volta amb el 47% dels vots davant del 45% de Lula, que no s'esperava quedar en segona posició. São Paulo, Joan Biosca.
18: Fora Lula! É fora! Tchau, Lula! Alegria entre els bolsonaristes, que ja veuen Lula da Silva fora de la cursa electoral. Del sud del Brasil és d'on més han arribat a les urnes els vots a favor de Flavio Bolsonaro, vots que en realitat són més anti-Lula i contra el seu Partit dels Treballadors. És així com el líder de l'extrema dreta brasilera, Flavio Bolsonaro, el fill de l'expresident conservador del Brasil, Jair Bolsonaro, condemnat en presó domiciliària per intent de cop d'estat, derrotava electoralment el líder de la coalició de centre-esquerra, Lula da Silva, en un recompte de vots electritzant en què Bolsonaro ha anat per davant tot l'escrutini.
19: Són quasi 56 milions de brasileiros i brasileiras que deram esse voto de confiança.
18: Flavio Bolsonaro agraïa, ara el sentíem, els quasi 56 milions de vots que rebia. Això passava a Brasília, al mateix temps a São Paulo. Lula da Silva reconeixia obertament que ell ja es veia com a president per quarta vegada guanyant en aquesta primera volta.
20: Eu confesso para vocês que eu estava convencido que ia ganhar as eleições no primeiro turno.
18: Segona ronda electoral o balotatge el 25 d'octubre.
0: Són 3:15 de la tarda. Estem en temps dels companys d'esports, però avui amb la informació tan atapeïda els hi hem pres una estona. Per tant, fem una pausa i de seguida un parell de punts de cultura.
21: Catalunya migdia.
22: Aigua per dutxar-se, autobusos i metros que venen i van, habitatges públics construint-se, cotxes elèctrics carregant-se al carrer, un taxi que va cap a l'aeroport, un noi posant-se en forma en un parc. A l'AMB fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
23: Del 13 al 18 d'octubre posem el present a debat. Quines són les fugues que possibiliten l'art i la creació?
24: Per què ens cal avui desencadenar el present?
23: Atura't, pregunta't i reflexiona.
24: Torna la Biennal de Pensament. Participa-hi.
23: Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
25: La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga. Un programa amb un presentador simpàtic i de nom difícil de pronunciar.
26: A Madrid havia explicat Francesc 1000 vegades i era francès.
27: Sex.
26: Francesc. Francesc.
27: Sex.
28: ¿Cómo?
26: Francesc.
29: ¡Fábregas! ¡Que no me sale!
30: O cada uno me llama como quiere.
25: La tarda de Catalunya Ràdio. Catalunya migdia.
0: Passant 2:45. Anxiety. Les artistes nord-americanes Doechii, Phoebe Bridgers i Hayley Williams i també els irlandesos Fontaines D.C. encapçalen la 25a edició del Primavera Sound, que tindrà lloc del 2 al 6 de juny de l'any que ve al Parc del Fòrum. Montse Mas.
31: El cartell liderat per artistes femenines també destaca per artistes com Underwall, Anoni, Arca i la veterana cantautora britànica de 81 anys, Vashti Banyan. En total, el Primavera presenta 151 propostes amb noms destacats com la britànica FKA Twigs, Robin Pavement o The Chemical Brothers, que debutaran al certamen. També serà la primera vegada per a Massive Attack, pares del trip-hop, que juntament amb la catalana Bad Guy Gyal podran fer el seu concert després que la pluja obligués a cancel·lar-lo en l'edició anterior. El festival també acollirà Skrillex, Caroline Polachek, Juana Molina o els canadencs Engin de Poitrine, molt famosos a internet. Les jornades principals seran del 3 al 5 de juny, però si s'han de sumar, la jornada inaugural gratuïta del dimecres 2 i la festa electrònica de clausura del diumenge 6, protagonitzada pels DJs Richie Hotting, Four Tech i Dixon, que s'alternaran els plats durant 8 hores.
0: I atenció si teníeu entrades per avui. Perquè després de tot un matí d'incertesa, a causa de la pluja, Cas Grasses ha decidit finalment posposar fins aquest dijous el concert previst per avui a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Era la primera de les quatre actuacions amb què la banda osonenca s'acomiadava aquesta setmana dels escenaris.
31: Sí, aquest matí el grup i la promotora intentaven mantenir el concert, però davant de les intenses pluges i els problemes de mobilitat han decidit ajornar-lo. En un comunicat, l'organització ha lamentat les molèsties i ha remarcat que la prioritat és protegir tant el públic com els equips tècnics. Les entrades d'avui seran, doncs, vàlides per al concert de dijous i qui no hi pugui anar en podrà demanar la devolució. O Cas Grasses actuarà, doncs, quatre nits consecutives de dimecres a dissabte amb un repertori que repassarà totes les seves etapes amb èxits com In the Night, Està Guai o La gent que estimo.
25: Catalunya migdia.
0: 11 minuts i seran les 3. Temps per la informació esportiva. Us hem robat molts minuts. Laia Tudel, bona tarda.
1: Comprensible i ens adaptem. Bona tarda.
0: Amb el Barça, que passa novament per sobre del Madrid al clàssic de la Lliga Femenina.
1: 7-0 van guanyar i el Madrid que segueix sense escurçar distàncies amb les blaugranes.

0: si algú es plantejava si el Madrid havia retallat distàncies amb el Barça femení, la resposta és clara.
1: Xiula al final del partit. Maria Planes, golejada d'escàndol al Camp Nou. Barça 7. Barça 7. Madrid 0.
0: El clàssic segueix evidenciant una diferència escandalosa entre el Barça femení i el Real Madrid, la golejada més gran dels clàssics. Marcos García.
2: Ostres, fins ara era un 6-0, ara la xifra és de 7-0. 26 clàssics en l'històric de les competicions des que el tacón va passar a ser el Real Madrid. Fixa't, 25 victòries del Barça, només una del Real Madrid, 99 gols a favor de l'equip blaugrana i només 12 en contra. Ahir 5-0 al descans, 7-0 final, 4 de Pina, 1 de Graham, 1 de Payor i un golaç de Schenterleib. Sentim Pina, Romeu i Aitana.
3: Ha arribat un, ha arribat un altre, ha arribat el tercer, però ja el quart, sincerament, era com una mica estrany poder marcar 4 gols avui aquí a l'Spotify Camp Nou contra el Madrid. La veritat que un somni i molt feliç.
4: Sí, sí que ens agradaria que no només el Madrid, tots els equips, perquè joder, nosaltres ens ho passem molt bé aquí, 7-0, però el que volem és competir i crec que a tothom agradaria veure una lliga competitiva, que cadascú es faci responsable dels canvis que pot fer.
5: Super, super content amb els 90 minuts que hem fet avui, amb el joc mostrat, amb el ritme mostrat, amb les ganes i motivació de fer-ho cada jugada. Molt bé, podem estar super contents.
2: Més de 40.500 espectadors al Camp Nou, xifra rècord d'assistència a la Lliga F. A la Lliga el Barça és líder, té 18 punts, 5 més que el Madrid Club de Futbol i el Real Madrid, segon i tercer respectivament. L'Espanyol femení és 7è i el Badalona Women 8è, tots dos amb 8 punts.
0: El Barça femení que goleja el Madrid i l'equip masculí que ha tornat avui als entrenaments després d'una setmana de festa. Amb quines novetats, Ramon Salmurri?
6: Doncs bàsicament en la sessió d'entrenament d'avui ha participat Eric García, mentre que Joan García, Rafinha i Frenkie de Jong han fet treball al marge. En el cas de Frenkie, per això, continua avançant i fent progressos i ha fet també treball de camp.
0: I a les últimes hores hem sentit una reflexió interessant i autocrítica del defensa del Barça, Jules Koundé.
6: Des de la concentració de la selecció francesa. En aquesta temporada, Jules Koundé ha estat titular en un dels 7 partits que ha jugat el Barça. I en França va ser titular en el primer partit de l'aturada de seleccions, però després, sense minuts, contra Bèlgica ni Itàlia. Koundé aixeca la mà i assumeix responsabilitat.
7: Non, ce sont des choix de mon entraîneur. Je me sens très bien physiquement, pas de blessure.
2: No, són decisions del meu entrenador. Jo em trobo bé físicament i no tinc cap lesió. Que jugui menys també té relació amb la temporada passada, en què vaig estar força per sota del meu nivell. Així que també és una conseqüència, és un desafiament que accepto de bon grat. Hauré de treballar més i dependrà de mi recuperar les millors sensacions, perquè sé que quan estic bé aquesta posició és la que ocupo i podré jugar.
7: Dans mes meilleures dispositions, cette position c'est une position que j'occupe et j'aurai du temps de jeu.
0: Precisament serà avui un dels protagonistes de la jornada de seleccions, perquè hi ha partit de França a la Nations League i ahir també va haver-hi altres protagonistes com Cancelo o Xavi Hernández. Eudald Serra.
8: Dels partits d'avui de la Lliga de les Nacions destaca el França-Bèlgica, en què Jules Koundé segurament serà titular, l'Itàlia-Turquia i també l'Ucraïna-Hongria, que amb el davanter gironí Banat. Ahir victòria als Països Baixos davant Sèrbia per 2-1, que situa els de Xavi Hernández com a líders del seu grup amb 8 punts. De moment, en l'estrena de Xavi com a seleccionador neerlandès, 2 victòries, 2 empats i cap derrota.
9: I'm satisfied, of course, I'm happy.
10: Estic satisfet i estic content perquè ara ja coneixem més els jugadors. La seva condició humana és realment admirable. Saben patir el camp, corren, la seva actitud és molt bona i per això tenim ja 8 punts. Hem d'atacar i defensar, millor encara, però és un bon començament.
9: But it's a nice beginning.
8: També jugats ahir, Grècia 0, Alemanya 0 i Portugal 2, Noruega 1. Els portuguesos continuen guanyant sense Cristiano Ronaldo. Ahir amb un altre gol del blaugrana Cancelo. Per cert, la polèmica a Portugal continua encesa després que ahir el seleccionador Jorge Jesus assegurés que ell no s'ha de disculpar per res amb Cristiano Ronaldo després de tot l'embolic de la setmana passada.
0: Més a futbol. Avui s'ha fet el sorteig de la primera ronda de la Copa del Rei i, Marcos, tindrem un enfrontament entre catalans.
2: El Manresa contra el Sant Andreu, el Sestao River de la Primera Federació rebrà l'Espanyol. El quart de Tercera Federació tindrà la visita del Girona. L'Utebo de Segona Federació rebrà el Sabadell. El Calamotxa també de Segona Federació contra l'Europa. El Reus rebrà el Baracaldo de la Primera Ref. I el guanyador del Sant Rafael Balear contra l'Eprat jugarà contra l'Atlètic Club. Els Balears no van poder viatjar pel mal temps al partit de tornada, però és que els catalans pràcticament segur que seran els rivals de l'Atlètic Club, i és que a l'anada el Prat ja havia guanyat per 1-5.
0: Doncs aquest ha estat el resultat del sorteig de Copa del Rei que s'ha fet fa poca estona. Hi ha un apunt més de futbol. David Tubà, que a segona divisió aquest cap de setmana han jugat el Girona i el Sabadell. Empat sense gols ahir del Girona i el Sabadell a la vuitena jornada. David Tubà.
10: El Girona va ensopegar, va empatar a casa davant del Mallorca, 0-0. Per tant, un resultat que deixa els gironins cinquens a la classificació amb 14 punts, o el que és el mateix, a 6 dels llocs d'ascens directe. Això sí, l'equip de Quique Álvarez va encadenar la sisena jornada sense perdre a la categoria de plata. El Sabadell, per la seva banda, també va firmar un 0-0 a casa, a la nova Creu Alta contra l'Andorra, la qual cosa deixa el conjunt de Ferran Costa setè amb 13 punts, un menys que el Girona, però després de la primera ensopegada a casa de la temporada.
0: Menys de 5 minuts i les 3 de la tarda. Fem una pausa i seguim.
11: Catalunya migdia. La FAC presenta una nova producció, Dancing Beethoven, dues simfonies immortals ballades per Factoria de Dansa.
12: Del 17 d'octubre al 15 de novembre a la Factoria Cultural de Terrassa, al Teatre La Faràndula de Sabadell, al Teatre Auditori de Sant Cugat, al Cursal de Manresa, al Teatre Auditori de Granollers, a l'Àtrium Viladecans i a l'Atlàntida de Vic.
11: Entrades ja a la venda.
13: Amb el Tast d'Orquestra, entendre la música simfònica mai no havia estat tan fàcil.
14: L'OBC i els homes clàssics et donen les claus per descobrir grans obres del repertori en un format més accessible, amb curiositats, explicacions i música en directe.
13: Entrades a auditori.cat.
15: Ferran Adrià, com està?
16: Bé. Tranquil.
15: Però què et passa, que tots xalats? O què?
16: Escolta, mira, no em cridis, eh?
15: Quants cops t'he salvat el cul, a tu?
16: Si tu i jo hem sigut capaços de fer això, podem fer qualsevol cosa. No crec que em vulguis acompanyar cap allà on vaig.
17: Això no és bo per la cuina catalana.
15: Has de dir alguna cosa, ara mateix.
16: Que si el bulli cau, caiem tots.
18: Gènesi, últims capítols. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
19: Aquest any amb Rosa dels Vents, viu un Halloween terroríficament divertit en família. Reserva a turismeenfamilia.com i gaudeix d'un cap de setmana d'infart en què tremolaràs de riure amb el nostre túnel del terror, el ball de zombis i moltes més activitats en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
20: Vols que els teus fills visquin una experiència única a l'estranger? Descobreix amb KB Language els millors programes educatius a Irlanda, al Canadà, als Estats Units i al Regne Unit. El 18 d'octubre, inscriu't a la segona Fira International Education al Tecnocampus de Mataró i vine a parlar directament amb els representants de les escoles. KB Language, confiança màxima.
11: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
21: Catalunya Ràdio.
11: Som 3CAT.
21: Som 3CAT.
0: ACB de bàsquet, ahir derrotes del Barça i del Girona, Ucamp Múrcia 100, Barça 94, Baskonia 118, Girona 78, i mentrestant Joan Laporta, el president del Barça, que es reuneix aquests dies amb responsables de l'NBA, Ernest Macià. Són reunions definitives?
22: A veure, sí, et deia, les reunions seran al llac de Como. Estem parlant, per tant, doncs, d'unes reunions que tindran el Barça. De fet, l'expedició del Barça marxa aquesta tarda i la reunió és demà a les 10. I, finalment, em diuen que no hi assistiran representants de l'NBA ni de la FIBA i, per tant, seran totes les franquícies, perdó, totes les llicències A de l'Euroliga, és a dir, els equips que tenen plaça fixa, que es convertiran en franquícies. I, a més, en aquesta reunió es parlarà de deixar entrar noves franquícies, com per exemple, Londres, Dubai, que només té una plaça provisional, Hapoel, que també, París, que també, és a dir, que és una ampliació de l'Eurolliga, transformar aquestes llicències en franquícies, i sí, es parlarà d'aquesta oferta de l'NBA, però sense representant de l'NBA ni de la FIBA, perquè s'entén que, de moment, aquest tema encara està verd.
0: Doncs, de moment, que no és més una reunió d'Eurolliga, com ens diu l'Ernest Macià, d'ampliar, d'aquesta possibilitat d'ampliar l'entrada a l'Eurolliga d'altres clubs i d'altres franquícies, com ens deia el Macià. seguirem aquesta qüestió de l'NBA i de l'Eurolliga amb l'Ernest Macià aquí a Catalunya Ràdio. Abans d'acabar, David, un apunt més. Aquesta matinada ha començat el Mundial d'Hoquei Patins Femení a Paraguai.
10: En victòria de la selecció espanyola femenina, amb majoria de jugadores catalanes, s'ha imposat clarament 8-0 contra França aquest vespre a nit, hora catalana. Segona jornada, una Espanya així a partir de 10:45 de la nit.
0: I un apunt més dels campionats del món d'aigües braves.
10: Perquè el conseller d'Esports, Berni Álvarez, ha presentat aquest migdia a l'INEF de Lleida la marca conjunta dels campionats del món d'aigües braves, com deies, Laia, que se celebraran l'any que ve, a Sort i a la Seu d'Urgell.
0: Doncs fins aquest repàs ràpid a l'actualitat esportiva del dia. A partir de les 7, més esports a Catalunya Ràdio amb el Tot Costa. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.

Ara, Cusiner és més a prop teu. Cusiner S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cusiner.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.

0: però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
1: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

La UNED és la universitat amb els campus més grans d'Europa. Et permet estudiar sense limitacions i al teu propi ritme. Pots escollir entre més de 30 graus i dobles graus i gaudir de la seva metodologia semipresencial. Matrícula oberta a UNED.es. El termini finalitza el 21 d'octubre. Més info al centre associat de la Seu d'Urgell, telèfon 973-35-16-19, a la web unedseudurgell.es i a les xarxes socials. UNED, la teva universitat pública.

0: Continguts en xarxa. Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última en música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
1: Què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts a Estrenes. Nova setmana, noves històries musicals que tenim ja a punt per compartir junts aquests 55 minuts que tenim a partir d'ara mateix. I que aprofitarem al màxim per escoltar històries musicals ben diverses, tant d'aquí, de casa nostra, de la nostra terra, de Catalunya, també de ses illes, també tindrem històries que ens arribaran des d'altres llocs del món. Obrirem les fronteres i ens interessarem i escoltarem coses que s'escolten, sobretot música que s'escolta en d'altres països. Comencem per casa nostra i ho farem precisament amb Lluqui Valverde, nom artístic de Lluc Valverde Ros, que és un músic, actor i dramaturg nascut a Espolla, un poble de l'Alt Empordà. És especialment conegut per ser el saxofonista i corista del popular grup La Ludwig Bands. En paral·lel, lidera la seva pròpia carrera en solitari, acompanyat de la seva banda d'ambaixadors de la onda i del bon ritme. El seu estil combina diferents factors, diferents estils, com és la rumba catalana, el rock i la cançó d'autor. I la que escoltarem ara mateix es diu No vull tornar sol a casa, que funciona com un dels senzills d'avançament del seu primer àlbum de llarga durada en solitari, anomenat A la Catalana, i que ens parla de històries de la vida nocturna de Barcelona, de la nostàlgia, sobretot, de la solitud i també del desig i dels finals de festa i les nits llargues. Per tant, anem a escoltar, per començar avui aquest estrenes, a Lluqui Valverde i No vull tornar sol a casa.

Es diu Lluqui Valverde, aquesta és la cançó No vull tornar sol a casa, una de les cançons del saxofonista i corista del popular grup, la Ludwig Band. Hem començat a l'Alt Empordà i ara ens anem fins a Gran Bretanya per escoltar els Take That, Obrint Fronteres, i escoltarem aquesta banda amb Gary Barlow, amb Howard Donald i Mark Owen, els tres components dels Take That d'aquest segle XX. Amb la seva nova cançó anomenada Feel My Love, amb la col·laboració del cantant nord-americà Michael Patrick Kelly. És el tercer senzill de Dreamers, el desè àlbum d'estudi del trio de Take That, i un disc que sortirà, està previst per finals d'aquest 2026. No.

Feel My Love, aquesta és la cançó nova dels Take That, la banda britànica, i juntament amb Michael, Patrick, Kelly, aquest nord-americà. Junts fan aquesta peça que també ens ha acompanyat en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Seguim, aterrem de nou a Catalunya, anem per escoltar a Francesc Guzmán. És un violinista, compositor i cantautor originari de Terrassa, tot i que estretament vinculat també a Barcelona. Format musicalment a l'Escolania de Montserrat i a l'ESMUC, té un gran bagatge en música clàssica i també bandes sonores. A més, és el besnet de la cèlebre soprano catalana Conxita Badia. Recentment, doncs, ha obert una faceta de pop, de música d'autor, on a més de tocar, canta les seves pròpies composicions, com la que escoltarem ara mateix, que es diu Un estel sense cordill, una cançó que serveix com a carta de presentació del seu projecte com a cantautor i que ens parla de la llibertat i l'empenta, la vulnerabilitat. Per tant, Un estel sense cordill, la nova de Francesc Guzmán.

Un estel sense cordill. Aquesta és la nova cançó de Francesc Guzmán, una altra de les novetats interessants d'aquesta setmana que estem compartint en aquestes estrenes. Anem seguint el nostre camí, seguim amb més històries i també anem ara fins a Gran Bretanya per escoltar a Charlie Gere i Simon Ashley. Són dos artistes britànics que han unit forces en el món de la música. Tots dos ens presenten aquesta peça que escoltarem ara mateix, que es diu So Good, amb una lletra estètica i temàtica sobre la positivitat, l'evasió i l'alegria de l'estiu, de la bogeria de l'amor i de la connexió i del desig del retrobament. So Good, amb Charlie Gere i també amb Simon Ashley.

La cançó de Charlie Gear i Simon Ashley, junts per aquesta peça anomenada So Good. Més novetats de la setmana. Ara tornem a Catalunya amb Meritxell Neddermann, que és una pianista, cantant, compositora i productora catalana. Va néixer a Barcelona i es va criar a Vilassar de Mar, al Maresme. De fet, en un entorn molt vinculat a la música, és germana de la també coneguda cantautora Judith Neddermann. La seva nova cançó es diu Mira'm, una cançó melancòlica i delicada que ens parla de la recerca d'intimitat i de connexió. I així l'escoltem, Meritxell Neddermann, amb la seva nova cançó, Mira'm.

Bell i bateria britànica. La cançó que escoltarem d'ella és Magic for a While, que ens parla de la nostàlgia i la impermanència de les coses i de la por a la fi dels moments feliços.

El seu nom és Flory, és una cantant i compositora britànica i aquesta és la seva creació, Magic for a While, una altra novetat de la setmana en aquest estrenes. Tornem a Catalunya per escoltar Martes, nom artístic sota el qual es presenta la cantautora catalana Marta Argemí, que és un talent emergent de la nova escena musical de Catalunya. La seva proposta va entre la cançó d'autor íntima i el pop contemporani i ens presenta una cançó anomenada 15. És un dels seus temes més personals i també magnètics. I ens parla de la nostàlgia de l'adolescència i del pas del temps i la identitat.

És el bon ritme que ens arriba des d'Anglaterra amb la veu, la música i el so de Rose Gray, que és una cantant i compositora anglesa originària de l'est de Londres, que s'ha fet un lloc en l'escena de la música electrònica i el pop alternatiu. Una cançó que es diu Blink Twice, que parla d'una nit intensa de festa. Així seguim acompanyant-te, siguis on siguis, amb molta música, moltes històries noves a través d'aquestes estrenes. I ara, doncs, tornem a Catalunya. Ella es diu Jules, nom artístic de Júlia Casadevall, cantant i compositora catalana de música urbana i d'indie pop, originària de Girona. Es va fer molt popular a les xarxes socials quan tenia 17 anys gràcies al seu senzill viral Tant de bo no t'hagués conegut, i des de llavors s'ha consolidat com una de les veus emergents més destacades de la nova escena pop catalana. La cançó que escoltarem, la nova, es diu Una més, i que ens parla i analitza l'excusa per no marxar d'un bar.

Aquesta és la nova cançó de Jules, es diu Una Més, i aquesta és la història que ens ha acompanyat avui en aquestes estrenes. Però en tenim d'altres, com per exemple la que ens arriba ara mateix, història compartida entre Sophie Tucker, un duet de música electrònica, i per l'altra banda tenim els nord-americans One Republic, que és una de les bandes de pop rock alternatiu de més èxit de les darreres dècades. Tots dos junts ens proposen escoltar aquesta cançó nova que es diu Tsunami i que ens parla de l'amor inesperat i aclaparador.

Els One Republic i la participació de Sophie Tucker, així ens han acompanyat amb aquest tsunami. Tornem a Catalunya amb els Brou, que és un grup emergent de la música en català que es va donar a conèixer massivament fent versions de temes coneguts a les xarxes socials. La seva cançó, la que escoltarem ara mateix, es diu De Colors, i la lletra és molt sincera i està basada en fets reals, una experiència real de parella. De Colors, amb Brou.

Es diuen Brou, aquesta és la seva cançó de colors que ens ha acompanyat en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Anem per la nova cançó de Miley Cyrus, es diu Let's Get Married. És una celebració directa, romàntica i apassionada de l'amor etern i el compromís.

Let's Get Married. Aquesta és la nova cançó de Miley Cyrus, una de les cançons incloses en el seu últim disc anomenat Bass Persuaders. Seguim endavant en aquestes estrenes i ara mateix anem per als Saxeni, que és una de les bandes de pop-rock de referència de la nova escena musical catalana. Ells són de Lleida i la cançó que escoltarem, Malalt de somnis, i que ens parla de perseguir els somnis i perdre's pel camí, és una oda precisament a l'amistat veritable.

Es diuen Sexeni, aquesta és la nova cançó Malalt de somnis. Els lleidatans també ens han acompanyat en aquestes estrenes que ja arriba al seu punt i final. Avui ho farem amb ALP, nom artístic de Laura Pergolizzi. És una cantant i compositora nord-americana i té un gran reconeixement mundial pel seu gran èxit planetari Lost in You, per la seva potent i inconfusible veu de soprano. La seva nova cançó i la que clourà avui aquest estrenes es diu Don't Stop. És una celebració de l'amor i de la connexió i de viure el present i deixar anar les preocupacions. Per tant, amb ALP i la seva nova cançó Don't Stop acabem aquest estrenes d'aquesta setmana. Però hi tornem la setmana vinent. Aquí mateix, no hi falteu, rebeu una salutació de Joan Soler. Que vagi bé. Salut. Adéu-siau.

0: Continguts en xarxa.
1: Escolta Ràdio Seu on i quan vulguis. Entra a l'apartat de ràdio a la carta de la nostra pàgina web i tria allò que més t'interessa de la nostra programació. Els informatius, les entrevistes, els programes musicals, culturals i esportius, la programació especial... On i quan vulguis, Ràdio Seu. A la carta, des de la nostra pàgina web radioseu.cat.

0: Descobreix els teus podcasts de proximitat amb Ràdio Seu.
1: A l'apartat de Ràdio a la Carta de la nostra pàgina web, radioseu.cat, hi trobaràs una àmplia varietat de programes d'entrevistes, entreteniment, música, esports, cultura, salut, medi ambient, tecnologia o mascotes, entre d'altres, fets per gairebé una quarantena de col·laboradors de casa nostra.
0: I també pots estar sempre al dia. Els nostres podcasts informatius recullen minut a minut les notícies més rellevants de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu.
1: A punt per iniciar el teu viatge sonor? És fàcil. Visita la nostra pàgina web www.radioseu.cat i entra a l'apartat de Ràdio a la Carta. Explora allà tota la graella de programes disponibles, selecciona el que més t'agradi i escolta'l. Així de fàcil.
0: Segur que tenim el podcast perfecte per a tu. També a Spotify i iVoox. Busca'ns.

0: lògica aquesta?
1: És bastant possible.
0: Sí, no?
1: De les 6 al que no surti, basses gràcies.
0: De res, home, a disposar.
2: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
3: Bona tarda, us informa Marc Güell. La jornada continua sent molt complicada. Rodalies per les pluges intenses de les últimes hores, sobretot a les línies que tenen recorregut pel Vallès i el Maresme. És el cas de l'R1 i l'R11, que no funcionen, de l'R2, que no té servei entre l'estació de Sant Andreu i Granollers, o de l'R4, on el trajecte entre Terrassa i Manresa es cobreix amb autobusos, tot plegat enmig de la indignació i el desconcert de molts passatgers. Última hora des de l'estació de Sants, a Barcelona. Roger Santaló, bona tarda.
4: Hola, bona tarda. Sí, hi ha diversos problemes greus a la infraestructura de Rodalies. Un d'ells és a la plaça Catalunya de Barcelona, que l'estació està tancada perquè hi ha molta aigua als túnels. Però els problemes més greus es concentren a la zona del Vallès Oriental i al Maresme, on les conseqüències del temporal impedeixen ara que circulin trens per a la seva xarxa ferroviària. Escoltem els problemes d'en Xema, usuari de l'R1, per tornar a casa des de Sants.
5: A les 4 de la tarda, per tornar a Mataró, no hi ha trens. Haig d'agafar i anar amb metro fins la Sagrada Família, fer transport fins la Pau i agafar l'autobús per anar a Mataró. I tot això segurament hauré de pagar-ho també, per el tren ja el tinc pagat.
4: Davant la possibilitat que els serveis alternatius que s'han organitzat no puguin absorbir tota la demanda de passatgers, el govern recomana avançar la tornada a casa i evitar concentrar els desplaçaments a última hora. Roger Santaló, Pep Casanovas, Catalunya Ràdio, estació de Sants a Barcelona.
3: I és que Barcelona ha viscut l'episodi de pluja més intens dels últims 50 anys. A l'estació de Can Bruixa hi han caigut 213 litres per metre quadrat. És la quantitat més alta que s'ha registrat mai a la ciutat. Els 15 dipòsits pluvials de Barcelona s'han omplert dues vegades i mitja des de dissabte, després d'acumular-se 197 litres per metre quadrat. L'Ajuntament considera que aquests dipòsits han estat clau per gestionar els aiguats. Més notícies, Alba Barbosa.
6: Pedro Sánchez reuneix a aquesta hora l'executiva del PSOE després d'anunciar que avança les eleccions el 29 de novembre. Molts dirigents del seu partit l'han animat a fer aquest pas i a les portes de la Seu de Ferraz es mostren convençuts que podran capgirar les enquestes en contra. Madrid, Paula Brujats, bona tarda.
7: Què tal? Bona tarda. Ministres i dirigents socialistes havien animat Pedro Sánchez a convocar eleccions i ara celebren que hagi fet el pas definitiu. La portaveu del PSOE, Montse Mínguez, i també la ministra portaveu, Elma Sáiz, han avisat que les eleccions aniran de triar drets o dretes entre guanyar drets o retrocedir amb el PP i Vox.
8: Esta campaña va a elegir derechos o derechas. Y esto lo vimos el viernes en la votación. Se votó el derecho, se cortó y votaron no al derecho a una vivienda digna.
9: Vamos a trabajar para seguir estando con la mayoría social de este país, para avanzar en derechos, en progreso y en justicia social.
7: Totes dues convençudes de la mobilització del votant socialista, però el PSOE demana als partits de la seva esquerra que segellin una aliança que mobilitza i que sumi per reeditar un govern progressista. Paula Brujats, Catalunya Ràdio, Madrid.
3: L'Audiència de Barcelona absol l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, i el seu equip al departament durant la pandèmia. S'enfrontaven a 15 anys d'inhabilitació per la denúncia de discriminació d'agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil durant el procés de vacunació dels serveis essencials per frenar la propagació de la Covid.
6: Nou ajornament de l'entrada en vigor del sistema de verificació de factures, Verifactu. No serà obligatori a partir de l'1 de gener per als que tributen l'impost de societats, tal com estava previst, però s'haurà de fer servir a partir de l'octubre del 2028, coincidint amb la implementació de la factura electrònica per a alguns empresaris i professionals. El Ministeri d'Hisenda justifica l'ajornament per alinear els calendaris.
3: Els Mossos han detingut la cuidadora d'una persona vulnerable a Tarragona per sostreure-li més de 25.000 euros. Feia servir la targeta bancària de la víctima per comprar en establiments i en comerç electrònic. Tarragona, Ricard Buigas.
10: Bona tarda. La detinguda és una dona de 55 anys. Cuidava la víctima, un home amb una malaltia neurodegenerativa progressiva les 24 hores del dia des del 2024. La família va detectar que des de l'octubre de l'any passat algú estava retirant diners en efectiu i havia fet compres des del compte de la víctima per un valor superior als 25.200 euros. La investigació ha servit per verificar que la cuidadora tenia la targeta bancària de l'home. Ha estat detinguda pels presumptes delictes de furt i estafa bancària. Ha quedat en llibertat amb l'obligació de presentar-se davant del jutge. Ricard Buigas, Catalunya Ràdio, Tarragona.
3: Esport, Sonia Oleart, bona tarda.
0: Bona tarda, Marc. El Barça ha tornat als entrenaments després d'una setmana de festa amb les novetats d'Eric García, que ha fet part de la sessió amb el grup, més Rafinha, Joan García i De Jong, que han fet treball individualitzat. El gran gruix de jugadors encara ha de jugar partits amb les seves seleccions. Avui a la Lliga de les Nacions de la UEFA, entre altres partits, a 8:45 França-Bèlgica, Itàlia-Turquia, demà Croàcia-Espanya. Ja se saben els aparellaments de la primera eliminatòria de la Copa Masculina de Futbol pel que fa als equips catalans: Manresa, Sant Andreu, Sestau, River, Espanyol, Quarte, Girona, Utebo, Sabadell, Calamotxa, Europa, Reus, Baracaldo, i el guanyador del Prat, Sant Rafael, Divisa, jugarà contra l'Atlètic Club. Serà entre el 27 i el 29 d'octubre. A la Copa Femenina, l'Espanyol s'enfrontarà al Celta de Segona Federació, l'Europa contra el Deport, i l'Sporting de Huelva serà el rival del Badalona Woman. I la selecció espanyola femenina d'hoquei patins, amb majoria de jugadores catalanes, juga aquesta nit contra Xile a 11:45 de la nit, hora d'aquí. Han debutat al Mundial amb un 8-0 davant França.
2: Fins aquí les notícies.
11: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
12: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
13: Bona tarda, són les 5 i 6. Un 91% de participants a les jornades per l'excel·lència que s'han fet aquest cap de setmana a Esterri d'Àneu consideren dolenta o com a mínim millorable la situació de la mobilitat de l'Alt Pirineu i Aran, i un 71% opinen que hi ha una dependència excessiva del cotxe privat, la qual en molts casos no és per caprici, sinó com una obligació, atesa l'escassa oferta de transport públic i els seus horaris, en general molt limitats i condicionats. La mateixa enquesta, en què hi han participat assistència a ponents del Pirineu, però també de fora de la regió, recull que un 60% dels participants creuen que hi ha poques alternatives al vehicle particular per joves, gent gran o persones sense cotxe, i un 55% denuncien que els horaris no s'adapten a les seves realitats quotidianes. Pel que fa a les possibles solucions, el 70% creuen que podrien passar per un transport públic flexible i de demanda, amb l'objectiu que l'autobús arribi quan el necessiten i no quan les circumstàncies ho permeten, i un 65% creu que cal prestar especial atenció a les necessitats de transport de la gent gran, mentre que el 56% hi afegeix en aquesta priorització la gent jove. Pel que fa a l'altre gran format actual de les comunicacions al Pirineu, el de la digitalització, només el 43% dels enquestats considera que disposa d'una bona connexió a casa o a la feina. Un 41% en té, però amb talls o amb velocitat baixa, i el 16% en té poca o gairebé gens. Les mancances, a més, no apareixen només en zones remotes. Un 44% les detecta a casa. Sobre les prioritats de futur, en aquest àmbit, el 35% assenyala la necessitat d'una millor cobertura de mòbil, i un 30% aposta per un desplegament més gran de fibra òptica o la millora d'internet rural. Els Mossos d'Esquadra mantenen el dispositiu de cerca per localitzar un home que dissabte va retenir amenaçada de mort la seva exparella en un habitatge del carrer Major de la Seu. Segons fonts municipals, el presumpte agressor hauria fugit al Principat d'Andorra després d'escapar pels llosats del mateix edifici. Els fets van tenir lloc cap a les 12 del migdia, en el que és un dels vials més cèntrics de la capital urgellenca, i a més l'incident es va produir en un moment de màxima afluència al mercat setmanal dels dissabtes. Tot plegat va fer que la intervenció policial generés molta expectació entre els veïns i visitants que hi havia en aquell moment a la zona. Agents dels Mossos d'Esquadra i de la Policia Municipal van acordonar l'edifici per impedir-hi l'accés d'altres persones, i en les hores següents, efectius de la Policia Catalana han seguit fent guàrdia a l'entrada de l'immoble. Segons les mateixes fonts, l'home hauria accedit a l'habitatge la nit anterior ja amb un ganivet. La intervenció del veïnat, però, hauria permès alertar els cossos de seguretat i evitar que hi hagués una agressió física. La conca que conformen el riu Segre i Noguera Pallaresa i la de l'Éssera Noguera Ribagorçana han entrat oficialment en situació de sequera perllongada, així ho assegura la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre en la presentació del seu informe de final de l'any hidrològic 2025-2026, que és en aquestes dates. La CHE ha explicat que en conjunt el 51% de la conca de l'Ebre ja està en sequera perllongada, i per això des de l'organisme de conca han advertit que les reserves comencen a baixar i demanen per aquest motiu cautela als consumidors, tant particulars com empreses. La conca ha hagut un 7% menys de precipitació. Tot i això, l'organisme creu que s'ha aguantat bé la campanya de rec perquè hi havia múscul després d'un hivern excepcionalment plujós que havia deixat els embassaments plens a vessar, amb molta quantitat de neu a més, i fins i tot havia obligat a fer molts desembassaments, alguns d'ells a empreses com la de Rialp.

0: els esports, el Carrer la Seu ha començat la Lliga Femenina Endesa i ho ha fet amb derrota 73-57 a la pista del Menys Avenida. L'equip orcellenc va tenir una bona arrencada amb un 11-16 favorable, però abans del descans les locals reaccionaven i s'arribava al descans amb empat a 25. El moment decisiu del partit va arribar a la represa quan una Avenida llançat a l'atac va marcar un parcial de quart de 34-16 que acabaria sent definitiu. Les màximes anotadores del Cedis van ser Alessandra Orsili amb 12 punts i Lexi Donarski amb 11. La primera jornada ha deixat alguns resultats teòricament sorprenents, com la derrota del València, campió de les quatre últimes lligues, contra el nouvingut d'enguany, l'Azul Marino Mallorca-Palma, per un clar 88-71. I de manera més ajustada també han perdut l'Espar Girona amb el Movistar Estudiantes, 82-79, i l'Ozono Golal-Geiris, dirigit per l'urgellenc Bernat Canut, a Leganés, per 66-63. I mentrestant, la segona catalana femenina, que cap de setmana el Cedis Fausa ha perdut clarament 34-73-65 amb l'UE Sant Cugat Occident. Al descans el resultat ja era de 13-36. I en futbol, la Seu ha aconseguit el seu primer punt a la nova categoria, empat a 0 ahir al camp del Porreig, el seu rival més pròxim geogràficament aquest any, en un partit lluitat per part de l'equip. Ara la Seu és en 14a posició, empatat amb l'UE Castellà i el Balàfia després de 3 jornades. La jornada també està marcada pel debut de el nou equip amateur de l'Edford, el grup 31 de quarta catalana, i ho ha fet amb golejada 4-0 contra el Ribera d'Ondara. El mateix grup, el Coll de Nargó, ha vençut el camp de l'Olímpic Artesa de Segre per 0-2, i a tercer, en canvi, derrota de l'Organyà amb el Tremp per 2-3 i de l'Oliana amb el Guissona per 0-6. I en futbol sala, l'Atlètic Club La Seu ha perdut 2-4 amb el Tecnovita Alforja, el seu primer partit com a local a tercera nacional, i l'Atlètic La Seu Cadí ha empatat a 4 a Amposta. I el temps amb una tarda assolellada, fins i tot en algun moment calorosa, més del que es preveia inicialment, però amb possibilitat de ruixats abans no s'acabi el dia, tant a la Seu com a qualsevol altre punt del Pirineu i de Catalunya. De fet, continua la situació perillosa al litoral i perilitoral català, on avui s'han repetit les inundacions. Precaució, doncs, per desplaçar-se per aquella zona, sobretot a l'àrea metropolitana. Aquesta nit vinent les mínimes seran entre 8 i 10 graus en general al Pirineu, matí assolellat i tarda en què es poden repetir els ruixats d'aquests dies. La deixa previsió per dimecres. És tot moment, ampliem informació a les 7.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

Ara, Cusiner és més a prop teu. Cusiner S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cusiner.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.

0: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista et dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'ls fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
1: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: @TIC, l'espai on aprendre i estar al dia sobre les TIC i l'ús responsable de la tecnologia. FamilyLink. FamilyLink és una eina de Google pensada per ajudar les famílies a acompanyar els infants i els adolescents en l'ús dels dispositius digitals. És una aplicació gratuïta que permet als pares, mares o tutors gestionar i supervisar l'ús que fan els seus fills del mòbil o la tauleta. No es tracta d'espiar, sinó d'educar i establir límits saludables en l'ús de la tecnologia. I què permet fer? Amb el FamilyLink es poden establir límits de temps, decidir quines aplicacions es poden descarregar, bloquejar el dispositiu a l'hora d'anar a dormir i veure informes d'ús per entendre com fan servir el mòbil. Tot això ajudarà a fomentar hàbits digitals responsables. Com funciona? Haurem de descarregar l'aplicació als dos dispositius, el del menor i el de l'adult. I tant l'adult com el menor han de tenir un compte de Gmail. Una vegada descarregades les aplicacions, començarem des del mòbil de l'adult i ens farà la pregunta: el teu fill té un compte de Gmail? Haurem de respondre que sí i a partir d'aquesta resposta, la segona part de la configuració la farem seguint els passos que ens anirà sortint per pantalla. Una part la farem del dispositiu del menor i al final serà des del dispositiu de l'adult. Una vegada fet, i des del telèfon de l'adult podrem configurar les limitacions que volem. Important, FamilyLink és una eina per acompanyar, no per controlar, i pot ser un bon aliat per educar en l'ús conscient i equilibrat del món digital. Recorda, el Punt Omni és un punt de suport tecnològic obert a la ciutadania. Ens podeu trobar al Centre Cívic de l'Escorxador i contactar a través del mail laseu@xarxaomnia.gencat.cat o per WhatsApp al 661 69 51 31. De 10 a 1 i de 3 a 6. No et quedis parat, puja al tren de la tecnologia fent un ús responsable.
1: Escolta Ràdio Seu on i quan vulguis. Entra a l'apartat de ràdio a la carta de la nostra pàgina web i tria allò que més t'interessa de la nostra programació. Els informatius, les entrevistes, els programes musicals, culturals i esportius, la programació especial... On i quan vulguis, Ràdio Seu. A la carta, des de la nostra pàgina web radioseu.cat.

La UNED és la universitat amb els campus més grans d'Europa. Et permet estudiar sense limitacions i al teu propi ritme. Pots escollir entre més de 30 graus i dobles graus i gaudir de la seva metodologia semipresencial. Matrícula oberta a UNED.es. El termini finalitza el 21 d'octubre. Més info al centre associat de la Seu d'Urgell, telèfon 973-35-16-19. A la web unedseudurgell.es i a les xarxes socials. UNED, la teva universitat pública.

Ara, Cousinet és més a prop teu. Cousinet S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cousinet.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.

0: L'informatiu vespre de Ràdio Seu.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
2: Bon vespre, són les 7. Un 91% de participants a les jornades per l'excel·lència que s'han fet aquest divendres i dissabte a Terres de Neu consideren dolenta o com mínim millorable la situació de la mobilitat al Pirineu i Aran. Alguns fins i tot la qualifiquen de molt dolenta. Un 71% opinen que hi ha una dependència excessiva del cotxe privat, la qual en molts casos no és per caprici, sinó com una obligació, atès a l'escassa oferta de transport públic i els seus horaris, en general molt limitats i condicionats. La mateixa enquesta en què hi han participat assistents i ponents del Pirineu, però també de fora de la regió, recull que un 60% dels participants creuen que hi ha poques alternatives al vehicle particular per a joves, gent gran o persones sense cotxe, i un 55% denuncien que els horaris no s'adapten a les seves realitats quotidianes. Pel que fa a les possibles solucions, el 70% creuen que podrien passar per un transport públic flexible i a demanda, amb l'objectiu que l'autobús arribi quan es necessita i no quan les circumstàncies ho permeten, i un 65% creu que cal prestar especial atenció a les necessitats de transport per gent gran, mentre que el 56% hi afegeix que s'hi prioritzaria també la gent jove. Pel que fa a l'altre gran front actual de les comunicacions al Pirineu, el de la digitalització, només el 43% dels enquestats considera que disposa d'una bona connexió a casa o a la feina. Un 41% en té, però amb talls o una velocitat baixa, i el 16% respon que en té poca o gairebé gens. El president de les Jornades per l'Excel·lència, Jesús Montoliu, ha parlat d'aquesta enquesta i del fet que constata la dependència obligada del cotxe al Pirineu.
3: La gent és bastant contundent en el sentit de que la immensa majoria, estem parlant de més del 70, 80 i el 90% et diu que una necessita del cotxe per desplaçar-se. Primera gran conclusió. La segona és que té pocs recursos per poder fer aquelles coses que són molt quotidianes per un que viu a la gran ciutat. Poder anar, abans parlàvem d'aquesta visita mèdica, no? O poder anar a fer qualsevol activitat més lúdica, més social. Un podria tindre un servei públic per poder-ho fer. Nosaltres no. Necessitem una altra vegada d'algun mitjà més propi per poder-ho fer.
2: Sobre les prioritats de futur, el 35% dels assistents assenyalen la necessitat d'una millor cobertura de mòbil pel que fa a l'àmbit digital, i un 30% aposta per un desplegament més gran de la fibra òptica o la millora de l'internet rural com a alternativa. Montoliu ha recordat que l'Alt Pirineu i Aran és petit en població, només representa un 1% de Catalunya, però molt gran en extensió, perquè abasta fins al 20% del territori català, i per això malauradament indica no s'hi parla de distància en quilòmetres, sinó en hores, un fet que considera que sovint no es té prou en compte des de les àrees urbanes.
3: Pirineu i connectivitat era quelcom important. Primer, perquè som un territori petit, estem parlant del 1% de la població, amb un territori que quasi és el 20% del nostre país, però fem una pregunta que és molt senzilla, no? I és, si tu vols anar a una visita mèdica o vols anar a la universitat, quin és el temps que trigarem per fer aquesta visita? Normalment entre 2 i 3 hores. Malauradament, al Pirineu no parlem de distància en quilòmetres, sinó la unitat de mesura és les hores, no? Si volem un país amb una justícia social, amb una equitat social, hauríem de parlar de que som un territori amb el que aquesta realitat també és una realitat a l'hora de que els polítics comencen a pensar en que aquesta realitat, que són aquestes distàncies, som capaços d'escurçar-les. Però no escurçar-les perquè algú vol vindre aquí per trobar aquest un espai de relax, sinó perquè la gent que viu aquí pugui desenvolupar el seu projecte vital i professional.
2: I per fer possible això que comentava Jesús Montoliu, també cal millorar les comunicacions transversals de comarca a comarca del Pirineu. N'ha parlat, entre altres, la síndica d'Aran Maria Vergés, que denuncia precisament la dificultat per fer els desplaçaments interns al Pirineu, i que, per exemple, per anar de la Vall d'Aran a la Seu cal travessar dos ports de muntanya, la Bonaigua i el Cantó. Vergés lamenta que, per les polítiques que s'han fet les darreres dècades, de vegades és més fàcil i ràpid anar d'un poble del Pirineu a Lleida que traslladar-se entre poblacions del Pirineu mateix.
4: Que aquestes jornades són una excel·lent oportunitat per crear connexions entre pirinencs, més enllà d'aquestes connexions terrestres i digitals. I sobretot crec que en aquesta qüestió d'aquesta edició sobre la mobilitat és el gran repte, no? Ara parlàvem fa un moment de les obres que està vivint el port de la Bonaigua, no? Una via, una artèria de connexió de l'Aran amb el Pallars, però també reptes com pot ser que un Pirineu fort necessita estar intercomunicat, i des de sempre els aranesos, per arribar a la Seu d'Urgell, hem de passar dos ports de muntanya i segurament arribem abans a Lleida que no a la Seu. D'aquí també que entre pirinencs encara no ens acabem de conèixer prou per acabar de teixir aquesta pirinitat que necessita.
2: Vergés adverteix que aquest estat obsolet de mostres els viaris transversals entre comarques del Pirineu dificulta molt la cohesió entre aquestes valls i qualifica de greu error històric haver dissenyat polítiques basades únicament en el nombre d'habitants.
4: Això rau en la N, és a dir, en el número de gent que vivim als territoris, no? Que encara se segueixen definint determinades polítiques en base al nombre de ciutadans i ciutadanes que habiten els territoris. Aquest és el greu error que crec que s'ha comès fins ara, que és que les coses comencen a canviar, però també és necessari doncs, tenir aquests espais per posar de manifest no només el malestar, perquè crec que també hem de superar l'època de la queixa per la queixa, sinó de posar solucions a sota de la taula i sobretot reclamar aquesta equitat de la ciutadania, no? Aquesta igualtat entre ciutadans, i que no seguim parlant de ciutadans de primera i de segona en funció del nostre codi postal.
2: Finalment, la dirigent adanesa s'ha referit també als problemes existents encara avui amb internet.
4: Les digitals, evidentment, també són un gran repte. Qui no s'ha quedat sense cobertura més d'una vegada quan ha tronat o quan fa mal temps, no? Per tant, des de l'Aran el que farem és intentar aportar el nostre granet de sorra perquè, diguem, de les inconvenients que aquests talls puguin provocar siguin els menors possibles i, sobretot, com dic, que el que té a veure amb la seguretat de les persones estigui garantit.
2: Del seu part, el president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, ha reconegut la necessitat de crear bones connexions internes entre els pobles del Pirineu, tenint en compte que les darreres dècades s'han centrat les inversions en infraestructures a millorar l'accés cap a Lleida, Barcelona, però creu que també cal seguir millorant aquestes darreres connexions perquè, malgrat que són lluny, s'hi concentren molts serveis d'ús habitual per a la població pirinenca. Tal com s'havia anunciat, l'Alt Urgell està protagonista d'una de les sessions d'aquestes jornades, la del paper dels centres educatius. Hi va intervenir, per exemple, Marcos Urban, veí del GES i creador, entre altres, de l'aplicació Student Connect i de la CATI, el primer assistent en català per gent gran, i també ho han fet els alumnes de l'escola Albert Vives, Joan Vilanova i Aleix Pujantell, membres de l'equip patufes.cat, al costat de la professora i entrenadora Mireia Alba, i és que d'aquí poques setmanes participaran a la final mundial d'enguany de la World Robot Olympiad. Els Mossos d'Esquadra mantenen el dispositiu de cerca per localitzar un home que dissabte va retenir amenaçada de mort la seva exparella en un habitatge del carrer Major de la Seu. Segons fons municipals, el presumpte agressor hauria fugit al Principat d'Andorra després d'escapar pels llosats del mateix edifici. Els fets van tenir lloc cap a les 12 del migdia, en el que és un dels vials més cèntrics de la ciutat, i a més va ser en un moment de màxima afluència del mercat setmanal dels dissabtes. Tot plegat va fer que la intervenció policial generés molta expectació entre els veïns i visitants que hi havia en aquell moment a la zona. Agents dels Mossos d'Esquadra de la policia municipal van acordonar l'edifici per impedir-hi l'accés d'altres persones, i en les hores següents efectius de la policia catalana van seguir fent guàrdia a l'entrada de l'immoble. Segons les mateixes fonts municipals, l'home hauria accedit a l'habitatge la nit anterior amb un ganivet. La intervenció del veïnat, però, hauria permès alertar els cossos de seguretat i evitar que la situació derivés en una agressió física. I encara en successos, aquest matí s'ha produït un atropellament a l'avinguda Salòria. Segons s'ha informat la Direcció General d'Emergències, l'incident de trànsit s'ha produït a quarts de 9 del matí al tram situat entre els carrers de Josep Solueta i de l'Orri. Per causes que ara s'investiguen, un vianant ha estat embestit en aquell punt per un automòbil. Al lloc dels fets s'hi han desplaçat dues ambulàncies del SEM, dues dotacions dels bombers i efectius de la policia municipal, que inicialment han tallat aquest tram de l'avinguda en direcció sud. Després d'una primera atenció in situ, la persona atropellada ha estat traslladada al Sant Hospital. No s'ha detallat l'abast de les possibles ferides que hagi patit a causa de la incidència. D'altra banda, els bombers han informat que aquesta matinada passada han intervingut en una columna de fum que s'havia detectat en una cafeteria de la Seu, tot i que l'incident no ha derivat en incendi. L'avís s'ha rebut a 3:45 de la matinada i han treballat dues dotacions del parc de la Seu. Parco, la conca que conformen el riu Segre i el Noguera Pallaresa i també la de l'Eixa de Noguera Ribagorçana han entrat oficialment en situació de sequera perllongada, així ho assegura la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre en el marc de la presentació de l'informe de tancament de l'any hidrològic 2025-2026, que és per aquestes dates. El cap de l'Oficina de Planificació, Miguel García, explica els factors que han fet que s'hagi entrat novament en sequera. El 51% de la conca de l'Ebre, explica, ja està en aquesta situació perllongada i per tot plegat han recuperat les crides a la cautela per part dels consumidors en el consum d'aigua, tant particulars com empreses.
5: La valoració de los índices de sequía correspondiente al mes de septiembre, o sea, con los datos de final de septiembre, efectivamente supone lo que, bueno, lo que ya se había apuntado, entrará en sequía prolongada el Segre, se llama Segre Noguera Pallaresa, esa unidad territorial, y la unidad territorial ese era Noguera Ribagorzana, y se incorporarán al Gallego Cinca y Aragón y Arba, que ya estaban, además de la margen derecha, el Tirón y Najerilla, que son ríos de Castilla y León y La Rioja, y el Guadalope y el Matarraña. Por lo tanto, la conclusión de ese informe de sequías es que de indicadores de sequías que tenemos a final de septiembre, tenemos el 51% de la cuenca del Ebro en situación de sequía prolongada.
2: García explica que, tot i que la tardor de 2025 va ser seca, l'hivern va estar marcat per temporals de pluja i sobretot per molta neu, que van suposar grans aportacions a les reserves dels embassaments i també molta reserva a la muntanya. Després ha arribat un estiu que en moltes zones de Catalunya ha estat, en canvi, extremadament sec i càlid.
5: Aquí este año hemos tenido un 7% de reducción de precipitaciones, estoy hablando, y bueno, pues eso ha hecho que la campaña, pues al final, se haya agotado los recursos, se han gastado bastante, pero se ha salvado, no ha habido en general no ha habido grandes restricciones, puntualmente sí que en algunos casos sí. Por lo tanto, ha habido una buena atención. Es verdad que el efecto de la temperatura que hemos tenido este verano, con episodios y registros mayores que cualquier registro histórico controlado, las olas de calor permanente de 20 días, de 25 días, que se iban seguidas por otras olas de calor, ha sido un año que supone una experiencia para todos importante y que en concreto respecto a los usos del agua hemos constatado que hay grandes sistemas de regantes que han utilizado un 20% más de agua que otros años anteriores, porque obviamente ante esas olas de calor han tenido que reaccionar.
2: Tot i el retorn de la preocupació per la sequera, el cap d'Hidrologia de la Che, Mario Carreras, assegura que la situació és una mica millor al sistema que conformen els embassaments del INR i Alp.
6: Con las reservas actuales no estaría garantizada todavía la próxima campaña, pero en el caso del Segre, precisamente, el INR y Alp han quedado en una situación pues casi de lo mejor de toda la cuenca, porque en agosto sí que hubo allí pues algunos episodios de tormenta, las temperaturas también fueron algo más reducidas respecto al resto, y la situación de partida es bastante buena de ambos embalses. Evidentemente hay que esperar a todo el otoño y a la primavera, pero las expectativas son buenas.
2: Les reserves d'aigua embassada pel que fa a tot el conjunt de la conca de l'Ebre van arribar al seu màxim al començament de juny. Llavors es va arribar fins als 6.900 hectòmetres cúbics, un 88,5% del total, per damunt la mitjana dels darrers 5 anys en aquestes dates, que era de 5.800, i pràcticament igual que la reserva de la mateixa setmana del 2025, que era de 6.938. Al tancament de l'any hidrològic, la reserva d'aigua embassada actual a tota la conca de l'Ebre és de 3.591 hectòmetres cúbics, un 46% de cabuda. Per tant, ja s'ha quedat per sota de la meitat i és inferior també al de fa un any, quan hi havia 4.282 hectòmetres cúbics.

0: I els segons informatius a nivell local ampliarem més temes, com per exemple destacarem demà que una barberia de la Seu d'Urgell amb gairebé un segle d'història, la barberia Rivera, buscarà relleu generacional per jubilació, i és que Joan Rivera deixa el negoci després de 51 anys que des que va iniciar l'activitat. La barberia ja existia l'any 1928, mentre que ell s'hi va incorporar el 1975. El negoci ha esdevingut un dels més emblemàtics de la ciutat, conserva molts elements del seu disseny original i és en ple carrer Major i, com dèiem, ara busca relleu. També comentarem que l'Escola de Famílies de la Seu posa en marxa la promoció del primer trimestre del curs 2026-2027, nous tallers dedicats a la conciliació, la gestió emocional i el teatre, i també explicarem que la Seu ha revalidat les quatre flors d'honors per part del jurat de Viles Florides. Aquest cap de setmana el consistori ha recollit aquest nou reconeixement. La Torre ha tornat a pujar al setembre a les comarques de Lleida, la Pirineu i Aran, i d'aquesta manera ja encadena 4 mesos seguits d'augment. Concretament, el darrer mes ha crescut en 424 persones, un increment del 2,5% respecte de l'agost. El mes de maig passat es va arribar a la xifra total d'aturats més baixa dels darrers anys, 14.900, però només un quadrimestre s'ha enfilat fins als actuals 16.910 demandants de feina, 2.000 més en 4 mesos, que representa un increment percentual del 13%, i a més, l'evolució interanual ha entrat en dinàmica negativa. Hi ha hagut un augment del 8,53% respecte d'ara fa un any. El gruix principal de l'augment del setembre prové de, a més, de persones a qui no els consta cap ocupació anterior, 284. El Departament de Territori i l'Ajuntament de Sort han signat un conveni de col·laboració per construir 39 habitatges de protecció oficial. D'aquests, un 25%, una desena, aniran destinats a joves menors de 35 anys i el consistori podrà disposar d'un màxim del 10% per atendre necessitats socials puntuals. L'alcalde de Sort, Valdo Ferrer, es mostra content per aquest acord, que a més servirà per recuperar una estructura que havia quedat a mig construir. Això sí, suposarà tot plegat una inversió de 5,8 milions. Ferrer considera que l'acord és important per Sort.
1: Posava jo un exemple fa una estona, 40 habitatges per 2.000 persones que són els que vivim, 2.000 habitants que vivim al municipi de Sort, significaria, si extrapolem aquesta xifra a Barcelona, fer 30.000 habitatges. Per tant, les xifres parlen per si soles. Aquests 40 habitatges que a nivell numèric i el nostre, conceptualment, el nostre cap ens podria portar, que són pocs, estem parlant d'una quantitat per un territori com el nostre que és excepcional. Per tant, una notícia històrica no només pel municipi, sinó per la comarca i també per l'Alt Pirineu i l'Aran. És necessari que tinguem oportunitats perquè la gent que vol arrelar el territori tingui la possibilitat de trobar habitatge.
0: En la visita de la consellera Sílvia Paneca ha parlat de les previsions que tenen actualment a nivell més general.
2: Des del govern de la Generalitat estem desplegant les polítiques d'habitatge més ambicioses que mai ha tingut a Catalunya. Estem activant totes les polítiques, recursos econòmics i humans possibles per donar resposta al primer problema dels catalans i catalanes. I aquí veiem com no només podem donar oportunitat a 39 famílies, de manera que col·laborant amb l'Ajuntament de Sort, sinó que, a més, ens ajuda aquestes ferides que hi ha a nivell urbanístic, no?, de passar pel carrer, ara passava algun ciutadà que deia, home, per fi ja posareu mà a això, doncs de veure una estructura aquí, doncs que també malmet una miqueta la integració urbanística.
0: En aquesta visita panètica que també s'ha referit al malestar, el Pallars sobirà per les actuals obres a la C-28 que comporten talls de fins a 9 hores en un dia, 5 i mitja d'elles al matí. Avui mateix el Departament de Territori ha confirmat que farà aquests talls, malgrat el rebuig a nivell local. Paneca ha dit que són necessaris per estabilitzar la via i per l'objectiu que, si pot ser, estiguin a punt aquestes obres acabades abans no comenci la temporada d'hivern. I entrem als esports. El Cadí la Seu ja ha començat la Lliga Femenina de Bàsquet. Ho ha fet perdent a la pista del Menys Avenida per 73-57. L'equip orgellenc s'havia avançat al primer quart amb 11-16, però després l'Avenida va empatar 25 al descans i el moment decisiu va ser la represa, quan l'equip de Salamanca es va llançar a l'atac i va fer un parcial de 34-16, liderat per Rebeca Mikulajskova amb 17 punts i Stephanie Mauli amb 16. Pel Cadí van destacar Alessandra Orsili amb 12 punts i Lexi Donarski amb 11. L'entrenador del Cadí la Seu, Pepe Vázquez, considera que les jugadores van aguantar la intensitat del rival durant el primer quart i part del segon, però que després l'Avenida va acabar imposant la seva teòrica superioritat.
3: Bueno, creo que hemos durado un cuarto y algo, ¿no? Creo que habíamos hablado de que Avenida, lo que habíamos visto en pretemporada, empezaba siempre muy fuerte los partidos. Creo que hemos conseguido salir bien, salir mejor nosotros, con acierto, haciendo un poco el plan de partido, y creo que nos ha durado. Las primeras rotaciones nuestras nos han penalizado mucho, Avenida se ha crecido, ha puesto mucha más intensidad que nosotros, y bueno, creo que felicitarlos porque son claros dominadores. Creo que hemos perdido el ritmo. Para mí la clave, lo que le dije a las chicas en el descanso, es que pasamos de dominar al ritmo a perderlo por completo, y no lo hemos vuelto a recuperar. Sí que hemos ido un poco a algún arreón en la segunda parte de, bueno, de orgullo, ¿no? De algún momento lanzar dos, tres pases seguidos, pero en general estábamos siempre fuera de sistema, muy colapsados por la intensidad de Avenida defensiva. Bueno, en definitiva, ¿no? Creo que Avenida ha sido superior. Aprender de esto, porque bueno, esto acaba de empezar, ¿no? Y
0: Vázquez conclou que tot i les bones sensacions de la pretemporada i la consecució de la Lliga Catalana amb l'Espart Girona, d'aquest partit cal aprendre que la Lliga no serà fàcil i que cal seguir millorant aspectes.
3: Y a veces los entrenadores siempre nos vamos a los extremos, y también, bueno, un poco lo que le dije ahora a las chicas, ¿no? Ni hace tres días éramos el Real Madrid o el Barcelona, ni ahora somos la última mierda que parió Paneque, ¿no? Que se suele decir. Creo que hay que verlo con perspectiva. Hoy tenemos mucha gente joven, mucha gente que es nueva en la Liga. Hoy ven que la pretemporada no es lo mismo que la Liga regular, lo dura que va a ser la Liga Endesa, a nivel de contactos, a nivel de tener que trabajar cada recepción, tener que jugar agresivas ofensivamente. Bueno, para nosotros creo que va a ser un muy buen aprendizaje de cara al futuro, y bueno, y seguir, que esto acaba de empezar.
0: Finalment, el tècnic del Cadí felicitava l'Avenida perquè considera que, tot i que està en procés de reconstrucció, ha demostrat que segueixen un dels rivals més durs.
3: Con las señas de identidad que habíamos visto en temporada, ¿no? Una defensa muy intensa, muy física, apretando mucho. Bueno, al final Soriano es una, a toda pista es una bestia. Nosotros habíamos tenido el mensaje claro de intentar escapar un poco de la presión de Soriano, y hemos entrado a veces en guerras que no tocaban, y nos ha provocado, pues lo que os decía, ¿no? Ir fuera de sistema, deslavazadas. Teníamos opciones para empezar con el pívot, teníamos opciones para empezar con nuestra dos, y hemos entrado a veces en guerras que no tocaban, ¿no? Y ya digo, Avenida ha sabido revertir el ritmo. Creo que están muy bien de ritmo, creo que a campo abierto es un equipo top, y bueno, y evidentemente yo sé bien lo que significa jugar en Bisbur, y aquí como locales poca gente creo que va a ganar.
0: La primera jornada ha deixat alguns resultats teòricament sorprenents, especialment la derrota del València. Campió de les quatre últimes edicions de Lliga, ha perdut amb el nouvingut d'enguany, l'Azul Marino Mallorca-Palma, per un clar 88-71. I de manera més ajustada també han perdut l'Espart Girona amb el Movistar Estudiantes, 82-79, i l'Ozono Global Jairis, que dirigeix un any més Bernat Canut, a Leganés per 66-63. En el triple duel entre basques i gallegues, que hi havia que coincidir aquesta jornada, l'Inversus Guernica-Biscaia ha vençut a la pista del Celta per 80-84. El Mireia Escotrent s'imposava l'Encino per 53-72, i el Baxi Ferrol superava el Cotxaban Carrasqui per 82-77, i a Saragossa el Casamunt derrotava l'Impuls Estepona per 68-41. I encara en bàsquet, a segona catalana femenina, aquest cap de setmana el CDC Faus ha perdut clarament 34-75 amb l'OB Sant Cugat Occident en el primer partit com a local. Les vallesanes ja guanyaven per 13-36 al descans. Laia Ribes va fer 9 punts. I acabem dient que el club aquí Cadí ha aconseguit la victòria, la primera del temps.

Ara, Cousiné és més a prop teu. Cousiné S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cousiné.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.

0: El tercer temps dels partits de futbol es juga els dilluns a Ràdio Seu. Futbol d'aquí, el programa que et porta tota l'actualitat de la Seu Futbol Club i els equips de l'Alt Urgell, amb el resum de tots els partits, golejadors i alineacions. El futbol local és protagonista a Ràdio Seu tots els dilluns al 107.2 de la FM o a radioseu.cat.
1: Ei, Pep, hola.
2: Molt bona tarda, amics. Dilluns 5 d'octubre, benvinguts al programa Futbol d'aquí. Bona tarda, Santi.
1: Bona tarda, Jordi.
2: Com anem? Bé?
1: Bé.
2: Bé, doncs, si anem bé, comencem bé.
1: Menys aquí, no tenim els daltabaixos d'aigua i aiguats d'altres comarques.
2: Oh, Déu-n'hi-do, els partits que s'han suspès, sobretot en categories amateurs, però també suposo que en partits base el mateix, per les comarques de Barcelonès, Maresme i Vallès i tot això. Aquí a Lleida no ens ha tocat gaire, per tant s'han pogut disputar la majoria de partits sense cap més incidència. Bé, l'Edford tenia programats 11 partits, sí? Bueno, tenia 12, però se n'ha jugat 11. Dels quals n'han guanyat 6, n'han perdut 5, 30 gols a favor i 40 en contra. Targetes, com ho veus?
1: 3. 3 de grogues.
2: 3 de grogues. Doncs va, som-hi. Ens posem a fer l'anàlisi dels equips.
1: Exacte. A veure, el de quarta catalana ja, tu Jordi, ja faràs...
2: Explicarem una mica després, sí.
1: El resum, quan ja es parli de tots els amateurs, amb el qual començarem, com sempre fèiem, amb el juvenil, en aquest cas el juvenil A, juvenil del grup 45 de segona divisió, que es va enfrontar al Vilanoveta, a Lleida, en el camp de futbol municipal de la Bordeta, i es van portar la victòria per 0-3 amb gols del Unai Cadena i 2 del José Manuel Castro Castro. En aquest moment, doncs, és tercer, empatat ex aequo amb altres equips, perquè era la primera jornada, amb el qual, doncs, ha començat bé.
2: Sí, marca la classificació, la diferència de gols.
1: Exacte. I aleshores podrà descansar ja la propera jornada, perquè sí, el seu equip no competeix, amb el qual tindrà 15 dies per entrenar i posar-se una miqueta més fort, però que de moment ha començat bé.
2: Ha començat bé. Perfecte.
1: Els cadets tenim, perquè el juvenil B es va ajornar el partit, havia de jugar contra Pobla de Segur, i en aquest moment no tenim encara clar el motiu pel que podia haver estat aquesta suspensió. Una sospita és que dissabte no hi havia els jugadors federats que corresponia per poder enfrontar-se amb un altre equip. Són problemes de tècnics de secretaria, perquè no s'havia pagat fitxes o no havia fet les revisions adients o els seus certificats. Tot plegat està ajornat, no tenim data en què es jugarà.
2: No.
1: I veurem a veure què passarà

0: perquè teòricament la propera jornada s'enfrontarà al Guissona
1: diumenge a les 4.
0: El diumenge a les 4.
1: Perfecte.
0: I a la passada, doncs, ja han dit que el juvenil A descansa, amb el qual seria el juvenil que encapçalaria el programa, el proper programa. Bé, com dèiem, els cadets, el cadet de S16 de segona divisió s'enfrontava a la Noguera, a Vallfogona de Balaguer, i es van portar la victòria còmodament per 1-4. Els gols se'ls van fer el Biel Majoral, el Sadurní Betriu i dos del Max Navés. No hi va haver cap targeta per part de l'escola, sí, per part de la Noguera. Empatats amb Balaguer, Poble i el Col·legi, són tercers amb 3 punts, amb 4 gols a favor, 1 en contra i cap targeta. Proper partit serà, doncs, ja començar a enfrontar-se a equips potents, com serà aquí a casa el dia 10 a les 6 de la tarda contra el Balaguer, un dels que també està encapçalant la classificació ex aequo amb ells. L'altre cadet, el cadet de primera divisió S15, en aquest cas s'enfrontava a Mollerussa, al Mollerussa Club de Futbol. I en aquí sí que va haver una batacada perquè va perdre per 6-1 amb un gol aïllat del Abdoulaye Magassa, concretament el minut 8, amb el qual adelantaven el marcador. Però va ser un miratge perquè a partir del 36 van anar caient els gols del Mollerussa. El mateix Abdoulaye va veure la targeta groga en el minut 27. En aquest cas no tenen cap punt, han jugat dos partits, els han perdut els dos, són 300, amb un total de 2 gols a favor i 9 en contra i cap targeta, excepte ara que ja en té una. En aquest cas aquest cadet el proper partit el jugarà a casa contra el Pla d'Urgell, que és el líder, amb 6 punts, el diumenge dia 11 a les 4 de la tarda.
1: A les 4, perfecte.
0: L'altre cadet descansava, per tant, passem ja directament als infantils. I en aquest cas, l'infantil S14 va guanyar a la Bordeta per la mínima, però va guanyar els 3 punts cap a casa amb un resultat de 1-2 amb 2 gols del Rainer Bacavalle, que van ser en el 31 i en el 47. Sí que hi va haver targetes grogues, concretament el Marcos Neymar Marcos Pinedo i Alenzo Verdú. En aquest cas, 2 targetes que, sumades a les que ja tenia de la primera jornada, en suma 5, més una de vermella. És a dir, que aquest infantil S14 està fort amb el que és el resultat, perquè ha guanyat els seus 2 partits, però de moment amb targetes també. Va també al davant.
1: Com una moto.
0: 6 gols a favor, 4 en contra, és segon amb 6 punts, i proper partit també, en aquest cas complicat, contra el colíder, que és el Balaguer, el dia 10 a 2:15. Seguint amb els infantils, en aquest cas l'S13 no va poder continuar amb la ratxa de la primera jornada que van guanyar fora, i en aquest cas aquí a casa han perdut contra el Balàfia per 1-6. El gol de casa el va fer el Pol Gómez Rivera i no van tenir cap targeta per part de l'escola. Sí que hi va haver una de vermella per acumulació en el Balàfia i una altra de groga també. Són desens en 3 punts, els de la jornada anterior, havent guanyat un partit i perdut un altre, amb 4 gols a favor i 6 en contra. El proper partit, sobre el paper, més còmode, contra Mig Segrià, a fora, que és 14è, no ha guanyat cap partit, i es jugarà diumenge a les 12.
1: A les 12, del migdia. fets futbol 11, Santi?
0: Exacte.
1: Anem per futbol 7.
0: Doncs comencem amb el preferent a la via S12, que es va desfer de l'escola de futbol Baix Agrià per un contundent 6-1, amb un triple doblet de gols, perquè van ser dos del Sergi Condomines, dos del Marcel Betriu i en porta 8, i dos del Dan Navès, que en porta 4. Dos dels jugadors que pugnaran per ser els màxims golejadors d'aquest equip i potser de la categoria. Són segons amb 6 punts i han guanyat dos partits i n'han perdut un. Han fet 18 gols i els hi han fet 4. Proper partit, còmode, contra Gardeny, allà fora, que serà que ha perdut els dos partits, i serà el dia 10 dissabte a 1:15.
1: El de segona divisió, a la Vigui S12.
0: En aquest cas, aquest no va fer com els seus companys, sinó que va perdre contra l'escola de futbol de Pobla de Segur per 3-0. No va veure cap targeta i, de moment, és la primera jornada, no ha puntuat. I el proper partit el jugarà aquí a casa el diumenge a 1:15 contra l'escola de futbol Urgell, que és vuitet, però tampoc té cap punt.
1: Té cap punt. Un o altre sumarà, no?
0: Exacte.
1: Si, si més no un punt. Si
0: almenys o algú es destacarà o seguiran empatats.
1: Molt bé, anem per l'S11.
0: A l'S11 es va enfrontar el Segre Atlètic en el camp de futbol municipal Ramon Ferrús, i aquí va haver una mica d'alta baix d'aquest equip que entrena o la porta delegat el Ivan Vigo. El resultat final va ser de 12-1. En acte consta 11-1, i és el que en les estadístiques tindrem en compte, que només hi ha una diferència de 10 gols per que no hi hagi tanta humiliació.
1: Sí, perquè, sí,
0: com vas comentar tu la jornada anterior,
1: els 28.
0: Aquells 28 gols.
1: No me'ls puc treure del cap, Santi.
0: Exacte. Doncs en aquest cas hi van haver-hi 12. I el gol de casa el va fer les acaballes del partit en el 55, quan ja anaven 12-0, i el va fer Alenzo Grael de Araujo. En aquest cas, aquest equip, que ha jugat 3 partits, és 12, té un punt, solitari, ha empatat un partit, ha perdut 2, ha fet 7 gols, li han fet 16, no té cap targeta, i el proper partit aquí a casa serà contra el quart classificat, el Tàrrega, que té 7 punts actualment, i serà dissabte a les 11 del matí.
1: A les 11, perfecte.
0: Seguint amb el S11, el de segona divisió, en aquest cas sí que va guanyar. Va guanyar bé 4-0 al Lleida Promeses, amb dos gols del Maxi, un del Neyssen i un altre del Leo. En aquest cas tampoc hi va haver targetes. Són segons amb 3 punts en aquesta primera jornada, amb el qual no podem donar gaires diferències amb altres equips. La propera jornada també descansarà. Per tant, haurem d'esperar a la tercera per veure quin seguiment porta d'aquesta embranzida inicial. El S10, el preferent S10, en la seva tercera jornada va caure derrotat pel Club Esportiu Atlètic Lleida pel doble de gols, 10-5.
1: És el dels 28, eh?
0: Exacte. Aquest. O sigui que no va arribar a passar de 10 en aquest cas. I, afortunadament, i li va plantar cara a partir del 3-0, perquè va venir el 3-1, 4-1, 4-2, 5-2, 6-2, 7-2, 8-2, 9-2, 10-2, 10-3, 10-4 i 10-5. És a dir que va aguantar i, fins i tot, no es va deixar humiliar i va reduir les diferències a 5 gols. És 14è amb un punt, en tres jornades només ha empatat un partit i els altres dos els ha perdut. La diferència de gols comença a ser important, 12 a favor, 22 en contra, cap targeta. I el proper partit serà contra el setè, que té 3 punts, que és l'AEM, aquí a casa, dissabte a les 11 del matí.
1: A les 11 del matí. I ens queden els més petits, Santi.
0: Exacte, els més petits, que estrenaven la categoria i es van enfrontar aquí a casa a l'escola de futbol Bellpuig i es van emportar la victòria per 3-1. Gols de l'Arnau Guiu, l'Arnau de Rocha i una altra vegada l'Arnau Guiu en el 42. No hi va haver targetes i, per tant, doncs, tenen en aquest moment la possibilitat d'estar encapçalant la classificació juntament amb altres equips. Concretament actua com el tercer i la propera jornada també descansarà.
1: També descansa, no?
0: O sigui que tampoc tindrem futbol de Benjamí S9.
1: Molt bé. De tot?
0: De moment, sí.
1: Sí. Doncs anem a repassar l'amateur i futbol sala i futbol femení. Comencem per Primera Catalana, Puig-reig 0, la Seu d'Urgell 0. Primer punt de la temporada que suma la Seu i és fora de casa. A la primera part, la Seu va ser dominadora del partit en diverses ocasions per avançar-se en el marcador, però fins i tot el pal o el travesser ho van impedir. A la segona part, el Puig-reig li van assenyalar un penalti a favor i el va aturar el Roger Escolar. Al minut 57, el Puig-reig es queda amb 10 jugadors, però la Seu no va acabar de gestionar aquest ritme de partit de jugar contra 10, i així es va acabar l'encontre sense gols. Al final és un resultat just pels mèrits d'ambdós equips. En aquest grup 2 de Primera Catalana s'han suspès 3 partits i un d'ells és el proper visitant a la Seu, el Juventut 25 de setembre, que és de Rubí, que té 2 punts després de jugar 2 partits. Serà important aquest partit de dissabte a la Seu. Encapçala la taula del grup 2 només un equip, el Ripollet, amb 3 victòries després de 3 partits. La Seu ocupa la 13a posició. Anem a veure els de Tercera Catalana, el grup 15, jornada 3. Organyà 2, Tremp 3. Primera part amb lleuger domini de l'Organyà, fent l'1-0 al minut 24, i el Tremp fallant un xut de penalti. A la segona part, el Tremp empatava a 1 al minut 63, i 10 minuts després es tornava a avançar l'Organyà, però en els últims 10 minuts de partit el Tremp empata i aconsegueix el gol de la victòria. Hi va haver 6 targetes grogues pels locals i 3 pels visitants. Oliana 0, Guissona 6. Ventada de gols a Oliana, càrrec del líder de la categoria. 2 gols de penalti la primera part, que van ser els primers. Va ser complicat per l'Oliana poder remuntar el partit. L'Oliana es queda cué amb un punt també. Un altre partit de Tercera Catalana, Real 1, Poble de Segur 5. Partit entre els dos equips pallaresos que es va resoldre amb molta solvència per l'equip visitant. La primera part va acabar 0-4 i a la segona part cada equip va fer un gol i així va ser el resultat final, 1-5. Hi va haver 3 targetes grogues per cada equip. Quarta Catalana, grup 31, primera jornada de Lliga. Edford 4, Ribera d'Ondara 0. Debut a la competició i a la categoria de l'equip sènior de l'escola de futbol. Els dos primers gols, molt matiners, al minut 1 i 9. I a les acaballes de la primera part, els locals van fer el 3-0. Un gol més a la segona part i els 3 primers punts del campionat es van quedar aquí a la Seu. L'altre equip de quarta catalana
0: els,
1: és
0: el... els gols els diem dels jugadors.
1: Sí, vols dir-lo, sí, els
0: sí, tens. L'Esteban Losada, el Joel Puig, el John Breiner Cuero i el Bernat García García.
1: Van ser els golejadors, un golet cada un.
0: I cap targeta.
1: I cap targeta, això és correcte. Molt bé, l'altre equip, com deies, el Coll de Nargó, que visitava Artesa de Segre per enfrontar-se contra l'Olímpic Artesa de Segre. Resultat 0-2 a favor del Coll de Nargó. Primer partit i primera victòria a la nova categoria. Els dos gols van arribar en els 10 últims minuts. Tres targetes grogues per cada equip. Ara anem al futbol femení. Futbol Club Pirineus, Pardinyes 6, juvenil de segona divisió 0. Primer partit i golejada o derrota fora de casa sense cap tipus de justificació. A la primera part el Pardinyes va fer 3 gols i a la segona 3 més. I les de la Seu ja no van poder reaccionar. Hi va haver 3 targetes grogues pel Pardinyes i 2 al Futbol Club Pirineu Juvenil, la Inara Ibáñez i la Gisela Vallverdú. Que sí que va golejar el Pardinyes en categoria infantil, l'infantil A 8, Pardinyes 1. Amb 7 jugadores, l'infantil A va començar la competició amb una àmplia golejada contra el Pardinyes. La primera part va acabar 6-0 amb gols de la Bruna Cortés, que en va fer 2, i la Gala Navidés, l'Àneu Soler, i un gol en pròpia porta de l'equip visitant. A la segona part, la Bruna va fer el seu tercer gol particular i el Pardinyes va fer el segon gol a la seva porteria. Ara passem ja a futbol sala. Club Atlètic La Seu d'Urgell, Sènior A 2, Tecnovit Alforja 4. Primer partit a casa i derrota davant d'un bon equip. Es van avançar els visitants amb un 0-2 al minut 20, però Jaume Galimany i Arnau Jansat van aconseguir empatar a 2 al minut 30. El tercer gol de l'equip visitant el va fer el Jordi Pintat en la seva porteria, i al minut 39 va donar pas a que a l'últim minut fessin el 2-4 definitiu. Hi va haver 4 targetes grogues pels locals. Sènior B, Urban Esport 11, Peramola 0. Primer partit i golejada. Gols marcats pel Sebastián Minota, que en va fer 4, Lizan García 2, igual que el Jonathan Padrones i l'Eduard Martín. El Martí Roca en va fer un partit molt fàcil davant d'un rival molt fluix. Juvenil Ambús 4, Miso Balaguer Vedruna 2. Debut a casa i primer partit de Lliga amb una victòria treballada. 3 gols de l'Eric Galceran als minuts 1, 7 i 24, i també va marcar el Pep Capdevila al minut 13. Hi va haver 3 grogues per l'Atlètic, més una vermella per acumulació, i 3 grogues per l'equip visitant. Cadet Atlètic Escol 1, Villar Logístic Balaguer Vedruna 5. Primer partit de la temporada i derrota clara davant d'un equip superior. Es va avançar l'equip local amb un gol minut 3, obra de Joel Espar, però l'equip visitant va prémer l'accelerador fent 5 gols seguits. Hi va haver 2 targetes grogues i una vermella directa, que va ser l'Oriol Díaz al minut 26, i 2 grogues per l'equip visitant. En categoria Leví, l'Atlètic Frankfurt Heidelberg 5, Nova Fontblanca Balaguer Vedruna 5. Partit igualat al parquet i el resultat final. El minut 1, gol visitant. Minut 2, empatava l'Aaron Romero. Aniol Blanc feia el 2-1 al minut 12. Aral Martín el 3-1 al minut 21. Caim Queralt feia un gol en pròpia porta que representava el 3-3 minut 25. I l'Aral Martín feia l'empat a 4, minut 29. Tancava el marcador el mateix jugador al minut 49. L'empat definitiu a 5 gols. I el darrer equip de futbol sala és el Sènior Femení de Primera Divisió. En posta 4, l'Atlètic La Seu 4. A partir de l'1-0 inicial al minut 4, l'Atlètic La Seu sempre va anar per davant en el marcador. Els gols de la remuntada els van fer la Maider Ochea, Ochoa al minut 13, Clara Martín minut 23 i 33, i Mariluz Rojas al minut 28. 3 targetes grogues més una vermella directa per l'equip local i 2 grogues per als jugadors de la Seu, en aquest cas la Laia i la Clara. Bé, aquests són els partits que hi han hagut aquest cap de setmana i ja només queda repassar la propera jornada, que serà el 10 i 11 d'octubre. Setmana o cap de setmana de pont, suposo, no, Santi?
2: Exacte.
1: A veure si afectarà la disputa de partits. En tot cas, a Primera Catalana tenim la Seu, Joventut 25 de setembre, dissabte a les 4 de la tarda. A Tercera Catalana, jornada també 4 del grup 15, Tremp Pons, juguen divendres a les 8, la Fuliola Oliana dissabte a les 4, Santa Coloma de Queralt, Rialp dissabte a 4:45, Organyà Castellserà dissabte a 4:45 també, i Poble de Segur Torà diumenge a les 5. A Quarta Catalana, el grup 31, on hi ha l'Edford i el Coll d'Aragó, el Coll d'Aragó té jornada de descans i l'Edford es desplaçarà a Agramunt per jugar contra l'Sporting Agramunt dissabte a les 6 de la tarda.
0: Que ve de guanyar el Butsènit a domicili.
1: Sí, bon partit.
0: Exacte.
1: No? En principi sí.
0: A veure, o sigui, en principi és un equip que també ha guanyat, que, per tant tenen els mateixos punts.
1: Molt bé. El futbol femení, Futbol Club Pirineus, el juvenil rebrà aquí a casa l'El Picat diumenge a les 11. La infantil A descansarà i obre competició l'infantil B jugant a Lleida contra la M diumenge a 1:45. A Futbol Sala, el Club Atlètic La Seu d'Urgell presenta els següents partits. Futsal a Vilomara contra el Sènior A, diumenge a les 5 de la tarda. Solsona, Sènior B, Urban Esport, diumenge a 1:15. Almacelles, juvenil, dissabte a 5:45. El cadet jugarà contra el Ponent Futsal a Lleida, dissabte a 1:15. 2:15, perdó. L'Aleví jugarà fora. L'Aleví jugarà fora contra el Frankfurt...
0: Eidelor.
1: L'Aleví jugarà fora a Cervera el dissabte a 11:45 i el Benjamí, que debuta també en la competició, anirà a jugar a Tàrrega diumenge a les 3 de la tarda. I en futbol sala femení de primera divisió hi ha jornada de descans de tots els equips, és a dir, que no juguen fins a l'altra setmana. Bé, això és tot. A part de sonar el telèfon, Santi, ens queda alguna cosa?
0: No, en principi esperar que es puguin disputar tots els partits. I amb la cosa de que dilluns, dia 12, és festiu, en principi, si no hi ha res en contra, el programa el farem dimarts.
1: Dimarts, a la mateixa hora que avui, al voltant d'un 11:15, i ja està. Molt bé, adeu-siau.
0: Bona nit.

0: Hola, què tal? Benvinguts de nou al Jazz Club, la revista d'actualitat de l'òrbita del jazz i de les músiques improvisades que us oferim cada setmana des de Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa. Ray Brown, Miles Davis i John Coltrane segueixen molt presents a les cartelleres de clubs i festivals aquest any, coincidint amb el centenari d'aquests tres astres de l'univers jazzístic. Pau Bombardó i Xavi Castillo en presenten homenatges musicals a la flamant estrenada temporada estable de la nova Jazzcava. Hem aprofitat la seva participació a l'acte inaugural del curs jazzístic terrassenc per conversar amb ells. També ho hem fet amb Enric Alegre, director de la Freddy's Jazz Band. Celebren desè aniversari, mantenen la seva residència artística al Club Terrassenc i acaben de llançar un EP amb Oleandole.
1: Jazz Club, des de la nova Jazz Cava, amb Susanna Carmona.

0: passat 23 de setembre es commemorava el centenari del naixement d'un dels grans de la història del jazz, referent absolut d'aquest gènere musical, que perviu 100 anys després a la memòria de molts, no només quan se l'escolta, sinó quan també s'interpreta aquesta música. I bona mostra d'això és la quantitat de músics que tenen previst al llarg d'aquests propers mesos doncs retre homenatge a John Coltrane. Per tant, nosaltres a la nova Jazzcava presentàvem ara fa uns dies en roda de premsa aquesta nova temporada 2026-2027 i tenim la sort de que en Pau Bombardó, líder del projecte que enceta aquest cicle d'homenatges a Coltrane i a Miles Davis aquí a Terrassa, sigui amb nosaltres al Jazz Club. Què tal? Com estàs, Pau? Doncs escolta, jo he fet aquesta parrafada dient que en John Coltrane avui és encara un referent indiscutible de la música improvisada i del jazz. Suposo que ho tens clar a l'hora de muntar un projecte com aquest.
1: Sí, és clar. Tot el jazz que s'ha fet a partir de Coltrane, ja als anys 70, 80, 90, tot té la seva empremta musical. Tots els músics que improvisen l'estudien abastament, amb gran profunditat, i tot, quasi tot ve d'ell.
0: Però i per què la figura de Coltrane? Quin és el sentit del trencament tan important estilísticament?
1: El Coltrane té un moment, un àlgid, el 1959, quan grava el Jan Steps, que seria la culminació de la complexitat en la música tonal. I a més, un dels moments més importants de la música del segle XX, la improvisació que ell fa sobre Jan Steps, la seqüència d'harmonies que ell crea per poder fer aquestes grans improvisacions. Però, esclar, això ell ho aconsegueix fer. Ell en aquell moment ja té 33 anys, vull dir, ja és un músic certament madur, i s'ha basat en tot el que hi havia abans, amb el Charlie Parker i el que hi havia abans de Charlie Parker. I ell és una gran, fa una gran destil·lació tot això i fa un gran pas endavant, uns grans passos endavant, com diu el tema aquest, Giant Steps. A partir d'aquell moment entra en una altra fase, que és la fase que podríem dir més espiritual, on ell fa una música aparentment més simple. Quan ha assolit aquesta màxima complexitat, ha pujat dalt del cim, llavors comença a baixar per un altre lloc i és molt més espiritual. I això és el que ha quedat també per sempre, això diu llavors la música modal, que també la fa el Miles Davis, amb qui va ser, clar, va treballar molt als anys 50, però el Miles Davis va per una altra banda, Coltrane se'n va molt, se'n va cap al cel.
0: I porta els que l'escolten cap al cel, perquè la influència en els músics avui dia, tots tu coneixes a molts músics joves també, tot i que ja tens una trajectòria, però tu estàs vinculat també a músics joves, i Coltrane segueix sent un far, no? Il·lumina tant a grans com a petits.
1: Sí, és el far més important del jazz. És a dir, el jazz, diguem, d'alguna manera, per dir-ho una mica radical, que vaig a dir, però va morir amb ell el 1967. Perquè el jazz venia llavors ja tot el pop, diguem, tota la joventut que comprava els discos i tal ja anava per una altra banda, i el jazz va acabar amb ell, diguem. Llavors, quan es va recuperar el jazz, diguem, als anys 80, doncs Coltrane estava allà. Els seus discos i tot es havia estudiat allà.
0: I quan tu penses en crear un projecte, que ara parlarem d'aquest projecte, però quan penses en recuperar o retre un tribut o mostrar aquesta història, aquesta música, aquest personatge amb un concert, no? amb uns músics, com imagines que pots reimaginar aquesta música, no? Anem a fer-la com la va escriure? Anem a donar-li una volta perquè igual no ho podrem tocar mai? Com has plantejat aquesta recuperació de Coltrane?
1: Coltrane sempre hi ha estat, és a dir, que nosaltres, diguem, no hem recuperat, sempre s'està tocant aquesta música, nosaltres toquem el Moments Notice, Grand Central Park West, això sempre s'ha estat tocant. El que hem volgut és recollir en un concert, doncs, fer tota la seva música amb una certa organització, i que hi hagi una mica de relat, És cert que hi ha algunes peces que de vegades no s'interpreten gaire, com és el My Favorite Things, i sobretot, la part potser més crítica del concert, la que ens ha costat més i ens fa molt més respecte, i esperem que això el públic ho apreciarà molt, és quan toquem el segon moviment de Love Supreme, que és la, diguem, l'obra màxima de Coltrane, que va ser gravada el desembre del 64.
0: I els músics que composen la formació, perquè, clar, el saxo aquí havia de tenir protagonisme, tu en tries dos i una base rítmica, lògicament, i des de la bateria vas impulsant el projecte i el discurs, la narrativa de la proposta. Com tries? Perquè és difícil aquí també triar quins seran els saxos, sobretot, entenc.
1: El saxo alt és, el Carles Pineda, perquè som companys de fa molt temps i tots els projectes els fem junts perquè ens tenim molta confiança. I perquè amb ell ja havíem tocat tot el repertori aquí, precisament a Terrassa, l'any 20, em sembla que era l'any 20, que vam tocar tot el disc de Cannonball Adderley, saxo alt, amb John Coltrane, saxo tenor. I aleshores, doncs, el lloc d'honor era qui serà el saxo tenor, que era molt important aleshores. Vaig tenir pocs dubtes, vaig pensar també agafar algú jove, però al final vaig dir, no, he d'agafar un veterà, he d'agafar una persona que va començar amb el jazz a finals dels 70, quan encara era una altra època, i que té una gran experiència. Llavors, de seguida, vaig anar a parar amb en Ramon Cardo, que és un músic valencià que va venir a Barcelona l'any 83 i que ha treballat molt per aquí, i llavors ell té la... potser és dels millors que podem trobar a Europa que tingui més el missatge de Coltrane més incorporat i assumit.
0: I a la rítmica t'acompanyen?
1: La rítmica, el nou vingut, que ha estat més de 10 anys als Estats Units, però que ara ha tornat, va marxar molt jove i ens va privar del seu talent aquí, però ara ha tornat, és el Joel González, que quan va començar el coneixíem perquè li agradava molt i el tenia molt estudiat, el McCoy Tyner, el pianista de John Coltrane.
0: Sí, perquè té un toc percutiu que recorda a McCoy Tyner.
1: Sí, sí, ell de natural ja tocava així de jove i ara ho té tot molt destil·lat, l'estil del McCoy Tyner.
0: I el baix aquí presentes?
1: Ens presentem el Pau Lligades, que és company d'en Carles Pineda i meu en alguns projectes. És un baixista que ell va col·laborar fa uns anys amb els germans Casares, que van fer tot el Love Supreme. Amb els quatre moviments van fer ells. Van fer aquest projecte fa uns anys. I això li dona... Ell coneix molt bé el Jimmy Garrison, el contrabaixista de John Coltrane.
0: Estem parlant de cinc elements aquí, hi ha coneixedors de música i que el projecte que veu estrenar, de fet, ara fa poquet a la plaça de la Vila de Gràcia, a l'Hora del Jazz, amb bona acollida. Era la primera posta en escena, sempre costa, suposo, el primer moment. Quina impressió en vas treure?
1: Sí, va ser impressionant perquè nosaltres, doncs, aquesta música la tocàvem amb molt respecte al local d'assaig, l'havíem estat provant molt, però no sabíem com seria el posar-la en un escenari, més un escenari tan, diguem, aire lliure i tan, un escenari tan important amb un públic tan bo com hi ha allà a la plaça de la Vila Gràcia. I des del primer moment va sonar molt, molt fort, tal com volíem, amb la força, la intensitat que de la música de John Coltrane.
0: La segona posta així davant del públic serà aquí a la Nova Jazzcava el proper dia 17 d'octubre, aquest inici del cicle centenari John Coltrane, que ja està recetat, previst fins a finals d'any, i un escenari que coneixeu tots molt bé. Suposo que aquesta proximitat, la idea de club, canvia una mica la manera de mostrar-vos-a, o per vosaltres és una mica indiferent allà on toquis?
1: No, la Nova Jazzcava sempre és un lloc que, bueno, abans se'n deia que era la catedral del jazz de Catalunya, no ho sabem, però segurament. Però tocar aquí el Coltrane...
0: Ja hagués estat bé que hagués tocat aquí el Coltrane, oi? Com a catedral per pare espiritual.
1: Hauria hagut de venir, segurament.
0: Sí, però no va venir. No va venir mai.
1: No va venir mai a Catalunya, John Coltrane, no. va estar, el més a prop que va estar va ser París, em sembla, bueno, i a la Costa Blava, també, uns festivals que feia l'estiu dels anys 60.
0: Però vaja, el dia 17 hi serà, perquè avui ha vingut en John, un títol que has posat però que no és baladí.
1: Sí, això, avui ha vingut en John, és una frase que va dir Sonny Rollins, també és que va morir ara precisament aquesta primavera, era de la mateixa generació que en Coltrane, es van conèixer molt, es respectaven mútuament, es tenien com... Pues Rollins va haver un moment quan Coltrane va gravar Giant Steps, que es va retirar a estudiar, va deixar de tocar en públic, etc. Hi ha una connexió molt especial entre aquests dos homes, aquests dos músics, que només van gravar una vegada junts, d'una manera gairebé circumstancial, però quan Coltrane va morir, en Rollins va dir en John no ha anat, no ha canviat d'allà de lloc, perquè allà on ha anat ara, ell ja hi era. Volem dir que els últims anys de Coltrane, la música que feia era tan espiritual que era com que anava pujant al cel, com hem dit abans. El cas és que en Rollins, llavors, l'ha sobreviscut. En Rollins va morir amb 96 anys. Doncs tots aquests anys que va sobreviure amb en Coltrane, que va morir als 41, tots aquests anys, els anys 70, els anys 80, 90, 2000, en Rollins de vegades somiava, tenia somnis recurrents, que era que venia en John Coltrane i estàvem parlant una estona. I deia això, avui ha vingut en John, hem estat parlant una estona.
0: Doncs el dia 17 d'octubre també tornarà en John, ho farà al Club del Passatge TTB Montoliu, impulsat per aquest nou projecte de la mà de Pau Bombardó, amb el que avui hem volgut explicar aquí al Jazz Club mentre escoltàvem My Favorite Things de fons. Moltes gràcies, Pau.
1: Moltes gràcies a vosaltres i ens veiem el dia 17.

0: Avui ha vingut en John, inaugura aquest cicle de centenari a John Coltrane, que seguirà amb altres cites al novembre, concretament el dia 14, amb el trio del pianista californià Bruce Barth, amb Mark Johnson al contrabaix i Stephen Kiok a la bateria, amb convidat europeu el saxofonista Piero Odorizzi, i el dia 27 amb David Pastor i Adrian Cunningham. Estaran acompanyats per Ignasi Terraza, Digi Foster i Joan Casares. Ells faran un homenatge a John Coltrane, a Miles Davis, en el seu centenari. I per rematar aquest cicle, el desembre ja, el dia 17 concretament, Anton Hall, el baterista nòrdic amb formació de quartet i un quartet de luxe, amb Llibert Fortuny, amb Albert Bové, també amb Tom Garberton al contrabaix, tocaran Place Coltrane 100 anys.
1: Jazz Club.
0: 1965 va estar un any crucial a la carrera de l'incomparable saxofonista de Carolina del Nord, un dels més influents de la història del jazz, tant en l'apartat tècnic com espiritual. Coincidint amb el centenari del seu naixement i amb múltiples projectes a l'entorn de la seva música que hi ha previstos, hem volgut recuperar el jazzback que li dedicà Carles Torra.

1965 va ser un any brutalment creatiu per John Coltrane. Dintre de la meteòrica carrera d'aquest saxofonista com a líder, iniciada a finals de la dècada de 1950, coincidint amb el seu pas pel sextet de Miles Davis. Sis mesos després d'haver publicat aquest A Love Supreme, que sona de fons, un dels discos més importants de la història del jazz, Coltrane sorprèn tothom amb Ascension, una obra que esdevindrà del tot referencial en l'àmbit del free jazz, un nou estil també conegut aleshores com la New Thing.

considerat com un dels treballs capitals de l'avantguarda jazzística de tots els temps, Ascension, Coltrane amplia el seu clàssic quartet, en el que hi figuren el pianista McCoy Tyner, el contrabaixista Jimmy Garrison i el bateria Elvin Jones, amb un estol d'instrumentistes insignes, com ara els trompetistes Freddie Hubbard i Dewey Johnson, o els saxofonistes Pharoah Sanders i Marion Brown.

A Meditations, publicat a finals de 1965, el genial saxofonista de Carolina del Nord reprèn la seva personal visió espiritualista dels mites de la tradició judeocristiana mitjançant una suite de 5 temes que inclou aquest love que estem sentint ara mateix. Es tracta de l'última gravació que Coltrane farà amb els seus inseparables McCoy Tyner i Elvin Jones i a la qual incorpora el saxofonista Pharoah Sanders i el bateria Rashid Ali. Tot i que el febrer de 1967, 5 mesos abans de la seva mort, Coltrane gravarà una altra obra mestra a duo amb Rashid Ali, intitulada Interstellar Space, el de 1965 va ser un any crucial en la carrera d'aquest saxofonista incomparable, un dels més influents de la història del jazz, tant en l'apartat tècnic com en la vessant espiritual.

0: Jazz Club, des de la nova Jazz Cava, amb Susanna Carmona.
1: A la nova Jazz Cava ens trobàvem a la presentació de la temporada estable 2026-2027, ara fa uns dies, i hi havia ocasió de presentar els concerts que tindran lloc aquest primer mes d'octubre, el primer mes de la programació del Club del Passatge Tete Montoliu. Planava sobre la sala, doncs, uns aniversaris importants. Hem parlat amb Pau Bombardó sobre el seu projecte Vingut en John, d'homenatge a John Coltrane, i ara volem també conversar avui al Jazz Club amb Xavi Castillo. Ell és agarenc, contrabaixista, compositor també, líder de banda i embolicat no només amb el jazz sinó també amb la clàssica, amb 40.000 coses, però amb molt de respecte pels mestres, sobretot del seu instrument. I un d'ells, per descomptat, i també estimat a Terrassa, és Ray Brown. Ray Brown, del qual també es commemora centenari. Així que volem saber, Xavi, què tal, com estàs?
2: Molt bones.
1: Volem saber a quin una n'has pensat per recordar, suposo que un músic que t'ha influenciat també dins del que tu has anat explicant amb el contrabaix.
2: Totalment. Clar, tothom té clar que és el centenari de John Coltrane, però no gaire gent té clara que és el centenari de Ray Brown, també. Clar, i jo vaig dir, opa, això com a baixista, però ja no només com a baixista. Ha vingut aquí, ha anat a tot arreu, i molt difícil seria trobar un gran músic que no hagi tocat amb ell, o que ell no hagi gravat amb ell. Gravar ja no tant, però és que tocar ha tocat amb tothom. I, a part, ja la seva última època, o, bueno, ja quan va deixar d'estar a L.A., ell va formar el seu trio. I aquesta manera de trio ha sigut referent de molts trios d'avui dia. Va ben d'Oscar Peterson, però un estil més swing, més hard bop. I, clar, jo crec que és una figura molt important i a la que s'havia de fer un remembering, i per això vull fer aquest projecte de Remember Ray Brown. I per això ho faig amb un músic internacional, que és Christos Girolatsitis, que el torno a portar a la Cava, i després amb el Joan Casares, a la bateria. Ara explicaré... semblarà que és una broma, però no. Tu, quan vas aquí al lavabo de la Jazz Cava, hi ha dos pixers més. Doncs hi ha un amb la foto de Ron Carter i un altre amb la de Ray Brown. Jo sempre vaig a la de Ray Brown.
1: Aquesta és molt bona.
2: I és perquè jo em sento més identificat i m'ha influenciat molt més Ray Brown que no per Ron Carter. Tot i que també me l'estimo molt, no? Llavors...
1: I a tots dos els has escoltat aquí a la Jazz Cava? Probablement no.
2: Però...
1: Perquè han estat músics que han participat de una mica de la història de Jazz Terrassa.
2: Exacte,
1: també.
2: Que han vingut. Clar, Ray Brown hauria de ser fa uns quants anys que va venir. O sigui, jo no sé ni si tocava quan venia.
1: I què en destaques tu de la manera? Perquè suposo que no és només la importància històrica, també la manera de tocar l'instrument, la tècnica, el que s'explica. Què destacaries tu de Ray Brown?
2: No sé trobar la paraula, però no hi ha cap mena de dubte en quina nota està tocant o on està posada. Tot està molt clar i molt, amb molta energia. Llavors, és una manera de fer que a mi, potser també amb el meu TDAH, m'ha influenciat més i m'ha agradat més la manera aquesta d'afrontar l'instrument, que després ell està ben relaxat, però musicalment pot estar tocant una balada i és igual, sonarà fort i apuesto i enèrgicament.
1: Però llavors també una manera molt distintiva. Tu consideres que té una personalitat diferent?
2: Sí, ell va crear una mica d'escola, no només ell, no m'agrada tampoc dir com que una persona canvia tota la història ni la manera de fer, però sí que molts altres músics buscaven imitar-lo. Fa poc estava veient un documental de Bill Crow, també importantíssim contrabaixista, que té 98 anys i encara segueix actiu, i parlava que ell, quan començava, tots volien imitar el so de Ray Brown, a les seves notes llargues i percussió percutives a l'inici.
1: El so poder no, però sí que el tipus de formació, una de les múltiples que va utilitzar en Ray Brown, la formació de trio, és la que en Xavi Castillo ha triat pel seu concert a la Nova Jazzcava el 24 d'octubre. Un repertori d'estàndards, que és el que acostumava a interpretar Ray Brown, però arranjats precisament pel contrabaixista nord-americà, uns arranjaments molt personals i singulars, que també ha recollit a Xavi Castillo i en algun tema original que interpretarà també amb aquest estil d'arranjament tan particular que feia Ray Brown. Escoltem a Ray Brown amb aquell àlbum Jazz Cello i el tema Tango.

0: Jazz Club, des de la nova Jazz Cava.
1: Residència artística, la temporada 25-26 del Club de Jazz Terrassa. I per aquesta nova temporada, que precisament es presentava al Club del Passatge Tente Montoliu fa uns dies, doncs es reafirmava la voluntat de col·laboració. Tenim l'Enric Alegre, el director de la Freddy Jazz Band i d'altres coses, aquí a la nova Jazz Cava, i aprofitem per felicitar-lo per 10 anys d'història. No és poquet, eh?
2: No, moltes gràcies. No és poquet. És... O sigui, amb 10 anys sembla que hagin sigut un. O poden ser molts, però la veritat és un, perquè ha sigut intens, 10 anys intensos, i de fet que no pari això, que no pari, que sigui així esto.
1: Bé, en el Club del Passatge Tete Montoliu teniu un espai on assajar, on treballar, i es referma aquesta col·laboració. Suposo que per una orquestra i per la dinàmica de funcionament dels assajos, de les seccions, de tota la banda, de convidats, tenir un espai més o menys propi facilita aquestes produccions. Com us sentiu en aquest marc de col·laboració?
2: Home, és perfecte. Poder tenir un espai per assajar ja és difícil, i poder tenir un espai que ens cedeix la Jazz Cava, doncs és un honor, perquè és poder vindre a assajar aquí on te fan els concerts. O sigui, més no podem demanar. És així, nosaltres estem contents, tots, i jo personalment molt.
1: Aquesta formació combina músics joves, talent de la zona, de Matadepera, del Vallès, també músics professionals que estan en alguns dels projectes. Ara esteu en projectes nous que vareu presentar al darrer festival de Matadepera, del també ets impulsor, i és una formació encara molt més gran que el que suposa una Big Band, i m'agradaria que parléssim d'aquest projecte Moleándole.
2: Res, és això, és que amb el Ramon Olivares, que és el promotor d'aquest grup, que és el que ha fet el grup que es diu Moleándole, som molt amics des de fa tants anys, i res, ja feia temps que allò que parlàvem, hòstia, una Big Band posar aquí a tal i qual, i al final, doncs, res, resulta, inclús, ell quan va fer Moleándole, jo vaig fer la Freddy's, o sigui que en el fons han sigut creats quasi paral·lelament, potser jo diria que fa 10 anys, o potser fa 11 o 12, però també, o sigui, és una cosa que ho va crear juntament que jo vaig crear la Freddy's, és com un paral·lelisme. I al final vam decidir per què no fem això, per què no ho provem, i ells van gravar el disc aquest amb temes del Shorter, i l'any passat al festival de Matadepera vam fer un tastet i vam tocar tres temes, que és el projecte nou que tenim ganes de presentar el 2027 amb el Leandro i la Freddy Jazz Band. També haig de dir una mica en referent a la Freddy's, que la Freddy's és una Big Band, jo diria ara ja és una Big Band jove, no és una Big Band de nens, ja s'han fet grans, són joves, però és una Big Band jove, i jo m'agradaria destacar ja que és una Big Band professional, perquè al voltant d'ella hi ha tota una sèrie de professionals, hi ha una roda de molts músics que han vingut, jo diria que hi ha entre 40 o 45 músics que toquen amb la Freddy Jazz Band, i això és bonic també, perquè hi ha molta gent que la coneix i que tenen ganes de tocar, i és una cosa que va pujant progressivament. I també hi ha molta gent ja de Terrassa que també estan tocant, i també gent del taller o l'ESMUC, i o sigui que s'ha fet gran, i s'ha fet... no professional, però semiprofessional. Vull dir que ja cobren.
1: La professionalitat està amb el fer bé la feina, tenir bolos, surten bolos, això és important. I, de fet, ara estem escoltant aquest EP, aquest primer llançament d'un tema de Shorter, precisament.
2: Ah, exacte.
1: I que és una mica... Bueno, és el naixement d'un projecte discogràfic, d'aquest projecte que parleu, no?, d'aquesta fusió entre el que seria el format de Big Band jazzística i el format d'un quadro flamenc, en definitiva, perquè aquí és un quadro flamenc amb baile, amb percussió, amb cante, amb guitarres. És un nou treball discogràfic, com dic, ara estem escoltant aquest llançament, per tant, primícia aquí al Jazz Club, i la voluntat és que aquest disc sortirà, aniran sortint treball amb diferents temes. Anireu, quan teniu previst que això es pugui ja considerar una presentació discogràfica?
2: Ara surt el 20, avui el dia 2 sortirà aquesta, el single, el primer single, que és Miyako. El 23 d'octubre sortirà el Goodbye Port by Heart del Mingus, i segurament que ja al gener, l'any que ve, sortirà Speak No Evil del Shorter, també. Tot això que estic parlant és el que surt amb l'Enfredis, o l'Eando, l'Enfredis es van. I de cara al mes de març, no diria que al mes de març, sortiran dos temes més. Hi haurà 5 temes de repertori de Big Band amb l'Enfredis es van i l'Eando. La idea és acabar fent un LP, un disc, però al començament segurament que el projecte farà, o sigui, quan es porti els concerts, sortirà el Leandro fent 5 temes, o 5 o 6 temes, i la Freddy sortirà fent 5 o 6 temes més amb el Leandro. Això és el primer pas que fem, perquè és un projecte molt gran, i segurament que començarem així, perquè s'han d'escriure temes, vull dir, això és difícil.
1: Aquesta mateixa setmana ha sortit a la llum, a totes les plataformes, una peça, un EP, d'aquesta nova aliança entre la Freddy Jasvan i Oleandole. És Miyako, el tema original de Won Shorter, arranjat per aquesta formació, per aquests dos llenguatges, i anirem, doncs, tenint altres peces d'aquest nou treball, un treball, un work in progress, que veurà la llum finalment el 2027, però que des del Jazz Club anirem anunciant.

0: formats de llenguatges, com és el jazz i el flamenc, i tot plegat recollit en un projecte discogràfic i en directes, esperem. Doncs aquí anirem punxant aquests EPs a mesura que ens vagin arribant. Enric Alegre, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a tu, Susana.
0: I aprofitem també per dir una nova que s'ha presentat a Terrassa en roda de premsa, i és la col·laboració, el reformar aquesta col·laboració entre el club i la Fredis, i a més que els associats de la Fredis es van, que també s'inicia per aquí una nova aventura, tinguin accés als concerts en directe, també amb els descomptes que més o menys va establint el Club de Jazz amb els seus socis i amb els de l'entitat. Així que tot són bones notícies.
1: I tant.
0: Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.

és l'últim EP dels tres llançats a les plataformes de la saxofonista, cantant i compositora, també terrassenca. Ella és l'encarregada aquesta mateixa setmana de donar el tret de sortida a les jam sessions del Club del Passatge Tete Montoliu, una jam amb ADN agarenc, Roc Calvet a la guitarra, Pep Coca al contrabaix i Sergi Torrejón a la bateria. Altres jams, sabeu que la jam és l'espai tradicional dels dijous a Terrassa, un espai de contribució a formacions noves, a nous projectes i, sobretot, al talent jove i emergent. I al llarg del mes d'octubre, doncs, hi ha previst també un altre terrassenc, el trombonista Pol Xavier Ballarín, que s'estrena al Club de Agarenc. També hi haurà la col·laboració habitual, des de ja fa unes quantes edicions, amb el taller de músics ESM, amb Joana Puig, la cantant amb quartet, i també hi haurà la formació Paral·lel 40. Així que aquestes són les jams previstes a Terrassa aquest mes d'octubre.

0: Jazz Club.
1: I a més de les Jam Sessions, el Club Jazz Terrassa manté també una de les senyes d'identitat de la seva programació estable, els dimecres de ball social amb la comunitat de l'Indy Hop, i aquesta arrencada de directes també es preveu per aquesta mateixa setmana, el dia 9, amb la formació capitanejada pel saxofonista Nil Mujal, que porta per nom Swing Shot Band. Ells faran ballar segur a tot el públic que s'acosti i als aficionats al swing que s'acostin fins a la nova Jazz Cava.

Fins aquí el Jazz Club d'avui, un programa especial que hem fet des de la nova Jazz Cava, aprofitant la presentació en roda de premsa de la nova temporada estable. I hem d'agrair a Oriol Becartit la seva col·laboració com a enginyer de so, i des dels estudis de la Ràdio Municipal de Terrassa, com sempre, amb Manolo Guerrero a les vies de so. I tornarem la setmana vinent amb un nou Jazz Club.

0: S'aboca cada vegada més a l'era dels pronòstics difícils, pluges sobtades i intenses i complicades de preveure. En política, en canvi, hi ha tempestes que es veuen venir, com la convocatòria d'eleccions anticipades de Pedro Sánchez pel 29 de novembre. Bona nit, són les 9.
1: Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
0: Les pluges han deixat molt tocades algunes connexions viàries i ferroviàries i per aquest motiu ara de seguida buscarem l'última hora, però és un fenomen de pluges, la d'aquest matí, que ha esquivat la previsió de tots els models amb què treballen els meteoròlegs. Gemma Puig, bona nit.
2: Doncs sí, aquest fenomen que és el mateix que es va produir el cap de setmana, que sí que s'havia previst, doncs aquesta vegada els models meteorològics no veien aquesta situació tan complexa, amb aquesta intensitat, amb aquesta acumulació, i per tant sí, ha sigut aquesta previsió que no ha arribat, i per tant aquestes pluges importants, a més en llocs on ja havia plogut molt el cap de setmana.
0: I què ens diuen aquests models de cara a les pròximes hores, Gemma?
2: Doncs mira, que encara tenim algun ruixat actiu, però hem tingut una tarda força estable i ara al vespre matinades poden reactivar una miqueta cap a les Terres de l'Ebre i demà encara haurem d'estar pendents de la inestabilitat. No tindrà res a veure amb el que hem tingut avui, però sí que a la tarda es tornarien a intensificar ruixats cap a la costa, tant del Camp de Tarragona a Terres de l'Ebre, com també al vespre i matinada, altre cop entre la costa central i el sud de la Costa Brava.
3: Un temporal que avui ha complicat molt algunes connexions viàries i ferroviàries des de l'estació de Sant Roger Santaló. Quina és la situació ara mateix?
4: Doncs Renfe confirma que les línies més afectades, que passen pel Maresme i el Vallès Oriental, demà tampoc recuperaran la normalitat. Només ho farà parcialment la R1 fins a Arenys de Mar i a partir d'aquí per carretera, i també amb autocar a la R2 Nord entre Granollers Centre i Sant Celoni i a la R11 entre Massanet-Massanes i Portbou.
3: El govern ja ha dit que aprovarà un pla d'ajudes de 75 milions d'euros per fer front als danys causats per aquests aiguats. El factor incertesa d'aquests fenòmens l'explicava així Salvador Illa.
5: En principi, ni aquesta tarda, ni aquesta nit, ni demà al matí es preveu res d'això. Ara, s'està amb els ulls ben oberts i mirant. I si hi ha alguna qüestió, doncs s'avisarà la població tant com puguem. No podem ara anticipar que això passi a les properes hores. I a partir de demà a la tarda, tampoc els models anticipen que es torni a reproduir un episodi d'aquest tipus.
0: I més enllà de les pluges, el tema del dia és aquest.
6: Convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre.
0: Pedro Sánchez convoca eleccions anticipades arran de la crisi dels decrets d'habitatge. Repassarem què n'han dit uns i altres i també tot el que queda en paper mullat amb la convocatòria avançada, com per exemple els avenços en el nou sistema de finançament autonòmic.
3: I aquest vespre els sindicats Comissions Obreres i UGT han posat un nou ingredient a la precampanya electoral. Han acordat la convocatòria d'una vaga general de 24 hores per aquesta tardor i serà abans del 29 de novembre. Li demanarem detalls a Belén López, secretària general de Comissions Obreres a Catalunya. A aquesta hora el que tenim en marxa encara és la manifestació multitudinària a Barcelona promoguda pel sindicat de llogateres. Com ha caigut aquest anunci de les dues principals sindicats, Jordi Canal?
7: Bona nit, ha caigut bé com una bona notícia. Diuen que els principals sindicats es posin del costat dels moviments a favor de l'habitatge. Expliquen que fa temps que hi treballen en aquesta convocatòria, que ho feien plegats, i que ara tenen un mes per continuar treballant perquè sigui un èxit.
3: Per on passarà la marxa?
7: Doncs ara mateix som a Gran Via, camí de Passeig de Gràcia. La capçalera és en aquest punt. Darrere hi ha milers i milers de persones. Són 120.000, segons acaben d'anunciar els organitzadors, que consideren que calen mesures urgents i valentes, diuen, davant la problemàtica de l'habitatge.
0: La convocatòria electoral ha agafat tot l'espai de l'esquerra del PSOE, l'espai de Sumar i Podem, sense un lideratge clar. La ministra Mònica García sí que s'ha postulat com a candidata d'aquest nou i anomenat Front Ampli, però altres, com per exemple Ada Colau, poden fer el pas. Aquest mateix vespre ha dit això.
8: Yo solo estaré si puedo ser útil, si puedo ayudar a que el Frente Amplio sea más amplio, efectivamente, ¿no? Y si eso puede ayudar, sea dentro o fuera de las listas electorales, y si es dentro de las listas electorales, me da igual en qué número, pero yo creo que aquí lo que tenemos que hacer todas es, pues eso, estar disponibles.
3: I a tot això hi hem d'afegir que demà el Tribunal Constitucional ha d'aplanar el retorn de l'expresident Carles Puigdemont i dels exconsellers Puig i Comín també en resoldre a favor d'amnistiar el delicte de malversació. Després, i veurem si ràpidament o no, el Suprem ha de retirar les ordres de detenció perquè puguin tornar. Doncs bé, 11:15 emetrem una entrevista que hem tingut fa pocs minuts amb Gonzalo Boye, advocat de Puigdemont, amb qui han comentat així la convocatòria electoral.
9: Sí, sí, hemos estado mensajeándonos y bueno, vamos a esperar. Para nosotros desde el punto de vista jurídico no cambia nada. Desde el punto de vista político, bueno, es evidente que el señor Sánchez se ha pegado un tiro en el pie, pero eso son otras cosas, ¿no? Porque pienso que no le van a dar los votos ni ahora ni el 29 de noviembre.
3: Però més enllà d'això, també us explicarem que l'exconsellera Vergés, Josep Maria Argimon, i l'excúpula de Salut han estat absolts pel retard en la vacunació dels policies. El tribunal descarta una decisió arbitrària o injusta.

0: La pluja justament ha fet ajornar el primer concert d'acomiad d'Oques Grasses, que es farà finalment dijous. Així que seran 4 concerts seguits de dimecres a dissabte.
1: I mirant una mica més enllà, al juny, una nova edició del Primavera Sound que avui ha llançat una part important del seu cartell de Chemical Brothers, Massive Attack, Pavement, Fontaines D.C. o aquesta, Robin.

0: però és que la llista és molt llarga i podríem afegir les germanes Batgial i Mushka i Guillem Gisbert i altres també hi actuaran. D'aquí una estona, extens repàs del cartell anunciat amb en Marc Ruiz.
1: Els del celler de Can Roca estan d'aniversari, concretament fan 40 anys i per això el menú que ofereixen ara arriba als 40 plats. Ho ha explicat en Joan Roca als micròfons de Catalunya Ràdio.
2: Fins ara, el menú abans d'arribar aquí ja era de 34 plats. Per tant, ja hem afegit 6 més, no?, en forma de petits snacks. Per tal de poder explicar amb plats nous tots els nostres conceptes ja consolidats, és a dir, seguim parlant de memòria, de tradició, del món del vi com a font d'inspiració, del paisatge com a font d'inspiració, del producte com a font d'inspiració.
1: Sentirem l'entrevista que li ha fet el nostre company Òscar Callau.
0: I en els esports, el Barça ha tornat avui als entrenaments després d'una setmana de festa. Això vol dir que l'aturada de seleccions ja comença a acabar-se. Roger Nau.
3: Sí, demà es disputen, de fet, els últims partits d'aquesta finestra de partits de més de dues setmanes. Avui Hansi Flick ja ha pogut comptar amb els internacionals que havien tornat abans d'hora amb molèsties. Entre ells, Eric, que ha fet part de la sessió amb el grup, mentre que Rafinha, Joan Garcia i De Jong han fet treball individualitzat. El gran gruix de jugadors, això, continuen amb les seves seleccions. Demà, de fet, Croàcia es Espanya Split i un altre cop amb Lamine Yamal amb molts números de tornar a ser titular.
1: I a tocar de les 11, l'última paraula del programa, l'apunt final, avui anirà a càrrec del periodista i col·laborador del Catalunya Nit, Cristian Segura.
4: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: Són les 9 i 9 minuts. Avui a un Catalunya Nit molt carregat. Tenim informació política, però també de servei respecte a aquests temporals que ens han deixat registres rècord les últimes hores. De cara de mar, ens ho deia la Gemma Puig, cap a la tarda es pot reprendre també les pluges. No es preveuen que siguin tan fortes com les que hem viscut, però ja sabem també que cada vegada es complica més fer la predicció. Unes pluges que es deixaran notar demà ja també en la mobilitat, que no serà la de sempre. El servei de Rodalia, Renfe, reconeix que es mantindran les incidències en algunes línies a conseqüència dels efectes dels aiguats en la infraestructura. Avui ha tornat a ser una jornada molt i molt complicada per als usuaris de Rodalies, sobretot els de les línies que tenen recorregut pel Vallès i el Maresme. A l'estació de Sants de Barcelona hi tenim el Roger Santaló. Bona nit, Roger.
1: Hola, bona nit, Manel. Sí, en aquestes comarques que has esmentat, el Vallès i el Maresme, només es recuperarà parcialment els trens de la R1 de l'Hospitalet a Arenys de Mar, i a partir d'aquesta estació el servei continuarà per carretera. En canvi, a la R2 Nord no hi haurà combois entre Barcelona i Granollers, i d'aquí, de Granollers fins a Sant Celoni, es farà amb autocar. A la R11 la situació és similar, sense trens entre Barcelona i Massanet-Massanes, i a partir d'aquí fins a Portbou per carretera. També hi haurà autobusos directes entre Girona i Sant Andreu. Ara mateix, la situació a Sants és tranquil·la, amb molts informadors que atenen els pocs passatgers que encara venen fins aquí, però tot i que s'ha anunciat la recuperació d'infraestructures importants per Rodalies, com el túnel de Plaça Catalunya, negat d'aigua des de dissabte, o el pont del Besòs, imprescindible per connectar el Maresme, no s'ha restablert cap dels serveis afectats de l'R1, l'R2 Nord i l'R11, provocant també retards a la resta de la xarxa. I els usuaris havien de resoldre-ho com podien, com en Xema o la Clàudia.
2: Per tornar a Mataró no hi ha trens, és impossible tornar, haig d'agafar i anar amb metro fins la Sagrada Família, fer transport fins la Pau i agafar un autobús per anar a Mataró. I tot això segurament hauré de pagar-ho també, per el tren ja el tinc pagat. Llavors cada dia és algú i és un rotllo, la veritat.
3: Estar una hora i mitja aquí, doncs prefereixo buscar una alternativa amb el metro, anar a Maria Cristina, agafar un bus, que arribo igualment tard a casa.
1: També ha estat un dia difícil per la xarxa de metro a Barcelona, però a poc es recupera la normalitat. A hores d'ara s'han solucionat la majoria d'afectacions i només queda tancada l'estació de Liceu a la línia 3 i una andana de Sant Roc de Badalona a la línia 2.
0: Doncs, per tant, demà tothom qui s'hagi de moure en Rodalies, i també depèn de per on en el metro, important informar-se bé abans de fer el desplaçament. Gràcies, Roger, bona nit.
1: Bona nit.
4: Doncs també busquem l'última hora a Girona, on efectivament també hi ha alguns viatgers afectats per la línia R11. Al llarg d'aquesta tarda, doncs, el temporal ha afectat sobretot el Baix Empordà, on s'ha enviat un alerta als municipis per on passa el riu Ridaura. Per precaució, també aquest cap de setmana s'ha anat observant amb preocupació com el cabal ha tingut crescudes preocupants, tot i que la situació amb Girona. Maria Rovira, bona nit.
5: Hola, bona nit.
4: Ha anat millorant tot plegat.
5: Sí, en general ha anat millorant aquesta tarda, però, com deies, el perill de crescuda del riu Ridaura ha obligat a enviar un esalert a primera hora de la tarda perquè la gent no s'acostés a la llera ni a les rieres, tot i que cap a la tarda ja ha baixat aquest llindar de perill. L'alcalde de Platja d'Aro, Maurici Jiménez, ha demanat que els ponts que passen per sobre el riu es tornin a construir, però de manera que s'eviti que els pilars del mig facin de tap.
6: Però hi havia una segona obra que era ampliar els ponts del riu d'Aura, tant el de l'Avinguda Segaró com el de la carretera Tramuntana, Avinguda Tramuntana, i aquesta obra no es va executar mai. Això és una reclamació històrica.
5: El riu, de fet, ja va desbordar ahir diumenge, just on hi ha el pont de la zona sud, al carrer Toses, i aquest matí els bombers encara treien aigua dels baixos d'aquesta zona.
7: Tot el trastero, que és una altura d'un metre 70 o metre 80, més o menys, sí, tot inundat.
8: Tots els sòtanos anegats, hem tingut danys a totes les portes, tota la cuina, bueno, tots els encers que teníem a dintre, un desastre.
5: I al municipi de Santa Cristina d'Aro, ahir diumenge també es van desfalcar dues cases, es van haver de treure camions també de terra arrossegada per l'aigua.
4: I ara ho sentíem, Maria, que aquestes pluges han afectat la línia R11 de Rodalies i també els seus viatgers, aquesta línia que va fins a Portbou. Alguns es queixaven des de l'estació de Girona de falta d'informació.
5: Sí, i també d'aquests trasbals d'un nou tall de Rodalies que aquests viatgers, i molt sovint també, doncs, ja els ha passat aquest servei alternatiu d'autobús.
9: Mira, molt angoixada, per una part, i molt, molt, molt, molt enfadada, perquè no és el primer cop. També els treballadors fan el que poden, eh? Però el servei alternatiu a pobles petits no existeix, no és existent. O sigui, 4 hores aquí perdudes, sense poder tornar, i el meu fill a casa amb la meva sogra.
10: Bueno, m'han dit que no hi ha horaris i que has d'esperar aquí i a veure el que et diuen, que quan venen i quan no. Et porto aquí 1 hora i de moment no m'ha dit res.
5: En l'episodi de pluges, els bombers han rebut fins a les 6 de la tarda una 50ena d'avisos a les comarques de Girona per caigudes d'arbres o petites inundacions, però, segons ens diuen, cap de destacada.
4: Gràcies, Maria. Bona nit.
5: Bona nit.
0: Ara sentíem persones afectades per aquestes pluges. Són diverses a diversos punts del territori. Per això el govern ha anunciat que aprovarà demà en Consell Executiu un primer paquet d'ajudes per a aquests desperfectes provocats pels últims aiguats. Seran 75 milions d'euros que l'executiu assegura que ampliarà si cal. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha comparegut aquesta tarda per fer balanç de la gestió d'aquesta emergència i ha advertit que encara no es pot donar per tancada. Oriol Pujadó, bona nit.
11: Què tal, Manel? Bona nit.
0: Fins quan no podrem respirar més tranquils?
11: Fins dijous, ha dit Salvador Illa. Demà al matí serà tranquil, però cap a la tarda es pot complicar i dimecres també pot ploure. Salvador Illa assegura que res fa pensar, però, que les precipitacions hagin de ser tan violentes i tan intenses com les del cap de setmana o la d'aquest matí. Ara bé, recorda que avui no estava previst que plogués amb tanta intensitat i per això demana mantenir la guàrdia.
12: Sabem que hi haurà un canvi, que es preveu un canvi, però sí que la ciutadania ha de saber que no ha acabat, que no anem a uns dies de sol, no. Per això mantenim el pavall inuncat en fase d'emergència.
11: Només avui els bombers han fet 500 serveis, 44 dels quals han estat salvament de persones. Per fer front als desperfectes que la pluja ha causat, el govern, com deies, aprova demà en Consell Executiu un pla d'ajudes de 75 milions d'euros.
12: Es tracta de mesures extraordinàries per ajudar a accelerar la recuperació dels municipis, de les empreses i de totes les activitats que s'han vist afectades per aquests episodis de pluges torrencials inèdits. Un primer paquet, perquè anirem veient quan anem tinguent coneixement de les afectacions si convé destinar-hi més recursos perquè tothom pugui veure restablerta la seva normalitat. No?
11: Encara en clau d'ajudes, el govern treballa en coordinació amb l'executiu espanyol perquè declari els municipis afectats com a zones greument afectades, el que abans es deia zona catastròfica si cal. Hi ha 10.000 usuaris que no tenen llum i els bombers continuen atenent serveis. Protecció Civil manté, com dèiem, el pla inuncat en fase d'emergència.
4: Gràcies, Oriol. Aquest fenomen imprevist d'avui començava a ben d'hora al matí amb pluges no previstes al Vallès Oriental i que han afectat especialment la ciutat de Granollers i han caigut més de 100 litres en pocs minuts i s'han inundat a carrers sencers. Al llarg del dia i després de la feina que han hagut de fer els bombers, la situació ha anat millorant. Ara bé, els equips d'emergència busquen un menor que va desaparèixer ahir abans de l'episodi de pluja d'aquest matí, però que no ha tornat a casa encara. Des de Granollers, Montse Mir, bona nit.
13: Bona nit. Durant el dia, la recerca s'ha fet amb l'ajuda de mitjans aeris i, a més dels bombers, policies, serveis d'emergències, també s'hi han afegit voluntaris. Eduard Martínez és el cap de la Regió Metropolitana Nord dels bombers.
14: Tant GNAE com drons, tots aquells recursos que tenim específics, justament per recerques, tota la coordinació amb els voluntaris ocasionals. De moment estem fent recerca extensiva, hi ha determinats trams que s'està treballant amb recerca intensiva i la voluntat és, doncs, anar amb ampliant aquesta zona de treball.
4: I pel que fa a la ciutat, tu has pogut visitar i recórrer les zones més afectades del municipi aquesta tarda. Com estan?
13: He trobat una mica de tot. A l'hospital, per exemple, l'aigua ha afectat 2 soterranis, però tothom que ha anat a urgències l'han pogut atendre. Al voltant de l'hospital, a la zona del voltant i també una mica més lluny, els efectes de l'aiguat són ben visibles, amb fang, branques i pedres als voltants dels carrers. Els veïns, com en Miguel, que és de la Torreta, expliquen que ho han passat molt malament.
15: Terrorífica, porque la parte donde yo vivo, que es en la zona de la Torreta, aquello era, bueno, era un río. Sobre todo la parte de abajo, pues ha inundado bajo, parking, vamos, una desgracia.
13: A Miguel l'hem trobat, per cert, passejant el gos després que s'alcés l'ordre del confinament. Ho feia a la carretera de Cardedeu. Allà hi ha, per cert, una de les empreses més afectades, la botiga de mobles Mubac, que és de 3 germans, un d'ells en Xavi Ortega.
16: Tota la planta baixa, no ha quedat res. Com pots veure, ja són 60 centímetres ben bons d'aigua, una onada d'aigua. Va rebentar tots els aparadors, que són vidres d'un centímetre i mig, es va rebentar tot i va entrar una onada aquí, un tsunami, un petit tsunami, i va arrasar amb tot el que teníem.
13: La pròxima parada han estat les estacions del tren, Granollers Centre, Granollers Nord, Les Franqueses, tancades, però amb pocs usuaris. Un d'ells, l'Álvaro.
17: Se ha caído el techo de la entrada y están reparaciones, y lo peor es que las aplicaciones no registran que no hay trenes. Siguen habiendo los horarios como si los trenes fueran, y no, vienes aquí y te encuentras que no hay servicio.
13: L'Àlvaro ha dit que ha caigut el sostre de l'entrada. És l'estació de Granollers Nord, és cert, han caigut els plafons del sostre. Està tancada, sense cap cartell ni cap explicació, i des de fora, cosa curiosa, com dèiem, se sent la megafonia que deu haver quedat programada. Al final de ruta, aprofitant que aquest vespre se circulava ja bé pels carrers de Granollers i del voltant, Canovelles a la vora del riu, afectacions importants, però també molts badocs que han anat a veure la crescuda del riu. I això sí, durant tot el trajecte, durant tota la tarda, grues per tot arreu emportant-se els cotxes afectats.
4: Hem vist una afectació molt, molt important. Gràcies, Montse, des de Granollers. Bona nit.
13: Adeu.
0: Ara ens ho apuntava, que l'Hospital de Granollers ha quedat afectat, també, per exemple, el de la Vall d'Hebron, a Barcelona. De fet, hi ha 3 centres educatius, per exemple, que demà no podran obrir, Oriol.
11: Són 2 centres d'adults, un de Granollers, justament, i un altre de Ripollet, i també una llar d'infants de Sant Adrià de Besòs. El Departament d'Educació assegura, però, que hi ha nombrosos centres on es treballa per netejar espais encara, i que sí que podran obrir, però que hauran de redistribuir l'alumnat. En paral·lel, les pluges d'avui també han fet afectacions a 2 hospitals, el de la Vall d'Hebron. Aquí també es treballa per mirar de recuperar la normalitat, tot i que s'ha intentat atendre a tothom, mentre que l'Hospital de Granollers sí que s'han hagut de derivar serveis d'urgències i de farmàcia en algun moment. El Departament de Salut recorda, però, que no hi ha ara cap hospital ni cap centre d'atenció primària que estigui tancat, i que si s'ha de reprogramar alguna visita o alguna prova, cada centre sanitari es posarà en contacte amb els pacients per tancar una nova data.
4: I Barcelona ha registrat les pluges més intenses dels últims 50 anys. Això ha posat a prova, de fet, el sistema de drenatge de la ciutat. Durant aquest episodi de pluges, els 15 dipòsits pluvials que té la ciutat s'han omplert 2 vegades i mitja. Els dipòsits són infraestructures que permeten retenir l'aigua de pluja i evitar que arribi de cop al clavegueram. La tinent d'alcaldia de Barcelona, Laia Bonet, ha destacat que aquesta infraestructura ha estat clau per gestionar els aiguats.
18: Els dipòsits pluvials que tenim a la ciutat han funcionat. Cada vegada que anava parant de ploure es buidaven, justament perquè tenim aquesta xarxa de dipòsits pluvials. Avui les circumstàncies a la ciutat són difícils, però ho serien molt més si no s'hagués fet la inversió que en els últims anys s'ha fet.
0: Falten 9 minuts per arribar a 9:45. Pluges a banda, ho dèiem a la portada, el gran tema del dia és polític, aquest anunci que ha fet Pedro Sánchez.
19: Convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre.
0: De seguida en parlarem, i passarem també per una manifestació on es tocarà un tema clau en aquestes eleccions, l'habitatge. Hi ha una manifestació ara en marxa a Barcelona, i a més els 2 principals sindicats anuncien que convocaran vaga general.
20: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
21: Catalunya Ràdio.
22: Som 3CAT.
21: Som 3CAT.
23: Com et dius?
24: Josep.
23: On vius?
24: A Blanes.
23: 2 + 2?
24: 4.
23: Capital de França?
24: París.
23: Qui sóc?
24: En Peyu, no?
23: Amb qui tens el mòbil?
24: El mòbil...
23: La fibra?
24: La fibra.
23: I l'energia? Ja t'he enganxat. Porta-ho tot a Vera. Fibra, mòbil i energia. Estalvia fins a 200 euros l'any i emporta't 50 euros de regal per gastar-los a Abacus.
24: Ah, això.
23: Entra a somvera.cat, truca al 1543 o vine a les botigues Vera.
25: Arriba Robots, una exposició amb 70 robots diferents per descobrir l'evolució i les aplicacions de la robòtica.
26: Des dels autòmats de Leonardo da Vinci fins als humanoides del futur.
25: Explora i viu la tecnologia al Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, a Terrassa.
26: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
27: La nit dels ignorants és un programa que relaxa.
28: De 12 a 2 és el meu vigila de pau.
27: Que està en constant evolució.
29: Aquest programa està fent un canvi, com la vida.
27: Un espai que els fills han heretat dels pares, encara que ara visquin molt lluny.
30: Ara, sense els pares vius, però sempre, sempre molt presents, us agraeixo per haver mimat i mantingut aquest pont.
31: La nit dels ignorants. De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, amb Marta Romagosa. Us convidem a viure una experiència amb un mercat accent lleidatà. Us presentem l'experiència podcast del divan de Sílvia Coppolo. serà el dissabte 10 d'octubre a partir de les 11 del matí a l'Institut d'Estudis Ilerdencs. Veniu per viure Lleida i la seva llengua, la seva història i patrimoni, la seva manera de ser. Serà una edició especial del divan de Sílvia Coppolo, Lleida, un país dins del país, per parlar de la seva rellevància, la seva cultura i el seu univers particular. Per participar-hi, registreu-vos al web catradio.cat. Les places són molt limitades. Us esperem a la primera experiència podcast de Catalunya Ràdio amb el divan de Sílvia Coppolo en viu.
1: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
31: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
31: Som 3CAT.
20: Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
4: 5 minuts i arribarem a 9:45 de la nit d'aquest dilluns, que ha començat amb una notícia d'alt voltatge polític i que només ha pogut eclipsar aquest episodi de pluges que hem estat explicant fins ara. Després del cap de setmana de reflexió, Pedro Sánchez ha donat la legislatura per acabada i ha posat data a les eleccions. Seran abans de 2 mesos.
19: He decidido convocar

0: Jordi Catalán i Pep Casanovas. Bona tarda, Jordi.
1: Bona tarda.
0: Bona nit, diríem, però és una manifestació multitudinària.
1: Sí, són milers i milers de persones. Segons els organitzadors, 120.000 persones. Una manifestació que començava a les 7 de la tarda a la plaça d'Urquinaona de Barcelona, que ha anat canviant de recorregut, segons els organitzadors, perquè hem vist desbordades les seves previsions, i que ara ens trobem aturats a Passeig de Gràcia, acabant de creuar la Gran Via, on aquí hi ha un cordó de Mossos d'Esquadra que no deixaran seguir aquesta mobilització en endavant. Com dèiem, són milers i milers de persones, 120.000 segons els organitzadors, que quan passaven per plaça Tetuan ens deien que encara hi havia gent que llavors sortia de la plaça d'Urquinaona, tenint en compte, doncs, complien la ronda de Sant Pere, el passeig de Sant Joan, des d'Arc de Triomf fins a la plaça Tetuan.
0: Veurem, per tant, com acaba i quin és el desenvolupament final d'aquesta manifestació. Jordi, et volia demanar també, per aquest anunci de Comissions Obreres i la UGT de convocar una vaga general abans de les eleccions, com ha caigut aquí a la manifestació?
1: Doncs en aquesta manifestació, precisament, aquest clam de vaga general era una de les principals reivindicacions. Les portaveus dels moviments pro habitatge explicaven que estaven treballant en la convocatòria amb altres organitzacions quan s'ha sabut, precisament, que Comissions Obreres i l'UGT havien acordat tirar endavant l'aturada. Sentim Carme Arcarazo, del Sindicat de Llogateres.
2: Crec que ja és evident, no? Hi ha un clam social que és imparable. La gent ha dit prou. No pot ser que gastem la meitat del nostre sou a pagar el lloguer i el que ens queda ens ho gastem al súper i en pagar rebuts i no tinguem diners, no puguem estalviar. Vivim ofegats i, per tant, és una boníssima notícia que no només el Moviment per l'Habitatge, sindicats de llogaters, sinó que sindicats de classe s'hi sumin.
1: Ara queda un mes, diu, per assegurar-se que aquesta convocatòria sigui un èxit. La situa, per tant, abans de la cita electoral. Unes eleccions que assegura que no els faran canviar el pas. Recorda que 6 dies de mobilitzacions han acabat amb anys d'inacció del govern espanyol i que mobilitzacions com la d'avui, ajornada pel mal temps de dissabte, amb aquests milers de persones demanen solucions urgents i valentes per solucionar les problemàtiques relacionades amb l'habitatge.
0: Gràcies, Jordi Canal i Pep Casanovas, des del centre de Barcelona, on es desenvolupa encara aquesta marxa, aquesta manifestació multitudinària per a l'habitatge. A aquesta hora podem saludar Belén López, secretària general de Comissions Obreres a Catalunya. Bona nit.
3: Bona nit.
0: Per què han decidit sumar-se a aquesta convocatòria de vaga general?
3: Bé, perquè nosaltres tenim un problema. Jo crec que la gent treballadora ja fa temps que estem denunciant que tenim un problema greu de carestia de la vida. Els salaris no pugen al nivell que haurien de pujar i allò que puja va parar a les mans dels rentistes perquè no es garanteix el dret a la vivenda. Per tant, nosaltres amb aquesta convocatòria de vaga general el que reivindiquem és poder tenir el dret a la vivenda i salaris dignes per pagar-los. Per tant, el que denunciem és que hi ha una carestia de la vida que fa i que és conseqüència de la cobdícia de les patronals. Estem en un moment on les empreses tenen marges històrics de beneficis i que tenim una cobdícia absoluta en quant a la redistribució de la renta, dels salaris, però també la vivenda, que s'està convertint en un bé especulatiu en comptes d'un dret. Per tant, ja estem farts d'aquesta situació i hem situat la necessitat de fer aquesta vaga general per reivindicar això. Que la gent pugui viure amb dignitat, tenir uns sous dignes, que hi hagin uns preus que et permetin accedir a la cistella de la compra i poder tenir el dret a la vivenda. Coses tan bàsiques.
0: No sé si hi ha data tancada encara, en tot cas s'ha parlat d'un mes vista, sempre abans de les eleccions anticipades convocades avui en un clar escenari de precampanya. Aquests problemes que vostè descriu fa anys que s'arrosseguen. La pregunta potser més pertinent seria per què justament ara?
3: Perquè les coses es fan quan hi ha les finestres d'oportunitats i l'acumulació de forces necessària. Jo crec que la manifestació de Barcelona, les que hi ha hagut el cap de setmana arreu de l'Estat, situen que ara és el moment, ara és la finestra d'oportunitat i ara hi ha acumulació de força suficient per situar aquest programa que necessita la majoria social, que és un programa d'ampli espectre social, on tothom, la gran majoria social, els sindicats de classe, els sindicats de llogateres, tothom situa la necessitat de legislar mesures i de repartir els beneficis que la nostra societat genera entre tots i totes.
0: La data, quan la sabrem, d'aquesta convocatòria?
3: I la data la sabrem en breu. Nosaltres situem aquesta vaga general a la tardor, abans de les eleccions, òbviament, però nosaltres ho volem fer primer des de la unitat d'acció amb la UGT i després amb un consens ampli també amb els moviments socials. El que et dic, aquesta vaga general té dos vessants, una vessant laboral clarament, que són els salaris, que és la carestia de la vida,

0: que és totes les polítiques de retallades que ens estan situant les patronals, que ens estan dient que hem d'anar a treballar malalts, tot el tema de la reducció de jornada. Per tant, hi ha drets laborals importantíssims, i els salaris, els preus dels productes bàsics, i també hi ha la part importantíssima social de l'accés i el dret a la vivenda com un dret bàsic. Per tant, volem trobar un espai ampli per generar aquesta mobilització social, per situar les propostes que donen resposta a les necessitats de la gent treballadora, i la data la intentarem consensuar en aquest espai unitari.
1: Introdueixen una variable que en tota la discussió sobre com millorar l'accés a l'habitatge no s'ha tingut en compte en el debat dels últims dies, de les últimes dues setmanes, que és el de la millora salarial. Quin augment salarial plantegen en aquesta convocatòria?
0: Bé, nosaltres vam fer una plataforma de l'ANC, que és l'Acord Estatal de Negociació Col·lectiva, que la COE en aquests moments està absolutament en contra de posar-se a negociar això, i nosaltres situem increments salarials al voltant del 4 al 7% i amb clàusules de revisió salarial en funció dels increments de la inflació. Nosaltres ja tenim una proposta en relació a això, i és una proposta que a més hem situat, que ja la tenim acordada també amb la UGT, que l'hem situat a les patronals, però ells no volen entrar a negociar. El que dic, i em reitero, hi ha una CUP justícia absoluta per part de les patronals i els partits de dreta i d'extrema dreta, que són el braç polític com Junts de Foment del Treball en aquests moments, que estan donant cobertura als beneficis d'un pocs en contra dels interessos de la gent treballadora en quant als increments salarials que s'han de pactar. Però el que et dic, si nosaltres podem negociar increments salarials d'un 7, d'un 8, d'un 10, és igual si la vivenda puja un 20. Els increments que pactem van a parar les butxaques dels rentistes, i això no pot ser. Per tant, hem d'actuar a les dues potes que determinen la vida de les persones, que és el seu salari i la vivenda.
1: Ha trobat a faltar aquest angle de debat en la negociació d'aquests últims 15 dies?
0: Clar, per nosaltres és un conjunt. Nosaltres sempre diem que els drets no estan segmentats. És a dir, l'arquitectura de drets és un conjunt. Per tant, nosaltres, evidentment, trobem a faltar i creiem que ha de tenir una dimensió laboral, com no pot ser d'una altra manera, i que va lligat, al final va lligat. Els increments salarials que tu negocies, si van a parar a les butxaques dels rentistes, serveixen de poc per millorar la vida de la gent treballadora, que és el que nosaltres volem i és el que nosaltres negociem. Jo no vull negociar els beneficis, el lucre de les empreses i el lucre dels rentistes i dels tenidors. Jo vull que negociar millores que reverteixin a la vida de la gent, i per tant hem d'actuar amb una dimensió global. Hem d'atacar el control de preus, hem d'atacar els salaris i hem d'atacar la vivenda. I altres coses, òbviament, perquè aquí ja la dreta i l'extrema dreta estan situant ja un programa polític si guanyen les eleccions. I estan parlant que ens estan demanant que anem a treballar quan estem malalts. Estan qüestionant el criteri dels facultatius a l'hora de donar les baixes mèdiques. Estan qüestionant inclús quina ha de ser la representació dels sindicats en les empreses de menys de 250 treballadors. Per tant, jo crec que les persones treballadores, ha arribat el moment que situem amb aquesta vaga general les nostres reivindicacions i que mobilitzem a totes les persones treballadores per defensar els nostres drets.
1: Estem parlant amb Belén López, secretària general de Comissions Obreres a Catalunya. Ara estem veient que Pepe Álvarez, secretari general de l'UGT, descarta que aquesta vaga general sigui en plena campanya electoral. Això ens situa, per tant, si les eleccions són el 29 de novembre, en tot cas abans del 12 de novembre. Vostè ho confirma, també.
0: Sí. Hem d'acabar de concretar la data, però evidentment serà abans de la campanya electoral i per tant, al voltant d'aquestes dates, sí.
1: Doncs, anirem seguint. Belén López, secretari general de Comissions Obreres a Catalunya. Gràcies.
0: A vosaltres, bona nit.
2: El malestar per l'habitatge és, sens dubte, un dels factors que ha empès Pedro Sánchez a convocar eleccions anticipades per al 29 de novembre, un anunci que ha fet des de la Moncloa, clarament en clau de campanya.
3: Ha llegado, por tanto, el momento de que los españoles y españolas decidáis qué futuro queréis. Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona, o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social. Absurdamente, muchos confunden pactar con traicionar y bloquear con vencer. Para hacer más, necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente.
2: Aquests són alguns dels arguments que ha donat Pedro Sánchez. Connectem amb Madrid. Dani Sánchez, bona nit.
4: Què tal? Bona nit.
2: El president espanyol sempre havia defensat que volia esgotar la legislatura, per tant, arribant fins al 2027. Què ha passat perquè una vegada més hagi canviat d'opinió?
4: Doncs tot ha passat molt ràpid, en només 12 dies. El desnonament de la Mari Carmen encén la flama de les protestes per l'habitatge i el bloqueig del Congrés a les mesures per aturar els desnonaments fa la resta. Moltes veus del PSOE han vist l'oportunitat per mobilitzar el vot d'esquerres i capgirar els mals pronòstics electorals. Sánchez ha passat el cap de setmana consultant dirigents del seu partit, al seu entorn més pròxim i analistes en demoscòpia. Tot apuntava que faria el pas i este matí a primera hora ho ha confirmat.
3: Tras informar como corresponde al jefe del Estado, he decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre.
4: Ja a la tarda ha convocat la direcció del PSOE per engegar la maquinària electoral i a les portes de Ferraz l'ambient de precampanya era evident.
5: Esta campaña va a elegir derechos o derechas y esto lo vimos el viernes en la votación. Se cortó y cortaron no al derecho a una vivienda digna.
6: Son para que los españoles decidan si quieren un gobierno progresista que defienda sus derechos o un gobierno reaccionario que a la mínima oportunidad les haga daño.
4: Eren Montse Mínguez i Félix Bolaños. Sánchez confia en repetir la remuntada del 2023, quan també tenia les enquestes en contra. Ara, però, ho fa esquitxat de casos de corrupció al seu entorn i al Marquesi de Ceuta, per exemple, sense resoldre.
2: Per això prefereix centrar-ho tot en l'habitatge i rescata ara els dos decrets que va tombar el Congrés divendres passat.
4: Sí, demà el Consell de Ministres aprovarà dos decrets gairebé idèntics amb retocs puntuals perquè, com recorden, fons de la Moncloa no es poden tornar a presentar mesures que el Congrés ja ha tombat. Ara no serà el ple que els haurà de convalidar, sinó la Diputació Permanent. És l'òrgan de 69 diputats que substitueix el ple de manera proporcional i això fa que, per un vot, PP, Vox i Junts no tinguen majoria. El PSOE confia en que així podrà tirar endavant les mesures.
7: Vale, todo lo que impida que haya una Mari Carmen que se desahucie en este país, si es legal, me parece bien. Y es legal.
4: I això permetrà, doncs, a Sánchez d'arrencar la campanya electoral amb els desnonaments congelats o els lloguers prorrogats.
1: Gràcies, Dani. Doncs qui estava esperant amb candeletes la convocatòria electoral són el PP i Vox. Conscient que totes les enquestes els auguren una majoria, els dos partits han aplaudit l'avançament i han cridat a enterrar d'una vegada per totes l'etapa de Pedro Sánchez. Sumar, per la seva banda, també assegura que estan preparats per les eleccions, malgrat que l'anunci els enganxa en plena reorganització interna i de moment no tenen candidat. Àlex Giralt-Robert i Alba Barbosa, bona nit.
8: Bona nit.
1: Comencem pel Partit Popular. Àlex, el seu líder, Alberto Núñez Feijó, ha comparegut pocs minuts després que ho hagi fet Sánchez. Què ha dit?
9: Sí, un discurs de menys de 10 minuts i ha dit l'expressió per fi fins a 11 vegades en aquests 10 minuts. Feijó ha qualificat les eleccions del novembre com les més importants des de Franco i ha acusat el president espanyol d'haver-les avançat per por que les causes judicials que l'envolten es facin encara més grans.
10: Por fin puede irse quien nunca debió llegar tan lejos. Por fin votaremos y por fin España podrá elegir el país que quiere ser. Esto va de que España le gane a Sánchez y a lo que representa.
9: Menys els del CIS, tots els estudis demoscòpics pronostiquen una victòria del PP i una suma d'almenys 176 diputats, la majoria absoluta al Congrés, amb els escons de Vox, però no per un gran creixement dels populars. De fet, estan força estancats i hi ha alguna enquesta que fins i tot els vaticina un retrocés respecte del 23, sinó pel boom de Vox, que en ple auge de l'extrema dreta arreu del món està capitalitzant la crisi a Ceuta. El líder ultra, Santiago Abascal, diu que les eleccions anticipades són una excel·lent notícia.
11: Esta es la última oportunidad para una inmensa mayoría de españoles y no la vamos a desaprovechar.
9: I ha alimentat el fantasma de la tupinada demanant als electors que no votin per correu sinó presencialment. Ha reclamat exactament el mateix la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso, mentre que José María Aznar fa poc ha parlat d'una possible alteració del cens. I encara en últim apunt, l'agitador ultra Albise Pérez ha anunciat que es presentarà a les eleccions com a cap de llista del seu partit. S'ha acabat la festa. Un partit que a les europees del 24 va aconseguir més de 800.000 vots i 3 eurodiputats.
2: Ara l'Àlex ens parlava de tot de marques i de candidats. Doncs bé, sumar la coalició de partits a l'esquerra del PSOE, aposten per presentar-se a les eleccions sota una altra marca, Front Ampli, però ara per ara, Alba, no tenen encara candidat.
8: No, però sonen amb força alguns noms. Estan disposats a liderar el nou espai polític a Espanya, la ministra de Sanitat, Mònica García, i a Catalunya, el titular de Cultura, Ernest Urtasun.
12: Estaré donde el espacio político me ponga, sé que es una frase hecha, pero en este caso creo que es de las primeras veces que tienen todo el sentido. Y es que nos debemos a nuestras organizaciones políticas, nos debemos a nuestro espacio político.
13: Sí, voy a estar en la batalla, en el lugar donde mis organizaciones políticas decidan.
8: També s'ha ofert a ser cap de llista de la candidatura l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ho confirmava a Televisió Espanyola.
14: Yo solo estaré si puedo ser útil, si puedo ayudar a que el Frente Amplio sea más amplio, efectivamente, ¿no? Y si eso puede ayudar, sea dentro o fuera de las listas electorales, y si es dentro de las listas electorales, me da igual en qué número, pero yo creo que aquí lo que tenemos que hacer todas es... pues eso, estar disponibles.
8: Entre els noms que sonen també hi ha el del ministre Pablo Bustinduy. Com a màxim, el 17 d'octubre sabrem quines formacions acabarà aglutinant aquest espai d'esquerres i qui l'acabarà liderant.
2: La del principal candidat no és l'única incògnita. Una altra d'important és qui formarà part d'aquesta coalició.
8: No és clar si Podem s'hi acabarà afegint. De moment, la cap de llista, Irene Montero, proposa que el candidat es decideixi en unes primàries.
15: Ofrezco unas primarias abiertas a que pueda votar todo el mundo los días 14 y 15 de octubre para elegir entre todas esa candidatura de la mayoría social que quiere que acabe el negocio de la vivienda y que quiere que baje el precio de los alimentos, el coste de la vida, el precio de la energía.
8: I si no hi ha sorpreses, dins de Front Ampli hi haurà els Comuns, Esquerra Unida, Més Madrid i Moviment Sumar.
1: I en els partits catalans, mentre Gabriel Rufián diu que s'està pensant liderar la llista d'Esquerra Republicana, com vol la cúpula del partit, Junts torna a apostar per Míriam Nogueras.
9: Sí, fons de l'entorn de Rufián asseguren que està escoltant a tothom per decidir què acaba fent i que manté que les esquerres sobiranistes haurien de liderar aquest moment al costat de les espanyoles. És una opció que el nucli dur d'Esquerra sempre ha rebutjat. Malgrat tota aquesta incertesa, la número 2 de Junqueras, Elisenda Alemanya, ha tornat a exalçar Rufián com la figura més adient per liderar el partit a Madrid.
16: Gabriel Rufián és un valor, sempre hem dit que és el millor candidat i en aquest sentit no hi ha res més a dir.
9: En paral·lel, i si no hi ha moviments d'última hora, Nogueras tornarà a ser la número 1 dels juntaires al Congrés. La dirigent afirma que Sánchez ha fet servir l'habitatge com a cortina de fum per amagar la seva mala gestió i les corrupteles.
17: Ho ha fet per tapar la seva incapacitat de governar perquè no té majoria, ho ha fet per tapar el seu fracàs en les polítiques migratòries i ho ha fet també per tapar els casos de corrupció que l'envolten.
9: Ho ha dit des de Waterloo, on avui s'ha reunit la direcció del partit. El retorn de Carles Puigdemont, per cert, podria coincidir amb la precampanya o la campanya electoral. El PSC, per la seva banda, ha escollit el ministre i exalcalde barceloní Jordi Hereu com a cap de cartell, segons que ha avançat el periòdico, i mentre la CUP decidirà i anunciarà aquest dissabte si es presenten a les generals, Aliança Catalana ja ho ha descartat del tot.
2: Gràcies, Àlex. Sobre aquest anunci de convocatòria electoral hi posem ara la mirada del col·laborador del Catalunya Nit, Xavier Mas de Xaxàs.
18: 29 de novembre, eleccions. Això vol dir que les properes 8 setmanes estaran plenes de molta retòrica i molta violència verbal. Fa temps que les campanyes electorals s'han deixat d'il·lusionar. Ara són tan negatives que fan por i la por ens radicalitza. No ens deixa pensar. I potser es tracta d'això, de no pensar, de saltar el buit sense saber ben bé per què. Perquè venen els barbes, perquè el vaixell s'enfonsa. És veritat que res sembla funcionar com caldria. L'habitatge, l'educació, la sanitat, el transport, la seguretat, tot va malament. La llista és llarga. Què fem? Com intentem resoldre'ls? Són problemes de fons que requereixen un gran esforç i un gran consens social i polític, just el que no tenim. Què fem llavors? Castiguem Pedro Sánchez i deixem que governin el PP i Vox a veure si ho fan millor? Per respondre a aquesta pregunta ens hem de fer una altra. Ens hem de preguntar qui pot redistribuir millor la riquesa, perquè quasi tot el que ens passa, quasi tot el que no funciona és degut a la desigualtat. Segur que vostès pensen que fan tot el que cal per tirar endavant, que encara i així l'Estat els gira l'esquena. Aquesta frustració la comparteixen milions de persones, ciutadans d'unes democràcies que semblen esgotades. Als Estats Units, al Brasil, a França, Itàlia i Alemanya, la ciutadania es posa en mans de l'ultradreta. I si el preu per viure tranquils és estar més controlats, sense tantes llibertats socials, però amb més ordre i seguretat, doncs endavant. Així no podem continuar. Saltem el buit. Aquest salt és força temptador, però jo no el faria, i sobretot no des de Catalunya. D'aquí dos mesos és molt probable que a Espanya hi hagi un govern del PP. El PP, però, governarà amb Vox, i com ha passat a altres països europeus, l'ultradreta de Vox es menjarà a la dreta clàssica del PP. Ha passat a Itàlia i a França, i està passant a Alemanya i també a Catalunya. Aquestes formacions d'ultradreta no són democràtiques, al contrari, tenen components feixistes. La violència és el principal. Violència verbal a les xarxes socials que causa danys morals, psicològics i físics a persones que no es poden defensar. El feixisme és supremacista. Jo no vull viure en un país dominat per un nou feixisme. Crec que els immigrants venen per ajudar-nos i no crec que la desigualtat i la resta de problemes de fons es puguin resoldre amb mà dura, amb supremacisme i nacionalisme. Necessitem consens. Necessitem a Madrid partits que ajudin a formar una gran coalició de govern sense radicalismes. Per aconseguir-ho, a Espanya li cal, amb urgència, el seny i la iniciativa de Catalunya. L'estat espanyol no es pot governar contra Catalunya. Per això, els demòcrates catalans encara podem evitar que el govern espanyol quedi en mans del nou feixisme. És molt difícil, però no impossible. No tinguem por.
1: Mentrestant, augmenta la violència en les manifestacions d'estudiants contra els anuncis de retallades. Avui un noi de 15 anys ha perdut una mà a la ciutat de Lens, això és al nord del país, a causa d'una granada ensordidora. El Ministeri d'Educació calcula que més de 400 centres de secundària han estat objecte avui d'accions o desperfectes. I per demà, compte, s'espera una gran mobilització. París, Isabel Galí, bona nit.
19: Bona nit.
1: Aquests episodis estan marcant les últimes hores abans de la gran manifestació de demà, oi?
19: Sí. La vigília del que els estudiants anomenen acte 3 de la seva protesta és la deriva violenta que està agafant el que preocupa. Crítiques d'una banda contra els estudiants que calen foc a les entrades dels centres. Altre cop aquest matí a l'Institut Vauquelin de París, el Tanguy, que hi estudia FP, ens assegura que no tots són alumnes de l'institut.
20: N'hi ha que venen de fora per trencar-ho tot expressament. I a vegades són adults a l'atur que venen per trencar-ho tot. I fins i tot policies de civil.
19: L'actuació de la policia també es qüestiona. Des de l'inici de les protestes han detingut més de 5.000 estudiants i fan servir mètodes de repressió que la Lliga dels Drets de l'Home no s'explica. Emmanuel Jourdan-Chartier n'és la vicepresidenta.
21: Una repressió que arriba molt ràpidament i que sovint no ens sembla motivada per la necessitat i que provoca una escalada. Per dir-ho d'una altra manera, no perquè es cremi una paperera, cal que hi hagi una càrrega policial.
19: A la ciutat de Lens, un jove ha perdut la mà i s'investiga si ha estat per l'impacte directe d'una granada de so o si li ha explotat quan l'ha agafada. França és l'únic país comunitari on està permès fer-la servir.
22: Avui també és notícia. Marc Güell.
23: Passen 3 minuts a 3 quarts de 10. L'Audiència de Barcelona ha absolt l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, l'exsecretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, i la resta de l'antiga cúpula del departament, acusats d'haver discriminat policies nacionals i guàrdies civils durant la vacunació contra la Covid al març del 2021, Toni Fortesa.
24: El tribunal considera que no hi ha proves d'una voluntat de discriminar i conclou que el retard en la vacunació es va deure a raons sanitàries i a les dificultats de gestió del sistema de vacunació específic que havien demanat els cossos estatals. Escoltem l'exconsellera Alba Vergés.
25: En primer lloc, estic molt contenta per tots 5. Crec que és el just, que és el que havia de passar i que ja hauria d'haver passat en una fase segurament anterior a la fase d'instrucció i ja no hauríem d'haver arribat a judici per una cosa que sempre hem defensat que no tenia cap mena de sentit.
24: La fiscalia ja havia retirat l'acusació, però els sindicats policials havien mantingut la petició de 15 anys d'inhabilitació.
23: Avui la Generalitat ha fet el primer pas cap a la finestreta única de les prestacions socials. A partir d'ara, les noves sol·licituds de l'ingrés mínim vital es poden fer davant la Generalitat i en el mateix tràmit es pot demanar també la renda garantida de ciutadania. Fins ara, l'ingrés mínim vital es demanava a l'Estat i la renda garantida a la Generalitat.
24: Amb el nou formulari es podran demanar les dues ajudes de forma conjunta, sense haver de tornar a introduir les dades comunes en un nou procés. Des de dijous, unes 1.200 persones ja han sol·licitat l'ingrés mínim vital a través del nou formulari, on també es pot demanar el complement d'ajuda per la infància. Raül Moreno és conseller de Drets Socials.
26: Això el que hauria de fer no és només que vagi més ràpid, sinó que arribi més gent. Nosaltres volem fer de manera progressiva, també fins i tot la pròpia informació a la ciutadania, perquè mica en mica doncs, anem incrementant el nombre de beneficiaris.
24: El tràmit es pot fer per internet o de forma presencial a les oficines d'atenció ciutadana, on hi haurà el suport d'un professional.
23: Més coses. Avui han començat els talls continuats al Port de la Bonaigua per les obres de la C-28, amb afectacions que poden arribar arribar a les 5 hores i mitja ininterrompudes. La carretera és bàsica en la mobilitat entre el Pallars Sobirà i la Vall d'Aran. Corresponsal al Pallars, Pau Rovira.
0: La carretera queda tancada de dilluns a dissabte de 8:45 del matí a les 2 del migdia. Fora d'aquesta franja i els diumenges hi ha pas alternatiu. La majoria de conductors del territori ja ho sabia, però alguns de fora no.
3: Igual nos daremos una vuelta y ya está. Tenemos que quedar aquí hasta las 2.
4: To go to Espot.
5: Andorra La Vella.
4: We're gonna wait.
6: Vamos para Sor, a donde la lotería y eso. Me voy a parar al lado y hablar con el compañero y a ver qué hacemos.
0: El calendari es mantindrà fins a la primavera, tot i que s'ajustarà quan comenci la temporada d'esquí.
23: Segona jornada del judici pel crim de Carla Fernández, la jove de Girona que la seva exparella va confessar haver matat el juliol del 2023. Avui ha declarat la mare de la víctima, que ha explicat que l'acusat estava obsessionat amb la seva filla i que tenia una actitud agressiva i controladora.
24: L'endemà del crim, quan encara no se sabia què havia passat, l'acusat va anar a la feina de la mare per preguntar-li per la seva filla. La mare ha dit avui al judici que el noi va estar molt tranquil durant la conversa que van mantenir.
7: Frío y sin ninguna duda. Pues había aparecido de golpe allí en mi trabajo sin ton ni son, haciéndose el preocupado y luego entendí por qué.
24: Això sí, a la dona la va sobtar aquella visita, perquè feia temps que els dos joves no es parlaven.
23: Enagás acaba el segellament definitiu dels 13 pous del polèmic magatzem de gas submarí Castor, ubicat davant la Costa Brenca i el Baix Maestrat. Aquesta era la part més complexa del procés de desmantellament que va aprovar el govern espanyol fa 7 anys. L'operació ha costat més de 240 milions d'euros. Ara quedarà pendent el desmantellament de les instal·lacions que queden a la superfície. Es tracta d'una plataforma marítima i d'un equipament terrestre construït al terme de Vinaròs, al Baix Maestrat. La plataforma en defensa del Sénia calcula que el projecte fallit suposarà una despesa superior als 4.000 milions d'euros públics. I al Brasil, l'extrema dreta ha agafat una posició de força per recuperar el poder. A la primera volta de les eleccions presidencials, el fill de l'exmandatari Jair Bolsonaro s'ha imposat a l'actual cap d'estat, Lula da Silva. Però, a més, els ultradretans han estat guanyadors de les legislatives i han obtingut el nombre més alt d'escons a les dues cambres del Parlament. Lula i Flavio Bolsonaro es tornaran a enfrontar el 25 d'octubre. Enviat especial a São Paulo, Joan Biosca, bona nit.
10: Hola, bona nit. La inseguretat és una de les principals preocupacions dels brasilers i el robatori de mòbils lidera el rànquing de delictes. La mà de ferro contra la delinqüència ha servit al líder de l'extrema dreta del Brasil, Flavio Bolsonaro, per seduir no només els votants bolsonaristes, sinó també els d'una dreta tradicional que no veu amb bons ulls que sigui sòcia electoral de Luis Ignacio Lula da Silva, el líder de la coalició de centre-esquerra que s'ha presentat a aquestes presidencials. Eduardo Green és politòleg de la Fundació Getúlio Vargas.
27: Habría que caminar hacia el centro, acercarse de fuerzas políticas que puedan no ser originalmente de izquierda, pero que por lo menos son demócratas.
10: Aquesta és la setena campanya presidencial de Lula da Silva. Busca la quarta presidència liderant un partit dels treballadors molt desgastat. Paulo Nicoli Ramírez és politòleg.
28: Entonces, sigan a Lula, va ser el final de un ciclo histórico de políticos que vinieron desde la época de la dictadura.
10: El vot anti-Lula alimenta un bolsonarisme que té en Lula un dimoni a derrotar.
23: Encara de la crònica del món, Rússia ha demanat calma davant d'un possible brot de pesta a Sibèria que ha provocat la mort d'una investigadora que estudiava aquest patogen al laboratori. Tant els Estats Units com la Unió Europea ja han dit que estan seguint de prop el cas. Moscou, Cristina Solies, bona nit.
29: Bona nit. L'autoritat sanitària russa desmenteix que la científica Daria Shipilova, de 27 anys, trenqués accidentalment un tub d'assaig i es contaminés de la pesta, però no sap explicar per què la noia va contraure una pneumònia greu i va morir poc després, divendres passat. El portaveu del Kremlin, Dmitry Peskov, nega que hi hagi a hores d'ara motius d'alarma.
30: Cal guiar-se per les declaracions oficials i no escoltar els diferents rumors i especulacions. I treballen professionals altament qualificats en aquesta regió.
29: Per precaució, s'han posat sota vigilància prop de 200 persones que havien estat en contacte amb la víctima, tot i que cap d'elles ha donat positiu per la pesta. També han confinat diversos hospitals d'Irkutsk per evitar un possible brot bacterià. Ara bé, l'armatisme del govern rus i la psicosi per la pandèmia del coronavirus han posat en alerta els organismes sanitaris mundials perquè, sense accés a la informació, no poden determinar correctament el nivell de risc.
23: Ioques Grasses ha posposat fins dijous el concert que hauria d'estar fent ara, a aquesta hora, a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Si veig l'error com una religió, reso a les nits per dir...
2: viure dies nous.
23: Era la primera de les quatre actuacions amb què la banda osonenca s'acomiada aquesta setmana dels escenaris. En un comunicat, la promotora de Project ha lamentat les molèsties i ha remarcat que la prioritat és protegir tant el públic com els equips tècnics.
1: Gràcies, Marc. I més música avui. Aquests són Fountains DC, però hem d'afegir altres noms com Massive Attack, Phoebe Bridgers, són alguns dels caps de cartell del Primavera Sound. El festival ha presentat avui l'informe, l'enorme llistat d'artistes amb bandes històriques que han passat pel festival, artistes que presenten disc i també grups catalans. Marc Ruiz, bona nit.
5: Bona nit.
1: Què, fa setmanes que en parlem d'això, eh?
5: Fa setmanes que els fans van penjant a les xarxes possibles cartells, flyers artificials, allò, intentant a veure si són aquests els que acabaran tocant, i n'hi ha molts que els han encertat de ple, sobretot els que acaben de publicar disc nou, com Phoebe Bridgers, Fountains DC, que ho faran, publicaran Dopamine Chamber divendres de la setmana que ve, Douchi, que està enllestint el primer àlbum, Dinosaur Junior, Churches o Kim Petras, entre d'altres. Here we go! Grècia també ho feia molt en la seva època. És l'edició del 25è aniversari i és per això que hi ha grans noms històrics que han format part del cartell de la primavera, com Chemical Brothers,
1: boníssim,
5: Massive Attack, Richie Hawtin, Skrillex, Anony, FA2X o Pavement. Que són per tu les flors de lotus, lotus, lotus. La selecció de bandes catalanes també és interessant, amb Mush, Cabat, Guial, Guillem Gisbert, Fades, Mishima o el DJ John Talabot. Encara hi ha gent que no sap que és català, eh? Encara que ho ha patat tota la vida a Londres. Doncs és de casa. I entre els 151 artistes del cartell hi ha sorpreses com la creativitat de l'argentina Juana Molina, l'electrònica 2000era dels anglesos Metronomy, la bogeria post-rock de King Gizzard and the Wizard Lizard, la sensibilitat de Wasteblood i de la veteraníssima Baix Tibu Bunyan, que té ja 81 anys, i amb fenòmens virals com Engine de Quatrim.
1: Engine de Pit, no? Engine de Quatrim?
5: Sí, sí, sí, són uns cabaquesos, només en francès, és un espectacle, és música matemàtica, li diuen math rock, perquè juguen amb mitjos tons, a més, no sé si us sonen, unes màscares enormes amb piquets, ho heu vist a TikTok últimament?
1: Sí, són aquests. Gràcies, Marc.

0: Aquesta musical molt clara, la que ens posa avui la Gemma Puig. Torna a ploure, però a veure ben bé què vol dir, amb quina intensitat, a on. Gemma Puig, bona nit.
1: Bona nit, sí, és en la cançó de Supertramp que es diu It's Raining Again, però fins i tot el to vol dir que tornarà a ploure, però no s'esperen els ruixats, les pluges que hem tingut avui i que vam tenir el cap de setmana. Per tant, haurem de mantenir l'alerta perquè portem un cap de setmana amb molta pluja. Avui al matí ha plogut molt i anirà plovent també en aquests llocs i, per tant, plou sobre mullat, la prudència i la precaució no l'hem de deixar enrere. Aquest dimarts al matí tindrem alguna primera gota a la façana litoral, Camp de Tarragona, alguna gota també cap a ponent, avançarien els ruixats a mig matí de sud-oest a nord-est, fenòmens puntuals, i sí que llavors a la tarda haurem d'estar una miqueta més pendents d'aquests ruixats que s'intensificaran cap al Camp de Tarragona i a l'Ebre i després al vespre cap a punts del Maresme, la Selva, el Gironès, el Baix Empordà, per tant en aquest sector on ja hi ha plogut molt. Aquí en aquests dos extrems de la costa sí que els ruixats poden ser intensos, més de 40 litres per metre quadrat a mitja hora i per tant una tarda vespre que haurem de continuar molt i molt pendents del cel.
0: Doncs ho estarem. Moltíssimes gràcies, Gemma. Bona nit.
1: Bona nit.

0: aquesta segona hora analitzarem l'escenari que s'ha obert amb la convocatòria electoral. Amb la Paula Brujats a Madrid farem balanç del mandat de Pedro Sánchez, què ha complert i què no, i què en podem destacar d'aquests últims 3 anys de govern, sempre al límit. I el cap de política de Catalunya Ràdio, en Raül Flores, aquí a l'estudi, ens obrirà les principals carpetes que han quedat a mitges i que ja no es podran tancar en aquesta legislatura, per exemple, el nou model de finançament.
1: Un dels grans interrogants que s'obre ara també és quin rol jugarà Carles Puigdemont en aquesta campanya. Doncs bé, això podria quedar una mica més aclarit a partir de demà. Sabem que el Tribunal Constitucional ha de resoldre a favor d'amnistiar el delicte de malversació. Tenim novetat respecte a això, de seguida les explicarem, i també escoltarem què ens ha dit fa una estona en Gonzalo Boye.
0: Els dilluns, a banda dels principals titulars esportius de la jornada, ja ho sabeu, ens visita Antoni Padilla. Avui ens parlarà d'un duel que ha passat desapercebut, però que ha sigut d'alt voltatge. Irlanda contra Israel. De seguida ens explica què ha passat.
1: I abans de tancar el Catalunya Nit, descobrirem per on anirà la portada de demà del periòdico i cedirem la reflexió final al periodista Cristian Segura.
0: Fins les 11, notícies sota la llum de la lluna.
2: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
1: I el primer que volem fer és saber quines veus han marcat fins ara aquesta jornada, aquest 5 d'octubre. És una selecció amb el segell d'ell, del Marc Güell.
3: He decidido convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre. Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna, o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social.
4: Por fin puede irse quien nunca debió llegar tan lejos. Por fin votaremos y por fin España podrá elegir el país que quiere ser. Esto va de que España le gane a Sánchez y a lo que representa.
5: Esta es la última oportunidad para una inmensa mayoría de españoles y no la vamos a desaprovechar.
6: Gabriel Rufián és un valor, sempre hem dit que és el millor candidat i en aquest sentit no hi ha res més a dir.
7: Ho ha fet per tapar la seva incapacitat de governar perquè no té majoria, ho ha fet per tapar el seu fracàs en les polítiques migratòries i ho ha fet també per tapar els casos de corrupció que l'envolten.
8: Yo solo estaré si puedo ser útil, si puedo ayudar a que el Frente Amplio sea más amplio.
9: I per tant, és una boníssima notícia que no només el Moviment per l'Habitatge, sindicats de llogaters, sinó que sindicats de classe s'hi sumin.
10: Estem farts d'aquesta situació i hem situat la necessitat de fer aquesta vaga general per reivindicar això, que la gent pugui viure amb dignitat, tenir uns sous dignes, que hi hagin uns preus que et permetin accedir a la cistella de la compra i poder tenir el dret a la vivenda.
11: Terrorífica, porque la parte donde yo vivo, que es en la zona de la Torreta, aquello era, bueno, era un río.
12: De moment estem fent recerca extensiva, hi ha determinats trams que s'està treballant amb recerca intensiva i la voluntat és, doncs, anar ampliant aquesta zona de treball.
13: En principi, ni aquesta tarda, ni aquesta nit, ni demà matí es preveu res d'això. Ara, s'està amb els ulls ben oberts. No podem ara anticipar que això passi a les properes hores.
14: No puedo ir a Mataró porque no hay ni un tren. Y ahora pues me voy a ir a Plaza Catalunya andando para poder coger un autobús y ir a Mataró.
15: Hasta una hora y mitja aquí, doncs, prefereixo buscar una alternativa amb el metro, anar a Maria Cristina, agafar un bus, que arribo igualment tard a casa.
16: Estem mirant per la gent, estem mirant per evidentment per OCAS, pels tècnics, per tothom, i la decisió que hem pres aquest matí ha estat molt ben, diríem, molt ben valorada, molt ben sopesada.
0: N'hi ha que venen de fora per trencar-ho tot expressament. I a vegades són adults a l'atur que venen per trencar-ho tot. I fins i tot policies de civil.
17: I même des policiers civils.
18: Amb l'ànim de compartir que tenim ganes de seguir fent coses, que la cuina creativa està molt viva, que al celler de Can Roca estem molt en forma, que ens ho seguim passant molt bé.

0: Catalunya nit. Les 10 i 6 minuts, és l'hora dels esports. Roger Arnau, bona nit.
1: Bona nit.
0: El Barça ha tornat avui als entrenaments després d'una setmana de festa per l'aturada de seleccions. Ho ha fet amb bones notícies per a Hansi Flick. Eric García s'ha entrenat amb el grup.
1: Eric ha fet una part de la sessió amb els seus companys sobre la gespa a la ciutat esportiva. És una bona notícia. Va tornar amb molèsties abans d'hora de la selecció espanyola. El futbolista, recordem-ho, com diem, és un dels internacionals que tenien molèsties. L'altre és Rafinha, que ha fet feina individualitzada juntament amb Joan García i Frenkie de Jong. El gran gruix de jugadors del Barça, això sí, continuen amb les seves seleccions. En aquest sentit, ara mateix està en joc a la segona part el França 0, Bèlgica 1, en què el blaugrana Jules Koundé ha estat titular. Demà serà el torn de la selecció espanyola, jugarà Split contra Croàcia, l'últim enfrontament d'aquesta finestra de partits. A la prèvia, Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, ha tornat a parlar de la possible titularitat un altre cop de Lamine Yamal.
2: De 4 partidos nadie va a jugar más, normalmente, de 270 minutos, que sería jugar 3 partidos de 4. Lamine ha jugado 2 de 3. La mayoría van a jugar en 3 de 4 partidos. Intentando, insisto, buscar siempre el equilibrio, buscar las mejores condiciones para los partidos que son tremendamente exigentes.
1: També ha parlat Dani Olmo, el jugador del Barça, torna a Croàcia al partit on va debutar com a professional.
3: Són sensacions molt, molt boniques de tornar a Croàcia, un país que m'ha vist... que m'ha vist créixer i un país doncs, que m'ha donat tot o quasi tot el que tinc. I tenir l'oportunitat ara de tornar i de jugar un partit doncs, amb la meva selecció contra Croàcia aquí segueix sent molt emocionant. I bueno, tinc moltes ganes que arribi.
1: La selecció espanyola ja va guanyar Croàcia fa 6 dies, dimarts passat, en la primera volta d'aquesta fase de grups de la Nations League. Ho va fer per 4-1. De fet, l'equip balcànic ve de perdre estrepitosament dissabte 0-7 contra Anglaterra. Després d'aquesta llarga aturada de seleccions, els últims partits es juguen demà, la Lliga de Primera torna aquest cap de setmana que ve, a divendres a les 9 del vespre, al Màlaga espanyol, i dissabte jugarà dissabte contra el Getafe al Camp Nou.
0: I avui també s'ha fet el sorteig de la primera ronda de la Copa del Rei.
1: Sí, es jugarà entre el 27 i el 29 d'octubre, partit únic. Hi haurà un enfrontament entre equips catalans, el Manresa-Sant Andreu, l'Espanyol visitarà el Sestao de Primera Federació i els altres dos equips catalans de segona jugaran contra rivals aragonesos. El Girona visitarà el Quarte de la Tercera Federació i el Sabadell Lutebo de la Segona Federació. L'Europa visitarà el camp del Calamotxa, també de l'Aragó. El Reus rebrà el Baracaldo i, finalment, el guanyador del Prat Sant Rafel d'Eivissa li tocarà grossa, perquè jugarà contra l'Atlètic Club de Bilbao. També s'ha sortejat la tercera limitació eliminatòria de la Copa de la Reina, amb aquests partits en presència catalana. Sporting de Huelva, Badalona Women, Celta Espanyol i Europa Deportivo.
0: Gràcies, Roger.
1: Fins ara.

0: convocada avui a Barcelona, impulsada pel sindicat de llogateres. No es va poder fer el cap de setmana pel mal temps, i avui s'ha fet, i amb força, amb milers i milers de persones. Allà hi tenim la nostra unitat mòbil, amb Pep Casanovas i Jordi Canal. Jordi, bona nit.
1: Bona nit. La mobilització s'ha donat, de fet, per acabada, per finalitzada uns minuts abans de les 10 del vespre, però la veritat és que la gent no marxa. Ja encara molta gent aturada a Passeig de Gràcia. Som una mica més amunt de Gran Via, davant de la Borsa de Barcelona, que és on un cordó dels Mossos d'Esquadra ha impedit que la marxa continués endavant. Aquí s'han fet parlaments del sindicat de llogateres, d'altres organitzacions, des del camió que encapçalava la marxa. Hi ha hagut records per l'Olga, la veïna de l'Hospitalet, que es va suïcidar després de ser desnonada, però també exemples de desnonaments que no s'han fet per les mobilitzacions que hi ha hagut en contra. Diuen que és la mobilització la que fa canviar les coses i que també ho farà la vaga general. En canvi, no ho farà, diuen, el nou calendari electoral. No n'esperen res. Com dèiem, fa minuts que s'ha donat per desconvocada aquesta mobilització, però els manifestants que no marxen, 120.000 segons l'organització. Fa uns minuts hem sabut també la dada de l'Ajuntament de Barcelona, la dada de la Guàrdia Urbana, que rebaixa la xifra fins als 20.000. Ara advertències dels Mossos d'Esquadra perquè aquesta manifestació es dissolgui, i ja sentiu els crits dels manifestants que no pensen fer.
0: Vergonya, diuen, 20.000, per tant, l'Ajuntament, 120.000, diuen ells. En qualsevol cas, milers de persones que han sortit al carrer avui per reclamar un accés real a un habitatge. Gràcies, Jordi Canal, i assistència tècnica de Pep Casanovas. Bona nit.
1: Bona nit.
2: Doncs a aquesta hora hem d'afegir també una informació d'última hora, a la qual ha tingut accés Catalunya Ràdio, i és que el Tribunal Constitucional s'inclina per aprovar demà dimarts únicament la sentència més contundent sobre l'aplicació de l'amnistia en els casos de malversació. Aquest és un punt important perquè es fixarà doctrina, i per tant la que haurà d'acabar aplicant el Suprem sobre Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i la resta d'exconsellers de l'1 d'octubre. Alba Barbosa?
3: Sí, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, els magistrats aposten perquè demà només s'aprovi una de les dues sentències que hi ha a l'ordre del dia del ple del Constitucional. És la que ha redactat el president del Tribunal, Cándido Conde Pumpido. És la més contundent a favor d'aplicar l'amnistia, i li demana al Suprem que ho faci de manera immediata i preferent. Si no hi ha canvis d'última hora, el magistrat conservador José María Macías retirarà la seva proposta de sentència sobre Jordi Turull, que no demanava al Suprem que apliqués l'oblit judicial de manera urgent i preferent. La sentència de base serà aquesta, la que fixarà doctrina i la que ha de permetre que el Suprem apliqui definitivament l'amnistia a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i també la resta d'exconsellers. I a partir d'aquí, fonts del Tribunal expliquen que la sentència es remetrà de manera immediata al Suprem, que, per part seva, ja ha dit que l'acatarà.

0: 3 minuts i arribarem a un quart d'11. Ja tenim aquí a Toni Padilla, com cada dilluns, sense xandall, però amb tota la càrrega esportiva que ens porta sempre. Bona nit, Toni.
1: Bona nit, no m'hi veureu mai amb xandall.
0: No? No te'n poses mai?
1: No, mai.
0: I com és això? No t'agrada, no? Què? No.
1: Només a casa si faig esport. No? Jo, això de sortir el carrer amb xandall no va amb mi.
0: Veus?
1: Per això vaig rebre una educació conservadora catòlica i sempre, com a mínim, pantalons
0: i camisa.
2: Com han canviat els temps, eh?
0: Sí, ostres, doncs mira que estan ben de moda, però vaja, en fi, aquest cap de setmana tornarà la Lliga Masculina de Primera Divisió de Futbol després de l'aturada de seleccions, una aturada molt llarga, de 3 setmanes, amb moltíssims partits, i ahir se'n va jugar un, que no sé fins a quin punt, va tenir a gaire gent enganxada, però en fi, es va jugar a Baka Topola, a Sèrbia, i va ser un partit estrany, un Irlanda-Israel. De fet, era el segon partit entre aquests dos equips en tot just 10 dies, i els dos van acabar com el rosari de l'Aurora. Dèiem un partit estrany, perquè què amagava aquest partit?
1: És estrany, una població sèrbia perduda com és Baka Topola, Irlanda jugant com a local contra Israel. Això forma part de la mateixa competició que Espanya jugarà contra Croàcia, la Lliga de Nacions, que recordem que el format és grups amb 4 seleccions que han de jugar totes contra totes, i en aquesta aturada, per una qüestió de calendari, havia un doble enfrontament. O sigui, en aquest cas, doncs, Espanya s'ha enfrontat 2 cops amb Croàcia, i en aquest cas doncs, havien 2, i Irlanda-Israel. Què passa? Que Irlanda és segurament l'estat europeu on el moviment pro-palestí, i que a la vegada doncs, condemna doncs, els crims de guerra, els crims contra la humanitat del govern de Benjamin Netanyahu, és més fort. Per tant, quan van saber que quedaven emparellats Irlanda-Israel, molts vam imaginar que seria un partit altament polititzat, i un servidor que li agrada la política, que li agrada la història i li agrada molt el futbol, jo feia molt que no recordava uns partits tan polititzats en què s'ha parlat de tot, menys de futbol. O sigui, al final també es jugaven. Què va passar? Doncs que quan van sortir el calendari, una associació molt potent a Irlanda, que es diu Irish Support for Palestine, va començar una campanya per demanar als jugadors i a la Federació d'Irlanda que fessin boicot i no juguessin aquests partits, que les deixessin a l'estacada els israelians. L'ens organitzador del torneig, si és la UEFA, va dir, si Irlanda no es presenta, de una sanció econòmica, esportiva, i per tant la federació, què va fer? Va dir, doncs fem una cosa, juguem els partits, però fent algun tipus de senyal de protesta. Per això, a més, com va pujar molt també doncs, la tensió, i si s'imaginava que Israel viatjava a Dublín, a nivell de seguretat podia ser molt, molt perillós, perquè s'organitzarien doncs, manifestacions, la UEFA va decretar que els dos partits es jugarien a terreny neutral. El partit que Israel feia com a local, es va jugar a Debrecen, a Hongria, el partit que Irlanda era local, es va jugar a Baka Topola a Sèrbia, i gairebé sense espectadors.
0: Has gaudit molt, aquest cap de setmana, ho notem.
1: Sí, és un... la gent hi deia concurs de castells, pluja, i jo enganxat un Irlanda i Israel a Baka Topola.
0: Jugant a Sèrbia, exacte. Per què Irlanda s'ha convertit en un actor tan important, diguem, en aquest conflicte Israel-Palestina?
1: Això neix als anys 60-70, quan els moviments nacionalistes irlandesos, que de fet pensen que la illa d'Irlanda hauria de ser tot un sol estat, la República Irlandesa, sobretot a Irlanda del Nord, la zona que està sota sobirania britànica, van començar a fer molts lligams amb els grups pro-palestins, en alguns casos agermanaments polítics, en alguns casos fins i tot van haver-hi contactes armats, l'exèrcit republicà irlandès va estar en contacte amb grups armats palestins, i va arribar a Irlanda es va crear la consciència de que els irlandesos catòlics republicans a Irlanda del Nord sota sobirania britànica eren oprimits i que van fer un lligam, és el mateix que els hi passa als palestins a Israel. A partir d'aquí doncs, va créixer aquesta consciència, com de pobles germans, i de fet, són totes les estadístiques, nosaltres vivim un estat, que és Espanya, que en teoria es considera que és dels més pro-palestins d'Europa, i si fem una comparativa de les estadístiques de quin grau de la població dona suport a la causa palestina, les estadístiques a Catalunya són molt menors a les que hi ha a Irlanda. Irlanda és de llarg el país europeu on es dona més suport a la causa palestina, i es considera que només el 10% de la població tindria una visió una mica pro-israeliana, és a dir, molt poca part de la població.
0: Per tant, un 90% que ho veuria des de la via pro-Palestina, per tant, es podia preveure un partit calent.
1: Sí, de fet, fins i tot la Federació de Futbol Irlandès va presentar una proposta a la UEFA demanant que Israel fos expulsada de la família del futbol mundial, agafant com a exemple el que havia passat a Rússia, que Rússia sí que va ser expulsada després de l'agressió militar contra Ucraïna, és a dir, arribava amb aquest estil, no? La pressió va ser tan forta sobre els jugadors irlandesos de no jugar o no jugueu, que la nit anterior al primer partit fan una votació a l'hotel a mà alçada, a dir, qui està a favor de fer boicot, qui està a favor de jugar. Va guanyar per majoria no absoluta que va jugar i tots ho van fer-ho menys un, el porter Gavin Bazunu, que acaba de dir jo no jugo, i va tornar cap a Dublín. El partit, doncs, arribava, el que va fer Irlanda, quan va sonar l'himne d'Israel, van abaixar el cap i el cos tècnic, la banqueta, es va girar a l'esquena. No van donar la mà al capità d'Israel, no van donar la mà als jugadors d'Israel i van jugar amb un braçalet negre en memòria de les víctimes civils a Cisjordània com a Gaza. I, de fet, quan el partit va acabar 3-0 i quan va arribar, doncs, el primer gol del partit, l'autor del gol es va fer un petó al braçalet negre com a senyal de respecte cap als morts de Gaza. Per tant, va ser un partit molt, molt, molt, molt, molt tens en què Irlanda va guanyar 3-0. Això a l'anada.
0: I això pel que fa als jugadors i al públic?
1: Gairebé no hi havia públic. Al jugar-se a Debrecen, Hongria, hi havia 100 israelians que van fer càntics a favor de l'exèrcit d'Israel i contra els irlanderos. D'irlanderos hi havia 12 persones i escaig. I aquests aficionats sí que van estar insultant els jugadors. I, de fet, la premsa irlandesa va dir que alguns d'aquests aficionats israelians van arribar fins i tot a proferir càntics racistes contra un jugador irlandès que és de raça negra i que li hauria dit, doncs, que era un mico, però no es va trobar cap senyal, cap imatge gràfica que ho demostrés i no va haver cap mena de sanció.
0: I a Irlanda va ser més seguit aquest triomf, diguéssim, de la seva selecció o què?
1: Va ser el primer partit de la història de la ràdio i televisió irlandesa que es va fer sense narració, com a senyal de protesta de part dels treballadors de la televisió irlandesa, que estan també a favor del boicot. El partit va tenir poca audiència, la gent va fer boicot també de veure-ho, i van seguir criticant tant a la selecció irlandesa que quan van jugar un altre partit, ara sí a casa contra Àustria, Dublín, van parar el partit llançant pilotes de tennis amb banderes palestines, criticant els seus jugadors per estar jugant als partits contra Israel perquè ells reclamaven que haguessin fet boicot, que òbviament no.
0: Com el porter.
1: Correcte.
0: I què es va dir a Israel?
1: Doncs, òbviament, pots imaginar-ho, atacs als irlandesos. Va ser molt criticat el seleccionador d'Irlanda, que no és irlandès, és islandès, és d'una altra illa, és d'Islàndia, que és el Heimir Hallgrímsson, que quan li van preguntar pel partit ell va dir, no juguem amb la gent que fan genocidi, juguem contra el genocidi, juguem contra Israel. Aquesta frase, juguem contra el genocidi, va ser molt criticada per la Federació Israeliana, va reclamar una sanció per part de la UEFA, que no va arribar, i a més també van acusar els israelians, els irlandesos, de ser, doncs, uns provocadors, d'haver escalfat l'ambient, i va passar tot el partit insultant els jugadors d'Israel. I, de fet, el capità d'Israel, el Manu Solomon, exjugador de el Villarreal, va començar a preparar el segon partit, el jugat aquest cap de setmana, en aquestes declaracions.
2: Prefereixo no dir el que penso d'ells o rebria una sanció molt dura. És evident que ells ens odien i ells no ens agraden a nosaltres. El segon partit va ser ben diferent. El nostre país és 10 cops millor que el seu. Més fort. Tenim un gran país amb gran gent. Estic orgullós de defensar-lo, de defensar aquesta samarreta. Estic orgullós del meu país i els meus soldats. Estimem el nostre país i sempre serà així.
0: El primer partit, Jans, ho has dit més. Com va anar el segon?
1: El segon va acabar amb empat a un. El que jugava tècnic d'Irlanda com a local. Es va avançar 1-0 Irlanda amb un gol de Troy Parrott, el davanter del Betis. Va empatar finalment Israel. Es va jugar molt poc a futbol, moltes batusses, discussions, moltes targetes. Al descans, fins i tot, doncs, un membre del cos tècnic d'Irlanda va acusar israelians d'haver-los copit, és a dir, va acabar molt malament. Va ser tan tens, tot plegat, tan desagradable, que el mateix seleccionador d'Irlanda, aquesta persona que dèiem d'Islàndia, el Hendrickson, va demanar a la UEFA que mai més permeti que tornin a jugar Irlanda contra Israel.
3: No, shouldn't.
4: No crec que haguem de jugar més entre nosaltres. Això és la UEFA qui ha de decidir-ho. Però ja hi ha equips que no juguen entre ells. No hi ha molts països al món on es doni tant suport a Palestina com passa a Irlanda, així que seria prudent. No desitjo cap selecció passi pel que hem passat nosaltres aquestes dues setmanes.
0: Perquè, per acabar, Toni, això passa entre alguns països, no?, que no es poden enfrontar.
1: Sí, hi ha una normativa a l'esport mundial que permet que estats en guerra o en conflicte o units per una gran rivalitat històrica puguin, doncs, no quedar emparellats en fases de grups per intentar, doncs, evitar el deduix. Això passa, per exemple, amb Sèrbia i Kosovo, no poden quedar emparellats. Rússia i Ucraïna, quan a Rússia se li permetia participar, doncs, tampoc podien quedar emparellats en fases de grups. I, de fet, aquesta normativa se l'aplica a Espanya. Espanya, per decisió de la UEFA, no pot quedar emparellat amb Gibraltar. El considerar que hi ha una ferida històrica diplomàtica i, per tant, el que reclama ara Irlanda, que se'ls apliqui a ells aquesta normativa i no haver de jugar mai més contra Israel.
0: Ben interessant. Dilluns que més, dilluns que ve més, Toni Padilla. Gràcies.
1: I sense xandall.
0: Això mateix.
5: Passen 22 minuts a les 10 de la nit. Volem tornar a treure el cap al centre de Barcelona per veure com es desenvolupa el final d'aquesta manifestació per l'habitatge que s'ha fet. Hi ha molta presència també dels Mossos d'Esquadra. És una manifestació que ha estat multitudinària. Jordi Canal, Pep Casanovas. Bona nit de nou, Jordi.
6: Bona nit. Doncs els Mossos han acabat avançant, hi ha hagut llançament d'objectes, hi ha hagut llançament de petards, hi ha hagut algunes picabaralles entre aquesta línia de Mossos que tallava el pas a la mobilització i els manifestants que encara hi eren presents. Hi ha hagut després corredisses, els Mossos d'Esquadra han baixat empenyent la gent, han baixat també les furgonetes fins a la cruïlla de Gran Via. Hi ha hagut això, corredisses, molta gent que estava aturada, molta gent que baixava amb corrents perquè els Mossos ens venien al darrere. I aquests moments, fins que ara sembla que s'han calmat una miqueta les coses aquí a la cruïlla de Gran Via, amb Passeig de Gràcia hi ha més espai, la gent s'ha dispersat, els Mossos mantenen ara la línia quieta després de ja us dic, d'aquesta càrrega, d'aquest avenç cap als manifestants, d'aquestes picabaralles, d'aquest llançament d'objectes, d'aquests cops de porra. Ara mateix estan encenent, no sé si són contenidors o algun altre tipus de material a la part baixa de Passeig de Gràcia, en els carrils centrals. Veig les flames, però hi ha molta gent. No veig ben bé què és el que crema. Són contenidors, sí. En qualsevol cas, s'està formant una barricada de contenidors diguem en la part mar del Passeig de Gràcia, per sota de Gran Via, mentre els Mossos, de moment, continuen aturats en la part de dalt, a l'altre costat de la font, a la part alta, a la part muntanya de Passeig de Gràcia. A veure com continua tot plegat.
5: Gràcies, Jordi Canal i Pep Casanova. Recordem que ha estat una manifestació multitudinària. Els organitzadors han parlat de 120.000 persones, la Guàrdia Urbana de 20.000, però en tot cas és una important concentració de persones, i efectivament el que estem veient també en algunes imatges que ens ofereixen la televisió, que s'estan cremant alguns contenidors, etc. Qualsevol cosa tornarem a connectar, línia oberta amb el nostre equip al centre de Barcelona.
0: 6 minuts per arribar a 11:15. Farem una pausa per la publicitat i a la tornada, anàlisi política del que ha passat avui després que Pedro Sánchez hagi convocat eleccions imminents. Seran el 29 de novembre.
7: Catalunya nit.
8: Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
8: Som 3CAT.
9: La Sofia va dissenyar el logo de la seva startup. I on altres veuen una A, ella hi veu un coet enlairant-se. To the moon. Per la Sofia, veure-hi més enllà del seu logo és molt personal. I la nostra manera de veure la seva startup també ho és. Per això, a CaixaBank Day One l'ajudem a portar l'empresa al nivell següent. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat per a Day One.
10: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Mm-hmm. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
11: I des de 16.400 euros.
10: Què?
12: Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
13: Citroën.
12: Aquest mes és increïble a tota la gamma Citroën.
14: La comèdia teatral Perfectes Desconeguts arriba a Lleida. Quatre parelles, un sopar i un joc innocent. Compartir els missatges i les trucades dels seus mòbils. Que pot sortir malament? Dirigida per David Selves. Divendres 16 d'octubre a les 8 al Teatre de la Llotja de Lleida. Entrades al web del Teatre de la Llotja.
7: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
8: Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
8: Som 3CAT.
7: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: Un manual de resistència, però ja són tants capítols que al final és ben bé una enciclopèdia de resistència, en direm. Com ha arribat fins aquí Pedro Sánchez?
1: Doncs Pedro Sánchez s'ha passat bona part de la legislatura amb respiració assistida i ara acaba incomplint la seva pròpia paraula.
2: Presentaremos los presupuestos en 2026 y habrá elecciones en 2027.
1: I ni una cosa ni l'altra. S'acaba abans d'hora i es converteix en l'únic president espanyol que no presenta uns pressupostos en tota una legislatura. El context exalterat els plans de Sánchez, ara veu una oportunitat que fins divendres passat ni tan sols existia i tornarà a fer...
3: Sí, de la necessitat de virtut.
1: Com ja va fer amb l'amnistia per aconseguir el suport de Junts.
3: En nombre de España, en defensa de la concordia entre españoles, vamos a conceder una amnistía a las personas encauzadas por el procés catalán.
1: Amb això lligava el suport dels de Carles Puigdemont, però li va durar poc, la legislatura ha penjat d'un fil des del principi i a la fràgil majoria, maldita progressista, s'hi ha sumat al tsunami judicial. Ha vist entrar a la presó per corrupció els seus dos homes de confiança al partit, primer Santos Cerdán.
4: La forma de perseguir es la propia de la Inquisición, porque soy inocente, no soy ningún corrupto y tarde o temprano lo van a poder comprobar.
1: Després, l'exministre socialista José Luis Ábalos, ja condemnat.
5: Los juicios paralelos constituyen toda una perversión, intoxican.
1: I el fantasma de la corrupció també li ha fet perdre a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero com un actiu electoral. S'haurà de veure si ara el rescata, com va dir.
6: Yo creo en la presunción de inocencia de José Luis. Yo voy a contar con José Luis, como he contado siempre en las campañas electorales.
1: Una ofensiva judicial que ha crescut tant que ha acorralat la seva família, se'n va a eleccions amb el seu germà condemnat per prevaricació i amb la dona pendent de judici.
7: Todo esto tiene un objetivo político evidente.
1: I molt lluny queden els 5 dies de reflexió per a aquest cas. Sánchez ha passat de voler tirar la tovallola fa 2 anys a jugar-s'ho ara tot en una campanya electoral que decidirà el seu futur polític i personal. En campanya tornarà a recórrer a la Carta Internacional.
8: No a la guerra.
1: Però arrossega la crisi migratòria de Ceuta i la tensió amb el Marroc que l'ha posat encara més contra les cordes.
9: Mire, le digo una cosa, señora Abascal. A diferencia de usted, yo seré un perro, pero no tengo amo.
1: I tot i que ell bromeja amb el mal nom que li han posat, més que un gos, té més vides que un gat, l'home de les 7 vides, diuen alguns, quan recorden que el 2016 el seu partit el va expulsar.
10: Y por tanto he anunciado al Comité Federal la dimisión de mi persona como secretario general.
1: Però reapareixia 2 anys després, guanyava la primera moció de censura de la democràcia, desterrava Mariano Rajoy i s'ha convertit en l'últim supervivent de la generació de polítics espanyols nascuda després del 15M. Ja no queda ni Albert Rivera, ni Pablo Casado, ni tampoc Pablo Iglesias.
11: Miren, el plan Sánchez es un plan por el cual el señor Sánchez se quiere perpetuar en el poder.
12: Ponga orden en Cataluña. Hace falta acabarnos con las procesiones tenebrosas de antorchas.
13: Hoy, señor Sánchez, podríamos tener ya un gobierno si usted hubiera optado por formarlo con nosotros.
1: Des del 2019, Sánchez sempre ha governat en coalició, ara suma 8 anys de governs consecutius, però mai ha acabat una legislatura, ni el 2018, ni el 2019, ni tampoc ara. Les urnes decidiran el seu futur.
0: Gràcies, Paula. Doncs bé, una de les conseqüències del final de la legislatura espanyola és que hi ha un munt de lleis que acaben en paper mullat. I entre aquestes lleis, Raül, n'hi ha una de clau, com per exemple el nou model de finançament.
14: Sí, el nou model de finançament va ser clau perquè Esquerra Republicana votés la investidura de Salvador Illa com a president de la Generalitat. Ha fet un recorregut llarguíssim amb negociacions molt intenses i que finalment es van acabar desencallant aquest gener. El resultat va ser un model que havia de garantir l'ordinalitat de Catalunya, és a dir, que Catalunya quedés en la mateixa posició del rànquing un cop s'haguessin repartit tots els recursos del model i que donava gairebé 4.700 milions d'euros extres a la Generalitat. Un acord tancat, però que el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, ja avisava que calia rematar-lo durant la tramitació al Congrés.
15: Que hi hagi un acord en el model de finançament no vol dir que la feina s'hagi acabat, perquè aquest acord en el model de finançament s'ha de convertir en un text legal.
14: I ara sabem que aquest text legal no acabarà existint perquè no hi haurà més tramitació. El nou model estava a les portes de passar pel Consell de Ministres per poder anar després al Congrés dels Diputats, però amb la legislatura dissolta, l'executiu ja no pot aprovar projectes de llei i, per tant, el que era urgent i necessari ara acabarà en no res. I, com a molt, haurà d'esperar a un nou govern.
0: El cas és com aquesta llei n'hi ha d'altres, no és pas l'única.
14: No, fixem-nos, per exemple, en una altra llei clau, que és la condonació de part del deute del Fla. Aquesta llei estava a punt de quedar enllestida al Congrés, condonava 17.000 milions d'euros a la Generalitat del deute

0: que tenia amb el fons de liquiditat autonòmic, o sigui, amb l'Estat, que li prestava diners, sobretot en un moment en què la Generalitat no podia demanar auxili als mercats en plena crisi econòmica. Doncs bé, amb la legislatura acabada, aquesta llei cau i la Generalitat seguirà devent aquests diners a l'Estat, o també el traspàs de Rodalies, que tenia un calendari i que ara no es podrà desplegar. I més enllà de les lleis, el PSOE ha portat en tres ocasions l'oficialitat del català a la taula de la Unió Europea, i no se n'han sortit. El PP ha fet una oposició dura al seu reconeixement i també hi ha hagut estats, com per exemple Alemanya o Itàlia, que s'hi han oposat fortament i que ho han frenat. Allò que prometia el ministre Álvarez...
1: Lo que sí está claro es que serán oficiales. No tengo la menor duda.
0: Doncs ara haurà d'esperar.
2: El que és evident, Raül, és que aquí hi ha una quantitat d'energia invertida que ara queda en no res. El que ens preguntem també és si això té després algun impacte.
0: Doncs a Esquerra li reclamava aquest matí al president Illa que com a mínim lamenti que el finançament i altres lleis no podran tirar endavant, però sí que després aclarien que això no hauria de tenir un impacte en les seves relacions amb el PSC a Catalunya. En tot cas, el resultat final de capítols com aquests que ara parlàvem, com el finançament, demostra com de difícil ha estat encarrilar aquest nou model, negociar-lo, quina oposició hi ha hagut, quines veus més altes han acabat sonant en diverses autonomies, tant amb governs del PP com també del PSOE, i el dubte ara és quan es tornarà a obrir una nova finestra com aquesta. I encara n'hi ha una altra. Les principals mesures que els socialistes van acordar amb els independentistes a principi de legislatura, en molts dels casos, han quedat a mig camí. Al final, les principals que han prosperat són bàsicament dues. L'amnistia, encara pendent d'aplicar-se, i demà amb això hi ha un capítol important, a Carles Puigdemont i Oriol Junqueras, o també la possibilitat de poder parlar en català al Congrés. En tots els casos, aquí sí, hi ha hagut majories clares que han permès tirar-ho endavant amb certa agilitat.
2: Doncs són temes transcendents, sense cap mena de dubte. De fet, en els pròxims minuts parlarem amb Gonzalo Boyer, l'advocat de Carles Puigdemont, perquè les pròximes hores en aquest sentit també són importantíssimes. Ha quedat claríssim tot el que queda en no res. Gràcies, Raül. Bona nit.
0: Gràcies, bona nit.
2: Això serà just després de la pausa que fem ara per la publicitat.
3: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
3: Som 3CAT.
5: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure. És ser més tu. I és evolucionar com a tu, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans.
6: El cinema fantàstic torna a Sitges.
7: Del 8 al 18 d'octubre viu la 59a edició del Festival de Sitges, el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya.
6: Cinema, estrenes, grans convidats, terror, ciència-ficció i molt més t'espera a Sitges.
7: Prepara't per 11 dies de pel·lícules, emocions i experiències úniques.
6: Festival de Sitges. El cinema fantàstic comença aquí.
3: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
8: Les dones i els dies tornem a ser aus nocturnes. Ens podreu sentir a les 11 de la nit. La llum s'apaga, però nosaltres brillem més que mai.
3: Les dones i els dies, amb Montse Virgili. De dilluns a divendres, d'11 a 12 de la nit.
8: Per acabar el dia amb ganes de canviar-lo.
4: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
4: Catalunya
9: Nit.
4: Les notícies sota la llum de la lluna.
9: Superman, Superman.
4: Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
9: Superman, Superman.
4: Catalunya Ràdio.

0: Passen 6 minuts de 11:15. Parlem ara de gastronomia, perquè el xef Joan Roca ha entusiasmat el públic del Saló Sant Sebastià Gastronòmica amb una xerrada que ha mostrat tot el desplegament d'innovació culinària, creativitat en les presentacions dels plats i humor en la posada en escena que ha acumulat el celler de Can Roca en 40 anys de trajectòria culinària. Un aniversari, 40 anys, que els germans Roca celebren amb un menú nou de trinca, enviat especial a Sant Sebastià. Òscar Callao, bona nit.
1: Bona nit. Doncs hem tingut l'oportunitat d'entrevistar Joan Roca aquest migdia, just després de la seva aplaudida ponència. En només 30 minuts ha explicat, d'una banda, l'organigrama de tots els restaurants, bars, gelateries o espais d'investigació culinària que tenen el Roca a Girona i, sobretot, ha descrit un per un els 40 platets del nou menú del celler en el seu 40è aniversari. Una proposta molt meditada, Joan.
2: Bé, doncs, és la celebració dels 40 anys del celler de Can Roca. Un menú una miqueta més llarg i més estret, divertit, amb més cosetes, amb la línia, perquè, bueno, fins ara, el menú abans d'arribar aquí ja era de 34 plats. Per tant, n'hi hem afegit 6 més, no?, en forma de petits snacks. Per tal de poder explicar amb plats nous tots els nostres conceptes ja consolidats, és a dir, seguim parlant de memòria, de tradició, del món del vi com a font d'inspiració, del paisatge com a font d'inspiració, del producte com a font d'inspiració, del cromatisme, de tots aquests, l'academicisme, la innovació, l'atreviment, la llibertat, tots aquests, la màgia, fins i tot el sentit de l'humor de cadascun d'aquests conceptes pengen plats que ens permeten explicar allò que hem construït amb consistència, un procés creatiu ferm que ens permet desenvolupar coses noves. I aquests són els plats nous que presentem aquest any, que els hem explicat avui aquí d'una manera bastant àgil, però sí amb l'ànim de compartir que tenim ganes de seguir fent coses, que la cuina creativa està molt viva, que el celler de Can Roca estem molt en forma, que ens ho seguim passant molt bé, fent feliç a la gent.
1: Ho has dit de passada, màgia i humor, però crec que aquest és un concepte que ha crescut, perquè les coses divertides, com a joguines o jocs que proposeu, són una passada, perquè des del clàssic perfil vostre que va aparèixer en el consomé, aquesta nòria amb músiques adaptades a la celebració, un joc d'escacs amb les pells del bacallà, i me'n deixo moltes, no? Però aquesta part d'humor i creativitat, sí, paral·lela al que es menja?
2: Probablement és la part que més aporta en Jordi, no? Aquest triangle creatiu que formem des del món del vi i des del món dolç, no? Del món del vi en Josep, del món dolç en Jordi i jo del món salat, però qui fa més transgressió, qui provoca més, qui acaba tinguent la capacitat de pensar al revés, és en Jordi, no? I moltes vegades aquesta interpel·lació constant de coses fa que el sentit de l'humor aparegui de manera inevitable i que, per altra banda, és necessari, és imprescindible, sobretot, no? Quan pretenem fer una cosa tan seriosa com és, no? Una celebració gastronòmica en un restaurant d'alt nivell on la gent ve amb altes expectatives, no pots fallar, vull dir, pots jugar i aportar sentit de l'humor, però ha de ser al mateix temps molt bo, producte de molta qualitat, amb molta exigència, amb molt de rigor professional, sense deixar aquesta part, diguéssim, divertida i amena, que també és important.
1: El dia que ens vam veure al cim del Fontaner, sí, des d'allà podíem fer una classe de geografia, recordo que era la primavera, que hi havia neu, Costa Brava, els diferents territoris que us nodreixen. Aquí en aquest menú també surten, eh? S'ha esmentat un munt de comarques i de productes recuperats, etc.
2: Sí, és més que mai aquest menú reivindicació del territori, de la cultura, dels productes locals, de tota aquesta riquesa que tenim en el territori, de tota aquesta biodiversitat que tenim des del nivell del mar o sota el mar, no? De sota el mar, nivell del mar i més de 2.000 metres d'alçada que tenim al Pirineu, no? Per tant, tot aquest ventall de productes, la sort d'estar de Girona, està en el centre d'aquest petit univers, aquest ecosistema tan variat, amb una geografia tan variada, ens permet tenir uns productes extraordinaris en diferents èpoques de l'any. I això té una riquesa molt gran que nosaltres sempre hem posat en valor, però probablement en aquest menú encara amb més insistència, no?
1: Es començat la ponència fent una mica l'organigrama de com ha crescut Can Roca amb tots els diferents restaurants, locals, etc. Presenta'ns una miqueta l'últim de l'últim que encara s'està fent a Vall de Llémena.
2: Encara no està, i encara volem esperar una mica
1: per
2: poder-ho explicar. No, la idea és que sigui un lloc, és a dir, és casa de la... És casa on va néixer la mare, que l'hem anat restaurant, ja fa fins durant uns quants anys hem anat restaurant, i encara està per definir. La idea és que sigui un restaurant, però encara està per definir.
1: Joan Roca, moltes gràcies i felicitats per aquests primers 40 anys de cuina i festa a la taula.
2: Gràcies a tots.
3: Catalunya Nit.
4: Minuts i arribarem a les 11 de la nit aquest 5 d'octubre, per tant, encarrila ja la recta final. És el moment de començar a mirar a demà. Marc Güell i Txell Garriga, bona nit.
5: Bona nit.
6: Bona nit.
4: Però abans hem de tornar al centre de Barcelona. La manifestació en defensa del dret a l'habitatge ha acabat amb aldarulls. Quina és la situació ara mateix, Jordi Canal?
7: Queda força més gent, però la imatge del Passeig de Gràcia en el tram entre Gran Via i Plaça de Catalunya són tot de piles de contenidors, cremant també algun a la ronda aquí al costat del Corte Inglés. La policia ha intentat dispersar els manifestants, n'hi ha que s'hi han resistit, han llançat ampolles, hi ha hagut corredisses, cops de porra i la formació d'aquestes barricades de contenidors que després han encès. Queda gent al Plaça Catalunya, que és on hi ha l'acampada, Mossos d'Esquadra, tot i que han fet una incursió per la part de baix de Passeig de Gràcia per dissoldre la gent que s'acumulava en aquest tram entre Plaça de Catalunya i Gran Via, han desaparegut de baix, són només a la part alta de Passeig de Gràcia i poca cosa més. Esperar quin és el següent pas dels Mossos i si tota la gent que resisteix encara acaba de marxar d'aquest punt, ho fa o no.
4: Molt bé, doncs estarem atents. Gràcies a Jordi Canal i Pep Casanovas a la unitat mòbil al centre de Barcelona per aquesta última hora. I precisament demà el govern espanyol torna a portar al Consell de Ministres els dos decrets d'habitatge que han abocat Pedro Sánchez a convocar eleccions. Txell.
6: Sí, i ara els haurà de convalidar la Diputació Permanent, que és l'organisme que continua funcionant quan es dissolen les Corts. Aquí el govern podrà validar els decrets sense necessitar els vots de Junts. En té prou, doncs, amb la majoria que sumen els partits que van votar a favor del primer paquet de mesures. El ministre Ernest Urtasun ha concretat que els textos no seran exactament els mateixos que els que es van ja tombar divendres passat, però ha assegurat que no hi haurà rebaixes en cap de les mesures contra els desnonaments i els fons voltors, i que també es preveuen la pròrroga dels lloguers.
0: L'agenda informativa ve molt carregada perquè demà hem d'estar pendents també del Tribunal Constitucional per l'amnistia, Marc.
5: Sí, amb aquesta novetat que avançàvem fa poca estona, que el Constitucional s'inclina finalment per aprovar demà només la sentència més contundent sobre l'aplicació de l'amnistia, la qual cosa vol dir que es pot accelerar una mica més tot aquest tràmit. Això és important perquè és la ponència que, per tant, fixarà doctrina, és la que haurà d'acabar aplicant el Suprem sobre Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i també la resta d'exconsellers de l'1 d'octubre. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, els magistrats aposten, per tant, perquè demà només s'aprovi una de les dues sentències que hi ha a l'ordre del dia del ple del tribunal. És la que ha redactat el president d'aquest tribunal, Cándido Conde Pumpido. És també la més contundent a favor d'aplicar l'amnistia i demana al Suprem que ho faci de manera immediata i preferent.
0: Aquesta és una notícia d'última hora que hem sabut fa no gaire estona i que, per tant, quan hem entrevistat aquest vespre a l'advocat de Carles Puigdemont, a Gonzalo Boyen, no sabíem aquest extrem. Tot i així, hem comentat la jugada del que esperen que passi a partir de demà, després d'aquest pronunciament del Tribunal Constitucional. Així és com ha anat la conversa, insistim, abans de saber-se aquesta última qüestió que acabem de comentar. Senyor Boye, bona nit.
8: Bona nit.
0: Què n'espera del que pugui passar les pròximes hores al Tribunal Constitucional?
8: Bueno, en principio lo que dicen es que se va a aprobar la ponencia por la cual se reconoce que hubo una vulneración de derechos fundamentales en la aplicación de la amnistía a Jordi Turull y a Dolors Bassa. y a partir de ahí, pues una vez que se apruebe eso, se preparará o se dictará la sentencia en un par de setmanes y a partir de ahí a ver qué hace el Tribunal Supremo, ¿no?
0: Depenent de com de clar sigui el Constitucional i després el Suprem, tothom espera que Carles Puigdemont acabi tornant a Catalunya. ¿Quin creu vostè que serà el timing de tot això?
8: Bueno, en realidad, yo lo he dicho varias veces, el timing ha de preguntárselo al Tribunal Supremo. Va a depender de lo que ellos, la velocidad con la que ellos resuelvan y el sentido de que ellos resuelvan, porque se está dando por hecho muchas cosas, pero nosotros no somos el Tribunal Supremo y tenemos que esperar a ver qué resuelven ellos, ¿no?
0: Vostè creu que la convocatòria d'eleccions canvia alguna cosa? El fet que Junts no hagi aprovat el decret aquest d'habitatge, que ara puguin estar enfadats amb Junts, i això canvies alguna cosa de cara a les pròximes hores amb el Constitucional o no?
8: Yo creo que no y quiero entender que no, porque sería devastador para un sistema democrático que el Tribunal Constitucional cambiase sus criterios en función de las convocatorias electorales o los votos de Junts.
0: Quan es pronunciï el Suprem, aquell serà, entenem que acatant el que li digui el Constitucional, entenem que aquell serà el moment en què Carles Puigdemont tornarà a Catalunya o s'esperarà que s'aixequi l'ordre de detenció i això pot portar uns dies més?
8: Bueno, nosotros vamos a esperar a que se le aplique la amnistía y a partir de ahí el presidente regresará, ¿no? Eso es que no depende de nosotros. Estas son, yo se lo he dicho a varios compañeros suyos, estas son preguntas que hay que hacerle al juez Llarena, no al abogado del presidente. Es decir, nosotros no sabemos lo que ellos van a hacer ni cuándo lo van a hacer.
0: Ara que tenim data d'eleccions, 29 de novembre, queden, per tant, gairebé dos mesos. Entenem que Carles Puigdemont sí que serà aquí. És a dir, seria pensable que el veurem votant a Catalunya?
8: Bueno, lo que sería ideal es que nada de lo que ha pasado hubiese pasado, en el sentido de que él lleva mucho tiempo privado de su derecho de sufragio activo y también del ejercicio de sus funciones. Ahora, pues confiemos en que el Tribunal Supremo vaya rápido, ¿no?
0: N'heu parlat amb ell des que s'han convocat les eleccions? Per tant, avui heu parlat amb Carles Puigdemont?
8: Sí, hemos estado mensajeándonos y bueno, vamos a esperar. Para nosotros, desde el punto de vista jurídico, no cambia nada. Desde el punto de vista político, bueno, es evidente que el señor Sánchez se ha pegado un tiro en el pie, pero eso son otras cosas, ¿no?
0: ¿Per què creu que s'ha fet un tret al peu?
8: Porque pienso que no le van a dar los votos ni ahora ni el 29 de noviembre. Mm-hmm. Es que basta ver su trayectoria y van en caída libre, ¿no?
0: I creu que Carles Puigdemont estarà fent campanya a Catalunya? Una altra cosa, si han parlat de si es presentaria o no, que això ja és un altre tema perquè són eleccions al Congrés, però participaria activament des de Catalunya a la campanya electoral de Junts? Això ho han comentat amb Carles Puigdemont?
8: Bueno, lo que no hemos querido hacer planes mientras no existe una resolución del Supremo. Todo lo demás son futuribles o posibles. Creo que lo más sensato es no hacer esos planes, esperar al desarrollo mañana, ver cuándo se dicta la sentencia del Constitucional, cómo viene esa sentencia, y a partir de ahí ver cuán rápido y cómo resuelve el Tribunal Supremo. Después de eso ya podrían hacerse planes, ¿no?
0: ¿Com creu que queda amb tot això la reputació de la justícia espanyola?
8: Bueno, nosotros creemos que la reputación en el caso del procés ha quedado bastante dañada y me imagino que tratarán de reconducirlo en los años que venideros, ¿no? De hecho, ahora en lugar de perseguir a la gente por las ideas políticas, se les está persiguiendo por los actos de corrupción.
0: Doncs veurem què és el que acaba passant les pròximes hores, però segurament que les pròximes setmanes seran claus per acabar veient què és el que passa després de tant temps de parlar-ne. Li agraïm molt que ens hagi atès aquí al Catalunya Nit. És Gonzalo Boye, advocat de Carles Puigdemont. Bona nit.
8: Bona nit.
4: Per cert, que demà de tot plegat en podrem parlar amb Jaume Asens, és diputat dels Comuns al Parlament Europeu i, de fet, és un dels advocats que van assessorar Carles Puigdemont quan va marxar a l'exili. Amb Asens analitzarem demà aquí al Catalunya Nit la decisió del Tribunal Constitucional. També parlarem del llibre que acaba de publicar, Gaza després d'Auschwitz.
5: Ja us podeu imaginar que el tema de l'amnistia, però també aquests decrets d'habitatge que explica Amar a les eleccions que ha convocat Pedro Sánchez, també centraran l'atenció del matí de Catalunya Ràdio. Podem saludar el seu subdirector, Maiol Roger. Bona nit.
3: Bona nit, què tal?
5: Escolta, demà crec que ho teniu molt clar, eleccions i amnistia.
3: Si no hi ha cap tempesta que ens sorprengui de bon matí, perquè aquest matí ja ho hem hagut de desfer tot, però sí, sí, són els dos temes del dia. És a dir, després de la convocatòria de Pedro Sánchez hem d'estar atents a totes les reaccions i sobretot, més que les reaccions, que ja les hem vist una mica avui, a tots els moviments tàctics que s'estan movent per tots els partits. Demà tindrem a Ernest Urtasun, el ministre, com a portaveu de Sumar. Li preguntarem ja clarament si ell serà el candidat, tot i que també Pablo Agustín Duy tindria números. Tindrem a Míriam Nogueras, la portaveu de Junts, una mica qui ha provocat tot aquest moviment sísmic a la política espanyola. Aviam quines opcions veu Junts en tot plegat. També parlarem de la situació del Partit Popular i d'aquestes teories de la conspiració que comencen a dibuixar entorn al que pugui fer Sánchez amb el cens, però demà és el dia de l'amnistia. Sabem que el Constitucional es reuneix a les 9, sabem que ho tenen clar, les ponències estan escrites, el consens hi és, i només falta saber a quina hora canten la grossa, per dir-ho en terminologia de la loteria, perquè a partir d'aquí es desencadena el dominó que ha de portar doncs, a la tornada de Carles Puigdemont, a la rehabilitació de Jules Junqueras i a tot el que vindrà els propers dies.
5: Per tant, Maiol, venen com setmanes molt incertes de tot el que pot anar passant?
3: Moltíssimes, perquè a més, si un dia en política ja pot canviar tot, i la prova és això amb l'habitatge, amb l'amnistia encara ho veurem més, no? Com es comportarà Junts amb el retorn de Carles Puigdemont? Com ho farà servir en campanya? Quin dia tornarà i quin simbolisme pot tenir aquest dia? Aquest és un dels dubtes que tindrem. Què farà Esquerra? Perquè el paper de Gabriel Rufián també és un dubte. Amb Oriol Junqueras com a candidat, aquest matí ho explicàvem, ja veus dins del partit, no és el cas del propi Junqueras, però ja veus que diuen, escolta, no estem contents amb Rufián, per què no aprofitem la força de la teva tornada electoral perquè et presentis? Veurem també què fa Esquerra i sobretot com es configura Madrid tot plegat, no? Perquè ara el centre està en l'habitatge, però qualsevol cosa pot fer canviar la gent en qualsevol moment. I Sánchez ja sabem com és. No té cap opció, però si li queda una petita, ho aprofita com ha fet en aquest cas de la convocatòria electoral. Veurem, venen dies intensos i divertits d'explicar, sí, sí.
5: Doncs són dies de molta ràdio i d'estar ben atents a partir de les 6 també al matí de Catalunya Ràdio. Maiol, gràcies.
3: Cuideu-vos, fins demà.
0: Ja ho deia el Maiol, tot això si la pluja ho permet, perquè demà n'haurem de continuar a estar pendents, Txell Garriga.
6: Sí, perquè l'episodi de pluja intensa que ha escombrat tot el país encara no s'ha acabat. Protecció Civil manté encara el pla Inuncat en fase d'emergència, si més no, fins demà. I a més, continuarem tenint algunes afectacions pels aiguats que han caigut entre dissabte i avui al transport públic. Per exemple, si avui ha estat una jornada complicada a Rodalies, demà encara no es tornarà a la normalitat del tot. Les línies R1, R2, R2 Nord i l'R11 no tindran servei ferroviari en algun dels seus trams. També hi ha afectacions al metro de Barcelona. A banda, encara hi haurà també 3 centres educatius que demà no faran classes. Són 2 centres d'adults, un a Granollers i l'altre a Ripollet, i una llar d'infants de Sant Adrià de Besòs. També 2 hospitals que treballen encara per recuperar la normalitat després de les inundacions que han patit. Són l'Hospital Vall d'Hebron i l'Hospital de Granollers. I per tot plegat, també estarem pendents que demà el govern aprovi el primer paquet extraordinari i urgent de 75 milions d'euros que haurà de fer front als danys causats pels aiguats.
4: I a França, demà hi també tindrem un ull posat perquè s'espera una gran manifestació d'estudiants.
5: Sí, i a més, aquest cop la principal Federació de Pares d'Alumnes també ha fet una crida a sumar-se a la mobilització. N'estarem pendents perquè, a més, la violència en aquestes manifestacions d'estudiants contra les retallades va en augment. Un noi de 15 anys ha perdut una mà a la ciutat de Lens, al nord del país, a causa d'una granada ensordidora. El govern ha admès que més de 200 estudiants han resultat ferits des que van començar aquestes protestes. I demà, per cert, haurem de tornar a parlar de Ceuta perquè la ministra de Defensa, Margarita Robles, compareixerà en la Comissió de Secrets Oficials del Congrés. En canvi, qui no hi anirà és la directora del CNI, Esperanza Castelleiro.
0: Doncs mirant el demà, volem saber quina és la portada que plantegen des del periòdico. Parlem amb el seu director adjunt, que és el Ferran Boiza. Ferran, bona nit.
9: Hola, molt bona nit. Doncs la portada de demà va molt carregada de temes, amb un parell de propis molt destacats, però evidentment nosaltres obrim, com imagino que la majoria de companys demà, amb l'avançament electoral anunciat per Pedro Sánchez. Ja hi estem acostumats a que Sánchez no compleixi gaire amb la seva paraula i canviï d'opinió constantment, però tindrem eleccions al novembre, quan no fa ni un mes havia dit que de nou serien el 27, que esgotaria la legislatura i que en tot cas hi hauria un avançament tècnic. Pràcticament 9 mesos no és pas un avançament tècnic. El nostre títol d'apertura demà és Sánchez fa del 29 de novembre un plebiscit personal, perquè a la compareixença d'aquest matí el president ha vingut a dir que o el caos o ell. Ha fet una crida a la mobilització contra les elites, ha fet una crida a combatre els especuladors, s'ha oblidat de la corrupció, s'ha oblidat de Ceuta... Bueno, més o menys el que estem acostumats en el cas del president del govern. No? A portada també destaquem, com deia, dos temes propis rellevants. Per un costat, expliquem, ara en parlàveu del tema de l'amnistia i de la reunió del Constitucional de demà, expliquem que el magistrat del Constitucional, José María Macías, ha decidit retirar la seva ponència sobre l'aplicació de l'amnistia a Jordi Turull, perquè Macías no vol que s'hagi servir per instar el Suprem a aplicar aquesta amnistia, com demana la majoria del Constitucional, a la resta d'implicats. Per tant, ha retirat la seva ponència i haurà de presentar-ne una altra, presumiblement, al president del Constitucional, Conde Pompidou.
0: Doncs demà tot això, Ferran, que se'ns acaba el temps, ho buscarem al periòdico i us llegirem. Moltíssimes gràcies i bona nit.
9: Molt bona nit.
4: 3 minutets i arribarem a les 11 de la nit, al final del Catalunya Nit. És un programa, ja ho sabeu, que en el qual sempre cedim l'última paraula a algú, i aquest dilluns li cedim al corresponsal del País a Berlín i col·laborador del Catalunya Nit, Cristian Segura. Cristian, bona nit, com estàs?
10: Bona nit, Agnès. Bé, una mica empiocat.
4: Una mica empiocat.
10: Però com sempre gaudit del programa. Perdoneu un moment. Jo, com mai sé el temps que tinc, començaré pel que em fa més il·lusió comentar. I és aquest partit de Copa del Rei entre Otego i el Sabadell. Recomano als seguidors del Sabadell que hi vagin. Que vagin al partit, que em sembla que juguen a Otego, que és una ciutat petita a prop de Saragossa. És fascinant. Primer perquè té la Torre Mudéjar, més bonica que he vist a la meva vida. Hi ha una còpia a Barcelona, al poble espanyol, hi ha una còpia d'ella. I també perquè... això és que jo aquest tema el conec perquè vaig escriure d'això. Nicolau Rulló i Tudurí, un dels grans arquitectes i planificadors de Barcelona, va dissenyar, va idear una capital d'Espanya, una capital federal d'Espanya, l'any 31, a Otego. És interessantíssim, és a dir, que aprofitin els seguidors del Sabadell, entre ells el Toni Padilla, anar a Otego i fer turisme i a veure si guanyen. Això era el que em feia més il·lusió comentar, però òbviament no és l'únic. M'ha agradat una cosa que ha dit el Mayol sobre com la dreta, que vosaltres ho heu comentat, atia teories de la conspiració sobre possibles recomptes fraudulents del vot per correu, etc. A mi és una cosa que em fascina a Espanya i a Catalunya, amb la facilitat amb la que es posen en dubte les institucions democràtiques. Des de la dreta, per suposat, però que també des del PSOE constantment s'ha parlat de l'offer, de mil coses que posen en qüestió la democràcia. Aleshores, què fa que el ciutadà, de per si, del color que sigui, dubti també de tot plegat, de la democràcia, que és el millor que podem tenir. I per acabar, el tema de les riuades és fascinant, perquè no ens n'adonem que és l'inici, ja de fa temps, però és l'inici de com les nostres vides canviaran amb el canvi climàtic. Això és només l'aperitiu.
11: El Catalunya Nit el fem Manel Elias, Agnès Marquès, Marc Güell i la redacció d'informatius de Catalunya Ràdio. Amb Eli Espuny a la producció i Luis Ángel Alonso al control de so. Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
4: Bona nit, us informa Marta Prat. Continuen els incidents protagonitzats per un grup d'activistes que s'han enfrontat als Mossos d'Esquadra després de la manifestació a favor del dret a l'habitatge d'aquest vespre a Barcelona. Els concentrats han llançat mobiliari urbà i han cremat contenidors al centre del Passeig de Gràcia. Allà hi tenim una unitat mòbil amb el Pep Casanovas i el Jordi Canal. Bona nit.
7: Bona nit. Sí, aquesta protesta que acaba amb enfrontaments entre manifestants i policia. Els Mossos d'Esquadra han tallat el pas de la manifestació quan pujava per Passeig de Gràcia. Els organitzadors l'han donada per finalitzada, però moltes persones s'han resistit a marxar, malgrat els advertiments policials. Al final hi ha hagut llançament d'objectes, els agents marxant contra els manifestants, cops de porra, persecucions i barricades de contenidors cremant al voltant de Plaça Catalunya, on hi ha l'acampada. Abans, milers i milers de persones, 120.000 segons els organitzadors, 20.000 segons l'Ajuntament, han participat en la protesta contra el negoci de l'habitatge i a favor de la vaga general, segons el lema que encapçalava la marxa. Jordi Canal, Catalunya Ràdio, Plaça de Catalunya de Barcelona.
4: Més informacions amb Nando Sanoguera.
12: Comissions Obreres i la UGT anuncien la convocatòria d'una vaga general aquesta tardor. Els sindicats majoritaris plantejaran una aturada de 24 hores per reivindicar salaris dignes que permetin accedir a l'habitatge. Ho ha explicat al Catalunya Nit la secretària general de Comissions a Catalunya, Belén López.
13: Si nosaltres podem negociar increments salarials d'un 7, d'un 8, d'un 10, és igual si la vivenda puja un 20. Els increments que pactem van a parar les butxaques dels rentistes i això no pot ser. Per tant, hem d'actuar a les dues potes que determinen la vida de les persones, que és el seu salari i la vivenda.
4: Això coincidint amb que Pedro Sánchez ha convocat avui eleccions generals pel 29 de novembre. El president espanyol ha decidit avançar 9 mesos als comicis amb l'objectiu que la crisi política pels decrets d'habitatge activi el vot de les esquerres i reverteixi el que els pronostiquen les enquestes. Sánchez ho planteja com un plebiscit contra l'ascens de l'extrema dreta.
14: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna, o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social.
12: El Tribunal Constitucional s'inclina per aprovar només la sentència més contundent sobre l'aplicació de l'amnistia. És la ponència que haurà d'acabar aplicant el Suprem sobre Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i la resta d'exconsellers de l'1 d'octubre. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, els magistrats aposten perquè només s'aprovi la sentència del president del Tribunal, Cándido Conde Pumpido, la més clara a favor d'aplicar l'amnistia. L'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, explicava al Catalunya Nit que el calendari per al retorn de l'expresident el marcarà el jutge Pablo Llarena.
15: Va depender de lo que ellos... la velocidad con la que ellos resuelvan y el sentido de que ellos resuelvan, porque se está dando por hecho muchas cosas, pero nosotros no somos el Tribunal Supremo y tenemos que esperar a ver qué resuelven ellos, ¿no?
4: El servei de Rodalies no tornarà a la normalitat aquest dimarts. Renfe reconeix que es mantindran les incidències en les línies que passen pel Vallès Oriental i el Maresme pels efectes dels aiguats en la infraestructura. Només es recuperaran els trens de l'R1 entre l'Hospitalet i Arenys de Mar i a partir d'aquesta estació el servei continuarà per carretera. On no hi haurà convois és a l'R2 Nord entre Barcelona i Granollers i a l'R11 entre Barcelona i Maçanet-Massanes. La resta de recorregut es completarà amb autocar. I els esports, el primer equip del Barça ha tornat avui als entrenaments després d'una setmana de festa. Eric García ha fet part de l'entrenament amb el grup sobre la gespa, mentre que Rafinha, Joan García i Frenkie de Jong han fet treball individualitzat.
12: Mentrestant, els partits de seleccions continuen. Demà, Croàcia-Espanya, Split, a 3:15 del vespre, en la quarta jornada de la Nations League. A la prèvia, el seleccionador Luis de la Fuente afirma que Lamine Yamal té l'ansietat del geni que sempre vol competir.
4: Aquest vespre s'han disputat el França 4, Bèlgica 1, el Blau Grana Jules Koundé ha jugat tot el partit i l'Ucraïna 1-Hongria 2. Benat del Girona ha disputat l'última mitja hora de joc.
12: Ja se saben els aparellaments de la primera eliminatòria de la Copa del Rei de Futbol. Pel que fa als equips catalans, Manresa, Sant Andreu, Sestao, Espanyol, Quarte, Girona, Utebo, Sabadell, Calamotxa, Europa, Reus, Baracaldo i el guanyador del Prat, Sant Rafel d'Eivissa, jugarà contra l'Atlètic de Bilbao. Els partits es disputaran entre el 27 i el 29 d'octubre.
4: I en bàsquet, la sisa Joventut i el Fiat Girona s'estrenen demà en competició europea. La penya rebrà el Bnei Herlitza israelià a la Champions League a l'Olímpic de Badalona, mentre que el Girona debutarà a la Europe Cup contra el Dinamo de Bucarest a Fontejau.
11: Fins aquí les notícies.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
2: Bona nit. En el sorteig de mi dia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
3: 4 de setembre de 1977.
2: I el número de la sort, el...
3: 1.
2: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A Juegos 11 Ponés o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.

0: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
1: A vegades les paraules en roben una història.

0: Mai havíem sentit parlar tant de patriarcat com ara. Fem servir patriarcat a totes hores, sense que a vegades tinguem molt clar, ja us ho diré, el que significa. El mateix passa amb el matriarcat. Què vol dir? Les dones al poder o significa alguna cosa més? Vam manar algun dia o és una cosa per les enciclopèdies? Parlem-ne. La cosa és, si vivim en un patriarcat, quin lloc hi ocupen les dones? Quin embolic, amigues. Això sí, mentre ho pensem, algunes dones cobren menys que un home per la mateixa feina. O, per exemple, quan una noia la violen en una universitat americana, els seus companys l'amenacen perquè retire la denúncia, que fa caure el prestigi de la universitat, li diuen. Res, coses, només per donar-hi un tomb.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.

deixeu endur pels prejudicis. Escolteu les dones i els dies. Comencem aquest dilluns plujós amb la cantant nord-americana Shopgirl, Kate Bollinger. Preguntareu per què hem començat parlant i preguntant-vos pel patriarcat. És perquè Mare Malibran ha escrit un llibre on reflexiona sobre el matriarcat. Va existir i va desaparèixer quan el patriarcat va arribar. Comencem el dilluns amb ganes de reflexionar i un llibre que tenim aquí damunt de la taula, Cuando las mujeres mandaban. Benvingudes, benvinguts a Les dones i els dies, el programa on les dones manen sempre.

0: Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT.
1: 9 per 3, 27.
2: Següent.
1: Te les vas a prendre amb suor i llàgrimes. Ara les recites sense pensar-hi. Però saps també que tens dret a rebre informació sobre el lloc de procedència dels productes frescos abans de comprar-los? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com les taules de multiplicar. Troben més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: La comèdia teatral Perfectes Desconeguts arriba a Lleida. Quatre parelles, un sopar i un joc innocent. Compartir els missatges i les trucades dels seus mòbils. Que pot sortir malament? Dirigida per David Selves. Divendres 16 d'octubre a les 8 al Teatre de la Llotja de Lleida. Entrades al web del Teatre de la Llotja.
4: La nit dels ignorants és un programa que relaxa.
5: De 12 a 2 és la meva vila de pau.
4: Que està en constant evolució.
6: Aquest programa està fent un canvi, com la vida.
4: Un espai que els fills han heretat dels pares, encara que ara visquin molt lluny.
7: Ara, sense els pares vius, però sempre, sempre molt presents, us agraeixo per haver mimat i mantingut aquest pont.
0: La nit dels ignorants. De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, amb Marta Romagosa.

0: Fa no res, abans de la publicitat ens preguntàvem si existia el matriarcat. El que sé segur és que existeix el patriarcat, perquè si no la notícia d'avui que us expliquem no hi hauria manera d'explicar-la. La dona que ha denunciat una violació grupal a la Universitat de Cornell, a Nova York, ha rep amenaces perquè la retiri. I per parlar, evidentment, de Nova York i per parlar de tot el que passa allà, tenim a la nostra periodista i ja amiga, Marta Martínez. Com estàs, Marta? Bona nit.
1: Hola, Montse.
0: Què tal?
1: Nit.
0: Escolta, hem d'explicar, posem una mica en context, perquè potser hi ha algú que no coneix la història. Aquests dies està sortint, se n'està parlant sobretot als diaris. Què ha passat? I com ho situem, això? Com situem aquesta història?
1: Doncs bé, el cas ha causat molt d'escàndol perquè és una noia de 20 anys que suposadament va ser violada per 7 membres d'una fraternitat durant una festa, una nit, a la Universitat de Cornell, que és precisament una de les més prestigioses del país. Estem parlant que forma part d'aquesta lliga que li diuen Ivy League, no? Que són Harvard, Princeton, totes aquestes universitats més selectes. I Cornell és una d'elles, no? Aleshores, això va passar el 2024. Va ser una nit en què ella havia begut alcohol, va arribar en aquesta fraternitat, que bàsicament ella coneixia un dels nois. Aleshores se'n va anar a l'habitació, ell li va proposar de fer un trio, li va oferir drogues, sobretot ketamina, és una droga que ella diu que no havia provat mai. Van acabar fent un trio quan ella deia que no se sentia capaç ni tan sols de consentir perquè ja no estava en els seus cabals, diguéssim, per la droga i per l'alcohol. I després un d'aquests nois va enviar un missatge a l'Snapchat que tenien privat del grup de la fraternitat, on bàsicament els deia a la resta: ei, pugeu si voleu sexe gratis. Va dir free pussy, que bàsicament és perros gratis. O sigui, que imagina't. I els veies, hi ha imatges d'aquest xat on bàsicament els altres contesten: com m'agrada ser membre d'aquesta fraternitat, ui, encara està la botiga oberta, comentaris d'aquest estil.
0: Terrible.
1: Vull dir que al final
0: terrible.
1: Van ser 7 els nois que van abusar d'ella.
0: Jo ho deia ara al principi, que el que està passant, allò, notícia d'últimes hores, és que se l'està amenaçant a ella perquè no denunciï, perquè
1: Exacte.
0: Aquí el que està en joc no és la salut mental ni el camí que ha fet aquesta noia, que per cert ha deixat la universitat, sinó que no perdem de cap de les maneres el privilegi i el prestigi d'aquesta universitat.
1: Sens dubte, perquè ella, de fet, ja el 2024, dues setmanes després dels fets, va parlar amb la policia. Ella va fer una declaració amb la policia de la universitat. Aleshores, la policia de la universitat el que va fer és enviar una mena d'informe al fiscal, diguéssim, d'aquest districte on està Cornell, que és dins l'estat de Nova York, i aquest fiscal ni tan sols es va llegir la declaració completa de la noia, que tenia 6 pàgines i la veritat és bastant detallada, ni se la va llegir, només es va llegir l'informe més reduït que li havia enviat al departament de policia, que pertany a la pròpia universitat, que ja això no és gaire bona senyal, i en base a això va decidir que no hi havia suficient indicis com per investigar, i que sembla que la noia havia mantingut aquestes relacions sexuals de manera consentida. Aleshores, ella, just fa un mes ara, que és quan ha formalitzat, no, la denúncia davant dels jutjats, i és per això que ara estem veient tot aquest escàndol, tot aquest revolt que ha creat a nivell nacional, perquè realment tots els polítics estan
0: parlant...
1: Això
0: va passar potser una miqueta allò, setmana 74, però clar, ara, justament, parlaves que tot això va succeir el 2024 i 2 anys després dels fets, ara és quan s'està removent la cosa. Per què creus que passa això?
1: I una de les coses que jo crec que ha tingut més, ha creat més rebuig, és el fet que això, primer, no va tenir conseqüències criminals, no va haver investigació judicial de cap tipus, i segon, la Universitat de Cornell internament sí que va investigar, però les màximes conseqüències que van haver-hi són: van fer fora a 2 d'aquests nois, els altres 3 els van durant un temps suspendre, però en el fons han pogut tornar i es poden seguir traient un títol d'aquesta universitat tan prestigiosa, i 2 més que l'únic càstig que han tingut és bàsicament escriure una redacció pensant i reflexionant sobre el que havia passat i que s'apuntin als cursos sobre abús sexual.
0: Terrible, terrible. Aquí el més bèstia de tot és que això és la punta de l'iceberg, jo crec, perquè, clar, el que estem veient és que aquestes fraternitats americanes, que les hem vist tant a les pel·lícules, i que, exacte, com a mínim parlo des de la perspectiva catalana, tenen molt poder, i igual que ha passat això amb aquesta noia, segur que hi ha altres històries, segur que hi ha altres casos, perquè això, sí, és a dir, és com ciment armat, és a dir, ho esborren
1: tot. És un problema sistèmic, no és la primera vegada que passa ni a la Universitat de Cornell ni a moltíssimes altres que també són molt prestigioses, com la Universitat de Columbia. Fa pocs anys, una altra noia a la Universitat de Columbia va denunciar que l'havia violat un noi, i ella, la manera que va tenir de protestar va ser passejar-se amb el matalàs per tota la universitat, per tot el campus, i va dir, jo no deixaré de portar aquest matalàs fins que no facin fora l'estudiant que em va violar. I no el van fer fora mai, no el van expulsar, i ella va haver d'anar a la seva graduació amb el matalàs.
0: Mare meva. Doncs així està Amèrica. Així està Amèrica. No m'estranya.
1: Sí, al final veiem que és una cultura que té molt, molt, molt per aprendre, i de com tractar els casos d'abús sexual, que són molt complexos i que al final no se'ls està donant l'atenció que fa falta, ni tan sols en un context tan d'èlit com aquestes universitats.
0: Exacte, el patriarcat en l'era Trump. Així ho podríem definir i resumir. Moltes gràcies, Marta Martínez. Fins aviat.
1: Gràcies a tu.
0: Merci, una abraçada. Com ens agrada parlar amb la delegació de Tarragona. Ara marxem dels Estats Units a Tarragona amb l'Anna Maria Endebert. Bona nit, com estàs?
2: Bé, molt interessada amb el que esteu explicant.
0: Sí, perquè em sembla que tu coneixes aquesta història de la que ara mateix ens comentava la Marta Martínez.
2: Sí, bàsicament, això que comentava la Marta sobre aquesta noia que va estar portant el seu matalàs a sobre, en realitat va ser una acció artística molt performativa, activista, gairebé diria jo, d'una estudiant que en aquell moment estudiava el grau d'arts, l'Emma Sulkovic, i aquesta performance la va titular Carry That Weight, que vindria a ser com suportar o carregar el pes, i llavors ella anava per tot el campus, a vegades sola, a vegades amb les amigues, a vegades en moments més festius, a vegades menys, fins a la graduació, això és cert, amb aquest matalàs símbol, prova i gairebé metàfora del pes que li havia deixat per tota la vida aquesta agressió sexual.
0: Mm-hmm. Del que li havia passat. És a dir, aquí art i vida es barregen d'una manera molt interessant, tot i, vaja, la duresa del que ens ha explicat la Marta Martínez. Doncs escolta, m'encanta aquest apunt, que estiguis tan atenta, Anna Maria Endebert, i que ho sàpigues tot. Vaig a posar música perquè canviem de tema.

0: Barcelona estem nosaltres a la Diagonal 614 i a Tarragona tenim l'Anna Maria Endaver acompanyada d'Albert Cots per parlar-nos del tema del dia. Parlem d'art, ja ho sabeu, si ve l'Anna Maria Endaver ja sabeu de què parlem. I avui vens a fer-nos una pregunta, trobo que forteta, Anna Maria Endaver. A veure...
1: Sí,
0: fes la pregunta, sí, a Catalunya.
1: La pregunta és si cal que ens morim, les dones que són artistes, perquè algú ens reconegui. Aquesta és la pregunta de partida, Montse.
0: Vas forta. Tot això ve per una qüestió que estem vivint aquests dies, que és de pura actualitat, eh?
1: Sí, el fet és que ara fa poc el Museu del Prado va fer l'ingrés d'una obra d'art d'una artista que es deia Luisa Roldán. La Luisa Roldán va néixer a Sevilla l'any 1652 i, alerta, va ser la primera escultora de cambra de la cort a Madrid. És com la gran escultora del barroc espanyol. Ella treballava sobretot en fusta, temàtica religiosa, i era molt bona, perquè si no ja et pots imaginar que no hagués arribat a ser escultora de cambra.
0: Sí, busqueu-la, Luisa Roldán, unes verges, unes escultures magnífiques, precioses.
1: El que passa, però, és que aquesta peça no arriba fins al Parador, fins res, aquest any, tot i que prèviament, això és curiosíssim, el Parador ja feia temps que tenia unes banderoles amb el nom de la Luisa Roldán com una gran mestra de la història de l'art d'aquí. Però no hi havia cap peça dins. És a dir, no és fins fa 4 dies que el Ministeri de Cultura compra una Sagrada Família descansant en la fugida d'Egipte, una escena típica, una peça de finals del segle XVII de la Luisa, per exposar-la. La compra, prepara't, per 275.000 euros.
0: Mires el que val un pis. A Madrid sí. No, a Madrid només tens la porta.
1: A Madrid només tens la porta i ara potser ni una tenda de campanya.
0: I aquí, a 275.000 euros, el pis dels compres de Tarragona, Barcelona, i ja et dic jo que no.
1: Ni així. Però això és curiosíssim, perquè ara això sembla una calarada, una milionada, digue-li com vulguis, i tu pensaràs, que aquesta senyora es va guanyar bé la vida. Doncs mira, tot i treballar per grans mecenes, la pobra Luisa Roldán va haver de lluitar molt per sostenir econòmicament la seva família, perquè moltes vegades els clients ni li pagaven, i sabem que quan va morir, segons un document oficial de l'època, era pobra. I a sobre ningú la recordava, Montse.
0: Ai, la història... Com ens maltracta, sobretot algunes dones. I com és que fins ara no hi havia cap peça d'ella al Prado? Només tenia la banderola. És una mica...
1: És tristíssim.
0: És una mica allò, tenim l'etiqueta de la taronja, però no tenim la taronja.
1: Exacte. Bueno, bàsicament, sempre s'ha prioritzat el mercat de l'art, la compra d'artistes homes, així com el seu estudi, evidentment.
0: Sí.
1: No obstant això, cada vegada coneixem més la vida i l'obra de la Luisa Roldán, i fins i tot, molt interessant, totes les professores que ens esteu escoltant, existeix una associació anomenada la Roldana, que mira, ara penso que els hauríem d'entrevistar, que són professores d'educació secundària obligatòria que lluiten per visibilitzar més dones artistes en el currículum, en els temaris. Tenen una web increïble, us podeu fer sòcies. Jo no vaig ara mateix a comissió, però de veritat que fan una feina increïble.
0: Tu ets sòcia.
1: Sí, i es fan dir, clar, les Roldanes.
0: Les Roldanes, escolta, m'encanta les Roldanes. Club queen on the downtown scene, prowling around at night. Quina desgràcia ser dona i que hagin de passar segles, ser dona i artista, que hagin de passar segles i segles perquè et reconeguin. Hi ha més casos, segur. Ja vam veure un al cap que ja he vist que me l'havies apuntat al guió, però ja en tenia un de claríssim.
1: És aquest el que pensaves?
0: No, és l'últim. A veure si tenim temps.
1: Ah, hi arribarem.
0: Espavilo.
1: Ara vaig amb Artemisia Gentileschi. L'he volgut posar perquè tothom es pensa que és com la gran artista reconegudíssima. Tothom sap qui és. No, mentida. Aquesta senyora, que va néixer a Roma l'any 1593, gràcies a qui sigui, gràcies a Déu, gràcies a la sort, va ser filla d'artista i això va facilitar una mica la seva formació i poder-se dedicar a l'art. També va treballar durant el barroc, va ser una artista increïble del clarobscur, aquesta tècnica de fer llums i ombres molt dramàticament en una mateixa escena, i la pobra es va quedar totalment enterrada, soterrada per dues qüestions. Una, el company Caravaggio, que sembla que fos l'únic que feia clarobscurs, i segona, per la història personal...
0: El company, vols dir que eren nòvios?
1: No, res a veure.
0: D'acord.
1: Sí, res, professional. per Caravaggio.
0: El col·lega,
1: que,
0: no?
1: El col·lega, que sembla que fos l'únic que sabia fer clarobscurs. I després també a Artemisa Gentileschi li ha passat que la seva història personal, la violació que va patir pel seu professor de pintura, això és que és increïble, és com que sempre expliquem aquesta història d'ella i que sempre ha fet va fer personatges bíblics en femení i com una mica maltractant senyors, recordem pues, un quadre increïble, Judit matant a Holofernes, per exemple, o també va fer la Susana, una mica en venjança. Llavors, com aquesta història és molt sucosa, ha quedat molt la pobra Artemisia Gentileschi molt atrapada per aquesta mateixa versió i fins i tot amb un poc respecte cap a la seva obra que no s'ha recuperat fins fa 4 dies. Per exemple, ella té una peça increïble, un quadre de Maria Magdalena melancòlica que se li veu un pit. Imagina't, Montse, quin poc respecte que aquest pit li van repintar perquè no era decorós que una dona pintés això.
0: Perdona, quan això? Li van repintar l'època o ara?
1: Sí, sí, al cap de poc. Sí. No, ara l'hem tret el repint, diguéssim.
0: Sí.
1: Però mira quin poc respecte cap a la seva obra.
0: Imagina com si haguessin posat
1: obra.
0: Típex, no? Una mica allò...
1: Talment com si li haguessin posat Típex. I no és fins fa 4 dies que ara la veiem com una gran artista més enllà de la seva història personal.
0: Quan pixelem els pits de les senyores que van a la platja, el mateix.
1: Un estil, un
0: exacte.
1: Estil.
0: I ja passa això d'explicar sempre la vida personal de les dones i no la professional, i no només en l'art, també, no?
1: Sí, tota la raó. A Artemisia Gentileschi li va passar això, que la seva vida personal sempre la va aplastar enfront la seva professional, però després també et porto un altre artista que va decidir ocultar molt conscientment la seva vida personal i professional perquè no la titllessin de boja. Una altra senyora, pobreta meva, increïble, que fins fa 4 dies no ens n'hem recordat.
0: Aquesta vaig veure l'exposició a Londres, sí. Em va encantar.
1: La Hilma af Klint va néixer el 1862 a Suècia. Va tenir la sort d'anar a la Real Acadèmia Sueca de les Arts d'Estocolm, de les poques d'Europa que admetia dones, i allí ella va aprendre a pintar de forma acadèmica, però constantment ella anava més enllà. Perquè ell el que li interessava, Montse, era l'espiritualitat, no? Aquest món terrenal i podrit. Ella li interessava coses...
0: Jo ho entenc, eh? A mi cada vegada m'interessa més el món espiritual, perquè el món que ens ha tocat viure és... Vaja...
1: Fa com a pena, la veritat.
0: Exacte, més val mirar l'horòscop.
1: Sí. Llavors ella, per fugir d'aquest trist món, feia sessions d'espiritisme, que estaven molt de moda, i es va posar a pintar coses abstractes, coses que perdien la figuració. Els quadres de figuració eren per pagar les factures, però els que li interessaven a ella eren abstractes.
0: Sí, sí, que eren aquells de les circumferències, els colors... I tot això. I escolta, i per què ningú la coneixia?
1: Mira, ningú la coneixia perquè
0: es va fer la sueca. És la broma, era la broma, era la broma. M'aprofito com que estàs a Tarragona per dir aquestes animalades.
1: Està bé, te les permeto totalment. La cosa és que ningú la coneixia per dos motius. Un, perquè quan ella es va morir, en el testament va deixar escrit que tota la seva producció d'obra abstracta quedés amagada i tancada almenys fins al cap de 20 anys de la seva mort, perquè ella sabia que la tractarien de boja si algú veia això, no?
0: Es va resguardar davant del patriarcat.
1: I aquí va passar una cosa també, que és que un altre espavilat va adelantar, que és Kandinsky, un senyor que l'any 1900 fa un quadre abstracte i diu, mira, el primer quadre abstracte. Però ara, que ens hem posat a investigar la Hilma af Klint, resulta que la Hilma, l'any 1911, que és aquest primer quadre abstracte de Kandinsky, ella ja havia fet, prepara't, més de 1000 pintures abstractes.
0: La cosa és que les tenies guardadetes a les golfes, no? Això no ho heu de fer, no heu de guardar res a les golfes, ho heu d'ensenyar tot.
1: S'ha de treure tot, i fixa't que et diré una altra cosa, perquè sembla que parlem del segle XX, de fa molts anys, 1911, no, perdona, fins als anys 80... Que un quadre seu no entri en una exposició sobre abstracció als Estats Units, i no és fins l'any 2018, increïble, 2018, que el Museu Guggenheim de Nova York li fa una exposició única i exclusivament dedicada a ell.
0: I després ja van vindre les altres exposicions, em va fer una al Guggenheim, una a Londres, que les he vist totes, estàs parlant amb una fan.
2: Les dones i els dies, riques d'esperit.
0: Riques d'esperit sí que ho som en aquest programa. Escolta, déu-n'hi-do les històries de ràbia i ocultació que estem escoltant avui. I no vull que acabis aquesta secció sense parlar de Lluïsa Vidal, que és que, és que a mi, cada vegada que pronuncio aquest nom, m'entra Picasso, que diuen al meu poble, m'entra Picasso.
1: Pell de gallina.
0: Picasso és la paraula, perquè durant anys va estar justament als magatzems creant pols.
1: Molt fort, la Lluïsa Vidal no té nom. La Lluïsa Vidal, situem-la, neix l'any 1876 a Barcelona. Ella és filla d'ebenista, el seu pare, el Francesc Vidal, era un ebenista que es treballava molt amb els modernistes, gent que tenia pela, gent que tenia calés. Llavors el pare veu que la xiqueta té gràcia, té art, i impulsa la seva carrera. L'envia a París, en una acadèmia mixta, a estudiar, ja que a Catalunya no existia. També et diré, Montse, que el pare estava malalt i la família tenia molts problemes econòmics. Per tant, què havia de fer la Lluïsa? Treballar. Treballar per tirar endavant la família. Vull dir, a part de que el pare devia ser més o menys progre, la Lluïsa havia de portar els calerons a casa, a pencar. Tant penca que obre el seu propi taller i fins i tot estableix una escola femenina de dibuix i pintura. Pensem que és de les poques dones que Europa es pot dedicar plenament a l'art, a viure d'això. I no només era això, sinó que era una gran feminista, perquè sabem que col·laborava amb revistes com Feminal. Malauradament, als 42 anys, mort de la grip, i al moment en què mor, la Sala Parés de Barcelona li fa una gran exposició. És a dir, en aquell moment la Lluïsa Vidal és una persona totalment coneguda i reconeguda.
0: I respectada.
1: Exacte. Uh-huh. A més, és de les primeres artistes que retraten dones que no estan sexualitzades, sinó en una fase més de vida quotidiana, fent la bugada, cuidant els seus fills, llegint, cosint. Aporta novetats. Però llavors...
0: T'anava a dir si quan va morir li van fer una exposició perquè va caure en l'oblit.
1: Pues pel que et deia abans, exactament el mateix, perquè sempre hem valorat la producció artística masculina com millor de la femenina pel simple fet de ser feta per homes. I això és molt fort, perquè la majoria de llibres de modernisme que jo vaig estudiar no hi
0: és. És que ni és. Ens hem d'esperar fins al 2016, que és del que estem parlant, perquè el Museu Nacional d'Art de Catalunya li faci una exposició, que és aquest Lluïsa Vidal, pintora del modernisme, a càrrec, això sempre, d'una comissària, que és la Consol Oltra.
1: Si bé cert, s'ha de dir que la Consol Oltra li havia fet una altra expo uns anys abans, no va tenir cap èxit.
0: Doncs
1: i no va ser fins aquesta del 2016.
0: Doncs 2016.
1: De quants anys parlem? O sigui, quants anys han de passar perquè algú et reconeguis que t'has de morir, remorir?
0: Mira, jo faré una cosa, no moriré pel que pugui ser. Perquè hi hagi temps perquè em reconeguin. Anna Maria Endaver, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Us ho deixo aquí, que ja arriben les 12 de la nit i arriben les nit dels ignorants. Aquest programa que fem, Roser Parera Moraga, Cèlia Forment, Mireia Isar, Albert Castellví, Helena Miquel, Josep Maria Campillo, avui també Albert Cots, i qui us ha parlat, Montse Virgili. I tornarem demà a les 9 de la nit i coneixerem un projecte molt bonic, que és el Madre de Mi, un espai d'acompanyament a mares i infants amb discapacitat. Demà a les 11 de la nit, com sempre, a Catalunya Ràdio.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Hola, bona nit. Vos informa Nando Sonoguera. Comissions Obreres i la UGT anuncien la convocatòria d'una vaga general aquesta tardor. Els sindicats majoritaris plantejaran una aturada de 24 hores per reivindicar salaris dignes que permetin accedir a l'habitatge. Ho ha explicat el Catalunya Nit la secretària general de Comissions a Catalunya, Belén López.
2: Si nosaltres podem negociar increments salarials d'un 7, d'un 8, d'un 10, és igual si la vivenda puja un 20. Els increments que pactem van a parar les butxaques dels rentistes i això no pot ser. Per tant, hem d'actuar a les dues potes que determinen la vida de les persones, que és el seu salari i la vivenda.
1: La UGT i Comissions es comprometen a acordar la data concreta amb les organitzacions socials i el sindicat de llogateres. Milers de persones, 20.000 segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat aquest dilluns a Barcelona en defensa del dret de l'habitatge. Després de la manifestació, un grup d'activistes s'ha enfrontat als Mossos, han llançat mobiliari urbà i han cremat contenidors al mig del Passeig de Gràcia. Més notícies amb Oriol Pujadó.
3: Pedro Sánchez ha convocat eleccions generals el 29 de novembre. El president espanyol ha decidit avançar 9 mesos als comicis amb l'objectiu que la crisi política pels decrets d'habitatge activin el vot de les esquerres i reverteixin el que els pronostica les enquestes. Sánchez ho planteja com un plebiscit contra l'ascens de l'extrema dreta, mentre que el popular Alberto Núñez Feijóo diu que és un cop contra el cap de l'executiu.
4: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna, o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social.
5: Por fin puede irse quien nunca debió llegar tan lejos. Por fin votaremos y por fin España podrá elegir el país que quiere ser. Esto va de que España le gane a Sánchez y a lo que representa.
1: El govern mantindrà activat en fase d'emergència el pla Inuncat fins dijous per la previsió de noves precipitacions. El president Salvador Illa ha anunciat que l'executiu aprovarà aquest dimarts un primer paquet d'ajudes pels desperfectes provocats pels últims aiguats d'almenys 75 milions d'euros. Granollers ha estat un dels municipis més afectats després que hi hagin caigut més de 100 litres en pocs minuts. Renfe ha anunciat que aquest dimarts es mantindran les incidències en les línies que passen pel Vallès Oriental i el Maresme pels efectes dels aiguats en la infraestructura.
3: Turquia i el Pakistan enviaran tropes al Iemen per ajudar-lo a recuperar la zona del Mar Roig ocupada pels rebels hutis aliats de l'Iran. Les forces governamentals, amb el suport de l'Aràbia Saudita, han reprès punts estratègics, com ara la ciutat de Moka, amb l'objectiu d'alliberar l'estret de Bab el-Mandeb i assegurar la lliure navegació pel Mar Roig. Els rebels hutis asseguren que han atacat territori saudita amb míssils i drons i que han colpejat una refineria de petroli i dos aeroports, un dels quals el de Riad, la capital.
1: Massive Attack, Phoebe Bridgers o Fontaines D.C. són alguns dels caps de cartell del Primavera Sound. El Festival Barcelona ha presentat avui l'enorme llistat d'artistes amb bandes històriques que han passat pel festival, artistes que presenten disc i grups catalans. Marc Ruiz.
6: Fa setmanes que els fans han anat penjant a les xarxes possibles cartells amb els artistes que els agradaria que toquessin, i n'hi ha molts que els han encertat de ple. Sobretot els que acaben de publicar disc, com Phoebe Bridgers, Fontaines D.C., que publicaran Dopamine Chamber divendres de la setmana vinent, Doechii, que estan enllestint el primer àlbum, Dinosaur Jr., Churches o Kim Petras, entre d'altres. És l'edició del 25è aniversari, per això hi ha grans noms històrics que han format part del cartell del Primavera, com Chemical Brothers, Massive Attack, Richie Hawtin, Skrillex, Anony, FKA Twigs o Pavement. La selecció de bandes catalanes també és interessant, amb Mushka, Batguial, Guillem Gisbert, Fades, Mishima o el DJ John Talabot. Entre els 151 artistes del cartell hi ha sorpreses com la creativitat de l'argentina Juana Molina, l'electrònica 2000era dels anglesos Metronomy, la bogeria post-rock de King Gizzard and the Wizard Lizard, la sensibilitat de Waste Blood i de la veteraníssima Vashti Bunyan i fenòmens virals. Com en Gin de Potrin.
1: I els esports, el primer equip del Barça ha tornat als entrenaments després d'una setmana de festa coincidint amb l'aturada de seleccions. Eric García ha fet part de l'entrenament amb el grup, mentre que Rafinha, Joan García i Frankie de Jong han fet treball individualitzat.
3: Mentrestant, continuen els partits de seleccions. Aquest dimarts, Croàcia-Espanya, a Split, a 3:15 del vespre, en la quarta jornada de la Nations League. A la prèvia, el seleccionador Luis de la Fuente diu que Lamine Yamal té l'ansietat del geni que sempre vol competir.
1: Aquest dilluns s'han disputat França 4, Bèlgica 1. El blaugrana Jules Koundé ha jugat tot el partit i Ucraïna 1, Hongria 2. Benet del Girona ha disputat l'última mitja hora de joc.
3: També s'ha fet pública la llista dels 25 finalistes al Golden Boy, el guardó que anomena el millor futbolista del món menor de 21 anys. I són tres candidats del Barça: Pau Cubarsí, que és el gran favorit, Marc Bernal i també Xavi Espart.
0: Fins aquí les notícies.
7: La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.

0: no seria la persona més adient per predir el futur de ningú ni de res. N'he fet unes quantes de cagades quan faig el paper d'entesa. Però ahir a la nit li deia a l'Aina, just quan plegàvem, que aquest dilluns Pedro Sánchez convocaria eleccions anticipades. I ha passat. I aquesta tarda he escrit en un xat d'amigues que al final es convocarà una vaga general i unes hores després els sindicats, Comissions Obreres i UGT anunciaven la protesta per la tardor, encara sense data. I jo crec que començo a endevinar coses gràcies al pols que em doneu als oients quan truqueu al programa. Escolto el vostre to, les vostres indignacions, a part de les preguntes que feu i les respostes que doneu, i m'atreveixo a preveure coses que passaran. Del que no tenia cap idea és que aquest matí tornarien a sonar les alarmes d'Alert, que quan encara estava dormint, que per cert no he sentit res jo, i que tota la roba estesa que ahir no vaig treure perquè encara estava humida, aquest matí em quedaria xopa, com si l'hagués tret d'una piscina. He fet un salt del llit, no amb la Alert, sinó amb la tempesta, he sortit com una zombi a l'estenedor i he tret tot el que he pogut mirant que no em caigués cap mitjó a casa la veïna, perquè encara tenia la son a les orelles. Després, amb la taula de la terrassa plena de roba, com si fos una escultura abstracta contemporània, he decidit tornar al meu llit i m'he tombat fins a les 10:10 amb el so de la pluja de fons, la fresqueta del matí, i no he tornat al món real dels vius fins que el despertador ha sonat a les 10:10. És després quan he vist l'alarma per tempestes i les eleccions anticipades, tot seguit, sense un moment de descans per assimilar-ho. I el vostre dilluns, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Eduard Nas, Oriol Fidalgo, que el tenim al taller fent una posta a punt de les rodes del darrere i aquí li desitgem el millor per la seva recuperació, Raúl Orgales, Aina Grau, Andy Franco, Sílvia Andrés, Judit Perpinyà, Domènec Sobirà i Albert Duran. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
1: 93-201-7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
0: Què tal? Bona nit. Són les 12:09. Benvinguts un altre dia a la nit dels ignorants aquí a Catalunya Ràdio, esperant les vostres trucades al 93-201-7474 per fer les preguntes, per dir algunes de les respostes a altres consultes que han fet oients en dies anteriors, i també podeu, com sabeu, deixar els missatges de WhatsApp al 667-220-148. I avui, en aquest WhatsApp de la nit dels ignorants, hi hem trobat diversos missatges, alguns que són amb àudio, els altres que estan escrits. Per exemple, un descrit és del Sergi, des de Sant Sadurní d'Anoia, que ens diu que aquest cap de setmana s'ha celebrat l'Escomostra, la Fira d'Escomosos, i és per això que demana, a través de l'enigma dels ignorants, que vol saber quina diferència hi ha entre el cava i el vi escomós. A veure si algú el pot ajudar, ens truca i li fa la resposta. En Josep, des del barri del Poblenou, a Barcelona, diu, quina diferència hi ha? Aquí avui va de diferències, eh? Veig entre una clínica i un hospital. Diu, tots dos tenen hospitalització i quiròfan. A veure si algú ens pot explicar si és que n'hi ha alguna diferència. En Joan, des de Lleida, volia preguntar als nostres ignorants camioners de bestiar, en concret, que en tenim uns quants que estan treballant i fent ruta a aquesta hora de la matinada, doncs en Joan demana quants quilòmetres, com a màxim, poden fer els animals des de la granja fins a l'escorxador. I una altra pregunta que fa, a quina temperatura han de tenir l'interior del camió? I és cert que se'ls hi posava música, demana el Joan des de Lleida. Després, un altre missatge, aquest en forma d'àudio, que ens ha deixat l'Anna des del barri del Raval de Barcelona.
2: Primer, només una observació. Fa molts anys que escolto el programa, des de l'època d'en Cuní, i he notat un canvi bastant substancial. Recordo aquella època, quan jo vaig començar a sentir el programa, que la majoria dels que trucaven per la nit acostumaven a ser joves, que estaven estudiant i tal, i era diferent. I ara, amb el pas dels anys, trobo que la majoria de gent que escolta aquest programa és gent gran, d'una certa ja franja d'edat elevada. Només és una curiositat. I després voldria fer també una pregunta, aprofitant. El rellotge que hi ha a sobre de l'edifici, que ara està, que havia sigut el BBVA, a la plaça Catalunya, fa uns quants anyets que no funciona. A qui li correspon reparar aquest rellotge? És que la imatge és patètica. Un rellotge que es veu de tota la plaça Catalunya, que sempre estigui parat i que no funciona, francament, és bastant lleig. A qui li correspon reparar aquest rellotge? A Zara? A BBVA? Què passa amb això? És simple curiositat.
0: Doncs va, Anna, a veure si algú sap respondre, perquè jo diria que aquesta pregunta ens la va fer la temporada passada algun altre oient i encara ningú la va poder respondre. Per tant, haurem de treure tots l'eina que fa d'investigadora privada gairebé moltes vegades, a veure si troba, perquè ja que ningú ens ho ha contestat, a veure si alguna vegada trobem qui ens pot dir per què aquest rellotge de la plaça Catalunya, que és veritat, si tu no portes rellotge, no tens el telèfon, el que sigui, i mires, aixeques el cap i mires, allò està aturat completament, és com si no hagués passat res. En fi, a veure si algú ens pot contestar aquesta consulta de l'Anna des del Raval. Ara ens truca el 932017474 la Maria Àngels des de Barcelona. Bona nit. A veure que no ens entren les trucades. Un moment de res que ho estem arreglant, perquè sé que tenim diverses persones. Ara sí. La Maria Àngels, des de Barcelona, ara sí.
3: Vale, gràcies.
0: Digues, Maria Àngels, bona nit.
3: Mira, hi ha una cosa que ens sorprèn, o sigui, és com una mena de reflexió des de fa temps. Per què el Barça, el Barcelona, el club de futbol, sí, és, supercatalà, i visca el Barça i visca Catalunya. D'acord. Però, per què a l'entrenador del Barça no diu ni bon dia? Per què aquest senyor té el privilegi de parlar amb un idioma que no és el nostre i representa una cosa molt nostra, no?
0: Sí, sí, representa una cosa molt, molt, molt de Catalunya, sí.
3: Sí, sí. Doncs ens resulta curiós, perquè un pobre desgraciat, malament, ja m'he expressat malament. Vull dir, venen alguns estrangers, així, amb poca cultura i demés, i se'ls obliga o se'ls parla en català, i si no, doncs és igual, jo et contesto en català i espavila't, no? I també, vull dir, els metges que venen a fer aquí, doncs el MIR o el que sigui, se'ls exigeix.
0: Sí, sí, tant, sí, sí, el català, sí, sí. Però amb els entrenadors del Barça no passa, eh? Estic recordant altres casos que ja no hi són i per tant no vull dir noms, però que tampoc havien parlat ni un bri de català, és veritat. Tens tota la raó, Maria Àngels.
3: Em fa molta ràbia, vull dir, mira, no sé, potser no és gaire important, però jo sí que ho trobo important i em fa ràbia. I després hi ha una altra cosa que a partir d'ara, doncs m'ha sorprès que Junts per Catalunya vagi una mica del bracet amb el PSOE, o sigui, el PP
0: i Vox. Ho diu pel decret de l'habitatge, no?
3: Sí, sí. Vamos, el trio la-la-la, eh? Per favor, fins a on hem arribat,
0: sí,
3: no?
0: Sí. Sí, sí, és així. Com a mínim aquesta és la votació. Sí, sí, està clar.
3: Bueno, és fatal això. I llavors, una cosa, ja va bé ja fa dies, perquè jo escolto sempre el programa, el que passa que no truco, a vegades no deu estar el telèfon saturat i d'això. Va haver una senyora que va parlar dels ous durs, com es deien i tal. Sí, sí, és veritat, eh? A mi m'ho va dir un cuiner i s'ha de posar a l'aigua freda, un bon grapat de sal i llavors els ous i que bulli el ratet que correspon i llavors quan es refreden és molt fàcil de treure
0: la closca del... Sí. Però tu estàs dient de tirar els ous amb l'aigua freda i la sal posada, és això, eh? O posar-los després.
3: Sí, no. Perquè si els poses quan estan bullint, quan està bullint l'aigua, potser es
0: trenca
3: mentre es van agafant la temperatura.
0: D'acord.
3: Eh?
0: Sí.
3: I llavors va bé. Bueno, jo avui els he fet moltes vegades,
0: i no se t'enganxen
3: diferents coses, i està, queda perfecte.
0: Molt bé.
3: Pues res més.
0: Doncs moltes gràcies.
3: Hi ha més coses, però vull dir... No, no sé, però... que han preguntat i les sabia, però ara no me'n recordo.
0: Tranquil·la, una... ja, t'ho apuntes ja i truques un altre dia, Maria Àngels.
3: Ah, això.
0: Molt bé, moltes gràcies. Bona nit. En Josep, des de Claravalls, bona nit.
4: Bona nit, Marta.
0: Què tal, Josep?
4: Bé, si alguna cosa que no m'agradi, me talles.
0: Que no, jo no et tallo, només faltaria. Tu no, digues no. El que consideris. Jo t'escolto.
4: Bueno, jo tinc amb aquesta senyora que he acabat de trucar, m'ho porto molt a dins. Jo, Pere, pare ja no, independent per Catalunya. Pare ja no.
0: Era independentista, vol dir, eh?
4: Independentista, sí.
0: Sí. Ara ja no és independentista?
4: No.
0: No.
4: No, perquè m'ha fallat el grup. I això de que s'ajunten per lo PP, però se n'han recordat que vos va posar amb el 155 i van pujar amb aquella colla de números cantant va por ellos.
0: Sí, sí.
4: I després tenim a Vox, que és el pitjor que hi ha per tot Espanya. Que hem d'esperar que aquesta pobra gent que un dia no podran pagar lloguer per dins, ens fotran fora.
0: Sí, sí.
4: Tu què et sembla?
0: Em sembla que té tota la raó.
4: Jo em fa l'efecte que la Míriam s'hauria de fer marxar cap allà per Waterloo, quedar-se un president i no cal que tornen. Per mi, aquest partit hauria de desaparèixer.
0: Déu-n'hi-do avui, Josep, clar i català, eh? Avui clar i català.
4: Jo m'agradi les coses clares.
0: Sí, sí, i tant, la xocolata calenta. Espessa, perdó, la xocolata espessa. Gràcies. Molt bé, Josep, moltes gràcies. Una abraçada. Bona nit. En Ferran, des de Santa Coloma de Gramenet. Bona nit.
5: Bona nit.
0: Digues, Ferran.
5: Bueno, la senyora aquesta ha posat un tema que és molt interessant pels que són culers. Jo tinc 68 anys i me'n recordo que havia un entrenador que es deia Buckingham, anglès, i no deia mai una paraula ni en castellà ni en català, tot en anglès. I després, bueno, ja va morir aquest senyor, hi havia un altre que era Robson i tenia de traductor un amic nostre, Mourinho. I es va passar aquí diversos anys i el Mourinho, que és portuguès, que és veí de la península Ibèrica, com Andorra, pues aquest li feia de traductor.
0: Sí, sí,
5: però no va dir mai ni
0: tampoc
5: una paraula
0: tampoc
5: en català.
0: Sí, sí, sí.
5: I bueno, lo principal, bueno, això és perquè la senyora no pateixi que...
0: Que és un clàssic, no?, dels entrenadors del Barça, vols dir.
5: Més els anglesos, que són els que han alimentat del futbol.
0: Sí, sí.
5: Vaja uns. Bueno, i després la clínica i l'hospital.
0: La diferència entre clínica i hospital, eh?
5: Sí, digues. Jo quan tenia 21 anys, jo treballo amb seguretat.
0: Sí.
5: Em van enviar una unitat d'informació a Fiu d'Arrel. I allà no hi havia hospital militar. L'hospital militar està a Madrid, com totes les coses importants. I doncs teníem la pega d'agafar una clínica privada. Aquesta era la pega. I vam agafar la meva dona, Feli, i jo la clínica d'Adeslas, Coreixa, que era una clínica privada que era un somni. Un somni. Un bon menjador, uns bons quiròfons. Bueno, a més, la meva dona, bueno, és dona, però és Feli, que tenia 21 anys, va utilitzar la clínica Coreixa 4 vegades. Una per un aborto, una altra per una apendicitis, una altra per un desprendiment de riñón i una altra vegada ja per l'embaràs de la nostra filla Clara, que va néixer a Ciudad Real. I luego està la residència Valle d'Hebron, que en realitat, aunque no es veuen les lletres, és d'ella residència Generalísimo Franco. Però
0: ara ja no.
5: No, ja, tu, la meva mare em deia, veig a Valle d'Hebron i me trae recetes. Sempre li hem dit Valle d'Hebron. Pues és una ciutat sanitària. Crec que ja queda clar, no?
0: Molt bé. Molt bé, Ferran. Doncs moltes gràcies.
5: No, gràcies a tu.
0: Vinga, moltes que vagi gràcies. Molt bé i bona nit. A veure, en Lluís, des de Premià de Mar, que em sembla que està content. Bona nit.
6: Bona nit.
0: Mare meva.
6: Avui, Marta, toca explicar la vida de cada un. Mira,
0: no,
6: jo
0: però ja m'ho penso.
6: Que la seva. No, però ja saps per què, no?
0: Sí, ja m'ho penso.
6: Bueno, jo, per sort o desgràcia, i jo dic per desgràcia, abans era per sort, visc com un poble que es diu Premià de Mar. Dic per desgràcia perquè abans era un goig viure en aquest poble. Ara, per mi, no ho és gens ni mica per molts motius. Però, bueno, és igual, deixem-ho de banda, que algú es podria emprenyar i potser en raó. Mira, jo hi he estat segrestat, bueno, jo i molta gent, però vull dir, jo particularment pel tema de l'edat i la mobilitat, hi he estat segrestat a casa 3 dies. I dic, divendres, dissabte i fins avui a les 8:30 del vespre, o sigui, 3 dies. I què ha estat? Ha estat per la culpa de la distribuïdora, que no és la subministradora, que no és la que factura. La que factura és Energia 21, però la distribuïdora es diu Endesa. I vull dir-ho clarament, Endesa i el seu C4. I diré per què, Marta. Mira, com he dit a Premià de Mar, tothom sap que ha sigut la segona o tercera població de Catalunya que ha plogut més fort. La segona o la tercera. Per sort, desgràcies personals no n'hem tingut. Ha quedat moltes coses inundades, molts pàrquings, el meu mateix, i molts puestos, vale, d'acord. Però en el sector que jo visco, no tot Premià, en el sector que jo visco hem estat 3 dies els veïns sense llum, i són diversos blocs on jo visco. Bé, per quin motiu? Mira, el primer és que a Premià, i tinc 80 anys i en coneixement de causa perquè he estat també fotut a l'Ajuntament, per sota de desgràcia també, i conec una mica el poble, una mica, només, a Premià no s'han fet, diguéssim, inversions amb els cables d'electricitat per reforçar-se, tenint en compte que ara es gasta molta més llum que abans, perquè hi ha més gent i més aparells electrònics. Tant els cables d'alta tensió com les torres aquestes que en diuen de el que es crema, vull dir, ara no me'n recordo com se diu, els cables d'alta tensió i els...
0: Sí,
6: els transformadors.
0: Els transformadors, d'acord, sí. Ai, ai.
6: A Premià ha degut això. Per culpa dels transformadors, però per què? Perquè són antics, són de l'època, i ho dic clarament, són de l'època dels Reis Catòlics. Escolta'm, és que són molt, molt antics i no s'han fet reparacions. Què ha passat? Hi ha estat 3 dies a casa tancat. Això que vol dir el que ha estat tancat 3 dies, i dic 3 dies, sempre amb els 80 anys ha estat hores només. No ho recordo més, un dia impossible, 2 menys i 3, encara menys. Però mira, sense llum, no es pot cuinar. Per sort, de desgràcia, a casa tenim tot elèctric.
0: Sí.
6: M'entens? No puc treure el cotxe del pàrquing perquè van amb uns motors les portes que són metàl·liques
0: i no pugen.
6: I no pugen, que són d'aquestes que et diuen basculants.
0: Sí.
6: La manca, diguéssim, que no tinc el telèfon mòbil, que no tinc per poder carregar el telèfon mòbil. Manca d'electricitat, no tinc telèfon, no m'entens? I sobretot la manca d'informació que dona fàstic de la companyia d'Endesa, ho dic clarament. Un verdader desastre. Si m'he enterat d'algú ha sigut gràcies a la policia de Premià de Mar, que ha anat telefonant i m'ha anat informant, perquè ells potser tenen més accessibilitat que jo. Però ara vaig a dir la més grossa. S'ha cremat un transformador de Premià de Mar. Avui me n'he enterat, després de 80 anys. Sabeu on està? I això, si algú de Premià de Mar, de la barriada on he viscut jo, ho sap, també ho pot ratificar-ho ara per antena. Sabeu on estava tots els oients ficats, aquest transformador de Premià de Mar? Amb uns soterranis d'un pàrquing. Des de quan una companyia de llum té els seus transformadors?
0: Però els transformadors no estan habitualment a l'exterior, per si passa alguna cosa.
6: Això hauria de ser així. Aquest que s'ha cremat i ens ha deixat sense llum i ens ha tocat a mi els nassos, però no hi ha altra cosa, Marta, ha estat a dintre d'un pàrquing, torno a repetir.
0: Que devia estar inundat i per això s'ha espatllat, no?
6: naturalment.
7: Clar.
6: Vull dir, algú hauria de prendre consciència d'això i fotre caps, rodar caps a qui correspongui, perquè jo penso que això, en fi, per mi quasi arriba a ser un delicte, això.
7: Ja.
6: D'on t'ha vist transformat en un pàrquing?
7: Jo no ho he vist mai, però vaja.
6: Pues ho tinc que denunciar i ho dic en aquesta misera, perquè ja dic... m'ha emprenyat molt estar 3 dies tancat a casa.
7: Sí, sí.
6: I quan ha arribat la llum sembla que m'hagi tocat la loteria. Sí. Saps quina alegria que he tingut?
7: Sí, sí, m'ho penso, i tant.
6: Però 3 dies, sí, el que dic, 3 dies, tot el divendres, tot el dissabte, tot el diumenge i fins avui. Home, per la mort de Déu, fins avui a les 9 del vespre. Home, ja està bé, per la mort de Déu, ja està bé. Ah, llavors jo ja faré els meus... Ja els meus fills ja tiraran endavant a demanar dany i perjudici a la companyia de llum per falta de subministrament. M'entens? I a la companyia d'assegurances tot el menjar que hem tingut que tirar.
7: Exacte.
6: La meva dona tenia un munt de coses, perquè és una dona que li agrada copiar molt per el que pugui passar. Bueno, feia com ma mare en pau descansi. Ha copiat molta cosa. I tenia la nevera i l'arcón.
7: I el congelador,
6: que
7: clar, ple.
6: Ple de menjar.
7: Clar, i s'ha fet malbé tot, no?
6: Carn i peix, i s'ha fotut tot malbé en 3 dies. Esclar, jo, per sota desgràcia, soc una...

0: sentit de l'humor, perquè si no, amb tanta gent enfadada, que ho entenc perfectament, perquè només faltaria. A veure, en Joan Josep, des d'Ulldecona, bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: Digues.
1: Mira, jo volia fer una pregunta, això que parleu del rellotge de la plaça Catalunya, heu dit?
0: Sí, bueno, sí, sí.
1: Sí. És mecànic o elèctric?
0: A veure, si ningú ens sap dir qui l'ha d'arreglar, no sé si algú sabrà si és mecànic o elèctric, no ho sé. A veure si algú ho intentem esbrinar. És mecànic o elèctric? A veure si algú respon, doncs, Joan Josep.
1: Sí, claro, perquè hi ha elèctrics, que tot és un rellotge elèctric, i hi ha que són mecànics.
0: Sí, sí.
1: Que és com un rellotge, però molt gran i, bueno, funciona de diferent manera. I la cosa curiosa és que si és mecànic, si és elèctric, no sé res. Però si és allò, hi havia la única o una de les úniques fàbriques de rellotges mecànics estaven a Roquetes.
0: Ah, sí?
1: Roquetes està al costat de Tortosa.
0: Sí, sí, sí.
1: I allí hi havia dues fàbriques, dos de rellotges que subministraven
0: mecànics.
1: Per tot i anaven fent-se.
0: Però aquestes existeixen encara, aquestes empreses?
1: No. Aquestes empreses ja van plegar.
0: Clar.
1: Primer se'n va plegar una i després l'altra. Perquè al posar rellotges elèctrics, pues, llavors ja, i claro, ells eren mecànics només.
0: Clar, doncs potser vostè té la resposta de vostè, eh? Potser aquest rellotge que diuen és mecànic i ja no hi ha ningú que el pugui arreglar. Potser aquest és el tema, eh? I no ho sabem. Clar.
1: No, és igual. Si és mecànic, li puc dir que al meu poble hi ha un rellotge i és mecànic. I s'arregla. Si hi ha alguna peça,
0: s'arregla.
1: Se trau i són les peces que es poden solucionar. I vas a algú que sigui ferrer, però bueno, i fa la peça o li fa més o menys igual i ja està.
0: I t'ho arregla. No, doncs va, intentem esbrinar a veure d'aquí depèn aquest rellotge i així sabrem una cosa o una altra. Moltes gràcies, Joan Josep, per la trucada.
1: De res.
0: Que vagi
1: escolta,
0: bé.
1: Escolta.
0: Què?
1: Al mateix temps que és... Mira, quan jo era petit, vaig anar a Barcelona, el meu pare, no sé, total, que vam entrar al carrer Castellista, hi havia una emissora que es deia EAJ1 Ràdio,
0: sí,
1: Barcelona.
0: Encara hi és, sí, sí.
1: Vale, pues, llavors, allí estava fent un programa en directe o no sé què, i vam entrar a mirar, pues, hi havia gent que anava, i allí mos van regalar una botella que una cosa que es deia Pitello, i jo no sé què és això, me'n recordo que mos van regalar una botella que era com tipus Coca-Cola o alguna cosa d'ara, no?
0: I a veure, torni'm a dir el nom, que m'ho apunto, com es deia l'ampolla?
1: Pitello.
0: Pitello.
1: Pitello.
0: Pitello, m'ho apunto.
1: I no sé el que era.
0: A veure si algú se'n recorda, doncs.
1: Gràcies,
0: Gràcies, bona nit.
1: Adéu i bona nit. Adéu.
0: En Lliberat, des de Navarcles, bona nit.
2: Hola, bona nit.
0: Digui.
2: Sí, adéu, Marta. La meva mare va conèixer l'avi, el president Macià, allà a Osona, que la meva mare sí a Osona. I...
0: La seva mare va conèixer el president Macià, diu?
2: Els catalans, la casa i l'hortet. Resulta que la casa és pels estrangers i l'hortet pel canvi climàtic.
0: Mare meva.
2: Està tot dit.
0: Està tot dit, Lliberat, està tot dit. Moltes gràcies per la reflexió. Adéu, bona nit.
2: Bona nit.
0: Adéu-siau.
3: La nit dels ignorants. Un programa per ser feliç.
4: Mira, Marta, és la primera vegada que truco.
0: Ai, que contenta em fa això, Maria Àngels. Molt contenta, doncs.
4: Pues, quasi 40 anys que estic escoltant el programa i resulta que al començar

0: quan ho portava el carrasconer. Els primers moments vaig pensar, això no tirarà endavant. Bueno, han passat els anys i ara us demano perdó a tots els ignorants perquè heu sigut tan forts, heu aguantat aquests 40 anys quasi, i a part a tots els equips que ho heu portat. Us he anat escoltant sempre, m'heu fet molta companyia. Una abraçada
1: per tots.
0: Des d'aquell dia per mi es va fer de mi.
2: La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa. Cites meravelloses amb Josep Ignasi Vives.
1: Ja ho vam dir fa 15 dies, que aquesta temporada doncs teníem amb nosaltres el Josep Ignasi Vives, professor, jo diria que filòsof també, tots som una mica, però tu ets una mica més, i ens proposes cada 15 dies aquestes cites meravelloses que després tu vas agrupant-les amb allò que t'agrada més, amb allò que et va bé per poder explicar als oients d'on ve una frase, on la fem servir, d'on procedeix i quines ensenyances ens deixa, no, una mica. Aquesta setmana, quina és la frase que has triat?
3: Doncs mira, porto una frase molt coneguda, molt popular, que és: una imatge val més que mil paraules.
1: Mare de Déu. Tothom l'ha dit alguna vegada a la vida.
3: Tothom.
1: Segur.
3: D'on ve aquesta frase,
1: va?
3: Doncs, la frase és molt coneguda.
1: Sí.
3: I el que és curiós és que no té gaire més de 100 anys. La idea va néixer en el món de la publicitat nord-americana, en algunes conferències i cercles de publicistes dels anys 10, sobretot en formulacions diverses, però va quedar fixada l'any 1918, en una revista que es deia Printers Inc. Ben aviat van intentar colar que provenia d'un proverbi xinès, o que fins i tot l'havia dit Confuci.
1: Ah, és a dir, un fake ja, en aquell moment?
3: Sí, evidentment, perquè a vegades això de posar-ho en proverbi xinès o que ho faci Confuci li dona un cert pedigrí a les frases.
1: Sí, tot el que sigui oriental
3: és com que... Sí, és com una saviesa ancestral.
1: Sí, exacte.
3: Però no és real. Apareix expressada de formes molt diverses, però sempre acaba cristal·litzant amb aquesta forma, no? Una imatge val més que mil paraules, i l'eslògan ha tingut èxit.
1: Doncs sí, perquè tothom el fa servir, i avui en dia més que mai, perquè la imatge té un poder brutal, però ja s'ha demostrat que també té molts riscos.
3: Immensos. Aviam, fixem-nos primer per què la imatge és tan poderosa.
1: Per què?
3: Diu, una imatge... Quina gràcia té, no? Que té un impressionant poder d'immediatesa.
1: Uh-huh.
3: És a dir, a diferència d'enfrontar-se, per exemple, a un text en japonès, quan parlem d'una imatge, l'accés és pràcticament instantani. Pot passar-nos que no coneguem algun dels objectes que apareixen en una imatge, o que desconeguem plenament el context. Però pel que fa a la majoria dels elements, sempre tenim eines suficients per interpretar-los, ni que sigui mínimament.
1: Sí, estem d'acord, sí.
3: En canvi, si seguim amb la comparació, és evident que és molt més fàcil gaudir d'una exposició de fotografia japonesa que no pas d'una novel·la en japonès.
1: Clar, perquè la fotografia tu la pots interpretar a la teva manera, i la novel·la japonesa o sap japonès o no sap res.
3: Exactament.
1: O no entén res, no?
3: És a dir, una imatge, si és bona, no sé, pensem en un quadre, en una fotografia artística o en un reportatge d'un fotoperiodista, no? És molt fàcil mostrar sense dir. És a dir, no calen paraules per mostrar idees. Com és possible, si no, que puguem emocionar-nos davant d'un quadre, no? O d'una fotografia de guerra que ens constreny el cor, a vegades, sense saber res del context.
1: Sí, correcte.
3: D'allò. Clar, prescindint del llenguatge verbal, les fotos fan emergir als nostres ulls idees, emocions, conceptes que costarien molt d'expressar eficaçment en paraules. Però les imatges no són només tot això de bo. Sota aquesta aparença de veracitat, de retrat imparcial, hi pot haver narratives, distorsions o fins i tot trampes malintencionades.
1: El que dèiem ara, tots aquests fakes que dèiem, no? També.
3: Evidentment. Mm-hmm. I el fet que la frase triomfés en el món de la publicitat, jo crec que ja ens hauria de prevenir una mica. Pot tenir usos magnífics i poderosíssims, però també pot ser emprada per la manipulació.
1: Clar.
3: Per el mal. I que això de les notícies falses, del deepfake, té molts anys. I els humans controlen aquests recursos des de fa molts segles, no? Recordeu, per exemple, les estàtues d'Octavi August, sobretot si recordeu la de Prima Porta, aquesta al Vaticà, sempre jove, serè, elegant, fortíssim. Clar, falsificaven la realitat, perquè hi havia milions de persones que mai podrien veure en directe l'emperador.
1: I llavors el posaven jove, no? El feien jove perquè la gent es pensés que sempre era així.
3: Clar, és a dir, si tu mai podràs veure en persona l'emperador, l'emperador pot triar amb quina imatge vol ser vist.
1: Clar.
3: I si l'estàtua és un tio impressionant...
1: Clar, allà queda, l'emperador és així.
3: Evidentment. Clar. Avui dia sabem que Octavi August no tenia res d'aquell aspecte amb el qual es mostra, no? Però és curiós perquè els filtres de les xarxes socials o les fotografies fetes amb intel·ligència artificial o fins i tot la fabricació de proves gràfiques falses, no? Tot això ja està a l'antiga Roma. Per tant,
1: no tenim res nou en aquests moments.
3: En el fons, no.
1: Ens espantem per una cosa que ja ha existit sempre.
3: Evidentment, evidentment. És molt fàcil mentir amb les paraules, però fer-ho amb les imatges és facilíssim, també.
1: És facilíssim, i ho era abans, perquè ara tu fas una foto, l'altre dia m'ho ensenyava algú de l'equip, una foto que sortia una mà amb un objecte i li va dir en el xat, treu la mà. I la foto va sortir sense la mà.
3: Sí,
1: que dius.
3: I és preocupant, perquè ara ens sembla un joc, però arribarà un moment que això podrà portar per versions molt dures.
1: Ja ens adverteixen ja.
3: Exacte.
1: De que anem per... que pot acabar molt malament.
3: Darrerament se n'està parlant molt, no?
1: Però, de totes maneres, tu també vols destacar les potencialitats que tenen les paraules, que té la paraula, no?
3: Clar, la frase a mi no m'acaba d'agradar perquè sembla que menys tingui la paraula, no?
1: Clar,
3: mil imatge, paraules...
1: Clar, val més que mil paraules. Clar, però les paraules, ostres, són molt boniques, tu, també.
3: Exacte.
1: No?
3: Clar, ens podríem estendre molt sobre per què la paraula és una cosa tan extraordinària, no?, de ser humà. Ho podem deixar potser per una altra cita. Però fixem-nos en un tema molt particular, molt típic. La immensa majoria de persones t'admetrà que una novel·la és millor que la pel·lícula d'aquella novel·la.
1: A veure... Ostres, crec que el comentari quan surts del cinema és em va agradar més la novel·la.
3: És tipiquíssim.
1: Jo crec que sí.
3: Clar, és a dir, el bon text, amb la seva pausa, amb la profunditat que té, ens activa la imaginació, les il·lusions, les pors, d'una forma extraordinària. Existeixen a vegades pel·lícules que fan justícia als textos. I ja no diguem els unicorns que representen algunes escassíssimes pel·lícules que són millors que els textos que les van originar, no?
1: Poques, poques.
3: Molt poques, molt poques.
1: Poques.
3: Generalment el text guanya.
1: Sí.
3: El text guanya. I per què passa això? Doncs perquè el text, la paraula, encotilla molt menys la ment que la imatge. És a dir, la paraula...
1: A veure, torno a dir això.
3: La paraula encotilla molt menys la ment que no pas la imatge.
1: És bona, aquest titular és bo, eh? M'agrada.
3: Mira, m'agrada publicitar.
1: És una altra frase.
3: Sí, està bé. Fuig de triomfa, vés a saber.
1: És una altra cita meravellosa.
3: Exacte. Fixa't que la paraula sempre té quelcom d'abstracte, no? Encara que es refereixi a una cosa concreta. I aquí intervenen elements que ja estan presents en Plató o Aristòtil, no? I que són molt interessants. Fixa't en un exemple. Si jo dic casa o cotxe,
1: sí,
3: és evident que no m'estic referint a cap cosa abstracta, no? Imagina't amor o condició humana, que són temes molt més complexos. Mm. Cotxe i casa són coses físiques, són matèria, en definitiva. Ara bé, si jo dic cotxe o casa, estic segur que cadascun de nosaltres s'imaginarà cases diferents o cotxes diferents.
1: Sí.
3: O com a mínim lleugerament diferents.
1: Sí.
3: És a dir...
1: Sí. Si tu dius casa, deus pensar en la teva pròpia, no?
3: Exacte.
1: Probablement.
3: O en la casa que tu has vist a les pel·lícules i t'agrada.
1: Sí.
3: O en la casa que tu has somiat sempre, no? Fixa't que cadascú aplica els seus patrons, els seus esquemes, les seves experiències per construir aquestes imatges. És a dir, tot això està en la nostra memòria profunda i va emergint quan jo dic aquesta paraula, no? Fixa't que la paraula, per tant, obre un marge amplíssim d'idees que estaven amagades dins la ment i que, en dir la paraula, s'activen per construir una imatge mental que és molt més lliure que no pas la imatge que t'imposen en una fotografia o en una pel·lícula.
1: Clar, perquè si tu veus la foto d'un cotxe concret o d'una casa concreta, tot això no sorgeix, no? Tot aquest bagatge que tu tens no sorgeix.
3: Clar.
1: Estàs veient la foto d'un cotxe concret, d'una marca concreta, d'un color concret.
3: Correcte, hi ha una imposició molt més gran.
1: I és molt més pobre, no?
3: El sentiment... Des del punt de vista imaginatiu,
1: sí,
3: és molt més pobre. Pot ser potentíssima la imatge, eh? Pot tenir un valor molt gran.
1: Els fotògrafs se'ns enfadaran, però no.
3: No, hi ha fotografies veritablement extraordinàries. Sí. Però aquí és el que vaig, no? És a dir, per més que una fotografia sigui extraordinària, imaginem-nos una fotografia que abordi la qüestió de la tristesa, sí? Per més que sigui extraordinària, mai no podrà mostrar tantes cares del concepte tristesa com la paraula tristesa. Perquè la paraula, en cada persona, activa uns ressorts mentals que són molt més lliures que no pas la imatge. Per tant, per més que hi hagi fotos fantàstiques, de veritat, i exposicions meravelloses, la paraula sempre guanyarà.
1: Sempre guanyarà la paraula. M'encanta. Tu crec que portes un exemple d'algú conegut, no?, d'un vers.
3: Sí, un vers de Joan Vinyoli, que aprofito per recomanar-lo moltíssim. Hi ha un vers de l'últim poemari de Passeig d'Aniversari que penso que recull molt bé aquesta idea, no? Diu, els mots, en veritat, no són sols per entendre'ns pel que signifiquen, sinó per descobrir el que transparents oculten.
1: Oculten. Ostres, els mots, en veritat, no són sols per entendre'ns pel que signifiquen, sinó per descobrir el que transparents oculten.
3: Exacte. És a dir, com si els mots fossin portals de la imaginació. Uh-huh. No? És a dir, que activen uns recursos mentals extraordinaris que si no exercitem la paraula, doncs els estem empobrint.
1: Sí, totalment d'acord. Parlant d'imatge, tu ens vols fer aprofitar aquesta cita meravellosa per fer-nos mirar un quadre.
3: Sí, un quadre crec que també és molt conegut. És un quadre de René Magritte en el qual surt una pipa de tabac, sí, dibuixada, no? I a sota, escrita en francès, la frase "això no és pas una pipa". I és un exemple molt curiós, no? Perquè el nom del quadre és La traïció de les imatges.
1: La traïció.
3: La traïció de les, sí, imatges. Sí, sí. I el nom penso que és fantàstic perquè és que és veritat, és que no és una pipa, per més que ens entestem a afirmar-ho. Només n'és una representació.
1: Home, clar, però tu veus una pipa.
3: Sí, però mai serà tan real com la pipa que va inspirar el quadre. És a dir, aquella pipa, en aquella pipa hi ha un empobriment respecte a la imatge real, la pipa, clar, o la imatge real d'una pipa, no?
1: Clar, clar.
3: Ni el dibuix ni la paraula no seran mai aquella pipa concreta que ell va estar mirant. És molt curiós que li van preguntar per aquesta qüestió a Magritte i va respondre que potser molta gent hagués preferit que el quadre es digués "això és una pipa".
1: Clar.
3: Però llavors hauria mentit.
1: Ell diu que...
3: I és cert o no, per tant, que les imatges a vegades ens tornen acrítics?
1: Acrítics, no? Clar, perquè tu veus allò, però no saps com era la pipa real.
3: Exactament,
1: que ell va veure. No?
3: Exactament.
1: Déu-n'hi-do. Escolta'm, quines, no sé si ensenyaments o lliçons finals, no? Aprofitant que tu ets mestre, ets professor, quines lliçons finals ens suggereix aquesta frase que tots hem fet servir, una imatge val més que mil paraules, que una mica l'hem destrossada, diguéssim.
3: Sí, una mica.
1: L'hem deixada una mica per terra, amb permís, sí, de tothom, eh?
3: Clar, mentre provem de saber si una imatge val més que mil paraules, o el que jo proposaria, que una imatge té més veritat, perdó, que una paraula té més veritat que mil imatges,
1: sí,
3: jo aconsellaria a tots que milloréssim molt en l'art de la mirada prudent. És a dir...
1: Què vol dir la mirada prudent, a veure?
3: Ser capaços de no quedar, és a dir, completament despullats, acrítics, davant del poder de les imatges, no? Uh-huh. Tenir una capacitat, allò que tothom diu tant, però que exerceix tan poc, no?, del pensament crític. Que amb que fos pensament tan sols
1: que
3: ja tanta, ens aniria molt
1: tanta
3: bé.
1: Tanta falta, ja tanta falta fa bé el pensament crític.
3: I fixar-nos que la mentida, ben intencionada o malintencionada, sempre busca camins per enganyar-nos de nou.
1: Uh-huh.
3: I que és la nostra responsabilitat intentar posar-li-ho difícil.
1: A la mentida. Però és que la tenim per tot arreu, la mentida.
3: Clar, per això.
1: Tu et lleves al matí i tens una mentida a prop. O sigui, surts al carrer i hi ha unes quantes mentides que estan,
3: correcte,
1: caminant al teu costat. Puges al transport públic i en tens d'altres. O sigui, és molt difícil, evitar-la.
3: És molt difícil viure esquivant la mentida. De fet, tots en som víctimes constants, no? Però crec que podem ser una mica menys víctimes. Tornant a aquest estiu passat, no? Fixa't que l'Odissea sobre què es construeix? Sobre un engany.
1: Sobre un engany.
3: És a dir, la nostra cultura està construïda sobre la mentida. El que ens fa humans, fins i tot en el nostre llenguatge, és que podem mentir, cosa que els altres animals no fan.
1: No fan, no.
3: Per tant, ens hem de protegir d'aquesta arma tan perillosa.
1: Clar.
3: I potser una forma de fer-ho és tenir aquesta mirada prudent, no? Davant d'una imatge, sempre tenir el fre de mà de pensar, bueno, alerta, i amb quina narrativa hi ha aquí, amb quina intenció està fet això, què es veia darrere d'aquesta fotografia, no? És a dir, no et centris només en aquell angular, mira també què hi havia al voltant.
1: Mm-hmm.
3: Evidentment mai ho podrem saber tot, però potser podem saber una mica més del que sabem. Si fem això, doncs crec que serem gent més subtil i més prudent i, per tant, una mica més bons ciutadans.
1: I això és l'objectiu, d'aquesta secció. Aconseguir ser més bons ciutadans, no sé si ho aconseguirem.
3: Ho intentarem.
1: Però, a través de les cites meravelloses, doncs, cada dues setmanes és l'objectiu.
3: Exactament.
1: A veure si al final...
3: Aviam si ho aconseguim al llarg de l'any.
1: I convé molt, perquè estem tots una mica nerviosos i amb tanta mentida al voltant. Jo agraeixo aquesta secció perquè la gent es calmi una mica mica.
3: Sí, sí, serà un bàlsam.
1: A veure, mirada crítica ja en tenen molts, d'oients. Ja la tenen, la mirada crítica. Però està bé que la facis servir també en el teu dia a dia. No?
3: Correcte, està molt correcte.
1: Bé. Doncs res, fins aquí 15 dies amb una altra
3: cita. A la propera cita meravellosa.
1: Gràcies.
3: Bona nit, moltes gràcies.

0: Va, que els nostres oients no diuen mentides, com diu aquesta cançó, Tell Me Lies. No, no, els nostres oients fan preguntes i ens donen respostes de coses que ens heu preguntat en algun altre moment. D'aquí a res, 10 minuts, arribem a la 1 de la matinada i era el 93207474 i tenim en Pep des de Mataró. Bona nit.
1: Hola, bona nit, Marta.
0: Què tal, Pep?
1: Mira, jo no et diré cap mentida, com dius tu.
0: No, no, i tant que no. Però...
1: No, escolta, jo volia saber, perquè amb aquesta emissora ni en cap altre ni en cap diari no es parla de la llei de la Generalitat que, entra, que ha entrat en vigor avui sobre els certificats de l'amianto.
0: De l'amiant, sí.
1: No. Sí, no sé si saps del que et parlo o no.
0: Sí, tant que sé del que parles. Sí, sí, tant.
1: Les notaries estan aturades, el registre de la propietat està aturat, hi ha gent que té hipoteques concedides i no pot registrar perquè ningú sap el que s'ha de fer amb aquest...
0: Amb a veure, això sí que no... Això, aquesta altra part no la sabia. Vull dir que hi ha tot de coses aturades perquè no se sap què fer amb aquesta llei, això sí que no ho sabia.
1: Amb aquest certificat, amb sí. Aquest, més que amb la llei, amb el certificat.
0: Amb el certificat. Sí, sí, ningú sap què ha de fer.
1: Ningú sap el que ha de fer. I a veure si hi ha algú que per casualitat ho sàpiga, a veure això quin camí agafa, perquè és un daltabaix terrible i el que més d'allò en sap, el que més creu en sap és que cap mitjà, ni de diaris, ni vosaltres, ni emissores privades, ningú en diu res.
0: No, ara ho buscaré, bé, a veure què passa. Això dius que entrarà en vigor avui, aquest dilluns?
1: Sí. Sí, sí, és la llei 8 del 2026 de la Generalitat.
0: Molt bé. Doncs
1: en realitat va entrar dissabte, però bé, dissabte era festiu, i diumenge també, i ha entrat avui.
0: Entenc que és una llei que el que diu que és que ha de garantir que...
1: Que per comprar, llogar... qualsevol terreny, pàrquing, pis, hi ha d'haver un certificat que hi ha o no hi ha amianto.
0: Molt bé, perfecte.
1: Amiant, vaja.
0: Sí, sí, amiant, sí, sí, sí. Doncs va, investigarem a veure què passa amb aquest, certificat.
1: Perfecte. Marta, jo sé que aquest programa no té res que veure amb la compra-venta, però jo vull vendre una cosa i potser algú em podrà dir, inclús vosaltres, quin preu té, que són les revistes de Catalunya Ràdio des de l'any 1934 fins al començament de la guerra.
0: Les revistes...
1: Sí, revistes de Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio, Rambla dels Estudis número 8, telèfon 20.751 de Barcelona. O sigui, el número de telèfon en 5 xifres.
0: Però és que estic pensant, però Catalunya Ràdio va néixer...
1: Sí, sí, Catalunya Ràdio abans de la guerra existia, perquè jo tinc tota la
0: revista. Però es deia així, Catalunya Ràdio igualment?
1: Sí, sí, Catalunya Ràdio.
0: Ara sí que...
1: Inclús aquestes revistes a tu o qualsevol treballador d'aquí t'agradaria fullejar-se, perquè inclús els anuncis són superdivertits. Perquè, per exemple, les esqueles, per dir alguna cosa, la gent que s'ha mort, doncs hi posa els nostres companys que han passat a millor vida. I després surten els noms.
0: Mare meva...
1: Sí, va. Aquest tema que no pugui ser.
0: No pugui ser, sí. Això són... Sí, quantes revistes... Ho dic perquè la gent pugui dir-te una idea. Quantes revistes sí. Són?
1: Home, no sé, poden tenir entre 25 i 30, més o menys.
0: Molt bé. I m'has dit que són de l'any?
1: Del 1934, al començament de la guerra. Molt bé. El 1936.
0: Sí.
1: I els anuncis, ja et dic, són molt curiosos perquè n'hi ha un, les contraportades n'hi ha moltes, que hi ha el cel dibuixat i allà hi ha Sant Pere i ja hi posa si vienes con calcetines molt fort o molt fort les puertas del cielo siempre estarán abiertas. Sí, però vull dir que és curiós, no?
0: És curiós, és curiós.
1: Sí, sí, això, inclús si hi ha algun telèfon que pugui enviar fotografies, te'ls envio.
0: Doncs a veure si algú et pot dir què podries demanar d'això, com a mínim, vull dir, ja sé que aquí vale, no fem compra-venda, però almenys no, dir... Que, o a quin si lloc et podries adreçar.
1: Sí, o si tu vols alguna d'allò, em passeu per el número aquest, em passeu un número de WhatsApp i t'envio fotos.
0: Molt bé, d'acord.
1: Si et fa gràcia, si no, no.
0: Molt bé, perfecte, Pep, doncs moltes gràcies.
1: Vale, doncs res.
0: Vinga, una abraçada.
1: Perquè, escolta, perdó, en Xavier Solà, com tenia un client, un oient per primera vegada, aquella nota, aquella petita nota musical de dos segons,
0: sí,
1: com de, no sé...
0: Feia un cling, feia un cling, sí.
1: Sí, aquell cling.
0: No, seria tot el dia fent clings, jo, que tenim molts que truquen per primera vegada i no, no ho faig, jo no ho faig. Però estic molt contenta quan truca algú per primera vegada, o sigui, això sí.
1: Bé. Ja, però vull dir que crec que quedarà molt bé. Inclús em sembla que aquella nota musical o mitja nota estava feta per algú que està molt dintre de Catalunya Ràdio.
0: Això no ho sé, mira.
1: Que és un pianista molt famós.
0: Molt bé, Pep. Doncs escolta'm, a veure què et diuen els oients. Gràcies per la trucada.
1: A tu.
0: Vinga, una abraçada, bona nit. La Carmeta des de Sants, bona nit.
2: Així que passa el temps, passa el temps.
0: Sí, sí.
2: Temps. Bueno, escolta, el Pitelo.
0: El Pitelo.
2: Aquest Pitelo és un botellín petitet de cava, que abans en deien xampany.
0: Ah, això és el perquè... que preguntava en Joan Josep, que no sabia què era.
2: En deien Benjamín, també, eh?
0: Sí, sí, sí.
2: Escolta, perquè jo la bodega teníem abocat de casa, i llavors al meu pare li agradava. I a casa vivíem porró amb graciós i vi negre, els avis i tots. I escolta, llavors el diumenge anaven a buscar a la bodega del costat dos piteus, un pel meu pare i un per la meva mare.
0: Era
2: un cava petitet, que ara en venen
0: a
2: les
0: supers, no?
2: I a les bodegues. Que saps aquests petits, aquelles potetes de cava, que hi ha?
0: Però es diuen així, ara?
2: Petitet.
0: Es diuen així?
2: Abans es deien un pitelo.
0: Però ara no, no?
2: No, ara no.
0: Clar, anava a dir...
2: Ara no sé com ens diuen, ara.
0: Ara deu ser, segons la marca, deu ser alguna marca
2: sí,
0: que té les ampolles.
2: Abans un Benjamín,
0: exacte,
2: un pitelo.
0: Exacte.
2: Eh?
0: Doncs mira, ja... Hem...
2: Moltes gràcies a tothom, eh?
0: Gràcies a tu. Adéu-siau, bona nit. Veus, ja tenim una resposta del Joan Josep que li van regalar quan va venir amb una visita a Ràdio Barcelona, al carrer Caspa, ens ha dit, crec que ha dit, una ampolla de Pitelo que no sabia què era. Doncs mira, ja sabem el que és perquè la Carmeta li ha fet la resposta. I encara tenim temps, tenim poc, per tant, les trucades que tenim ara, si ens disculpeu, les passem a partir de després del butlletí de la una de la matinada, però, si us sembla, encara tenim temps d'escoltar un altre missatge de WhatsApp que ens ha deixat, per exemple, el 667-220-148, l'Àngels des de Lleida.
3: Mira, ara estava escoltant això dels... de les capses dels botons i tot això, doncs jo sóc una de les que en tinc molts. Aquelles caixes de galetes de llauna redones, en tinc una de molt plena. A més, sóc una maniàtica dels botons perquè moltes vegades amb una peça nova que no l'he estrenat me l'he canviat ja. O sigui que en tinc molts. I també tinc bastantes cremalleres amb una altra caixa. Mira, és una mania com una altra.
0: Que bona, aquesta de canviar-se els botons abans d'estrenar la peça, Àngels, gràcies. Un altre missatge que ens ha deixat al WhatsApp del programa l'Albert, des de Vilassar de Mar.
4: Potser no és el lloc que toca, però la reflexió va més enllà d'això. Un toc d'atenció al Ricard Ostrell, que ara són les 11 del matí, i està dient que tinguem a mà pues, aigua potable, piles, llinternes, tot això, el kit d'emergència aquest que es deia i tal i qual. A veure, no sé, ens estem passant una mica. Veig un alarmisme molt bèstia amb tot el que són els mitjans de comunicació, sobretot el tema notícies i demés. Hem estat dia i mig parlant de l'huracà mediterrani i quan se li fa la pregunta al meteoròleg diu és que bueno, la possibilitat és entre un 10 i un 20%. O sigui, estem magnificant una mica tot i pensem que no cal espantar-nos tant. Aquí ha plogut com està plovent avui. No són les... Jo estic a Vilassar, caure 288 litres en dia i mig. Ara està plovent com ha plogut sempre a la tardor i és el centre de la precipitació segons acabem de dir ara per la ràdio. No sé, una mica de criteri, només davant això, no només amb el tema de la notícia en general, que sembla ser que s'ha perdut, però en temes aquests de la població, doncs no espantem més a la gent després de l'episodi que hem passat.
0: Espantar no, espantar mai, però prevenir, informar, sí. Informar, perquè a vegades hi ha gent que li dius que no s'han de fer determinades coses i avui he vist una imatge d'una persona que es va banyar dissabte amb la caquella i el van haver de treure de dintre l'aigua. I he pensat, realment, hi ha gent que ni que expliquis les coses no fa mai cas de res. Però no és el nostre cas. Però gràcies per la crítica, perquè també s'ha d'escoltar. Les notícies de la una i tornem després amb més històries aquí a la nit dels ignorants. Fins ara.
5: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
6: Bona nit, us informa Quim Balaguer. Pedro Sánchez convoca eleccions generals pel 29 de novembre. El president espanyol ha decidit avançar 9 mesos als comicis amb l'objectiu que la crisi política pels decrets d'habitatge activi el vot de les esquerres i reverteixi el que pronostiquen les enquestes. Sánchez ho planteja com un plebiscit contra l'ascens de l'extrema dreta.
7: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna, o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social.
6: El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, també ho planteja com un plebiscit, però contra Sánchez.
8: Por fin puede irse quien nunca debió llegar tan lejos. Por fin votaremos y por fin España podrá elegir el país que quiere ser. Esto va de que España le gane a Sánchez y a lo que representa.
6: L'avançament electoral ha enxampat Sumar sense candidat i Vox en ple ascens a les enquestes. Més notícies, Agustí Serrat.
9: El Tribunal Constitucional s'inclina per aprovar avui només la sentència més contundent sobre l'aplicació de l'amnistia. És la ponència que haurà d'acabar aplicant el Suprem sobre Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i la resta d'exconsellers de l'1 d'octubre. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, els magistrats aposten perquè només s'aprovi la sentència del president del Tribunal, Cándido Conde Pompidó, que és la més clara a favor d'aplicar l'amnistia.
6: El govern demana no baixar la guàrdia i mantindrà activat en fase d'emergència el pla Inuncat fins dijous per la previsió de noves precipitacions. L'executiu aprovarà aquest dimarts un primer paquet d'ajudes pels desperfectes provocats pels aiguats. Seran 75 milions d'euros que s'ampliaran si cal.
9: Comissions Obreres i la UGT anuncien la convocatòria d'una vaga general aquesta tardor. Els sindicats majoritaris plantejaran una aturada de 24 hores per reivindicar salaris dignes que permetin accedir a l'habitatge. Ho ha explicat al Catalunya Nit la secretària general de Comissions de Catalunya, Belén López.
10: Si nosaltres podem negociar increments salarials d'un 7, d'un 8, d'un 10, és igual si la vivenda puja un 20. Els increments que pactem van a parar les butxaques dels rentistes i això no pot ser. Per tant, hem d'actuar a les dues potes que determinen la vida de les persones, que el seu salari i la vivenda.
6: L'anunci de vaga general ha estat ben rebut com una victòria pels milers de persones, 20.000 segons la Guàrdia Urbana, que s'han manifestat aquest vespre a Barcelona en defensa del dret a l'habitatge. Després de la manifestació, un grup d'activistes s'han enfrontat als Mossos, han llançat mobiliari urbà i han cremat contenidors. A hores d'ara, a l'entorn de la plaça Catalunya hi ha encara restes de la batalla, però ja no hi ha grups d'encaputxats llançant objectes. I l'Audiència de Barcelona ha absolt l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, l'exsecretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, i la resta de l'antiga cúpula del Departament de Salut, acusats d'haver discriminat policies nacionals i guàrdies civils en la vacunació contra la Covid el març del 2021. Els acusaven d'haver retardat la vacunació dels agents estatals. El tribunal considera que no hi ha cap prova d'una voluntat de discriminació i creu que la decisió de retardar aquesta vacunació estava justificada per raons sanitàries. Esports, el primer equip del Barça ha tornat als entrenaments després d'una setmana de festa, coincidint amb l'aturada de seleccions. Eric García ha fet part de l'entrenament amb el grup, mentre que Rafinha, Joan García i Frenkie de Jong han fet treball individualitzat.
9: Mentrestant, els partits de seleccions continuen. Aquest dimarts, Croàcia-Espanya split a 8:45 del vespre en la quarta jornada de la Nations League. A la prèvia, el seleccionador Luis de la Fuente afirma que Lamine Yamal té l'ansietat del geni que sempre vol competir.
6: Aquest dilluns s'han disputat el França 4, Bèlgica 1, el blaugrana Jules Koundé ha jugat tot el partit i Ucraïna 1, Hongria 2. Manat del Girona ha disputat l'última hora de joc.
9: S'ha fet pública la llista dels 25 finalistes al Golden Boy, el guardó que anomena el millor futbolista del món menor de 21 anys, i són tres candidats del Barça: Pau Cubarsí, que és el gran favorit, Marc Bernal i també Xavi Espart.
6: Victòria de la selecció espanyola femenina d'hoquei patins per 2-3 contra Xile en el segon partit de la fase de grups del Mundial que es disputa al Paraguai. Amb aquest triomf, el combinat espanyol, amb 7 de les 10 jugadores catalanes, es manté al capdavant del grup A amb 6 punts, els mateixos que l'Argentina.
9: En bàsquet, la Sisa Joventut i el Fiat Girona s'estrenen aquest dimarts en competició europea. La penya rebrà el Brunei Herzliya israelià a la Champions League a l'Olímpic de Badalona, mentre que el Girona debutarà a la Europe Cup contra el Dinamo de Bucarest a Fontejau.
6: I aquest dimarts també jugarà a la competició europea el Franking Granollers, que rebrà el Busau romanès a la segona jornada de la Lliga Europea d'Handbol, mentre que en waterpolo el Sabadell masculí visitarà el Jadranjet del Novi de Montenegro a la primera fase de la Champions.
5: Fins aquí les notícies.

0: Una de la matinada i pràcticament 7 minuts, segona hora de la nit dels ignorants, aquí a Catalunya Ràdio, el 932017474, que ara arrenca amb en Joaquim des de la Bisbal d'Empordà, que li hem fet esperar, pobra, perquè si no, no arribàvem abans de la una. Joaquim, bona nit.
1: Bona nit, no, no passa res.
0: Com està?
1: Bé, encara estic despert.
0: Encara despert, molt bé.
1: Sí, sí, hi ha dies que he de confessar que vaig a l'endit i m'adormo i no puc sentir, però bé, avui sí.
0: Avui sí, molt bé.
1: Mira,
0: doncs digue'm.
1: Jo tenia, no en diguis pas...
0: Digues, és veritat, perdó. Digues.
1: Mira, arrel d'aquell senyor que ha parlat d'allò de la imatge i les mil paraules,
0: sí.
1: Doncs jo ara tinc una cosa, però com que després han parlat dues persones més a darrere, m'han donat més idees encara.
0: Bueno, doncs
1: començaré per l'última, que veig que t'ha fet gràcia allò dels botons que canviaven abans d'estrenar una
0: peça.
1: Abans d'estrenar
0: la peça,
1: no?
0: Sí, m'ha fet gràcia, sí.
1: Sí, doncs això, els meus avis i els meus pares havien tingut una merceria.
0: Sí.
1: I és clar, de petit o de jove, també remenes per allà, estàs un rato allò, i ho veies, aquestes coses. I veiem que venien senyores a comprar botons perquè aquella peça, els botons que portaven, els agradaven i els canviaven ja de nou en nou.
0: Ah, mira, tu.
1: I això és una cosa que ara potser no es fa,
0: Era una cosa habitual, O sigui, no m'agraden amb els canvieu per estrenar.
1: Era una cosa habitual. Ara suposo que et dono més ànsia treure els botons i posar-hi els altres que dius, bueno, ja està bé tal com està, no?
0: Això depèn de com estan cosits, no? Perquè a vegades els has de... Els has de rematar perquè si no cauen, això també passa.
1: Ah, també és veritat, això
0: sí,
1: també.
0: Sí, sí.
1: Bueno, ara, les lleis, aquell senyor de la llei de l'amiant.
0: Sí.
1: Bueno, de la llei de l'amiant jo tampoc no ho sabia ni que d'allò, i no discuteixo si està bé o està malament, Però que aquesta llei que ja l'han aplaçada al plàter, això de canviar, de posar molins de vent i plàters fotovoltaics pertot i d'imposició de la Generalitat, Aquestes lleis normalment es fan als despatxos. I gent que potser, i repeteixo, potser no ha trepitjat mai el terreny allà on es volen posar aquestes coses.
0: I
1: hi ha vegades que s'ha de trepitjar el terreny i parlar amb la gent del poble, que també i tenen de dir alguna cosa i poder arribarien solucions favorables per tothom, vés a saber, no? Perquè tots estem convençuts que hem d'anar ecològicament amb aquesta llei, però no de qualsevol manera.
0: I
1: la pressa es correguem, que és quan fa sempre quasi tot, Bé, ara vaig a la imatge de les mil paraules. Jo, esclar, si fan una pel·lícula, per exemple, aquella del Padrí, no?, de Marlon Brando i tot allò, també tinc el llibre, però esclar, com que he vist la pel·lícula, ja no llegeixo el llibre.
0: Clar.
1: No?
0: Per això s'ha de llegir primer, el llibre, no?
1: Sí, però veus, hi havia una pel·lícula que m'interessava veure l'any passat, que vaig estar amb la cama enguixada de 3 metres, i no la trobava per internet ni enlloc, bueno, allò per comprar el DVD i així. I bueno, doncs mira, te faré el llibre, i llegir el llibre.
0: Sí.
1: Era Els indiferents, d'Alberto Moravia. Una pel·lícula italiana de l'any 64. I jo vaig començar a llegir el llibre i vaig començar a veure Carlota i que si això i que si això. Jo dic, espera-te. Entro d'internet, miro un per un tots els personatges que sortien al llibre, que sortien a la pel·lícula, i el nom que hi deia. I després, amb la Carlota, que era la Claudia Cardinal, i l'altre, que era el Rod Steiger, la Pauleta Godard, i el Thomas Emilian, i la Shelley Winter, vaig anar llegint tot el llibre, posant-hi les cares, imaginant-m'ho tot, amb les imatges de la pel·lícula, que segurament no anava així,
0: Ja, però va fer així, et va anar bé, no?
1: Ah, sí que em va anar bé, perquè jo anava llegint i veia les cares d'aquella gent, dels actors que coneixia.
0: Anaves posant la cara dels actors, sí.
1: Sí, perquè sóc una mica cinèfil, doncs...
0: Ja ho noto, sí.
1: Aquesta d'allò. I després, allò que vaig proposar-te poder fer un any ja, no? D'allò que aviat l'any que ve em sembla que es faran 40 anys de la nit dels ignorants.
0: Oh, jo, això s'ha dit ja, i tant que me'n recordo, eh? Jo ja això ho he explicat en un despatx, això. Dic, mira, que hi ha oients que fan propostes. Sí, sí. Però com que això va passar el setembre del 87, clar, serà el setembre que ve, per tant, això ja és la següent temporada. L'inici de la temporada següent. Però sí, sí, no. està dit, eh? Joaquim, està dit, val, val. Sí, sí. Bueno, està dit, si altra no cosa és com ho comprim. Sigui... Exacte.
1: Si no és el Liceu que sigui el Tívoli.
0: El que, on sigui, però un lloc, sí, sí, està dit. Home, un gros, una festa sí, grossa la farem. El que no sé és com, ni, com ni de quina manera, però segur, perquè 40 anys s'han de celebrar d'aquest programa, només faltaria, sí, sí.
1: Molt bé, molt bé.
0: Tothom que vulgui venir, i tant. Vull dir que, però vaig fer referència a la teva proposta. Sí, sí, que la vaig fer, i tant. Me'n recordo perfectament. Bueno. I el primer cop que la vaig fer, no diries mai on va ser, en una reunió informal a la Basílica de Montserrat. Perquè allà em vaig trobar amb allò, equip directiu, i va ser allà el primer lloc on t'ho vaig dir-ho. I m'han dit, oh, quina bona idea. I dic, doncs mira, tinc uns oients que tenen bones idees. O sigui, que està embastat, per entendre'ns. No cosit, però està embastat.
1: Ara diré una cosa, que ara la setmana passada, el divendres passat, vaig intervenir en un programa de la competència, però perquè m'ho varen demanar, de la SER Catalunya, mira, de Ràdio Barcelona, que parlàveu abans.
0: Sí, sí, que van aquest senyor.
1: Amb un programa que parlaven d'en Xavier Cugat.
0: Ah, molt bé. Doncs perfecte. Ja, ets un expert, Joaquim, tu, parlant per la ràdio, o sigui que endavant, amb les ofertes que tinguis, tu endavant. Molt bé.
1: No, bueno, era una col·laboració que em van demanar perquè em coneixia el que va fer el llibre de Confeti,
0: sí.
1: L'Adrià Puntí.
0: El Jordi.
1: Ai, l'Adrià Puntí.
0: El Jordi Puntí. Puntí, sí.
1: L'Adrià Puntí és un altre.
0: És el músic, correcte.
1: És el músic, això.
0: Sí. Molt bé, Joaquim, doncs gràcies per, com sempre, per la teva aportació.
1: Vinga, bueno, no es mereixen.
0: Una abraçada.
1: I salutacions a tothom.
0: Igualment, bona nit. Bona nit. Joan, des de l'Espluga Calba, bona nit.
2: Bona nit, Marta, i tots els ignorants, no cal dir-ho. Bueno, jo trucava perquè fa quants dies quan preguntava pel topònim de Caldes de Montbui.
0: De Montbui, sí senyor, ja fa dies, sí.
2: Sí, com que aquí aquests temes m'agraden, bueno. Doncs ho vaig buscar amb un llibre que es diu Topònims Catalans,
0: sí.
2: Que és del Josep Moran, Marc Batlle i el Joan Anton Rebella.
0: Molt bé.
2: I bé, llavors allí aquí posa que Caldes prové del llatí aquas càlides, o sigui aigües calentes, termals. I Montbui, aquí bueno, havia la qüestió del bui, no? Bueno, ara diré el que posa el llibre que et vaja. Montbui, en la documentació antiga ja apareix aquesta forma de Montbui, al segle XI, que és un compost de mont, o sigui, muntanya,
0: sí.
2: I el segon element, bui, que és d'origen incert.
0: Ah.
2: O sigui,
0: que no té res a veure amb bullir, eh?
2: Això mateix, perquè, bueno, a veure, pel que posa en aquest llibre, no?
0: Sí, sí.
2: Bui no té res a veure amb la forma bull del verb bullir.
0: Clar.
2: Aquí, doncs aquí, en aquest cas, bueno, el més prudent, crec jo, és ignorants.
0: Sí, sí, continua sent ignorants.
2: Continua en exacte, esperant que s'encengui un llum, no sé.
0: No,
2: o sigui, no aventurar cap hipòtesi que no estigui basada en algun document.
0: Molt bé, doncs escolta'm.
2: O sigui que...
0: Continuarem sent ignorants, a no ser que trobem algú altre que ens digui alguna altra cosa.
2: Això mateix.
0: Algun altre expert que ens digui alguna altra cosa. Perfecte, Joan, sí. Doncs moltes gràcies.
2: I una cosa que puc tornar, puc saludar.
0: Sí.
2: Doncs, bueno, es volia saludar amb una colla que ens diem els ignorants de Montserrat, que
0: sí.
2: Precisament
0: sí.
2: A la que és anomenat Montserrat.
0: Sí, ja està, que sí, sí.
2: Sí,
0: és que vam fer l'excursió, no?
2: Sí, vam fer, bueno, vam tenir, no sé si el privilegi o la sort de veure el programa en directe a Montserrat.
0: Sí.
2: Uns quants, i bueno, a mi em va fer molta gràcia perquè no ho havia vist mai,
0: clar.
2: Un programa així.
0: Clar.
2: Vist, bueno, en directe, del Solà no coneixia de res, la veritat. Només la veu.
0: Clar,
2: a tu t'he vist amb alguna foto, però no si trobes pel carrer, no...
0: No, jo tampoc, eh? Si et sentís, potser sí.
2: Sí.
0: Molt bé, però, Joan.
2: Doncs això, doncs salutacions als ingrans de Montserrat.
0: Molt bé. Salutacions a tu també, gràcies.
2: Doncs fins una altra, bona nit.
0: Fins una altra, bona nit. Adéu. Més missatges que tenim al WhatsApp del programa, de la Marta, que diu: la senyora que per escoltar el programa a altres hores va dir no sé quantes peripècies que passava, diu, segur que li heu dit, però per si un cas, només posar a buscar La nit dels ignorants, et surt Últims programes, i allà tens fins molts mesos abans. Té solucions diverses, la Marta. Diu, la senyora buscant lavabos en sortir de l'estació de Sants, a la sortida que va cap a l'avinguda de Roma, i a la Torre Catalunya amb un hotel. I a baix hi ha un supermercat de nom amb lletres de color verd, que a l'entrada pel carrer Tarragona hi ha lavabo. De moment encara no cobren, diu. I ara la Marta pregunta, diu, universitats per la gent gran, de la UB i la UAB i alguns centres cívics. A l'hora de pagar tallers o sortides només volen que paguis en targeta, quan hi ha gent que no la té o que no la vol tenir. Diu, abans podies fer una transferència al banc, ara ja fa anys que no volen. Pot ser que cobrin un curs només amb targeta? No tenen o haurien de tenir l'obligació de deixar pagar com li vagi bé a l'usuari? I la gent no pot tenir el dret de pagar com pugui o sàpiga? Pregunta la Marta. I després tenim un altre missatge, una mica més llarg perquè hi ha una història al darrere, del Carles des de Granollers, que diu: us volia explicar una història molt especial per mi i per la meva família. L'any 1957, el meu pare, Joan Dalmau, i uns amics es trobaven a la Font d'Europa de Granollers. Parlant entre ells, van pensar que estaria bé fer alguna cosa que quedés per sempre per la ciutat, i van tenir la idea de crear una sardana dedicada a Granollers. Així va néixer Granollerina Xamosa, una sardana del mestre Enric Gratacós i Massanella, estrenada a Granollers l'any 1957 i dedicada al meu pare, Joan Dalmau. La sardana va ser enregistrada per Telefunken en un disc de 45 revolucions, interpretada per la principal de la Bisbal, consta com a pista número 5 i té una durada aproximada de 3 minuts i 35 segons. Carai, Carles, que exacte. Diu, el nom significa granollerina encantadora. Xamosa és encantadora. La meva il·lusió, ens diu el Carles, seria poder recuperar aquesta sardana i aconseguir que tornés a sonar a Granollers, perquè crec que forma part de la història i del patrimoni musical de la nostra ciutat. I m'agradaria que, si aconseguim recuperar-la, la poguessin dedicar a la nostra alcaldessa Alba Bernusell i al president del grup sardanista Granollers, és Ricard Sauri, amb tot el carinyo. Diu en Carles, han passat gairebé 70 anys, però seria molt bonic que aquesta sardana tornés a casa. Moltes gràcies per escoltar-me. Doncs Carles, nosaltres l'hem trobada, i a més, com que Granollers, déu-n'hi-do com està Granollers després d'aquests aiguats des del cap de setmana fins al que hi ha hagut aquest matí, avui una salutació a tota la gent que ens escolta des de Granollers, i com demanava el Carles, aquesta és la sardana interpretada per la principal de la Bisbal, Granollerina Xamosa.

0: abans de l'estrena. Amb Sílvia Andrés.
1: Si hi ha una pel·lícula que reina a la cartellera és La Bola Negra, dirigida per Javi Calvo i Javi Ambrosi, coneguts com els Javis. S'ha convertit en el fenomen actual del cinema.
2: ¿Quién fue tu abuelo? ¿Y por qué escondió por toda su vida La Bola Negra?
1: Primer de tot, us vull situar. La pel·lícula entrelliga tres històries situades en diferents èpoques protagonitzades per tres homes. El títol que dona nom a la pel·lícula, La Bola Negra, és una obra inacabada del poeta i dramaturg espanyol Federico García Lorca. Un avís, la pel·lícula no va sobre Lorca, però l'esperit de Lorca la sobrevola.
3: Este país tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos. Hay que arañar la tierra para que salgan, para que puedan existir más.
1: A La Bola Negra la música juga un paper clau. Imatge i música dialoguen per crear moments únics que atrapen per la seva força poètica. El responsable d'aquesta extraordinària banda sonora és el músic, compositor i productor Raúl Refri. El Raúl ens explica com és treballar amb Javier Calvo i Javier Ambrosi.
4: Jo crec que tenen maneres molt diferents d'abordar el contingut de la pel·lícula. És cert que el Javi Calvo és amb el que cada dia comentem cada nou pas. Jo crec que és molt explosiu el Javi Calvo, però en canvi jo crec que el Javi Ambrosi té una visió global superinteressant. Jo crec que de vegades no interactua en el dia a dia com sí que ho fa el Javi Calvo, almenys en l'apartat de la música, però quan ja està sobre imatge i quan té una sensació del fluir de tota la pel·lícula, jo crec que porta una visió que no havíem tingut abans. Tota la pel·lícula ha estat una pel·lícula molt complexa, té molta música i la música ha de tenir el punt exacte d'emoció, perquè si em passava, crec que era massa i si em quedava curt, poc empenyia la imatge suficient. No era una pel·lícula fàcil. Jo crec que és una pel·lícula molt emocionant ja de per si, la història és molt emocionant, i era complicat trobar el punt just. I després, penso que aquesta muntanya russa que hem tingut, especialment amb l'Alberto a muntatge, amb l'Alberto i els Javis, en què ells treballaran en paral·lel mentre jo composava, va ser molt xulo, però al mateix temps vaig haver de canviar moltes vegades l'estructura de les músiques perquè ells canviaven el muntatge, i això és cert que en algun moment va ser desesperant. L'Alberto se'n recorda d'algun moment de crisi que vaig tenir de ja no sé què fer aquí.
5: El sueño va sobre el tiempo.
6: El preso que custodia se llama Rafael Rodríguez Rapón.
5: Nadie puede abrir semillas.
6: Quiero que le vigile. Cualquier información que nos dé puede sernos útil.
1: També explica com ha enfocat la creació de la banda sonora d'aquesta pel·lícula amb tres històries tan diferents.
4: Penso que de vegades el més complex és trobar com desenvolupar un concepte. Un cop trobes el concepte, les coses van molt fluïdes. Sobre guió, ja vaig parlar amb els Javis. Em semblava més interessant que els personatges tocaven instruments, que Sebastián tocava la trompeta, que Carlos tocava el piano, i en canvi Alberto era un personatge actual en crisis, que li costava relacionar-se i que li costava relacionar-se amb el seu passat i amb ell mateix. Això em va definir i em va donar, jo crec, les eines per treballar el concepte de la banda sonora. Però un costat, Sebastián està molt basat en la part de vent metall de l'orquestra, Carlos en piano i cordes, algo més clàssic, i en canvi Alberto doncs és un personatge que treballa molt amb aquest moment de crisi, per tant el silenci i la percussió fosca és el que il·lustra la seva història.
1: A la història de Granada hi ha una escena extraordinària, que és el moment del ball catàrtic de la taverna. El compositor Raúl Refri recorda com es va construir.
4: Hi ha una seguidilla que vaig composar perquè cantés Maria Terremoto. va donar moltes voltes. O sigui, en un principi jo crec que no volíem que fos una peça flamenca perquè podia ser redundant amb el moment, i però no teníem gens clar lo de la introducció de Yerma, que això va ser una idea del Javi Calvo quan va escoltar una peça que vaig fer fa temps amb el Niño del Cheva, i el Javi li va encantar, em va dir, i si introducimos esto y que lo haga el niño que es

0: col·locar de la manera que jo volia aquesta seguirilla i, per tant, va ser un gust, però em vaig veure com obligat a fer-ho jo, també. Soldadito
1: español. El Raül explica com han treballat aquesta banda sonora, que no és massa habitual.
0: La dinàmica de fer música per pel·lícules, fent bandes sonores, es treballa molt quan el muntatge està tancat, perquè realment si el muntatge no està tancat és un mal de cap. Els canvis de muntatge afecten molt a la música i tu pots haver composat algo que té una coherència sobre un muntatge concret i si te'l canvien la perd completament. Que sempre pot haver-hi canvis, però l'ideal i el que prefereixen molts compositors jo crec que és treballar sobre muntatge. Aquí no només vam treballar sobre el muntatge obert, sinó que ja vaig començar a composar sobre guió i a ells els agrada molt inspirar-se amb la música i em van demanar que hi comencés a composar coses mentre ells escrivien. Per exemple, el Soldadito Espanyol del principi, ells tenien clar que volien Soldadito Espanyol però no sabien com, i jo crec que vaig fer una composició ja molt semblant al que hi ha a la pel·lícula. Quan la van escoltar em van respondre: ostres, ya vemos cómo tiene que ser el principio de la película, ¿no? A partir de la música.
1: Si hi ha un altre tret característic de la Bola Negra és aquesta cançó, que s'ha convertit en un fenomen. El tema el canta Guitarrica de la Fuente, Álvaro La Fuente, que a més fa el paper de Sebastián al film. La cançó sona en un dels moments més al·legòrics de la pel·lícula. Per què la cançó és tan única?
0: Jo crec que és tan maca perquè està molt lligada a la història de la pel·lícula i perquè en aquest cas els Javis van tenir molt clar que volien que l'Álvaro cantés, és a dir, que Guitarrica cantés la cançó, però que no volien que fos una cançó, que fos un bolet, un parèntesis, al mig de la pel·lícula, com passa de vegades, no? Cada cop la cançó original de la pel·lícula doncs salta, no? Salta i és una altra cosa. I quan l'Álvaro em va ensenyar el primer esbós, jo crec que em van donar tota la llibertat per refer els trossos que vulgués, per posar-li les parts que em vingués de gust, i al final penso que hi ha un lligam amb la pel·lícula, amb la història. La lletra que va fer l'Álvaro també està molt lligada al seu personatge. I després té un moment, el moment dels esquiadors, que per mi és un dels moments més emocionants de la pel·lícula. Yeah.

0: El Raül ja porta uns anys treballant amb ell i ens explica la qualitat artística de l'Álvaro.
1: Guitarrilla de la Fuente és un artista molt intuïtiu. Jo el vaig conèixer doncs, fa 4 o 5 anys que vam començar a treballar plegats i portem doncs, ja moltes coses conjuntes. I des del primer moment em va semblar que formava part d'aquestes noves generacions que arriben molt preparades. Tenen una capacitat estètica tremenda i han escoltat molta música perquè tenen a l'abast moltíssima música. Jo crec que és algú que té un criteri, per mi, molt desenvolupat, tot i ser molt jove. És veritat que moltes vegades triguem molt en trobar el camí, perquè té molt clar el que vol, però a vegades costa com explicar-ho, però ho té, en el seu cap té la foto perfecta del que on vol arribar.
0: Un altre dels moments més especials és quan veiem ballar i sentim cantar Penélope Cruz. El Raül recorda com van aconseguir que tot això, que aquests dos números funcionessin.
1: La Penélope en un principi es va imaginar que el seu personatge el cantaria un altre i que ella faria un playback mentre fes l'escena. I tant els Javis com jo li vam insistir que havia de cantar ella. I crec que la vam convèncer. Els Javis li van dir, Raúl estarà contigo, te acompañará durante estos primeros momentos de ir probando y de encontrar el personaje. I així va ser. Ens vam trobar a casa seva doncs, molts dies, perquè no era simplement cantar, era trobar quina veu tenia Nené. I un cop la va trobar, va arribar molt més lluny del que jo podia imaginar que era aquest personatge, i em va donar a mi les eines, sens dubte, per poder fer els arranjaments que necessitava Nené. Un cop ella va trobar Nené, jo vaig treballar les cançons perquè fossin tinguessin la potència i l'arranjament que necessitava aquest personatge.
2: Presentado socio en el casino y te han echado bola negra. ¿Y eso por qué?
3: Bola negra.
4: Bola negra.
5: Bola negra.
6: ¿Por qué te han echado la bola negra?
7: ¿Qué te han dicho?
8: Que soy homosexual.
9: ¿Y lo eres?
0: La pel·lícula, els actors, la cançó i la banda sonora sonen per als Oscars.

0: encara queden molts mesos, però com admet Raül Refri, tothom li recorda.
1: Però també és veritat que camino pel barri i jo que sé, vaig a comprar el pa i em diuen, bueno, a veure si et donen l'Òscar. O l'altre dia surt una dona que conec d'un restaurant també quan em veu passar, escolta'm, que fort això dels Òscars, no sé què, o sigui que tothom dona quasi per fet i és un camí molt llarg el que tenim per davant, queden moltes coses encara, però sí, veure que pot estar nominada a millor pel·lícula, la cançó, la banda sonora està superben posicionada també, ara mateix, però ja dic, queden molts mesos, però anem pas a pas i de moment el més important és això, que està arribant la pel·lícula a la gent us esteu emocionant i això és el millor regal de tots.
0: Poca cosa més puc afegir, tan sols que si encara no heu vist La Bola Negra, aneu al cinema perquè és sense cap mena de dubte la pel·lícula del moment i qui sap si de l'any i sobretot gaudiu d'aquesta cuidada i delicada banda sonora.
2: Al matí de Catalunya Ràdio, sempre hi som.
3: Molt pendents del temps i el temporal que està afectant Catalunya ara mateix a la
4: economia. Com és que no hi ha cap informador aquí a l'estació de Sants que expliqui la situació?
5: Catalunya es desperta pendent del cel. Protecció Civil manté el pla inuncat.
6: Han d'acabar de netejar i desinfectar la zona d'urgències de l'Hospital Comarcal de Blanes.
2: Hi som per informar-te i per escoltar-te.
7: Massa aigua. Aquesta vegada ha sigut terrible.
8: Tots els meus records, tot ha marxat.
9: A mi se m'ha començat abans de moure el cotxe sol, és a dir, de se l'enduia l'aigua.
10: El matador de l'escola està completament inundat. Arriba al genoll.
11: Està molt bé, sí, que em vist d'alarma, però avui s'ha de moure tothom. Avui és perillós.
12: Bueno, no es deia res, o sigui, hem passat molta por.
13: La situació ha sigut molt perillosa. Jo he travessat Granollers.
14: Protecció Civil està a punt de llançar un nou S-alert per risc de desbordament de rius i rieres.
15: Màxima precaució.
2: Hi som sempre, també en l'emergència. Al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
3: Hem decidit que a partir d'ara farem realitat el teu somni i la tarda de Catalunya Ràdio tornem a començar en anglès. Vertex, a point where two or more lines...
0: No.
3: Welcome to the best hour of the day. It's 4 o'clock. This is Francesc Garriga.
16: It's the moment to believe in the project.
3: Mira quina sintonia que ens hem fet... A la intel·ligència artificial li han dit que convertís en anglès a la nostra sintonia.
2: The Afternoon of Catalunya Ràdio. Amb Francesc Garriga.
16: Believe me, I don't understand anything. Maybe it's my person.
2: La nit dels ignorants. Amb Marta Romagosa.
17: Són 2:15 de la matinada, aquí a la nit dels ignorants, a Catalunya Ràdio, i toca escoltar els millors moments de la setmana anterior, perquè l'Aina Grau fa estona que la tinc aquí dient que no entro, que no entro. Aina, bona nit.
18: Bona nit, Marta, o bona nit deessa romagosa, com diria l'Eduard des de les Corts.
19: Com que sou molt optimista, només em falta sentir la teva veu i la sintonia del programa i això home que estic al cel.
18: Sort de les floretes que tiren els oients i dissimulen una mica les dificultats de la productora d'aquest programa per aprendre's als districtes de Barcelona.
17: Abans, al 932017474, la Montserrat, des del barri de les Corts. Bona nit, Montserrat.
20: No, del barri de les Corts no.
17: Doncs de les Corts no, potser s'ha equivocat l'Aina, disculpa'm. D'on truques tu?
20: Jo truco del Guinardó.
18: No deixem la geografia de banda perquè una de les preguntes que van sortir la setmana passada era aquesta, del Miquel des de Sabadell, relacionada amb els localitzadors.
21: Miré perquè jo al principi, per un exemple que tinc jo la meva filla, que té 9 anys, en principi pot anar a l'escola sola. Llavors jo em preguntava com puc saber jo, com puc tindre localitzada. Mòbil no puc portar cap... Llavors m'agradaria saber una de les maneres per poder tindre localitzada la meva filla...
18: Sense telèfon mòbil, eh? Vols algun altre estri per poder tenir-la localitzada, però que no sigui un telèfon mòbil, eh? Entenc?
21: Correcte, que sàpiga sempre on està i que estigui tranquil i que jo sàpiga que ha anat a l'escola tranquil·la.
18: Alguns oients li van dir quins artefactes podia trobar al mercat.
1: els meus nets,
17: sí,
1: porten un rellotge,
17: sí,
1: que està comunicat amb el telèfon del pare i la mare, i ell, quan arriba al col·legi, apreta el botó i la mare, el pare, de mi el ginaix i drogat, sap que ha arribat al col·legi.
4: Hi ha 5 llibres que està molt bé, que se diu La Mediadora. Hi ha el prota, és un policia que té una nena de 9 anyets, i amb aquesta nena, en un dels episodis, la seqüestren, i a dintre d'un cor, d'un penjoll, que és un cor, porta un localitzador. I això ho trobaria al botí. No és com un mòbil, però és tot un senyal.
17: Clar, i tu saps on és la persona.
4: Això a la botiga de l'espia segur que ho tenen.
22: Hi ha un dispositiu que és d'Apple que es diu AirTag, que són com unes targetes de crèdit,
17: sí, vale?
22: Però que hi ha, AliExpress ho trobaran, compatibles, que val uns 7 euros, i és com una targeta de crèdit que tu poses a una bossa, amb un portàtil, fins i tot hi ha gent que ho posa al gos, i llavors amb l'aplicació de l'Apple de trobar el telèfon, on està ubicada
17: aquesta targeta, clar.
22: Aquesta targeta, això, i això va molt bé. Electricitat, vaya conexión,
17: la complicitat d'alta tensió. Recuperem ara un tall de veu que ens va arribar fa uns dies de la Montse des de Barcelona relacionat amb el preu de l'electricitat.
23: Una coneguda meva té una veïna que posa la rentadora a vegades a les 12 i a vegades a les 2, amb el soroll que això fa a la nit. Però ja no és per això, perquè bueno, això seria un tema a part. Seria, quan costa posar una rentadora en euros? Per exemple, si tu la poses a horari de nit, que diuen que és més barat, quan estalvies en euros?
17: És possible saber el cost exacte d'una rentadora? Ho demanem a Lluís Pinós, president de la Comissió d'Energia del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya.
24: És complicat, podem tenir una idea del cost aproximat, perquè depèn del tipus de programa, depèn de la temperatura i, per tant, de la durada. I depèn del tipus de tarifa. I el tipus de tarifa depèn de l'hora en què es posi en marxa, no? Perquè, a més, no tothom té el mateix tipus de tarifa. Hi ha qui té la tarifa regulada, hi ha qui té tarifa de mercat lliure. Jo estimaria que entre una cosa i altra, entre un factor i l'altre, podríem estar entre els 25 cèntims i l'euro per rentada. El que passa, dius, dona la sensació de que és poc, però al cap del mes, que és el període de facturació, se'n fan moltes. I, per tant, el cost comença a tenir un cert pes.
17: Per tant, si li demano si estalviem més posant la rentadora, el rentaplats, a altes hores de la nit, quan en teoria la llum és més barata, és difícil de saber-ho.
24: És difícil de saber-ho perquè, a més, actualment, amb el fet de que els preus de l'energia estan condicionats pels elements que es necessiten per produir-la, fa que en alguns moments sigui més barata la producció d'energia elèctrica feta a les hores de dia, les hores del sol, en què qui marca el preu són les energies renovables i concretament la fotovoltaica, que a la nit, que en allà marca el preu energies més cares com pot ser les energies produïdes amb gas natural. Inclús tot això depèn del que dèiem abans, depèn també del tipus de tarifa que tenim. Però en general, ara, amb el fet de que hi hagin cada vegada més energies renovables i més fotovoltaica, l'hora més barata és el migdia, i les hores més cares són a la tarda i a la nit, sobretot al tarda-vespre.

0: Aquesta setmana hem reduït la ignorància respecte a les plantes, en concret sobre els hibiscus. Preguntava la Montse des de Barcelona i responia l'Albert en ruta.
1: Tinc una planta d'un hibiscus que havia fet unes flors. És una planta que, no sé si la coneixeu, és preciosa quan fa les flors.
0: Sí.
1: I m'havia fet. I, bueno, i de cop, bueno, ja va passar la temporada, i l'any següent m'ha tornat a créixer la planta, però hi feia tot de capullos alhora, no sé com es diu capullos en català, ben bé, tot de capullos, podia fer quatre alhora, però no s'obrien, es trencaven i queien. I això m'ha passat ja fa dos o tres temporades, que em torna a passar el mateix. Tornen a sortir a lo millor tres o inclús quatre, però no s'arriben a obrir.
0: No s'obren.
1: He preguntat a jardiners i a botigues de flors i tot, i ningú em pot aclarir per què passa això i què hauria de fer.
2: És possible que a la terra li falti alguna vitamina que la flor necessiti per florir. Aleshores, la planta, per sobreviure, per eliminació, doncs es desfà dels capolls, i així la planta sobreviu.
0: Ah.
2: El que pot fer és, si té 4 o 5 capolls, tallar-ne 3 o 4, deixar-ne en un, i és molt possible que s'asseguri una flor. Si la planta no té prou força per tirar-ne 5 endavant, l'estira, però si les tallem totes i en deixem una, és molt probable que aquesta tiri endavant.
0: Que sí que floreixi, però entenc que si busca una vitamina per la terra o canvia la terra, potser tindrà més sort, no?
2: S'ha de saber quina és la vitamina que necessita aquesta planta per florir. My heart's a stereo, it beats for you, so listen
0: close. Hear my thoughts in every note. Oh, oh. I acabem recuperant una pregunta sense resposta. Ens la feia la Maria Lluïsa, des de Barcelona.
3: Dic, quin significat té que els jueus ortodoxos portin aquests tirabuixons a cada costat de la...
0: De la cara.
3: De la cara.
0: Sí.
3: Quin significat té?
0: Ens ajudeu a donar-hi resposta?

0: Va, que encara tenim una altra pregunta que l'Aina ha aconseguit que algú ens la contestés. Doncs sí, un dia més parlem del mar. Si recordeu, la setmana passada parlàvem dels sonsos, el xanguet i la llengueta. Aquests van ser els protagonistes. Doncs avui ho és el congre sec, perquè l'Antònia, des de Pons, preguntava on podria trobar congre sec. Qui ha respost és l'Àlex Gonyi, el president del Gremi de Peixaters de Catalunya.
1: Hola, bona nit. Bé, el congre sec es pot trobar normalment a les baquellaneries dels mercats, i dic dels mercats perquè fora dels mercats hi ha poquíssimes baquellaneries. De tota manera, és un producte que ha perdut molta preponderància perquè la cuina ha canviat i el baquellà sec s'utilitzava molt per fer arrossos, per fer sopes, que avui doncs, no s'utilitza tant. De tota manera, és un producte que havia estat molt, molt present i que ha decaigut. I si es troba en aquest moment, es troba a les baquellaneries dels mercats municipals.
0: Doncs, tot i que recordo que hi va haver algun oient que va dir que ja no, que hi havia una empresa i que ara ja no existeix. Si ho voleu saber, com diu el president del Gremi de Peixaters de Catalunya, que li agraïm la resposta, aneu als vostres mercats municipals, pregunteu allà on venen el bacallà, si en tenen, en tindran o us en podran portar, i així tot solucionat.

0: contes per anar a dormir amb Anna Maria Ricart.
1: L'Anna Maria Ricart, sí, l'Anna Maria Ricart la vam tenir ahir, però avui no. L'Anna Maria Ricart és qui ens ha proposat conèixer aquesta setmana la primera obra de l'escriptora de Castellà del Vallès, Natàlia Cerezo. És el recull de contes a les ciutats amagades que va publicar el 2018 l'editorial Rata i que després es va traduir al castellà. Avui hem d'acabar el relat que porta per títol Com pot ser que aquest home sigui el meu pare? I que ahir ens va començar l'Anna Maria. Érem aquí, una nena de 14 anys, acompanya el seu pare camioner a entregar una càrrega en algun lloc al nord. Un matí s'aturen en una gasolinera per esmorzar i la nena s'allunya mentre el pare fa una becaina. Plou. Un dels camioners li crida i li diu que és l'Aitor, que coincideix molt amb el seu pare en les rutes, que potser es veuen més endavant i que li doni records. Vaig arrencar a córrer. Em va costar molt de trobar el camí entre la boira. Per fi vaig veure el morro blanc i brillant. El pare em va obrir la porta del copilot i vaig pujar a la cabina amb les sabates i els mitjons a la mà per no embrutar el terra. El pare em va preguntar on havia estat i li vaig dir que havia anat a explorar i que l'Aitor li donava records. Va sentir i va engegar la calefacció. Em vaig treure l'impermeable i ens vam tornar a posar en marxa quan em vaig haver canviat de roba. Pel retrovisor vaig veure que el camioner Lleó ens avançava. Va fer sonar la botzina dues vegades i el pare li va contestar traient el braç per la finestra. Semblava que el bosc no s'acabava mai. Els arbres eren estrets i estaven molt junts i la carretera enfilava amunt i avall en un vaivé constant. Avançàvem a poc amb un ronc suau d'os adormit. De tant en tant, un esquirol se'ns encreuava, deixava penjades a la neu del marge i s'enfilava als arbres que gotejaven aigua neu. Ens vam aturar en una gasolinera en un poble petit i vam trobar l'Aitor, que fumava recolzat al seu camió, seguia la mateixa carretera que nosaltres, cap al nord, amb un encàrrec urgent de flors de plàstic. Vam sopar al bar que hi havia al costat de la gasolinera. Va començar a nevar quan ens van portar la sopa i al segon plat la neu s'apilava a la finestra. El cambrer ens va advertir que a la nit segurament gelaria. L'Aitor va menjar-se les dues últimes cullerades d'estofat i ens va dir que no s'arriscaria a quedar-se atrapat i que sortiria de seguida. Travessaria el bosc aquella mateixa nit i l'endemà dormiria en una fonda que hi havia a l'altra banda, on el coneixien. Va marxar sense fer les postres. El pare va mirar com desapareixia darrere la cortina de neu i em va preguntar si em veia amb cor de fer el mateix. Li vaig dir que sí. El pare va demanar que li omplissin els termos de cafè i vam sortir. Els fars del camió il·luminaven la carretera i les volves de neu que volaven empeses pel vent com flocs de cendra. Costava de veure el camí. Les branques resseques dels arbres rascaven el sostre. Els aixugaparabrises anaven amunt i avall amb tic-tac de rellotge i el pare agafava fort el volant. De tant en tant feia un glob dels termos. El cafè escalfava la cabina. Em vaig preguntar si recorria sovint aquest camí, il·luminat només pels fars a mitjanit, desvetllat pel cafè i amb els ulls vermells de cansament. Potser alguna nit, pensava mentre m'agafava el cinturó i sentia el camió que rugia com una barca de motor en un llac fosc, s'havia aturat a dormir, pensant que no nevaria, i es va despertar cobert de neu amb el camió colgat i la càrrega congelada. L'altra vegada havíem marxat només 3 dies, assolellats i calorosos, per fer un encàrrec no gaire lluny de casa. El camió era una mica més nou que ara i les lletres del costat de la porta encara no estaven tan gastades i quan vam tornar, la mare ens esperava. El pare va aturar el camió en un voral ample i em va demanar que l'ajudés a posar les cadenes. Vaig fer-li llum amb la llanterna mentre li estenia a terra i li vaig fer senyals quan va tirar el camió marxa enrere abans de cobrir les rodes i lligar-les. Avançàvem molt a poc. El pare tenia els ulls clavats a la carretera i se li va refredar el cafè. El bosc resplendia amb la llum dels fars i la neu queia silenciosa, com nosaltres, com la resta del món. Només la vaig veure un moment, la rosa, vermella, com una brasa al bell mig de la carretera. I vam passar per sobre i es va enfonsar a la neu. Ho has vist? Semblava una flor. El pare es va encongir d'espatlles. No devia ser res. Però van aparèixer més i més flors, roses, magnòlies, liles i orquídies brillants, encarcarades i mig cobertes de neu com un casament. Embadalida, no em vaig adonar que el pare frenava i que el camió derrapava. Em vaig cobrir el cap amb els braços i el cinturó em va clavar una estrabada al pit que em va deixar sense alè. Quan ens vam aturar del tot, el pare va arrencar a córrer per la neu i aleshores vaig veure que el camió de l'Aitor havia volcat. La càrrega s'estenia per tota la carretera, les flors de plàstic, la primavera que no era. No sé quanta estona vaig estar-me dins el camió. Vaig veure que el pare arribava a la cabina volcada, sentia el motor que encara estava en marxa, el vent i una veu espantada, aguda i trencada. Potser era el pare que cridava o l'Aitor que demanava ajuda. La veu em va fer sortir. El fred m'entumia la cara i em feia tancar els ulls. Vaig creuar la carretera cap a la foscor de la cabina. Tenia el parabrisa rebentat i el metall abonyegat. Els vidres cobrien la neu i hi havia un rastre vermell i dos cossos més enllà. En veure'ls, em vaig girar cap al nostre camió amb un sospir i les mans a la boca. Els fars em van encegar i vaig tancar els ulls. Vaig sentir una altra veu, una veu greu i tranquil·la, i em vaig adonar coneguda, el pare em parlava. Nora, estigues tranquil·la, vés a buscar les mantes i la farmaciola. Vaig portar la farmaciola i totes les mantes, mocadors, bufandes i jerseis que vaig trobar amb una punxada d'esforç i de por al pit. De camí, vaig trepitjar un bassal negre que fonia la neu i que s'estenia per l'asfalt fins a les mans del pare, tan vermelles que estrenyien la cama de l'Aitor. S'havia tret el jersei, li feia un torniquet amb la camisa i un pal. Em va agafar les mantes i la roba i el va tapar bé i fins i tot li va embolicar el cap amb la meva bufanda. Ara vinc, em va dir després de tornar-se a posar el jersei. Queda't al seu costat i parla-li. Va córrer cap al camió i vaig sentir la tos de la ràdio. Després va posar els intermitents d'emergència i el vaig veure que treia els triangles, es posava l'armilla reflectant i desapareixia en la fosca. Aviat vindrà algú, vaig dir. Vaig agenollar-me al costat de l'Aitor. Tenia els ulls oberts, però no es movia ni deia res. El pare l'havia tapat tan bé que només sabia que respirava per un núvol de baf que se li feia a sobre de la boca. El veia borrós i groc per la llum dels intermitents. Tenia la cara tallada i inflada, els flocs de neu li caien al front i a les pestanyes. Vaig agafar un tros de cotó fluix de la farmaciola i el vaig netejar, a poc, sense gairebé tocar-lo, fins que la neu fosa li va relliscar per les galtes. Tremolava. Se li va afluixar la bufanda i va treure una maga retibada de sota les mantes. Vaig tenir por. Una por molt grossa. El vaig tornar a tapar bé, em vaig treure la jaqueta i vaig acotxar-lo. Em vaig estirar al seu costat i el vaig abraçar fins que va deixar de tremolar. L'asfalt estava gelat, però la neu era gairebé càlida. Ens cobria com una mare. Sentia el batec llunyà del cor de l'Aitor, que de tant en tant s'estremia, i el vaig abraçar més fort i li vaig explicar tot, aquells dies amb el pare, els quilòmetres que vam fer, les coses que vam veure. L'abraçava i parlava i veia el pare, lluny, que tornava carregat de caixes. Ens va mirar i va ser com si ens veiéssim després de molt de temps. Va obrir les caixes i ens va tapar amb les flors. Es movien amb la respiració dèbil de l'Aitor com si fossin vives i em feien pessigolles al nas. Feien l'olor de l'armari de casa. El pare va buidar totes les caixes, va seure al nostre costat i em va estrènyer fort la mà. Tot anirà bé.

una història que semblava una cosa i després ha sigut una altra, però tan ben escrita i tan bonica, sobre aquesta relació entre una nena i el seu pare dalt del camió, que l'acompanya, amb aquest final incert que ens ha quedat, cadascú que interpreti com vulgui, si l'Aitor es recupera o si li passa alguna altra cosa, que esperem que la majoria de gent no sabem què va decidir la Natàlia Cerezo quan va escriure aquesta història, però sí que ha quedat al final, que cadascú, segons el seu tarannà, doncs pot decidir una cosa o una altra. És aquesta A les ciutats amagades de la Natàlia Cerezo, que de fet era la primera obra que va publicar l'any 2018. Aquí aquesta setmana dediquem els últims minuts del programa llegint diversos contes. Aquest l'hem llegit en dos dies perquè era massa llarg i per fer-lo en un dia sol. Demà tindrem una altra història i així fins a acabar la setmana. Res, que arribem a les dues de la matinada i això vol dir que venen els companys dels serveis informatius, ens posem al dia de com està la situació, de veure quines sorpreses tindrem demà, perquè aquí cada dia anem de sorpresa en sorpresa i hem d'estar a l'aguait, sense exagerar, però sí informar i prevenir, que seria una mica en definitiva el que hem de fer els mitjans de comunicació. Informar, que vosaltres tingueu les claus de tot i després que cadascú decideixi el que vol fer, però com a mínim que tothom sàpiga quina és la situació en cada moment. Demà tornem a partir de les 12, si no passa res de nou, si no hi ha cap alerta, esperem que les pluges que també poden continuar demà a partir de la tarda, he sentit, doncs, que es comportin, que no hi hagi cap altra situació excepcional, perquè els llocs on ha plogut tantíssim ara mateix no poden acumular més litres d'aigua, per tant, intentem demà venir a les 12 amb la normalitat, a ser possible. Us explicarem, esperem, les vostres trucades, les més preguntes i més respostes i moltes més converses que tenim pendents aquí a la Nit dels Ignorants a Catalunya Ràdio. Gràcies per ser a l'altra banda. Fins demà, que descanseu. Bona nit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Quim Balaguer. El Tribunal Constitucional aprovarà aquest dimarts avalar l'aplicació de l'amnistia pel delicte de malversació que pesa damunt dels líders del procés. Amb aquesta aprovació desapareix un dels principals esculls pel retorn de Carles Puigdemont i la resta d'exiliats. El text que preveu el Constitucional serà el que haurà d'acabar aplicant el Tribunal Suprem a Puigdemont, Oriol Junqueras i la resta d'exconsellers de l'1 d'octubre. L'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye, ha explicat a la Catalunya Nit de Catalunya Ràdio que, malgrat el que decideix el Constitucional, el calendari pel retorn de l'expresident el marcarà el Suprem.
2: Va depender de lo que ellos, la velocidad con la que ellos resuelvan y el sentido de que ellos resuelvan, porque se está dando por hecho muchas cosas, pero nosotros no somos el Tribunal Supremo y tenemos que esperar a ver qué resuelven ellos, ¿no?
1: Fons del Constitucional concreten que la resolució que s'aprovarà aquest dimarts es remetrà de manera immediata al Suprem, que ja ha dit que l'acatarà, tot i que no ha fixat data. Pas ara altres informacions amb Agustí Serrat.
3: Pedro Sánchez convoca eleccions generals el 29 de novembre. El president espanyol ha decidit avançar 9 mesos als comicis amb l'objectiu que la crisi política pels decrets d'habitatge activi el vot de les esquerres i reverteixi el que els pronostiquen les enquestes. Sánchez ho planteja com un plebiscit contra l'ascens de l'extrema dreta.
4: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna, o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura i de justícia social.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut 3 persones pels aldarulls que hi ha hagut aquesta nit al centre de Barcelona en acabar la manifestació per l'habitatge. Entre els detinguts hi ha una noia menor d'edat i la resta, homes majors d'edat. Es tracta d'un primer balanç provisional dels Mossos que també han informat de 28 agents ferits lleus. Els manifestants han llançat pedres contra els Mossos aprofitant material de les obres de la Rambla. S'han muntat també 28 barricades i els bombers han hagut de apagar 22 incendis, sobretot de contenidors.
3: Els bombers han atès aquest dilluns més de 700 avisos pel temporal, 44 dels quals han estat salvaments de persones que havien quedat atrapades per l'aigua. Granollers ha estat un dels municipis més afectats després que hi hagin caigut més de 100 litres en pocs minuts. A conseqüència dels aiguats, el servei de Rodalies no tornarà a la normalitat aquest dimarts. Renfe reconeix que es mantindran les incidències en les línies que passen pel Vallès Oriental i el Maresme pels danys en la infraestructura.
1: Turquia i el Pakistan enviaran tropes al Iemen per ajudar el govern d'aquest país a recuperar les zona del Mar Roig, que està ocupada pels rebels hutis aliats de l'Iran. Les forces governamentals, amb el suport de l'Aràbia Saudita, han recuperat aquest dilluns punts estratègics, com ara la ciutat de Moka, amb l'objectiu de lliurar l'estret de Bab el-Mandeb i assegurar la lliure navegació pel Mar Roig. Els rebels hutis, per la seva banda, asseguren que han atacat territori saudita amb míssils i drons i que han colpejat una refineria de petroli i l'aeroport de la capital, Riad. El Premi Nobel de Medicina d'aquest any és per a 3 científics, un americà i 2 alemanys, que han desenvolupat una manera d'utilitzar la llum per activar i desactivar les cèl·lules nervioses del cervell.
3: La seva recerca ha permès entendre millor com funciona el cervell i estudiar malalties com l'Alzheimer, el Parkinson, l'epilèpsia i les addiccions. També obre la porta a nous tractaments per recuperar la visió. L'Institut Karolinska d'Estocolm, la institució que atorga el Premi Nobel de Medicina, considera que els 3 científics han posat les bases d'una nova era de la neurociència amb una tècnica que ja s'utilitza en laboratoris de tot el món per entendre millor el cervell humà.
1: Esports, el primer equip del Barça ha tornat als entrenaments després d'una setmana de festa coincidint amb l'aturada de seleccions. Eric García ha fet part de l'entrenament